0: Ja saben què et passa?
1: Yeah.
0: Ja saben fins i tot que podries haver estat una tortuga índia. I haguessis tingut un avantpassat. Sí. Però, bueno, en fi, ho toca tot, eh? Aquest psicòleg ho toca tot.
1: Aviam,
0: mira, tinc la targeta per aquí. Sí. Diu, eficàcia ràpida con don de nacimiento.
1: Don de nacimiento vol dir que, doncs, això...
0: Muy reconocido.
1: Muy, okay.
0: Vull dir que el professor...
1: Que vas pel carrer, saps perfectament qui és.
0: Ah, efectivament.
1: És el professor Macumba.
0: O sigui, Macumba, va... Macumba, ja, eh?
1: Perdona.
0: Macumba em sembla que és un altre.
1: Senyor...
0: El que va a la Conchitina és el psicòleg.
1: No, vostè ha dit Macumba, com veia, que Macumba deu ser, o potser és el primer nom o el primer cognom.
2: No, no, no, no, és un nom compost.
0: Però és un psicòleg que, escolta, mira el que diu. Recupera pareja en 3 dies.
1: En 3 dies.
0: Soluciona problemes d'amor. Fidelitat.
1: Sí.
0: Atrae a persona amada.
1: Aquest no estaria una mica en recuperar pareja en 3 dies?
0: Vull dir, no... És que la persona amada, a lo mejor, és la pareja d'altra. Que és el que li ha passat a l'amiga, que estem en això.
1: Perdoni.
0: Suerte en negocios, problemes familiares, també toca salut, protección contra enemigos, mal de ojos, impotencia sexual, etc.
1: És una mica...
0: etc, vull dir, és tot.
1: No, clar.
0: Tot, fixa't tu, eh?
1: Que se'n va la llum...
0: I també frega els plats.
1: Frega els plats,
3: La competència.
4: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
0: Hola, hi ha hagut.
3: Un programa basat en fets reals.
5: Mala farina.
3: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia. Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Escolta'm, i a l'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, què tal estàs?
2: Ja estem gravant,
1: o no? No, sí, home, clar que estem gravant. Ara estem fent nosaltres, que això ho havíem de fer en directe, no t'acabaves tu la primera que dius que estem gravant. Joder, Joel, és que
2: bon dia, dic, bon
1: estàvem aquí colant un refregit de la pera. És que no hi ha manera, no hi ha manera. No, per què em toques els meus cascos ara, Esther? Collons, de veritat, eh? Clar, aquest estudi no sabem com va. Home, per favor, perquè estàs enxufat, filla meva. Bueno, a veure, una cosa. Nosaltres volíem fer ara que això era una cosa que era en directe rigorós, i aquest tanoca... Esther, què tal estàs?
3: Molt bé.
1: No diguis que estàs molt bé, que acabes de dir que estàs fatal, igual que la decidir.
3: Jo estic fatal.
1: Perquè a més ho estem gravant en divendres. Si estaves tu, passaves per aquí, t'hem dit cap a dintre,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: i punt.
3: Sí, i aquí soc.
1: Bueno, doncs pues tindràs molta il·lusió, perquè estem fent el refregidet ara, que vostès... quina millor manera? Què anireu? Una manifestació de Viva Espanya, o us quedareu aquí a casa vostra escoltant la RAC1, aquest programa refregidet? Què tenim de refregidet?
4: Mira, recuperem la Sofia Cànovas, l'advocada de drets humans especialitzada en violència de gènere que ha estat a Ceuta.
1: Ah, sí, home, aquesta pobra ho va passar fatal, eh?
4: L'Oriol Mitjà i l'Abraham Jiménez de Noa.
1: Vale, però això és increïble, però és que a més tu, Desiree, t'ha tocat... Tu passaves per aquí, perquè... Ara tu, la teva secció... Això és física quàntica,
3: sí,
1: o sigui, faràs la teva secció en directe,
3: sí,
1: ara, que és divendres,
3: sí.
1: Però això és el 12 d'octubre, que és dilluns,
3: i
1: o sigui,
3: seré, també...
1: També hi seràs a tot arreu, esport, o sigui, és la màgia de la ràdio. El 12 d'octubre, tu, no hi ha que celebrar d'allà a Madrid.
3: No,
1: a veure.
3: Jo celebro.
1: A veure, pues celebra. Què celebres tu el 12 d'octubre?
3: La recuperació de la independència de Guinea Equatorial, que va ser el 12 d'octubre de 1968.
1: Toma, ja, i d'aquí estava, era d'Espanya, no? Es va independitzar d'Espanya.
3: Sí, es va independitzar d'Espanya.
1: O sigui, però mira, nosaltres, mira, ja ho sabia, perquè això el 12 d'octubre sempre hem tingut, eh? Mare de Déu, amb xifla que sigui festa, diguéssim, perquè nosaltres som apropiacionistes, no? Això és una apropiació cultural catalana, que anem apropiats del 12 d'octubre, fotem una festa, però com un camión, però pensàvem, però què podríem celebrar?
4: Ja ho tenim.
3: La independència de Guinea Equatorial.
4: Ja ho tenim.
1: Toma, ja ho tindríem. La independència de Guinea Equatorial d'Espanya. Independència. Sofia Cànovas. Bueno, avui llegíem que... el diari Punès té una exclusiva que diu los vídeos que confirman palizas de militares a migrantes en Ceuta. Dos decenas de inmigrantes denuncian palizas y vejaciones de militares que patrullan Ceuta. Que es una noticia de avui mateix. Ho dic perquè de vegades tu veus la televisió a 4, a Telecinco, a fins i tot Antena 3 i tal, i dona la sensació que hi ha un tipus de violència que s'exerceix. Que exerceixen els migrants sobre les persones de Ceuta. O sigui, no sabem exactament qui està picant la cresta aquí, diguéssim, a Ceuta. És un embolic total i hi ha gent que, bueno, pues... Nosaltres aquí, l'altre dia, hi havia una notícia que deia decenas de persones destrozan en el puerto de Ceuta, en aquesta mateixa línia d'aquesta mena de violència que es veu que hi ha als carrers de Ceuta, no? Decenas de persones destrozan en el puerto de Ceuta el cotxe de la diputada Julia Ferreras i l'activista de la flotilla Rafael Borrego, que ells declaraven nos iban a matar. Insultos, agressions i pistoles de balines, el germen que explotó en el ataque a la diputada de Ceuta. En aquest mateix cotxe, a darrere, també hi havia la persona que també avui amb nosaltres, que és la Sofia Cànovas. Tu ets advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere, però a altíssim nivell. Quan diem advocada en drets humans i especialitzada en violència de gènere, és a altíssim nivell, diguéssim, el teu currículum t'avala. Tu anaves en aquest cotxe que van assaltar, jo no sé exactament qui, ara ens ho explicaràs, i després una altra cosa que jo vull dir és que, segons m'ha explicat l'Esther, que et va documentar ahir, tu, que has estat evacuada d'Ucraïna, per exemple, i d'altres punts en conflicte, diguéssim, has passat més por en aquest episodi de Ceuta que no pas, per exemple, sota les bombes d'Ucraïna. Això és una cosa que és increïble.
3: Sí.
1: Ens pots explicar una mica quin és el teu background? O sigui, quan jo dic que ets advocada en drets humans i especialista en violència de gènere, quina ha estat la seva feina, quina era la teva relació amb la ONU i què hi feies a Ceuta aquests dies?
5: Vale, merci. I gràcies per convidar-me. Doncs, bueno, jo a la ONU vaig començar el 2012, sóc advocada de propietat intel·lectual i noves tecnologies, amb màster a ISAD, i vaig estar treballant a despatxos d'advocats aquí, però, bueno, no m'acaba de sentir que era el meu lloc. I bueno, em van convidar per anar a l'Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual a Ginebra, quan estava aquí de sòcia en un despatx de propietat intel·lectual, era bastant jove, i la gent em va dir que estava boja perquè vaig acceptar un internship pagat. Però bueno, és el que volia, m'agrada la multiculturalitat, l'aspecte internacional...
1: Però jo un internship pagat, no sé el que... Ara m'he quedat...
5: Ah, bueno, una passantia pagada, que eren quasi 4.000 euros, euros, que jo pensava que era molt, però bueno, Ginebra és molt car.
1: Ja t'entenc, que el primer dia te'ls vas gastar en el supermercat.
5: Sí, un muffin i un cafè ja eren 9 euros, el primer dia vaig dir no hi arribo, però bueno, d'allà vaig descobrir el món dels drets humans i vaig deixar l'aspecte de propietat intel·lectual.
1: Mai no és tard, no, descobrir el món dels drets humans mai no és tard.
5: I noves tecnologies, i bueno, doncs vaig començar de zero amb el primer estudi plurilegal de Nacions Unides de matrimoni infantil i forçat de 37 països d'Àsia Pacífic per ajudar els diputats a fer les lleis amb estàndards de drets humans, tinguin també a veure la llei religiosa, que sempre es pensen que si diuen als 18 anys ens casem i ja està el Codi Civil, doncs no té res a veure si tu ets muslim i la xària et diu des de que el teu cos sembla que ets una dona. Jo en el meu cas sempre pensava... La meva millor amiga amb 10 anys ja es veia una dona, li va baixar la regla, ella ja es podria casar amb 10 anys, en el meu cas més tard.
1: Segons aquesta llei, diguéssim.
5: Segons aquesta llei.
1: Era que vosaltres ajustàveu, diguéssim, sota les xupluques dels humans, qualsevol tipus de... sí. El tafacre quotidià que impliques això, no? Sí. La teva feina quina era, exactament?
5: La meva feina era en fer una anàlisi legal, i com que era amb l'OMS i no et pots posar en temes de normes socials o culturals o religioses amb els països, era dir que estaven morint, que hi havia evidència que en un any des que et cases et quedes embarassada, i si et cases en 8 anys pues hi havia molta mortalitat materna.
1: Quines altres... Tu has estat a Haití, a Bangladesh, on hi ha el camp de concentració de refugiats més gran del món. Sí. A Mali, a Ucraïna, sempre en missions, no? Has estat l'espanyola amb més grau de la ONU, en missions Ucraïna. En aquests... A Ucraïna, sobretot, oi?
5: A Ucraïna, sí.
1: A Ucraïna, què hi feies? Quina era la teva funció?
5: Era l'assessora del cap de Nacions Unides, coordinador resident, coordinador humanitari, que coordina totes les agències de Nacions Unides i ONGs, i jo era l'assessora en temes de drets humans, violència de gènere i explotació sexual, i alhora era la coordinadora de totes les agències, que hi havia més de 260 a Ucraïna, amb temes de protecció contra l'explotació i abús sexual.
1: I perdona, ara tornem al tema, però una cosa que ens ha sobtat és que ens has explicat que el dia que Donald Trump
4: tanca l'aixeta de
1: subvenció a les Nacions Unides, tu ho vas notar la tarda, aquella mateixa tarda, i et van dir...
5: Sí, vaig rebre una carta, jo no sabia que estava tan directa posada amb USAID, perquè anaves, o sigui, el Paraigües era una agència de Nacions Unides que rebia, de USAID, rebia diners per aquest mandat de protecció contra l'explotació sexual. Ni tan sols la jefa de l'agència m'ho va dir, vaig rebre la carta directament de Nova York. I res, i ho van subsanar, diguéssim, perquè...
1: Et van tancar l'aixeta, o sigui, estaves...
5: Van tancar l'aixeta d'un dia
1: per l'altre. O sigui, no tenies pressupost, diguéssim, per seguir fent la teva feina.
5: Exacte.
1: Ahà. Sí. Després vas subsanar, com es va subsanar?
5: Doncs que com era coordinadora, totes les agències de Nacions Unides els interessava que jo continués. Clar. I tothom va posar una mica de la butxaca.
1: Però dic, aquesta és que retalla, quan Donald Trump diu que retalla, és que retalla de veritat, i ho fa molt ràpidament.
5: Sí.
1: Llavors, tu em sembla que tu ets una catalana, i es veu que a la ONU hi ha un descans per llei, tenir un descans per salut mental, perquè clar, suposo que la vostra feina és molt tensa. Llavors, tu ara mateix estaves en aquesta situació, diguéssim, no? Estaves en període de descans.
5: Bueno, el descans és cada... Depèn del país. Ucraïna era primer cada 4 setmanes, una setmana de descans, i després cada 6 setmanes. En aquest cas, jo ja volia deixar-ho després de 2 anys, perquè amb les bombes i tal, doncs et costa dormir, i vaig acabar 2 anys i mig.
1: Perdona, ara això ho has dit, que fins i tot ha estat còmic, amb les bombes et costa dormir, diguéssim, ha estat terrible, però tu has estat convivint amb bombardejos, diguéssim.
5: Amb bombardejos, sí.
1: On dormies, a Ucraïna?
5: A casa meva. Sí, però, o sigui, és raro perquè estava en un pis...
1: Clar, que entenc que nosaltres, com que
5: no
1: dormim...
5: Ja, no, és que és bastant surrealista, de fet.
1: La gent està encaixant que fan soroll, doncs, no sé què, al bar de baix, però...
5: Jo haig de ser sincera, i la meva percepció de seguretat no és d'una persona normal, crec.
1: Yeah.
5: Jo havia apagat les alarmes per al final poder dormir, no despertar-me, i si em cau una bomba, doncs em cau. Però el cost d'oportunitat entre no dormir i que et caigui una alarma, una bomba, bueno, pensar... pensava, no sé, al final haig de treballar i ser productiva. Llavors em treia les alarmes per no anar al búnquer, perquè Rússia, un atac que té de tortura és tirar bombes a les 11 de la nit, a les 2 de la nit i a les 4 de la nit, per quan comences a intentar dormir t'has de tornar a aixecar. Yeah. Llavors...
1: Tens la població destrossada, sí, de sot, diguéssim.
5: Sí.
1: O la bombardeges directament o la destrosses de son, que acaben caient d'alguna manera o d'una altra, déu-n'hi-do. Sí. Bé, llavors, per tant, estem parlant d'una persona acostumada a estar en zones de tensió, sí, que s'apaga l'alarma perquè per veure si li caigui una bomba abans que sí, no dormir les hores reglamentàries. Això és increïble. I arribes a Ceuta. Per què eres a Ceuta aquests últims dies?
5: Doncs perquè m'havien proposat de fer un doctorat amb la Carlos III i jo volia fer una aproximació de drets humans a la coordinació humanitària, mm-hmm, perquè en aquests països he estat, doncs, dintre l'equip humanitari país, coordinadora sènior i tal, sí, sí, i jo ja des d'aquí veia una mica les llacunes que hi havia i la falta de coordinació.
1: Val.
5: Llavors ja vaig començar a mirar les pàgines web de les ONGs que hi havia, veia que faltaven estàndards i ja sé que les ONGs volen ajudar i tal, però clar, com que no estan coordinades sota ONU, nosaltres som molt exigents i quan donem, per exemple, diners a ONGs han de passar una sèrie de protocols,
1: ja
5: els que treballen allà de formacions, tant de seguretat com de protecció contra l'explotació sexual, per exemple, que no poden violar o aprofitar el seu abús de posició, de que jo toc diners a la teva família si tu fas un favor sexual, saps? Doncs llavors...
1: Hi ha de controls, ho entenem. Et sembla increïble, ho entenem perfectament i estem molt agraïts a l'ONU concretament per aquest cas, en aquesta línia. És a dir, que tu estaves a Ceuta aquests dies, aquesta setmana passada, va ser de fa...
5: Sí,
1: sí, farà una setmana.
5: Sí.
1: Setmana i escaig, per fer una feina personal al teu... també, quin cap tens, perdona que t'ho digui, ens acabem de conèixer, però tens un personatge de sèrie de Netflix. O sigui, és una senyora que en el teu moment, per la teva salut mental, el descans que et dona l'ONU, agafa i te'n vas a Ceuta a fer la teva feina, una feina personal, per documentar-te sobre un doctorat. Val. Mm. Què et trobes? Tu per què eres en aquest cotxe?
5: Bueno, és que és surrealista també. Soc de Figueres, o sigui, puc dir que soc surrealista.
1: Sí, sí, no, hi ha alguna cosa muntat. Ara és que el gimnàstic de que eres de Figueres se'm comencen a quadrar les coses.
5: Doncs hi vaig estudiar a l'Institut Dalí. Però, sí, bueno, que... O sigui, en realitat havíem d'estar a la Loma Colmar, havíem d'estar a un centre d'acollida en aquells moments, a les 7, quan tot això va passar.
1: Sant de matí o de la tarda?
5: De la tarda.
1: Val.
5: El que passa és que la diputada que ens venia a buscar anava tard.
1: Sí, que era la Júlia Ferreres.
5: Sí, i de fet anava tard perquè en Moja s'havia quedat més tard amb un partit de futbol del seu fill, que és comprensible perquè era cap de setmana. O sigui,
1: en Moja qui és?
5: Un altre de Ceuta hi ha, un altre diputat. Llavors, ella va arribar tard i estàvem just al costat d'aquesta manifestació que no paràvem de rebre whatsapps, que hi hauria una manifestació contra una ONG a la que li deien Proetarra.
1: Hi havia una manifestació i aquesta manifestació qui eren els manifestants? Qui componia la manifestació? Qui la va convocar?
5: Els de l'associació de veïns, els president de...
1: Ceutis, persones Ceutis. Residents de Ceuta.
5: Ceutis.
1: Els residents de Ceuta, una associació de residents de Ceuta.
5: Sí.
1: No tots, eh?
5: No tots, no tots.
1: I tant. Contra una ONG que era Proetarra, que ara em diràs tu, Etarra, que pinta aquí, no?
5: Jo no he investigat molt perquè estic una mica que vull desconnectar, però bueno, jo el que entenc és que és de Navarra i que ajuden a posar, bueno, a la gent en llit i que repartien mantes.
1: És aquesta ONG, és una ONG de Navarra, i per ser de Navarra ja l'acusaven de ser Proetarra.
5: Sí,
1: però si algú se n'havia, si no se n'havia enterat, això d'ETA està desmantellat, diguéssim, no? Segons sé jo, però vaja, ser Proetarra és com ser gilipolles, o sigui, no té cap sentit. Perdona, llavors, hi havia aquesta manifestació, el Moja i els dos diputats arribaven tard i aquesta manifestació s'estava convocant.
5: Sí, s'estava convocant.
1: Allà on us estàveu esperant vosaltres.
5: Sí, estàvem al costat, ens estàvem esperant al costat.
1: Val.
5: I llavors en Rafa,
4: l'activista que t'acompanyava.
1: Sí, el Rafael Borrego, que havia estat també a la flotilla, va ser un dels presos, un dels alliberats per Israel en l'última flotilla de Gaza, diguéssim, sí, sí, dels últims que van alliberar, sí.
5: I jo la missió la vaig fer amb ell, tinc tots els background documents, la vaig fer amb ell i ell volia entendre més tot això de protecció, crisi humanitària, o sigui, em venia a ajudar.
1: Val.
5: Llavors em va dir, bueno, ja que van tard, doncs vaig a mirar a veure com està aquesta manifestació, perquè és veritat que és una ONG, i jo, clar, també treballant tant amb ONGs, em sentia una mica que també havia d'anar a mirar què passa. I una de les altres coses que havia fet quan estava a Ceuta és donar el mail de l'Special Reporter and Human Rights Defenders, perdona com s'ho dic en anglès, perquè estan molt amenaçants, i bueno, és un mecanisme internacional de que quan més denúncies hi hagin a nivell individual, també això es podrà constatar, documentar, i després en el seu dia, doncs, Espanya, quan sigui revisada per l'examen periòdic universal, hi hagi, perquè això abans, jo quan treballava a Ginebra, era més a Latinoamèrica, activistes de medi ambient estan assassinades, però és que a Ceuta no poden treballar les ONGs, és que no poden.
1: Això t'ha sorprès molt, no, tu?
5: Sí. És que estic afectada, perdó.
1: Sí, no, i tant. Llavors, esteu esperant aquest Rafa? El Borrego, el Rafa Borrego, diu, anem a mirar això, a veure com va.
5: Ell diu, jo voy. I jo, a veure, no sé, vaig ser un sisè sentit de perillositat, perquè ell ja, no sé, el reconeix gent pel carrer, això ja ho he vist. I bueno, jo vaig dir, bueno, pues jo també en vull. I després d'això, jo vaig anar cap allà, i ella es va posar una mica més al meu allò, i va treure el mòbil, i després, doncs, un home li va dir, no me filmes, i ell va dir, bueno, que jo sé que és legal filmar, però encara no es veu ni la cara, es veuen cames. I jo això ho estava veient des de lluny, i quan el vaig mirar amb una mirada fulminant, que crec que també es diu a la denúncia que vam posar i després el judici que vam tenir, vaig al·lucinar de que vaig tenir molta autoritat amb aquesta mirada, perquè em va seguir. Llavors vam anar discretament. Jo, després de tantes formacions de seguretat, és, doncs, no et posis a fer cap bestiesa, vés discretament, baix perfil, però la gent va veure el llenguatge corporal que ens van fer, en plan, amb la mirada, en plan, marxem, i un altre va començar a dir, i ella també és ella, i res. I quan anàvem cap al costat, a la plaça que havíem d'anar, a la gasolinera, on havíem de trobar la diputada,
1: sí,
5: doncs veig que el cotxe està a la meva dreta i em diu, sube. I
1: la diputada. I tu puges.
5: I jo pujo.
1: Tu estàs darrere el cotxe.
5: I
1: l'activista, el Rafael Borrego, que és veritat que fa vídeos a xarxa denunciant la denúncia a Palestina, sí, i etcètera, diguéssim, doncs puja davant. Està la diputada, el Borrego i tu darrere.
5: Sí, però ell va dir, subo o no? Perquè pensava que si pujava ens posava en perill, però jo pensava, si ja estava en perill, si és que a més ja començàvem a estar envoltats.
1: Tot això t'ha de dir que aquests manifestants és aquests que estaven contra la ONG de Navarresa,
5: sí. Val. I res, i ell va pujar i va dir, és que si no subes te van a matar. Llavors va pujar i tot va escalar superràpid. El meu vidre de darrere va petar al segon. No sé si heu vist les imatges. Jo vaig tenir un instint de... Odio els paraigües, no els compro perquè no m'agrada la pluja, i hi havia un paraigües allà.
1: I vas posar-te'l.
5: I sí, això és veritat, que el vaig obrir, de fet, és el vídeo, el vaig obrir perquè ja hi havia un... Mentre de davant encara tiraven ous i estaven amb els vídeos, jo ja no tenia vidre. I també em va sobtar que jo, com que estic acostumada a estar en aquests llocs i tal, no vull ser la que demana ajuda, em vaig quedar callada amb el paraigües com si no passés res. Quan seguien, es veuen els vídeos, que la policia no fa res, però segueixen tirant coses dintre...
1: Dintre el cotxe.
5: Sí, dintre el cotxe.
1: Pedres.
5: Pedres. De fet, jo vaig tenir alguns resguños d'aquests amb sang, i res. I clar, jo era la que estava més desprotegida. De fet, una senyora també em va obrir la porta, i no és per jutjar, però no és una senyora que es vegi que se'n va al gimnàs cada dia, saps? És una senyora de 60 anys, o 70, jo no sé com en policia aconsegueix obrir-me la porta. I en aquell moment jo només veia cares desencaixades que no he vist en ma vida. Que no sé, és que quan hi penso, sí, no sé, que eren capaços de tot. I...
1: Llavors, perdona, tenim una diputada electa, a un activista i a una advocada que ha treballat per la ONU, dins d'un cotxe assetjat per manifestants, per una torba, no en diríem?
5: Sí.
1: Llavors, jo vull dir que per menys d'això, hi va haver... jo no vull fer aquestes analogies, perquè realment... Però és que em venen al cap ràpidament que Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i altres... Jordi Cuixart i Jordi Sánchez van a la presó per bastant menys que això. Bueno, per res, diguéssim, anar-hi. Llavors, tu ens has dit que vas passar més por dins d'aquest cotxe que a Ucraïna, per exemple, o que a Bangladesh, o que a Haití.
5: Sí. Abans d'això n'he passat més por. És a Haití, que també em van deixar un cotxe personal i el GPS allà no funciona i vaig acabar doncs, al lloc més perillós de la capital amb un cotxe privat, que normalment vas amb cotxes de la ONU, que estan blindats. I sense voler vaig trencar una paradeta d'un mercat, vaig fer marxa enrere en vez de marxa endavant.
1: Ui, a més m'ha passat avui aquest matí que tinc un cotxe de substitució, no sé, amb la marxa enrere i no deixis... He estat un quart d'hora al parc i intentar aparcar un cotxe. T'entenc perfectament. Jo per això no em fico en coses de l'ONU i tal, perquè no sé, me'n sortiria segur, vamos.
5: Bueno, els nervis que em vaig veure
1: sí,
5: allà,
1: sí,
5: que havia anat amb el cotxe amb algunes escales, saps? O sigui, és que... Total, que em van començar a rodejar i el meu instint d'allà va ser... pensar qui era la persona que es veia menys pobra que pogués entendre el francès i no el criollo. I li vaig fer com així, et pago, posa't al costat, i vam sortir d'allà.
1: Mare de Déu. Tens una sèrie a Netflix, a banda del drama, però t'he de dir, t'estàs en això que encara... Llavors, una cosa, aquestes imatges les ha vist molta gent, jo no les he vistes, però aquestes imatges les ha vist molta gent. M'agradaria que ara, estic fora de temps ja, però quines són les conclusions com a observadora de la ONU, és a dir, com a persona que ha estat sobre el terreny, en terrenys molt perillosos en el planeta Terra, a quines conclusions arribes tu a Ceuta?
5: Amb l'estudi. Sí, doncs, per exemple, el lloc de distribució de menjar, en teoria, haurien de tenir més d'una ració al dia, i a diferents punts de Ceuta, perquè es veu que hi ha molts joves que estan tenint infeccions a les cames, llavors només hi ha distribució de menjar a les 7 de la tarda, i era un plàtan, un iogurt, i formatge, i llet, i aigua. Llavors, en teoria, han de ser 2.100 calories, 12% de proteïna, han de ser acceptables amb la seva cultura, llavors també un centre que vam visitar en teoria d'haver un bany per cada 25 persones, hi havia dos banys per 300 persones, doncs
1: és a dir que no hi ha cap tipus d'infraestructura per atendre humanitàriament a les persones migrants. Una altra cosa que t'ha sorprès a tu és que és una ciutat molt segregada, dius.
5: Sí.
1: Ho dic perquè hi ha un discurs general que diu que la convivència de quatre cultures, aquí vivim tots genial i tal, però tu, segons una persona que té un ull afinat en aquests assumptes, ens ha estat molt agradable i això és un polvorí, diguéssim, dius tu. El centre de Ceuta és blanc, no?
5: Sí.
1: És cristià?
5: Sí.
1: I, en canvi, les persones musulmanes, les persones musulmanes estan als de Ravals, diguéssim, estan
5: als Ravals i a la perifèria, sí.
1: Ahà. Els autistes d'origen magrebí viuen als afores.
5: Sí, jo, per exemple, m'han dit estadístiques com de 5 funcionaris, 2 o 4 són musulmans i la resta són
1: autistes
5: blancs.
1: De cada 100.
5: Sí.
1: I després tu assenyales que...
4: Que hi ha molta gent que està ajudant, però que estan amenaçats, no?
5: Sí.
1: Hi ha autistes que sí que ajuden, hi ha persones...
5: Hi ha autistes que sí que ajuden, voluntaris, però també estan molt amenaçats.
1: Amenaçats per qui, perdona?
5: Pel seu ties, que diuen estáis ayudando, pues lo mateix que anaven a fer contra aquesta ONG, estáis ayudando a los invasores.
1: Aquesta idea ha calat, diguéssim, eh?
5: Sí, és los invasores, no nostres d'aquí.
1: I a Ceuta, que tenia una certa tradició de processos migratoris, què deu haver passat ara? És a dir...
5: A veure, jo entenc que s'han saturat perquè hi ha molta gent, però sincerament els que els hi va fotre, que jo no sóc periodista, però ens van... Bueno, vam tenir la mala pata de que en Rafa em va dir doncs, anar al programa aquest d'en Risto, volien manipular tot i jo vaig dir sí, me siento más segura paseando, porque lo he hecho a las 2 de la noche y sola, o otro día con Rafa, de la playa Benítez a la playa del Trampolín, que en el centro, i com que vaig això sense el context de em van apallissar fa menys de 24 hores al centre, pues em van dir, i que en Ucrania, vaig dir, i que en Ucrania, con las bombas, clar, els hi va, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Nos estás dejando fatal a los ceutis? I vaig començar a dir, la percepción del miedo es subjetiva. Ah, ¿qué dices de la percepción del miedo subjetiva? Clar, jo també penso, jo al Raval no tinc por, és que jo també sóc una persona molt sui generis, saps?
1: Sí.
5: No tinc por al Raval, no tinc por a les bombes, jo tinc por de que quasi m'apallissen, i que ens estaven filmant pel carrer tot el rato. De fet, quan vam sortir del ferri, jo li vaig dir a en Rafa que era un exagerat, perquè ens van venir a buscar 20 persones per portar-nos al descampat on havia deixat el cotxe, i em va dir, ahora me ves porque no era exagerado. Ell va rebre una de les amenaces que va estar rebent, sobretot ell, perquè té tot obert, va rebre fotos de que gent del ferri, perquè ens van mirant sempre, havien fet fotos en plan covardes, que us han venit a buscar en cotxe, saps? És en plan que estàvem, no sé.
1: Bueno, escolta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat. Sofia, gràcies de tot cor.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Bueno, escolta, a tots vostès, Oriol Mitjà, que ja està respirant. Ja, ara. Vols parlar d'Aïda?
6: Per divendres, què? Vaja, vinc a parlar de l'Esperança, en realitat. Però divendres vaig anar a l'estrena de la temporada al Liceu. La segona vegada en la vida que hi anava. La primera havia estat a la cinquena planta en un bitllet d'aquests de 30 euros i aquesta m'han convidat. I Aïda de Verdi, no? I aleshores era el comentari de la desesperança i l'esperança com una òpera que és superviolenta, de guerres, de condemnes, sí, de patiment... I una escenografia cruenta que t'esquinça per dins, i al final de tot es van apagant aquestes trompetes, l'Orquestra Simfònica es queda calmada i veus com l'artista, amb les seves ulleres vermelles, mira a un noi guapíssim que està de cap dels violoncel·listes, que s'han passat mitja funció doncs, fent conya, però el violoncel·lista es concentra moltíssim perquè han de tocar la corda amb dos dits i fan plan... Plank. Es va apagant la música. Plank. Quan vagis a veure Aïda, i quan qualsevol hi vagi, al final de tot es queden només els dos instruments, l'artista i el violoncel·lista, fent uns plank, que és com si la vida es va apagant, se te'n va escorreguent per els dits, i és molt desesperançat. No? I finalment acaba amb un crit d'esperança que diu t'imploro pau, pau, com aquesta... Hem perdut la vida, hem perdut les batalles, hem perdut els conflictes, però encara tinc l'esperança de poder tenir pau, ja sigui interior o ja sigui després de la mort. Què et sembla?
1: Hòstia, m'has deixat estomacat, no?
6: Clar, és que tu vens de...
7: I m'agrada molt com et poses a mirar l'orquestra en lloc de l'obra, no?
6: Pobres, és que estan allà al fossat
1: i
6: ningú els hi para atenció, però són meravellosos. Tenen uns...
1: Ja ho saben, eh? Jo m'encanta un que toca els bongos al...
6: Ja els tens vist.
1: No veig res més. El trobo l'home més sexy de Barcelona i toca una mena, ara dic bongos, però no deuen ser bongos, això, perquè clar, això de la percussió és complicadíssim. És una mena com de paella valenciana feta d'aquestes grans de populars.
6: Sí, saps? Sí, sí.
1: Saps aquells anuncis dels 80?
6: Però en vertical, que penja, no?
1: No. Bueno, fa de tot, aquest fa de tot.
6: Ah,
1: pot tocar, però sobretot...
7: Percussió.
6: I és guapíssim, bongos, no? Aquest noi.
1: I a millor es casca 4 hores allà al fossaquet per fer pam-pam-pam, segons el que li toca, i cap a casa, eh? Però clar, has d'estar atent, imagina't que jo és una feina que no la podria fer. I està boníssim el tio que...
6: Però, escolta'm, la pregunta que et volia fer és tu alguna vegada a la teva vida t'has plantejat que la vida no tenia sentit i que no sabies per què estaves en aquest món?
1: Home, jo cada dia, i és el que m'interessa, perquè el dia que li trobi el sentit, a mi em suïcido, entens? Que tot, no, clar, aquest és el problema de l'assumpte.
6: Vols dir...
1: Jo trobo que la vida...
7: Tu al revés, no?
1: Perdona, digues, la teva teoria quina és, doncs?
6: No, vam tenir aquest col·loqui amb el Francesc Torralba, que ha escrit el llibre meravellós d'Anatomia de l'Esperança, i jo del meu, que també parlava de l'esperança, i ell proposava que l'esperança en realitat és el que ens dona l'energia per continuar visquent, no? És a dir, és el desitjar un bé que està en un futur que és incert, que necessitaràs fer un esforç, però és una possibilitat. És la possibilitat que et dona energia perquè et puguis projectar en el futur i... de fet et revitalitza perquè els teus músculs vulguin perseguir aquest futur, i això es pot perdre, i jo l'he perdut moltes vegades, però i et volia explicar 4 formes de perdre l'esperança.
1: A veure, 4?
6: No, a veure, hi ha unes formes més intel·lectuals, que és, per exemple, la pèrdua del rumb personal. Sobretot a la crisi dels 40 i els 50 has completat tots els projectes que somiaves fer de jove, de cop i volta dius, i ara què em queda per fer? Estic una mica desorientat.
1: Ja, t'ha passat?
6: A mi sí. A mi, és que a mi m'han passat totes les formes possibles de desesperança.
8: Ja, o sigui, tu ets un crac de desesperança.
6: Per això no entenc molt.
8: Clar.
7: La majoria de gent als 40 encara no hem fet res del que volíem fer.
8: Clar. Què més? La segona,
6: la segona marca, és el desencís. És a dir, és un món en el que hi ha injustícies, hi ha guerres, i a més, el teu company que fa trampes se'n surt i veus que la gent que actua per interès i que és egoista té més premi que tu mateix. Aleshores dius, ser decent no em serveix per res, per tant, vaig a ser un cínic o un...
7: Però no et surt bé.
6: I després, la tercera ja és la por a la
8: bo. T'ha passat aquesta, la segona?
6: A mi? També, però menys. És a dir, sí, de veure les injustícies i dir que esclatarà el món d'aquí 5.000 milions d'anys i que ja tinc ganes que arribi.
8: Ja. Sí, això has arribat a pensar-ho, clar.
6: Sí. La tercera, així ja més important, és la desesperança depressiva. És a dir, és una cosa que no és intel·lectual, que no és teòrica, sinó que és viscuda. El teu cos és el que et diu que, en realitat, no queda aquest projecte de futur i no necessites ni tan sol plantejar-te les raons, sinó que ho sents en la teva ànima, que és així. Però el Francesc Torralba ens proposa quatre formes de superar i de retrobar l'esperança.
8: Pues que simpàtic.
6: Està molt bé. Bé, entre... Sí.
8: A veure, quines són?
6: Aleshores, ell explica que el primer de tot és fer la pausa i escoltar-se, perquè moltes persones continuen vivint sense preguntar-se a si mateixos què estan fent amb la seva pròpia vida.
8: Yeah.
6: El segon pas seria imaginar una possibilitat diferent. És a dir, hi ha persones que veritablement poden utilitzar la ment com per visualitzar un futur diferent. Però hi ha persones que tenen aquesta capacitat espatllada, que són, doncs, això, persones que no acaben de trobar el seu rumb. Mm-hmm. I aquí hi ha una cosa que a mi em passava de jove, és que somiava o imaginava amb conquestes èpiques, amb què es podia canviar el món, o que els pobres podien deixar pobres, que l'esquerra tenia algun sentit de ser, que els rics acabarien perdent la batalla. Però bueno, això ja he après que no és així. Aleshores, el que has de fer és tenir esperança per coses més realistes i més humils que realment tu les puguis aconseguir. És a dir, és la humilitat de ser humà. Ets humà, aleshores no aconseguiràs canviar el món, però almenys tingues l'esperança que alguna acció petita pots fer. I després ja et falten els últims punts, que és actuar, no? És a dir, no et quedis en una sala d'espera eterna esperant a que demà passat ja canviaré, demà passat ja deixaré de fumar, demà passat ja deixaré l'alcohol, demà passat ja deixaré la meva feina que em té superagobiat. Si no, fes-ho avui, perquè si no estàs en una sala d'espera.
8: El que passa que això, per exemple, aquí estic amb la Scarlett O'Hara, eh? Mañana serà otro dia, de vegades sí que has d'anar a dormir, descansar una mica per estar fresqueta, i saps, estic a favor de l'acció, però de vegades no cal fer-ho en el moment, saps, que de vegades estàs neguitosa i dius, no, ara...
6: I aquí és on ve...
8: Red el... Butler se'n va, me'n vaig un momentet, em desfaig una mica la cotilla i mañana
7: serà... O l'altre dia on deia que a vegades el problema és que no t'has dutxat, no? I després de dutxar-te dius, ho veig tot millor.
8: és veritat, està bé. I l'últim ja per acabar?
6: No, aquí és veritablement és el fet de no convertir-ho en un objectiu, és a dir, no pots estar passant-te la vida buscant quin és el sentit de la teva vida, perquè en el moment en què ho construeix, en què fas un projecte, no deixa de ser una exigència, no? Aleshores, jo tinc l'esperança de que podré tenir esperança.
8: Home,
7: això ja és una esperança.
6: I mentre encara no sigui capaç, doncs et cuides i vas fent.
8: I vas fent, i tant. Bueno, de totes maneres, hi ha una altra cosa que m'he de dir, que de vegades això de l'esperança té a veure amb els que tens al voltant, no? Perquè mira totes aquestes manifestacions que estem vivint contra el desnonament.
7: Amb que s'aprovi el decret demà.
8: Avui a les 7 de la tarda, a dalt del Palau de Congressos, és a dir, que de sobte la població civil, l'element de la població civil, la ciutadania, digue-li com vulguis, quan t'organitzes per millorar el món, el planeta, no sé què, doncs la cosa funciona, eh? Funciona.
6: Els ideals són compartits, és a dir, moltes vegades l'esperança compartida és molt més poderosa.
8: I tant. Escolta, Oriol Mitjà, un aplaudiment.
7: Bravo.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Diari Oficial La Vanguardia.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900 903 744.
5: Verisure.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
10: Mola de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Amb tots vostès, el senyor Abraham Jiménez de Nova.
14: Bravo!
15: Què tal?
14: Pues molt bé.
15: Moltes gràcies, i tu?
14: Molt bé.
15: T'hi vas a preguntar per Cuba, no?
14: Entes. Sí, no, una punta sí. En Cuba, perquè clar, com que tu... Cuba, és veritat que ocupava molt d'espai, o va ocupar fa abans de l'estiu, a la primavera passada...
15: El que sempre passa, no?
14: I ara Cuba, que cada cop està pitjor, diguéssim, clar. Ha desaparegut de, diguéssim, sí, del que seria el...
15: Aquesta
16: casa... La llegenda mediàtica total.
15: Sí, exacte. Aquesta casa de setmana és la sexta vegada en el que va de anys que se apaga completo el país.
14: Tot sencer,
15: Tot completo. I, bueno, el problema és que, bueno, les termoelèctriques són de los años 70, cuando la Unión Soviética y tal. Y es cierto que, bueno, todo está ahora mediado por la cosa del bloqueo petrolero de Trump y tal, pero eso viene pasando incluso antes de Trump.
14: Ya, claro.
15: ¿No? Entonces, cada cual tiene su responsabilidad. Y bueno, sí, y no solo los informativos, sino el mundo entero, Cuba no tiene capacidad económica ni recursos para salir de esta situación, está parado, Estados Unidos está enredado en el pantano de Irán, no pasa nada, y bueno, y los cubanos ahí, lo normal es estar 48 horas sin electricidad, sin comida, sin ya prácticamente yo no puedo ni hablar con mi familia, sin medicina. He empezado el curso escolar en septiembre y bueno, yo le preguntaba a mi hermana, bueno, ¿y cómo? Tengo un sobrino que va a la escuela, dice que va y cuando va el profesor dan clase y cuando no, si te quieres ir a las 2 horas, te vas a las 3, no hay almuerzo, es un absoluto desmadre. Y
14: la gente cómo resistéis, perdona.
15: Bueno, ¿qué va a hacer? No le quedan de otra. Si estás ahí, no tienes electricidad, no tienes... ¿Qué puedes hacer? ¿No te vas a tirar en una balsa?
14: ¿Y es transversal? Vull dir-te al...
15: Sí, bueno, igual como ya ahí es lo que hay un capitalismo de Estado, ¿no? Los que están en el gobierno, si tienen electricidad, si tienen recursos y tal, y bueno, y los más pobres, no tienen nada, ¿no? Pero el Estado del país, digamos que sí es general. Las tiendas que son para todos ya no tienen recursos, no tienen nada, pero obviamente está toda la oligarquía de los Castro que sí vive bien.
14: No, pero dica, por ejemplo, la clase mitjana ya está afectando, diguéssim, de forma...
15: Sí, sí, eso se rompió absolutamente, sí, sí, sí.
16: ¿Y no hay protestas?
15: No, y se mantiene, eso es el otro punto, ¿no? En este estado, si tú dices esto, bueno, siguen los encarcelamientos, los presos políticos, sí, sí, sí, sí. Para eso sí hay recursos. Los 3 recursos que hay son para las personas que protestan. Entonces también ahí está el doble rasero, ¿no? Como no tienen recursos para las escuelas, y si los 3 recursos los guardan para las personas que

0: Bueno, escolta una cosa, doncs seguirem la pista de Cuella, ja que tenim a tu, però ara avui volies parlar d'una cosa que tu demanes, la sol·licitud d'amnistia futbolística, ens ho hauries d'explicar millor, això.
1: Sí, ara ho vaig explicar. Bueno, Kylian Mbappé, jugador francès de Real Madrid, dejó claro a lo largo de la semana pasada cuál era su posición respecto a Ceuta, ¿no? Él declaró al diario AS, no quería priorizar sufrimientos. Él se refiere a que estas declaraciones las dijo un día después de todo el asunto, pues si la gente no está al tanto que sucedió en la comunidad valenciana con respecto a las camisetas de Todos Somos Caballes. Uh-huh. Le explico muy brevemente. Bueno, unos empresarios valencianos diseñaron una estrategia que era para visibilizar la crisis migratoria en Ceuta, y todos los partidos que estaban ocurriendo en Valencia, a los equipos le ponían una camiseta. Entonces, los únicos que el Barça no se puso la camiseta, y de Real Madrid, en el partido de Real Madrid, tres jugadores, Kylian Mbappé, Vinicius y Ibrahima Konaté, se la pusieron por la mitad, y eso destapó todo un rollo informativo tremendo durante toda la semana. Y estas declaraciones de Kylian Mbappé de no querer priorizar el sufrimiento se refiere a toda esta crítica por ponerse la camiseta por la mitat.
0: És a dir, que Kylian Mbappé el que volia dir és que, escolta, els autis, doncs, efectivament, cal atendre,
1: sí,
0: però també a les persones migrants.
1: Exactamente, no? Mirar a los dos lados. Si bien la situación que están viviendo los autis ahí es incómoda, no se puede olvidar los 145 muertos, no se puede olvidar lo que están viviendo las personas, bueno, primero, que por qué migran y lo que han vivido durante todo ese proceso. Básicamente lo que quería decir era eso, ¿no?
0: Y va la dica, Wadid Molbendit.
1: Exactamente. Pero bueno, todo esto encaja en lo que yo quiero contar hoy, que luego, no solo el madridismo, sino yo diría que toda España le ha ido encima a estos tres jugadores, uh-huh, bueno, con un linchamiento y una cacería digital tremenda, mediática, que son jugadores politizados, como si, bueno, antes de ser futbolistas no fueran personas, y como si ser futbolista significaría no tener una conciencia política, que le están haciendo juego al bonismo, que son unos woke, y sobre todas las cosas, por supuesto, fuera de España, ¿no? Como porque, claro, como viven, trabajan y están aquí, es como no pueden estar aquí. Y yo con esto ya toqué fondo, yo soy de Real Madrid, y ya esto fue la última gota que colmó mi vaso, porque ser de Real Madrid y tener una conciencia progresista es como un acto de masoquismo, ¿no?
2: Por la Silvia, ¿no? El próximo día, si es posible, el Real Madrid
1: es tremendo, porque claro, uno le puede emocionar los títulos, la cosa épica de las remontadas y tal, pero cuando tú estás...
0: Además, tú lo del Real Madrid conecta con la teva infantesa,
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, yo siempre tengo que explicar por qué yo soy de Real Madrid, claro. Es como en Cuba no había
0: nada más.
1: No había nada, yo veía de manera clandestina un televisor.
0: Un llibre, ¿no? El llibre,
1: exacto,
0: perdona,
1: que ahí está la historia.
0: El llibre del caos, comprar un llibre d'aquests perquè valen molt la pena. Sí, o sigui,
1: y entonces cuando te miras para el lado, cuando tú estás en la emoción en medio del partido, te encuentras con lo más rancio de la
0: cultura.
1: Exacto,
0: ¿no?
1: Poco, exacto. Bueno, más las banderas XXL de España, los puros VIP, ¿no? Todo esto, y entonces es insoportable todo esto.
0: Encima racistas, cagant-se en Mbappé y todo eso, ¿no?
1: Sí. Entonces yo no puedo más, porque además Mbappé, que es un tipo que hace 2 años y medio, cuando la ultraderecha en Francia había casi llegando a las urnas, salió y dijo, miren, hay que parar esto, yo no estoy a favor de esto, es un tipo sumamente consecuente con lo suyo. Ibrahima Konaté también lo mismo, él en los años 80 y 90, sus padres migraron, son de Mali, migraron a Francia y estuvieron limpiando las calles, limpiando las casas, y él tiene 7 manos más, ¿cómo no va a estar del lado de los migrantes? Claro. Y Vinicio por lo mismo, con todo el racismo que ha sufrido en España, ¿cómo no van a estar del lado de los migrantes? Al menos llamando eso. Pero entonces la han ido encima. Y
0: que això a la Casa de la Barreta no anava contra els autis, anava a favor dels migrants, que això, a veure, que la gent també...
1: Bueno,
2: I a part és que lo de les samarretes, ho van fer uns
0: empresaris
2: ja valencians, era pels empresaris
3: valencians,
2: pels empresaris
1: de Ceuta. Tenen negocis amb el Marroc,
2: Exacte.
1: Però entonces, jo que vivo en Barcelona, i que Barça està un momento dulce, voy a hacer...
2: ¿Qué? Acaba de... Ha tret una banda del Barça.
1: Un experimento.
0: Mare de Déu,
1: que por primera vez en mi vida me he planteado algo que es una excomulgación, ¿no?
0: Autoexcomulgación.
1: Absolutamente.
0: ¿Perdón, estás saliendo del Real Madrid directa?
1: Voy a hacer un experimento durante una semana.
0: Mare de Déu.
1: Voy a hacer un experimento.
2: Ay, ahora ya la parada.
1: Sí, claro. Pero cuando pero bueno, torne, cuando... Es decir, yo no soy iluso. Esto no significa que Barcelona sea un santuario de la coherencia, ¿no? Yo voy a ir ahí a ver cómo se mueven los hilos, muy ¿no? Bien. A introducirme, vale. A valorar con mi bufanda que tenía en la casa escondidita y voy a ver. Entonces voy a abrir una convocatoria, ¿no? Voy a abrir una convocatoria a la audiencia de Busté Primer.
3: A ver, ¿verdad?
1: Si alguien me quiere invitar al Camp Nou.
3: Es que hay mucho mariquita y mucho woke en esta audiencia. No sé si encuentras a alguien que se dé una peña. Si alguno de una peña que hemos ido limitando nuestra audiencia y sobre todo unos putos woke, son mariquita, la que no es trans, es negra, la que no es coja.
1: Bueno, a lo mejor no es Camp Nou, pero a lo mejor a su casa, con unas birras, a lo mejor
3: todos
1: a un
3: el
1: bar.
3: Deporte, la petanca, la. Lo sabes. Sí. Bueno, bueno.
1: Y entonces, para insertarme dentro...
3: Tú vas a Calgú, de una peña.
1: Durante una semana.
3: Durante una semana, Tayshudi...
1: Sí, a entender, a vivir desde dentro.
3: Barça.
1: Exacte. O sigui,
3: encara no s'ha obrat el miracle, sinó que tu vols veure...
1: No, exactament.
3: No, que vagi de Guatemala o Guatapeor, diguem.
1: Ja,
3: no?
1: Bueno, vamos a ver. A veure.
3: Si hi ha algun responsable del Futbol Club Barcelona, tenen aquí una persona migranta, ja con los papeles, no? O sea, que ja no portarà problemes.
1: Me portaré bien.
3: Que se portará bien, que es negro, pero
1: es
3: bueno,
1: negro,
3: no pasa nada.
1: Cumplo la cuota, mira, la cuota, eso siempre está bien.
3: La cuota.
1: Claro.
3: Está un trist d'assimilar-se.
1: Exacte.
3: Que diu bon dia, estàs con el català.
1: Sí,
3: no?
1: Molt
3: a
1: bé.
3: La seva filla.
1: Exacte.
3: Es fot dels seus pares perquè parlen cubano. O sigui, la seva filla practica la xenofòbia de la seva pròpia pare. O sigui, és un model d'èxit. No volíeu els catalans. O persones com aquesta, joder, que parli català, que la filla sigui xenòfoba amb el seu propi pare perquè aquest l'òtia amb patineta. Això és una puta de miracle.
1: Exactament.
3: Miracle. Val.
2: A no, cal convidin.
1: Sí, val. Exacte. Entonces, después de unas semanas que yo haga ese experimento, ya. Valoraré vale. Si finalmente hago el tránsito a Barcelona.
3: Para una pregunta, tú trobas a hacer el tránsito a Barcelona, exacto.
1: Sí.
3: Porque podría ser que, clar, durant les circumstàncies sociopolítiques de Cuba només t'haguessis agafat a un clau ardiente que és el Madrid, diguéssim, no? Perquè,
1: sí, saps? Sí, sí.
3: La teva transsexualitat futbolera, doncs, bueno, vinga, vas agafar-te allà perquè és el que hi havia. Però...
2: que sortia per la tele.
3: Tu, del fons, l'arrel de tot això és que tu creus que el Barça és un club menys fatxa que el Real Madrid.
1: Des de fora. No ho sé.
3: Val.
1: No ho sé. I vull experimentar-lo.
3: I vols experimentar-hi. Parlarem amb el Barça.
2: Perfecte.
3: Els hi enviem una persona que és del Real Madrid que vol fer-se del Barça. A veure què passa, perquè això sí que ho trobo fort. Bueno, ara... Genial. Moltíssimes gràcies. Mare de Déu. Mira,
4: Busté Primer, amb Marc Giró.
3: Doncs fins aquí el superrefregit del 12 d'octubre. Per cert, una cosa, Guinea Equatorial, lliure sempre, però ara quin tipus de govern té?
5: Ara una dictadura.
3: O sigui, es van independitzar d'Espanya per
5: tenir ara el Teodoro Obiang, bueno, un dels dictadors més longeus
3: i més d'usos de tota Àfrica, clar. Què t'ara va dir? Pues això de la independència, ara, pues no sé. T'imagines que Catalunya és independent?
2: No, s'ha de vigilar, clar.
3: S'ha de vigilar. És que
2: a veure on arribes.
3: Ai, Déu meu. Bueno, pues sí, ja ho veurem.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
9: El diumenge 18 vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
10: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així.
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas y Viñedos Félix Callejo y Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
17: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
18: Taloner, és en català, no...
17: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
19: Jo era un jinete total.
17: I Alba Segarra.
20: Que no tengo miedo a la verdad.
21: Pues vinga, anem.
22: Molt bona tarda a tothom, passant uns minuts a les 3.
23: Som els davants del clapés.
22: Alba Segarra, Guillem Estadella, molt bona tarda i molt bon 12 d'octubre.
23: Molt bona tarda, Marc Bala, i bon dia de la colonització.
22: Viva Espanya! Guillem,
24: no, no, no, no, això...
23: Tu què ho fas, per no quedar-te sense feina quan passen els altres?
24: Jo ho estic fent per si de cas, perquè veient com anirà a partir del dia 29 de novembre, ves que no haguem de començar a fer aquest programa, que siga Los Toloneros, i comencem a parlar en castellà, eh?
23: Pues a mi, que em prenguin pressa.
24: Ara.
23: Jo dic claríssim que avui no hi ha res a celebrar, només un genocidi que van fer.
22: A més, et diré que nosaltres havíem demanat la direcció... Havíem demanat a la direcció fer el programa especial des de la desfilada de les Forces Armades i ens ha dit, no, heu de fer programa en directe normal com cada dia.
24: Teníem pactada l'entrevista amb el qui porta la cabra de la Legión, eh?
22: Sí.
24: Que es veu que és més intel·ligent a la cabra que el tio que la porta. Mira, així fa la cabra.
22: Ha defensat millor Espanya la cabra que el senyor aquell.
24: Pobre.
22: Escolteu, que avui tenim molt de material, però el que no farem és fer-lo en directe.
24: No.
22: Avui venim descansats sense fer reunió del programa. Per exemple, jo crec que avui és un bon dia per recuperar aquella cançó, Estadella, que vas fer fa uns dies.
24: La setmana passada.
22: Sí, fa uns dies. Dedicada a l'augment de l'extrema
24: dreta. Sí, perquè vam veure una enquesta publicada pels nostres companys de La Vanguardia, que deia que Aliança Catalana empataria 30 diputats al Parlament de Catalunya si aquell dia es fessin eleccions, eh? Vull dir que, per tant, segueixo amb el Viva Espanya per si de cas, eh?
23: Estem liadíssims.
22: No. Sí. Voleu recuperar-ho?
23: Home, sí. I tant.
22: I així anem a escoltar el programa i no hem de treballar perquè avui res de celebrar.
23: Ara. Exacte. I recordeu que està fet en directe. Estadella va cantar en directe.
24: Exacte.
23: Entendreu moltes coses.
22: Crec que es nota. Sí. Vinga, va, endavant. Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de l'enquesta que han publicat els companys de La Vanguardia, que diu que si avui mateix es fessin eleccions a Catalunya hi hauria un empat tècnic entre el PSC i Aliança Catalana, tots dos, amb 30 diputats.
23: En tercera posició quedaria Esquerra Republicana de Catalunya amb 23 representants, 3 més que el 2024, mentre que en quarta posició se trobaria Vox, que pujaria 7 diputats i arribaria fins als 18. El gran damnificat d'aquest context, com ja retrata, a cada enquesta publicada seria Junts. El resum de tot plegat és que quedaria un Parlament més difícil de governar que intentar arreglar el problema de Rodalies.
24: Home, sí que és d'aquí a gent al Parlament, que també és una mica Rodalies, eh?
22: Sí,
23: està d'allà, no et passis.
24: No, però...
23: O sigui, és molt ofensiu que comparis a qualsevol persona amb una persona fatxa.
24: No, si ho dic en plan positiu, que... i no pel retard, eh? Ho dic perquè estan com un tren.
23: Hòstia, està d'allà, no.
24: No!
23: No!
22: M'agradava més pel retard, mira què et dic.
23: Que vingui la policia de la decència.
24: Ostres.
23: No pots ni cosificar ni ser capacitista, tio. No. Espavila.
0: Mira, amb els fatxes.
23: El que sí, amb els fatxes, mira, amb els fatxes.
1: El que sí que puc fer, que potser sí que és horrible, és cantar. Perquè...
23: Hòstia, Santa,
0: ara que ja havíem parat de plorar una miqueta... Ara,
24: no, per compensar he preparat una cançó que defineix perfectament com estarà el Parlament de Catalunya si tot segueix igual, com apunta les enquestes.
0: Val.
24: Vale? Hem versionat un clàssic del pop rock espanyol, hem versionat els Tequila.
0: Home, i tant.
24: Amb la seva cançó Salsa. Ai, Salsa.
0: Salsa no, Salta.
24: Salta.
23: Salsa és el que et falta a tu.
24: Sí, els hem versionat. Estic una mica nerviós perquè ho hauré de fer en directe, perquè avui no tenim el tècnic que ens munta les cançons.
0: El Salva Coromines.
24: S'ha quedat atrapat al Vallès. Per tant, jo, a partir d'aquí, demano perdó a tota l'audiència.
23: Jo també.
0: Ho faràs en directe, directe.
24: Ho farem en directe, directe.
23: No, i això és veritat, o sigui,
0: pots
23: audiència.
0: Posar... A Lujas, pots posar el rètol de directe, allò com fan a la tele?
24: Actuació en directe, no?
0: Exacte.
4: Bomba.
24: Bomba, exacte.
23: Sí, exacte.
24: Doncs, a Lujas, quan vulguis, li fotem el tema.
23: Vinga, va, sense por.

0: vull recordar que
1: Alba.
2: Que he pensat que m'has dit que volia de recordar Adolf Hitler.
0: No, però bueno, que se'n recordin també abans de votar.
1: Ei, va, que hem de seguir amb l'altra versió. Va, que aquesta notícia no està obrint les portades dels principals diaris i per això mereix ser protagonista avui de l'altra versió. Hem llegit el diari de Girona. El següent titular diu que el campanar de la catedral de Girona marca les hores amb dos tocs menys. Resulta que una petita avaria en el mecanisme, doncs això, fa que la campana tingui un desajust exactament de dos tocs.
0: Aquest article de Toni Di Marino explica que quan són les 8, per exemple...
2: Perdona, jo em diu... Ui, ara...
1: Ui,
0: però l'he dit bé, no?
1: Ah, sí.
2: Ja, però m'ha fet gràcia.
0: O també hi ha italians allà.
1: Potser és català?
2: Hòstia, un art...
0: D'origen
2: italià.
0: Toni
2: Di Marino, eh?
0: Toni Di Marino.
2: Hòstia. Sí, sí.
0: Està de drogues
1: més.
2: Ara m'he de drogues més, hòstia.
0: Tornem-hi. Aquest article de Toni Di Marino explica que quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no fa cap toc. La incidència afecta el repic de les hores en punt, però no els quarts, que continuen sonant amb normalitat.
2: Un moment. Això vol dir que sí que es pot estar missa i repicant, eh? Algú està intentant fer les dues coses alhora, nois.
1: Un ninja a la catedral de Girona. Home, aquest any, si a TV3 fan les campanades des de Girona, haurem de comprar 10 raïms?
0: Jo ho agrairia, perquè sempre acabo vomitant.
1: Doncs mira... Avui, nois, us he de dir que la investigació s'ha de fer a peu de campana. Efectivament, he trucat a Girona.
2: Seria molt divertit que truquessis de cop i volta a Lleida.
1: No.
0: Seria maco.
2: Seria maco.
1: Sí. Mireu, he trucat als banys àrabs.
2: Com?
0: Què?
1: Els banys àrabs.
0: Hi ha banys àrabs.
1: Home, però que no un entenc a Girona.
0: Sempre t'he dit tot.
2: Uns banys àrabs, està molt bé.
1: Sí. I el noi que m'ha agafat el telèfon, ara ho descobrireu, per mi és el treballador de l'any. Aquest noi mereix un ascens.
3: Sí, els banys àrabs de Girona, digue'm.
1: Ah, Maria, truquem de RAC1. Què, les campanes? Que es veu que no sonen del tot bé?
3: Un segon moment, que estigui tenint una gent.
1: Sí, no, cap problema, només faltaria, perdona'm.
3: Sí, clar, segur. Dic, la clar, tranquil. Anglès? Puc parlar d'anglès? Pan, sí, d'acord. Sí, disculpeu. Comentàveu que no s'escoltaven les campanades, disculpa.
1: M'encanta que parles idiomes amb una facilitat.
3: El francès, més o menys, el tinc una mica així, a l'anglès sí, però bueno.
1: Que es veu que no estan sonant totes les campanes que haurien de sonar.
3: Ara per ara les he escoltat, eh? Potser en algun moment m'he despistat, perquè com que estàs atenent la gent, però jo diria que almenys les que tocaven, les que marcaven que tocava treballar avui, les he escoltat, eh? Un son, un moment,
1: sí, sí, sí.
3: Doncs mira, serien 7 euros en aquest cas. Ah, exacte. Sí, disculpa, eh? Sí, exacte, parlo aquests 4 idiomes. Sí, mira, just aquí al damunt. No, en principi només una, eh? Disculpa. Sí, digues, perdona.
1: Ets multitasking, eh?
3: Una miqueta.
2: Però... Molt bé aquest nano, eh?
0: Però que esmorzat, aquest tio.
2: Bueno, doncs...
0: Mas, has de veure quantes coses feia alhora, eh?
2: Bueno, doncs és que a Girona vigila amb l'aire que fot allà, eh?
1: També és un border collie, aquest noi.
0: Exacte.
1: Justament quan estava parlant amb ell s'apropaven dos quarts i volia provar si sonaven o no.
0: Molt bé.
1: Amablement s'ha esperat fins a dos quarts i ell anava fent feina i jo esperava que sonessin les campanes.
2: Un dia normal per ell.
1: Doncs mira, ara que ja són 29, si no et sap greu, m'espero aviam si sonen les de dos quarts. Aviam si les puc sentir.
3: No pateixis.
1: Aviam, eh?
3: Aviam si hi ha sort. Sí, disculpa. Hola. Oh, yeah, sure. Just one second. Any student? Okay, do you have any student ID or something like that? Okay, yeah, sure. Don't worry. Then it's 8 euro in total. Tenés entradas? Perfecto. Mira, si tenéis el carnet estudiante, doncs mira, jo he escoltat una campanada. És veritat que no n'estic escoltant més,
1: sí,
3: però he escoltat una campanada.
1: Però clar, a dos quarts n'haurien de sonar dues, no?
3: Sí, és que potser ho he escoltat malament, però jo diria, una l'he escoltat segur, l'altra ja no ho sabia dir-te, jo diria que no.
1: Estic sorprès amb tu, eh? En un minut has parlat francès, castellà, català...
3: Al final ho hem d'explicar així, sí, bé, tenim turistes de forces i llocs diferents.
1: Com et dius?
3: David.
1: David, treballador del mes, eh, aquí a l'empresa?
3: Home, no, aquí hi ha gent molt competent, ja t'ho dic jo que sí.
1: Ja s'haurà un mil, tu!
2: Molt bé!
0: Bravo!
1: Més treballadors com el David
2: ara,
1: a Catalunya.
2: Ara.
1: Gent com ell aixeca el país
2: ara.
1: I aixeca també els ara. Patrimonis històrics de la nostra terra.
2: Ara.
1: Bravo!
2: Però et dic una cosa, ara estàs elevant aquest paio, però jo també parlo 4 o 5 idiomes i no em valores així, eh?
1: Sí, però...
0: Bueno.
2: No, clar.
1: Però no, no
2: jo, tots els idiomes que parlava el nanoquet, jo els parlo però també. No, el mateix... I de mi us en rieu.
1: Però no al mateix nivell, Cuca.
2: What do you want to do, eh?
1: Mira, aquí has estat bé. Doncs mira, si mai busquen gent, series un bon company del David.
2: Seré Arif Dains.
0: Ho fotien tot del revés, aquests dos junts.
1: Escolteu, no m'ha quedat clar si sonaven totes les campanes o no, i he trucat al cafè L'Arc, que està just al davant de la catedral.
2: Ah, molt bé.
0: Molt bé.
1: Llavors, allà sabien alguna cosa, però no sé si van ajudar massa.
4: Sí, digue'm.
1: Ah, Maria, truco de RAC1. Era per saber què els passa a les campanes, que es veu que no sonen bé.
4: Estic molt embolicada per sentir-los. Refredada amb les orelles tapades.
1: Ai, pobra.
4: Potser no han sonat, no t'ho podria pas dir.
1: Perdona que rigui, però clar, no saps si no van bé o és que tens les orelles tapades, clar.
4: Oh, sí, si vols et dono el telèfon de la catedral.
1: Com? Ah, tens el telèfon de la catedral?
4: Sí, busco un moment per tu.
1: Ah, doncs t'ho agraeixo.
4: No m'ho facis buscar, estic treballant.
1: Ah, vale. Havia sortit de tu, dic, vale.
4: Ja li preguntaré a aquest noi que porta el tema de la catedral, li preguntaré.
1: Ah, tu ho coneixes, però... el que ho porta?
4: Clar, si estan aquí davant meu. Home. Clar, venen a prendre cafè, saps? Si fos el Vaticà, te diria, potser seria més complicat conèixer-los, però no... No sé.
1: Bueno, cuida't el refredat, eh? Un ibuprofè i un d'això ja ho tens.
4: No, home, no. Això és un carajillo potent.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Quan la gent diu que no s'automediqui, no tenen en compte el carajillo, eh?
0: No, sí, però és que... llet calenta amb conyac?
1: Sí, eh?
0: Vas a dormir ben tapat una bona suada? I la sanitat pública pot respirar uns dies.
1: Nos recordem que m'havia agafat el telèfon així, aquesta dona, eh? Bé, truco directament, com ho hauria d'haver fet des d'un bon principi, a la catedral, que em donaran la informació...
2: Molt bé, molt bé.
1: La informació de primera mà, i a més allà, segur que estan molt atents al repic de les campanes.
5: Botiga en la catedral, bona tarda.
1: Ah, Maria, som de RAC1. Què a les campanes?
5: Em sembla que sí, que funciona bé.
1: Ah, però tu estàs aquí a la catedral, no?
5: És que estic a la botiga.
1: Ah.
5: He preguntat i m'han dit que sí, que des d'ahir, a la tarda, funciona.
1: Ah, o sigui que ja està arreglat?
5: Així que...
1: Tu ho has sentit, ho has comprovat o no?
5: No he prestat atenció. Per ser honesta. Què vols dir, Marc?
1: Vale, o sigui, tu clar, a més, suposo que tens un rellotge digital o el telèfon, no et cal anar sabent l'hora pel campanar.
5: No, és que hi ha molta gent i, clar, estem o vendiendo entradas donant audioguías, entonces, clar, no...
1: Vale.
5: I com és algo habitual, és que no. Perdón.
0: Bueno.
2: Heu tornat una mica a lligar. O sigui, ets pare, però estàs intentant lligar un altre cop per telèfon.
1: Sí. És que no sabeu confondre una persona que és simpàtica pel món. Us he dit una cosa, el diari de Girona deia que també aquestes gestions han trigat una mica més en fer-se, el d'arreglar la campana, perquè els tècnics estaven de vacances.
0: Clar.
1: Estaven de vacances o estaven fent campana? Va, que seguim repassant l'altra versió del dia amb el que ha sigut la novetat d'aquest estiu. No ens podíem passar per alt aquest tema, que són les batalles de Farmejar Aura.
2: Ai, per favor.
1: N'ha parlat aquest matí el Basté, també. Aquestes són les noves batalles de galls, però l'objectiu no és fer rimes amb una base de rap, sinó és comprovar qui té més d'això que els joves anomenen aura.
0: Mira, perquè ens entengueu, són trobades de joves en espais públics on fan un cercle gegant i al mig del cercle dos rivals competeixen per saber qui té més aura.
1: Per cert, he vist la Rosalía a Mèxic, que estava de públic en una batalla de Farmejar Aura.
0: És que està per tot arreu, llavors anem per parts. Farmejar Aura, què vol dir farmejar? Farmejar ve del videojoc i vol dir acumular o recolectar punts. I aura és un concepte que s'utilitza molt a xarxes socials per referir-se a aquestes persones que tenen carisma, presència i estil i que despertes interès als altres persones. Per tant, farmejar aura seria acumular carisma. Mireu si s'ha estès que hi ha arribat a ciutats com Barcelona, Sabadell, El Prat i fins i tot a Girona. Els mateixos protagonistes expliquen per què és tan important això de tindre aura.
6: Formar aura para mí es dar lo mejor de ti, hacer un poco el tonto, ser tú mismo en pocas palabras. ¡Ave! ¡Ave!
7: Tener mucha aura es muy importante dentro de un instituto porque al final tienes ese potencial para poder comunicarte con la gente que otros no tienen.
2: Ja et dic una cosa, mira, que a mi el que em fermeixen a mi és trauma, i no aura, eh? Jo et dic una cosa, nosaltres érem així de joves? De veritat ho dic?
1: Jo crec que sí que érem així de ridículs, però teníem l'avantatge que no ens gravàvem.
0: Això és veritat.
2: Això també és veritat. Déu meu, senyor.
1: Escolteu, tu has baixat al carrer, no?
0: Sí, però escolta, abans que té res, sí que és important això de fermejar aura, perquè està portant les primeres estrelles. De fet,
2: com?
0: Avui hem descobert a la Paqui, de 70 anys, de Blanes. És una dona que es va fer una trobada de fermejar aura a Blanes, ella s'hi va presentar...
2: Ai, Paqui.
0: Ho rebenta d'una manera. Diu que la brigada encara està arreglant el terra del forat que va fer del cony que té aquesta senyora.
2: Alba!
0: Jo estava farta de veure-ho només per xarxes i he dit, no, tu baixa al carrer i comprova com està a Barcelona aquest tema de fermejar aura. Aquí comença un reportatge a peu de 6-7.
1: Per tant, entenc que has baixat al carrer a farmejar aura, Taru?
0: He baixat al carrer? Bueno, jo crec que vaig sobrada d'aura.
1: Ah, sí? Em sento tan gran dient per la ràdio farmejar aura.
0: Bueno, t'he de dir que fins fa unes hores deia farmejar àurea. Sí. O sigui, el concepte ja el deia malament.
2: La dislexia era molt present en el teu dia a dia.
0: La dislexia, el boomerisme, o sigui, ajuda que jo entre en aquesta moda. No, he baixat al carrer per buscar una mica a veure què en pensa la gent, si saben el que és, si creuen que tenen aura, com estan d'aquest tema... I la primera persona que m'he trobat és un resum de les 10 primeres persones que m'he trobat. Però quan jo els he dit, què? Com vas de fermejar aura? La resposta ha sigut això. Hola, vostè, fermeja aura?
8: Sí, perdona?
0: I fermeges aura?
8: No t'entiendo.
0: Vale, has sentit a parlar d'aquesta nova moda que hi ha de fer batalles a veure qui té més aura?
8: No tengo ni idea de qué me hablas.
0: Però aura és carisma. Vostè creu que en té?
8: No tengo ni idea de qué me hablas.
0: No, És això, són batalles que queden joves en una plaça, fan un cercle i surten al mig a demostrar que tenen aura, que tenen flow, que tenen carisma.
8: Ni idea, de verdad, nada.
0: I vostè creu que podria guanyar en una batalla d'aquestes?
8: Que no sé de què me hables, de verdad.
0: No,
1: Perdoníssim.
0: Era un home
2: màgic.
0: No sabia del que el parlava i tampoc li interessava gaire, la veritat. Llavors, clar, no m'he trobat molts.
2: T'aguanta molt bé la conversa perquè podia haver engegat a la merda molt ràpidament.
0: Però perquè tinc molt aura. Llavors enganxo la gent.
2: Sí.
0: No, mireu.
1: I molt de morro.
0: Jo estava... Sí, això també és veritat. Jo estava desesperada perquè pensava no podré fer pas el reportatge perquè ningú sap de què li parlo.
2: Ara.
0: Fins que vaig trobar unes dones, un far de llum al mig de la foscor. Dos ties que quan jo els he plantejat la pregunta m'han donat la millor resposta possible. Elles sí que són aura.
9: Vam parlar d'això, que tenim una aura natural però que no ens llueix perquè si tens massa aura, llavors la gent ja la dona per fet. Perquè et surt de manera natural, no la pots frenar i fa que els altres doncs, la donin per fet, que no se la treballin. Tu entres en un lloc i canvia l'energia, no puc frenar-la.
0: Creieu que a mi em passa el mateix? Perquè ara que ho dieu també em sento que...
10: Tu tens molta aura.
0: Oi?
10: I tant, molta.
0: És que jo a vegades entro al supermercat i penso pitaré i no és que hagi robat alguna cosa, sinó que és l'aura.
10: No, jo ho he notat. De seguida que has vingut, per això m'he posat a parlar amb tu.
2: Ai.
0: Magnetisme.
10: Hi ha magnetisme, tens magnetisme. Sí,
0: no m'ho he inventat jo, això que està passant.
10: No, hi ha gent que en té més que l'altra i tu en tens molta.
0: Tu i jo fa rato que estem connectant amb el wifi
1: però
0: de l'aura.
1: Estàs lligant?
10: Sí, totalment.
9: Som líders d'àurea.
0: Crec que és aura, però bueno.
1: Bueno, Alba Segarra, tirar-li la canya a una dona pel carrer.
0: No.
2: No tirar-li la canya, no. Li ha tirat el vaixell sencer.
0: No. Ella i jo tenim molta aura i les nostres aures han connectat. Ha sigut involuntari. A vegades et passa això. Saps quan se t'acopla el mòbil al Bluetooth d'algú altre?
2: El què?
0: El Bluetooth d'algú altre? Doncs pues això ha passat. Llavors, clar, nosaltres estàvem allà en aquell moment com de d'aura, de connexió d'aura.
2: Se t'acopla el Bluetooth?
1: T'ha tret tota l'aura que tenies.
2: En què t'has de dir? Se't connecta o tal? No, se t'acopla.
1: És que el teu Bluetooth
2: és una senyora gran.
1: Va amb cable, el teu, eh?
0: Saps què sento? Que estic encara com engegant el vocabulari modern.
2: Quan descobreixis l'airdrop, fliparàs, eh?
0: Què això? No, escolta, nosaltres estàvem connectant aura.
1: No sé ni puta idea.
0: És la de l'iPhone.
1: Sí, l'airdrop, per passar les fotos. Dios.
0: Mira, un dia us portaré una llista de coses de tecnolerda que jo he fet a la vida.
11: Vale.
0: Escolteu, nosaltres no perdem la màgia. Estàvem connectant aura amb aquestes dones, saps? Aura, allà connectades. I de cop al costat hi havia una taula de nois joves. I mos han dit, nenes, nosaltres sí que tenim aura. I hem trobat un dels tios amb més aura del món.
1: Ara.
0: I això ha portat conflicte.
12: Somos italianos.
0: Italianos, vale. Vull saber l'aura. fermeja aura.
11: Aura.
0: 6-7.
11: Como aura farming.
12: Yo tengo mucha aura porque soy un rapero.
0: Rapea, rapea. Raku. Raku, es la radio líder.
11: Cosa dico, cosa dico?
12: Sto con i miei fratelli a Barcellona. Sono qui e mi bevo un bel caffè. Ok, sì, i miei fratelli sono Lisi e Beppe. Veniamo dall'Italia qua per te. Ah, ok, sì, siamo stati a Barcellona. Questa settimana stiamo tutti frettando. Siamo tutti ubriachi dalla sera prima e ci siamo scopati 8 tipo in camera.
0: No, elles estan celoses, elles. No, no.
13: Ai. 50 anys et vull veure, com jo.
0: És un altre tipus d'aura.
13: Ah, vale, perquè l'aura boomer és molt guai,
0: Boomer és la que volem, nena. Ara us diré una cosa, gallina vieja, hace buen caldo. Ai, dit tota la vida.
13: Sabrosón, sabrosón.
0: Clar, jo venia d'aquelles dones que tenien tanta aura... Llavors, clar, ells, com que l'italià ha fotut aquest rap amb italià...
2: Home, l'italià ha fet italià, queda
0: tan bé.
1: Saps com es diu en italià farmaja aura?
0: Com es diu?
1: Aura Pausini.
0: Oh, uau!
1: Enteneu? Aura Pausini.
2: Sí.
0: Vale,
1: italià...
2: No, vale, et diré una cosa. Des que ets pare, comença a parar una mica,
0: No, mira, ara jo et diré una cosa més seriosa, vale?
1: Va bé, aura...
0: Sí. Ara tu has de pensar que hi ha una criatura que d'aquí un temps tindrà accés a internet, vale? I podrà sentir son pare fent això. Si tu vols tindre una mica de respecte de la teva criatura, que ja l'has liat amb el tema, fes el favor de no fer d'estadilla.
2: A la teva filla no li podràs dir, no, fes els deures, que si no acabaràs com el teu pare, fent l'imbècil a la ràdio, clar. Vull dir, quin respecte t'ha de tenir.
0: I que ja tenim l'estadilla fent això. Et perdonem, et perdonem.
2: Jo crec que has d'aixecar la mà. I et deixem fer acudits dolents.
1: Perdó, perdó.
0: Fem això a partir d'ara.
13: Que sigui graciós, no?
0: Mireu, nois, quan jo ja estava pensant que havia trobat l'aura més aureosa de tots, la vida tenia un gir per mi per sorprendre'm. Perquè avui, aquest matí, he conegut a l'aura de veritat. A veure, tu tens aura?
14: Jo em dic aura. Tenir-ne no
1: sé. No!
0: I com es porta? Com és portar el nom de la cosa més de moda ara mateix?
14: Jo abans que es posés de moda ja em deia aura, ja caminava com a aura pel carrer i ja... I sóc a l'inici de l'aura.
0: Tu creus que a part del nom tens aura?
14: Oh, i tant que en tinc. Mira, sóc una dona trans, per tant es coneixo valentia cada dia de la meva vida i a banda d'això canto, ballo i sóc drag queen.
1: Oh, bueno!
0: És que tu vas inventar l'aura.
14: Exacte.
0: Tu vas posar la primera pedra.
14: Exacte.
0: Tu vas caminar perquè la resta poguéssim córrer.
14: Exacte, això.
0: Tu mos cantaries alguna cosa?
14: No te voy a cantar, lo siento mucho, cariño, pero a l'art s'ha de pagar.
0: La cultura es paga.
14: Exacte, sí, que està molt cara.
0: Com et dius, va, que et farem públic?
14: Enigma Queen.
0: Enigma Queen. Ah, perquè ets una persona enigmàtica.
14: Bueno, és que vaig triar aquest nom perquè quan buscava una miqueta la meva identitat vaig començar a provar per aquí i al final em vaig trobar com a dona trans, així que vaig resoldre l'enigma.
0: Et nombrem presidenta de Fermeja Aura.
14: Exacte, presidenta de les aures.
2: Ai, és fortíssim, ja, perdona un moment.
15: Aura! Aura, aura.
2: És fortíssim que t'has trobat a la cosina de Rayo McQueen.
0: Estadella, tinc molta por del que ve ara.
2: No, ni...
1: Perdoneu, però l'acabo de mirar per Instagram, Enigma Queen.
0: No, increïble. Tothom a seguir Enigma Queen.
2: Ara.
0: Nois, mireu. Jo el que vull defensar avui és que proposo que tothom es llanci als carrers a fermejar aura, perquè és o aura o mai.
2: No!
16: Vinga, taloners, a publicitat!
17: Els taloners del versió
18: RAC1
17: i aprendre pels sacs les migdiades.

0: En 5 minuts arribarem a 3:45 de la tarda i avui ens visita una banda que ens fa molta, molta il·lusió que vingui al complet i amb instruments, com us dèiem abans. He fet una petita descripció per la gent que no els conegui.
1: Tu o ChatGPT?
0: No, jo. Ah, vale. Penso que he fet el ChatGPT. No tenia idea, el ChatGPT.
1: Bueno, jo al ChatGPT li pregunto tot, eh.
0: Ah, sí?
1: Jo li pregunto tot.
0: No. Jo he intentat descriure... he posat paraules a la seva música.
1: Vale.
0: Jo diria que sonen a fusta de taverna irlandesa.
1: A borratxo.
0: Amb notes de gespa humida de les Highlands.
1: A borratxo.
0: Highlands. Tenen tocs àcids de conya marinera.
1: A borratxos.
0: I això ho barreges una miqueta amb aventuretes d'amic rotllo Tolkien. I et surt el Pony Pissador.
1: Jo et dic que jo t'escolto i a mi em venen ganes de fotre'm una Guinness i tirar cap endavant, eh?
0: No, és que fotrem una Guinness ara.
1: Sí?
0: Aneu-me i tal. Mireu, parlem del Pony Pissador, com dèiem, que des de fa més de 10 anys que no paren d'alegrar els escenaris de mig món amb melodies tradicionals celtes, ritmes mariners i, sobretot, molta jarana. A part de bons músics, ara ho comentàvem fora de micros, és gent molt divertida i molt lúcida a les xarxes socials i atenció perquè presenten un show a La Paloma el dia 16 d'octubre. Millor que ens ho expliquin ells. Saludem el Ramon, el Miquel, l'Adrià, el Martí, el Guillem o el que és el mateix, el Pony Pissador. Bona tarda! Aquesta descripció que he fet no l'ha fet la IA, eh?
2: Està molt bé.
1: L'ha fet Gemini.
0: Exacte. Escolteu, com va la venda d'entrades? Perquè he de dir que quan estàvem buscant convidats i tal, hem dit, ostres, això del Pony Pissador que ha dit que no està venent entrades per La Paloma és un truc de màrqueting? Tenim l'àudio que veu penjar fa unes setmanes al vostre Instagram.
3: Bueno, gent, creiem que ha arribat el moment de ser francs amb vosaltres. Com sabeu, el 16 d'octubre toquem a la sala de La Paloma i, malauradament, les entrades no s'estan venent tan bé com ens agradaria. Li vam prometre al nostre mànager que tindríem molt èxit i vendríem moltes entrades, així que ens trobem en el moment d'haver-vos de demanar una mica d'ajuda.
4: Dit això, sisplau, feu-nos el favor de comprar entrades i ajudeu-nos a no quedar malament amb Estrella Damm, amb La Paloma i amb el nostre mànager.
2: I amb els nostres pares, també.
0: Val, jo vull saber si això és estratègia de màrqueting o realment era un crit d'ajuda.
5: Les dues coses.
2: Les dues, sí.
0: Les dues.
1: Vale.
5: Però era veritat, eh? A la data de la gravació sí. Havien venut 24 entrades de 800.
1: I quan, com aneu ara, es pot saber?
6: 300...
5: No, 400. 400 i pico.
1: Bé,
5: ja,
1: això.
5: Ja està, ja
1: ho teniu. I després de passar per aquí, tindreu 402.
0: Ah. Això esperem.
1: Esperem. Anireu a tope.
0: Home, per tant, ja fem la promo ara que som a RAC1.
1: Clar,
0: que sí. Diguem... On han de comprar les entrades?
5: Han d'anar al nostre web.
0: Sí.
5: I al nostre web, ponypissador.com/concerts, i llavors allà tens
0: però
5: els
0: això
5: links.
0: Però és com els Oasis, que llavors no, perquè no es col·lapsi les entrades...
5: És igual de famosos, igual.
0: Sí, no, sí,
5: igualito.
0: Bueno, els Oasis ens van demanar ajuda a nosaltres per saber com ho havien de fer ben bé. I llavors allà barra concerts, i llavors allà tens una llista de tots els concerts, i punxes el de La Paloma, i ja vas directe on has de comprar les entrades. Recomanem comprar les entrades de tota la gent que vulguis convidar abans de dir-los a la gent que els convidaràs.
5: Clar.
0: Perquè llavors ja els poses en compromís i han de venir.
1: Ara, molt bona tècnica, eh?
0: És que
1: tècnica,
0: funciona.
1: És una tècnica de segrest, també.
5: Bueno, també sí, ens agradaria també fer... No cal que tothom que compri entrades vingui.
1: És veritat.
0: Perdona.
5: No és obligatori
1: fila,
5: venir.
1: Fila zero, no?
5: Nosaltres necessitem vendre les entrades. Si no et va bé, no passa res, pots comprar l'entrada, te la guardes, et tindràs un mail i aquell dia fas qualsevol altra cosa, però...
0: No, sou genis del màrqueting. La marató del Pony Pissador diu molt de tu.
1: Vosaltres el que voleu és que es vengui les 800, que no vingui ningú i està a casa, no?
5: Home, si m'ho poses així...
1: No has dit tu, eh?
0: No, perquè també a xarxes han dit que han convidat a 10 artistes i, de fet, han obert una porra per aviam si la gent pot endevinar quins són aquests 10 artistes. Hi ha algú que hagi encertat aquesta porra o no?
1: No.
0: Us he apropat.
1: Voleu jugar-hi? Voleu jugar-hi?
0: És que jo no...
5: 10 artistes.
1: El primer és Oasis. Sí, 10 artistes que vindran a col·laborar en aquell concert.
5: Vindrà l'Ed Sheeran, també.
0: No.
1: Busca bolos, ara. Són del panorama així català, entenc, eh?
0: Sí.
5: Vale. I del món folky, una mica.
1: I del món folky. A l'Osa.
5: Ah, que podem reaccionar com a sí o com a... Clar, és que no ho hem anunciat. Ho anunciem en directe i ja està, i ho diem. Per què no, no? Està divertit. Aneu dient noms i us diem sí
0: o sí. Però no, ara heu de dir si sí o si no.
1: Ha dit a l'Osa, a l'Osa ja podem dir que...
5: Que sí!
1: Què guanyo
5: jo
1: amb això?
5: Si encertes els 10, dues entrades.
1: Va, ara me la jugaré, però crec que pot ser molt divertit que canti Vinguem vosaltres la Su.
5: Hòstia, seria molt divertit.
0: Encara està temps,
1: eh? Hagués volat, però que ni cantés, que aparegués.
0: Su, si ens estàs escoltant, tira'ns un DM.
5: Que només vingui a fer Su.
1: Exacte.
0: Estaria guapíssim.
5: Pobreta, va patir molt quan vam treure la cançó.
0: Sí.
1: Estic pensant, o sigui, de moment només m'ha plantat una, eh?
0: Ah, està bé, està bé.
1: Està bé, de moment bé. Vale, l'os ha confirmat. Sí. Què més, què més?
0: No sé, no són molt de l'estil, però també abracen una mica el folk, no sé, que algú de la Ludwig Van.
5: No. Oh,
6: dirà, no, però estava ben tirat. No.
5: Estava ben tirat.
6: Buos?
0: Buos? Parlo d'ocells, no?
1: Da, exacte, no?
5: No, sí, sí. Com s'haurien de dir per venir?
0: Mussols, no?
5: Ah, nom científic.
0: Atene Noctua, s'hauria de dir.
5: Si es diguessin així, potser llavors vindria.
1: Atene Noctus.
0: Atene Noctua.
5: És el nom científic.
1: Atene Noctua. Però com tu saps això?
0: No pregunti.
5: Li agrada bastant el latineo.
1: Oh, vale, portes una samarreta d'un ocell, però imites a un cavall.
0: Sí. Com es diu aquest ocell científicament?
5: Un carduelis carduelis.
1: Això,
5: jo us ho deixo aquí.
1: Això és molt català, no? De dir dos vegades el nom, no? Carduelis, sí. Carduelis, no? Sí,
6: perquè és el de debò.
1: Sí. És el de debò.
0: Per si no ho has entès a la primera.
1: Bueno, anem pensant, que potser podem trobar altres coses.
0: O ens avanceu un mes, llavors la gent que faci la porra i hagi escoltat els taloners, només n'haurà d'encertar 8.
1: Què tal?
5: Taloners per això no n'hi ha, a la Paloma. No. Ara que ho dius...
1: Bueno...
5: No hi caben.
6: Bueno, tu pots plantejar com que nosaltres, tocant la primera cançó, som els taloners de la resta del concert. Llavors sí, però si no, no.
1: Vale, m'agrada perquè aquesta gent, per mi, està per sobre, tenen el coneixement intel·lectual per sobre de Shakira.
0: Són genis, eh?
1: Són genis. No, jo et dic una cosa, m'agrada molt més, li comentava abans a la pausa de la publicitat, m'agrada molt més els reels que fan d'humor, que les cançons molt bé, eh? Ai, però sí, a mi ja m'heu guanyat com a persones. Jo ja us he comprat a l'artista i su obra. Jo ja us he comprat amb això.
0: Sou dels pocs que no cal separar l'obra de l'artista.
1: Exacte.
0: No? Ja aneu tots junts. Per cert, qui és el community? Perquè crec que també hauria de cobrar una miqueta més que la resta, el community de la banda.
6: Tot el que sigui cobrar estarem dins nosaltres.
5: No, està repartit.
0: Està repartit, sí. Però els acudits bons de qui són?
1: Ah, comunitaris. Comunitaris, m'agrada molt. No?
5: Sí, ja el procés està molt treballat. Hi ha com... les bromes surten, així com dient tonteries.
0: Sí.
5: Llavors prenem nota, organitzem, el Miquel ha dit els vídeos, sí. El Martí és el que publica i parla amb la gent, i el Guillem pensa merdes. La feina del Guillem és pensar merdes.
0: I tu, Ramon, tens el calendari.
5: I jo tinc el calendari i faig com l'organització.
0: Sou una mica, diguéssim, els...
1: Els Oasis.
0: Sí, els Oasis de la música.
5: Igual de ben avingut.
0: No, sou els Big Bang Theory del folk, una mica, no?
6: Està bé, això, també.
0: Com genis, que és com la seva matèria.
5: Més que els Oasis.
0: Que parlant de que no sabíeu què atribuir-li al Guillem, hem vist que saps fer més d'una nota... Amb la veu, diguéssim, amb harmònics, això?
5: Sí.
0: Què és el cant mongolès?
5: Cant mongol, sí.
0: Cant mongol.
1: Cant mongol.
5: Sí, és un tipus de cant que fas... O sigui, deixes la veu en dues notes.
1: Com?
0: Però és que té unes capacitats vocals, el Guillem.
1: Tu pots fer dues notes alhora.
5: Sí, bueno, teòricament ho pot fer tothom, però vull dir, és com que la teva veu té moltes notes i tu la parteixes. Saps com la llum? Que fas un raig de llum i ja la pots dividir? Doncs la veu pots fer el mateix.
1: Ho sabia perfectament. De fet, sempre veig la llum i mira, va per aquí, va per allà.
6: No pots parar de dividir llums.
1: Bueno, què va passar a Montcada? Montcada bifurcació, perquè vam veure la llum també.
0: Ens podries fer una demostració, Guillem?
5: Sí, clar.
1: A veure,
5: aviam.
0: Això és cant mongol, eh?
5: Cant mongol. No, és igual. O sigui, la idea és que tu mires, però així... Jo faig una nota, llavors ficaré la llengua perquè no ens estigui veient i llavors la veu es divideix i fa més o menys així.

0: Avui
1: Mauet.
0: Bravo!
1: Mauet, Mauet.
2: Que boníssim. Jo sé que esteu molt, molt afincats amb el folk i sou un dels referents aquí a Catalunya. Us heu plantejat fer algun canvi de registre de cop i volta al Pony Pissador? Ens passem al rock dur, ens passem a fer una mica de urban. Us heu plantejat algun cop fer una petita immersió?
3: Urban amb mandolina.
4: Tenim una cançó de trap.
2: Bueno, però sí. El trap és més també català, no?
3: Sí. Sí, sí, molt català.
2: Sí, home, sí. Collons, la panga.
3: Sí, pues, clar, que hi ha molta gent, i el senyor Oca, i el...
2: Sí, xulíssim.
3: I el, com es diu, el Lildami.
5: Sí. Tenim una col·laboració amb el senyor Oca.
3: Tenim una.
4: Sí. I ara tenim una cançó pendent que ha de sortir, que és una mica de com hard techno.
2: Oh!
4: Barrejat amb drum and bass i dubstep i coses així. És molt friqui.
5: Sí, sí.
4: Amb cantirolers.
5: Amb cantirolers.
3: Amb cantirolers.
2: M'encanta. Sí. Clar, perquè vosaltres aquest any quants bolos heu fet?
6: 80.
2: 80.
6: 80.
4: No, o sigui, no els hem fet tots encara.
6: Ah, bueno, no, clar.
3: Els fareu.
6: Al cap d'any és 80 i alguna.
3: En unes setmanes comenceu gira pel Regne Unit.
6: Sí.
3: Clar, tot aquest tipus d'humor que aquí jugueu molt amb els jocs de paraules, el doble sentit... Com portem l'anglès per seguir mantenint l'humor?
7: Allà agradem per la música.
5: No, però en directe fem conyes que també... Perquè l'humor anglès l'hem sabut trobar, també.
3: Et sabria dir que és més un obstacle fer el concert en castellà que en anglès.
2: Sí.
3: Soy bueno. Hem demanat aplaudimientos, picar de manos...
5: Jo en un concert vaig dir en català tenemos la L.
3: Que en castellà no.
4: Que en castellà no.
2: Bueno, què tocareu? Què
3: fareu?
4: Jo tocaré la guitarra, el Guillem l'harmònica...
2: Quina cançó tocareu? Aquesta gent vull que vinguin cada puta setmana, eh?
3: Voleu, fem una cosa, ja que arribem tan tard, voleu venir a fer un programa els divendres, vosaltres?
2: Sí. Vinga. Com a guionistes jo els fitxaria
3: home,
2: directament,
3: són boníssims.
5: Ah, si pagueu.
3: Si voleu uns consells sobre ràdio, nosaltres també. Són els Monty Python del foc. Ai.
2: Vale, bueno, què ens tocareu, no instruments, sinó música?
4: Ah, tocarem una cançó que es diu Un viatge en aquest tren que va sobre la Renfe.
2: Ai, que bé.
5: Sí. Ja veureu.
4: Els de Montcada ja veureu que... Autobiogràfic,
3: dedicada a Montcada,
2: la
3: no?
2: La fareu ara o després de la publicitat?
4: Quan em diguis tu que...
2: Vale, no dic per com és Renfe, que si la feu a l'hora.
4: Ah, potser la fem demà.
2: Vale.
3: Doncs el Pony Pissador, en directe als taloners...
6: Ara?
3: Ara en directe.
6: Vale. Pues venga.

Taloners a publicitat! It's showtime.

0: Bona tarda, què tal? Com esteu? Som els del Versió RAC1. Benvinguts a aquest especial 12 d'octubre. Ja sabeu que sempre és una festa una mica polèmica de, reivindicacions.
1: Fàstic.
0: Per alguns és nyorda, per altres és un dia de festa, que si els catalans no hauríem de fer,
2: Mon
0: que si
2: ponyo.
0: No... Veus, viu a Espanya també. La Mare de Déu del Pilar, que el senyor Marcelí m'ha deixat apuntat, que diu que va fer un miracle, que l'any 63 la Mare de Déu del Pilar li va fer créixer una cama a un noi de Calanda, que li havien tallat la cama.
2: Amb els prínceps.
0: Sí, ja està.
1: A mi no m'importa.
0: Bueno, escolti'm una cosa, que són coses del dia. Per sort, el senyor Marcelí no ha vingut perquè no està catòlic i així ens estalviarem tot plegat. També són dies, aquests de festa, que molts de vosaltres, perquè ja ens coneixeu, esteu aprofitant per començar el que se'n diu l'operació Halloween. El que abans coneixíem com la castanyada, que ara ja està una mica de capa caiguda, i esteu saquejant comerços xinesos amb aquestes disfresses d'alta qualitat i carbasses i esquelets que ballen amb cançons. Heu vist aquests que apretes un botonet o aplaudeixes una miqueta, la carbassa i l'esquelet es belluguen. Són molt graciosos. Segur que us esteu dedicant a fer aquestes coses. Què passa?
3: Molt bé, màgica tarda.
0: Què tal, Sebastià? Com estàs?
3: Amics de Misteri, us parla Sebastià d'Arbó.
0: Quant de temps?
3: He passat un moment a la ràdio a buscar les cartes que la gent m'envia demanant que torni al programa Misteris en aquesta emissora. I he vist una cosa...
0: Què?
3: Fantasmagòrica.
0: Què ha passat?
3: Tota la planta buida.
0: Ja.
3: Sense ni una ànima. Un autèntic malson.
0: És que, Sebastià, pot haver passat una cosa, que no et dic que sigui així, però pot haver passat que potser t'has equivocat de planta, que estem a la 3 ara, llavors potser has anat a parar a la 15, que sí que ara està buida, saps?
3: Pues podria ser. Però et dic una cosa, he notat la presència de criatures fantasmagòriques.
0: Ah, sí?
3: Tu saps que si dius 3 vegades el nom d'una persona morta, se't pot aparèixer?
0: Ja, però Sebastià, això és una llegenda urbana que crec que ve d'una pel·lícula i aquí no s'apareix ningú ja, encara que ho diguem 3 vegades.
3: Aquí segur que no, però des de que no estic aquí, els fantasmes estan vetats a RAC1. Bueno, aquest és el motiu.
0: Millor, millor,
3: et dic
0: de
3: una cosa.
0: Què?
3: Els fantasmes estan molt enfadats perquè no els tracteu bé. Estan a punt d'anar a la vaga.
0: Ah, sí?
3: Sí. Per exemple, en aquest musical que estan fent per tot Espanya, basat en la pel·lícula, i que també va passar per Barcelona, el musical Ghost.
0: Ah, Ghost, sí, home, i tant.
3: En aquest musical no paren de dir falsetats.
0: Sí.
3: Sort que el vostre crític musical, el Roman, va parlar clar i ho va denunciar. Va dir que el protagonista no fa bé de fantasma.
4: Pues el fantasma realmente no se ve. El que está siempre inclinado es que está sometido porque tiene una pena y está doblegado, digamos, a la tierra, digamos. Y entonces cuando es amor es distinto, ¿no? Vamos a ver, con respeto, Bustamante lo hace muy bien, pero tiene una manera de estar un poco inclinado. Y vamos a ver, es su forma de ser, pero estás inclinado. Me acuerdo que tenía que estar más cristianizado, más crístico, a ver si me entiendes, más abierto, porque hay amor, entonces va ella y la caricia. Entonces, claro, él va, sí, inclinado.
2: Claro, pero cuando es posa darrere d'ella fer fang, s'ha d'acotar una mica.
4: Sí, eso sí, pero te das cuenta que todo el lado estaba así, un poquito de lado. Así. Entonces, claro, la forma como canta él. Esta forma tiene que pulir, tendría que pulirla un poquito.
2: Porque si no, así no...
4: Tal me actúa con una sensualidad porque flota, a ver si me entiendes. O sea, no está adherido a la tierra. Entonces no tiene campo magnético. Entonces va como si flotara en una nube. Entonces tiene que ser más sensual, más... Entonces más vaporoso. Entonces, claro, yo no lo he visto actuar como un fantasma.
0: Crítica duríssima, eh? No, m'he quedat que ja no l'escoltarem més, perquè continuarem amb una hora fantasmagòrica parlant de cotxes abandonats i també dels pitjors conductors de Catalunya, de seguida, en aquest especial 12 d'octubre.
2: Però el que ens ha cridat també l'atenció avui són aquests cotxes cada cop més, que veiem més cops, els vorals de les carreteres o autopistes que han patit un accident o s'han espatllat i que formen part del paisatge. La policia els posa una cinta com si fos un regal, que algú l'ha de venir a emportar-se'l, i allà es queda amb la cinta de la policia i jo darrerament n'hi he vist tres o quatre que fa dies i dies...
5: Perdoneu, al mig de l'autopista?
2: No, al mig, els pals aparten el voral...
5: Però al mig

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: O els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
4: RAC1, emissora oficial.
5: A Gos, que apareix aquest cotxe, tothom que entra a la ciutat comenta: i aquest cotxe què fa aquí, tan a prop de la via? I no marxava el cotxe, i cada nit la gent el veia, i cada matí la gent el veia. I ara, doncs, vam voler saber què passava amb aquest cotxe i en quina situació estava.
6: Per les fotografies que he vist al diari de Terrassa, efectivament, no és un cotxe que molesti la circulació, però vaja, que està a l'entrada de la C-58, és a dir, és bastant cridaner.
5: Sí, no molesta la circulació, però sí que seria perillós per si algú altre tingués un accident. Hi hauria una col·lisió i efectivament és visible. Vull dir, no és una cosa que es pugui estar amagada i que la gent no comenti. La gent ha vist aquest cotxe i, de fet, s'ha establert com una comidilla, un mem dins de Terrassa.
6: Bé, t'anava a preguntar per això. Les teories a Terrassa sobre aquest cotxe, quines són? Són mafiosos que han marxat de corrents? Què s'explica?
5: A les xarxes socials no feien tant teories conspiranoiques sobre qui era el propietari, d'on havia sortit aquest cotxe, sinó que ja el comparàvem. No sé si heu estat per Terrassa, però tenim una escultura que és el dinosauri del Roc a l'Avern, que està feta com de resta de vehicles, com si fos un Transformer, perquè la gent es fes una idea, i ja comparàvem això com la segona escultura de Terrassa. Les teories, ja ha estat després de la investigació del diari de Terrassa, que crec que la gent li ha quedat una mica més clar d'on surt aquest cotxe.
6: Terrassa té de les pitjors rotondes amb les pitjors escultures que hi ha mai.
7: Pirulí.
6: Sí, no dic perquè sigui de Sabadell, però si teniu una tarda, per les rotondes de Terrassa.
8: No té implicacions que siguis de Sabadell.
6: Quan em va patir l'accident, aquest cotxe?
5: Aquest accident a la matinada del 8 d'agost, que era un dissabte.
6: Què sabem del vehicle? És a dir, quin tipus de perfil té aquest cotxe? Quin cotxe és?
5: A simple vista es pot veure. És un turisme molt simple, és un Renault clàssic, un Renault Clio, fosc, i el que sí que crida l'atenció és que és de matrícula francesa. Qui s'hagi apropat o qui s'hagi aturat veurà que és de matrícula francesa.
6: De l'accident sabem alguna cosa? És a dir, jo he vist la fotografia, està com mig volcat, però què li va passar a aquest cotxe?
5: És una sortida de via sense implicar un altre turisme, vull dir, surt de la via, crec que de manera abrupta, per com queda el cotxe, efectivament, perquè trenca les barreres, ja estan reconstruïdes, de fet es van reconstruir sense extreure el cotxe, que això també va sobtar, però trenca les barreres i es queda allà, com el veieu.
6: Perdona, però aquest detall m'agrada, és a dir, torna a reconstruir la barrera però deixen el cotxe, és a dir, barrera sí, i el cotxe darrere.
8: I el cotxe ha quedat allà bloquejat darrere.
6: Com a record de l'accident, no?
5: Sí, sí. Clar, la barrera està intacta ara. Vull dir, es va arreglar, i passa que després ja parlarem. Sí. Aquest cotxe no es va poder retirar pel que sigui i ha quedat allà.
6: Val. Matrícula francesa, qui era el conductor? Què se'n sap?
5: Doncs una persona d'origen estranger que a mi Mossos no m'acaba de confirmar com sol passar de quin país concret, però entenent que la matrícula era francesa, doncs podem suposar una persona d'origen francès. Bé, una persona d'origen estranger que presentava clars símptomes d'haver begut i efectivament
6: va
5: donar positiu al control de col·lèmia.
6: Convertir la giragonsa en recta i va anar a parar allà dalt. Arribem a un dels primers punts importants d'aquest tema, que és que aquest detingut acaba en llibertat, és a dir, suposo que algun càrrec, no?, per haver conduït begut d'això, i l'assegurança no estava en regla. Aquestes dues coses converteixen la retirada del cotxe en un malson. Explica'ns què passa.
5: Sí, és un malson burocràtic, que com gairebé sempre. Aquí una vegada... Això, parlant amb experts, expliquen que una vegada Mossos gestiona tot això, mira, a veure, aquest cotxe està assegurat o no? De primera, si estigués assegurat, aquest cotxe tarda molt poc en retirar-se. Per què? Perquè abans parlàveu de com ha arribat aquella persona a casa seva. Doncs bé, a comissaria va arribar amb el cotxe dels Mossos. Aquí hi ha la primera resposta. Llavors, aquell cotxe queda allà en vistes que algú el retiri. Qui l'ha de retirar? Una grua que mai apareix. Per què? Perquè quan van a buscar l'assegurança no està en ordre. Llavors... Clar, no té assegurança. Qui li reclames tu a la retirada d'aquest cotxe? I quan veus que, a més, la matrícula és francesa, doncs comencen els següents passos.

0: que és a veure si pots contactar amb el propietari. Clar, sembla que el propietari... Clar,
1: recordem no... que el propietari se l'ha detingut, però se l'ha deixat anar.
2: Esclar.
1: És a dir, el...
0: Bé, de... això que...
1: No?
0: Que sigui el propietari o no, no ho sabem. Ah, o sigui, que era el, que era el conductor, això segur.
1: D'acord, d'acord.
0: Era el conductor. Clar, clar, el propietari, aquest cotxe, clar, això Mossos, doncs no ho expliquen, no sabem, si suposo que la investigació seguirà oberta. Per això crec que encara no s'havia retirat el cotxe, i és una de les raons, que encara la paperassa encara estava, estava calenta. Llavors, el propietari no se sap si és ell, si és una persona que està morta i aquell cotxe ningú l'havia reclamat, si és un cotxe robat, clar. L'assegurança no hi és.
1: L'assegurança no hi és, no tenim propietari i els Mossos no el poden treure.
0: Els Mossos diuen que en principi no és, no és que no el puguin treure, que no és la seva responsabilitat treure'l.
1: Llavors...
3: Però un moment, perdona, però aquests cotxes, que no és el primer que veiem als vorals, que sí. estan, que per exemple s'han accidentat, o sí. fins i tot alguns han, hi ha una part que s'ha cremat i que els posen aquesta cinta per de regal per veure si algú se l'emporta, home, no és la seva feina, però aquests cotxes, segons a quin lloc estan...
0: o sigui, són perillosos.
3: Exacte, posen en perill la seguretat viària, perquè és el que deies tu. Un cotxe que s'accident, que tingui un accident o que en el mateix punt, tu topes amb el cotxe sinistrat.
1: Sí.
3: Com pot ser que, no, que es digui que no s'ha de treure cotxe? Doncs que el treguin i que el, posin, que el portin en un dipòsit de municipal i que es quedi al dipòsit municipal.
1: Però en aquest cas tenim un avantatge, que és que s'ha tornat
3: a posar. Bé que els ajuntaments retiren cotxes mal aparcats quan els interessa retirar...
2: Però en aquest cas... Saben que cobraran. Aquí no cobraran.
3: Bueno, però escolti, això és un servei públic, al final...
4: No sempre cobraran.
3: Estàs posant en perill la resta de cotxes que circulen per aquella zona.
1: A més, si aquest cotxe s'ha accidentat allà, és probable que sigui un lloc on pugui tornar a passar.
3: Clar,
1: correcte. Però en aquest cas recordem que hi van posar la valla. El cotxe queda de regal darrere de la valla. Els Mossos no ho poden fer. Quina explicació et dona als Mossos? És a dir, si ells no poden, per la raó que sigui, qui ho ha de treure, això?
0: Doncs mira, això és avui em despertava i pensava, ostres, no acabo d'entendre, vaig publicar-ho i vaig intentar ser fidel al que a mi m'havien explicat, però clar, qui llegi la notícia veurà que a mi jo trasllado que Mossos vam confirmar. Nosaltres no tenim responsabilitat, però ho farem. I justament, sigui per casualitat o no, ho fan després de nosaltres... preguntar per aquesta informació.
1: Amigo,
0: que potser és una coincidència, que no
1: segurament,
0: ho sabem.
1: Segurament.
0: Però sembla una cosa també de reacció. Llavors jo crec, i això és opinió, sense tenir les dades a la mà, jo crec que el que ha passat és, escolta, això passarà ja a un àmbit més públic de comentar-se el tema del cotxe, el traiem i tota la paperassa que s'hagi de solucionar i ja li reclamarem la factura que puguem, la fem amb el cotxe al dipòsit i no amb el cotxe allà.
3: Perdona,
0: també
3: però...
0: hem de tenir en compte que ha estat l'estiu i tot.
3: Sí, però... sí, però per això anava a preguntar, quants mesos ha estat aquest cotxe?
0: Ha estat 37 nits, concretament.
3: 37 nits. I avui els hi han agafat les presses. Home, doncs perdona, però...
0: Sembla.
2: Però ara, arran que sortís el diari.
3: No, per això.
1: No, Joan. Sí, no, t'anava a dir, perquè és la resposta que hem de donar. És a dir, qui l'ha de treure? Mossos, qui et diu que l'ha de treure?
0: A mi Mossos em diu que la responsabilitat recau sobre el propietari de la via, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, en concret el Departament de Territori, però sí que parlen directament del Servei Català de Trànsit. Però, clar, després són ells el que ho retiren. No sé si és que entre ells han parlat, no ho sé. A mi em parlen de la responsabilitat recau sobre el propietari de la via.
1: Que no deixa de ser la Generalitat, que també controla Mossos.
3: Vull dir, és tota
1: la mateixa empresa, em vinc a referir, no?
3: Però això ja passava, a l'administració, a les 12 proves d'Astèrix, a les 12 proves d'Astèrix i Obèlix, que t'envien que és una prova que ells superen, que és el que passa ara.
1: Sí.
3: Una taquilla, això no és meu, això és del costat, la finestra del costat. Aquí és el que estava explicant, però amb la Generalitat. Perquè al final repliques la mala estructura del que passa a l'estat espanyol, la repliques a Catalunya, perquè al final anem a copiar el mateix. Això passa amb altres estaments, que ara no entraré al detall, que s'han copiat i tenen els mateixos mals i els mateixos problemes que els que tenien a Madrid.
1: Per resumir, Mossos et diu que és el Servei Català de Trànsit, però l'acaba retirant Mossos, que també depèn de la Generalitat, que és qui gestiona aquesta via, no? Aquest seria el
0: correcte, ho expliques perfectament.
1: Pau, perfecte. Ara suposem que aquest, perquè això també ho has investigat, aquest cotxe es treu. La meva pregunta és, on va parar el cotxe?
0: Jo crec que aquest cotxe, en aquest cas, va a un dipòsit. No sé ben bé quin. Entenc que algun, si Mossos fa la retirada, alguna cosa associada a Mossos o a la Generalitat o al Servei Català de Trànsit. Però bé, ara comença un procés que jo, pensant bé, crec que ja havia començat, que és el de esbrinar a qui li carreguem la factura o de qui és la responsabilitat d'aquest cotxe, en busca del propietari perdut, perquè clar, entenent les circumstàncies en què es dona a l'accident, és probable que aquesta persona esté paradero desconocido, que es diu, no la puguin trobar, hagi tornat al seu país, i jo crec que tota aquesta burocràcia per això tarda, que pot arribar fins a durar 6 mesos. A mi em parlen experts d'assegurances, de cotxes de... Sí.
2: Però hi ha la matrícula, se sap la matrícula.
1: Sí, la matrícula se sap, s'ha d'investigar, m'imagino, a partir de la matrícula. També dius, que això és una cosa interessant, que un dia hauríem de posar el nas aquí, que aquest tipus de vehicles van a parar subhastes.
0: Sí, quan passa tot aquest procés, que a mi parlant d'un termini d'això, dic, de 6 mesos, crec, a mi em comenten experts de la matèria, que Mossos fins i tot arriba a acabar retirant aquests cotxes i quedar-se als dipòsits, i com no saben què fer, en comptes de triturar-lo, el posen a subhasta, si ja està en condicions, entenc.
1: Bueno, i encara en treus alguna cosa.
4: I si no l'han desballestat encara.
1: Exacte.
3: La pregunta seria, el volum de burocràcia que s'ha de fer per treure un cotxe ocupa més que el cotxe? Perquè igual no sortim guanyant res, perquè després on guardes el volum aquest de burocràcia? O no, saps?
2: Vol dir el paper.
0: És correcte. Jo crec que la burocràcia, si em preguntes la meva opinió, crec que hauria de venir després de la retirada, no abans de la retirada, perquè el cotxe ja molesta. Suposo que espai per tenir el cotxe uns dies, unes setmanes, el tenen. Però bé, em diuen que és un tema molt complicat, des de les assegurances, això.
3: Ui, el món de les assegurances...
4: No
3: hi vulguis entrar. No. A veure, que tenim uns quants correus que han arribat al programa parlant de cotxes abandonats, que passen dies i dies i dies.
1: A veure si podem fer un mapa de Catalunya, a veure on queden.
4: És que Marc m'ho ha tret de la boca, dic, agafeu el mapa de Catalunya, que veureu com anem posant creus sense parar.
3: A veure,
4: l'Adrià, a la 2 de Lleida, Tàrrega, hi ha dos vehicles en direcció Barcelona.
3: Targa.
4: Jordi Martínez, hola, el meu pàrquing de l'Eixample, atenció, no estem parlant de la carretera, i el meu pàrquing també passa això. Carrer Casanova entre Gran Via i Diputació està ple de cotxes abandonats. A casa, a cada planta, com
3: perdona,
4: a mínim,
3: perdona.
4: Dos o tres.
3: Hòstia. És el pàrquing.
4: És el teu pàrquing.
3: Home. Cony, si aquest és el meu.
4: Ah, sí?
1: Sí. Has escrit el correu?
3: No. He quedat parat, perquè li dono tota la raó. Hi ha un munt de cotxes abandonats.
4: Doncs mira, el Jordi diu completament abandonats amb una capa de pols de 5 dies, rodes punxades.
3: Sí, exacte. Sí, un rover. Hi ha un rover abandonat allà, no sé fa quants anys. I un dia li vaig preguntar a l'encarregat i em va dir, ui, no sé, això és una qüestió d'herència, em va dir, aquí està abandonat. N'hi ha uns quants.
4: Doncs ja ho diu, que cada planta dos o tres com a mínim. I llavors he pensat en el meu i també passa això.
2: Qui els ha de treure? No sé,
3: estan allà, van passar
2: els treu.
3: I a més, clar, qui paga la plaça de pàrquing?
2: Ah,
3: o és de propietat? No ho sé.
2: És de propietat,
3: és que no sé
2: dir-li.
4: És de propietat. No ho sé. La Blanca... Perdó. No, la Blanca no. La Lali diu polígon industrial al Bruguer.
3: Ui, els polígons industrials.
1: Polígons industrials.
4: 11 caixes tractores de camió i uns 8-10 cotxes abandonats des de fa més de 9 o 10 mesos. A part, uns 200 containers d'escombraries esperant reciclatge.
3: A veure, perdona, 11 caixes? Això és un concepte que aquest no el teníem catalogat. 11 caixes de contenidors abandonats.
1: Impressionant. A lo millor l'empresa ha fet fallida i allò s'ha quedat allà i ho trobarem. Sí.
4: Mauri, hi ha un cotxe abandonat a l'entrada de Monells, al Baix Empordà, matrícula alemanya, és un Mercedes. Aquest cotxe porta ja abandonat 3 mesos, ha estat amb una cinta dels Mossos durant...
3: Sí, la cinta de regal.
4: I fa una setmaneta ja que ha començat el desballestament. Per tant, ja li entren les rodes, han trencat els vidres, han desmuntat l'interior, la coseta ja ha anat a
3: baix. Clar, però no pels professionals, sinó pels que s'emporten
1: amateurs.
4: L'Alejandro diu, os escribo subiendo a Monzón cada día y llevan desde hace 6 meses 3 coches abandonados. Uno siniestrado en Mollerussa, otro en Tàrrega y otro en Fonolleras. I a la C25, a la gasolinera de Sant Pere, n'hi ha un abandonat, ja evidentment desballestat, i amb grafitis.
3: Aquest ja està al llindar.
2: Aquest té més valor.
3: Aquest de ser un Warhol.
4: El Carles diu, a Sant Vicenç de Montal, al carrer Arbós, dos vehicles. Un fa més d'un any, l'altre fa un mig any. La policia diu que no té grua ni dipòsit municipal.
3: Perquè quan els interessa no en tenen.
2: No.
3: Però clar, quan els interessa bé que en tenen.
4: Home, quan tu pots pagar la multa sí que en tenen. Diu, què passaria si deixo el cotxe davant de la policia o davant de la casa de l'alcalde? Pregunta. A Olot diu...
3: Carai, però escolta...
2: No, no,
3: moment... Ja us he dit això. No, ja hem fet tema... un llistat de cotxes abandonats impressionants.
4: Això el Ricard diu, a Olot, al barri on visc, en tinc localitzat uns 7.
3: Aquí és?
4: Al seu barri, eh?
3: Aquí és?
2: Jesús.
1: Però on viu? Viu al Bronx d'Olot?
4: Noi, a Brunyola.
3: Això, perdoneu, ahir a l'Illa, que va fer l'exposició dels 2 anys de mandat que li queden, no ho va tractar, els cotxes abandonats.
4: A Brunyola hi va haver un accident fa 5 mesos, ara el van cremar, diu, van aprofitar, a la carretera que va de Santa Coloma de Farners, a 15 quilòmetres de Bescanó, hi ha una moto fa un any, que hi ha gent que ens ha dit també que les motos estaria bé també repassar-ho, perquè es veu que també n'hi ha moltes.
3: Allò que dèiem de la burocràcia, vas amb un... el que dèiem, els hi passava, hem recuperat el moment, el que els hi passava a Obèlix i Astèrix.
5: Home...

0: pensar que teníem el document. Bueno, és igual, en tot cas, no. És el que m'havíeu apuntat.
1: Val, jo ja va preguntar al Joan si a Terrassa, a banda dels accessos, tens controlat algun lloc on també hi hagi algun exemple dels que estem dient.
2: Crec que molts dels comentaris de la publicació que vam fer al respecte d'aquest cotxe parlen d'altres, però sobretot és dins del terme municipal. El típic de "el meu carrer porta un cotxe 2 anys aparcat, té molta pols i ningú el retira". Hi ha bastants casos a Terrassa, sí, malauradament.
1: Doncs, Joan, crec que aquest seria el segon reportatge. Què fer amb els cotxes que tens que tenim a les carrers de la ciutat?
2: Doncs, aquí molestarem a l'Ajuntament, eh?
1: Sí, home, sí, escolta, el que faci falta. Les investigacions, quan més molesti, millor. Joan, gràcies per atendre'ns i felicitats per la feina.
2: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
3: Buenas tardes, som en Miquel Bassó.
1: Carai, Miquel.
3: Miquel Bassó, els cotxes abandonats, molts quedo jo tots, a Mallorca, els porto amb un solar, deixo que sigui caïn la gavina, que està en fase de fer tota l'oxidació. Les quitxon un poc de fiang i pintura, i després es ven cada cotxe per 2 milions d'euros, cada un, perquè quan passen per la meva mans passen de ser xatarra a xerar-te. Com qualque hora, si voleu, que me porteu els cotxes cap a Mallorca, els vendrem tots.
4: Però, Miquel, dispensa, com que has de fer l'entrada principal de la Sagrada Família, es veu que...
0: No, no, s'ha presentat, està en el concurs, però no encara no s'ha materialitzat.
4: És veritat que penses fer les torres centrals tot amb cotxes abandonats?
3: Tot i cotxe, és una de les propostes que faré, sí, correcte, amb una trajectòria de camion i tot i cotxe de pilonall amb fang.
1: Ha quedat demostrat que de material tens a Catalunya.
5: Escolta, te vaig enviant mails, eh?
1: Ara sí, passa-m'ho tot.
5: Tu vas mirant, sí, perquè si hi ha una gentada...
0: Perdona, però jo quedo parat de la de cotxes favor, abandonats.
1: Jo crec que hem de buscar la ciutat de Catalunya que tingui més cotxes abandonats.
6: Som d'Esguaslunya.
1: I després preguntar a l'Ajuntament quin plan té. Ves-m'ho passant, això.
5: No,
1: ja ho farem, ja ho farem.
7: Què vol? L'impresa 38, que té el formulari blau.
8: Formulari blau, no.
7: Doncs com vol que li doni l'impresa a 38?
8: Jo me'l donaran, el formulari blau.
7: A la 1.
8: Tornem-hi.
9: S'han anat a esmorzar, però pot anar a la número 35. Pregunti-ho al conserge.
0: Bueno, doncs això és el que passa amb els cotxes abandonats.
10: Versió RAC1. Versió RAC1.
0: Bueno, Serra, a veure, és una de les qüestions d'aquesta setmana.
1: Sí.
0: Els que fa anys que conduïm suspendríem avui l'examen teòric. Sí, és el resultat, diu aquesta enquesta, que diu que 9, com els dentistes,
1: sí,
0: 9 de cada 10 conductors no superarien aquest examen i que molts d'ells s'han oblidat molts conceptes relacionats amb la senyalització, la velocitat o la normativa vial. A veure, aquesta és la teoria,
1: sí,
0: però...
1: La pràctica crec que diu exactament el mateix.
0: No, la pràctica crec que és molt diferent.
1: Aquesta enquesta, feta per 1.700 conductors d'arreu d'Espanya, ens deixa un panorama que és desolador. 26 milions de conductors avui suspendríem, perquè sí, ara sí, estava fent un test.
0: Suspendries?
1: No, suspendria.
0: Jo aprovo. No,
5: jo sí.
1: Després,
5: no, jo
1: mira, tinc preguntes per fer-te, si vols, després. Suspendríem aquest examen teòric. Per cert, també es conclou que quan més gran és el conductor, senyor Marcelí, més s'han oblidat les normes de circulació.
4: No, al contrari.
1: Cosa que a mi em sembla bastant lògica.
4: No, bueno, al contrari, jo tinc una retentiva, gràcies a Déu.
1: Sí. Ole. Per això va a 30 per l'autopista, no?
4: És la manera de no tenir accidents.
1: Ah, efectivament, i crear-ne els altres. Com dèiem, aquesta és la teoria. Ara anem a la pràctica per veure quin és el nivell de conducció per les terres catalanes. Alguns conductors d'aquests que circulen s'haurien de tornar a examinar.
4: No.
1: I en parlarem amb el que podíem dir un especialista en el terreny. Es diu Pep Bala, és camioner amb més de 15 anys d'experiència i des de ja fa temps penja les seves xarxes, les seves experiències i aventures a la carretera. Pep, bona tarda.
11: Epa, bona tarda.
1: Bona tarda. Què tal, Pep? Com estàs?
11: Un plaer estar aquí amb vosaltres, eh?
1: Escolta'm, així d'entrada, tu creus que molta gent s'hauria de tornar a examinar, tu que toques carretera?
11: Aviam, només fa falta circular i veure-ho cada dia, que vivim en una societat que tenim un nivell d'empenament brutal. Vull dir, la gent està espessa. No sé si ho veieu o sóc l'únic.
1: No, no, ho veiem, ho veiem. A més, tu comences la jornada bastant d'hora, no? Vull dir que, clar, encara devem estar
11: sí,
1: més espessos.
11: Sí, jo generalment matino bastant.
1: Val. Escolta, vaig a posar-te un àudio d'aquests que penges a les xarxes.
0: Sí, perquè, clar, el podem seguir a les xarxes.
1: Sí, perquè tu ja tocaves aquest tema. Escolteu.
12: Yeah! Què us pensava, que els dissabtes no es facturava o què? Me cago en Déu, va pencar, collons. Aviam una cosa, aquests que aneu amb caravana o autocaravana, que només circuleu dos o tres vegades l'any? Voleu dir que no hauríeu de fotre una mica de refrescada a l'autoescola de tant en tant? Més que res perquè encara deu patir, me cago en Déu. Entre que els retrovisors, carregueu la iaia Antònia, les bicis, els nens, els patinets, el chihuahua, el rottweiler, a la piscina inflable, cago en Déu, encara deu patir de veritat. Ara sortirà el típic que em dirà, escolta, nano, jo fa 20 anys que vaig amb autocaravana i m'he patejat a Europa, eh? Pues a tu et compraré un pin, si vols, però els altres no em feu patir, no em feu patir.
1: Què passa amb les autocaravanes, Pep?
4: Sí.
11: Aviam, jo penso que, clar, les autocaravanes o caravanes, hi ha molta gent que la treu un, dos o tres cops l'any. Mm. I és evident que, clar, no ho tenen gaire per mà. Després tu els veus allà a sobre, t'adalanten i comencen a cardar-te algunes lligasagues rares i sé que hi ha molta gent que dirà que jo sóc molt bo, sóc el número 1, el que tu diguis. Però generalment, jo penso que aquest tipus de gent haurien de fer una refrescada com ara nosaltres, els camioners, sí, que cada 5 anys hem de renovar el carnet del CAP, que a part de que ens carden els calés i aleshores, realment hi ha puntualitzacions que ens van bé a nosaltres perquè realment sí que va bé refrescar una mica el tema.
1: A banda de les autocaravanes, quina norma de seguretat creus que més assalta la gent, del que veus tu, dels cotxes que vas veient?
11: Però, norma de seguretat, ara mateix, no sé quina dir-te, però tots aquests prototips de gent que no es mouen del carril central...
1: Ara.
11: Jo sempre penso que aquesta gent fan un Erasmus de per vida, que es foten al carril central i si tens una mica de sort, quan arribes a Múnich, han ficat l'intermitent i ja s'han apartat, perquè arriba el moment que en Carlos fa nerviós.
1: Alguna vegada te n'has trobat algun i, a més, era taxi. Escoltem.
12: Avui parlarem d'un altre tipus de satèl·lits. Parlaré dels taxistes. Veieu aquest cotxe del carril central? Això és un taxi, porta matrícula blava, vale? I aquest tio poder porta 10 o 12 quilòmetres circulant pel carril del mig. Aviam, taxistes, jo ja sé que dins de la ciutat sou molt dolents, però a la que sortiu, tio sant, sembleu papallones desorientades. Un tio que porta 8 o 10 hores sentades diàries dins d'un taxi, vols dir que no hauríem de saber una mica el que hem de fer a l'hora de conduir? La mare que em va parir.
1: Llavors, escolta, com tractes aquesta gent que va pel mig, Pep? És a dir, aquesta solució, com
11: mira,
1: que fas?
11: Toni, saps què passa? Que nosaltres els camioners anem limitats a 90, vale?
1: Sí.
11: I generalment anem per la dreta, perquè és on hem d'anar, i quan tenim que avançar ens posem al mig. Saps què passa? Que amb aquest tipus de gent, quan arribem a la seva alçada, que veiem que no es mouen, clar, nosaltres, particularment jo, el que no faig és adelantar per la dreta. Per què? Perquè després veuen que tu els estàs adelantant, es poden fotre nerviosos, un cop de volant i ja la tenim liada.
1: Exacte.
11: Així que miro de reduir la velocitat, fer un pare nostre i anar esperant.
1: I els hi dius satèl·lits, no?, a tota aquesta gent?
11: Jo tota aquesta xusma, satèl·lits, meteorits, vull dir, tota aquesta tropa, que és que, clar, és que jo... És complicat dir quan nosaltres treballem, que estem tot el puto dia menjant asfalt,
1: sí?
11: És impossible no cagar-te amb la mare de Déu perquè és que veus cada cosa que podríem fotre una pel·li de terror a diari. Vull dir, això està claríssim.
1: Però de tots els que
11: està
1: veus...
11: I perdona, què? Toni, i sí, pensa que m'he quedat calvo per alguna cosa. No tinc un puto pèl perquè tota aquesta xusma me l'han fet perdre. Això és un altre cas.
1: No, sóc el Marc, et parla el Marc. Pep.
0: Aquí veig que...
11: sí, bones, Marc.
0: El Bala, el
1: seu Pep.
0: El Pep va, veig que es va escalfant per moments.
1: Perquè,
0: o sigui, has començat molt tranquil, molt serè, sí, però ara ja s'està...
11: Sé que sóc molt mal parlat, perdoneu-me.
0: Sí, no, escolta, et volem tal com ets.
1: Sí, en essència. Perquè,
0: ara,
1: a veure, la xusma que dius tu, per tu qui seria?
11: Sí.
1: Què és més xusma a la carretera?
11: Clar, xusma és que pensa que amb tots aquests vídeos tinc molt hater i faig moltes amistats a diari. Però si ho voleu que us ho digui,
1: sí,
11: va, hi ha una marca en concret de cotxe, que són els Dacias, que aquest tipus de públic sempre donen pel cul. Esteu amb mi o no?
1: Però per què? Per què?
11: Perquè són un tipus, no és el vehicle, és un públic que condueix aquest prototip de vehicle,
1: sí,
11: que sempre donen pel cul. Tant els pots trobar a 30, com a 40, com a 50, com trepitjant raïm, com fent la barema, com aparcats a la cuneta, com que no posin intermitents, com són els mateixos que no posin intermitents però van amb la llum de boira de dia. Vull dir que és un caos, és un puto caos.
0: A veure, perdona, el Martí Oliveres, que crec que el coneixes una mica. Martí, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: El nostre meteoròleg de guàrdia.
11: Ah, sí.
0: Us coneixeu,
11: Martí,
0: no?
11: Martí Oliveres.
6: Què,
11: Pep? Ens coneixem.
6: Home, som fills de la Garriga tots dos, per tant...
11: Exacte, hem sortit tots al mateix puesto.
6: Ojo què dius, perquè, clar, jo crec que sóc ben parit, però porto un Dacia, tio.
0: Ostres!
11: Martí, ja no anem pas bé.
6: No anem bé.
1: A veure, què li has de dir, Pep?
11: Martí, truca'm perquè tinc un toro per enforquillar-te el teu Dacia i guardar-lo. aquí. Sense manies. I demà dissabte, tranquil.
1: A veure, anem a escoltar algunes de les reflexions que feia el Pep sobre els Dacia. Va, vinga, el Dacia.
11: El dia que vegi un Dacia que no dona pel cul, aquest dia el perseguiré, el faré parar i l'abraçaré. Perquè és que hi ha un 102% de la gent que té un Dacia que no van bé. Perdoneu, per la gent que en teniu de Dacia, però és que és el que hi ha. I estigueu al cas d'aquest vídeo, que serà per l'examen del 2027 teòric, Aviam, què hi veieu aquí? Resposta A, un Dacia donant pel cul al carril central. Resposta B, un Dacia trepitjant raïm al carril central. Resposta C, un Dacia que no té res a perdre a la vida. I resposta D, totes les respostes anteriors són correctes, Quina creieu que és, Vinga, va, llegeixo. A tomar pel cul, home!
1: A veure, Martí, per al·lusions, o sigui, conduïu especialment malament els Dacia?
6: Jo penso que no, hi ha de tot. Com a tot arreu, veuràs un, jo què sé, un Mercedes i, sí, i serà, no diré la paraula, però...
1: Bueno, però Pep, tu tens uns estudis sobre això, vull dir, sempre són Dacia. Home, quilòmetres i quilòmetres són
11: Dacia. Us podria fer una gràfica cada dia dels tants percents de Dacia que trobo fent la barema, per exemple, trepitjant raïm.
0: Quan dius fent la barema o trepitjant, què vol dir això?
11: La barema vol dir que amb una carretera que pots anar a 80, el paio o va a 25 per hora. I no ho exagero. Van fent, i normalment són gent d'avançada edat. I per què? Perquè abans un cotxe d'aquests et valia 9.999 euros i te'n compraves dos. Ara, me cago en Déu, vas al concessionari, en demanen 25 i suposo que feines a posar-hi el volant, les rodes i els extres. Vull dir que això ja, tot això ja ha passat a la història.
1: Ha quedat clar que els enemics número 1 són els Dacia, però, per exemple, toquem altres coses sensibles de la circulació. Sí, dels ciclistes, amb què et trobes, Pep?
11: Hòstia, ja l'hem parit.
0: Aquest tema, ciclistes... perdona, ara, perdoneu, aneu a tocar un tema molt sensible.
1: Té molta experiència.
0: És un tema intocable al món del ciclisme.
1: Escolta, porta 20 anys o 15 anys
0: el
1: Pep a la carretera.
0: Endavant, jo no em faig responsable, ja ho dic ara.
11: Escolteu-me,
0: no
11: penseu que el tema bicis és un tema molt sensible i de pell fina. Hi ha gent molt dolguda i hi ha molta unió amb el tema ciclisme.
1: Però quina és la teva opinió?
11: La meva opinió és molt fàcil. Jo entenc que tothom ha de fer el esport i tot el que tu vulguis, que la sang circuli, em sembla molt bé. Tema bicis de carretera, jo ja entenc que hem de deixar metro i mig per adelantar-los, poden anar de dos en dos, però escolta'm, l'altre dia vaig trobar una tropa que hi anaven 15 o 18, que el més jove tenia 55 anys més IVA, que ho vaig passar un vídeo, que el de l'esquerra anava a tocar la línia del carril central. Vull dir, no fa falta, ja sabem que podeu anar de dos en dos, però no m'ho col·lapseu tot, hòstia, que algun dia no perdem, si és fàcil d'entendre.
1: Això és el que vas dir en directe mentre te'ls vas trobar.
11: Iepa, bon dia! Vita aquí que tenim, tu, 11 satèl·lits més. Els hi diuen al grup punta de gas. Vita quin ritme. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 i cap problema. Si hem d'ocupar el carril esquerre, també l'ocuparem, Fem veure que estem a Londres i ja està, tu. Aquí el més jove té 55 anys més IVA. Vita quina marxeta. Pim-pam, pim-pam. Ah, bon Déu. Va, ara dieu-me de tot. Que si deixa el mòbil, que estigui pendent de mi. Anem a tomar pel cul.
6: I deixeu-me dir que el Pep ara també és un d'aquests ciclistes, perquè...
0: Ara
6: m'he xivat,
11: pensava que no m'apunyalaries tan fort.
0: Home, és que el Martí és molt lleig, això.
11: Sabeu per què m'he comprat la bici o no?
1: Per què?
11: M'he comprat la bici, sincerament, perquè volia saber des de primera mà, primera persona, quina era la sensació de donar pel cul. I si no et compres una bici, no ho proves. I si no ho proves, no saps la sensació. I us diré que és una sensació ben parida. Molt ben parida. Proveu-ho, ara la vendré. Ho posareu a la por i us passaré l'oferta. Però ara la vendré, perquè ja porto un mes i mig. M'ha agradat, però dic, me cago en Déu, i vagi una altra.
1: O sigui, quan estàs a la bicicleta, dones la sensació que estàs perjudicant, no?
11: Sí, realment sí. Sempre i quan... Jo miro d'anar-hi com a molt dos o tres persones, No em veureu mai amb una tropa de 15, perquè, mira, si voleu anar a parlar, anem al bar, perquè allà a la carretera no és gaire còmode per anar a parlar. Vull dir que de dos en dos o tres anem bé.
1: Ara hem parlat de ciclistes, però m'agradaria que fessis, si és que vols, una miqueta d'autocrítica, perquè parlant de circulació, aquestes curses entre dos camions,
0: ara,
1: els que ens ho mirem des de darrere amb les crispetes...
11: Només feu cobrir melons, això m'agrada.
0: Perdona un segon, jo he arribat a veure tres camions avançant-se mútuament, però com... preocupant tota la carretera.
1: A veure, què has de dir?
11: quan penjo molts vídeos d'aquests, molta gent apunyala amb el sentit de tu ets caminer, tu només fas que quan us ho adelanteu i esteu 3 dies.
4: Ara.
11: Nosaltres anem limitats a 90, a vegades 91, un pot anar 89, 88, i clar, arriba un moment que tu el de davant el vas menjant, i què fas? Te l'adelantes. Vale, després ja ve l'empatia de cadascú, de cada conductor. Si el que està adelantat veu que jo l'estic adelantant i sap que vaig més ràpid que ell, el més normal, el que està adelantat és aflacar una mica la velocitat perquè jo el pugui adelantar més còmodament i no està fent patir a tota aquesta tropa de darrere que van justos a temps per la vida i es caguin amb, bueno, amb mi, amb la persona. Sí, saps? Sí, que quan m'adelanten, jo foto l'intermitent, em foto davant del camió i els 4 o 5 primers cotxes, botifarres, dits, baixades de finestres, escupits, tot el que tu vulguis. Menys maco et diuen de tot, però bueno, és el que hi ha, no passa per res.
1: Clar, però per què passa això? És a dir, hi ha manca de solidaritat o tots voleu arribar als primers?
11: Bueno, no, primers no, el que passa que, clar, si fas trajectes llargs i vas a una velocitat diferent que el de davant perquè per A o per B va més lent que tu, doncs el que no faràs és anar-li menjant el cul fins que on arribis tu. Vull dir, això està claríssim. Ara, que els que venen a darrere tinguin més paciència o no, això ja és un altre tema de cadascú. Hi ha gent que ho entén i hi ha gent que no ho entén.
1: Escolta,
11: la majoria no ho entén.
1: De la barrabassada més heavy que has vist conduint, quina seria? És a dir, què em podies explicar? Quins serien els que estan a dalt de tot?
11: Hòstia, no. Ara mateix em pilles...
1: D'allò que diguis...
11: O el que veus més sovint. Estic escalfat ja. M'heu escalfat tant que m'acabo un dedo de la connexió dels meus
5: vents.
11: Entre el Marc Serra i el Martí, que té un vestit que no sabia...
1: Que t'ha apunyalat per l'esquena. Per exemple, rotondes, les veus ben fetes, les rotondes?
11: Mira, les rotondes, jo això que he dit als pares nostres també em foto. Molta gent no sap que nosaltres, els caminers, molts d'ells que anem amb tralles, fem més de 16 metres. I hi ha molts carrils, els dos carrils de la rotonda que els necessitem per obrir-nos i per fer-la. I la gent tampoc ho entén. La gent va com si anessin allà amb els autoxoques, aviam qui entra primer, qui surt, vull dir que és tot un xou. Vull dir, s'hauria de viure una mica la persona de dalt del camión perquè sapigueu com es viu la vida aquesta. Vull dir que no som tan dolents ni tanta història, que la gent ens té molta mania i si no fos pel nostre sector ens cardaríem de gana i no obriríem l'armari i no hi hauria res.
1: També tens raó. Pep, moltíssimes gràcies.
11: Un
1: abraçada.
0: I un aplaudiment i una abraçada a tots aquells camioners que ens escolten i que estan fent la feina i tal com diu ell, si no fos per ells doncs no rebríem res, ni mercaderies.
1: I una abraçada als que porteu d'Àsia també.
0: Per exemple, Martí Oliveres.
1: No, que anava a dir el que seria el contrari de tot això, és a dir, hi ha la gent que ho fa ben feta, la gent que ho fa mal fet, i normalment els que ho fan mal fet doncs acaben perdent punts i multes i alguns disgustos. Un d'ells és el guionista del programa, dels guionistes, que és el Marc Martínez. Marc, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Què tal, l'aplaudiment?
0: Sí, va haver de fer un curs per recuperar punts.
1: Ara li pregunto, què és el que et va passar exactament?
13: És la frase que esperes quan et presentin, eh? Gent que ho fa malament. No, mira, jo el que tinc és una història de màxim loser, perquè... Jo vaig haver de fer un curs de recuperació de punts del carnet de conduir sense haver arribat a conduir, encara.
1: Et van treure tots els punts sense haver conduït.
13: Sí, perquè... Això per què va passar? Jo em trec el carnet amb 20 anys, i just després de treure'm el carnet, que era estiu, me'n vaig de viatge a Astúries amb uns amics.
1: Molt bé.
13: El cotxe de lloguer estava al meu nom. Primer error.
5: Home, error total, per favor.
13: No em puntiguis.
1: La primera experiència.
5: A més, a vegades no deixen, i a vegades no deixen amb una persona que...
13: Aquest és el tema. Conduïa un amic meu que tenia més experiència, no sé per què el cotxe estava al meu nom, ens vam saltar un semàfor en vermell, i 6 mesos després m'arriba...
0: Ens vam o es va?
13: Es va. Jo estava de copilot, diguem.
5: No sé com deixes posar una cosa al teu nom, que és que no tinc res al cap.
13: Era idiota, tenia 20 anys.
14: No passa res.
0: Que és molt diferent. Silenci. A veure, us veu saltar un semàfor.
13: Ens vam saltar un semàfor. Ni ens en recordàvem, no ens vam donar compte, sincerament. No va ser una infracció allà boja.
0: Volent.
13: Se'ns va oblidar, tal, passen els mesos...
1: Se'ns va
13: oblidar. 6 mesos després rebo una multa a casa de 400 euros...
0: Corai!
13: I 4 punts del carnet. Eren la meitat, perquè com que jo era novell en tenia 8.
1: Clar, els tenies tots.
13: Jo em vaig acollonir, què faig? I vaig anar a preguntar-li al meu professor d'autoscola, que tenia confiança, què fer. I ell em va dir, hòstia, ves en compte, perquè com tornis a tenir un accident...
1: Et quedes sense.
13: Te'n treuen 4 mesos, et quedes sense, t'has de tornar a treure el carnet de l'inici, has de pagar la teòrica d'un any...
1: Fixa't.
13: I el tio el que em va dir és, jo el que et recomano és fer un curs de recuperació parcial de punts.
1: No sabia ni que existís, això.
13: Que casualment ell impartia.
1: Va, ah!
5: Quina casualitat!
0: que casualitat.
1: Recuperació parcial.
13: Llavors ja em veus a mi, en 20 anys, dedicant un cap de setmana sencer...
0: que això era només un cap de setmana.
13: Era un intensiu, perquè era el parcial. Era divendres, dissabte, diumenge, tancat 8 hores en una aula.
0: 8 hores?
13: 8 hores, era un intensiu.
5: I molt econòmic, que devia ser, també.
13: Sí, 200 euros més, a part de la multa.
1: Era com un lloc d'alcohòlics anònims, de... Vull dir, quin ambient hi havia?
13: A veure, mira, no s'avancem. Jo estava tranquil·litzant-me a mi mateix. Jo tenia 20 anys, era un noi innocent, no havia comès res. I estava cagat abans d'entrar, perquè a veure la fauna que em trobaré aquí.
1: Sí.
13: I jo estava pensant, hòstia, Marc, això és el curs de recuperació parcial. Quin principi?
1: Clar, són 4 punts.
13: Gent normal, li pot passar qualsevol. Ni de conya, o sigui, l'entorn no podia ser més...
1: Però
13: era com un entorn presidiari, o sigui... I el que et fan fer, ho has dit molt bé, perquè jo no coneixia quina era la dinàmica del curs, però el primer que et fan fer és presentar-te en veu alta i dir per què estàs allà.
1: No!
13: I clar,
0: això és com Alcohòlics Anònims.
13: Sí, sí.
0: Bueno, almenys a les pel·lícules.
13: Sí, el funcionament és així, és així.
5: Dic Marc i em vaig saltar un semàfor,
13: sí,
5: no?
13: Sí, un amic meu es va saltar un semàfor. No, ho vaig dir que era jo perquè em fessin nom. Respectar. Ah. És com a les pel·lícules de presons.
5: Encara no entenc per què el vau posar el teu nom.
13: Jo tampoc, no m'ho preguntis.
1: Silenci.
13: I la gent allà, bueno, com a les pel·lícules de presons, sí. Tots eren innocents. No havien fet res, però quan explicaven les coses de què se'ls acusava, injustament, en teoria, eren molt
0: bojos. Algun cas que recordis especialment?
13: Bueno, gent en contra direcció a l'autopista, un tio que es va pagar amb la policia. Hi va un tio que va dir, literalment, que ell, mentre estava aparcant, el va parar la policia per fer un control antidroga, i el tio deia, jo vi la màquina... Y no salió nada, ¿eh? O sea, la prueba salió bien. Y luego, porque yo lo vi, y luego recibí una carta, los meses después, que decía... Solo decía esto, ¿eh? Era una carta de gente y decía... Tu organismo tiene droga. No decía ni la cantidad, nada. Tiene droga, tantos puntos, no sé qué.
4: Era injustícia.
13: I em va arribar el torn d'explicar-ho a mi, que ja va ser, però... I el millor de tot és que la carta de presentació del curs, després de presentar-se, era... emplenar el formulari d'inscripció amb les teves dades, que això és el gran record que m'emporto d'aquest curs, i el professor va dedicar 20 minuts projectant el formulari a la pissarra, explicant com s'havien d'emplenar les dades, val? Perquè hi havia molts dubtes.
1: Però quins dubtes hi pot haver?
13: No, la gent tenia TDA, que diguem.
0: La gent no sabia omplir el qüestionari amb els seus noms.
13: Era complex, i fins al punt que el professor va dedicar 5 minuts a explicar com posar el nom. Va dir, veis que... En la hoja de inscripción pone apellidos, nombre. Lo veis, ¿no? Pues claro, pues si, y voy a poner un ejemplo. Pues si te llamas Juan Ruiz, no has de poner Juan Ruiz, has de poner Ruiz Juan, ¿vale? Y ho va explicar varias vegades porque ya había tantas.
1: Sí, semblava sospitós.
13: I us prometo que això és cert, i me'n recordaré tota la vida, un tio va posar Ruiz Juan, el nom de l'exemple, i no es deia així, ¿vale? I el professor es va quedar...
5: Hi havia control antidrogues a l'entrar?
13: Perquè si no, no recuperarien.
1: És el que ha dit el profe,
13: No, però no han dit que pongo Ruiz Juan, no sé què, el tio no sabia.
0: Pues si lo dice, lo pone.
13: I des de llavors no he tornat a conduir. És un trauma, això.
5: No has conduït tu mai més?
13: Fa 10 anys d'això i no vaig tocar un cotxe des de llavors. No he tingut accidents, en realitat funciona el sistema.
1: Exacte, és el que anava a dir.
0: Perdona, vas treure el carnet? Vas fer la recuperació de punts i no has conduït mai?
13: No.
5: Però mai a la vida, mai.
13: Mira, vaig començar a conduir l'estiu passat.
0: Realment el teu cas és digne d'estudi.
1: Aquest noi no està bé.
13: Vaig començar a conduir l'estiu passat perquè vam llogar un cotxe automàtic, que és l'únic amb què em veig amb cor, que és com és la bicicleta amb rodetes dels cotxes. Però li vaig agafar por després d'aquesta experiència.
1: No està bé. Però, perdoneu, és el que diu el Marc, o sigui, demostra que el curs funciona. O sigui, t'agafa...
5: No l'agafes mai més.
1: Mai més, ja sí.
13: Si no agafes el cotxe...
1: Anul·la els conductors.
13: Si ningú agafa el cotxe, la carretera és més segura. Jo crec que ho fa bé la DGT.
1: Vols una pregunta? Que t'has fet el xulo, vols una pregunta?
0: Sí, vinga.
1: Recordeu que la notícia és que tothom...
14: Es veu que han tret els senyals del tren a vapor. Perquè es veu que ja no n'hi ha de trens a vapor.
0: No, perquè el senyal del tren a vapor és que...
14: Però tu veies el tren a vapor, sí, i hi ha trens.
0: I ara què han posat, un AVE?
14: No sé què han posat.
13: És veritat que haurien d'actualitzar, podríem posar senyals de patinets elèctrics.
14: Perquè si tu hi ha el tren de vapor... Bueno,
0: també es deia que el senyal aquest, que és un cèrvol que alerta d'animals, que posessin un port senglar, això.
14: Però no veus que és un port senglar, és una taca.
0: No, dic que hi havia aquesta iniciativa.
5: Perquè el cèrvol era de doctora en Alaska, te'n recordes aquell que
0: sé?
1: A veure, va, pregunta. Examen del 2026, recordeu que estem parlant d'això perquè diu encara la gent que si ens haguéssim d'examinar...
0: El Rocco ha arribat, tot això ha arribat ja.
1: Sí, arribat. En una carretera convencional, un turisme circula darrere un altre vehicle i no té intenció d'avançar-lo. Ha de deixar obligatòriament 50 metres de distància i aquí són les opcions.
5: 50 metres?
1: Sí, sempre. B, no necessàriament. C, no. Pot circular tan a prop com vulgui si respecta la velocitat màxima.
4: No, això no.
14: No lo entiendo.
0: 50 metres.
14: Sí, otra pregunta, profe.
5: Perdona un moment.
0: Silenci.
5: Això no m'ho han explicat.
0: 50 metres.
1: Opció A, sí sempre. B, no necessàriament. C, no pot circular tan a prop com vulgui.
4: No necessàriament.
5: Sí, sempre. Jo poso no, però serà ell que és que sí.
1: Sí, sí, sí sempre. Sí, sempre.
5: Jo dic que no necessàriament.
3: Jo dic sí sempre.
1: Doncs t'has equivocat. És la B, no necessàriament.
4: Veus? Veus?
0: Clar, no necessàriament.
5: La vull jo.
0: Ho deixen tot obert.
4: Jo puc anar a tota màquina.
1: És, aquests exàmens són molt, són molt cabronets.
5: Com has d'anar a 50, imagina't, 50 metres, 50...
1: No necessàriament. Ha de mantenir una separació que li permeti aturar-se sense col·lisionar i quan correspongui facilitar l'avançament.
4: Claro.
5: 4 metres, 50.
4: 50.
0: Això no ho explica en el curs de recuperació.
14: Jo pensava que era una pregunta trampa, dic, diré 50, que si no...
4: Ai, senyor.
1: Perquè eren així, aquests exàmens.
0: Va, fes una altra, tens una altra?
4: Sí,
0: una altra.
4: Calleu, calleu.
0: Ara sí.
4: Calleu!
1: Circules per una carretera convencional i vols avançar un ciclista. Pots sobrepassar una línia contínua? Opció A, no. Una línia contínua no es pot sobrepassar mai.
4: Exacte.
1: Opció B, sí, ocupant parcialment o totalment el carril contrari, si es pot fer sense perill.
4: No.
1: Opció C, sí, però només si no ocupes completament el carril contrari.
0: La C.
4: La C, la C.
5: Jo diria la A, tu, perquè jo no trepitjaria una contínua.
1: T'has tornat a equivocar.
4: És la A, oi?
1: És la B. Sí, ocupant parcialment o totalment el carril contrari, si es pot fer sense perill.
14: Pues aquesta, he dit.
5: No, no,
1: has dit la A.
5: Tu...
1: Has
5: no,
1: dit
5: la... no, no, la A. Jo he dit la A.
1: La C. La B no l'has dit, eh? Sí, però només si no, si no ocupes completament el carril.
14: Pues aquesta és la que he dit jo.
1: Sí, però és,
5: no,
1: no és, és la B. És la B, la que
5: doncs
1: acabo
5: jo amb una contínua no...
14: Però no, la B i la C és, és la mateix.
1: Ah, vols una altra?
14: Vinga, una altra.
5: Això
1: enganxa, eh?
0: Triplete d'errors, faràs.
1: Un conductor acaba de prendre una petita quantitat d'alcohol i la seva taxa encara està per sota del límit legal. Pot afectar la conducció? A. No, mentre no superi el límit legal. B. Només si és conductor novell. C.
5: Home, no.
1: Si fins i tot amb taxes inferiors al límit legal.
14: Jo controlo.
0: Aquesta és molt fàcil.
14: Aquesta és molt fàcil.
1: Recordeu que a l'examen es podien fer 3 errors. N'has fet 2, per tant, potser encara haguessis aprovat.
5: Però quantes preguntes hi ha a l'examen?
1: Ah, no, moltes.
14: Bueno, deixarem aquí. Sí. Marc Martínez, sensacional el teu testimoni.
0: Me'n vaig agafar el dos.
14: El teu amic, Martí...
1: Oliveres.
14: Oliveres.
6: Tel amb Pep.
14: Pep Bala, eh?
6: Pep Bala.
14: No, no, el nom ja ho diu tot, eh?
6: Sí, sí.
14: Tens res a veure amb el Marc Bala?
6: No, jo crec que no, li haurem de demanar.
1: No, no, no, perquè sí que... és nom artístic. Ah.
6: Sí, es diu Blancafort, és en Pep Blancafort.
14: Bueno, el Bala també, sí, nom artístic.
0: I també podria ser camioner.
14: Que, per cert, ara, perdona, ara que... Para un moment, a veure, el que no té... O sigui, resulta que el Marc Bala, és artístic i el Pep Bala també és artístic.
1: Sí.
14: Aleshores, aquests dos, per què s'han posat Bala?
4: Perquè van com a bales.
10: Versió RAC 1. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
15: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
10: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
15: I escolta el que vols,
10: quan vols.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 5 minuts, benvinguts al Tu diràs, després d'haver viscut aquest Tenerife 1, Girona 1 de segona divisió. Arrenca ara aquest Tu diràs d'aquest dilluns festiu, 12 d'octubre del 2026, un dilluns de prèvia de Champions. Torna la millor competició de clubs de futbol amb la segona jornada de la fase Lliga. Demà a les 9, el Barça visita l'Alisa Millén per enfrontar-se al Galatasaray, en un d'aquells ambients infernals que hi ha per Europa. Després d'haver començat amb victòria, recordo, fa més d'un mes, el Barça va arrencar la Champions golejant el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou. Demà, doncs, segon partit, primer desplaçament a l'infern de l'Alisa Millén. Ara connectarem amb Turquia, amb Istanbul, perquè la Marta Ramon i la Clara Rodergues ens expliquin com es presenta el partit des de l'òptica del Barça, sense cap mena de dubte, i també des del punt de vista del conjunt turc. Hem d'escoltar les declaracions de Hansi Flick, de Pau Cubarsí, que avui ha estat molt bé, per part blaugrana, i també les del tècnic del Galatasaray, Okan Buruk, i del futbolista uruguaià Lucas Torreira. I a més, compte perquè trucarem un dels ajudants de l'entrenador del Galatasaray, que és gallec. Sí, sí, l'entrenador del Galatasaray fa 4 temporades que té com a mà dreta un gallec que es diu Ismael García, i avui parlarem uns minuts amb ell aquí al Tu diràs per saber d'on ve aquesta connexió entre Okan Buruk i Ismael García i què en pensen del partit que viuran també demà al camp del Galatasaray. Una jornada de Champions en què, per exemple, tindrem demà un Atlético Manchester United al Metropolitano. Partidàs. Atlètic de Madrid, Manchester United. Demà, a la mateixa hora que el Barça. Hi ha un Arsenal Lilla o un Villarreal Nàpols, entre d'altres partits que més tard repassarem. I per dimecres quedaran el Roma Real Madrid, a l'Olímpic de Roma, o el Manchester City PSG, que és el gran partit d'aquesta segona jornada. D'aquests ja en parlarem demà, perquè són dimecres. Recordo que al tram final de la tertúlia ens visitarà, com sempre, els dilluns el David Broc, amb la seva secció pel Broc Gros, per repassar la història d'algun fitxatge frustrat del Barça. Ja n'hem fet uns quants, hem passat per Figo, Emmanuel Petit, Arda Turan, i avui pentinarà algun altre bluff que ha passat pel Camp Nou i per la història del Barça. Ja tenim per aquí el David Bernabéu. Hola, Bernabéu, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Aleix? Bona nit.
1: Bona nit. De seguida, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, que està venint des de la redacció Raudo y Veloz, com sempre. I avui també el gran Raúl Llimós. Hola, Raúl.
3: Hola, bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit.
3: Gràcies. Molt bé, molt bé.
1: Gràcies per venir en un dia festiu.
3: Gràcies per convidar-me.
1: Suposo que has estat descansant a casa, tranquil.
3: Sí, bastant tranquil avui, sí.
2: Sí, sí, sí. Però la Champions ja apareix Llimós.
3: Hem celebrat la hispanitat en la intimitat.
2: Al balcó.
3: Exacte.
1: Al balcó de casa. Per cert, mira, ja, ara anem a la teca, però avui s'ha estrenat el documental que has fet,
3: sí,
1: amb NSN Media, no, per l'empresa pel qual treballes, que es diu, com es diu, ja t'ho diré, els 8.000...
3: Duel a 8.000 metres.
1: Duel a 8.000 metres, correcte, que repassa la història i la rivalitat, o la cursa paral·lela, dels dos únics alpinistes catalans que han aconseguit coronar els 14 8.000 del planeta, que són l'Òscar Cadillac i el Ferran Latorre. Avui s'ha estrenat a la xarxa.
3: Sí, efectivament.
1: I ara s'ha d'estrenar a la 2CAT i després a Televisió de Catalunya. Vull dir que es podrà veure en obert aquest magnífic documental que ha produït NS Media amb el Raúl Llimós al capdavant.
3: Sí. El vam estrenar al Cines a Diagonal fa 10 dies, avui l'han passat a la xarxa, al lineal, ara li toca a la 2CAT, en breu, i després, en principi, al Sense Ficció de TV3 també el passaran, i un cop l'estrenin en lineal les tres televisions, que són coproductores del documental, amb NSN Media, llavors la pujaran a les plataformes, a la xarxa Més, a RTV Play i a 3CAT.
1: Em va agradar molt la conversa que vau tenir ahir diumenge al Superesports,
3: sí,
1: amb el Xavi Puig i la Gemma Montero, també amb el Ferran Latorre, explicar una mica com havíeu aconseguit fer aquest documental, que evidentment té la seva dificultat, no? Per explicar exactament, doncs, això, metres, quan ho van aconseguir material gràfic,
3: la documentació... La dificultat era convertir en competició un àmbit com és l'alpinisme, on això de la competició és molt relatiu, no? Perquè no competeixes contra els altres, competeixes contra tu mateix i per sobreviure, bàsicament, no? Fent aquests cims tan alts, no? On la supervivència és el més preuat, no? Però és evident i no es pot negar que hi va haver una rivalitat sana, amistosa, si vols, entre els dos, per convertir-se en el, tenir l'etiqueta de ser el primer català que havia aconseguit els 14 8.000s i casualment ho van aconseguir els dos el mateix any. Va ser molt emocionant el desenllaç i una mica sorprenent, i això és el que explicam en aquest documental. Jo coneixia molt bé la història del Ferran, coneixia molt bé la història de l'Òscar, i vam tenir aquesta idea de traslladar-ho sobretot per posar en valor les seves trajectòries i també l'alpinisme català, no? Que té dues persones que això n'hi ha més de, n'hi ha menys de 100 al món
1: que hagin fet els 14.
3: Que hagin fet els 14 8.000s, no? I per tant, volíem posar en valor això i al final, quan fas un documental sobre alpinistes i amb imatges de muntanya, d'alta muntanya, de l'Himàlaia, doncs et queda, el resultat és fantàstic, no? I a més vam anar a rodar amb ells a la Vall d'Aran, i ja tenim plans i escenes molt maques.
1: Bons inputs, de moment?
3: Sí.
1: De la preestrena i de com està anant tot això, sí?
3: Sí, clar, a veure, també tot eren amics i coneguts i sí, de moment a la gent li està agradant, sí, esperem que el pugueu gaudir tant com l'hem gaudit fent nosaltres. Sí.
1: Doncs jo el tinc pendent, però ara que començarà a poder-se veure també tranquil·lament a les diverses plataformes o canals, doncs
3: sí, a més,
1: el miraré.
3: Mira, li explicaré una anècdota al David Bernabéu. Un dels responsables de la xarxa és el Jordi Sacristán,
4: sí,
3: excompany de...
4: Molt amic meu, sí.
1: De com?
3: De Com Ràdio.
1: Com Ràdio.
3: Llavors, jo vaig fer la beca a Com Ràdio ara, al setembre d'aquest any, fa 30 anys, David. Ha fet 30 anys.
4: Ja ho sé.
3: Llavors allà hi havia el David, el Jordi
1: igual.
3: Pons, el Francesc Fernández, el Casino, i vam estar parlant amb el Jordi Sacristán del David Bernabéu,
4: que
3: fèiem un programa que es deia 3 punts a la nit,
4: amb el Pons i el Bernabéu. Amb el Jordi Ramos.
1: Ja apuntava maneres, David Bernabéu.
3: El David, i tant. Jo recordo una de les primeres vegades que jo vaig entrar en directe en una ràdio.
4: Amb Dani Sánchez Llibre va ser?
3: Sí, exacte, mira. Quan el president era Perelló, de l'Espanyol, i a Sarrià, al vell Sarrià, van fer com una, no sé, com un consell d'administració de l'Espanyol, o no sé, una assemblea d'alguna cosa, no? I allà van determinar que el president futur seria el Dani Sánchez Llibre. I recordo que allà, en una cabina, perquè no hi havia mòbils...
1: En aquella època...
3: Estem parlant de finals del 96... Li vaig posar el telèfon al David.
1: T'escucha.
3: Ja t'escucha, eh? El Dani Sánchez Llibre. Sí.
4: Després va incorporar l'equip de futbol sala de la Com i va ampliar la plantilla.
1: No, va
4: ser un jugador de moments.
1: Val,
4: no
1: sé.
3: Home,
4: no, no, molt bé.
3: Bon rendiment.
4: Llimós, bon jugador. Llimós, bon jugador. Per cert, molt ràpidament, com que parlàveu d'alpinisme, jo no sóc un gran aficionat d'alpinisme, no m'agrada excessivament, però haig de dir que d'un temps a aquesta part sí que alguns documentals me'ls miro. I me'ls miro des de que em va passar una cosa. Vaig entrevistar Sergi Mingote, just abans de marxar al K2.
1: Malauradament.
4: Vaig anar a fer-li un reportatge per Deportes 4 a casa seva. Que, bueno, a vegades hi ha esports que no t'agraden, que no criden l'atenció, però quan vas a fer un reportatge a un esportista del RAM... Ostres, et quedes parat, clar. Jo recordo que a mi em va impactar moltíssim, no? Perquè el reportatge era en un sòtan de casa seva, on ho tenia tot distribuït, tot preparat, la nit abans de marxar de viatge.
3: Exalcalde de Parets.
4: I fins i tot, recordo que vam fer un reportatge que em va arribar a posar a mi tot, o sigui... amb tot l'outfit que ell havia de portar, i vam fer aquest reportatge. I la veritat, clar, encantador ell, encantador la seva dona, fantàstic.
3: Sí. Doncs, David,
4: i després, al cap d'uns dies...
1: Sí, sí.
4: M'arriba la mort.
1: És en aquella expedició.
4: És en aquella expedició. O sigui, jo vaig anar a fer...
3: Saps que han fet un documental?
4: Per una ruta diferent.
3: Han fet un documental de la conquesta del K2 a l'hivern. Sí, l'acaben d'estrenar. Ara no em facis dir a quina plataforma, no sé si a Prime o... I ara han fet una pel·li que es diu Tenzing, que l'han estrenat ara a Apple TV, que Tenzing Norgay era el que va acompanyar Sir Edmund Hillary a l'any 53, els primers que van conquerir l'Everest.
4: És que em va impactar molt.
3: Està com bastant de moda el tema.
4: Perquè a més em va tocar després anar a fer, lamentablement, quan van repatriar el cos, doncs vaig haver d'anar al seu municipi a fer la cobertura, i clar, us podeu imaginar, no? Llavors, mira, em va colpir tant que ara, quan em trobo amb algun documental que em crida l'atenció, m'ho miro perquè realment et pot no agradar l'alpinisme, però quan veus el que fan...
1: Dius,
4: hem nascut per fer això, perquè si no neixes per fer això, és impossible que ho facis.
3: Duel a 8.000 metres t'agradarà.
1: T'agradarà, tens pendent. Hola, Fernando.
4: Miraré.
1: Què tal, Fernando?
5: Molt bé, molt bé. Jo ara estava parlant amb el Raül quantes beques va fer. Jo diria que va ser becari nostre.
3: Primer a Com Ràdio, després a Mundo Deportivo.
5: Ah, vale, perquè jo dic, ara ja m'he despistat, dic jo.
3: L'estiu del 97 a Mundo Deportivo, a la secció Espanyol, que va ser l'estiu que
1: enderroquen
3: Sarrià. Jo estava acreditat allà.
4: Haig de dir una cosa, no et vaig veure mai com un becari.
2: Sí. Llimós va arribar, Llimós va arribar i dir...
3: Què va, què va? Està, estava més verd que...
2: No. Va dir, presentaré el primer toc.
5: Va, sí, sí. No, però si jo sí que me'n recordo que... Jo diria que aniries amb el Javier Gascón,
3: sí,
5: no?
3: Sí, amb el Gascón, amb l'MC Cánovas.
5: Clar, clar,
3: sí, sí,
5: clar.
3: Sí, l'americano Juárez.
4: Sí, sí, sí. Ens en mana fa poc.
3: Sí, sí, sí.
1: M'agraden molt aquestes batalletes, però hi ha molta teca a l'actualitat.
3: La veritat és que sí.
1: Queda pendent, queda pendent això del duel.
5: Ara que diu això de l'Alpine. Jo vaig veure fa poc un a la 2, diria que sí a la 2, una història molt bèstia d'uns alpinistes que van anar a intentar, bueno, a intentar treure un amic que s'havia quedat penjat a dalt i van baixar els xerpes i ella es va quedar allà i va morir. Ho van fer a la 2 i...
1: I et vas quedar enganxat, també.
5: Sí, perquè és molt bèstia, perquè és que ja anaven a intentar rescatar-lo viu o fins i tot el seu cos.
1: Ja,
5: no van poder, i es va quedar allà.
1: Ja, ja, ja.
5: I van haver de trucar a la família i dir, escolta...
3: Però no és el de l'Iñaki 8 de Olza,
5: No.
3: Los 14 d'Iñaki.
5: No, no és aquest. Aquest és el que va venir, els germans va venir amb el Guardiola.
1: Exacte.
5: Que
1: li
5: va explicar la plantilla...
1: Tens raó.
3: Correcte.
1: Sí, sí. En l'etapa de Guardiola al Barça.
5: Va explicar la tragèdia...
3: El Navarrés.
5: Aquí perquè veiessin que, escolta, si es queixen d'algú, que les seves queixes són res al costat d'aquesta gent, no? I també vaig flipar molt amb aquell, però això no és alpinisme, això és escalada, que és aquell que fa
3: el
5: gran capitán.
3: Free Solo, sí. Alex Honnold.
1: Que va sense res.
3: Aquest és un dels millors documentals esportius que s'ha fet mai, de fet va guanyar l'Oscar, el millor documental.
1: Ah, que bona. Molt bé, doncs mira, recomanacions sobre documentals d'alpinisme també aquí al Tu Diràs. A veure, connexió amb Tenerife...
4: N'hi ha un molt bo que es diu Galatasaray, aquest documental és important.
1: No, aquest sigui una bona escalada. Ara sí que ve una bona escalada pel Barça, eh? Perquè ara ve Galatasaray, Betis, PSG
4: i Madrid.
1: I el Tourmalet. Hola, Miquel Agut, Tenerife.
6: Bona nit, Aleix París i Emilian, bona nit a tothom.
1: Bona nit. A veure, empat del Girona a l'Heliodoro Rodríguez López, que el deixa setè fora de les places de play-off amb 15 punts. Bé, a un puntet de l'Sporting i del Sabadell, a dos puntets del Mallorca, que estan també en aquestes posicions de play-off. Com valores el punt?
6: Per mi, malament. Perquè jo crec que l'objectiu, insisteixo des del principi, ha de ser l'ascens directe. I entenc que és molt difícil aquesta categoria i que tothom planteja molts problemes, però a mi, a l'equip, li continuo trobant a faltar coses. Jo crec que, de moment, se salva més per contundència que no pas per joc, i és molt d'hora, evidentment, i això té moltes jornades, i si fas una estrabada en cert moment de la temporada pot ser que encaris la classificació, però a mi avui el Girona m'ha deixat més fred que una altra cosa, sincerament. Ha començat fent un gol, després ha tingut control del partit, però ho acaba de dir Quique Álvarez, després l'escoltarem a la sala de premsa, que els ha faltat una mica de mala bava per anar a buscar el rival i clavar-li una segona queixalada i deixar-lo gairebé inconscient, i al final, doncs, amb el gol de l'empat, el Tenerife ha entrat al partit i el Girona no ha acabat de saber com reaccionar, i per cert, no saben encara l'abast de la lesió de Gazzaniga, diuen que arrossegava molèsties durant la setmana, que s'havia entrenat bé però que encara no havia fet net, i que ara finalment doncs troben que té algun problema, que no saben si serà més aviat greu o més aviat poca cosa, però que ho acabaran de saber en les pròximes hores. Encara espera Quique Álvarez que no hi hagi lesió de Gazzaniga, que avui ha jugat la primera part, mentre que la segona la jugada Krapitsov, el porter titular de la selecció ucraïnesa sub-21.
1: Quan tinguem els documents o les declaracions més interessants de Quique Álvarez a punt, la tornem a connectar amb tu, Miquel, i resumim una mica el que s'hagi dit a la sala de premsa.
6: I fins i tot, si vols, Aleix, sí. Perquè aviat ha de sortir un jugador de la zona mixta, si d'aquí un moment et puc demanar pas, podem fer-li dues preguntes o tres, es van dir una mica el tema i més endavant podem recuperar Quique Álvarez amb tranquil·litat, diguem-ne, perquè en teoria ens han de portar algú ara aquí a la zona mixta de l'Heliodoro, encara no sé qui, però per fer un parell de preguntes o tres i que quedi...
1: I tenia una primera reacció. Perfecte. Exacte. Doncs mira, deixa'm fer una pausa i ara tornem a l'Heliodoro Rodríguez López i llavors ja ens entrem en el que és la Lliga de Campions. A primera, deixeu-me dir que s'ha tancat el Llevant 3, Sevilla 3, anaven 1-2 al 92.
4: 3 gols a l'afegit.
1: Anaven 1-2 al 92 i s'han vist 3 gols a l'afegit. El Llevant surt del descens amb aquest punt i entra l'Elx. Elx, València i Màlaga. Ara mateix baixarien a segona. I el Sevilla és 6è a 4 punts del Madrid. Ha fet un bon inici de temporada al Sevilla. Aquest diumenge recordo que a les 9 de la nit hi ha un Madrid-Sevilla. un és cinquè al Madrid, ho dic bé, no? Sí, ho dic bé? Sí. Espera, que tinc aquí la classificació. Sí. El Madrid és cinquè o és quart? Ara m'he sorprès. Ah, sí, clar. No, és cinquè, cinquè, perquè cinquè, hi ha el Betis, l'Atlético, no? Uh-huh. Ah, no, perdó. El Madrid és quart, ja, ara ho deia malament. El Madrid és quart amb 18 punts i el Sevilla cinquè amb 14. I s'enfronten aquest diumenge al Bernabéu. I d'aquesta jornada recordo que està pendent el Rayo Atlético de Bilbao. De moment no té data, per tot el que va passar a Vallecas. I avui és notícia que han fet fora el primer entrenador de primera, Lluís Miquel Ramis. L'han acomiadat de l'Osasuna després de perdre ahir 5-2 al camp del Betis. Portava 8 punts, estava fora del descens, però a la zona baixa havia fet 2 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Vull dir, anava una mitjana bastant bona per salvar-se, però l'han fet fora, Lluís Miquel Ramis, i torna un vell conegut, Jagoba Arrasate, que debutarà a casa aquest diumenge contra el Racing de Santander. Osasuna Racing aquest diumenge, primer partit de Arrasate. Re, 11:21. Fem una pausa molt ràpida, connectem un altre cop amb el Miquel a Tenerife i ens centrem ja en el Gala.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
2: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
1: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
2: Entrades a osvallès.com.
3: Bona tarda, i a més ambient caldejat i del bo, a l'Ali Samillen. Un estadi d'aquells. Tu hi has estat, recordo?
4: Jo he estat a l'Inono Stadium, que és el camp antic, perquè hi vaig ser l'any 97, del Besiktas. I vaig anar a veure un Besiktas Galatasaray, Jika Haji.
3: El que està al costat del... O sigui, tocant
4: al costat del Bòsfor.
3: Tocant al mar.
4: I Jika Haji va marcar en aquell partit, van empatar un, i jo vaig anar, a més, a la zona dels aficionats del Galatasaray. Érem universitaris, anàvem de viatge de fi de curs i un grup de 10 ens vam colar allà a la zona de... una bogeria, no? Hi havia encara tots drets, allaus quan marcaven... Una bogeria.
3: No, doncs demà és el que viurà el Barça en aquest estadi.
5: Mira, jo sí he estat, eh?
3: La Clara està per aquí. Hola, Clara, bona nit. Està per aquí? Hola, Clara.
4: Però el nou o l'antic?
5: No, el nou. Fa 4 anys a l'Europa League. Encara no, fa 4 anys.
6: Jo vaig anar a l'antic i tampoc... No em va semblar tan infernal, eh?
3: No?
6: Aviam. La veritat, eh? Va semblar un ambient bé, però tampoc era un estadi allò brutal.
3: Les bengales, imposes.
5: Les bengales. Crec que la Marta de l'Europa League també hi va ser. Va ser-hi, Marta?
7: Sí, fa 4 anys.
5: El golaç de Pedri.
7: Amb Xavi, el golaç de Pedri, i la veritat és que l'ambient era espectacular.
5: Brutal. I l'acústica.
7: L'acústica és increïble. I recordo que els jugadors comentaven que no se sentien entre ells. Quan es cridaven coses al camp i tot això, tenien moltes dificultats per poder-se comunicar entre ells, també des de la banqueta, des de l'staff. És el que passa, no?, en ambients d'aquests, que hi ha tanta cridòria i tanta pressió tota l'estona, els 90 minuts, que realment és això, que et quedes una mica com aïllat i ofegat, no?, per l'ambient.
5: Recordo que era un caos arribar-hi. Jo recordo anar un taxi amb l'Helena Condis.
7: Escolta'm,
5: estàvem al costat.
3: És una mica caos,
5: t'ho juro.
7: És que les aventures d'avui, per anar a la prèvia,
5: No. És brutal, Marta, perquè està com una espècie... La gent li hem d'explicar que està com una espècie de muntanyeta. I aleshores tu, per exemple, estàs per la zona de baix amb el taxi.
3: Jo ja veus l'estadi.
5: No,
7: però és que això ho he fet a peu avui, David.
5: Exacte, és el que vam fer nosaltres. Tu veus l'estadi allà i li van dir al taxista... Oiga, vam mirar el GPS i van dir... Ens donava gairebé una hora per fer la volta el dia del partit i arribar allà on havien d'entrar. I li vam dir, oiga...
3: Són uns piruleros,
5: eh? Lo resolvemos aquí, le pagamos aquí i nos vamos andando. I vam fer això.
7: Jo
5: increïble, un caos brutal.
7: Sí. Jo he fet tot el cardio de la setmana, l'he fet avui, anant del meu hotel, que està al costat, el nostre hotel està al costat de l'estadi, veiem l'estadi des del nostre hotel, doncs és que increïble, o sigui, hem acabat fent aquelles pujades, fent 30 milions d'escales, o sigui, increïble.
5: Perquè l'estadi que ja vam de Montjuïc.
7: I demà, a més, amb tots els milers d'aficionats de camí.
4: L'estadi nou està a prop de l'antic?
5: No, a prop. Aviam, Galatasaray és un barri gran.
4: Sí, on està la Torre Galata, no?
5: Sí, exacte. Però no. A nosaltres m'ha explicat... Jo l'antic no hi he anat.
7: L'estadi, o sigui, ara mateix l'estadi aquest està a dalt d'un turonet, molt allunyat del centre.
5: I és un estadi espectacular.
6: Heu anat al bo, perquè jo ja et dic, jo vaig anar a l'antic i l'antic no era res de l'altre món. I vaig anar al del Besiktas.
5: L'antic és el que va debutar Sergi Barjuan fa molts anys, amb Johan, no? Que deien l'Inferno,
6: però havia un fons que era molt bèstia, però era petit, era un lloc que no...
5: Passa que hi havia molta bengala, aquella època, que ara no et deixen tant.
6: I vaig anar a aquell que diu el Raül del Besiktas.
4: A l'Inono Stadium.
7: Aquí les bengales es veuen molt abans de començar el partit, pels voltants de l'estadi. Realment és molt intimidant, també, només les hores prèvies al partit, al voltant de l'estadi, ja és molt intimidant veure tota l'arribada de l'estadi. I en teoria dintre, a dins no hauria de ser així, però se'n veuran de bengales a dins. No cotitza.
4: El que deu recordar, Aleix, és que el 2012...
3: A la Final Four de bàsquet.
4: A la Final Four de bàsquet, que va guanyar Olympiacos a l'últim segon amb aquell bàsquet de Príntesis, jo va coincidir amb el desenllaç de la Lliga Turca. I vam entrevistar en la prèvia...

0: Albert Riera, que jugava al Galatasaray. Vam estar a la Ciutat Esportiva. I aquella, el dissabte de la Final Four, va guanyar la Lliga al Galatasaray contra el Fenerbahçe. Jugaven al camp del Fenerbahçe. I vam anar a una famosa discoteca que anys després, una nit de Cap d'Any, hi va haver un atemptat jihadista, que es deia Reina, que estava al costat del Bòsfor, del pont aquell tan maco. I en aquella discoteca van començar a arribar aficionats del Galatasaray amb bengales, una discoteca així com a l'aire lliure, rotllo Atlàntida, i va ser una cosa espectacular.
1: Sí, vam flipar aquella
0: nit. Vam flipar molt.
1: Més que mai van ser del Galatasaray. Bé, tu t'ho vas passar bé a Besiktas, ja que estem amb anècdotes o no? Al camp del Besiktas.
2: Bueno, no, l'únic, m'ho vaig passar bé, no, perquè el Barça va palmar, crec que 3-0, i va ser quan l'Àngel Fernández va dir...
0: Ball de saló.
2: Va ser una tornada calenta, sí.
1: Bé, ara sí, Clara Rodergas, Istanbul, estàs per aquí, ara sí, eh?
3: Bona nit, sí.
1: Ara sí, magnífic. Bona nit, bona nit. Bé, anem a la teca. A veure, Hansi Flick no ha volgut parlar de les polèmiques del Real Madrid i ha insistit molt que demà els espera un partit difícil. Marta.
4: Sí, i no serà perquè no li hagin preguntat. A Flick li han preguntat per les crítiques del Madrid als àrbitres, per si ell seria capaç de no comparèixer en una roda de premsa com Mourinho i per si preferiria que Vinícius jugués al Clàssic. I ha recordat que mai parla del Madrid si no és el proper rival i que en tot cas se li traslladin aquest tipus de preguntes d'aquí a dues setmanes. No està per res de tot això perquè no vol distraccions abans d'un partit que preveu molt complicat davant d'un rival, el Galatasaray, que és molt incòmode al seu estadi. Flick ha posat el focus en la seva qualitat atacant, però també en l'ambient que ara comentàvem àmpliament que es viurà a l'Ali Samien.
5: This is one of the best atmosphere ever in
6: L'ambient en aquest estadi és un dels millors del món, és fantàstic. Quan he sentit els sons de l'estadi, el que fan els aficionats és increïble. Donen suport al seu equip i només cal veure els resultats que treuen contra els equips grans. Ells també juguen com un gran equip contra ells. Han millorat molt, tenen bons jugadors, especialment al davant. I per nosaltres és important treballar junts en defensa, com una unitat i que tothom estigui inclòs en la feina defensiva. Això és el que vull veure del meu equip.
5: In the defense, so this is what I want to see from my team.
4: I també li hem traslladat els elogis que li han plogut avui des del Galatasaray, des d'on consideren el Barça com el millor equip del món en aquest moment. Li hem preguntat què en pensa d'aquestes opinions i com es gestiona aquest tipus de pressió.
5: I don't know if it's pressure, you know, this is for me it's
6: No sé si dir-ne pressió, per mi és el resultat de com ens entrenem. Sempre us dic que estic molt content de com ens entrenem i és així. També penso que la manera com actuem plegats, l'atmosfera que tenim al vestidor és fantàstica, però cada partit és diferent i comença 0-0. Aquest no serà un partit fàcil per a nosaltres, serà molt difícil i hem de demostrar-ho. És un privilegi que se'ns consideri així en aquest moment, però també sabem que el futbol tot canvia molt ràpid. Per tant, hem d'estar concentrats com ho estem normalment i això és el que vull veure del meu equip, també aquí, especialment en aquest ambient que estan preparats.
5: Also here, especially in this atmosphere, that they show that they're ready for that.
4: En aquest sentit, ha remarcat també la fam que detecta el vestidor, malgrat recordar que el camí és molt llarg, ho fa sovint, avui també ho ha volgut subratllar, i ja de cara a l'11 no ha assegurat que Gabriel Jesús sigui titular, però s'ha notat que està molt content del seu encaix a l'equip i que físicament el veu preparat per jugar d'inici.
5: Yes, of course he's ready. He's ready to play.
6: Sí, és clar que està preparat per jugar, però si jugarà encara no ho sabem. Ho decidirem demà després de l'entrenament d'avui, però estic molt content que estigui al nostre equip. Em va sorprendre una mica, per ser sincer, però al final és absolutament un gran tipus i molt bon jugador per a nosaltres. El seu comportament i el seu caràcter són perfectes. És un gran noi.
5: Yes, his behavior, his character, it's perfect for us. It's a great guy.
4: A l'entrenament hem detectat molt bon rotllo, es nota la confiança que donen les 9 victòries consecutives entre Lliga i Champions en aquest inici fulgurant de temporada, una sessió la d'avui que ha començat amb una rotllana, amb petita xerrada de Flick, i recordem que no podrà comptar ni amb Rafinha, ni De Jong, Christensen, ni Roni. I per cert, imagineu-vos si té respecte pel partit de demà Flick, que ha arribat a dir que estarà content fins i tot si guanyen 1-0.
1: Home, ja ho signem, no? Ja ho signem. Europa, fora de casa...
2: Si ho signa Flick...
1: Imagina't. Fa bé, no?, de no entrar en el que vol Mourinho, en aquest sentit, no? Perquè la roda de premsa avui ha girat molt al voltant d'això.
2: És que el Barça...
1: És intel·ligent.
2: Si el Barça ho té a la seva mà, el Barça el que ha de fer és a la seva, jugar com fins ara, no despistar-se, no entrar en el joc aquest, perquè és el joc de no parlar de futbol... I el que ha de fer el Barça és parlar de futbol.
4: En realitat, del Madrid hi ha hagut només dues preguntes, eh? La resta han estat molt centrades en el partit de demà i el moment de l'equip.
2: Sí, no, sí, sí. Però és normal que se li pregunti, jo ho entenc, perquè
4: sí.
2: El Madrid és un sainete continu, i a mi que em dóna per mirar de tant en tant la seva televisió, avui han estat, fan uns especials Que són però, bucles.
0: Fernando, no cal, bucles, no cal la bucles. Seva televisió. Ara estàvem aquí veient Estudio Estadio, Teledeporte, que hi ha una pantalla que l'estan fent, i estan preguntant, d'acord que a vegades tenim visions diferents i això és la gràcia i tal, però estan preguntant, el gol de Vinicius, bien anulado y bien expulsado? O sigui, estan aquí encara.
7: No, no, però...
0: Estan aquí, en no, aquest
7: però,
0: punt.
7: La pregunta que estic veient ara és, ¿sigue siendo claro favorito?
0: Però ara l'han canviat. Liga? Però fa un moment no, no. Era, ¿bien anulado y bien expulsado?
2: No, quan saben que està ben no, anulat i que claro és obvi.
1: Reclament en mà, no hi ha dubte.
7: Què ha fet? Què ha passat?
2: Bueno, però saps què passa?
1: Ens hem perdut del Madrid, però, com per pensar que el Barça sobre
2: el
1: siendo claro favorito.
2: El que diu el Raúl és que hi ha greuges comparatius d'altres temporades, d'un cop que Marcelo li van tibar del cabell també i no van pitar penal... l'any passat em sembla que el Muñiz, l'àrbitre aquest... Muñiz Ruiz, no sé...
1: Sí, estava al bar, diria, no?
2: Estava al bar i va haver una similar, jugada similar i que no la va executar igual. Bueno, és veritat, sí, és que sempre hi ha precedents. Sempre hi ha precedents, però si fas arqueologia sempre trobaràs coses que no són com ara. Però és que diuen que la regla ha canviat, que la norma ha canviat. Per tant, ara, amb el reglament a la mà, és expulsió, és vermella, clara. I si te'n vas cap a l'àrbitre... t'haurien de caure, més que dos, t'haurien de caure tres partits.
0: I va, això quan se sap, això?
1: Dimecres. Demà passat, perdó.
7: Sí, demà passat.
1: Sí. I després poden apel·lar a apel·lació, que s'hauria de respondre.
7: Sí, però no té cap
1: recorregut.
2: Jo no he vist mai tan soroll per una jugada...
0: Tan clara.
2: Tan clara i tan... I que els àrbitres han jutjat bé.
1: És que, encara que no volgués... i sense voler la seva mà s'enredés en els cabells del rival, després és que li acaba fotent una estrabada, per tant, sí, em sap greu, però això va així. Saps què passa? Que al Barça li van tancar un gol al camp del Betis i la pilota va entrar un metre i mig. Vull dir que de greuges n'ha patit tothom.
2: El camp de València va botar dintre la pilota.
1: També, no,
2: és que, a part que d'entrar, és que va entrar i va tocar...
1: El que vull dir és que de greuges n'ha patit tothom. Llavors,
2: sí, el que passa que està bé que
1: ens podem queixar i quan el Barça el perjudiquen a vegades ens queixem i quan recordo, per exemple, l'any passat la de Koundé amb Echeverria a Montilivi que era claríssima.
0: Però quan la teva bandera només és aquesta, és un bon senyal.
7: I que el Madrid no es queixa. El Madrid el que vol assenyalar és la competició dient que està alterada i dient que la perdrà per culpa dels àrbitres. Això no és queixar-te.
1: Ja, però no, creus que fa el ridícul davant dels 19 equips restants?
7: No, clar que fa el ridícul. Ah, és que el ridícul
1: que
7: és aquest.
1: Que ningú se'ls creu, ja.
7: És a dir, la porta també s'ha queixat puntualment. Recordo amb aquell panel a Koundé a Getafe. És un escàndal. Doncs,
0: va fer un vídeo. Va, dir, tothom es queixa, però
7: això és queixar-te puntualment d'un dia que creus que t'han perjudicat, o de dos o de tres. Ara, el Madrid no fa una queixa. El Madrid li està dient a la gent que perdrà la Lliga abans de començar pràcticament per culpar els àrbitres. Això és parlar permanentment de que la competició està alterada, bàsicament per tapar els teus fracassos.
2: Amb aquesta jugada, el seu entrenador ja ha cremat una arma potent com era, no sortia d'una roda de premsa, perquè això és paradigmàtic, això no acostuma a passar. I abans, com a mínim, enviava a Caranca. Ara ja no va ningú.
1: Vam trobar ahir una peça a la Maroteca de Mundo Deportivo en la primera etapa de Mourinho al Madrid. Caranca va fer 90 rodes de premsa en els 3 anys. 90, uh-huh. És molt bèstia, eh?
7: No serà la primera vegada que no comparegui, eh? Jo t'ho avanço.
2: Molt
7: bèstia.
2: L'idea és que portem molt poca jornada per cremar
1: això. El titella li deia.
7: Això és igual. Jo crec que la desesperació és molt gran, molt gran. Si hagués hagut d'acabar expulsat, si des del minut 1, cultivant la crispació, amb el quart àrbitre.
1: Era penal. Aquell sí que era penal, quan ell cau. Quan ell cau, era penal.
7: Que volia dir que m'he fixat.
2: I la celebració que fa, perquè li han unit el gol.
1: És ridícul.
0: Aquí la porra és qui acabarà pitjor, Mourinho o Arbeloa?
1: El Fulham, sí.
2: Aquell no pinta bé.
0: Perquè el ridícul d'Arbeloa també...
7: Jo n'hi do l'Arbeloa l'altre dia, dient... Tu no me conoces, pero he entrenado al mejor equipo del mundo y he jugado en el mejor equipo.
1: Jo tinc la teoria que Mourinho, aquest diumenge, al Madrid-Sevilla, jo tinc la teoria que si la cosa no va bé... S'autoexpulsarà per no ser a la banqueta al Camp Nou. Aquesta és la meva teoria. No et sorprendria, no?
7: Després del que va passar en el Benfica a Madrid d'anar a la tornada,
1: va
7: quedar en un hotel.
2: Un exercici d'impotència molt gran. No portem ni un terç de la Lliga.
1: Llavors és la víctima...
7: Jo crec que la cara que ha fet avui, quan li ha preguntat al company Santi Avalle de la cadena SER, la Marta estava més a broma, ho podrà dir.
4: Estava al costat del Santi, estàvem els dos, semblàvem germans siamesos.
1: Li pregunta a Flick si vol opinar sobre això.
7: Acaba la pregunta i, aviam, la cara que posa Flick...
4: Somriu, la relaciono, sí, la pregunta somriu.
7: I fa com un mig no amb la cara. Jo la relaciono més que perquè, aviam, el Santi segurament fa la pregunta sabent que no li respondrà o que li respondrà el que li ha respost, perquè ja sabem que no vol parlar al Madrid, no?
4: No, coneixem a Flick. Exacte. I sabem que hem de fer... Aquestes preguntes s'han de fer, però ja sabem la resposta.
7: Però jo el posat de Flick el relaciono més... Jo crec que ràpidament li ha passat pel cap la sensació de la vergonya que està, a la que està assistint amb el seu rival a la Lliga, no? O sigui, D'alguna manera, jo crec que estava pensant, aviam, a part de que ja sabeu que no responc al Madrid, què vols ara? O sigui, que us respongui de tot això que estic veient. És que...
0: I el dubte, David, és si, si la setmana que ve, per exemple, abans del, del Clàssic, no. Mourinho l'interpel·la directament, bueno, d'alguna manera, que ja sabem que Mourinho és un especialista en buscar les pessigolles, si Flick...
1: entra.
7: No, Raül, aviam, això, aviam, amb una interpel·lació directa dins de la prèvia d'un Clàssic o d'un postclàssic, no dic que no. Jo vaig explicar fa uns mesos que a l'estiu el servei de comunicació del Barça va agafar un dia a Hansi Flick i li va dir, escolta'm, ve Mourinho, no cal que t'expliquem el que va passar aquí fa uns anys quan Pep era a la banqueta del Barça i Mourinho estava al Madrid, ja saps com va acabar tot i què va passar. Dic, per tant, què et recomanem? Et recomanem que no diguis res del Madrid ni res relacionat al Madrid.
1: Ell es pugui aferrar,
7: ni,
1: no?
7: Ni responguis a cap de les preguntes que et facin sobre el Madrid i sobre el que vagi dient Mourinho, que anirà dient moltes coses a la temporada, a no ser que t'enfrontis al Madrid i a Mourinho aquella mateixa setmana. I, de fet, jo vaig rascar una mica sobre aquest tema perquè vaig veure... Va passar una cosa a començament de temporada que crec que una companya, un company de TV3, no recordo exactament, li va preguntar pel Madrid. I ell, home, no es mullava molt mal pel, sobre el Madrid els dos últims anys, però sí que et deia alguna coseta. Però que li va dir, quin és el rival? La resposta va ser, quin és el rival?
1: Que tenim ara, no?
7: Que tenim ara, no és el Madrid, no? Doncs ja està.
1: Avui ha fet això.
7: I vaig dir, avui ha fet això.
1: Avui ha fet això.
7: Però per primera vegada ho va fer fa mesos enrere. Vaig
4: fa pensar, molt, fa molt temps, sí, sí.
7: Te'n recordes, Marta? Dic, hosti, no és normal aquesta
4: però és resposta. Però és que abans de l'estiu, no hi ha alguna pregunta sobre Mourinho... I ell té molt clar, més enllà que hi hagi una estratègia comunicativa que s'hagi parlat internament aquest estiu, que és així, però ja abans de l'estiu, quan es parlava del retorn de Mourinho al Real Madrid, ell mateix ja transmetia que no entraria en aquest tipus de polèmiques perquè és que no el beneficien en res. I jo crec que, no sé que la cosa s'embruti molt, tampoc té per què entrar a un cos a cos amb Mourinho. És que ell, si una cosa té Flick, és que està per sobre de tot això. Sí. És que no li cal, no sé, que és que a part Mourinho, per què en una roda de premsa sobtadament hauria d'interpel·lar Flick si no hi ha cap mena d'incendi previ ni de brases prèvies entre ells dos? És que no estem en aquesta tessitura, tampoc.
1: Per mi, intel·ligent Hansi Flick. Ara en seguim parlant, un minut i mig i continua la tertúlia.

0: 3 quarts de 12, sintonia de la cursa de RAC1, perquè us recordo que aquest diumenge, d'aquí a 5 dies, tenim la 11a edició de la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Esteu convidats.
1: Estàs en forma o què, per exemple?
0: No gaire.
1: No?
0: No gaire. No.
1: Guanyarà Lujas?
0: No, Lujas o algú d'informatius, o el Puig, o...
2: Aquest no gaire. Aquest no gaire és Fondón?
0: És Fondón. Aquest no gaire és que com apreti em trenco.
3: Compte, eh? No,
0: em trenco, ja, o sigui... muscularment em trenco.
1: Home, avui t'han vist dinar a Tossa de Mar i... El niño Jesús por los pies.
0: Sí, sí. Hem dinat molt bé a la Masia, que per cert és família meva, i van guanyar l'últim joc de cartes. Considerat el millor restaurant de mar i muntanya de la Costa Brava. Què et sembla? La Masia.
1: Com es diu?
0: La Masia, a Tossa de Mar.
3: Clar, doncs haurem d'anar-hi i dir, venim de part del
0: Parisien. No, alguna cosa. Alguna cosa rascaràs. Això era alguna cosa rascaràs.
2: Confirmes que la patrícia ha començat a acabar el teu cas?
0: Sí. Això ara mateix... Jo hi aniré i intentaré córrer al màxim. Aquest diumenge, allà a les 9 en punt, jo seré per córrer aquests 5 quilòmetres a Platja d'Aro. Ja sabeu que és un dia de festa que volem compartir amb els oients, hi ha el Bondó en directe fent el Via Lliure, i per allà desfilen Basté, Clapés, Pou, Ballonesta, hi haurà el Molló, que és de Sant Feliu de Guíxols, allà al costat, hi haurà els Màpets del Versió, fent
1: bromes. És de Palamós, Molló.
0: Sí, viu a Sant Feliu de Guíxols, però és de Palamós. És tota la raó.
1: Perquè la dona és de Sant Feliu.
0: Últims dies per inscriure-us. A la pàgina web, lacursadarracu.cat. Tot junt, lacursadarracu.cat. Allà hi ha tota la informació i les inscripcions. Ja sabeu que tenim el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Us esperem aquest diumenge a Platja d'Aro a la cursa de RAC1. Vinga, doncs, seguim. A veure, avui hi ha hagut un altre protagonista a la sala de premsa, en aquesta prèvia, Marta, que ha estat Pau Cubarsí, oi?
4: Sí, que va debutar a la Champions amb 17 anys, marcant Osimhen en un partit contra el Nàpols, en què va acabar escollit MVP, millor jugador del partit. Va ser a la tornada dels vuitens de final de la Champions, a l'estadi Diego Armando Maradona. Va ser el 12 de març del 2024. Doncs bé, aquell dia Xavi va apostar per ell en comptes d'Iñigo Martínez i li va sortir bé la jugada, a més l'equip va guanyar per 3-1. Des d'aleshores, Cubarsí no ha parat de créixer, guanyant fins i tot un Mundial, i avui li han preguntat per aquest retrobament amb Osimhen.
5: Bona tarda. Sí, al final ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt, en el meu debut, ja fa uns quants anys. Sí que segurament ha canviat també una mica la història, tant ell com jo. Sí que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares, que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
4: Ha dit bona tarda, perquè aquesta era la primera resposta de la roda de premsa, i el nano és educat i ens saluda sempre. També li han preguntat a Cubarsí per la cursa per la pilota d'or i aposta per Lamine Yamal.
5: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo, y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo, y él sí que es más mediático.
4: Està clar que s'assemblen com un ou o a una castanya en aquest aspecte concret d'aquestes campanyes per aconseguir la pilota d'or. Cubarsí creu que el partit de demà es decidirà per petits detalls i que hauran d'estar molt atents en defensa, i també ha remarcat que la bona dinàmica en la que es troben no els fa imparables, però sí que els dona molta confiança. Avui s'ha vist clarament a l'ambient que destilava l'entrenament aquí a l'estadi del Galatasaray.
0: De moment el Barça ple, vull dir, 8 victòries en 8 jornades de Lliga, una victòria en una jornada de Champions.
3: El millor central del món, eh?
0: Sí, i no fa campanya perquè no és d'aquestes coses. Ell és un tio modest, humil.
4: Ell és més tranquil, ja ho ha dit.
2: Sí. Són amics? Bueno, de la mateixa edat, però són molt diferents.
3: És que és un Lamine de la defensa. Debuta també en
4: dia. Ja ho va dir Hansi Flick.
3: Clar, és que al final és un jugador que està destacant des de fa... Bueno, des que va debutar... Però és que,
2: i cada cop va més.
3: Va més, i tu penses, dius, de vegades el Barça fitxa un jugador de 28, 29 anys, perquè dius, encara li queda futbol, no?
0: No, ja està consolidat, està madur, no?
3: Té 19.
0: Sí, i és el millor defensa d'un Mundial. Ah. Això...
3: Sí, no arribava a titular aquest Mundial, eh?
0: Ja.
3: Que hauríem de recordar que no era dels escollits de la primera línia per
2: sí, va haver un, de la Fuente. Sí, va haver un procés que se'l va fumar per House. Sí,
1: però s'ho va guanyar. L'altre dia van al concert d'Oques Grasses amb amics, i els amics semblaven sortits de la de primària. Vull dir.
2: Sí, com aquella foto que va de guanyar el Mundial, que s'estava fotent una paella amb els amics.
0: A vegades que són adolescents. No en som conscients, però és això, que són nanos.
2: I una altra cosa.
0: Que estan liderant el Barça.
2: És a dir, Lamine és el millor del món, perquè no cal fer un debat sobre això, perquè ja ho han dit per què, però, clar, per mi, que m'entengui la gent, té molt més mèrit el que està fent Cubarsí, perquè Cubarsí juga d'últim home, juga de central al Barça. I quan tu jugues d'últim home, és a dir, Lamine Yamal pot estar intentant fins a les 6 de la matinada l'1 contra 1, encara que no li surti, i seguirà intentant. I el missatge és, intenta-lo, disfruta, tal. En el cas de...
0: De Cubarsí,
2: en no, el cas de Cubarsí,
0: no t'equivoquis.
2: Clar. No et pots equivocar. Si ets el central del Barça titular, no et pots equivocar, has de cometre, no pots cometre molts errors, no? I aleshores això és una responsabilitat molt gran. Molt gran per un nano de 19 anys, és que ara té 19,
0: has de ser, has de ser d'aquest tarannà de possessions baixes.
2: És tremendo, és tremendo.
0: No? Com era Puyol, per exemple, no? Mascherano,
2: fins i tot. Ho té tot. I el paral·lelisme és que el de Lamine no ho ha fet ningú, Raül, el de Lamine no ho ha fet ningú a la seva edat, que jo crec que no farà mai el que ha fet Messi, torno a repetir, però que Messi no havia fet a la seva edat el que ha fet ell, val per Cubarsí, també. És a dir, si tu, per exemple, jo que sé, en Piqué, és increïble.
0: Però tot i que Piqué amb 19 anys estava al United. No era tan transcendent com Cubarsí,
2: però... No, però no jugava perquè hi havia Vidic i Ferdinand, i no jugava i tal, i en canvi...
1: David, el que està fent aquesta generació...
2: No, és increïble.
1: Comparat amb la generació del millor Barça de la història, amb els Piqués, Xavis i Iniesta, tots aquells van molt més tard. Que era normal en el món del futbol. Aquesta generació, a banda que el mèrit que té la Masia i el planter del Barça de... No diré treure un altre Messi com Lamine, no diré treure un altre Piqué o Puyol com Cubarsí, no diré treure un altre Bussi com Marc Bernal, ja ho veurem. Però treure aquesta quantitat de jugadors de la mateixa fornada, en posicions diferents, i que ens estiguin donant aquest rendiment, és que és increïble.
2: I no ho podem normalitzar.
1: Perquè és l'excepció.
0: Mentalment
3: perquè
0: és la diferència.
3: A més, el club no estava bé. Perquè tu pots treure jugadors joves en una situació allò de bonança... Quan guanyes, saps? Tu fas debutar i tens al voltant campions. Aquests han hagut de ser els campions, ells, eh? Perquè,
1: normalment, perquè era un solar, la necessitat t'ajuda, a ser més valent.
0: Et força.
1: Et força.
2: Clar, sí, però Bernal, el Barça li ha fitxat ara a Rodri, perquè l'han fitxat tots, i ara Bernal doncs, sap que ara venen uns anys que igual no jugarà tant com aquell.
1: Una maduració més convencional.
2: Igual acaba sent el mig centre titular del Barça amb 22 anys, per exemple, o 23 en el seu moment. És increïble.
0: Ara, però amb una experiència al darrere tremenda.
2: Tremenda. Però el que estan fent Cubarsí i Lamine no ho podem normalitzar. És a dir, no és el més normal. No. El més normal és amb 22, 23, 24 anys consolidar-te.
0: Perquè...
1: I a més, campions del món, ja.
0: Sí, sí.
1: No, I d'Europa.
2: I d'Europa.
0: Marta, ara em cantes el possible 11, que en principi ha de ser el de gala, però demana pas al Miquel Agut, que ho teníem pendent des de l'Eliodoro Rodríguez López, amb protagonista. Miquel...
6: Doncs sí, Aleix, aquí la zona mixta de l'estadi del Tenerife amb Alejandro Francés, després de l'empat a un del Girona al Camp Canari. Hola, Alejandro, bona nit, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
6: ¿Qué sabor deja este punto?
7: Bueno, es verdad que nos hemos adelantado muy pronto y es verdad que ellos también luego se han recompuesto. Es verdad que hemos tenido también al principio pues ahí para poder matarlos y no lo hemos hecho. Y ellos, pues es verdad que entre Gallego pues es una referencia muy buena para ellos y nos han notado también muy seguido. Y bueno, hemos intentado reaccionar, hemos intentado meter el segundo y bueno, nos ha costado. Ellos han hecho un gran partido también y felicitarles.
6: Dice el míster que echó en falta que fuerais a la yugular después de 0-1 para marcar más goles. ¿Eso por qué sucede?
7: Bueno, hay veces que nosotros pues eso lo tenemos que trabajar y no sé si es relajación o que, no sé, nos pensamos cosas que no podemos, no sé, es difícil. Entonces yo creo que esto nos tiene que ser para aprender, para que no nos vuelva a suceder. Sobre todo ahora tenemos dos partidos en casa para conseguir los tres puntos porque los vamos a necesitar.
6: ¿Quieres decir que le falta, digamos que humildad al equipo, que se ve superior y que desconecta en algún momento?
7: Bueno, es verdad que nosotros tenemos muy buenos grandes jugadores y pues es verdad que igual esa cierta confianza que tenemos sobre nosotros, porque al final la tenemos, porque somos muy buenos jugadores, pues es verdad que igual alguno se puede relajar, pero bueno, tenemos que trabajar sobre ello, que no nos relajemos y si vamos al 100% podemos ganar muchos partidos.
6: ¿El equipo tiene más contundencia que gol hasta el momento, crees? Que, perdón, más contundencia en el área contraria que juego.
7: Bueno, a ver, puede ser, es verdad que es lo que te he dicho, ¿no? Somos jugadores muy buenos y arriba somos diferenciales, entonces pues es verdad que Yasser tiene uno a uno contra uno, Carles, Brian, Banat, luego tienes también a Sasa, que es otro tipo de jugador para buscar otro tipo de acciones, entonces pues bueno, arriba tenemos muchas soluciones y bueno, pues al final equipos como el Tenerife son pesados, no te dejan jugar... trabajar muy bien defensivamente, entonces pues bueno, es verdad que te cuesta hacer juego, pero bueno, si generas dos ocasiones y metes las dos, pues bueno, también sirve.
6: Voy acabando. Al Girona se le presupone candidato al ascenso directo, a la promoción. Dormís fuera de promoción, son solo 9 jornadas. ¿Eso de alguna forma te indica algo o es algo transitorio porque quedan 33 partidos por jugarse?
7: Bueno, el Málaga, yo me acuerdo la temporada pasada, también estaba abajo y al final ascendió. Entonces, bueno, es verdad que esto es muy largo, tenemos que sumar puntos y bueno, lo importante es eso, ¿no? Como he dicho, sumar fuera de casa y hacerlo bueno en casa sumando más 3.
6: Y la última, ¿cómo estaba Garzániga en el vestuario? Porque no jugó la segunda parte, no sé si estaba pensativo, si estaba como abatido, si estaba tranquilo, ¿cómo lo viste?
7: No, para nosotros es diferencial y bueno, es verdad que estaba arrastrando molestias y bueno, al final él ha dicho que no podía seguir y bueno, pues al final ha salido Vlad, que también lo ha hecho de puta madre, así que tenemos que eso, ¿no? Que si un compañero no puede, que levante la mano y entra otro y lo va a hacer igual bien.
6: Perfecto, gracias y suerte, Alejandro.
7: Muchas gracias.
6: Entonces, fins aquí les paraules d'Alejandro Francés a la zona mixta de l'estadi Leodoro Rodríguez López, on ja gairebé no queda ningú després de l'empat a un entre el Tenerife i el Girona.
0: Perfecte, Miquel, doncs ja tornem al final de la tertúlia i resumim el que hagi dit Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, després d'aquest empat a un que deixa el Girona setè, de moment fora de les places de play-off d'ascens. 4:00 PM. Re, hem de fer l'última pausa abans de la mitjanit, són 2 minuts, i de seguida cantem el possible 11 del Barça demà al camp del Galatasaray i fem la prèvia també de l'equip turc. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament la mitjanit, aquí seguim amb aquesta taula de luxe avui. David Bernabéu, Fernando Polo, Raúl Llimós fent la prèvia del Galatasaray Barça. Ens havíem quedat en el possible 11. Marta, demà què hem d'esperar?
1: Doncs apostem per Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri i Pedri a la base de la jugada, a la mitja punta més avançat Fermín i al davant Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Adeyemi.
0: Posa-li Rafinha quan estigui recuperat i és un 11 perfectament de gala.
2: Nova Gordon de titular?
1: Tenim el... A veure, clar, és un dels dubtes de la prèvia, però tenim algun input que podria ser a Adeyemi.
2: Sí, no, val, d'acord.
0: Sí, no, aposta,
2: jo ho dic perquè d'entrada penses no hi és Rafinha i amb i la pressió, que és una de les grans banderes de l'equip de Flick, perds un altre referent si deixes a Gordon a la banqueta per apretar dalt. Jo crec que...
1: Però Adeyemi també treballa.
2: Millor apreten a la pressió, sí. Però bueno, ja ho veurem. És veritat que l'altre dia, clar, un és titular i l'altre surt.
3: Però seria l'únic. Bueno, però al final, seria l'únic dubte. 60 minuts per un, 30 sí, sí, sí. Per l'altre, no?
1: Sí, sí. És que a mi em fa la sensació que si Gabriel Jesús es manté a l'11, jo crec, m'imagino que al minut 60, doncs, per exemple, ja el poden, depèn de com vagin les coses, el partit, sí. Etc, però m'imagino, per exemple, Anthony Gordon tenint força protagonisme a la segona part, segurament, possiblement de nou.
3: O si no, Gordon ha jugat molt amb Anglaterra, eh?
0: Sí, molts minuts.
3: És que això també, jo crec que Flick també ho està mirant.
2: A la segona part continua veient Adeyemi com un revulsiu. És veritat que va fer molts partits de titular abans de l'aturada, però... Jo crec que...
0: Jo, si vols seguir endollant-los, sí, sí. Crec que faria bé això que diu la Marta d'un partit un, va, ara un partit l'altre i uns minuts per l'altre.
2: Si en 4 dies el Barça jugués la final de la Champions, en qui creu que jugaria a l'esquerra?
1: Amb Gordon.
0: Segurament amb Gordon. Depèn del rival, però segurament amb Gordon. Sí. Ara, la resta, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, és la defensa titular ara mateix, i al mig...
3: Xavi Espar està jugant més que Cancelo.
0: Sí, però...
2: El descans li va donar l'altre dia.
3: A la final de la Champions, què posaria? Xavi Espar o Cancelo?
0: Jo...
2: Però s'ha de dir una cosa, eh?
0: No ho tinc clar, no ho tinc clar, mira què et dic.
2: Abans de l'aturada, Cancelo...
3: Està oferint un bon nivell, sí. Jo crec que la competència li va molt bé.
0: I en Portugal ha fet gols, arriba bé.
3: Cancelo està molt bé, està molt bé. I, bueno, tots vam convenir que quan va arribar escepticisme... Es parlava fins i tot d'un central i va arribar un lateral que vam dir, escolta, això, bueno, aquí ens han fet el joc de la bolita, però s'ho va guanyar, s'ho va guanyar. I jo crec que sempre que amb el Barça darrerament ha jugat ho ha fet bé, i amb la selecció ja no et dic. Però amb el Barça va fer un partit, va fer dos golarros, un paper de rebot, però diria
0: el gol del mes.
2: Contra el Racing de Santander.
3: Li van donar l'altre dia el trofeu del gol del mes, que jo, això és nou, per cert.
0: Per mi la defensa és de garanties. I al mig del camp pot haver-hi moltes discussions, però el Rodri, Pedri, Fermín, ara mateix, per mi, és al mig del camp titular del Barça.
2: Partits importants. Estic d'acord.
0: Rodri, Pedri,
2: sí, Rodri, Pedri,
0: Fermín.
2: També.
3: Ara, la gràcia del Barça d'aquest any és que ha aconseguit que hi hagi, en determinades posicions, una competència brutal, que això li va molt bé a l'equip, i que al minut 60-70 l'equip es regenera i acaba els partits...
0: No abaixes el nivell, no?
3: No abaixes. Però és que... I d'aquí les xifres golejadores.
2: Això és importantíssim per respirar tot.
0: Clar.
2: Per respirar tot has de tenir competència interna. I a part de competència, que miris a la banqueta i no se't caigui l'ànima al terra. De dir,
1: I que hi hagi qualitat, que hi hagi la mateixa qualitat. Sí,
2: i que entri un perquè es lesiona l'altre i mantingui el nivell. Ara, aquí vindran els gelos, la pelusilla, el mal rotllo, però...
3: Ara ve el Paris Saint-Germain, ara ve el Madrid...
2: Clar, volen jugar el partit gros, però és veritat que el que han de pensar tots... És difícil fer-los entendre, suposo. Hi haurà qui més, hi haurà qui menys, no? Però que una gran plantilla és això. Que estiguin doblades les posicions, jugadors de qualitat, i que no juguis sempre. Però per què és bo això? Pues perquè davant de baixes formes, de lesions, d'expulsions, o per dosificar-te, o per tenir revulsius de nivell... doncs potser no ho jugues tot. Llavors, has d'estar preparat per quan et toqui. Ara, jo, per exemple, Fermín Olmo, aquesta competència s'ha de mantenir el que faci falta. Perquè és que quan jugui un o jugui l'altre, estàs absolutament tranquil.
0: Sí, però mira, la Marta deia, tranquil. A la segona part potser Gordon pot entrar de nou a la banda, i potser també pot fer el que ha fet altres vegades, que és Fermín Olmo junts. I que siguin un mitja punta i l'altra punta, no? Això podria passar a la segona part.
1: També podria passar.
3: Moltes opcions. Moltes opcions.
2: Però, aviam, jo crec que la competència serveix pel que dèieu, és a dir, perquè el jugador que aparentment és titular indiscutible no s'adormi, no? Evidentment, i perquè el que creu que pot entrar quan entri estigui jugant al nivell que està jugant, però sobretot ha de servir per arribar amb els jugadors que considerem estructurals frescos al final. Frescos al final. Per exemple, ara Gabriel Jesús, dissabte, va fer un bon partit de titular. Primera titularitat, un altre gol. Doncs el missatge que t'envia és que igual, encara que
4: ostres, tots han flipat, no? 14 gols en 8 partits. Encara que abans de l'aturada Rafinha ha fet el que ha fet, potser hagués pogut descansar també una mica més. Potser pot tenir més descansos de qualitat, perquè el més important és que Rafinha arribi al tram final amb aquesta capacitat, perquè és un jugador que no sap dosificar-se. Tots els partits contra un rival gran o petit els jugarà igual. Aleshores, ostres, si has portat Gabriel Jesús, no només t'ha de servir perquè Gabriel Jesús et rendeixi quan Rafinha no hi pot ser. Ha de servir també perquè en un moment determinat li puguis dir a Rafinha en algun partit. Escolta.
0: Però tu no creus
1: ja
0: que...
1: Ja li vas preguntar, Flick, per la dosificació.
4: No, és que ho considero...
1: És que és la teva dèria.
0: Però tu no creus que a mesura que avanci la temporada... Escolta,
4: en una... S'ha lesionat dos cops.
0: Però escolta, David...
1: No. Moltes vegades s'ha lesionat amb la caiguda. I l'edemita
4: muscular, de moment... Dos partits,
0: pequeña
4: Jaume.
0: Lesión.
4: Dos partits,
1: Jaume. Que seran tres.
0: En una setmana de tres partits al novembre o al gener, que ja portaràs tralla de temporada, jo crec que Rafinha ho ha d'entendre, que en una setmana de tres partits en descansis un, el del mig, potser, i juguis uns minuts a la segona part. Ho has d'entendre per arribar fresc al marge a l'abril.
4: Ho ha d'entendre Rafinha, i també ha de ser una iniciativa de Hansi, de Flick, perquè, per exemple, el partit contra el Racing, el penúltim abans de l'aturada, abans del Sevilla, ostres, tens el Pizjuán, se'n va amb la selecció. Doncs aquell dia, per què ha de ser titular Rafinha? Si hi ha els minuts que t'ha jugat Gabriel Jesús, ha fet dos gols, posa'l. Saps? Això em refereixo.
2: Bueno, però jo crec que el missatge està clar. I això espero que es compleixi amb tothom, que hi ha alguns amb qui no es compleix.
0: Lamine Yamal, per exemple.
2: Per exemple, però no per res, jo no és que tingui una
1: fixació. És que l'altre dia, Fernando, se li va preguntar a la roda de premsa...
2: A veure,
4: aquest pot menjar part.
1: I va dir que li havia preguntat si el canviava i m'ha dit que no, clar, i al final va jugar els 90 minuts.
2: Pot menjar part, però si l'entrenador, que és un tio assenyat, que és un tio que, home, no és un tio brusc, no és un tio que va a fer-te un espaviento per deixar-te malament, et diu, podem sortir? I ja li estàs dient que no.
0: Perquè els jugadors no volen.
2: Bueno, no volen ja, però tu creus que l'entrenador vol canviar-lo per gust o per putejar-lo? El que vol és evitar riscos amb el partit guanyat.
4: Perdona, aquí la notícia no és que el jugador li digui que no. La notícia per mi és que un entrenador del nivell de Hansi Flick a un nano de 19 anys...
0: Pacti, intenti pactar.
1: Ja li pregunti
4: si es vol asseure.
2: Perquè ja sap el pa que s'hi dona, i que és un jugador diferent i diferencial. Però és veritat que l'Amin ja va jugar tot amb la selecció.
1: No havia marcat i no havia assistit. I quan no marca ni assisteix, és molt difícil treure'l del camp sense que s'ha...
4: Jo crec, Marta, que l'hagués canviat directament si hagués marcat o assistit.
0: Aquí, com explicaven ahir Dani Solsona i Àngel Pichalonso, deia, aquí el jugador no li pregunti si el vols canviar, perquè et dirà que no. Diu, perquè jo recordo la final de Sevilla, de la Copa d'Europa, canvio, pitxa la banqueta escalfant perquè volia entrar. Canvi, no, estoy bien.
4: Què et diu pitxa? Tu creus que en una final de la Copa d'Europa? A mi em pregunten si vull sortir.
5: Bueno, va canviar Schuster i es va muntar un sidral.
0: Clar, per exemple.
5: Va marxar.
1: Però en el cas de Lamine, sempre us heu de fixar en
0: si ha fet gol.
1: Si ha estat determinant, no, si ha fet gol o almenys ha assistit.
0: Val.
1: Si hi ha hagut alguna d'aquestes dues coses i la sensació és d'actuació determinant, aleshores canviar-lo no és tan dramàtic, però treure Lamine del camp quan no ha marcat ni assistit,
0: jo entenc
1: que
0: doncs ara és
1: per
0: un dels capitans,
1: interna
4: el lladre va jugar 90 minuts pensant en tot el que li ve.
0: Clar.
4: Va encarar una vegada l'1 contra 1.
0: La primera part trota.
1: Ho explica el propi Flick. Sí. Diu, és que no hi ha hagut desgast de Lamine.
2: Si el minut 1 vas... el minut 2, no?
0: Ja va marcar Gordo.
2: Sí, el cap lo que ve.
0: Bé, anem al Galatasaray. Clara, què hem de saber de l'última hora del conjunt turc?
6: Mira, per començar, recordem que va perdre en l'estrena contra l'Sporting de Portugal per 3-1. A la Lliga, això sí, són líders. De fet, van jugar divendres a casa, per tant, han tingut més descans que el Barça abans del duel de demà. Van guanyar 3-1 contra el Kasim Pasa, tot i jugar més de mitja hora amb un futbolista menys per l'expulsió de Torreira. El Galatasaray ha entrenat aquest matí, aquest migdia, de fet, després de la roda de premsa del tècnic Okan Buruk i del mateix Torreira. Un Buruk que ha confirmat que l'equip manté la baixa del defensa Wilfred Singo, lesionat. La resta... també el futbolista de qui em parlava Pau Cubarsí, Osimhen, el davanter nigerià, va reaparèixer divendres i apunta a titular demà. L'entrenador turc, campió de 3 lligues amb el Galatasaray després de canviar-li la cara, ha assegurat que el Barça és el favorit.
7: Ens enfrontarem a un dels equips que està més en forma del món actualment. Ho han guanyat tota aquesta temporada, no cal que expliqui la categoria del nostre rival. Però, és clar, s'hauran d'enfrontar nosaltres.

0: Quan juguem al nostre millor nivell, quan oferim el nostre màxim potencial, hem aconseguit èxits importants en aquest estadi. Fins i tot quan no hem guanyat, sovint hem desplegat un futbol excel·lent. Però, naturalment, ens enfrontem a un equip temible. Tothom assenyalarà el Barça com el favorit. Tot i així, aquí hi ha un grup de jugadors preparats per plantar-los cara i convençuts que ho poden aconseguir.
1: El tècnic ha deixat clar que no es tancaran, que també volen atacar i que han de ser agressius. Al seu costat ha parlat el migcampista uruguaià ex de l'Atlètic de Madrid, Lucas Torreira, que també ha dit que el Barça és el millor equip del món ara mateix i ha destacat el seu mig del camp.
2: En mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido, de ser agresivo a la hora de defender, y cuando se pueda robar la pelota intentaremos hacerle daño con nuestros jugadores por delante.
1: Un dels noms propis del moment al Galatasaray és un ex del Barça, Ilkay Gundogan. Pràcticament no ha jugat aquesta temporada, l'altre dia no s'ho va prendre gaire bé. Li van preguntar si estava preparat per jugar contra el seu ex-equip i va dir: si no jugo, per què ha d'estar preparat? I de fet, tampoc va jugar cap minut contra el Trabzonspor en derrota 4-0 el passat mes de setembre. I fins i tot la seva dona s'hi va posar a Instagram també, dient-hi la seva. Hi ha hagut rumors de sortir de l'hivern, negats pel mateix Gundogan a Mundo Deportivo. També avui Buruk ha volgut treure importància a aquesta polèmica, un Gundogan que es retrobarà amb excompanys del Barça, però també al City com Rodri i Gabriel Jesús, per dar un partit especial per ell si té minuts demà. Arbitratge italià, xiularà Marco Guida, una derrota i un empat amb el Barça, i al Bar hi haurà Marco Di Bello. S'espera un gran ambient a l'Ali Samillen, on el Galatasaray no ha perdut aquesta temporada, i de fet fa molt que no hi perd en general, des de la Lliga des del 2024 que no perd. Capacitat d'uns 53.000 espectadors, per tant demà una caldera segurament pel Barça.
3: T'ha agradat o què, Clara, l'estadi?
1: Sí, jo quan entro a un estadi, és igual com sigui, a mi sempre em genera un impacte de primeres, i la veritat és que m'ha agradat, i sempre el dia abans dels partits quan entro a un camp intento imaginar-me com serà l'endemà, i té pinta que viurem un ambient força, força guai, la veritat.
3: I tant que sí. Per completar la prèvia,

0: Aquí està l'himne de Galatasaray, eh? Chimbombom, eh?
1: Chimbombom.
0: Galata, chimbombom. Tremendo. Molt bona la història de l'Ismael García, que Marta Clara ens ha mig explicat. Jo m'he sorprès, dic, no ens ho explicarà.
2: Sobta, sí,
0: sí.
2: No?
0: Sí, de dir, mira, doncs apretarem a la min, a veure si es despista. Sí, sí. No?
2: No, que és habitual no, que
3: no ha descobert la sopa d'all, però que m'ha sorprès que ho digués, sí, clar.
0: Sí, sí, és així.
2: Exacte, que no és habitual poder escoltar un entrenador d'un equip, en aquest cas un ajudant, a poques hores d'enfrontar-se a un rival, i més un rival com el Barça, parlar amb tanta naturalitat de què pensen d'aquest Barça, quines coses poden fer per neutralitzar-los, vull dir, és interessant i sorprèn, la veritat, i s'agraeix.
3: Sí, sí. Sense tòpics, eh?
0: Me n'alegro que no vingui Rafinha. No et diré una altra cosa, clar que sí. Molt bé, xiveu-li demà a la Miner, que estigui atent, que l'atacaran per allà. Apa,
4: jo crec que potser ho sospita, eh?
0: Ah, val,
4: potser ho sospita.
0: Demà més, descanseu, Marta Clara.
4: Bona nit.
0: Vinga, bona nit. Hola, Saperes.
5: Hola, Parisè, què tal? Bona nit.
0: Mira, per tancar la prèvia d'aquest Galatasaray Barça, el que farem és recordar quan Pedri va aturar el temps en l'última visita del Barça a la Lisa Millem. Serà després de la publicitat. Vinga.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Parisè.
0: Dos quarts d'una tocades, eh? Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Això ho fa Nima. Més de 45 anys, fa que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. I d'experiència en té molt Nima. L'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. Queda aquest petit capítol, crec que interessant, de l'última visita al Barça a l'Elisa Millén. Això quan va ser?
5: Doncs mira, va ser el 17 de març del 2022. Tu parlaves d'aquell partit a Turquia.
0: Quatre anys i mig,
5: interessant, Aleix, en el sentit que només dos jugadors tenen l'opció de repetir d'aquell 11 titular que va treure el Barça. Si et sembla, el repassem per alguns potser al Museu dels Horrors.
0: Això era Europa League.
5: Sí.
0: Eliminatòria ja d'Europa League, anada i tornada.
5: 11 del Barça. Ter Stegen a la porteria, defensa per Dest, Piqué, Eric García i Jordi Alba, Eric un dels que podria repetir. Mig del camp per Busquets, Pedri de Jong, aquí encara, tot i que Busquets ja no era de la millor època. Compte al davant, Adama Traoré, Aubameyang i Ferran Torres.
3: Aubameyang.
0: Trident.
3: Bona segona volta aquesta temporada.
5: Sí, sí, ho va fer bé.
7: Fredament, amb noms, està força bé.
5: No, que està bé, però sí.
7: Eric García ara és un jugador absolutament.
5: Sí.
7: Piqué.
0: Piqué i Alba està banyada de retirada.
7: Et sobra una mica, però Jordi Alba.
0: No, i Busquets
7: Pedri. El camp que has dit.
0: Busquets Pedri de Jong hauria de ser top.
7: Però tot. I Adam, és veritat que et grinyola, però els altres, Aubameyang, quina campanya va fer.
3: I va marcar allà el primer gol.
7: Passa que era tota la conjuntura que hi havia. I és veritat que sota pal, jo crec que Ter Stegen estava allà una mica.
5: Era més el conjunt que no pas el nom.
0: De fet, aquell
3: ja vivia el club.
0: Aquella és la primera temporada de Xavi, però no sencera, no? Perquè Koeman el fan fora a l'octubre del 21. Doncs aquella temporada és la 21-22, que és quan entra Xavi a mitja temporada i fa la remuntada a la Lliga.
3: Debuta a la Champions amb un partit que has de guanyar a casa contra el Benfica.
0: Que empates a 0.
3: Que hi ha una rosca de Demir, que va ser titular.
0: Sí.
3: Una rosca al travesser.
0: Sí.
3: I acabes empatant a 0 i aleshores vas al camp del Bayern.
5: I a causa l'Europa League.
3: I te'n foten 3.
5: I en aquell mercat d'hivern és quan arriben reforços com Aubameyang, com Ferran o com Adama, que ja juguen a aquella eliminatòria al mes de març. Pel que fa a Galatasaray, que tenia Iñaki Peña cedit com a porter i Domènec Torrent com a entrenador a la banqueta, va jugar divendres contra el Kasimpasa i no va rebatir ni un sol jugador dels que van enfrontar-se al Barça el 2022. Per tant, serà un duel radicalment diferent pel que fa als noms al de Adama. El Barça va guanyar aquell partit per 1-2 a l'anada, Marcao va avançar els locals al 29, Pedri i Aubameyang van remuntar amb gols al 39 i al 47. Especialment recordat, ho feies tu abans, el gol del Canari.
8: Ferran Torres a la frontal per De Jong, Ferran Torres a l'interior de l'àrea, la posa a la frontal, toca per Pedri, el retall de Pedri, la finta, Pedri, gol! És un gol de crac. Ha aturat el temps. És un ésser humà.
5: Com recordaves tu, aquesta celebració del Pou de ha aturat el temps.
0: El Canari, que aturava el temps.
5: Sí.
0: T'he de dir que ens vam il·lusionar amb l'Europa League en algun moment, no?
3: Home.
0: En algun moment.
7: Sí, clar.
0: En algun moment. Et
5: pots il·lusionar amb l'Europa League, però
0: l'eliminació va ser...
7: Ara t'ho va dir.
1: Una mandra, l'Europa League, però...
5: El Barça va caure a la ronda següent perquè va passar aquella eliminatòria, la tornada 0-0 després d'aquell 1-2 a Turquia, amb tres canvis a l'11. Va jugar Araujo Aleix en defensa per Piqué, al mig del camp Nico González va entrar per Busquets i al davant Memphis Depay per Oba. Els de Xavi van acabar passant ronda, com dèiem, amb aquell empat a 0. El Barça va caure a la següent ronda contra l'Eintracht, 1-1 a l'anada.
3: I a l'any següent contra el Manchester United.
5: 2-3 al Camp Nou, sí, en el tristament famós partit de la invasió dels aficionats alemanys. Tots dos equips, el Barça i el Galatasaray, van acabar aquella temporada en blanc. El Galatasaray 13è a la Lliga i també va acabar eliminat de la Copa a la cinquena ronda.
0: Va. I pel record, el partit del 94 de la Champions també, no?
5: També el citava abans el David. Aquest partit, 23 de novembre, cinquè partit de la fase de grups, debut a Sergi Barjuan, en aquell Barça, format per Busquets, Ferrer, Abelardo, Koeman, Sergi, Amor, Guardiola, Vaquero, Eusebio, Risto, Stoichkov i Romario. El 15, el brasiler avança al Barça, però els locals remunten amb un gol de Hakan Şükür, mític davanter del Galatasaray, de penal al 72, i el 88 amb una pilota bombada d'Arif que se l'acaben passant Carles Busquets.
0: Turcs,
5: és la bogeria dels turcs, per si algú no té present aquest gol de Carles Busquets. Malauradament va anar reculant.
1: Es fot una pilota dins,
5: una
1: no?
5: pilota aèria, i quan la bloca...
0: Entra dins.
5: Està dins i l'acaba traient a fora, sí, però...
0: Vaja. És l'any d'Atenes, aquella Copa Europa és l'any que acaba Atenes, no?
3: L'any del penal de Jukic i la final d'Atenes.
0: Clar, la quarta de Lliga de Cruyff i després la derrota dolorosa d'Atenes amb el Milan. Bé, sí, molt bé, grans records. Esperem que demà vagi bé la cosa contra el Galatasaray a la Lisa Millen. Molt bé, sort al Barça, no? A partir de les 8 ens hi posem amb el Pou, demà, tota la prèvia, i a les 9 arrenca aquest Galatasaray-Barça. Ara repassarem la resta de partits de demà, que n'hi ha alguns interessants, com dèiem a l'inici, l'Atlético-Manchester United, bon partit al Metropolitano, hi ha un Villarreal-Nàpols també, a l'estadi de la Ceràmica, i un Arsenal-Lilla. Hi ha un Viking Noruec-Bayern de Múnich, també demà, Bayern de Múnich, perdoneu, però bé, sense més. És una jornada que jo crec que dimecres és més interessant amb el City-PSG. Dimecres el City-PSG és un gran partit. I el Roma-Madrid, tal com està el Madrid dimecres, també és un bon partit. Evidentment, dimecres amb el Molló farem la Champions a RAC1 i viurem aquest Roma-Madrid i aquest City-PSG, entre d'altres. Esteu a punt per atacar tertúlia?
5: Home,
1: vinga, va.
5: Assitxant, sí.
0: Som-hi, fora. Pel Broc Gros, amb el David Broc, tancarem tertúlia.

0: broc gros. The low
1: rider is a little higher. És ja la sisena...
2: Bona nit.
1: La sisena edició d'aquesta secció.
2: Sí, estava a punt de completar el primer 11.
1: Sí.
2: El primer 11 màgic d'aquest any.
1: Clar, això serà ja el novembre, el primer 11.
2: Sí, no ho calcularem, però sí. Ja buscarem la banqueta i...
1: Deixa'm fer l'alineació de moment que portem. Hem pentinat Figo com a top, el número 1. I després ja hem anat a Emmanuel Petit.
2: Encara el recordes, Petit? El fucker de la taula.
1: Sí, sí, ja està. No, recordem aquella taula de billar. Emmanuel Petit, Art de Turan, llançador de botes, també l'hem pentinat. Artur Melo, va acabar...
2: Verd.
3: Un membre.
1: I l'altre dia, Kevin Prince Boateng, ballador de Michael Jackson.
4: Sí, en un moment com aquest, quina necessitat d'embrutar.
2: Però és una manera de tancar i tu quedar-te tranquil, perquè dius, demà a Turquia no tenim res d'això. Tenim gent que competent, no? Tenim gent que...
1: Vas prometre, Boateng, amb 4 partits al Barça, va ser campió de Lliga,
2: sí.
1: I tu vas dir, portaré un jugador que ha jugat menys partits en una temporada, sí, i és campió de Lliga amb el Barça.
2: Té un mèrit increïble, i jo per això el respecto i em sembla un personatge de culte icònic. No diré el nom, perquè vull que els oients sentin la presentació que fa Andoni Zubizarreta en el seu moment del jugador.
1: Això és una pista, a època de Zubi, com a director esportiu.
2: I valorin ells mateixos.
1: Val.
5: Douglas es un jugador que juega en banda derecha, es un jugador que nosotros seguimos desde el año 2012, que él esta mañana cuando se lo he dicho se ha sorprendido. Desde el año 2012 tenemos informes suyos, porque es una posición que para nosotros es muy importante, la de los laterales, por la incorporación, por la parte defensiva evidentemente. Es un jugador que tiene un buen perfil defensivo. Es un jugador que se proyecta bien al ataque, tiene una buena técnica con la derecha, pero también con la izquierda es capaz de poder tener buenos centros y buenos pases, capacidad asociativa para poder jugar junto con la gente del medio campo. Es un jugador de buena
2: técnica. La peroteca, a mi no m'aguanta ni una setmana. A mi em treia una cosa de fa.
1: Tu me'l vens així i jo te'l compro.
2: Clar.
1: Si el seguien des del 2012 i el fitxarà el 14, no?
2: 14, arriba a l'agost del 14.
3: Però Grinyola, que el mateix jugador es va sorprendre quan li va dir.
2: Aquí No, és
3: clar,
2: que aquí tenim
3: una... Que dius, saps? Aquí ja dius...
2: És la trucada, ostres, que mai esperes, no? O sigui, vull dir, és quan truca la noia més guapa de la classe, no?
1: No, no, potser va pensar, demà de Barcelona, Barcelona de Guayaquil,
2: sí,
1: no.
2: Una confusió claríssima. Però en aquesta presentació, Zubi...
1: No faltem, sisplau, jo és que ara m'he sentit malament. No faltarem,
2: t'ho prometo que no. Però en aquesta presentació, Zubi té una mitja rialla a la cara. I això és cert, perquè el vídeo el podeu trobar a YouTube. És aquella rialla de... Hòstia, me l'han colat, però me l'he de menjar amb patates. I l'he de presentar aquí perquè és el que hi ha, no? Aleshores, ell venia, o sigui, ho ha explicat Zubi com el lateral dret substitut de Dani Alves, que en aquell moment era el titular de Barça i que es pressuposava que no seguiria i que, per si de cas, hi havia una proposta de futur. I li pregunten a Alves què li sembla a Douglas.
6: Douglas es un gran jugador y yo tengo certeza que si y desejo que el Barcelona contrate, porque está contratando un gran jugador. Los grandes jugadores en esa equipo, en ese club siempre son bienvenidos. Jugadores que van a aumentar el nivel de competitividad aquí, ellos son cada vez más bienvenidos aquí.
2: Teniu clar que Alves no sabia qui era Douglas.
1: Ni
2: idea. Ell li pregunta...
1: Fot una tocada de violí.
2: Un gran jugador. La cara que té està... No sé de qui estic parlant.
1: Exacte.
2: A veure què m'invento ara mateix.
1: Sobre que és brasileño.
2: Sobre la marxa.
3: Un patriota brasileño, no parlarem malament d'ell.
2: Ven la moto com pot, perquè li estan dient no, aquest tio sabe el futur Dani Alves del Barça. I sí. Exacte, s'ho creu, eh? O sigui, o intenta vendre-ho. Vull dir que aquí Dani Alves està encertadíssim, perquè t'està venent el jugador sense saber ni qui és. I ell, quan arriba, he buscat les portades de Mundo Deportivo i d'Esport d'aquell moment de la presentació, el mateix titular, eh? Vull ser el nou Dani Alves. Imagina't?
1: Se'ns van creure, no?
2: L'ambició de Douglas, que quan arriba diu, vull ser el nou Dani Alves. Se'ls ha de tenir grossos, per venir aquí i fer això, i a la teva presentació, i una mica...
1: Estàs començant a ser-te incòmode, ja.
2: No, però és que la història pitjora, eh? Ho dic perquè això encara...
1: M'imagino.
2: Aleshores... A veure, aquí hi ha una cosa que és històrica, que és, jo no sé si el Bernabéu hi era, perquè potser és la presentació oficial de Douglas quan surt al camp, a la gespa del Camp Nou.
4: Sí, que comença
2: a fer tocs,
4: sí.
2: I en fa tres.
4: Sí, sí.
2: Tres, eh?
1: I li cau la pilota.
2: I aleshores, hi ha una gravació que circula per internet, boníssima, És la gravació dels periodistes que estan gravant i comencen a parlar entre ells.
3: A la presentació. Que estem veient.
2: I se sent una boca diu, ui.
1: Heu d'afinar...
2: Ai, ai, ai.
1: Heu d'afinar molt.
2: Heu d'afinar l'orella, sí, perquè se sent... Però s'entén tot.
1: Val, a veure, a veure. A veure, atenció.
2: Con la cabeza.
1: Hòstia,
2: hòstia, nen.
1: Hòstia,
2: nen, per mi.
1: Ui, hòstia,
3: me'n recordo d'això.
1: Mejor con la cabeza.
2: Tal,
3: ui. Li van posar l'himne i tot, eh?
2: Sí. No, no, no, hi havia gent, hi havia una, potser, no sé, 300 persones.
3: Sí, van obrir l'estadi.
2: Van obrir l'estadi, gent aclamant-lo, gent que no sabia qui era. És meravellós. Mm. O sigui, ves a l'escudo, Douglas, ves a l'escudo.
7: És per buscar, eh? Jo vaig ser a la presentació de Douglas al Camp Nou,
3: El record que en queda... és que en un partit de Copa contra l'Elx, després del problema que tenen Luis Enrique i Messi, a Noeta, va ser titular.
2: Va jugar titular.
3: I aquell dia a la grada, que encara es podia fer aquestes coses, vaig fer un reportatge per la televisió de la multitud de socis del Barça que es van passar tot el partit dient Douglas, balón de oro, balón de oro.
1: Guanya el Barça.
2: Clar,
3: perquè, perquè l'has dit lliga. No, no, guanya el... Té un triplet.
2: No, és que ara, ara vaig als números.
7: És que té un triplet.
2: Ara, ara vaig als números perquè...
3: La primera de Luis Enrique.
7: Això devia ser posta Noeta.
1: Posta Noeta.
3: Un partit contra l'Elx.
7: I abans de l'Elx.
1: Però ell arriba aquell agost. Ell arriba a l'agost del 14 i a Noeta és el gener del 15. Però és aquella temporada del triplet, sí, sí.
2: Va. Aleshores, anem als números, que és el que ens interessa. Mm. Perquè jo vaig dir, Boateng no és el jugador que en menys partits ha jugat guanyant un títol. Mm. És Douglas que la Champions League de la 2014-2015 juga 0 minuts. O sigui, és un tio que té la Champions sense haver jugat ni un minut.
3: Com Ter Stegen.
2: Ah, sí, però a veure, diguéssim que no seria el mateix...
3: Recordeu que jugava Bravo?
1: Bravo.
3: Sí, sí, o al revés, no,
1: bravo,
3: al revés. Perdó.
1: Ter Stegen jugava a la Champions.
3: Bravo, al revés, Bravo.
2: Diguéssim que seria diferent.
3: Ter Stegen jugava a la Champions i Bravo jugava a la
1: Champions. Va jugar tot.
2: O sigui, el tio s'embutxacà una Champions sense posar-se el pantaló curt. Per mi això, o sigui...
1: Hauríem de buscar això.
2: Per mi estava als altars dels personatges de culte.
3: Tenen un fitxatge, perquè si dius, no, és que és un jove.
2: És un tio que arriba a l'agost i no juga ni un minut. Després, la Lliga, aquella mateixa Lliga, juga 3 partits, però només un com a titular.
1: Una Màlaga. Aquesta, sí, sí.
7: Sí. Màlaga? No, el de Màlaga.
3: Sí, sí, crec que el rum va ser tremendo. Però crec que el canvien,
1: No va encarar res.
2: Sí, no va acabar, no va acabar. En total,
7: jo recordo
2: 100
7: que...
2: minuts. Una Lliga, 100 minuts, que em sembla...
1: Era de Copa Màlaga, pot ser?
3: O de... No, era Lliga.
2: No, era Lliga.
7: Juga mitja part,
3: sembla.
7: Mitja part.
2: I a la següent Lliga, atenció, perquè...
7: I lesionat, em sembla. Amb alguna molèstia.
2: La segona Lliga juga 34 minuts.
3: Home,
2: una lliga en 34 minuts. O sigui,
1: té dues lligues, eh?
2: Té dues lligues. No, no, és que té millor palmarès que molts cracs de la història del Barça. O sigui, és un tio que es va emportar dues Copes del Rei, eh?
1: Increïble.
2: Dues Copes del Rei, aquí sí que va jugar, perquè, clar, eren partits d'aquests de primera ronda o segona ronda.
1: Sí, amb el format anterior, encara.
2: El format anterior, que aleshores jugava contra el que deia, no? Tocava un partit random i tu podies jugar... I ja està, però o sigui, zero partits.
1: El podem sentir? El podem sentir a Douglas o no?
2: Anem a sentir les seves declaracions a la presentació.
1: Atenció.
8: Tengo mucho a aprender, quiero aprender aquí. Es un nivel de juego muy diferente que do Brasil. Es un juego más tático, entonces quiero trabajar bastante para estar conquistando esta camino.
1: No poseu música a las declaraciones.
2: Fixa't que diu.
1: Yo no lo soporto, digo.
2: Tengo que trabajar mucho.
1: Sí.
3: Vengo a aprender. Tengo que aprender mucho.
2: Tengo que aprender.
3: Ah, es que ya tú sabes, ¿eh?
2: Y el tipo de juego es muy diferente, como dicen.
3: Muy estático.
2: Ya una agua que os espera.
7: Es muy estático el juego.
2: Al tercer día ya os cagaré con mí.
1: Del joc de posició i va dir, és molt estàtic.
2: Sí, clar, ell va arribar allà com dient... O sigui, a vegades això passa, el síndrome de l'impostor ens passa a tots, que a vegades ets a un lloc que dius, hòstia, què foto aquí? Però jo vaig trincant, saps?
1: Home, o sigui, clar, tu vas tirant,
2: no, tirant de vetre. Però ell el primer dia ja va veure, ja es van sumar que la cosa no aniria bé. I efectivament no va anar bé perquè el van cedir, després d'estar al Barça dues temporades, el cedeixen a l'Sporting de Gijón, que és on té, per mi, el millor moment de la carrera de Douglas al futbol. Mm.
7: Per rendiment.
2: Que no és el camp de futbol, no és el terreny de joc.
1: Ah, no.
2: Perquè podríem ser que és l'únic tio que es lesiona dormint. Sí. A l'autocar de l'equip.
1: En un desplaçament.
2: En un desplaçament.
7: El gluti.
2: Sí, sí, el gluti, el cul. El tio es veu...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Primera, perquè amb l'Sporting el cedeixen a primera, juga 23 partits, que encara...
6: No, l'Sporting no va fer malament del
7: tot. No va fer malament del tot.
5: I 3 gols va fer l'Sporting.
6: No, però era el seu nivell. És a dir, que sí que tenia sentit que amb un equip com l'Sporting pogués jugar...
5: Sí, exacte. Però després va anar el Benfica, que juga 11 partits, el Sivasspor... El Sivasspor en juga 32, que aquí és el seu zenit, i el Besiktas 7 partidets i ja està.
6: El Benfica el torna, eh? Saps allò quan et venen una cosa que no està bé i tornes al...
5: El tiquet.
6: El tiquet, abans el van tornar. I aleshores ell acaba amb un incident al Brasil amb una pistola disparant a...
5: Ah.
6: Sí, ell està a la festa una nit amb la seva dona i gent amb un port nàutic i aleshores no se sap ben bé què passa, però acaba amb una pistola. El que passa totes les nits.
8: Estava Arda per allà,
6: pipa. No? No hi era Arda, però és una connexió molt bona amb aquest equip que estem fent.
5: Però ell, o sigui, ell acaba amb una pistola a les mans,
6: sí,
5: disparant al cel.
6: Acaba detingut per la policia de Brasil.
5: Ostres.
6: Sense anar a la presó, evidentment, ni res, però amb càrrecs i tota la història. No se sap ben bé. La mare, la pistola està al nom de la seva mare.
5: Ostres.
6: I també és un tema interessant.
8: Té un documental.
6: M'agradaria acabar aquesta història amb el tema del fitxatge, que és, i això tu ho sabràs, per exemple, perquè tu vas entrevistar André Curí, que
5: sí,
6: és cèlebre intermediari, no? Figura una mica...
5: Fa uns anys, i li vam preguntar per molts fitxatges que havia fet ell o que havia intermediat ell pel Barça, un dels quals Douglas. Sí.
6: I tu li vas preguntar per Douglas.
5: Sí.
6: I aleshores ell ens va contestar això.
9: No, además de informar que no tenia nivell, el club quería cerrar la operación por 12 millones. Yo decía, no, yo voy a São Paulo y ficho este jugador por 4. Pero ya estoy explicando que no lo fiches porque no va a jugar aquí. Pero entrenador y la secretaría técnica en la época lo quería porque lo quería. Y íbamos a Brasil y fichamos jugador por 4 millones, no por 12.
5: Sí, ell diu que presenta informes al Barça de que no té nivell i el Barça diu que volia pagar-ne 12.
6: Per mi aquesta declaració és històrica.
8: No, ara, en tot cas, Curit diu, no sé res, però si vols te'l porto,
6: no fitxeu, però si voleu fitxar, ja vaig jo.
5: Però cobro, tira molta merda i posa l'ombra del dubte aquí.
10: Ara, una pudor tremenda.
5: O sigui, el tio que tens al Brasil t'està dient que no té nivell.
6: No, et diu,
8: no, que sí, no queria.
6: No el fitxis.
8: No queria.
6: Ara, el voleu fitxar?
10: Sí, sí.
6: Vaig jo
5: amb la comissió.
6: És aquella, no?
10: Quan va sortir la notícia, els mitjans d'allà i l'afició...
5: Al·lucinaven.
8: El Pau Ramírez, que el teníem al Brasil. Però què esteu fent? Què fa el Barça?
10: Deia que no té nivell.
5: Trucada al primer toc, 2014, era trucada al primer toc amb el Raúl.
10: Hi havia una pista, Fernando, que normalment quan passa això, el que fas? Si vas un jugador, entres a YouTube...
6: No. I no hi havia res, no?
10: No hi havia cap jugada, tio. No sortia res, de dubte.
6: Ara saps que hi ha
10: no
6: YouTube?
10: Si un jugador Brasil no sortia del São Paulo, no sortia res.
11: A mi el que m'estranya, sobretot del que, diu Curí i de la història en general, és que precisament tu dius Luis Enrique no sembla un tio el que se la puguis clavar fàcilment.
6: No.
11: Ni la seva reacció pugui ser tranquil·la si veus que li han clavat
10: sapastre. Això els va deixar fer.
11: Bueno, clar, però amb Luis Enrique m'estranya, perquè dius, al final volia un suplent de Dani Alves, que jugava sempre, doncs pot lesionar.
6: Aquest era l'objectiu.
11: Ostres, i que li portin aquesta toia...
6: Però un tio entranyable, que a més tu dius que no hi havia vídeos a YouTube quan el van voler... Ara n'hi ha molts. Fixa't tu com canvia la història. Hi ha molts vídeos a YouTube d'homenatge a les pitjors jugades que va fer, el Douglas...
10: No totes acabaven bé, oi?
6: El Douglas que encaixa en aquesta secció. El nostre Douglas.
5: Un cromo més al Brocross.
10: Dos anys amb Messi i Suárez al vestidor. Li dona per un llibre.
6: I títols a punta part.
5: No tothom ho pot dir. Molt bé, dilluns que ve més, eh? No abaixis el nivell, que estem a punt de fer el primer 11 històric.
6: Està costant, eh? Està costant mantenir el nivell, eh?
11: Ara et diré el nom d'un jugador que també li va sobtar quan el va trucar al Barça.
5: En privat.
12: Has de buscar un porter.
5: Clar,
6: sí, ja trobarem. Sí, tinc un parell de porters, ja. Volia mantenir una mica el llistó de perles.
5: Si algun oient ens vol dir algun jugador que ell recordi allò que és un bluff, fitxatge frustrat, tu diràs a @recu.net, allà mirarem i potser li

0: passarem...
1: I si vol fer el guió, que el faci.
0: La llista al bloc. Gràcies, Raúl Llimós, Fernando Polo, David Berrabeu.
2: Adéu, vinga, adéu. Que
0: vagi bé. Bro, gràcies. Vinga, adéu, Saperes.
3: Que vagi bé, bona nit.
0: Fins ara. Una pausa i repassem la resta de la jornada de demà a la Champions. RAC 1.
4: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
5: Què tal? Molt bon dia, bona hora. La nostra idea és fluir viva, intel·ligència artificial, fins a determinada data a l'escola.
4: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré a Regi Curt, per què no plega?
6: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
7: Hola, Victoria Luengo.
8: Hola, bon dia. Bon dia.
9: Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia? Doncs pues va ser exactament
10: així. Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
11: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
12: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
13: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
14: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC 1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté.
15: RAC 1. Tots som un milió. Diràs, amb Aleix Pariser.
0: Cinc minuts i la una de la matinada. Hem de passar un moment per Tenerife amb el Miquel Agut per saber què ha dit Quique Álvarez després de l'empat a un entre el Tenerife i el Girona. Però abans, com dèiem, repassarem altres partits que tenim demà a la jornada de Champions. Amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
16: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Demà, per exemple, juga l'Atlètic de Madrid i el Villarreal.
16: Sí, l'Atlètic de Madrid s'estrena a casa contra el Manchester United després de perdre en l'estrena al camp del Liverpool per 2-1. Per tant, primer partit d'aquesta edició de la Champions a l'estadi on acabarà, amb la final, el Metropolitano. I de si això, de si el fet de jugar a casa una hipotètica final, havent arribat la temporada passada a les semifinals, és una pressió afegida, el Xolo no en vol ni sentir a parlar.
17: Siempre hay la situación de que si llegan a la final, vamos, la realidad es el día a día, el día partido a partido. No alimentemos situaciones que se generan, obviamente, fácilmente, diciendo, y si llegamos a la final, nos vamos al partido a partido, que en eso somos fuertes.
16: L'Atlético arriba al partit amb un bon estat anímic, és segon a la Lliga, porta 4 victòries seguides. De fet, des de la derrota a Anfield ho ha guanyat absolutament tot. El Xolo va fer rotacions diumenge, per tant, arriba amb els jugadors descansats, sense baixes, una situació molt diferent de la del Manchester United. Avui Carrick ha confirmat les baixes de Kobbie Mainoo i Luke Shaw, que s'afegeixen a les que ja sabíem, de Patrick Dorgu, Masraoui, Sesko i Ugarte. En canvi, pel que fa als Red Devils, De Ligt sí que s'ha recuperat a temps. United, que no només pel que fa a les baixes, estan hores baixes, perquè ha guanyat només un partit en 6 jornades a la Premier i està ara mateix a més punts d'Europa que no pas del descens.
0: Sí, però va començar la Champions amb victòria, això com a mínim ho ha salvat, i té 3 punts al Manchester United. A les 9, aquest Atlético United, i a les 9 també a la Ceràmica, Villarreal-Nàpols.
16: Amb l'oportunitat pels d'Íñigo Pérez de recuperar-se de la derrota de dissabte al Bernabéu i també de la derrota en la primera jornada d'aquesta Champions. Recordo que va perdre 3-2 al camp del Borussia Dortmund, igual que el seu rival de demà, el Nàpols, que també buscarà els primers punts després de perdre per la mínima contra l'actual subcampió, l'Arsenal de Mikel Arteta, per 0-1. La situació a la Lliga d'un equip i l'altre no és gaire diferent. El Villarreal només ha guanyat 2 partits en 8 jornades contra el Llevant i el Màlaga, i el Nàpols a Itàlia n'ha guanyat 3. Tots dos estan més o menys a mitja taula. Pel que fa al capítol de baixes, Íñigo Pérez Teles de Bucaran i Nicolás Pepe, al Nàpols les d'Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Constantino Favasoli i Alisson Santos.
0: Una jornada demà que arrencarà a 3:15 de la tarda amb el Lens Sporting de Portugal i el Saba de l'Azerbaidjan contra l'Eslavia de Praga, i a les 9, a banda dels partits del Barça, l'Atlético i el Villarreal, també tindrem l'Arsenal Lille, l'Inter de Milà Bruges, el Leipzig PSV Eindhoven i el Viking Bayer de Múnich. Tot això demà ho viurem mentre fem el Barça jugar a RAC 1. Gràcies, Jové.
16: Fins ara.
0: Fins ara. La última pausa que ens queda, i de seguida anem a Tenerife i parlem de l'Eurolliga, que demà també tenim partit al Palau Blaugrana.
15: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: De seguida tanquem el Tuyeres d'avui. Abans, com dèiem, ens quedava fer un últim pas per Tenerife amb el Miquel Agut. Hola, Agut, de nou.
1: Quina il·lusió que em donis pas amb aquesta sintonia a l'Eix Parisià, la meva preferida del Tuyeres.
0: Ja ho sé que t'agrada molt aquesta.
1: Son de paz, és fantàstica.
0: Son de paz, sí, marxarem a dormir en Son de paz.
1: Correcte.
0: A veure, hem sentit abans a Alejandro Francés, que li podies fer una entrevista tet a tet, aquests 3 minuts després de l'empat. Evidentment, el Girona que no acaba amb bones sensacions perquè ha començat guanyant. Què n'ha dit a la sala de premsa Quique Álvarez?
1: Doncs tampoc no estava gaire content. Diu que han començat bé, però que després s'han deixat anar i que han desaprofitat una bona oportunitat per sumar 3 punts.
2: Crec que hem tingut 25 minuts, que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol evitable.
1: I si està descontent amb alguna part del joc és amb l'ofensiva. En aquesta resposta ha recalcat que si alguna part de l'equip no li ha fet el pes és la dels jugadors de davant que han de marcar les diferències a priori.
2: No hem estat fins, sobretot en els jugadors ofensius o jugadors que han de marcar la diferència, i bueno, una llàstima perquè bueno, és com dius, jo crec que sobretot el que més greu em sap és aquesta primera part no haver tingut aquesta d'allò d'anar per ells.
1: El Girona, que té 15 punts de 27 disputats, més o menys el 50% pelat, i que sabrem si amb Gazzaniga o sense durant la setmana, en teoria sortirem de dubtes. Diumenge rebrà l'Andorra a la desena jornada a Montilivi a 6:45.
0: Sí, diumenge a 6:45 Girona-Andorra, i diumenge a les 9 de la nit Burgos-Sabadell. Per tant, els dos catalans de segona que juguen diumenge pràcticament de forma consecutiva. A veure si es fa bo aquest puntet, no?, amb una victòria a casa, Miquel, contra l'Andorra. Sí. I el Girona continua en aquesta zona alta. És que de fet el Girona està a 6 punts de l'ascens directe, a un punt del play-off d'ascens. Vull dir que sí, avui es podia haver guanyat, però és un mal menor, entre cometes, no?
1: Veiem. Saps què passa, Aleix? Que fora de casa hi ha una pauta que es repeteix, que és que moltes vegades l'equip s'avança però no controla els partits i qualsevol rival se li enfila les barbes. A casa és una altra cosa. El nivell de joc cal s'allarga més temps, però fora de casa falta control, falta un punt de lucidesa, falten diverses coses que de moment, doncs, els resultats estan sortint, avui no, perquè no has guanyat, però les sensacions no acaben de ser rodones. Aquest és el problema, però vaja, són 9 jornades, aquesta Lliga en té 42, per tant, encara queden molts partits i molts punts per jugar-se, i tant de bo que el Girona pugui pujar directament a primera divisió.
0: Molt bé, bon viatge a tornada, Mollallo, una abraçada.
1: Gràcies, rei, una abraçada.
0: Ha estat fent la transmissió del Tenerife Girona al Xavi Puig, també. El tornem a tenir aquí a l'estudi. Hola, Puig.
3: Hola, bona nit.
0: Per parlar una mica de bàsquet, d'aquesta Eurolliga, perquè demà tenim Champions pel Barça de futbol masculí i Eurolliga pel Barça de bàsquet, que jugarà al Palau la cinquena jornada.
3: Sí, cinquena jornada, coincidint amb el partit del Barça al camp del Galatasaray. Serà 9:15 aquest partit contra el Maccabi Tel Aviv al Palau Blaugrana, i amb el públic a les graderies contra un equip israelià, cosa que no passava la temporada passada, declarat, això sí, d'alt risc per antiviolència. Els Blaugrana, amb 2 victòries i 2 derrotes de moment, venen de perdre l'últim partit a Europa a casa contra els Žalgiris. L'entrenador Alexander Sekulić demana el suport de l'afició.
7: I believe that playing home...
8: Crec que jugar a casa, en un pavelló ple, amb el nivell de soroll que vam tenir contra el València, el rival ho nota, i a nosaltres ens ajuda molt. Per això jo espero i demano als aficionats que vinguin i ens animin durant el partit. Serà molt important per nosaltres.
7: To come to support us in this game, it's going to be important for us.
3: Recordem que l'últim partit d'Eurolliga al Palau només hi havia 4.300 espectadors a les graderies. Un Barça que tornarà a jugar a casa divendres, també contra el vigent campió d'Europa, l'Olympiacos. També demà Milà-Reial Madrid, el Madrid que avui ha tingut una mala notícia. Gavi Deck haurà de passar pel quiròfan per solucionar els seus problemes a l'espatlla esquerra, i alguns mitjans de Madrid asseguren que haurà d'estar entre 5 i 6 mesos de baixa. També demà València-Olympiacos i Baskonia-Dubai, a més més d'un Partizan Panathinaikos o un Fenerbahçe Žalgiris com altres partits destacats. Recordem que Panathinaikos i València són els dos únics equips invictes després de quatre jornades.
0: Demà també tenim partits del Manresa i el Girona a Europa.
3: A l'Eurocup, el Quintanàs Manresa visita la pista del Başakşehir Turk a les 6 de la tarda. Els manresans, de moment, una victòria i una derrota a la classificació. I a la FIBA Europe Cup, el Fiat Girona juga a 8:45 a la pista de l'Ostend de Belga. Els gironins van guanyar el primer partit jugat a Fontejau.
0: Molta sort, doncs, a tots els equips catalans de bàsquet que demà tenen competició europea. Ens queda, com sempre, l'últim minut per repassar d'altres resultats o històries d'aquest dilluns, o pensant ja en el dimarts. Puig.
3: Sí, alguns resultats de segona divisió. Un Valladolid 5, Albacete 0. Era el debut de Josep Echeverría a la banqueta de l'Albacete. No ha estat molt reeixit. Burgos 0, Granada 1 i Oviedo 3, Eibar 1. La primera federació ha perdut al Sant Andreu 1-0 al camp de l'Hèrcules. Hem tingut un partit a la Premier, un Coventry 4, Newcastle 1 i 2 a Itàlia, un Atalanta 3, Venezia 1 i Torino 2, Udinese 1. El Mundial Masculí d'Hockey Patins, la selecció espanyola amb 9 catalans, ha debutat amb victòria contra Itàlia per 3-2 amb 3 gols de Pau Bargalló. Demà la segona jornada, Espanya-Portugal a 10:45 de la nit. El Masters 1000 de Xangai, Alcaraz eliminat als setzens de final contra el belga Bergs en 2-7. Sí que ha passat ronda Hodar, que ha eliminat Lehechka. En waterpolo, el Mataró ha guanyat la Supercopa d'Espanya femenina, derrotat per 15-5 al Sant Andreu a la final, i a més avui s'han sortejat les fases de grup de diverses competicions europees de waterpolo. A la Champions femenina, el Mataró serà el grup A amb el Cebeta Dezan, l'UPC Budapest i el Magna. El Sant Andreu i el Catalunya comparteixen el grup B amb el Trieste i el Buliagmeni. El Terrassa, el grup C, amb l'Olympiacos, l'Etnikos i l'Horizonte Catània. I el Sabadell va al grup D amb el 6 Roma, el Rapallo i el Ferencváros. I també sortejats els grups de l'Eurocup masculina, on el Terrassa i el Barcelona comparteixen grup amb la Polònia Semi Mirnis grec i l'Apolo de Geòrgia. I demà el Freiking Granollers juga a la pista de l'Agua Santos portuguès a la tercera jornada de la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans són segons de grup amb 2 punts, mentre que els portuguesos n'han sumat un dels primers 4.
0: Molta teca aquesta setmana també en el món poliesportiu. Perfecte, gràcies, Puig.
3: Bona nit.
0: I fins aquí, avui, que demà tenim molta teca amb la Champions i dimecres també és una setmana intensa. Gràcies a la Laia Biurrun, que l'hem tingut avui a la part tècnica, i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, nit de Champions, des de les 8 ja, amb el Pou i tota la gent del Barça jugar a RAC1, la prèvia del Galatasaray Barça, a les 9 al partit, i quan acabin les rodes de premsa, les declaracions cap a 11:15 de la matinada, arrencarem un Tu diràs per analitzar aquesta segona jornada de Champions pel Barça, la primera sortida del Barça en aquesta competició europea. Serà un gran dimarts de Champions. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
18: Tu diràs.
19: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
18: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
19: El portal de RAC1.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Pau Terra, que és dimarts. Dimarts 13 d'octubre del 2026. Comencem el dia amb suavitat i amb força de núvols i boires. De fet, aquests núvols es mantindran durant tot el dia en punts de la costa, del prelitoral i de la Catalunya central, i no es descarten alguns ruixats dispersos. L'ambient al migdia serà semblant al d'ahir. Avui, que ja s'ha confirmat que Ada Colau serà la candidata al Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre i que Esquerra Republicana anirà de bracet amb Podem. Els comuns lamenten que Gabriel Rufián els ha deixat plantats i l'acusen de dividir les esquerres. A tot això, el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot pels nacionalitzats amb l'anomenada Llei de Nets. El PSOE acusa els jutges de deixar sense vot milers de persones i ara estudiarà si pot recórrer la decisió del Tribunal Constitucional. Tot plegat l'endemà de les manifestacions del Dia de la Hispanitat, que han acabat aquesta nit amb 3 detinguts i un policia ferit a Madrid. Centenars de persones vinculades a l'extrema dreta van anar a buscar brega a l'acampada de la Porta del Sol i la policia va intervenir per evitar mals majors. El dia que Ceuta es prepara per la visita històrica dels Reis d'Espanya. És el primer viatge oficial de Felip VI a les dues ciutats autònomes i es produeix gairebé 20 anys després de l'últim desplaçament d'un monarca espanyol a les dues ciutats del 2007 que va provocar una crisi diplomàtica amb el Marroc. I anirem en directe amb l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Jordi Armentera. Seran temps de tertúlia, Ot Bou, Toni Aire, Isabel García Pagán, Joan López Alegre i la Laura Rosell, trepitjant l'ull de poll. Per cert, que si heu d'agafar a l'alta velocitat avui entre Barcelona i Madrid, heu de saber que els trens circulen amb retard. Ahir un tren es va incendiar i va obligar a tallar el servei durant 5 hores. El dia que Tachín Tachán, avui torna la Champions League. A les 9 del vespre, en directe a RAC1, el Barça visita el camp del Galatasaray amb l'objectiu d'aconseguir la desena victòria en 10 partits. I a la Lliga, ahir el Sevilla va tancar la 8a jornada amb un empat a 3 al camp del Llevant. A segona, el Girona va tancar la jornada amb un empat a 1 al camp del Tenerife i ara 7è, un punt del play-off descens. Tenim més coses, per això. Avui a WhatsApp aviat es podrà programar l'enviament de missatges de text, fotos o vídeos. Ara bé, caldrà fer-ho a 2 setmanes vista com a màxim i amb un marge mínim de 10 minuts. I als Estats Units, Donald Trump continua desfermat amb comentaris grollers i totalment fora de lloc. Avui, en una compareixença, el president nord-americà ha volgut tirar floretes al senador d'Ohio, John Husted, però s'ha passat de frenada amb els elogis quan ha començat a referir-s'hi al físic del seu company de partit. Ha dit que té un molt bon cul. I als cinemes, La Bola Negra ja forma part del top 10 de pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història. El drama dels Javis ha recaptat ja més de 23 milions d'euros i és la 8a de pel·lícula espanyola que ha fet més calés. I avui, que a partir de les 11, la periodista Maruja Torres ens presentarà Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo, un llibre que és a l'hora memòria d'una reportera, crònica de viatges i reflexió sobre una actualitat que l'emprenya. I després l'actor Jaime Lorente, que ens presentarà El mal hijo, el seu debut com a director, que s'estrena aquest pròxim divendres. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Víctor?
2: Sí, cada Colau serà la cap de llista estatal del Front Ampli, després que Gabriel Rufián hagi confirmat que serà el candidat d'Esquerra Republicana. Ahir a la tarda, Esquerra Unida, els Comuns, Més Madrid i Sumar es van reunir d'urgència per anunciar aquesta aposta per Colau, que accepta, tot i que inicialment havia posat com a condició que Podem i Esquerra també formessin part d'aquesta llista unitària. L'exalcaldessa de Barcelona liderarà el Front Ampli, mentre els Comuns critiquen que Rufián els hagi deixat plantats. En un comunicat, el partit l'acusa d'haver dividit les esquerres, ara que els republicans aniran de bracet amb Podem i que faran campanya plegats.
0: Mentrestant, la pre-campanya continua empantanegant-se, ara amb el PP de la Comunitat de Madrid enfrontant-se directament amb periodistes a través de la xarxa.
2: Sí, aquesta nit el compte oficial del Partit Popular de Madrid a Twitter ha publicat un vídeo en què apareix la periodista Sara Santolalla, vinculada al PSOE, fent botelló al carrer, ballant reggaeton amb una copa a la mà. El perfil del PP l'ha publicat després que Santolalla hagi insinuat que Ayuso anava beguda o que tenia ressaca durant els actes del 12 d'octubre, en què se la veu amb problemes per mantenir l'equilibri. I amb la publicació del PP, la periodista ha replicat que en el moment del vídeo ella era menor d'edat i ha acusat Alberto Núñez Feijóo de jugar brut, fent servir la imatge d'unes nenes per demanar el vot.
0: Estem arribant als límits tots, eh? La periodista contra la, quan diuen que Ayuso va beguda, l'altre enviant uns vídeos de quan era menor, és que això... Sí, el govern d'Espanya estudiarà si pot recórrer la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el vot als nets dels exiliats espanyols.
2: Centenars de milers de ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets no podran votar a les properes eleccions, el 29 de novembre. Fons del PSOE critiquen que PP i Vox demanin eleccions des de fa anys, però ara no vulguin deixar votar els ciutadans amb nacionalitat espanyola. I, a l'altra banda, el PP aplaudeix, evidentment, la sentència. Alberto Núñez Feijóo apunta que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol.
0: I a tot això, encara a Madrid, les manifestacions pel Dia de la Hispanitat han acabat aquesta nit amb 3 detinguts i un policia ferit.
2: Centenars de persones vinculades a grups d'extrema dreta han acabat a la Puerta del Sol per increpar els acampats per l'habitatge, que han fet una mena de cadena humana per impedir una destrossa al centre de Madrid. La policia ha impedit la topada entre les dues concentracions amb un dispositiu de seguretat que, com deies, ha acabat amb 3 detinguts, un dels quals menor, i un policia ferit després que un nazi li hagi clavat un cop de puny, tot plegat després dels actes del 12 d'octubre, que van tornar a deixar la imatge de Pedro Sánchez escridassat i insultat.
0: I avui, després de 19 anys, els Reis d'Espanya visiten Ceuta.
2: És una visita inèdita perquè Felip VI s'estrena en aquesta ciutat com a cap de l'Estat. Tot i el pes simbòlic d'aquesta visita, els veïns continuen amb la mosca al nas per com s'ha gestionat tota aquesta crisi i denuncien que han hagut de venir els Reis espanyols perquè les autoritats s'hagin posat les piles per repatriar milers de migrants que fins ara malvivien als carrers. Una mostra d'això és que durant aquest últim cap de setmana s'ha acabat de desallotjar a Correcuita l'última platja on encara hi havia assentaments.
0: I més coses, avui ens devem retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després que hi s'incendiés un tren AVE.
2: Sí, un dels vagons va quedar totalment calcinat mentre circulava entre Calatayud i Saragossa en un tren en què anaven gairebé 300 persones a bord. Tot i que no hi va haver ferits, tot plegat va afectar 13.000 passatgers que volien tornar cap a casa després d'un cap de setmana llarg. Cap a 8:15 del vespre, Adif va informar que reprenia la circulació, però ara, a aquesta hora, encara s'arrosseguen retards que poden durar dies perquè encara només se circula per una via única entre les estacions de Ricla i Plasencia de Jalón.
0: Això l'AVE des dels iguats que no va. O sigui que no va. Que va, però que ha perdut aquella cosa. S'han hagut d'augmentar vols de port aeri entre Barcelona i Madrid perquè és que no acaba de fer net. No acaba de fer net. I més d'un mes després, avui torna la Champions. Ara sí. A les 9 del vespre, en directe a RAC1, el Barça juga al camp del Galatasaray després de golejar el Feyenoord, recordem, a la primera jornada.
3: Sí, Hansi Flick no tindrà els...
0: Me'n recordava.
3: Sí. És que han passat més de 30 dies, realment, des d'aquella primera jornada en què el Barça va guanyar 5-1 al Feyenoord. Avui Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin a l'11 inicial després que Hansi Flick els dosifiqués contra el Getafe. El Barça acumula 9 victòries en 9 partits aquesta temporada i avui busca la desena en un dels camps que més pressiona de tota Europa. A la mateixa hora també juguen 3 partits destacats més, o 4, més ben dit. Atlètic de Madrid, Manchester United...
0: Ai.
3: Villarreal-Nàpols, Arsenal-Lilla i Inter de Milà-Bruges.
0: Bona jornada.
3: Sí, el Real Madrid juga demà al camp de la Roma, també a les 9 i, evidentment, també a RAC1. L'ambient al Club Blanc continua crispadíssim després de l'expulsió de Vinícius per estirar els cabells del jugador del Villarreal, Saliba, dissabte al Bernabéu. Està previst que el comitè de disciplina anunciï demà la sanció al davanter brasiler. Segons el reglament, haurien de ser entre 2 i 3 partits i això faria que Vinícius es perdés el partit contra el Barça del dia 25 al Camp Nou.
0: Val, d'això, una cosa que... Ahir Hansi Flick va estar memorable a la roda de premsa. Va ensenyat. Perquè ja van diversos cops que Deco li ha dit a Flick: no t'hi fotis. No t'hi fotis, que jo el conec. I el millor càstig és el de la indiferència. Per tant, no entrem a la guerra, i entra a la porta, per entendre'ns, però no entres a la guerra, no entres a la guerra. Perquè aquí hi ha, això ho explico els de la secta de les 6, perquè després a les 7 i a les 8 tot costa més. És que hi ha una cosa, que és que això del tema de Negreira, això ja, escolta'm, això està judicialitzat, la qual cosa, allò és el que diu tothom, no? Espera que diu la llei, està judicialitzat. Jo crec que no els hi deu anar gaire bé. I com no els va gaire bé, bueno, doncs envien això de la UEFA, que no ho han enviat, perquè ho havien enviat. Vull dir, és fer soroll. És anar a fer soroll. I Mourinho està fent de doña Rogelia, de Mari Carmen, que és Florentino Pérez. Amb merda, amb pastifa, allò de la roda de premsa. La roda de premsa de Florentino Pérez, l'altre dia, de fa del maig, és el que està passant amb el Madrid, amb l'equip. És el mateix, és aquella roda de premsa que ningú entén res, perquè a més t'estan enfrontant amb tothom. Ja no és només el Barça. T'enfrontes al Villarreal. Evidentment que és una expulsió, allò de Vinícius. Tu li estiraràs els cabells. Li estiraràs els cabells. El Cucurella dient a mi, bueno, el dia que m'estirin, bueno, el dia que t'estirin a tu, estaré totalment d'acord, però li estiraràs els cabells. Mala sort que tenim alguns que no se'ls poden estirar, però amb aquell... li estiraràs els cabells, per tant, és expulsió. I l'altre sonat, perquè està com una regadora, se'n va dient de tot a l'àrbitre, bueno, doncs, noi, tio, és clar. I vinga, i llavors surt Mourinho, que havia canviat molt, Mourinho, canviat molt, Mourinho. Són les 6 i 10, més enllà de la Champions. Ja que WhatsApp aviat... Explica'm-ho bé, això, Víctor. WhatsApp aviat es podran programar missatges.
2: Sí, els usuaris podran indicar a quin dia i a quina hora cal enviar un text, una foto o un vídeo o un contacte. Ara bé, només es podran programar missatges a 2 setmanes vista, com a màxim, és a dir, més enllà de 2 setmanes no, i com a mínim, com a molt aviat, podràs enviar un missatge a 10 minuts vista. És una eina que també estarà disponible als grups de WhatsApp, per tant, es podran enviar en aquests grups, i la companyia explica, Meta explica, que ja es podrà fer servir d'aquí a poques setmanes.
0: Ah,
2: no diuen quan, exactament.
0: O sigui, jo li podré enviar un missatge a la Mònica Busar, per exemple, dient-li d'aquí a 3 setmanes.
2: A màxim 2 setmanes.
0: A màxim 15 dies, sí. Per tant, la setmana que ve.
2: Exacte.
0: Ah.
2: D'aquí unes hores...
0: Perquè no m'oblido que és el seu aniversari.
4: Per preguntar-me el temps, no?
0: El temps, també.
4: Quin temps farà divendres de setmana que ve?
0: Ah, bona aquesta, també.
4: Jo et diré, encara queden dies.
0: Oh, que és quin horror de...
4: Ho programo.
0: Ja. A França, mira, aprofitant la videntesa. Què, Mònica?
4: Doncs mira, avui dia de força núvols i de boires, de fet hem començat la jornada amb el cel tapat i amb un ambient molt suau. Aquests núvols han fet que la temperatura no baixés gaire durant la nit i ara mateix està al voltant dels 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona, 20 a Roses, 19 a Sant Cugat del Vallès i 9 graus a Puigcerdà. I aquests núvols poden deixar algun ruixat avui en trams de la costa i del prelitoral. Serien ruixats més aviat dispersos i temperatures al migdia com ahir, entre els 22 i els 27 graus. I els propers dies, de moment, es manté aquest cel mig ennuvolat, amb algun xàfec al migdia al voltant del Montseny. Dijous es repetirà la mateixa dinàmica. Divendres alguns plogims, sobretot al centre i al sud del país, i el cap de setmana pinta insegur, amb ruixats que podrien tornar a moltes comarques i, a més, amb unes temperatures que baixarien d'una manera més clara de cara al cap de setmana i es normalitzarien, perquè aquests dies els tenim 3-4 graus per sobre de la mitjana. Per tant, el cap de setmana més inestabilitat i temperatures més baixes.
0: Bé. El diumenge...
4: Hi ha risc de pluja diumenge.
0: A Platja d'Aro?
4: Sí, sí, també. No passa res. N'hem fet d'altres, també.
0: Oh, sí. Que me'n recordo aquella de Terrassa, amb la Bel, que deia que no pluïa, que era un patac allà, que Déu-n'hi-do. Bueno, aviam, a França han detingut un noi de 14 anys per haver disparat amb una escopeta a 2 mestres al seu institut.
2: Sí, ha passat a una escola a Dubany, a prop de Marsella. Tots dos estan ferits, però la seva vida no corre perill. Després que diversos treballadors del centre poguessin reduir el noi abans que continués disparant, la policia també ha detingut el pare del menor, perquè tenia moltes armes a casa, i ara investiguen quin és el motiu del tiroteig.
0: I aquest any hi ha hagut gairebé 150 nens segrestats per un dels seus pares que se n'han dut les criatures a l'estranger sense permís.
2: És el que es coneix com a robatori o segrest internacional de menors. Segons El Periódico, en els últims 4 anys s'han disparat gairebé un 50% els casos en què un progenitor s'ha endut un fill fora de l'estat sense permís. Aquest any ja s'han denunciat 131 casos, que són més que en tot el 2022, el 2023 o el 2024.
0: I a Barcelona s'ha detectat un increment d'intoxicacions de turistes que havien consumit això que se'n diuen gominoles del riure.
2: Sí, són llaminadures fetes amb derivats sintètics de la marihuana que es venen en botigues de souvenirs, sobretot al Raval i al Barri Gòtic. Segons La Vanguardia, la majoria de consumidors són turistes d'uns 30 anys i alguns d'ells acaben a urgències per crisis d'ansietat o atacs de pànic pels efectes d'aquests productes. L'any passat, l'Hospital Clínic ja va avisar que les intoxicacions per aquests productes s'havien duplicat en només 2 anys i per això l'Ajuntament farà més inspeccions als locals que els venen com si fossin inofensius.
0: I als Estats Units, atenció, perquè Donald Trump continua totalment desfermat. Desfermat. Amb comentaris grollers, totalment fora de lloc. O sigui, ja ho donem tan per fet que ja no ens sorprèn res. I també ho ha fet contra tots els seus detractors, però també cap als seus.
2: Sí, avui en una compareixença Trump ha volgut lloar el senador d'Ohio, John Hastert, però s'ha passat de frenada amb els elogis quan ha començat a referir-se al físic del seu company de partit i ha dit que té un molt bon cul.
5: Normalment no faig això amb els homes, però vaig començar a examinar-li el cos, perquè no sabia que era un gran atleta. El vaig observar de cap a peus. Li vaig mirar el cul... I després li vaig mirar les mans. Fixeu-vos-hi, semblen urpes. Llavors ho vaig entendre. Ets un gran atleta.
2: I un dia més, l'acte de campanya ha quedat tacat per uns manifestants que s'han colat al recinte on Trump estava dirigint-se als seus fidels, i de nou s'ha tornat a referir al físic d'un d'aquests manifestants. Li ha dit que és gras i li ha recomanat fer règim.
5: És una protesta a sou. Tot és ho són. Els paguen els d'esquerres, que volen destruir el nostre país. Són escòria, però ara se'n torna a caseta amb sa mare. Mireu-lo. Terrible. Hauria de fer dieta. És un home molt gras. Ha de fer dieta de forma urgent.
2: Trump també ha dit que si el Partit Demòcrata recupera la presidència dels Estats Units, els republicans mai no tornaran a guanyar unes eleccions perquè tot estarà manipulat per sempre més.
0: I atenció, perquè als cinemes La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, ja forma part del top 10 de pel·lícules espanyoles més taquilleres a la història.
2: Després de dues setmanes, el drama dels Javis ha recaptat més de 23 milions d'euros i això la converteix en la vuitena pel·lícula espanyola que ha fet més diners. Ha superat Ágora, Torrente 2 i Mortadelo i Filemó, i encara estan per sobre pel·lícules com Un monstre en ve a veure o Lo impossible.
0: Però encara té recorregut, la pel·lícula, o sigui que... I aquesta nit, jo és que no veia la sèrie, però aquesta nit ha mort als 34 anys l'actor R.J. Mitty, conegut per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
2: Sí, tenia paràlisi cerebral des que tenia 3 anys, va dedicar bona part de la seva vida a l'activisme i a la filantropia. De fet, arran de l'èxit de Breaking Bad, va crear la Fundació Mitty per promoure la inclusió de les persones amb discapacitat. La notícia l'ha donat aquesta matina del seu representant, que no ha concretat la causa de la mort. La policia no ha trobat signes de violència, però tot i això li faran una autòpsia.
0: I ja sabem com sona la col·laboració de Fontaine's D.C. amb Rosalía.

0: La cançó es diu Where is Gone i és una balada pop que formarà part del nou disc de Fontaines D.C. Recordem que Fontaines D.C. és un dels caps de cartell del pròxim Primavera Sound. Pel que fa a les 6 i 17 minuts a la resta dels esports, que tenim d'aquesta nit de matinada?
1: Que avui torna a la Champions, però es va acabar la 8a jornada de primera amb un empat a 3 entre el Llevant i el Sevilla. Els últims minuts van ser trepidants. Inicialment l'àrbitre va afegir 8 minuts i a partir d'aquí la seqüència és la següent. El Llevant va empatar 2 al minut 92. Ai. Isaac Romero va tornar a avançar el Sevilla al minut 95. A continuació el van expulsar per posar-se el dit a la boca i fer callar l'afició local. I amb un home més, el Llevant va tornar a empatar al minut 99. I mentrestant, a segona, el Girona tanca la jornada a un punt de les posicions de play-off després d'empatar a un al camp del Tenerife. L'equip de Quique Álvarez va començar guanyant amb un gol només començar a desprillar, però després no va ser capaç de rematar la victòria i encara va tenir sort que Enric Gallego estava en fora de joc en l'última jugada del partit, que havia acabat amb gol dels canaris. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, veia el got mig buit.
2: És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt. Crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no?
1: Per cert, avui fan proves a Gazzaniga, que va haver de marxar al descans amb molèsties. També a segona, el Sabadell tanca la jornada cinquè amb un punt més que el Girona, després del tros de victòria 1-2 que va aconseguir dissabte a Ceuta. I fora del futbol, patacada de Carlos Alcaraz, que ha quedat eliminat del Masters 1000 de Xangai a la tercera ronda. El seu butxí ha estat el número 39 del món, Zizou Berks, que va derrotar-lo en 2 sets i fins i tot va aconseguir fer-lo perdre els nervis. La derrota d'Alcaraz suposa que Zverev acabarà l'any com el número 1 del món.
0: Per cert, una cosa, que és que acabo de veure una cosa que m'acabo de quedar. Avui explica l'Àlex Gutiérrez, el Pareu Màquines del diari Ara, que es veu que l'altre dia el PP va passar una imatge d'Isabel Díaz Ayuso, i, vaja, el Mundo també, el Mundo sortia també al diari El Mundo, però vaja, que qui ho envia és el PP amb un missatge que deia jefa, i ella, diguem, voluminosa de pit. Que és bo que també està fet, sembla que amb intel·ligència artificial, aquest augment de pit.
3: No ho tenim confirmat, però ens ha semblat que sí. Perquè hi havia alguna foto del mateix dia on no es veia tan marcat, diguem-ne.
0: És un comentari d'opinió, de vista i tot plegat.
3: Sí. No, perquè recordo que ho vam estar mirant divendres
0: i
3: vam dubtar de si calia explicar-ne alguna cosa o no. I al final no vam...
0: Hòstia, però que el PP envia una... Perquè el PP faci una inflada... O sigui, vull dir que faci una imatge inflada dels pits d'Isabel Díaz Ayuso, estava arribant uns límits ja que... Mare meva. En fi, bueno, torna a la Champions.
1: Sí, torna sí, sí. Això sí que no és IA. Torna de debò.
0: Tu sí que ets IA, sols sí que ets.
4: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Hora, el diari, com sempre, amb el Joan Ferrer i Gullo. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: Com ha anat el 3 dies?
5: Bé, molt bé. Tots els caps de setmana haurien de ser així, de llargs.
0: Sí.
5: Tot
0: sí,
5: que hi res de festa, que jo em vaig passar la tarda canviant la persiana de casa.
0: Ah, què dius?
5: Sí.
0: Que es va trencar o què?
5: Sí, es va trencar la corretja.
0: Quan?
5: Abans d'ahir.
0: Però de l'habitació?
5: No, és la que tinc al menjador, que em dóna al balcó.
0: És horrible, això, que se't trenqui aquesta, que fas ras, baixa tot.
5: Sí, sí, bueno, ho vaig intentar. Ja ho deixo pels professionals. Ja
0: o sigui, vol dir que vas fracassar a la tarda. Perdó, la tarda, absolutament.
5: No només a la tarda, ho allargo la resta de la setmana. Ara ho comprovaràs. Perquè hem de començar recordant el millor tall de la setmana passada. És un anunci, ho recordareu, que sona a Radio Lot, amb dues amigues, doncs, que aquell dia devien agafar més receptives, una mica revolucionades, per les botifarres que tenen a una carnisseria o xarcuteria. L'he deixat net, que vosaltres ja sou prou bruts.
6: Oh. Tot el dia amunt i avall, i ara vinc de comprar una mica d'embotit.
7: Calla, jo també hi vaig, i mira que tenen coses bones. Li diuen el Messi de les botifarres.
6: Sí, sí, però ara hi ha el seu fill, en Pol.
7: Ai, sí, mira que és trempat i guapo i agradable. I té una botifarra. Ai, que bona la seva botifarra.
6: Sí? Quina t'agrada més, la de Perol o la medieval?
7: No, jo sóc més de fuet. En tenen un que fa dos pams. No te l'acabes.
6: És ben bé el lamin llamal del fuet.
8: A la plaça Mercat d'Olot, porcs ben parits.
5: Bueno, Que divendres van enviar unes sí. mostres i podem constatar que el
0: està molt
9: boníssim.
0: Bon.
5: El Pol sí. va ben servit. Va ben
9: sí,
5: servit.
9: Sí, sí, sí,
0: sí. El Pol, va, escolta'm tu, de debò. I collons, el Messi, tu. 22 minuts. Avui, cap a les 11, esperem aquí una de les grans, que és la Maruja Torres. Avui vindrà la Maruja Torres aquí. L'altre dia vaig estar amb ella, amb la presentació del llibre, vaig estar una hora, i va explicar, bueno, doncs, parts de la seva vida. Amb la Maruja fa anys que ens coneixem, hi ha coses que compartim i coses que no compartim. Està, és la vida, això. Però compartim molt, per exemple, jo què sé, pues l'afinitat per riure. Per riure. I després ella... Hosti, vaig sorprendre'm molt. Aviam, espero que m'ho expliqui. Va sorprendre molt perquè diu que en moments de la vida, a la seva edat, que està més pel present que pel passat i sobretot pel futur, diu que s'ha de viure el present. I diu que a vegades que li entren ganes de plorar i amb una amiga seva es posen cançons... Dic, jo l'explicava pel·lícules. Dic, no, cançons. I diu que bàsicament amb ella li encanta plorar i es desferma en un moment quan sent Aznavour. És clar, és que aquesta cançó és una de les cançons més maques de la història, que explica la tristor de Venècia.

0: RAC1.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
4: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
5: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb tour mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
4: Una maravilla és poder viajar.
6: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
9: 4391-04391.
8: Sèrie
9: 21021.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: RAC1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC1.
10: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
0: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
11: Impacte de pilota amb Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
0: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC1. Tots som un milió.
12: RAC1.
13: Aquest dimarts el Barça visita el camp del Galatasaray. Des de les 8 a RAC1, els de Flick contra el Galatasaray. Torna la Champions al camp del Galatasaray.
0: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: RAC1. Tots som un milió.
15: Escolta, informa't, descarrega.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
13: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Ada Colau serà la candidata del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
2: Finalment, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra i ha pactat amb Podem per anar de braceta a Catalunya. Tot i això, el Front Ampli manté la mà estesa a Podem per sumar-se a la coalició d'Esquerres.
0: A Madrid, les manifestacions del Dia de la Hispanitat han acabat amb 3 detinguts i un policia ferit.
2: Ha passat quan grups d'extrema dreta s'han enfrontat als acampats a la Puerta del Sol. Un dels detinguts és menor i els acusen d'atemptat contra els agents.
0: I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta per primer cop en gairebé 19 anys.
2: Felip VI i la reina Letícia hi arribaran al migdia, faran 4 actes i demà ja aniran cap a Melilla. El Marroc no n'ha dit ni piu, però ja va avisar que una visita així la considerarien una provocació.
0: Aquest matí continuen els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi d'un AVE a l'Aragó.
2: Encara no han retirat el tren afectat i això obliga a circular per via única i a reduir la velocitat en un tram de 25 quilòmetres. L'incendi va tallar el TGV durant 5 hores.
0: La Champions de futbol es reprèn avui amb un Galatasaray-Barça a les 9 del vespre i en directe a RAC1.
3: La màxima competició europea torna després de més de 30 dies. L'equip de Hansi Flick, sense Rafinha ni De Jong, intentarà sumar la desena victòria seguida aquesta temporada. A la mateixa hora, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal-Nàpols.
0: WhatsApp treballa perquè aviat es pugui programar l'enviament de missatges, fotos i vídeos.
2: Es podran programar fins a 2 setmanes vista i amb un marge mínim de 10 minuts. La nova funció ja s'està provant i arribarà a tothom d'aquí a unes setmanes.
0: I a la resta dels esports, el Girona empata 1 al camp del Tenerife i és 7è a un punt del play-off.
3: L'equip de Quique Álvarez va començar guanyant amb un gol només començar, però després no va ser capaç de rematar la victòria. Avui faran proves a Gazzaniga, que va haver de marxar al descans amb molèsties.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui comencem el dia amb suavitat i amb el cel força ennuvolat.
4: Sí, les temperatures es mouen entre els 15 i els 20 graus ara mateix a moltes comarques a causa d'aquests núvols que han mantingut el cel tapat durant la nit i que mantindran el cel mig ennuvolat durant tota la jornada. De fet, són núvols que fins i tot podrien deixar algun ruixat en trams de la costa i del prelitoral. En canvi, cap a les comarques de Ponent tindrem un dia de més sol i les temperatures màximes al migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Ara mateix al voltant dels 20 graus a la ciutat de Barcelona, 10 graus a Prades, 20 graus al Prat de Llobregat, 19 a Tarragona, 14 a Lleida i 17 a Girona.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passant 2 minuts i mig de 2:15 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimarts 13 d'octubre del 2026.
5: RAC 1. Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
6: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
7: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
8: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
9: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
10: Ja és aquí! La nova tarifa Premium arriba al DIR. Apunta-t'hi ara i gaudeix d'accés a tots els clubs, piscines, pàdel i totes les boutiques de DIR2Set, amb tovallola inclosa i alta online 0 euros. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, si vols fer-ho, fes-ho.
11: Guarda joies d'or, plata o platí? A True Life les valorem, comprem i reciclem i te les paguem en efectiu a l'instant. Ho fem sempre davant teu, amb tota la transparència. Visita'ns al Centre Comercial Mataró Park, Centre Comercial El Camp o Sant Quirze, Centre Comercial Cabrera de Mar o Centre Comercial Montigalà. True Life, la millor opció per donar valor a les teves joies. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. El 18 d'octubre vine a la segona fira International Education al Tecnocampus de Mataró i parla directament amb representants de les escoles. Inscriu-t'hi a través de la web de KB Language. KB Language. Màxima confiança.
12: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
13: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
12: La tradició es mou si la mous tu.
13: Tota la informació a firamediterrània.cat.
1: Ocasión
14: Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
15: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos. El que sí que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Anna Maria La Justícia amb magnesi i xatavari per mitigar els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria La Justícia. Les coses pel seu nom.
18: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 d'anys de mamocràcia, un espectacle on hi surt un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialbà.entrapolis.com.
19: Lo has hecho bastante bien.
20: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
0: Ara són 7:15. Ada Colau serà la candidata del Front Ampli després que Gabriel Rufián hagi donat carbasses a aquesta coalició de les esquerres.

0: Aquest cap de setmana llarg ha servit per endreçar el panorama electoral, mentre encara queden alguns serrells per tancar, el Front Ampli de les Esquerres ha proposat que Ada Colau sigui la cap de llista estatal a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Això després que Gabriel Rufián hagi tancat la porta a sumar-se al projecte i hagi decidit ser el candidat d'Esquerra Republicana que incorporarà candidats de Podem. Ahir els dos partits van segellar un acord per anar de bracet a la cita electoral del 29 de novembre, com dèiem, amb Rufián com a cap de llista. El pacte implica que Podem no es presentarà a Catalunya, si bé s'inclouren membres del partit a les llistes dels republicans. A canvi, Rufián participarà en actes de campanya amb Irene Montero. D'aquesta manera, Esquerra tanca la porta a formar part de la coalició d'Esquerres, un moviment que no ha agradat gens ni mica als comuns, que acusen Rufián de voler dividir les esquerres. L'aliança entre Esquerra i Podem va precipitar-ho tot. Hores després, els partits que conformen aquest front ampli, que són Esquerra Unida, els comuns, Més Madrid i Sumar, es van reunir a la tarda a Correcuita per anunciar la candidatura d'Ada Colau. L'exalcaldessa de Barcelona havia acceptat postular-se en el passat, però amb la condició que fos una candidatura unitària, és a dir, amb Podem i totes les forces progressistes, també Esquerra. Fins i tot va convidar Gabriel Rufián a liderar el projecte, però ara ell, com dèiem, ha tancat la porta a aquesta possibilitat. Sigui com sigui, les quatre formacions no tiren la tovallola, fan una crida perquè Podem s'acabi unint al projecte. De moment, el més calent és a l'Aigüera i el termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres. Qui finalment no es presentarà a les eleccions espanyoles és la CUP. La militància va validar ahir la decisió de la direcció del partit, amb gairebé el 70% dels vots a favor i un 27% en contra. L'argument dels cupaires és que no es donen les condicions polítiques per presentar-se, i en paral·lel a tots aquests moviments, la guerra bruta entre partits continua en aquesta pre-campanya electoral que, quan encara falta un mes i mig per les eleccions, ja ha deixat l'escena política totalment enfangada. Aquesta nit, qui ha posat més llenya al foc ha estat el compte del PP de la Comunitat de Madrid a Twitter. Tot ha començat amb un vídeo que ha publicat la periodista Sara Santolalla, vinculada al PSOE, en què es veu Isabel Díaz Ayuso en un dels actes del 12 d'octubre ahir a Madrid. Són només 5 segons en què es pot apreciar que la presidenta madrilenya té algun problema per mantenir-se dempeus, amb uns tacons molt alts, però Santolalla acompanya el vídeo amb el text Ayer hubo fiesta en el ático, insinuant que Ayuso tenia ressaca i que per això li costava mantenir l'equilibri. Arran d'aquest atac, el perfil oficial del PP a Madrid ha publicat un vídeo en què apareix Sara Santolalla fent botelló al carrer, ballant reggaeton amb una amiga, amb una copa a la mà. La periodista s'ha pres molt malament aquesta publicació i ha replicat que en el moment del vídeo ella era menor d'edat i ha acusat Alberto Núñez Feijóo de jugar brut fent servir la imatge d'unes nenes per fer campanya. Mentrestant, el govern espanyol estudiarà si pot recórrer la decisió del Suprem de mantenir suspès el vot als nets dels exiliats espanyols. Ahir 5 magistrats es van pronunciar a favor de la suspensió i només una hi va votar en contra. Això vol dir que els prop de 400.000 ciutadans nacionalitzats a través de la llei de nets, Pol, no podran votar a les properes eleccions del 29 de novembre.
1: El PSOE lamenten la decisió. Fons del partit critiquen que el PP i Vox demanin eleccions des de fa anys, però que ara no vulguin deixar votar els ciutadans amb nacionalitat espanyola. A l'altra banda, el PP aplaudeix la sentència. Alberto Núñez Feijóo apunta que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat, segons ell, del govern espanyol. Vox també ho considera una victòria i diu que ara es podran fer les eleccions sense cap tipus de frau.
0: I encara a Madrid, les manifestacions pel Dia de la Hispanitat han acabat amb 3 detinguts i un policia ferit. Centenars de persones vinculats a grups d'extrema dreta han acabat a la Puerta del Sol per increpar els acampats per l'habitatge, que han fet una mena de cadena humana per impedir que una destrossa al centre de Madrid.
1: La policia ha impedit la topada entre les dues concentracions amb un dispositiu de seguretat que ha acabat, com dèiem, amb 3 detinguts, un dels quals menor, i un policia ferit després que un nazi li clavés un cop de puny. Tot plegat després dels actes del 12 d'octubre que van tornar a deixar la imatge de Pedro Sánchez escridassat i insultat durant els actes oficials.
0: Ara són les 6:41 i mentre tot això passa, Felip VI visita avui Ceuta i farà 4 actes al costat de la reina Letícia. És una visita inèdita, d'una banda perquè és el primer cop que Felip hi va com a cap de l'Estat, però també perquè és la tercera visita d'un monarca espanyol a les ciutats autònomes en els últims 100 anys. L'últim precedent és la visita del seu pare, de Joan Carles I, fa pràcticament 19 anys, i l'anterior, d'Alfons XIII, al 1927. Els reis arribaran a Ceuta aquest migdia i faran nit i demà ja faran

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Entre Calatayud i Saragossa, amb gairebé 300 persones a dins. Tot i que no hi va haver ferits, una part del tren va quedar totalment calcinada i tot plegat va afectar almenys 13.000 passatgers que volien tornar cap a casa després d'un cap de setmana llarg. Cap a 8:45 del vespre, Adif va informar que reprenia la circulació, però que encara s'arrossegarien incidències durant unes quantes hores més, potser dies i tot, perquè encara ara només se circula per una via única entre les localitats de Ricla i Plasencia de Jalón.
5: En el moment de l'incendi, els passatgers van haver de baixar del tren a correcuita i sense saber ben bé què estava passant. Renfe ja ha fet les devolucions a tots els afectats que ho han demanat, repartits en més de 30 trens, però no van poder evitar l'ambient tens i el descontrol que es va viure a la tarda a l'estació Batocha, a Madrid i també a l'estació Bassans de Barcelona. Milers de persones es van quedar a les andanes sense massa informació i a l'expectativa de com evoluciona la situació.
4: Tot plegat, quan avui deixem enrere un cap de setmana llarg, que ha estat negre a les carreteres, durant aquests 3 dies han mort 3 motoristes per accidents de trànsit.
5: L'última ahir a Vivendi i Poblet, a la Conca de Barberà, a la T-700, quan el conductor d'una moto va sortir de la via a l'alçada d'aquest municipi. Pel que fa als altres dos, un va morir dissabte a la C-65 a Girona i l'altre diumenge a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest any ja han mort 99 persones a les carreteres i 39, el 40%, eren motoristes.
4: Ara són pràcticament 6:45 del matí, han passat més de 30 dies, però avui torna la Champions amb l'inici de la segona jornada. A les 9 del vespre, en directe a RAC1, el Barça juga al camp del Galatasaray després de golejar 5-1 al Feyenoord, Pedrol, en el primer partit.
6: Sí, Hansi Flick no tindrà els relacionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Bardaggi en el partit d'avui. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin a l'11 inicial després que Hansi Flick els dosifiqués contra el Getafe. El Barça acumula 9 victòries en 9 partits d'aquesta temporada i avui, esclar, busca la desena en un dels camps que més pressiona de tot Europa.
4: Enviada especial de RAC1 a Istanbul, Marta Ramon, bon dia.
7: Bon dia. Les 9 victòries consecutives donen molta confiança al Barça i a l'entrenament a l'estadi Ali Sami Yen es notava el moment dolç que viu al vestidor. Hansi Flick, però, és prudent, avisa que no ho tindran fàcil i accepta la pressió que suposa que des del Galatasaray apuntin que són el millor equip del món ara mateix.
8: I don't know if it's pressure, you know? This is for me it's
9: No sé si dir-ne pressió, per mi és el resultat de com ens entrenem. Sempre us dic que estic molt content de com ens entrenem i és així. També penso que la manera com actuem plegats, l'atmosfera que tenim al vestidor és fantàstica, però cada partit és diferent i comença 0-0. Aquest no serà un partit fàcil per a nosaltres, serà molt difícil i hem de demostrar-ho. És un privilegi que se'ns consideri així en aquest moment, però també sabem que el futbol tot canvia molt ràpid. Per tant, hem d'estar concentrats com ho estem normalment i això és el que vull veure del meu equip, també aquí, especialment en aquest ambient que estan preparats.
8: Also here, especially in this atmosphere, that they show that they're ready for that.
7: Ahir no va assegurar si Gabriel Jesús es mantindria com a nou després de la seva bona actuació de dissabte, però es va mostrar encantat amb el seu encaix.
4: A la mateixa hora que el Barça, a les 9 del vespre, també juguen 4 partits destacats.
6: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla i Inter de Milà, Bruges. El Real Madrid, per la seva banda, juga demà al Camp de la Roma, també a les 9 i també a RAC1. L'ambient al Club Blanc, això sí, continua molt crispat després de l'expulsió de Vinícius per estirar els cabells del jugador del Villarreal, Saliba, dissabte al Santiago Bernabéu. Està previst que el comitè de disciplina anunciï demà la sanció al davanter brasiler. Segons el reglament, haurien de ser entre 2 i 3 partits i això faria que Vinícius es perdés el partit contra el Barça del dia 25 al Camp Nou.
4: Sí, sí, 47. WhatsApp està treballant en una nova funció per permetre que es puguin programar missatges, és a dir, que els usuaris podran indicar a quin dia i a quina hora cal enviar un text, una foto o un vídeo o un contacte. Ara bé, només es podran programar missatges a, com a molt, a 2 setmanes vista.
5: És una eina que també estarà disponible als grups de WhatsApp. De moment, aquesta funció està disponible per a alguns usuaris a la versió de prova d'Android, però arribarà a tota la resta d'aquí a poques setmanes. Altres aplicacions de missatgeria instantània, per exemple Telegram, ja permeten programar missatges.
4: Fem viatge cap a França perquè la policia ha detingut un noi de 14 anys que ha disparat amb una escopeta contra el director i una professora

0: un institut d'Ubany, a prop de Marsella. Tots dos estan ferits, però la seva vida no corre perill.
1: La policia també ha detingut el pare d'aquest menor perquè tenia un gran arsenal d'armes a casa. Ara la policia està investigant quin ha estat el motiu del tiroteig. De moment, el govern francès el desvincula de les protestes estudiantils que ja han deixat més de 6.600 detinguts i un miler de ferits arreu del país.
0: A Barcelona, els Mossos continuen buscant el grup de persones que hi va matar un home al mig del carrer. Va passar de matinada a Nou Barris.
1: Els Mossos van rebre l'avís que un grup de persones havia agredit un home amb una arma blanca després d'una baralla. El cas està sota secret de sumari i de moment no consten detinguts.
0: Avui llegim també al periòdico que en els últims 4 anys s'han disparat gairebé un 50% els casos de nens segrestats per un dels seus pares, que s'han endut les criatures a l'estranger sense permís. És el que es coneix com a robatori o segrest internacional de menors.
1: Aquest any s'han denunciat 131 casos, més que en tot el 2022, el 2023 o tot el 2024. I tenint en compte que encara falten 2 mesos i mig per acabar l'any, el 2026 ja va camí de superar l'any passat, quan se'n van denunciar prop de 150. En la majoria de robatoris de menors que hi ha a l'estat, el 75%, qui s'emporta la criatura és la mare.
0: I a Barcelona s'ha detectat un increment d'intoxicacions de turistes que havien consumit gominoles del riure. Són aquestes llaminadures fetes amb derivats sintètics de la marihuana que es venen en botigues de souvenirs. Segons La Vanguardia, alguns d'aquests consumidors són turistes d'uns 30 anys i la majoria acaben a urgències per crisis d'ansietat o atacs de pànic pels efectes d'aquests productes. 6:49, en cinema, La Bola Negra ja és una de les pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història del cinema. En el segon cap de setmana des de la seva estrena, el drama dels Javis ha recaptat més de 23 milions d'euros i això la converteix en la 8ª pel·lícula espanyola que ha fet més diners. Ha superat Ágora, Torrente 2 i Mortadelo i Filemó. Encara estan per sobre pel·lícules com Un monstre en ve a veure o Lo impossible. I encara en cinema, mort als 34 anys, l'actor R.J. Mitty. Era conegut per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad, que és una de les més vistes de la història.
1: El nord-americà, que a la sèrie es deia Flint, tenia paràlisi cerebral i va dedicar bona part de la seva vida a l'activisme i a la filantropia. La notícia l'ha donat aquesta matinada al seu representant, però no ha concretat la causa de la mort. La policia no ha trobat signes de violència, però segons Associated Press li faran una autòpsia.
0: Deu minuts i les 7.
2: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: I a la resta dels esports, més enllà del retorn de la Champions, ahir va acabar-se la 8ª jornada de Lliga amb un empat a 3 trepidant entre el Llevant i el Sevilla al Ciutat de València.
3: Sí, perquè els últims minuts van ser especialment emocionants. Inicialment l'àrbitre va afegir 8 minuts i a partir d'aquí la seqüència va ser la següent. El Llevant va empatar 2 al minut 92, Isaac Romero va tornar a avançar el Sevilla al minut 95, a continuació el van expulsar per posar-se el dit a la boca i fer callar l'afició local mentre ho celebrava, i amb un home més el Llevant va tornar a empatar al minut 99.
0: I mentrestant a segona, el Girona tanca la jornada un punt de les posicions de play-off després d'empatar un al camp del Tenerife.
3: L'equip de Quique Álvarez va començar guanyant amb un gol només començar, però després no va ser capaç de rematar la victòria i encara va tenir sort que Enric Gallego estava fora de joc en l'última jugada del partit que va acabar amb gol dels canaris. L'entrenador del Girona deia en veia el got mig buit.
4: És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt. Crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no?
3: Per cert, avui faran proves a Gazzaniga, que va haver de marxar al descans amb molèsties.
5: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SXSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
0: 8 minuts i les 7.
6: RAC 1. Ja estan tots 4 pneumàtics. Amb targeta?
7: Sí.
6: Posi el PIN.
7: No, posi'l vostè. 4504.
8: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster. Experts en bones experiències.
9: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
10: Transport directe a l'obra amb lliuraments a partir de 2 hores... per estalviar temps i, per descomptat, amb assessorament tècnic de professional a professional.
9: Big Mac, la plataforma més per tu.
11: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
12: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
13: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
14: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
15: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
19: 4 de setembre del 1977.
18: I el número de la sort, el
19: 1.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: El món a RAC 1.
0: 5 minuts i les 7. A aquesta hora, el que em té fart, amb el Lu Martín.
21: De lo que estic fart és dels temps de vaques flaques i de les oques grasses.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
22: La miniserie britànica Escandalosas és la fascinant història de les germanes Mitford els anys anteriors a la Segona Guerra Mundial. Una tragicomèdia que de vegades també és un fulletó i que està narrada per Nancy, la més gran de les sis germanes i la novel·lista de la família. Creada per Sarah Williams, que adapta la biografia que va escriure Mary S. Lovell, retrata les excèntriques aristòcrates que van fer saltar pels aires les convencions socials de mitjans del segle XX. I no sempre per bé. Una, per exemple, era amiga de Hitler. És un còctel d'amors, desamors, extremisme polític i escàndol públic comptat amb la intenció d'entretenir a l'hora que senyala l'ascens del feixisme a Europa i les conseqüències no només per a la família Mitford. Trobareu Escandaloses a Movistar Plus.
0: Hi ha 3 minuts i mig per les 7.
23: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: A aquesta hora recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui al Metge Tardà.
24: Als 30 anys, Albert Schweitzer havia estudiat teologia, filosofia, era pastor, escriptor i era un organista reconegut internacionalment per la seva interpretació de Bach. Però un dia va llegir al diari que a l'Àfrica hi havia molt pocs metges i va decidir tornar a la universitat per estudiar medicina. Durant anys va compaginar els estudis amb concerts i conferències per aconseguir els diners necessaris. I amb 38 anys va marxar amb la seva dona cap a l'actual Gabon, aleshores colònia francesa. Va començar treballant en unes instal·lacions molt senzilles i amb el temps va construir un hospital. Durant dècades va viure i treballar allà, atenent persones i formant personal sanitari. Schweitzer defensava la responsabilitat moral de respectar i protegir qualsevol forma de vida. El 1952 va rebre el Premi Nobel de la Pau i va continuar treballant a la seva consulta.
1: busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: I el diàling.
3: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
4: Bon dia, Víctor Cullell. Fixeu-vos en la visió de joc que té Morientes a la COPE.
5: No ha aparecido hoy al Zaba todavía, pero es que está incrustado entre cuatro torres. ¡Uy,
25: qué pelota le mete la pora Baena, Baena! ¡Mano a mano Yarzabal! ¡Y gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
26: ¡El hombre de siempre! ¡Gol,
5: gol! Ha aparecido hoy al Zaba todavía.
25: ¡Y gol de Yarzabal! ¡Es un delantero!
4: Com a mínim recorda els noms, no com el Bonastre.
0: Tenim ja en marxa el Gran Premi de Bahrein de la Fórmula 1.
27: En millor temps pel monegàs de Ferrari Charles Leclerc a la segona sessió de lliures per davant d'Isaac Hadjar i de Charles de...
28: Vamos, di algo.
27: Ja ho direm, és igual. Verstappen, sí, no, sí. Verstappen quart amb millor temps.
4: És igual. Sí. Imagina't si és important la informació dels esports.
29: Vehicle híbrid.
30: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
29: Més eficient, és menys consum.
30: Més potent és més cavalls.
29: Tot a Romauto.
30: Barcelona.
29: Molins de Rei.
30: Mataró.
29: Blanes.
30: I Santa Coloma de Farners.
29: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
30: RomautoNissan.com.
29: Romauto.
31: RAC 1.
32: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
33: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, meva terra, aquest dimarts. Dimarts 13 d'octubre del 2026, el dia que comença amb força núvols i suavitat. Ara moltes temperatures es mouen entre els 15 i els 21 graus. El cel es mantindrà mig tapat, amb algun ruixat a la costa i al prelitoral. A Ponent, en canvi, serà un dia de més sol. Ja és oficial, després de setmanes de rumors i negociacions, finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà proposada com la candidata del Front Ampli a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Ara, el gran dubte és si Podem s'integrarà a la llista conjunta de les esquerres alternatives, sobretot ara que ha tancat un acord amb Gabriel Rufián a Catalunya per sumar-se a la seva. El líder d'Esquerra Republicana al Congrés repetirà amb els d'Oriol Junqueras, però integrarà figures de Podem a la seva candidatura i farà campanya amb els d'Irene Montero a tot l'Estat. L'embolic a l'esquerra arriba l'endemà d'unes celebracions del Dia de la Hispanitat mogudes. Aquesta nit, centenars de manifestants d'ultradreta han intentat buscar brega amb els acampats a la Porta del Sol de Madrid i s'han acabat enfrontant amb la policia. El saldo final és de 3 detinguts i un agent antiavalots ferit. Avui que les mirades tornen a Ceuta perquè els reis d'Espanya visiten la ciutat autònoma per primera vegada des de que el rei Felip VI va assumir el càrrec. És un gest de suport enmig de la crisi migratòria que dos mesos i mig després encara castiga Ceuta. Cap a les 9 del matí connectarem en directe amb l'enviat especial de RAC1 a la ciutat, a Jordi Armenteres, en temps de tertúlia, avui amb Ot Bou, Isabel García Pagán, Joan López Alegre, Toni Aire i la Laura Rossell, que també trepitjarà l'ull de poll. Amb ells també parlarem del daltabaix al servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Ahir un tren es va incendiar a l'Aragó i va obligar a tallar la línia durant 5 hores. El problema ja està resolt, però s'arrosseguen els retards. Els esports, avui a les 9 i en directe a RAC1, torna a la Champions League. El Barça visita el camp del Galatasaray a Istanbul amb ganes de sumar la desena victòria en 10 partits. Per cert, que trobem novetats interessants a WhatsApp. Molt aviat es podran programar els missatges, sempre i quan ho fem almenys amb 10 minuts de marge, com a molt, a 15 dies vista. En pàgina internacional, els Estats Units, Donald Trump, continua encadenant estracanades per intentar revertir els mals pronòstics del Partit Republicà a les eleccions del mig mandat del novembre. Ara ha volgut ensabonar el seu candidat a senador a Ohio, John Hastert, elogiant el seu cul. De seguida l'escoltarem. En cinema, La Bola Negra continua batent rècords i ja forma part de la llista de 10 pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història, amb una recaptació de més de 23 milions d'euros. El dia que cap a les 11 del matí parlarem amb la periodista Maruja Torres, que presenta Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo, un llibre que barreja memòries, crònica de viatges i reflexions socials i polítiques. I després parlarem amb l'actor Jaime Lorente, que ara debuta ja no tan sols com a actor, sinó com a director, amb una pel·lícula que arriba aquest divendres als cinemes i que es titula El mal hijo. I amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, Ada Colau serà la cap de llista de Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. Així ho han acordat sumar els comuns, Més Madrid i Esquerra Unida. La decisió arriba després que Esquerra i Podem hagin també arribat a un acord de col·laboració per a aquestes eleccions. En un comunicat, els quatre partits prosignants asseguren que treballen perquè estiguin totes les organitzacions que van confluir el 2023 i que van fer possible revalidar el govern de coalició. A més, conviden Podem a formar part d'aquest projecte. De fet, des del Front Ampli consideren que davant d'aquest moment històric cal responsabilitat, generositat i posar el benestar de la gent per davant de qualsevol altra cosa.
0: Com dèiem, Esquerra Republicana i Podem han fet oficial una aliança electoral que situa Gabriel Rufián i Irene Montero com a protagonistes d'una estratègia compartida per aturar l'ultradreta.
3: Sí, l'acord estableix que Podem contribuirà a la candidatura d'Esquerra a Catalunya i que Rufián i Montero faran campanya junts per mobilitzar el vot progressista. La decisió, però, obre un nou interrogant sobre el futur del Front Ampli que impulsen sumar els comuns Esquerra Unida i Més Madrid, que aspiren a construir una candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. De fet, la principal conseqüència política de l'entesa entre Rufián i Montero és que Podem i els comuns podrien acabar defensant candidatures rivals a Catalunya, tot i compartir l'objectiu de frenar un govern del PP i de Vox. De fet, la col·laboració entre Esquerra i Podem no ha agradat gens ni mica als comuns, que acusen Rufián de voler dividir l'esquerra.
0: Mentrestant, la precampanya s'enfanga encara més. Ara és el PP de la Comunitat de Madrid que s'enfronta directament a una periodista que sembla que no és gaire propera al partit.
3: Sí, han publicat a les seves xarxes socials un vídeo privat de la periodista Sara Santaolalla, vinculada al PSOE, quan era menor d'edat. En les imatges se la veu fent botelló al carrer, ballant reggaeton amb una copa a la mà. El perfil del PP l'ha publicat després que Santaolalla hagi insinuat que Ayuso anava beguda o tenia ressaca durant els actes del 12 d'octubre, en què se la va veure amb problemes per mantenir l'equilibri. Amb la publicació del PP, la periodista ha replicat que en el moment del vídeo ella era menor d'edat i ha acusat Alberto Núñez Feijó de jugar brut fent servir la imatge d'unes nenes per demanar el vot.
0: I a tot això, el Tribunal Suprem ha suspès el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets.
3: La decisió comporta que les persones beneficiades per la normativa no podran participar en les eleccions del 29 de novembre. El PSOE acusa els jutges de deixar sense dret a vot milers de persones i ja ha anunciat que estudiarà si pot recórrer o no la decisió al Constitucional.
0: I encara a Madrid, les manifestacions pel Dia de la Hispanitat han acabat amb 3 detinguts i un policia ferit.
3: Sí, centenars de persones vinculades a l'extrema dreta han anat a buscar brega a l'acampada de la Puerta del Sol. Algunes d'elles duien banderes espanyoles i feien la salutació feixista. La policia ha intervingut perquè no es produís el xoc entre les dues parts, però no ha pogut evitar que un nazi li clavés un cop de puny a un dels agents.
0: Avui que estarem molt pendents del viatge dels Reis d'Espanya a Ceuta.
3: Serà la seva primera visita a aquesta ciutat autònoma des de la proclamació de Felip VI i la primera que fa un monarca espanyol en els últims 19 anys. L'objectiu és expressar el seu suport i també la proximitat als ceutins 2 mesos i mig després de l'arribada massiva de migrants des del Marroc. Tot i el pes simbòlic d'aquesta visita, els veïns els puja la mosca al nas per com s'ha gestionat tota la crisi i denuncien que ara de cop s'ha solucionat tot perquè hi van els Reis. Això inclou el desallotjament de l'última platja amb migrants durant el cap de setmana. Tot i això, es calcula que encara hi ha més de 10.000 migrants que fa més de 2 mesos que me'l viuen a la ciutat autònoma.
0: I a les 7 i 7 minuts, si avui heu d'agafar un tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, heu de saber que la línia circula amb retards.
3: Tot plegat després que ahir s'incendiés un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó. Això ho ha obligat a tallar el servei durant 5 hores. L'ensurt va ser dels grossos, com explicava un dels passatgers a RAC1.
2: El personal del tren ha aconseguit obrir les portes i ens han demanat que anéssim sortint amb compte i tal. I quan estàvem començant a sortir, s'ha despenjat la catenària. La cosa ha sigut un moment de molt ensurt perquè, clar, no sabem, evidentment porta molta electricitat això i és perillós, no?
3: Ara els trens circulen, com deies, per via única en un tram de 25 quilòmetres i això provoca retards de 15 minuts de mitjana.
0: I en futbol, avui torna la Champions més de 30 dies després, a les 9 del vespre, en directe a RAC1. Galatasaray, Barça.
4: Sí, el Barça fa més d'un mes va estrenar-se amb golejada 5-1 contra el Feyenoord i avui jugarà en un dels estadis que més pressiona de tota Europa. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen, ni tampoc Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin a l'11 inicial després que Hansi Flick els osifiqués contra el Getafe. També podria tornar-hi Fermín. A la mateixa hora també juguen 3 partits o 4 partits destacats més. Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla i Inter de Milà, Bruges. I per la seva banda, el Real Madrid juga demà al camp de la Roma, també a les 9 i també a RAC1. L'ambient al Club Blanc continua sent molt convuls després de l'expulsió de Vinícius per estirar els cabells del jugador del Villarreal, Saliba, dissabte al Santiago Bernabéu. Està previst que demà el comitè de disciplina anunciï la sanció al davanter brasiler. Segons el reglament, haurien de ser entre 2 i 3 partits i això faria que Vinícius es perdés el partit contra el Barça del dia 25 al Camp Nou. Ahir van preguntar a Hansi Flick sobre l'acció de Vinícius i la rebequeria de Mourinho, que va rebutjar sortir en roda de premsa. Ara bé, Flick se'n va mantenir al marge.
0: Flick ja no fa falta que li diguin el que ha de fer, però ja li han dit que calma, que no entra a les provocacions. Jo recordo que Frank Rijkaard, que era un home tranquil, va entrar amb Mourinho, va entrar un dia perquè no podia més. Però crec que Hansi Flick, que la voluntat és que no entri en tota aquesta història, perquè és que ha tornat Mourinho. Ha tornat Mourinho. I en ple debat sobre la regulació de la intel·ligència artificial, el director executiu de Microsoft proposa que tots els models d'IA tinguin un botó del pànic.
3: És a dir, un fre d'emergència per si el sistema es descontrola. Creu que ha arribat el moment que els principals desenvolupadors facin un pas enrere. Considera que la intel·ligència artificial funciona amb massa llibertat i que fa falta posar més límits. I demana que es publiquin tots els incidents que hi ha hagut amb aquesta tecnologia.
0: I ja que parlem de tecnologia, a WhatsApp aviat es podran programar missatges.
3: Sí, els usuaris podran indicar a quin dia i a quina hora que l'enviarà enviar un text, una foto o un vídeo a un dels seus contactes. Ara bé, només es podran programar missatges a dues setmanes vista, com a màxim, i amb un marge de 10 minuts, com a mínim. És una eina que també estarà disponible als grups de WhatsApp i la companyia explica que ja es podrà fer servir d'aquí a unes setmanes.
0: I a França han detingut un nano de 14 anys per haver disparat amb una escopeta a dos professors del seu institut.
3: Ha passat a una escola d'Ubania, prop de Marsella. Tots dos estan ferits, però la seva vida no corre perill després que diversos treballadors del centre poguessin reduir el noi abans que continués disparant. La policia també ha detingut el pare del menor perquè tenia moltes armes a casa i ara investiguen quin és el motiu del tiroteig.
0: I a Barcelona s'ha detectat un increment d'intoxicacions de turistes que havien consumit gominoles del riure.
3: Són llaminadures fetes amb derivats sintètics de la marihuana que es venen en botigues de souvenirs, sobretot al Raval i al barri gòtic. Segons La Vanguardia, la majoria de consumidors són turistes d'uns 30 anys i alguns d'ells acaben a urgències per crisis d'ansietat o atacs de pànic pels efectes d'aquests productes. L'any passat, l'Hospital Clínic ja va avisar que les intoxicacions per aquestes gominoles s'havien duplicat en només 2 anys i per això l'Ajuntament farà més inspeccions als locals que els venen com si fossin inofensius.
0: I els Estats Units ja ho donem per bo, perquè és així, i segurament no ho entenem, perquè deu ser que això allà també pot ser arribar a ser normal, perquè és que no... Perquè als Estats Units, Donald Trump continua totalment desfermat amb comentaris grollers i totalment fora de lloc contra els seus detractors, però també cap als seus.
3: Per exemple, en una compareixença aquesta matinada, Trump ha volgut lluar el senador d'Ohio, John Hastert, però s'ha passat de frenada amb els seus elogis quan ha començat a referir-se al físic del seu company de partit. Ha dit, de fet, ras i curt, que tenia molt bon cul.
5: Normalment no faig això amb els homes, però vaig començar a examinar-li el cos, perquè no sabia que era un gran atleta. El vaig observar de cap a peus. Li vaig mirar el cul... I després li vaig mirar les mans. Fixeu-vos-hi, semblen urpes. Llavors ho vaig entendre. Ets un gran atleta.
3: Això a un dels seus companys de partit, però avui també s'ha tornat a referir al físic d'un dels manifestants que ha intentat interrompre aquest acte on participava Donald Trump. Li ha dit que és gras i li ha recomanat que faci règim.
5: És una protesta a sou. Totes ho són. Els paguen els d'esquerres, que volen destruir el nostre país. Són escòria. Però ara se'n torna a caseta, amb sa mare. Mireu-lo. Terrible. Hauria de fer dieta. És un home molt gras. Ha de fer dieta de forma urgent.
3: Trump també ha dit que si el Partit Demòcrata recupera la presidència dels Estats Units, els republicans mai no tornaran a guanyar unes eleccions perquè tot estarà manipulat per sempre més.
0: Jo no, no, és que no... Ho diu ell, també, si és clar.
3: Sí.
0: Bueno... Que, per cert, que avui el papa Lleó XIV ingressarà a l'Hospital Gemelli de Roma.
3: Serà per operar-se d'un nòdul pulmonar. Ho va anunciar ell mateix després de resar l'Àngelus aquest diumenge. La Santa Seu ha explicat que li van trobar la lesió durant un control rutinari que està en una fase inicial i ben localitzada.
0: Per cert, que ahir a Barcelona el Tibidabo celebra els 125 anys d'història i ja és el parc d'atraccions més antic de tot l'estat.
3: Sí, una celebració que ha reunit aquest dilluns prop de 2.500 persones. La jornada va tenir música, animació, personatges emblemàtics i també un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà. Com deies, inaugurat el 1901, el Tibidabo és el parc d'atraccions en funcionament més antic d'Espanya i el segon més antic d'Europa.
0: Mira que bé.
3: I ens encanta.
0: Sí. I si sou de Barcelona, des d'avui mateix podeu aconseguir descomptes per comprar les botigues de barri.
3: L'Ajuntament comença a repartir els vals de bonus consum. Formen part d'una campanya per potenciar el petit comerç. Cada persona de més de 18 anys i empadronada a la ciutat podrà aconseguir 3 vals que sumen 30 euros de descompte.
0: I als cinemes, La Bola Negra ja forma part del top 10 de pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història.
3: Després de 2 setmanes, el drama dels Javis ha recaptat més de 23 milions d'euros i això la converteix ja en la 8a pel·lícula espanyola que ha fet més diners. Ha superat Ágora, Torrente 2 i Mortadelo i Filemó. Encara estan per sobre pel·lícules com Un monstre em ve a veure o Lo impossible.
0: I el Festival de Cinema de Sitges arriba al seu equador i avui presenta una de les pel·lícules catalanes més internacionals d'aquesta edició. Es diu The End of It. És l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona.
3: Que ha reunit un repartiment de luxe amb Gael García Bernal, Rebecca Hall i també David Verdaguer. La pel·lícula explica la història d'una dona que després de viure 250 anys decideix que ja n'ha tingut prou i vol treure's la vida. La cinta competeix a la secció oficial al costat d'altres debuts de segell català, produccions com Les Hijas i Onze.
0: Déu-n'hi-do, el cartell,
6: sí. Sí, sí.
0: Gael García Bernal, Rebecca Hall i David Verdaguer. Déu-n'hi-do. I a un quart de vuit ja sabem com sona la col·laboració de Fontaines D.C. amb la Rosalia.
3: La cançó es diu Where Is Gone i és una balada pop que formarà part del nou disc de Fontaines D.C., un dels grans caps de cartell, recordeu, del Primavera Sound.
0: I pel que fa a la resta dels esports, què?
4: Doncs que la vuitena jornada de primera va acabar-se ahir amb un empat a 3 entre el Llevant i el Sevilla, en un partit en què els últims minuts van ser realment trepidants. Inicialment l'àrbitre va afegir 8 minuts i a partir d'aquí la seqüència és la següent. El Llevant va empatar 2 al minut 92, Isaac Romero va tornar a avançar el Sevilla al minut 95, a continuació el van expulsar per posar-se el dit a la boca i fer callar l'afició local mentre celebrava el seu gol, i amb un home més allà van va tornar a empatar al minut 99. I a segon, el Girona tanca la jornada un punt de les posicions de play-off després d'empatar a un al camp del Tenerife. L'equip de Quique Álvarez va començar guanyant amb un gol només començar, però després no va ser capaç de rematar la victòria, i encara en va tenir sort que Enric Gallego estava fora de joc en l'última jugada del partit, que va acabar amb gol dels canaris, sí. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, veia el got mig buit.
7: És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt. Crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no?
4: Per cert, avui faran proves a Gazzaniga, que va haver de marxar al descans amb molèsties. Sí. També a segona, el Sabadell tanca la jornada de cinquè amb un punt més que el Girona, després del tros de victòria 1-2 que va aconseguir dissabte a Ceuta. I fora del futbol, derrota inesperada de Carlos Alcaraz, que ha quedat eliminat del Masters 1000 de Xangai. A la tercera ronda, el seu butxí ha estat el número 39 del món, Zizou Bergs, que va derrotar-lo en 2 sets i fins i tot va aconseguir que perdés els nervis. La derrota d'Alcaraz suposa que Alexander Zverev acabarà l'any com el número 1 del món.
8: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Aviam.
6: Sí.
0: Avui comença un canvi o no?
6: Res. No, arrosseguem una mica la dinàmica d'ahir.
0: Val.
6: Sí, avui s'espera un dia tranquil, però amb força núvols baixos, amb boires. De fet, hem tingut una nit del cel molt tapat i això ha fet que les temperatures es mantinguessin més altes. Tenim un ambient suau ara mateix al voltant dels 20 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona, 16 a Berga i 18 a l'Escala, i al migdia serà càlid, com ahir, amb temperatures de 22 a 27 graus. I aquests núvols baixos, aquestes boires, es mantindran sobretot els núvols en punts de la costa i del prelitoral, on podrien deixar algun ruixat aïllat, poqueta cosa en principi. I de cara als propers dies continua la mateixa dinàmica de temps. Demà també es mantindran els núvols, algun xàfec al migdia al voltant del Montseny. Dijous es mantindrà la mateixa dinàmica. Divendres alguns plogims, sobretot al centre i al sud del país, i al cap de setmana sí que podrien arribar més canvis en forma de pluja i també amb una baixada de les temperatures, un descens de 3-4 graus respecte a les temperatures que estem tenint aquests dies. I al cap de setmana amb un temps més insegur i amb ruixats a més comarques.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7 i 18...
11: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, aviam com desperta aquest dimarts. Anem amb el Ferran Arandia, com cada matí. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb 3 accidents actius i també una avaria. El primer accident deixa el vehicle al voral, la Cerdanyola del Vallès, a la AP7 en sentit sud, amb uns 3 quilòmetres i mig de retencions. El segon ha estat a la C58, a Sabadell, fa tot just una estona en direcció a Barcelona, on es talla un carril de circulació i també provoca uns 3 quilòmetres de retencions. El tercer ha estat a la B23, a Molins de Rei, que també cap a la capital catalana deixa 4 quilòmetres de cues. També des de primera hora recordem que hi ha un vehicle avariat, el Papiol, on es talla un carril de circulació en sentit nord en aquest enllaç amb la AP7. Per altra banda, a hores d'ara també tenim retencions habituals força intenses al vessant Llobregat, també per les vies costaneres en sentit nord per la C31 i C32 des del Prat i Gavà. També tenim retencions des del vessant Vallès per la C58 amb retencions ja al terme de Sant Quirze, que tot plegat doncs arriba amb retencions al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta a les dues rondes de Barcelona. També arriben cues pels túnels de Vallvidrera i també ja a la C16 hi ha cues des de Rubí al túnel de Can Revella. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
0: I a les 7 i 20... Vinga, va.
15: Bon dia.
0: Bon dia.
15: Mira, com que venim de les celebracions i la desfilada del 12 d'octubre, anem a Ràdio Nacional d'Espanya, que diuen que cada cop retallen més la despesa.
16: El Ministerio de Defensa ha presentado hoy los actos previstos para el miércoles, el día de la fiesta nacional. Se van a invertir 800 millones de euros en los festejos. La mitad serán para el desfile. Queremos decir 8 millones de... 80 millones, 800 mil euros para los festejos.
17: Ya no nos queda nada.
15: Amb com van quedar les línies de la bandera espanyola fetes per aquell avió, jo crec que devien posar 8 aurets cadascú i ja està. Com l'amic invisible. Que no sé si hem de fer enguany o no.
0: Això de l'amic invisible algun dia hauríem de parlar, perquè és una cosa que així una mica...
18: La redacció està dividida.
0: Ja, ho entenc. 7 i 21.
15: Deixa't estar.
19: RAC 1. I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Melià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
20: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
21: Per què ens cal avui desencadenar el present?
20: Atura't, pregunta't i reflexiona.
21: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
20: Ajuntament de Barcelona.
22: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?
23: Comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
22: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
23: I amb més de 40 anys d'experiència. Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
24: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
25: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
26: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
27: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
28: Destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els Nens al Col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
29: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
30: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
31: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
32: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. El 18 d'octubre vine a la segona fira International Education al Tecnocampus de Mataró i parla directament amb representants de les escoles. Inscriu-t'hi a través de la web de KB Language. KB Language. Màxima confiança.
33: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
1: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
2: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
3: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
4: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Cada dia gaudim del pa de flec artesana.
5: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
6: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
7: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
8: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
7: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
8: Entrades a osvallès.com.
9: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
10: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 d'anys de mamocràcia, un espectacle on hi surt un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialba.entrapolis.com.
11: Lo has hecho bastante bien.
12: Terminator 2, el judici final en concert.
13: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiddle en directe, sincronitzada amb cada escena.
12: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
13: Entrades a gransimfònic.com.
17: Hasta la vista, baby.
34: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
35: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
36: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 7:28.
36: Cada dia, una idea.
0: La que li passa avui pel cap al Xavi Puig.
37: Si avui adoptes un gat negre, et regalen una escala.
0: I la proposta del Pep Prieto.
38: D'entre les moltes sèries que arriben cada setmana, la britànica Small Prophets està passant desapercebuda quan és una de les grans sorpreses de l'any. El protagonista és un home que viu en la tristesa i la desgana des que la seva companya va desaparèixer. Esperonat pel seu pare, utilitza una vella recepta per invocar unes criatures que poden predir el futur. Formada per 6 episodis de 30 minuts, aquesta comèdia conjuga amb intel·ligència el costumisme i els elements fantàstics. Tendra, divertida i emotiva, és un conte meravellós sobre la necessitat d'acceptar la pèrdua i mirar endavant. Trobareu Small Prophets a Apple TV.

0: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe.
1: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
0: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Són 8:15 del matí, bon dia a Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia. Cada Colau serà la candidata del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. La decisió de Gabriel Rufián de ser el cap de llista d'Esquerra ha precipitat la decisió abans que divendres acabi el termini per formar candidatures.
3: A Madrid, les manifestacions del Dia de la Hispanitat han acabat amb 3 detinguts i un policia ferit. Un dels arrestats és menor.
4: Avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta per primer cop en gairebé 19 anys. De fet, en tota la història, el monarca espanyol només ha visitat la ciutat 3 cops.
3: Aquest matí continuen els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi d'un AVE. Encara no han retirat el tren i això obliga els altres combois a circular per via única i a reduir la velocitat en un tram de 25 quilòmetres.
4: I aviat es podran programar missatges a WhatsApp. L'aplicació permetrà enviar textos, fotos i vídeos a 2 setmanes vista.
5: Als esports, la Champions de futbol es reprèn avui amb un Galatasaray Barça a les 9 del vespre en directe a RAC1. A la mateixa hora, l'Atlètic de Madrid rep el Manchester United i el Villarreal al Nàpols. I a segona, el Girona va empatar a 1 al camp del Tenerife i tanca la jornada 7è a 1 punt del play-off. El Sabadell és 5è amb 1 punt més.
2: I el temps.
6: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
2: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia. Avui comencem el dia amb força núvols i amb boires. De fet, el cel s'ha mantingut tapat durant la nit i això ha fet que les temperatures no baixessin tant com la nit anterior. I ara mateix l'ambient és suau. Tenim 20 graus a Barcelona, hi ha 18 graus a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona, 21 al Masnou i 18 a Manresa. I al mig hi ha moltes màximes de 22 a 27 graus. Aquests núvols es mantindran, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, on no es descarta algun ruixat aïllat i en canvi tindrem més clarianes cap a les comarques de Ponent.
8: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: I hem anat sorgint com cada matí. Repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
7: Doncs la qualitat es manté bona amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: I el trànsit.
10: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Apunta cotxes des del RAC, com sempre, Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb diverses incidències actives. Tenim un primer accident que deixa el vehicle al voral a Cerdanyola del Vallès en sentit sud a la AP7 i que provoca uns 3 quilòmetres de retencions. El segon accident ha estat a la C58 de Sabadell en direcció a Barcelona, on s'obliga a tallar un carril i també es provoca uns 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents. El tercer accident ha estat a la B23 a Molins de Rei cap a la capital catalana, on hi ha 4 quilòmetres de cues. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol, en aquest enllaç entre la B23 i la AP7, on es talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals força intenses en tot el vessant Besòs, amb cues que arriben des de Sant Quirze per la C58, que deixa doncs força retencions i intensitat amb tot el nus de la Trinitat i que de retruc doncs complica la circulació també a les dues rondes de Barcelona. També arriben cues per la C16 des del túnel de Can Revella i els túnels de Vallvidrera, amb retencions ja des del terme de Rubí. I al vessant Llobregat, cues a la A2 i a la B23 des de Vallès i el Papiol, però també des de Viladecans i el Prat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
12: Ai, que ràpid passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
12: O els 10 dies Nissan.
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: I a les 7:34 minuts, com cada matí, obrim el diari del món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Mar Segués, bon dia.
15: Bon dia.
2: Marina Arbós, bon dia.
16: Bon dia.
2: Mar Suí, bon dia.
16: Bon dia.
2: Avui tots els diaris parlen de com s'està definint aquest espai a l'esquerra del PSOE. La majoria de mitjans analitzen les conseqüències del moviment que han fet Gabriel Rufián i es fixen en l'impacte que tindrà per l'anomenat Front Ampli.
15: A La Vanguardia, Sergi Pàmies reparteix a tort i a dret i escriu que Montero, Rufián i Colau s'hagin presentat com les grans esperances a l'esquerra del PSOE confirma la vulnerabilitat d'un espai podrit per formes genuïnes de narcisisme caníbal. I sobre el cas particular de Rufián es pregunta: és un nyap per atendre principis i frivolitats personalistes o una revolucionària innovació política?
16: El diari Oponesa, Esther Palomera titula "Molt front i poc ampli". Lamenta que l'esquerra continuï enfangada en una guerra de despatxos en què només s'hi discuteix sobre el repartiment d'escons, mentre que la dreta es frega les mans i remata: si ningú cedeix no arribaran al 29N com una alternativa, sinó com un catàleg de sigles trencades i d'egos inflamats.
17: A El Mundo, David Mejía escriu que l'acord Rufián-Montero és la demostració que cap dels dos té principis perquè no es posen d'acord ni en quin és el poble que aspiren a representar, i assenyala: són dos galtes que tenen per prioritat el seu benestar i no el dels espanyols.
15: La directora del periòdico, Gemma Martínez, posa el focus en la decisió d'Esquerra i creu que és només una treva per tenir contents tant a Rufián com a Junqueras. Això sí, es pregunta com pairan els independentistes que el candidat del partit dediqui la majoria dels seus esforços a salvar l'esquerra espanyola.
16: Al Punt Avui, Dolors Vallès va un pas més enllà i assegura que és una barbaritat aliar-se amb un partit com Podem, que s'ha oposat en reiterades ocasions al traspàs de competències per Catalunya. Considera que els republicans han ignorat la seva militància, que l'any passat ja va votar que no volia incorporar persones que no fossin independentistes a les llistes. Per tot plegat, descriu a Rufián com un díscol, un superb i un tirà. I acaba dient: maldestres, com sempre, Esquerra ha posat les banyes al Front Ampli i ha acabat friccionant encara més l'esquerra espanyola, un grup, per cert, del que ja formen part.
17: I el confidencial Josep Martí resumeix així l'acord del titular: Rufián i Podem guanyen, Esquerra perd. És contundent i afirma que el xantatge exitós de Rufián ha fet perdre el nord als republicans. Analitza que el pacte ha trencat amb els dos grans tresors de qualsevol partit, la cohesió interna i un lideratge incontestable. I conclou: els morats no els aporten cap contraprestació a Esquerra, més enllà de mal de caps i amenaces.
2: L'altre gran front que també omple articles a Madrid és el cop de porta del Tribunal Suprem a donar el dret a vot als nacionalitzats per la llei de nets.
15: Sí, a El País, José María Brunet critica que la justícia situï el recel per sobre d'un dret intocable. Ho qualifica de joc macabre i lamenta que quedi a l'aire un deute històric amb els exiliats del franquisme.
16: En canvi, l'ABC celebra que el Suprem hagi protegit les urnes per evitar un cens electoral sota sospita. Afirma que és un revés per Sánchez i aplaudeix la justícia per garantir, diu, la netedat de les eleccions.
17: I a La Razón, Francisco Maruenda va un pas més enllà i exclama: el Suprem impedeix el tripijoc de Sánchez. Defensa que la resolució és un triomf de l'estat de dret davant la desesperació de la Moncloa i el seu intent de tupinada electoral.
2: Són les 7 i 37 minuts. Hola, Polls, bon dia.
18: Hola, bon dia. Sabies que per reduir el colesterol alt és important triar bé el teu aliat? Doncs una cosa important és l'eficàcia dels esterols vegetals, que són un dels responsables de la reducció del colesterol. Danacol té una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada, així que si has de triar, tria eficàcia, tria Danacol.
2: 22 i les 8.
19: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Gots i Sandro per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: A Matlleu Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per Caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlleu Origen, el gust és nostre.
10: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
11: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
10: I ja l'has trobat?
11: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
10: Més info a aldi.es.
12: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
16: ¿De qué?
15: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
16: ¡Buah! Con ese colacao.
15: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
16: ¿Qué más quieres?
15: Más mañanas así.
17: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
18: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
19: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
20: 18 minuts a les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
21: Aquest matí, els que ahir van passejar-se pels carrers amb banderes franquistes si llegeixen la carta al director que escriu Víctor Sánchez al Periódico. El que més el va sorprendre és que molts eren menors que anaven acompanyats dels seus pares i es pregunta, incrèduls, si aquests adults, en temps del franquisme, haurien portat els fills

0: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
1: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
2: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
2: Hi ha grans ciutats del món que s'enfonsen mil·límetres cada any.
3: Sí, gràcies als càlculs fets a través de satèl·lit, un grup d'investigadors han vist els canvis d'elevació de centenars de ciutats de més d'un milió d'habitants i han confirmat que les que experimenten un enfonsament més marcat són ciutats mexicanes i del sud-est asiàtic. D'entre les causes destaquen el desenvolupament urbà i l'extracció d'aigües subterrànies. Ho llegim al País.
2: Tanquen 9 muntanyes russes dels Estats Units. Ai.
4: Sí, són de l'empresa Six Flags i es troben a 6 parcs d'atraccions diferents. La companyia les tanca temporalment després de la mort d'una persona i de diversos ferits en un accident en una atracció a Geòrgia. Aquest incident arriba només al cap de 2 setmanes que Six Flags anuncies que tancava una altra muntanya russa, en aquest cas a Califòrnia, per demandes per suposades lesions cerebrals en un dels usuaris. Ho llegim al The Guardian.
2: I què més ha tancat?
5: Les cascades d'Iguaçu a l'Argentina, després de l'augment del nivell de l'aigua provocat pel Niño. Els funcionaris del Parc Nacional van prendre la decisió perquè el cabal del riu s'havia multiplicat per 6 per les fortes pluges. Ho explica The Guardian.
2: Es ven una samarreta de Michael Jordan per 14 milions de dòlars.
6: Sí, és una de les últimes equipacions que va dur en la darrera temporada que va jugar amb els Chicago Bulls. Concretament, la va portar durant el segon partit de les finals de l'NBA del 1998. Ara ha signat la samarreta, que s'ha subhastat per una xifra rècord en el món del bàsquet. Ho expliquen diversos mitjans.
2: Cancelen un vol per una plaga ben molesta.
4: Sí, era un avió que havia de sortir de Roma i anar cap a Austràlia, però es va quedar a l'aeroport italià perquè la parella estava infestat de xinxes. Durant el vol anterior, diversos passatgers van avisar que els havia picat algun insecte i això va obligar la companyia a desinfectar tot l'aparell. Ho explica la BBC.
2: I per cert, Martí, feia bona lletra l'escultor Miquel Àngel?
5: Si obriu el Word, ho sabreu, perquè des d'avui hi trobareu una nova tipografia inspirada en la seva cal·ligrafia. És una iniciativa que tiren endavant el Vaticà i Microsoft. Aquesta lletra té més de 500 caràcters i 4 estils. Normal, cursiva, negreta i negreta cursiva, i l'han creat a partir de manuscrits originals seus del Renaixement. Ho explica La Vanguardia.
2: Mirarem el Word, aviam què tal. Les accions de Bumble es disparen un 50%.
7: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
8: L'aplicació de cites va fer el boom a la borsa ahir després que sortís a la llum que l'estaven a punt de vendre un inversor privat per 900.000 milions d'euros. Fons de l'empresa han dit al Wall Street Journal que el comprador seria Ithaca Holdings, una empresa fundada recentment per dos executius de Silicon Valley. Es preveu que el pacte es tanqui aquesta setmana.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
10: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
11: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
2: A les xarxes.
12: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
2: Gent Terrés, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dissabte tenia una festa privada a Montjuïc i pujant escales mecàniques amunt em vaig adonar de l'error elemental que estava cometent. Els busos anaven plens i hi havia riuades de gent pujant amb mi i per un moment vaig creure que seria una trobada llegendària. Però ben vist, jo era l'únic que, equivocat, anava a una festa privada. La resta de gent més encertada es dirigia cap al ja històric últim concert d'Oques Grasses. Oques no ha estat mai el meu grup preferit, però he anat des del 2016, per una cosa o per una altra, a uns 10 concerts seus. Acampades joves, canets rocs, presentacions d'àlbums i festes majors. Des d'adolescents fins ara ens han acompanyat a tota una generació que ens hem fet grans amb ells. I ara que pleguen, sento que posen d'alguna manera punt final a una època. Una època que segurament podríem dir joventut. Els quatre estadis olímpics han estat clars protagonistes, també a xarxes, aquests últims dies a Catalunya. I veient la magnitud dels concerts, els vídeos que han sortit i la quantitat de gent cantant alhora les seves cançons, només em puc emocionar i pensar que hem tingut sort de tenir Oques Grasses. Tota la sort que a mi em va faltar a l'hora d'escollir una festa privada el dia del seu últim concert. Una bona metàfora, això sí, del que ha estat la joventut. Sovint equivocada, però no per això amb menys ganes d'una bona festa.
12: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota

0: la vida. Des de 1770, Chocolates Geelong. La xocolata. Xocolata.
1: Esports, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
3: Troba el cotxe que tens al cap. El Saló Ocasió de Fira Gran Via patrocina aquest espai.
1: Mbappé seria favorit per la pilota d'or i Lamine quedaria fora del podi segons una enquesta de l'equip.
2: El davanter del Real Madrid encapçala la votació amb un 34% dels vots, seguit de Baratskelia del PSG amb un 24% i de Harry Kane del Bayern de Múnich amb gairebé un 9%. Lamine Yamal, en canvi, ni tan sols apareix entre els tres primers. L'enquesta no té cap influència en el premi, però cal recordar que el diari L'Equip i la revista France Football, que és l'organitzadora de la pilota d'or, formen part del mateix grup editorial francès.
1: I el Barça viatja a Los Angeles i regala una samarreta a Arnold Schwarzenegger.
2: El vicepresident esportiu Rafa Juste va participar en un acte benèfic a casa de l'actor i exgovernador de Califòrnia. Li va donar una samarreta personalitzada amb el nom de Schwarzenegger i el dorsal 68. No és el primer contacte de Schwarzenegger amb el Barça. Fa uns anys ja va visitar un entrenament del primer equip i el Museu del Camp Nou, on va aprofitar per declarar-se seguidor de Leo Messi.
3: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
1: La notícia fric.
4: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
1: Hola, Jordi Saumell, bon dia.
5: Bon dia. A Cambodja han inaugurat un parc aquàtic dissenyat expressament per porcs. Les instal·lacions tenen una piscina i tobogans adaptats a la mida dels animals. Més d'una trentena de porcs fan servir aquest espai cada dia, que fomenta el seu benestar, el seu entreteniment i també els ajuda a combatre les temperatures altes de la zona.
1: On ja som aquest matí?
5: A diversos mitjans, on llegim que han detingut l'actriu Selma Blair després d'un incident en un avió que ha intentat obrir la porta de la parella Playboy i agredir i mossegar a dos assistents d'aquest avió. L'incident es va produir diumenge en un vol entre Los Angeles i Nova York. Els representants de l'actriu de 54 anys, coneguda per pel·lícules com Una rosa molt legal o Hellboy, diuen que Selma Blair va patir una confusió greu per la pèrdua d'uns medicaments i per una caiguda en què es va colpejar, diuen el
1: cor. Carai! I avui que és Sant Eduard? Ah, sí? És l'aniversari de...
5: L'actor Luis Tosar, Machabe, la infiltrada que fa 55 anys, l'actor i director Sacha Baron Cohen, Borat, Els Miserables, 55 anys també, i el cantant Paul Simon, Still Crazy After All These Years, fa 85 anys.
1: 85 anys ja, Paul Simon, mare meva.
6: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martí?
7: La de La Vanguardia, que entrevista el conferenciant Víctor Coopers. Aquest holandès resident a Camprodon fa cada mes unes 40 xerrades motivant directius d'empreses. Coopers, però, diu que ell només explica com viure alegre i amb bon humor, i de fet ho fa ben simple. Assegura que la clau és bàsicament ser una bona persona. I afegeix, l'alegria és l'actitud més intel·ligent.
8: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
9: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 8 i les 8.
11: Si tens més de 60 anys, a Renfe i amb la targeta dorada, viatges amb descomptes de fins al 40% en tots els trens AVE, llarga distància, avant i media distància. Tot això per només 6 euros l'any. Pots aconseguir la teva targeta dorada a les taquilles de les estacions o a les agències de viatge. I si ja la tens, renovar-la és molt fàcil. A Renfe.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
13: I abans i bans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares.
15: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers dos anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
16: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
17: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
18: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
19: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
18: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
19: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Mary Shore. Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
23: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
22: Deu ser això, sí.
24: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
22: Et trobo a faltar.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Recordes el teu primer Corsa?
29: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
30: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 4 minuts i les 8.
31: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
1: Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui dimarts en català?
32: Fer la mona en comptes de liar-la. Avui parlem d'un altre dels grans intrusos de la nostra llengua, un convidat que seu a taula i acaba sent qui més endrapa del sopar. Ens referim al concepte liar. De tant fer-lo servir, hem deixat d'usar totes les formes pròpies de la nostra llengua, que en són un munt. Qui no recorda aquella noia assumint davant de les càmeres de televisió que l'havia liau parda? Doncs en català diríem que l'hem feta bona o l'hem feta grossa. I per si no en teníem prou, us dono altres usos acurat. En català no fumem tabac de liar, sinó tabac de caragolar. I caragolem les cigarretes. Ara enteneu per què es consumeixen tant a poc, oi? Tampoc ens liem amb aquella persona que ens agrada, sinó que ens hi emboliquem. Va, fes-ho fàcil, que sempre hi ha un primer cop per canviar liar-la per fer-la bona.
33: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
34: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
35: Detersolin Pearls.
34: Què?
35: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
34: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
33: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
1: Indiscutible. I a 3 minuts per les 8?
36: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: Porta la vinaixa.
37: Qui dia passa, any empeny, i demà n'hauran passat 30. Quan sona Beautiful Ones, els altaveus dels anys 90 encara ballen la irresistible tornada fàcil de recordar d'una peça clau de la banda de Britpop, Suede. Després dels anys, encara la trobem bonic.

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Manlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: Ametller Origen, el gust és nostre. RAC 1.
2: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ahir es va muntar un bon fandango pel reportatge que TV3 va emetre diumenge amb el testimoni d'una parella antivacunes. No entraré en l'oportunitat d'emetre-la, avui vull parar el que faré jo, perquè informació sobre els beneficis de les vacunes en tenim molta, moltíssima. I és probable que avui a les xarxes aparegui un grapat d'antivacunes sorollosos enviant vídeos i àudios de presumptes eminències mundials que expliquen que tot el que ens punxem no serveix de res, o que serveix per alguna cosa terrible. Sempre hi ha un doctor en algun racó del món disposat a confirmar allò que volem sentir, i sempre hi ha algú disposat a reenviar-ho. Amb la vacunació infantil s'ha de ser contundent per la protecció col·lectiva. Soc dels que penso que s'ha de defensar l'obligatorietat amb les excepcions mèdiques que pertoquin. Les criatures encara no poden decidir i em costa molt acceptar que hagin de carregar amb les conviccions dels adults. I els de la nostra edat, siguem boomers o pre-boomers, i després d'escoltar els consells d'un munt d'amics metges savis, estic esperant la data per posar-me les dues banderilles, la de la Covid i la de la grip. Des de la pandèmia del coronavirus, que me les poso cada any i així ho continuaré fent. No cal que m'insulteu, us podeu estalviar la feina, tampoc cal que m'envieu aquell vídeo definitiu d'un senyor amb bata que ha descobert una cosa que tota la resta de metges del món ignoren. Tinc la sort de conèixer metges als quals puc preguntar, repreguntar i mirar els ulls i me'n refio. Si no us voleu vacunar, ja us ho fareu. Hi ha un parell de generacions que per edat, per prudència i perquè tenim moltes ganes de continuar emprenyant uns quants anys més, anem entrant a la meva salut esperant el dia. Hi ha qui espera que li arribi un àudio que li doni la raó i hi ha uns altres que esperem que ens donin hora. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Que va a peu a terra, que és dimarts 13 d'octubre del 2026.
2: I avui hem començat el dia amb el cel força tapat, amb algunes boires i amb un ambient suau, i de fet es mantindrà el cel mig ennuvolat durant tot el dia, sobretot a la costa i al prelitoral, i no es descarta algun ruixat aïllat.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem un accident a la C32 a Sitges, en sentit nord, on els vehicles afectats han quedat al voral però deixen 3 quilòmetres de cues. Tenim un segon accident a la B20 a la ronda de dalt que provoca congestió en tot el tram de Barcelona en els dos sentits de la marxa. També tenim a la C17 a Granollers un altre accident que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues en sentit sud, i un quart accident recent però a la C16 al túnel de Can Revell en direcció Barcelona amb un carril tallat i 3 quilòmetres de lentitud. També ja fa una estona que tenim un camió avariat a la AP7 amb un carril tallat i retencions des de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. A les 8:03, de seguida parlant del caos que dessagna l'espai polític a l'esquerra del PSOE, a tot just 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, el flamant Front Ampli es llença els plats pel cap amb Podem i Esquerra Republicana, que han tancat un acord unilateral que obre tota mena d'interrogants. Ara hi posem ordre i ho analitzem, però abans, atenció a la notícia que us pot avançar aquesta hora, RAC1. El Tribunal Suprem es donarà per vençut en qüestió de dies i amnistiarà Carles Puigdemont. El magistrat que ha perseguit el president a l'exili els últims 9 anys, Pablo Llarena, passarà per l'adreçador a finals d'aquesta setmana o a principis de la vinent. Firmarà una resolució definitiva que ratificarà el que ja ha determinat el Tribunal Constitucional. Tant el president Puigdemont com la resta de polítics exiliats tenen dret a ser amnistiats i, per tant, totes les ordres de detenció contra ells han de quedar anul·lades. Pablo Llarena ja té el seu dictamen pràcticament enllestit, ara només espera que les parts presentin les seves al·legacions per acabar-lo de tancar. De fet, és molt probable que el magistrat aprofiti un viatge a Colòmbia que té agendat a finals d'aquesta setmana per fer pública la seva capitulació des d'allà, lluny dels focus. La data final encara balla, però la decisió ja està presa. Pablo Llarena accepta la derrota i dona per conclòs un procediment que ha obligat Carles Puigdemont a viure instal·lat gairebé 9 anys a l'exili. Tots els detalls des de Madrid amb l'Adrià de les Heres.
4: Llarena ja ha arribat al final del camí. Segons han explicat fonts del Suprem, el jutge aplicarà l'amnistia definitivament a Puigdemont, Puig i Comín ben aviat, però ara va de saber quan serà. Després de la sentència del Constitucional van donar 5 dies a les parts perquè presentin al·legacions. Aquest termini acaba dijous o divendres. Les fonts del tribunal a hores d'ara tampoc ho tenen clar. I això determinarà si el jutge tanca la causa a finals de setmana o a principis de la que ve. Llarena viatja divendres a Colòmbia, però ni tan sols això endarrerirà la decisió. El jutge té previst signar la resolució des d'allà amb firma electrònica. Fonts jurídiques han explicat a RAC1 que la fórmula previsible serà el sobreseïment lliure d'octubre. Això, per a Puigdemont, Puig i Comín, equival pràcticament a una condemna absolutòria sense haver anat a judici, però la resta de les parts encara podran recórrer-ho. En paral·lel, el Suprem també ha de resoldre l'amnistia d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Ells segueixen una via diferent perquè el tribunal sí que els va arribar a condemnar, però l'aval del Constitucional a l'amnistia també beneficia els exconsellers que van estar a la presó.
0: Ho apuntàvem a l'inici, al marge de l'amnistia, la convocatòria d'eleccions anticipades al Congrés ha obligat l'amalgama de partits a l'esquerra del PSOE a posar-se les piles. Després de mesos d'estira i arronsa i un ball de noms etern, avui ja és oficial. Ada Colau serà proposada com a la candidata del Front Ampli, la marca que substitueix Sumar. Rebatejar el moviment i trobar un cap de llista de consens eren dues de les tasques més urgents, però encara queden molts interrogants per resoldre. N'hi ha un d'important. Quins partits acabaran formant part d'aquest espai, del Front Ampli? El moviment Sumar, Esquerra Unida, els Comuns i Més Madrid ja han confirmat que s'integraran al trencaclosques, però Podem encara desfulla la margarida i no aclareix si es presentarà pel seu compte. El primer paràgraf del seu article a La Vanguardia, Sergi Pàmies, resumeix molt gràficament aquest galimaties. Escriu que Irene Montero, Gabriel Rufián i Ada Colau s'hagin presentat com les grans esperances a l'esquerra del PSOE confirma la vulnerabilitat d'un espai podrit per formes genuïnes de narcisisme caníbal. Sorpresos per la convocatòria del 29 de novembre, l'esquerra minifundista alterna el pànic, les presses i la projecció irreal d'uns partits que van a remolc del que potser amb massa èmfasi anomenen el carrer. Fa anys, continua Pàmies, un vell activista veïnal m'explicava que quan algú s'omplia la boca amb la paraula carrer, així, com a concepte global, ell tenia la prudència de preguntar: quin carrer? En Pàmies posa un altre nom clau damunt la taula, el de Gabriel Rufián. Després de mesos reclamant una candidatura unitària, ara el cap de files d'Esquerra, republicana al Congrés, ha donat carbasses al Front Ampli. Ada Colau fins i tot havia ofert convertir-se en el candidat de l'espai, però finalment Rufián ha optat per quedar-se amb Oriol Junqueras. Ara bé, per retenir-lo, la direcció d'Esquerra Republicana ha hagut de fer concessions importants. El gripau més difícil d'empassar per les Junqueras és l'acord que Rufián ha tancat amb Podem. Els d'Irene Montero no es presentaran a Catalunya a canvi que Esquerra incorpori alguns dels seus candidats a la llista. De fet, Rufián jugarà amb les samarretes de tots dos partits, Esquerra i Podem. A Catalunya liderarà la campanya dels d'Oriol Junqueras, però Espanya tindrà permís per participar als mítings amb Podem. És un acord de mínims estrambòtic que no acaba d'agradar a ningú. Internament, Esquerra, no tothom l'ha entès i ningú ha sortit oficialment a explicar-lo. Tampoc agrada el Front Ampli, que se sent traït per Gabriel Rufián. De fet, a les últimes hores s'han multiplicat les veus que l'acusen de dividir l'esquerra en pactes unilaterals que allunyen Podem de la resta de partits polítics. Verónica Barbero, la portaveu d'un dels partits que s'ha integrat al Front Ampli, el moviment Sumar, carregava ahir contra Gabriel Rufián a Televisió Espanyola.
5: Rufián estuvo durante más de un año hablando de la unidad de las izquierdas y entre eso que defendía el propio Rufián y Esquerra, al final ha elegido Esquerra. Y nosotras respetamos profundamente su decisión. A mí me hubiera gustado que se hubiera tomado antes porque creo que no está favoreciendo a ese acuerdo entre las izquierdas. Entonces, yo creo que tenemos que dejarnos de escenarios que son un poco estrambóticos porque si nosotras queremos y la ciudadanía quiere sobre todo una lista única, eso tiene un significado nada más.
0: Gabriel Rufián ha despatxat les crítiques amb una piulada que ha afegit llenya al foc. El cap de llista d'Esquerra acusa Sumar d'alimentar un colabrot turc i qüestiona que rebatejar l'espai com a Front Ampli serveix de res. De fet, creu que això no ha anat mai de canviar el nom a una cosa que ja existia. Ara bé, també afegeix que ell continuarà intentant que hi hagi una col·laboració entre esquerres sobiranistes i espanyoles fins al final i vaticina que encara hi ha temps sempre que es filtri menys i es treballi més. Aquest matí els diaris arriben als quioscos farcits d'articles que disseccionen l'acord entre Esquerra Republicana i Podem. Tant a Barcelona com a Madrid es multipliquen les veus que qüestionen un pacte que no entenen com pot arribar a seduir els votants de cap dels dos partits. Els ha llegit la Marina Arbós.
6: A La Vanguardia, Màrius Carol escriu: Rufián, com a líder d'Esquerra, és com el vermut al còctel, no figura en la fórmula. El Mundo, David Mejía, creu que tant Rufián com Montero són dos galtes que només busquen el seu benestar i que no els importa el dels ciutadans. El diari Oponesa, Esther Palomera titula: Molt front i poc ampli. Lamenta que l'Esquerra continuï enfangada en una guerra de despatxos i remata: si ningú cedeix, arribaran al 29N com un catàleg de cicles trencades i d'egos inflamats. La directora del periòdico, Gemma Martínez, creu que el moviment d'Esquerra és només una treva per tenir contents tant a Rufián com a Junqueras. Això sí, es pregunta com pairan els independentistes que el candidat del partit dediqui la majoria dels seus esforços a salvar l'esquerra espanyola. El Punt Avui, Dolors Vallès va un pas més enllà i assegura que és una barbaritat aliar-se amb un partit com Podem, que s'ha oposat en reiterades ocasions al traspàs de competències per Catalunya. Considera que els republicans han ignorat la seva militància, que l'any passat ja va votar que no volia incorporar persones que no fossin independentistes a les llistes. Per tot plegat, descriu a Rufián com un díscol, un superb i un tirà. I acaba dient que maldestres, com sempre, Esquerra ha posat les banyes al Front Ampli i ha acabat fraccionant encara més l'esquerra espanyola. I el confidencial Josep Martí resumeix així l'acord. Diu, Rufián i Podem guanyen, Esquerra perd. És contundent i afirma que el xantatge exitós de Rufián ha fet perdre el nord als republicans.
0: De tot plegat, escoltem els comentaris que signen dos periodistes i col·laboradors del món a RAC1. El primer el posa el sortdirector del Nació, Ferran Casas.
7: Gabriel Rufián ha resolt la incògnita. Serà candidat d'ERC el 29N i el partit col·laborarà amb Podem. No és tot el que ell volia, però s'hi acosta. I no és ben bé el que pretenia el Junqueras, però ell i el seu cercle es donen per satisfets i poden mirar lleugits el 29N. El moviment té un triple impacte. A l'esquerra espanyola, on el Front Ampli de Colau, on s'han integrat els comuns, es presenten com els grans derrotats i Podem recuperar posicions, a ERC, que segueix amb un candidat que l'obre i li dona vots, però que també l'allunya del frame independentista i en funció del que passi el 29N generarà noves tensions, i finalment el grup parlamentari, d'on Rufián veu marxar amb molts diputats que no volia, com ara Francesc Marc Álvaro, però on hi desembarcarà l'aparell del partit per prendre el control de la situació. Els propers dies seran decisius per veure com es configura la llista d'ERC, com s'ho fa el Front Ampli sense les figures més valorades a l'esquerra del PSOE i com ho fa Esquerra per ser competitiva entre els votants independentistes tradicionals.
0: I el segon el signa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Anna Gómez.
8: No em fa vergonya dir que he votat en més d'una ocasió a Esquerra Republicana, com també vaig votar al PSC de l'era Maragall. I és evident que Gabriel Rufián és un bon orador i que té carisma i lideratge. Però la prioritat dels catalans ha de ser sempre Catalunya i anar de la maneta d'un partit com Podemos, que diu que som racistes per voler les competències en immigració, no em sembla de rebut. Necessitem aquesta eina com aigua de maig, i no per fer fora ningú, sinó per garantir una cohesió i integració social indispensable per enfocar el futur amb garanties. I em sap greu que aquest aspirant frustrat, alcalde de Santa Coloma de Gramenet, s'hagi amarat del pensament mesetari de que primer va el progrés a Espanya i després l'identitari, quan la història ens demostra que és ben bé a l'inrevés, i si no, repassin la biografia de Lluís Companys i aquella dissortada República Federal Espanyola de 1934. Catalunya necessita una inversió ingent i urgent en tots els àmbits, si no vol passar de motor econòmic de l'Estat a tren de cua, i això requereix primar per davant de qualsevol altre interès partidista el benestar quotidià de tots els ciutadans de la nostra nació, siguin d'esquerres, de centre o de dretes. Tota la resta és barallar-nos per 155 monedes de plata.
0: Però electoralment parlant, la jugada sortiria bé Esquerra Republicana. El Mundo publica avui una enquesta que ho confirma. Segons el sondeig del diari, Esquerra milloraria els resultats del 2023 i passaria dels 7 diputats actuals a 9. De fet, serien la segona força a Catalunya, només per darrere del PSC, que tornaria a guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya amb 16 escons, 3 menys que ara. Vox i Junts estarien empatats a la tercera posició, amb 7 diputats, un més que el PP, que n'aconseguiria 6. Sumar, en canvi, s'enfonsa dels 7 actuals a només 2. Més enllà d'aquest impacte electoral, aquesta aliança entre Esquerra i Podem a Catalunya planteja interrogants interessants. El primer de tots és què passarà a la resta de l'Estat, si els d'Irene Montero accediran a integrar-se a la llista del Front Ampli o es presentaran per separat en Gabriel Rufián com a actiu propi. Si es consumeix aquest segon escenari, el de la trencadissa a l'esquerra del PSOE, els debats electorals oferirien una imatge inèdita. Irene Montero s'hauria d'enfrontar a la candidata de consens del Front Ampli, Ada Colau. Encara més, com que Ada Colau també serà la cap de llista per Barcelona, els debats electorals que es facin a Catalunya se les haurà de veure en Gabriel Rufián, el candidat que ella mateixa volia convertir en el presidenciable del Front Ampli. El caos deu tenir confós fins i tot el toro segador de l'Enric Juliana. D'aquest embolic descomunal, escoltem el comentari que posa la delegada del diari Ara a Madrid i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Oriols.
9: El que ha passat en els darrers dies i hores a l'esquerra del PSOE és cafè per a molts cafeteros. Però anem a simplificar amb el risc que algú se'n s'enfadi. Amb el moviment pel dret a l'habitatge, l'acampada de Puerta del Sol i l'avançament electoral, l'esquerra de l'esquerra havia de presentar una única candidatura a Putin, una papereta que ho aglutinés tot, un revulsiu. Tanmateix, després d'una setmana de converses i d'embolic de noms, Sumar ha acabat presentant Ada Colau i Podem segueix a Irene Montero per separat amb el suport de Gabriel Rufián. I dic Sumar i no Frente Amplio perquè a dia d'avui són els mateixos partits i no més que aquesta legislatura han donat suport a Yolanda Díaz. Per tant, si Ada Colau no aconsegueix d'ara divendres, que s'acaba el termini per presentar coalicions, incorporar a l'equació Irene Montero, estarà repetint la mateixa fórmula de sempre i es demostrarà que l'esquerra del PSOE no és capaç de superar la batalla dels egos ni en els moments més crítics. Mentrestant, el PSOE no perden l'esperança. Confien que Pedro Sánchez es reservi per aquesta campanya el seu vestit més revolucionari i que això del Frente Amplio sigui ell mateix.
0: De tota manera, tinc ganes d'escoltar també el que pugui dir Gabriel Rufián, que avui ha convocat una roda de premsa a migdia per poder-ne parlar. I tinc ganes de poder escoltar Gabriel Rufián, perquè no oblidem que en totes les enquestes surt Rufián com el candidat més ben valorat. Amb la qual cosa, Esquerra té un actiu molt important, el problema és com conjuga tot això amb Podem. I què significarà això? I com ho pot pair? Veurem. En canvi, els que ja s'han esborrat de la partida són els militants de la CUP. Ahir, en una consulta, 7 de cada 10 van avalar la decisió de la Mesa Nacional, la direcció del partit, de no presentar-se a les eleccions espanyoles. El secretari general de la CUP, Non Casadevall, creu que no tenen espai en una pugna que es planteja com un duel entre el PSOE i l'extrema dreta.
10: Aquestes eleccions espanyoles es convoquen sota una dicotomia entre PSOE i extrema dreta. Nosaltres no volem que el nostre horitzó polític quedi determinat per aquest marc.
0: En canvi, els que, mentre les esquerres alternatives van desfullant la margarida de pre-campanya electoral, s'ha complicat pel PP arran d'un nou escàndol de presumpte assetjament. A les últimes hores, el PP ha exigit a l'alcalde d'Algeciras, José Ignacio Landaluce, que deixi immediatament el càrrec després que el Mundo hagi revelat que ja acumula dues denúncies per abús sexuals de dues militants del partit. I a un quart i dos minuts de nou del matí, el clima preelectoral també va sobrevolar i els actes del 12 d'octubre a tot l'estat, especialment a Madrid. La jornada de la capital d'Espanya va començar amb la clàssica desfilada militar del Dia del Pilar i amb el menú de sempre, escridassada amb insults dirigents al president del govern d'Espanya com a plat principal. Un dels moments més tensos de la desfilada va ser quan Pedro Sánchez va saludar Isabel Díaz Ayuso. Es van donar la mà amb molt poques ganes i ni tan sols es van mirar la cara. Tot sota l'atenta mirada de Salvador Illa, que va tornar a fer acte de presència a la desfilada. De fet, ja és el tercer cop que assisteix a la festa des que és president de la Generalitat. Qui va plantar el rei, en canvi, va ser Santiago Abascal. Però la desfilada militar va deixar també una imatge que ha corregut com la pólvora per la xarxa. Segur que l'heu vist, és un dels caces que havien de deixar el dibuix de la bandera espanyola al cel durant la desfilada aèria, que va fallar i la bandera, per tant, va quedar incompleta amb una línia de color groc menys de la que calia i una altra que quedava absolutament botoruda. Els actes van continuar a la recepció reial al Palau de la Zarzuela, on també respirava un aire preelectoral, tot i que les enquestes no li són gens favorables. Pedro Sánchez va assegurar els anomenats corrillos amb els periodistes que es veu 4 anys més a la Moncloa. El president del govern d'Espanya té confiança que també intenta transmetre Alberto Núñez Feijóo, tot i que el cap de l'oposició ho fa amb la boca petita perquè no vol cantar victòria abans d'hora. Tornem a Madrid, Adrià de las Heras.
4: El clima electoral va marcar els actes de la festivitat espanyola. Sánchez i Feijóo van robar tota l'atenció a les capelletes que es van fer després de la recepció a la Casa Reial i tots dos amb la intenció de vendre optimisme per aixecar la moral de les seves files. Sánchez diu que guanyarà les eleccions i tornarà a governar, això tot i les enquestes, que són demolidores per al PSOE. El president espanyol veu els votants progressistes més mobilitzats que mai i presumeix d'haver centrat la campanya en allò que li pot portar més vots. Pel que fa a la unitat de les esquerres, Sánchez no va voler entrar a valorar la fórmula que s'han tret de la màniga Esquerra i Podem i va assegurar que respecta l'autonomia dels espais polítics. Feijóo, per la seva banda, també és optimista, presumeix de tenir unes enquestes internes aclaparadores, tot i això demana als seus no confiar-se, no vol enganxar-se als dits com li va passar després de les eleccions espanyoles del 2023.
0: Més enllà dels actes institucionals, el dia també va acabar amb episodis de forta tensió als carrers de Madrid. Els aldarulls es van tancar amb almenys 3 detinguts i un policia ferit després que centenars de persones vinculades a l'extrema dreta anessin a buscar brega a l'acampada de la Puerta del Sol. Duien simbologia feixista, cridaven consignes en contra del govern espanyol i cantaven el cara al sol. Barcelona també va haver diverses concentracions al centre de la ciutat. A mig matí, la manifestació del 12 d'octubre va ocupar el Passeig de Gràcia amb banderes espanyoles. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar prop de 2.000 persones, 20.000 segons l'organització. La va seguir el Víctor Massip.
11: En la mateixa línia que a Madrid, la precampanya va marcar los discursos i lo todo de les reivindicacions. Des del partit d'ultradreta, el secretari general Ignacio Garriga va sumar-se al discurs del PP i va insinuar que Pedro Sánchez se planteja manipular les eleccions.
12: No està nada hecho. No se confíen de las encuestas, porque Pedro Sánchez es capaz de todo. Capaz de robar unas elecciones, capaz de manipular sentimentalmente a los españoles y de utilizar incluso el drama de una mujer, como hemos visto estos últimos días, de Mari Carmen.
11: Los del Partit Popular, en canvi, tenen molt coll avall que s'enduran la legislatura. Ho deia el president del grup a Catalunya, Alejandro Fernández.
13: Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común, llamado precisamente España.
11: Més enllà dels discursos polítics, la manifestació unitària va avançar pel Passeig de Gràcia amb un ambient molt festiu, música i grups de dansa llatinoamericana.
0: A la tarda va ser el torn de la tradicional manifestació anticolonial de l'Esquerra Alternativa. Eren unes 1.400 persones, segons la Guàrdia Urbana. Del que ha donat de si aquest 12 d'octubre, escoltem la contracrònica del periodista i col·laborador del món a RAC1, Iu Forn.
14: A veure, el balanç d'aquest 12 d'octubre vindria a ser com Vinícius estirant dels cabells a Ivan de la Penya, o sigui, gaire res, oi? Aquest any, a veure, sí, hi ha hagut la tradicional errada a la desfilada militar, un clàssic. No, aquest cop no s'ha estampat cap paracaigudista, ni caigut la bandera, però ha fallat el dispersor de fum d'un dels avions, aquests que dibuixen al cel allò que se'n diria l'ensenya espanyola. També hi ha hagut el tradicional record per la mare de Pedro Sánchez, un altre clàssic, la tradicional absència de Santiago Abascal, que per no fer no va fer ni la i també la tradicional vestimenta de la filla dels Reis, però no la que va de militar, sinó l'altra, que li compren tota l'humana. I els famosos corrillos de la recepció de després, doncs miri, canapés de campanya electoral, aquí sí una novetat, aquí sí una novetat. La fórmula rufián, que s'entén menys que la lletra d'una cançó de reggaeton. Jo crec que si els seus perpetradors els preguntessin què la unitat de l'esquerra, la resposta seria «es que me pilla lejos», bé, o que rufián i junts l'hagin dissenyat per carregar-se l'actual direcció d'Esquerra. Escolti, que aquí mai se sap, eh?
0: 8 i 22 minuts. La celebració del 12 d'octubre a Madrid s'ha fet amb tots els ulls posats en la precampanya i en dos fronts clars, la crisi migratòria de Ceuta i l'accés a l'habitatge. Justament avui el rei d'Espanya visitarà Ceuta i farà quatre actes al costat de la reina. És una visita inèdita, d'una banda perquè és el primer cop que hi va com a cap d'estat, però també perquè és la tercera visita d'un monarca espanyol a Ceuta i Melilla els últims 100 anys, l'últim segle. L'últim precedent és la visita del seu pare, Joan Carles I, fa pràcticament 20 anys, i l'anterior, la d'Alfons XIII, el 1927. Tot i el pes simbòlic d'aquesta visita, els veïns els puja la mosca al nas per com s'ha gestionat tota la crisi. Denuncien que després de setmanes de tenir la ciutat de cap per avall, els últims dies les autoritats s'han posat les piles perquè Ceuta estigui a punt per la visita dels Reis. Una mostra d'això és que durant el cap de setmana es va acabar de desallotjar a correcuita l'última platja on encara hi havia assentaments de nouvinguts. Malgrat tot, es calcula que encara hi ha més de 10.000 migrants a Ceuta. Amb aquest panorama, els Reis arribaran a la ciutat autònoma aquest migdia i faran nit i demà ja faran cap a Melilla. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Jordi Armenteres.
15: Sí, els Reis no arriben fins al migdia i a més faran nit aquí. Això encara és més inèdit per un cap de l'estat. El centre de Ceuta està impecable, engalanat, flors per tot arreu, molta bandera espanyola, però la situació de la perifèria, el que en diuen aquí barris alts, és una altra. Hi ha els més de 10.000 migrants que encara continuen a Ceuta i la queixa és que no se sap quan durarà tot això.
16: Se nota que viene la visita del rei. Lo que no se ha hecho en 2 meses se ha hecho en 3 días.
17: Y ahora mismo está en la periferia, lo que hay en el centro de la ciudad no hay nadie. El grosso está en la periferia.
18: En 24 horas esto es otra vez igual. Viene el rey y quieren que vea Ceuta bonita, limpia, sin nadie, sin ningún emigrante.
15: Felip VI visita l'Ajuntament de Ceuta 1:15, a la tarda va a una escola i a les 6 protagonitza un dels principals actes, una cerimònia de record pels 141 migrants que van morir ara fa 2 mesos i mig travessant per mar cap aquí. I es fa el cementiri musulmà de Sidi Embarek, on hi ha enterrats la gran majoria. Després és quan hi haurà una trobada amb entitats, amb ONGs i societat civil de Ceuta. Felip VI i la reina Letícia fan nit aquí i demà cap a Melilla.
0: Aquest cop no hi ha hagut crítiques del Marroc, almenys de moment, però Rabat sempre s'ha advertit que una visita del cap d'estat a les ciutats autònomes seria considerada una provocació. Ara fa 19 anys, amb la visita de Joan Carles I i la reina Sofia, el Marroc va tancar les fronteres com a senyal de protesta. Pendent de si hi ha reacció del govern del Marroc, l'executiu espanyol ha confirmat que, coincidint amb l'entrada massiva de migrants a final de juliol, vaixells de guerra del Marroc van entrar a Ceuta sense cap autorització. El president espanyol assegura que la Moncloa va respondre de seguida enviant una fragata militar. El que no ha aclarit és per què van entrar aquestes embarcacions marroquines. Per cert que a les Canàries, el degoteig de migrants que arriben a les seves platges s'ha anat intensificant els darrers dies. Des de l'1 d'octubre han arribat a l'arxipèlag canari més de 3.800 persones. El govern de les Illes denuncia falta d'acció per part del govern de Pedro Sánchez, especialment amb els antecedents de la crisi a Ceuta. 8:25 minuts, si avui teniu previst agafar un tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, o també, perquè clar, té retards també des de la frontera, carregueu-vos de paciència perquè el servei acumula retards importants, de fins a una hora, tot plegat després que hi ha un comboi s'incendiés entre Calatayud i Saragossa amb gairebé 300 persones a dins. Tot i que no hi va haver ferits, una part del tren va quedar totalment calcinada i la circulació va quedar interrompuda durant 5 hores. I, és clar, almenys 13.000 passatgers, 13.000, van haver de fer mans i mànigues per tornar cap a casa. Cap a quarts de 9 del vespre, Adif va informar que reprenia la circulació, però que encara s'arrossegarien incidències durant unes quantes hores més, potser dies i tot, perquè encara ara només se circula per una via única entre Rica i Plasencia de Jalón. Això són uns 25 quilòmetres a pas de Tortuga. En el moment de l'incendi, els passatgers van haver de baixar del tren a correcuita i sense saber ben bé què estava passant. Renfe ja ha fet les devolucions als afectats, repartits en més de 30 trens, però no es va poder evitar l'ambient tens i el descontrol que es va viure ahir la tarda a l'estació de Atocha, a Madrid. Milers de persones es van quedar a les andanes sense massa informació i a l'expectativa de com evolucionaria la situació. Ho va seguir precisament des de l'estació de Atocha a la Mar Poyato.
19: La tarda semblava prou tranquil·la per la gent que tornava a casa d'un cap de setmana llarg fins que de cop un missatge per megafonia desencadenava la incertesa. La línia de circulació d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona està interrompuda, curt i ras, sense cap més dada, sense cap indicació. Poca estona després comencen a deixar passar l'andana els viatgers d'uns trens que, oh sorpresa, no tenien hora de sortida. Viatgers esperançats que s'anaven desesperant a poc a poc. El personal de Renfe només s'atrevia a dir que la cosa anava per llarg. Alguns viatgers decidien seguir esperant el tren, altres marxaven. L'estació de Atocha col·lapsada. Desenes i desenes de persones fent cua per poder canviar el bitllet. Els trens tots plens. Famílies buscant alternatives, com ara busos a 150 euros al bitllet o cotxes de lloguer, tot plegat sense que Renfe hagi donat una solució en cap moment.
0: El cap de setmana, gràcies, Marc, també ha estat complicat a les carreteres. Avui deixem enrere un cap de setmana llarg que ha estat dramàtic, amb tres motoristes morts en accidents de trànsit. Dissabte a Girona, un home va morir a la C-65 després de xocar amb un cotxe. El segon va ser diumenge, quan un altre motorista va morir a la C-260 a Castelló d'Empúries. L'últim va ser ahir, a la Conca de Barberà, a la T-700, quan el conductor d'una moto va sortir de la via a l'altura de Vimbodí i Poblet. Aquest any han mort 99 persones a les carreteres, però atenció, el 40% motoristes. Els esports. Han passat més de 30 dies, però avui per fi torna la Champions League amb l'inici de la segona jornada. A les 9 del vespre, en directe aquí a RAC1, Galatasaray-Barça, després de que el Barça golegés 5-1 al Feyenoord en el primer partit. La pega, que aquest cop Hansi Flick no podrà comptar amb Rafinha, que continua amb algun problema físic des que va tornar de l'aturada per seleccions, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaghi tampoc hi seran perquè continuen lesionats. En canvi, està previst que Cubarsí i Pedri tornin a l'11 inicial després que Hansi Flick els dosifiqués en l'últim partit contra el Getafe. Fermín López també té molts números de tornar a la titularitat. El Barça, recordem que acumula 9 de 9 en partits aquesta temporada i avui busca la desena victòria en un dels camps que més pressiona a tota Europa, el de Galatasaray turc. Enviada especial de RAC1 Istanbul, Marta Ramon.
20: Les 9 victòries consecutives donen molta confiança al Barça i a l'entrenament a l'estadi Ali Samiyen es notava el moment dolç que viu el vestidor. En aquest context en què li plouen els elogis a l'equip generant molt respecte a Europa, Hansi Flick no perd ni un segon pensant en les polèmiques del Madrid, sobretot perquè no vol distraccions abans d'un partit que preveu molt complicat davant el Galatasaray.
21: This is one of the best atmosphere
1: ever in the...
21: L'ambient en aquest estadi és un dels millors del món, és fantàstic. Quan he sentit els sons de l'estadi, el que fan els aficionats és increïble. Donen suport al seu equip i només cal veure els resultats que treuen contra els equips grans. Per nosaltres és important treballar junts en defensa, com una unitat, i que tothom estigui inclòs en la feina defensiva. Això és el que vull veure del meu equip.
1: In the defense, so this is what I want to see from my team.
20: Ahir no va assegurar si Gabriel Jesús es mantindria com a nou després de la seva bona actuació de dissabte, però es va mostrar encantat amb el seu encaix. A més de l'absència destacada de Rafinha, continuen de baixa De Jong, Christensen i Roni Bardagi.
0: Són 9:15. Gràcies, Marta. A la mateixa hora avui parlem amb el Pou, amb el Joan Maria Pou, perquè ens expliqui com es presenta aquest partit de les 9 del vespre d'avui a Turquia. A la mateixa hora, el Barça, també 4 partits més. Atlètic de Madrid, Manchester United, déu-n'hi-do, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla i Inter de Milà, Bruges. En canvi, el Real Madrid en juga fins demà al camp de la Roma, també a les 9 i també amb RAC1. L'ambient al Madrid continua crispadíssim després de l'expulsió de Vinícius per estirar-li els cabells del jugador del Villarreal, Saliba, dissabte al Bernabéu. Està previst que el comitè de disciplina anunciï demà la sanció a Vinícius. Segons el reglament, l'haurien de castigar en 2 o 3 partits i això faria que es perdés el partit contra el Barça del dia 25 al Camp Nou. Tal com explicava la Marta Ramona, hi van preguntar Hansi Flick sobre l'acció de Vinícius i l'enèsima rebequeria de Mourinho, que dissabte va negar-se a fer la roda de premsa habitual després de cada partit. Doncs bé, l'entrenador del Barça no s'hi va voler ficar i se'n va mantenir al marge. 9:15 del matí, un dia més, es repeteixen els crits d'alerta pels riscos que la intel·ligència artificial se'n vagi de mare. Ara és ni més ni menys que el director executiu de Microsoft, Satya Nadella, el que defensa que tots els models de chatbot que funcionen amb aquesta tecnologia haurien de disposar d'una espècie de botó del pànic, una mena de fre d'emergència per si el sistema es descontrola. Avui, sense anar més lluny, tenim un altre exemple dels efectes perversos de la tecnologia. Un ciberatac a centenars de supermercats de França ha fet malbé el menjar que tenien guardat en neveres i congeladors. El govern d'Emmanuel Macron sospita que uns pirates informàtics van prendre el control del sistema i van fer que els refrigeradors arribessin als 50 graus durant la nit de diumenge a supermercats tan coneguts com l'Intermarché o el Carrefour. Ja que parlem de tecnologia, també incorporar novetats que ens ajuden. Per exemple, molt aviat WhatsApp permetrà que programem els missatges. És a dir, que els usuaris decidirem quin dia i a quina hora volem enviar un text, una foto o un vídeo a un dels nostres contactes. Per exemple, si recordem que demà és l'aniversari d'un amic nostre i no volem assegurar que no ens passi per alt, ja podrem deixar programat el missatge de felicitació. Ara bé, caldrà fer-ho com a molt a 2 setmanes vista, com a màxim, i amb un marge mínim de 10 minuts. A les 8:32, anem a la crònica de successos. A França han detingut un nano de 14 anys que ha disparat amb una escopeta contra el director i una mestra d'un institut d'Ubani, a prop de Marsella. Els dos estan ferits, però la seva vida no corre perill. A Barcelona, els Mossos continuen buscant el grup de persones que van matar un home al mig del carrer. Va passar la matinada d'ahir a Nou Barris. La policia va rebre l'avís que un grup de persones havia agredit un home amb una arma blanca després d'una baralla. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar la víctima malferida i el SEM no va aconseguir reanimar-lo. El cas està sota secret de sumari i de moment no hi ha detinguts. I a Girona hi ha hagut 2 apunyalaments en menys de 24 hores. La policia els investiga, de moment ja hi ha un detingut i un identificat. Els 2 atacs van passar ahir. L'últim al migdia, al carrer de Santa Eugènia. L'agressor també està identificat i la víctima continua ingressada al Trueta en estat greu. I pel que fa al primer apunyalament, va passar la matinada en un pub del carrer Ramon Folc i han detingut un jove de 24 anys. I avui llegim al periòdico que els últims 4 anys s'han doblat els casos en què un progenitor s'endú un fill fora de l'estat sense permís. És el que es coneix com a robatori o segrest internacional de menors. Aquest any s'han denunciat 131 casos. Més que en tot el 22, el 23 o el 24. I atenció també a aquesta notícia. A Barcelona s'ha disparat les intoxicacions de turistes que havien consumit les anomenades gominoles del riure. Són llaminadures fetes en derivats sintètics de la marihuana que, tal com llegim avui a La Vanguardia, es venen en botigues de souvenirs, sobretot al barri gòtic i al Raval. La majoria de consumidors són turistes d'uns 30 anys i alguns d'ells acaben a urgències per crisis d'ansietat o atacs de pànic pels efectes d'aquest producte. I a Ripoll, un nou problema amb la policia local que esquitxa la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Urriol. Segurament recordareu la polseguera que va aixecar que l'Ajuntament creés una plaça d'interina al cos i la guanyés la filla de l'alcaldessa. Doncs bé, ara tenim una segona entrega. Segons llegim avui al diari El País, El cap de la policia local, a Ripoll, ha denunciat el consistori als tribunals i ho ha fet per una pugna que fa 9 mesos que dura. Retrocedim fins al gener d'aquest any. Francesc Campaio va guanyar el concurs per ser el nou inspector de la policia local. Des de llavors compleix tots els requisits i mèrits per ocupar la plaça. Però, tot i això, l'Ajuntament d'Orriols no li reconeix la categoria ni el salari. Vaja, que ha congelat el concurs. Però el greuge no s'acaba aquí. Segons El País, Campaio també denuncia una campanya de represàlies amb una intensificació de controls disciplinaris i obertures d'expedients. La gent personifica les seves queixes i en responsabilitza dues persones, la pròpia Orriols i el seu secretari municipal, Gerard Soldevila. Campaio explica al País que és víctima d'una cacera de bruixes, acusa la lideressa del partit d'imparcialitat i animadversió, tampoc no entén perquè l'Ajuntament no li ha respost a cap petició d'explicacions sobre la congelació del seu nomenament. El cap de la policia local també veu sospitós que Orriols creés el tribunal de l'assignació de la plaça d'interina que va guanyar la seva filla. I eixampla aquesta suspicàcia afegint que l'Ajuntament de Ripoll li ha obert un expedient que poden fer servir de pretext per expulsar-lo del grup de avaladors d'una plaça fixa al cos. I qui optaria aquesta feina indeferina? Doncs això, la filla de Sílvia Orriols. La informació avui del diari El País. I a les 8:35 minuts, en plana internacional, els pronòstics pèssims que li auguren les enquestes de cara a les eleccions del mig mandat estan fent perdre definitivament el nord a Donald Trump. A les últimes hores, el president nord-americà ha protagonitzat un míting surrealista a Ohio, un dels estats més disputats. Donald Trump pretenia donar suport al seu candidat a senador, l'exjugador de futbol americà que es diu John Hastert, però el que havia de ser una ensabonada política s'ha convertit en una mena de lletania d'elogis al cul, literal, del candidat del Partit Republicà.
2: Normalment no faig això amb els homes, però vaig començar a examinar-li el cos, perquè no sabia que era un gran atleta. El vaig observar de cap a peus. Li vaig mirar el cul i després li vaig mirar les mans. Fixeu-vos-hi, semblen urpes. Llavors ho vaig entendre. Ets un gran atleta.
0: Un cop més, l'acte de campanya també ha quedat tacat per uns manifestants que s'han colat al recinte on Trump feia el seu míting. Trump els ha respost d'aquesta manera, amb insults.
2: És una protesta a sou. Totes ho són. Els paguen els d'esquerres, que volen destruir el nostre país. Són escòria. Però ara se'n torna a caseta, amb sa mare. Mireu-lo. Terrible. Hauria de fer dieta. És un home molt gras. Ha de fer dieta de forma urgent.
0: Donald Trump també ha aprofitat l'ocasió per qualificar un candidat a senador del Partit Demòcrata a Michigan, Abdul El Sayed, de jihadista. El públic ha demanat a crits la seva deportació. I a les 8:37 minuts a Roma, el papa ingressarà avui a l'Hospital Gemelli per operar-se d'un nòdul pulmonar. Ho va anunciar ell mateix després de resar l'Àngelus aquest diumenge. La Santa Seu ha explicat que li van trobar durant un control rutinari i afegeixen que el nòdul està en fase inicial i que els metges el tenen sota control. Un cop l'operin, el papa haurà d'estar ingressat durant una setmana a l'hospital, però Lleó XIV confia a mantenir la seva agenda internacional, que inclou un important viatge apostòlic a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú dels pròxims 6 al 17 de novembre. I encara en plan internacional, l'OTAN ha explicat per primera vegada la seva estratègia en cas d'un atac de Rússia. Malgrat que serveis d'intel·ligència de l'Aliança Atlàntica no el veuen imminent, ahir per primer cop un alt comandament va explicar l'anomenada teoria de la victòria. Preguntareu en què consisteix. Doncs a neutralitzar amb tota mena d'armament i tecnologia qualsevol intent d'inici de guerra per part de Rússia. Més detalls des de Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
3: L'OTAN manté que és una aliança defensiva que en cap cas buscarà el conflicte, però veient que Rússia porta mesos jugant al gat i a la rata amb atacs híbrids a Europa, comença a ensenyar les dents. No és habitual que l'aliança vagi tan a cara descoberta i les paraules d'ahir del comandament de les forces aliades són inèdites. Alexius Grinkevich va revelar que en cas d'atac rus, l'OTAN no optaria per la guerra directa, sinó frenar l'atac en sec, utilitzant tot tipus de tecnologia, inclosos drons, intel·ligència artificial i míssils, per destruir tot armament i capacitat de guerra russa abans que el Kremlin pugui seguir amb la invasió d'un país europeu.
22: Si ens ataquen, estem preparats per lluitar aquesta mateixa nit. Si això passa, la nostra teoria és simple. Bloquejarem l'atac inicial. Si l'atac persisteix, el minimitzarem i impedirem l'avenç enemic. I si cal, desmantellarem les forces enemigues i el sistema operatiu de combat desplegat contra nosaltres.
3: Tot plegat després d'un apropament entre Trump i Putin que ha tornat a unir la Unió Europea d'entrada en el rebuig a la política de la Casa Blanca i després després en el suport a Ucraïna. Ahir els 27 van aprovar noves sancions contra la maquinària bèl·lica russa i van anunciar noves partides econòmiques a Kiev.
0: I tancarem el bloc internacional. Regne Unit, que ha fet un pas més per tornar a la Unió Europea després d'admetre que el Brexit ha fet més mal que bé, el nou primer ministre Andy Burnham ha oficialitzat al Parlament Britànic la seva intenció de refer ponts amb Brussel·les. De moment no hi ha previst fer un altre referèndum, però el govern britànic ja ha encetat el debat per enfortir la col·laboració amb el bloc comunitari en temes com la immigració, el comerç i la seguretat. Més detalls des de Londres amb en Sergi Forcada.
5: Andy Burnham fa dies que insisteix amb el missatge que cal enfortir els llaços amb Brussel·les i vol retocar qüestions que els conservadors van pactar fa 6 anys quan es va fer efectiu el Brexit. Més cooperació, diu, per impulsar l'economia i controlar millor la immigració. Efectes pràctics vol, per exemple, que hi hagi menys paperassa a l'hora de fer negocis amb la Unió Europea o compartir més informació sobre antecedents penals amb altres països. Assegura que la situació actual és millorable i espera que la cimera del mes que ve hi ajudi.
6: Mantenir l'estatus quo no és prou bo per la Gran Bretanya. Encara pitjor, girar l'esquena a aquesta qüestió seria una greu deixadesa de responsabilitats. Hem d'analitzar el món tal com és avui, amb calma, amb lucidesa i racionalment, per valorar què és el millor pel nostre país.
5: I encara sobre el Brexit, Andy Burnham ha dit en un podcast que quan va arribar a Downing Street li van confirmar que Rússia va interferir en la campanya del referèndum del 2016. És la primera vegada que un primer ministre britànic afirma públicament que va existir aquesta interferència russa en la consulta que va acabar traient el Regne Unit de la Unió Europea.
0: D'aquí uns moments, altres temes, espera el Tibidabo, la Bola Negra, el Festival de Sitges, Albert Pla i música.
7: I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares.
23: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
24: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
2: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
3: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
4: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
5: Skoda. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: O els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Ventiles casa teva però no fa l'olor... que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
4: Ven a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: 3:15 a la crònica de salut. Molt bones notícies. Els hospitals infantils de tot l'estat fan pinya per millorar l'esperança de vida dels menors que pateixen leucèmia. Ara han creat una xarxa perquè els metges comparteixin els seus casos i entre tots intentin trobar el millor tractament. És un projecte altruista que fa 4 anys que es va posar en marxa i que ara fa el salt a tots els hospitals de l'Estat. Es diu RealNet i el finança la Fundació Josep Carreras i la 1 entre 100.000. Informa Eulàlia Carrascal.
8: Els metges es reuneixen cada setmana telemàticament i discuteixen sobre casos de pacients que han recaigut. La supervivència d'una leucèmia és del 85% a l'Estat, però en cas de recaiguda la xifra baixa fins al 50%. El pediatre del Servei d'Oncologia del Vall d'Hebron, Pablo Velasco, també coordinador d'aquesta xarxa, explica a RAC1 què fan en aquestes trobades.
9: Comenta dentro de una web privada y activa a todos los expertos en diagnóstico, tratamiento e investigación. Discutimos las pruebas diagnósticas que ya ha tenido, proponemos nuevas pruebas diagnósticas.
8: Un cas és el del Nicolás. Era pacient d'un hospital a Lleó, però li van recomanar un tractament pioner que es feia a Madrid. La seva mare, l'Àngela, assegura a RAC1 que la decisió va ser encertada.
10: A ver, el hospital de León está muy bien, pero claro, te vas a un hospital un poco más específico, ¿no? En Madrid, en La Paz, por ejemplo, hay una, dos plantas o tres enteras de niños... cada uno con una patología diferente, ¿no?
8: En total, la xarxa reuneix 60 investigadors de 45 centres.
7: En plan econòmica, SEAT confirma el que ja fa temps que se sospita, aquesta marca històrica podria desaparèixer. Ho va reconèixer ahir el conseller delegat de l'empresa, Marcus Haupt, en una roda de premsa al Saló de l'Automòbil de París. El directiu va lligar la decisió a les polítiques que impulsi la Unió Europea sobre emissions. Si són més restrictives, SEAT ho tindrà cada vegada més difícil per tirar endavant.
11: ¿Hay algún escenario sobre la mesa donde la marca SEAT no continúa? Sí, es uno de los escenarios que es factible. Si llegado el momento de tener que tomar la decisión, también aquí un mensaje de tranquilidad total. O sea, si eso llegase a pasar, el hipotético caso de que eso pasase, seguiríamos dando 15 años de servicio a todos los clientes que tengan un vehículo SEAT. Por lo tanto, el mensaje de tranquilidad de que la marca SEAT sigue siendo potente.
7: En canvi, la que funciona com un coet és Cupra, tot una garantia de futur per la fàbrica de Martorell. Sou de Barcelona, això us interessa. Des d'avui mateix podeu aconseguir descomptes per comprar a les botigues de barri. L'Ajuntament comença a repartir els vals de bonus consum, que formen part d'una campanya per potenciar el petit comerç. Cada persona de més de 18 anys empadronada a la ciutat podrà aconseguir 3 vals que sumen 30 euros de descompte. Per aconseguir-los, cal registrar-se a la plataforma de bonus consum i introduir les dades. Els cupons es podran fer servir als comerços adherits a la campanya. Parlem de farmàcies, de botigues d'alimentació, de llibreries, de joieries, de perruqueries o de botigues de joguina. I parlant de Barcelona, ahir el Parc d'Atraccions del Tibidabo va celebrar el seu 125è any d'història amb una festassa que va reunir gairebé 2.500 persones. Hi va haver-hi música, una rua amb alguns dels personatges més emblemàtics del parc i un gran pastís d'aniversari fet pel Cristian Escrivà. El Tibidabo es va inaugurar, recordem, l'any 1901 i ja és el segon parc d'atraccions en funcionament més antic d'Europa. 125 anys després té 35 atraccions, algunes de tan clàssiques com l'avió o la talaia, que acumulen més d'un segle d'història. Ens tirem a La bola negra, continua batent rècords, ja és una de les pel·lícules espanyoles més taquilleres de la història. En el segon cap de setmana des de l'estrena, el drama dels Javis ha recaptat més de 23 milions d'euros. És una xifra altíssima, que ja l'ha convertit, de moment, en la vuitena pel·lícula que ha fet més diners de la història, per davant de grans títols com Torrente 2, Ágora

0: o Mortadelo i Filemó. Encara parlant de cinema i sèries, si sou fans de Breaking Bad, segur que aquest nom us sona. Ha mort als 34 anys l'actor R.J. Mitty, conegut per interpretar el fill de Walter White a la sèrie. El nord-americà, que a la sèrie es deia Flynn, tenia una paràlisi cerebral des de feia 3 anys i ha dedicat, perdó, des dels 3 anys i ha dedicat bona part de la seva vida a l'activisme i a la filantropia. De fet, arran de l'èxit de Breaking Bad, va crear la Fundació Mitty per promoure la inclusió de les persones amb discapacitat. Si parlem d'una altra vegada de cinema, hem de dir que el Festival de Sitges arriba a l'Equador amb una de les pel·lícules catalanes més internacionals d'aquesta edició. Es titula The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, que compta amb un repartiment de luxe: Gael García Bernal, Rebecca Hall i David Verdaguer. La pel·lícula explica la història d'una dona que, després de viure 250 anys, decideix que ja n'ha tingut prou i es vol treure la vida. La cinta competeix a la secció oficial al costat d'altres debuts amb segell català, produccions com Les Hijas i 11. Des de Sitges informa Adrià García.
1: A Les Hijas, Carla Lejalde interpreta un home que segresta dones joves i les obliga a fer de les seves filles. La paradoxa és que una de les actrius que l'acompanyen és precisament la seva filla de debò, Ainara Lejalde. A RAC1 explicava com ha estat compartir rodatge amb el seu pare en una història tan pertorbadora.
2: Va estar bé veure'l treballar, no? Perquè tu ets petita i ell et diu que se'n va no sé on i va fer no sé què i tu no ho entens i després doncs et fas gran i de sobte pots fer un vell. Està bé.
1: L'altra producció catalana és 11, l'òpera prima de les cosines Clàudia i Paula Serra, un thriller inquietant que converteix una excursió d'escoltes en un autèntic malson quan de sobte descobreixen que hi ha un nen de més, un projecte que, segons les seves directores, va començar com un treball de final de grau.
3: Això, sí, va néixer a la universitat, va néixer la premissa, no, d'un grup de cau que van a la muntanya. Costa molt aixecar una pel·li, costa molt aixecar una òpera prima, nosaltres hem sigut molt afortunades i, mira, 6 anys després estem aquí estrenant a Sitges, que no ens ho haguéssim imaginat mai.
1: La pel·lícula la protagonitza la jove actriu Mia Salapatau.
0: També arriba a Sitges fora de concurs 5 minuts més, una comèdia fantàstica escrita i protagonitzada per Alberto Romero, que ja acumula 3 reconeixements entre Sant Sebastià i el Festival de Cinema Fantàstic dels Estats Units. Tot i això, Alberto és conscient dels prejudicis que pot despertar una pel·lícula escrita per un humorista. Ho explicava RAC1.
4: Celebrant que el prejudici no s'imposi a la realitat, i és que una pel·lícula, si està bé, doncs no hagi de ser jutjada pel seu gènere. Aquesta sensació de, home, potser aquesta pel·lícula és una pel·lícula de cinema fantàstic. I Alberto és aquest senyor tan graciós i tal.
0: La pel·lícula la dirigeix Javier Ruiz Caldera, responsable també de l'enorme èxit de Wolfgang, i la protagonitzen el Javier Cámara i la Belén Cuesta. Avui, que a partir de 11:15 al món a RAC1 continuarem parlant de cinema, ho farem amb l'actor Jaime Lorente, que ara debuta com a director.
5: Chiqui!
6: ¿Qué?
5: El niño.
0: Jaime Lorente, conegut pels seus papers a les sèries com Élite o La Casa de Papel, ara fa el salt a la direcció amb El Mal Hijo, l'adaptació d'una novel·la que descobreix uns secrets familiars a la Múrcia dels anys 90. Parlem avui amb Jaime Lorente pocs dies abans de l'estrena de la pel·lícula, que és aquest pròxim divendres a les sales. I en televisió, avui Albert Pla estrena nou programa a la 2CAT.
7: Estem a Osona, a Viladrau, que a més de ser una de les portes d'entrada a les guilleries, ostenta un rècord escabrós.
0: Es titula Catalunya Fantàstica i és una sèrie documental de divulgació i entreteniment que recorrerà Catalunya per apropar als espectadors l'imaginari mitològic del país. El programa s'emetrà els dimarts a 11:15 de la nit i constarà de 13 capítols que abordaran llegendes tan diverses com les bruixes de Viladrau, el monstre de Banyoles o la vampira del Raval. Calceu-vos, perquè el mateix Albert Pla ha advertit que ell és el més normal d'aquest programa de la 2CAT. I a 7 minuts per les 9 del matí.
8: Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: El temps. Mònica Usar, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Aviam, hem de parlar del temps. Avui dia, és a dir, s'ha acabat les tempestes tan fortes, tot plegat, han pujat les temperatures una mica.
9: Sí.
0: Com pinten aquests pròxims dies?
9: Doncs de moment es mantindrà aquesta dinàmica de temps més aviat tranquil, avui, demà, dijous, amb núvols. Això sí, hem tingut núvols, de fet, durant tota la nit, i això ha mantingut l'ambient més suau durant les hores nocturnes, i de dia les temperatures seran semblants a les d'ahir, per tant, amb un ambient més càlid al centre del dia. I aquests núvols que hem tingut durant la nit es mantindran durant bona part de la jornada, sobretot en trams de la costa, del prelitoral i també la Catalunya central, i no es descarta que deixin algun ruixat aïllat. En canvi, a les comarques de Ponent, més estones de sol i màximes avui d'entre 22 i 27, i 27 graus. Demà puja una mica la temperatura, es mantenen els núvols, algun xàfec al migdia al voltant del Montseny, dijous continuarà la mateixa dinàmica i divendres sí que tindríem alguns plogims al centre i al sud del país. I després, el cap de setmana, pinta un temps més insegur, amb més risc de pluja a més comarques i, a més, baixen les temperatures. I ara mateix, entre 19 i 22 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida i també a Viladrau, 17 a Girona i 18 a Cunit.
5: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
5: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: I a la resta dels esports, la vuitena jornada de Lliga va acabar-se ahir amb un partit que va tenir un final interessantíssim i també polèmic.
10: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: El Llevant i el Sevilla van empatar 3, al Ciutat de València, un resultat molt sorprenent, perquè el partit va arribar al minut 90 amb 1-2 pel Sevilla. L'àrbitre va afegir 8 minuts i va passar de tot. El Llevant va empatar 2 al minut 92, Isaac Romero va tornar a avançar el Sevilla al minut 95. En la celebració el van expulsar per posar-se el dit a la boca i fer callar l'afició local, i amb un home més el Llevant va tornar a empatar al minut 99. En acabar, l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, es feia creus de l'expulsió d'Isaac Romero i demanava la mateixa madura amb els futbolistes dels equips més grans. En parlava Movistar.
11: Parecemos que somos el primero que le pitan, los segundos de córner. El primero que expulsan por hacer así. Bueno, me lo tomo así y ya está. A ver si de verdad que después hace... Porque veo que después cuando juegan otros equipos, sobre todo los grandes, que les permiten hacer de todo prácticamente. Pero bueno, es lo que hay.
0: A segona, i el Girona va tancar la novena jornada en el lloc setè, a un punt d'euro de play-off, després d'empatar un al camp del Tenerife. L'equip de Quique Álvarez va començar guanyant amb un gol només començat d'Esprilla, però després no va ser capaç de rematar la victòria. De fet, encara pot donar gràcies que Enric Gallego estava en fora de joc en l'última jugada del partit, que va acabar amb un gol anul·lat dels canaris. Després del maig, l'entrenador gironí Quique Álvarez veia el got mig buit.
12: És veritat que avui tinc un sabor una mica dolent, sobretot per això, perquè tenim una bona oportunitat per apropar-nos i estar més a dalt. Crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no?
0: També segona divisió, el Sabadell tanca la jornada cinquè, amb un punt més que el Girona, després de la gran victòria que va aconseguir dissabte a Ceuta, on va guanyar 1-2, malgrat jugar amb un home menys. Encara en futbol, missatge per tots els amants de les samarretes clàssiques de futbol. Al cap de setmana del Barça-Real Madrid, d'aquí a 12 dies, podreu comprar les millors equipacions de la història moderna del Barça. Resulta que una botiga de samarretes de futbol de segona mà obrirà un mercat efímer al carrer del Pintor Fortuny de Barcelona, a Ciutat Vella. Tindran totes les primeres equipacions del Barça entre el 1990 i el 2020. A més, vendran altres peces del club i també d'altres equips d'arreu del món. I en tenis, la notícia sonada de les últimes hores és la patacada de Carlos Alcaraz, que ahir va quedar eliminat al Masters 1000 de Xangai a la tercera ronda. El seu botxí va ser el número 39 del món, Zizou Berg, que va derrotar-lo en només 2 sets. A més, també va fer perdre els nervis el tenista murcià, que va veure superat pel rival i per les condicions de la pista i de les pilotes. Per acabar-ho de redonir, la derrota de Carlos Alcaraz suposa que Alexander Zverev acabarà l'any com a número 1 mundial. I finalment, en waterpolo, el Mataró celebra la seva quarta Supercopa femenina. L'equip de Dani Ballart va complir els pronòstics i ahir va guanyar de 10 gols al Sant Andreu el dia que homenatjava la seva excapitana Clara Cambrai. És el segon títol del Mataró aquesta temporada després de la Copa Catalunya.
13: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
14: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: Hi ha 2 minuts per clavar les 9 del matí al trànsit.
15: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquest camió avariat que hi ha a la AP7 a l'altura del Papiol, que talla un carril encara a hores d'ara i deixa retencions en sentit Girona durant més de 7 quilòmetres de retruc. Doncs recordem que també deixa 5 quilòmetres de cues a la B23 en direcció Lleida. Per altra banda, hem d'estar pendents també de la ronda de dalt. La B20 a hores d'ara pateix cues en sentit sud des de Canyelles fins a Pedralbes i també en sentit nord entre Cornellà i Sarrià i entre Vall d'Hebron i el Nus de la Trinitat. Per altra banda, tenim retencions habituals rajols, també pels túnels de Vallvidrera, que dificulten encara més aquesta circulació a la B20, unes cues, doncs, sobretot amb intensitat dels túnels de Vallvidrera, com dèiem, en direcció a Barcelona durant un quilòmetre i mig. També des del vessant Llobregat encara hi ha cues a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la Diagonal de Barcelona i també a la A2 fins a Cornellà. Pel que fa al Vallès, retencions a la AP7 en direcció a Tarragona des de la Roca fins a Montmeló i també al tram entre Mollet i Barberà del Vallès. Per la C58 també continuem amb retencions, doncs 4 quilòmetres de cues de manera intermitent fins al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de porcs. Perquè els últims dies s'ha viralitzat el vídeo d'un nou parc aquàtic a Cambodja dissenyat expressament per porcs. Les instal·lacions tenen una piscina i tobogans adaptats a la mida dels animals. Més d'una trentena de porcs fan servir aquest espai cada dia i que han creat els grangers per fomentar el benestar d'aquests animals, el seu entreteniment i també per ajudar-los a combatre les temperatures habitualment altes de la zona. En el vídeo que s'ha viralitzat es pot veure com els porcs fan cua de manera endreçada per pujar el tobogan, com s'hi llencen i com entren a l'aigua, fins i tot fent salts de bomba. Avui l'acudit es fa sol, perquè tots sabem que aquest parc es podria batejar com a Porc Aventura.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
19: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 9.
20: Els meus pares són matemàtics. Si he de sumar aquesta despesa, aquesta, i bufen perquè no els surten les mates, com a mi.
21: Donar-los el millor quan tot puja és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
22: Des de fa 100 anys, Danone cuida la salut dels que més estimes. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
23: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Parlem de medicina. Sí, amb el Joan López Alegre, bon dia.
24: Què tal, bon dia.
0: Bon dia, Toni Aire, què tal, bon dia.
25: Bon dia,
0: Isabel García Pagán, com estàs?
26: Molt bon dia.
0: Bon dia, Ot Bou.
27: Bon dia.
0: I per trepitjar l'Ull de Poll, la Laura Rossell. Bon dia, Laura.
26: Presente, bon dia.
0: Presente, bon dia. Bon dia, bon dia. No estàvem parlant de vacunes, estàvem parlant no,
25: de metges.
0: Sí, de carcinomes. Sortosament res greu i tot plegat.
26: No hi ha negacionistes dels carcinomes?
0: No, espero que no.
24: En sèrio?
26: No, pregunto, no sé, com que hi ha negacionistes de tot.
0: Espero, sí, exacte. Bueno, esclar, la vida es porta per aquests camins. Bueno, què tal? Tot bé o què? Mm.
27: Bé.
0: Sí?
25: Entretingudor.
24: Ah, és un dilluns dimarts, això és fantàstic.
26: Sí, és un dilluns
0: dimarts. Per favor, jo demano, per favor.
24: Per favor.
0: Que s'acabi, sisplau. Per favor, de bo, que s'acabi la campanya electoral.
24: Pues et queden 48 dies.
25: Has de pensar que estaves... 48. Que feies el 20... I ara deu ser el 21, 22 d'agost, una cosa així, i el temps que ha passat des d'aleshores és el temps que et falta pel dia de les eleccions.
26: No estàs ajudant.
25: Sí, que tranquil.
0: No, gens. No un que diu 58 dies...
24: 48.
0: A 48 dies que falten, i l'altre que diu que fèiem el 22 d'agost fins ara.
26: Sí, sí, saps què? O sigui, avui fa exactament una setmana que es van convocar les eleccions, no? Ah. Dilluns, de dilluns en dilluns, no? Yeah. Ahir.
24: Sí. I saps una cosa?
26: I ja estem farts...
0: Home. Estem farts perquè...
26: Perquè tot és un fangar. Llavors, si en 8 dies és un fangar, imagineu-vos el que ens queden en aquests 48 dies que diu el Joan López.
25: Però fangar ho era abans. El
24: però goita.
25: És el teatre del malo que fan.
24: Una tercera part de la gent sempre vota el mateix. I una altra tercera part de la gent decideix el que vota els darrers 4 dies. I el CIS que jo crec que deu ser quasi bé l'única cosa que el Tezanos no putineja, elecció darrere elecció fa una pregunta molt divertida a la gent sobre vostè quan va decidir el que votava. I elecció darrere elecció, el número de persones que decideix el vot al darrer moment creix, amb la qual jo no sé per què han de fer 48 dies més de campanya. Amb que es concentressin en la última setmana, amb la darrera setmana de campanya, en però tindríem per, prou, perquè, ells i nosaltres.
1: Perquè en teoria ajuda, i tens raó que està detectadíssim, però no és només a nivell de Catalunya o d'Espanya, que la decisió del vot de la major part de ciutadans que s'apropen a les urnes s'apropa més a l'últim dia. És a dir, que l'últim tram de la campanya no és que sigui més decisiu, sinó que són que gairebé les últimes 48 hores. I el problema està en que, com deia l'Isabel, clar, és un fangar, però que se suma un altre fangar. És a dir, ara és com la festa major del fangar, en la que tu acabes de fer com la traca i la mascletà final. Però el problema és que estem en una dialèctica de campanya permanent. Això va ser un element que es va inventar. Mira, Cindy Blumenthal al 80 va establir aquest concepte de la campanya permanent, però ha estat molt revisada. I ara diuen que vivim, des de fa alguna dècada, amb l'era de l'elecció permanent. És a dir, cada dia com si tinguéssim un peu a l'urna. Per això normalment els partits criden molt, aixequen el dit, hola que sóc aquí, es volen diferenciar molt dels altres, l'oposició diu que cada dia s'acaba el món, els que estan a govern diuen que cada dia això que fan ells és el millor i marca un abans i un després, tot perquè és com si estiguéssim ja amb el peu a l'urna i ells volen que els votem. Clar, que això com s'aguanta durant el temps que dura una legislatura i com s'acaba aguantant quan tens la sobredosi de la campanya, no? Però vaja, sempre hi ha novetats aquí a Catalunya amb això de la llista del...
0: Ara en parlarem, però ens espera... Jo de debò, o ho frenen,
2: no, no pinta,
0: clar, els partits, no. És a dir, però és que tot, és a dir...
2: És una degradació.
25: Sembla que s'ha oblidat una norma elemental de la democràcia, que no és la primera vegada que passa, ja fa molt de temps que passa, i per això, quan el Centre d'Estudis d'Opinió fa el seu baròmetre, les dades d'insatisfacció amb la política i amb la democràcia són tan elevades, sembla que s'ha oblidat una norma fonamental en els cicles electorals, que és que... És el deure dels candidats i dels partits convèncer els votants que les seves llistes són dignes de ser votades. No és al revés. O sigui, unes eleccions no són un acorralament entre l'espasa i la paret dels votants perquè en nom dels grans valors i de la seva suposada responsabilitat cívica es decideixin a votar opcions que no els convencen. O sigui, el mecanisme de la pinça al nas no és un mecanisme democràtic per sistema. És un mecanisme que en unes eleccions puntuals, en un sistema polític puntual, doncs pot fer decantar la balança. Però en un sistema democràtic són els partits que han de moure's per convèncer els votants. I això és el
0: totalment
25: que
0: d'acord.
26: Els partits efectivament s'han mogut i mirant totes aquestes enquestes que cada dia descobrim que la gent s'informa més per les xarxes socials que pels mitjans de comunicació tradicionals, el que han fet els partits ha sigut baixar el fang, abarallar-se en el fang de les xarxes socials. I el que abans es feia via vots o via comptes que no eren com pròpies, ara es fa des dels comptes propis dels partits. És que és insultant per l'elector, com deia l'Ot, perquè al final vas a l'efecte aquest de votar amb la pinça al nas, però és que són els comptes oficials els que insulten, els que manipulen, els que... És molt...
0: Escolta, era un tema imprevist aquest, però agraeixo molt que el traieu perquè em sembla molt interessant. Aquest cap de setmana, perdona, Joan, el Joan feia caixer, la Isabel feia caixer amb el cap. Hi ha una cosa que ha passat aquest cap de setmana. El partit que millor es mou per xarxes socials en aquests moments a nivell espanyol és Vox, sense cap mena de dubte. No sé si us haurà arribat un comptador, és que em vaig quedar...
24: El de les nòmines o el de l'afinitat de vot? Perquè
0: el de les nòmines.
24: Els dos són molt bons.
0: El de les nòmines. Em va arribar un que és una passada, però una passada vol dir que després tu faràs el que...
24: Hi n'hi ha un altre també que està molt bé... que és sobre afinitat de vot.
1: Però té una trampeta fent... perquè només pot ser PP, Vox, PSOE i Sumar.
24: Evident.
1: No?
24: Ja, però és un qüestionari que està molt bé per xarxes, perquè el que fa és induir-te que pensis que el partit més afí a tu és Vox.
1: Sí, està ben fet en aquest sentit. Està molt bé.
2: És efectiu.
24: És efectiu. O sigui, els dos jo crec que han estat molt ben tirats.
2: Fa molts anys que Vox es mou molt bé a xarxes i que va una passa per davant de tota la resta de partits.
1: Ells juguen bé el que se'n diu la lliga de l'algoritme. És a dir, que l'algoritme al final, interessos a banda, s'alimenta a través d'impacte, de controvèrsia, de xoc, etc. I això ho juguen bé certs partits. A Catalunya ho juga bé Aliança Catalana, per exemple. exemple, sí. I en general al món els partits més extrems, perquè sí, poden fer segons quines coses que la xarxa...
0: Bueno, perdona, moment, parlem aquí ara, si Vox i Aliança Catalana, però perdona, el vídeo que ha fet el PP avui, amb la, oi, amb la Sara, el PP de Madrid, amb la Sara Santolalla, sí, també és un vídeo que te'l pots haver estalviat. Alguns dels tuits que fa Òscar Puente se'ls pot haver estalviat.
26: Jo crec que estem... veníem de que, efectivament, inicialment, tant l'extrema dreta com l'extrema esquerra s'havien mogut molt bé a les xarxes, i en la democratització d'aquesta política a les xarxes, diguéssim, que els comptes oficials de tots els partits han aterrat en aquesta batalla que no té res d'innocent, diguéssim, i que el llenguatge és l'insult i és intentar fer que l'altre quedi molt pitjor que tu, estem veient coses que són absolutament impensables des dels comptes del PSOE i del PP.
3: En tot cas,
26: perquè tothom es pensava que abans eren els joves, no? Els comptes de les agrupacions juvenils, les que eren més atrevits a l'hora d'atacar l'oponent, l'adversari polític. Però ara estem veient que no, que s'insulten, que manipulen imatges, que se n'aprofiten uns dels altres, i això, que Vox tenia un espai, o té un espai molt consolidat, sense necessitat d'anar a furgar a l'altre, diguéssim, simplement mantenint la seva línia i el seu discurs, estem veient que PP i PSOE a les xarxes s'estan fotent unes clatellades que són absolutament impossibles.
0: Això, perdó, Joan, sí, això sí. Que comentaves, efectivament, aquest és un comptador, això que ha enviat Vox, a més ha fet córrer d'una manera viralitzada, en plan bèstia, d'aquest cap de setmana, que és un comptador de nòmines. És a dir, tu poses els diners que cobres amb les pagues que cobres, i llavors et diu el que cobraries de debò si ells manessin, és a dir, amb una baixada d'impostos. O sigui, això és el que ells fan. Llavors és com un joc que en aquesta cosa, no sé què farà quan arribin al govern, però realment és molt llaminer pel votant, molt llaminer. Aviam...
24: De lo que la Isabel ha dit, és que pot ser una mica boomer el que vaig a dir ara, però realment... És molt interessant. I perdoneu que ho expliqui amb una vivència personal meva. Jo, com tothom sap, o sabeu com a mínim els que esteu aquí en aquesta taula, la gent que ens escolta no té per què saber, vaig estar molts anys en política i va coincidir molts d'aquells anys amb el govern Aznar. En aquella època, hace mucho tiempo, en una galàxia muy lejana, un dels problemes que sempre hi havia era que se separés l'acte institucional de l'acte polític. Poso un exemple. Tenia que venir a Mataró o a qualsevol indret de Catalunya un càrrec del govern, un ministre o un secretari d'Estat a inaugurar una oficina de la Seguretat Social o el que fos. Hi havia una tasca realment molt curosa de que quan el ministre feia de ministre, la seva intervenció, el seu discurs, el tracte que es tenia que tenir amb el conseller de la Generalitat, amb l'alcalde de la zona que es visitava, fos una visita d'ordre institucional. El càrrec del partit, en aquest cas jo, que era el pringat del poble, per dir-ho d'alguna manera, no tenia un tracte deferent, no es trobava abans amb el ministre, no arribava amb el tio del teu partit. A dia d'avui, això porta'm un extrem, jo us recomano tots que ho veieu, el moment en el que Felipe González convoca les eleccions generals que ell perd de l'any 96 contra José María Aznar. És una declaració institucional absolutament neutral. En funció de les potestats que tinc com a president del govern i aplicant l'article tal de la Constitució, queden convocades les eleccions per el dia 3 de març de 1996. Punt i final. Tu compares aquella intervenció de González com a president de govern dient tinc una potestat legal amb el míting que ens va fer a les escales de la Moncloa l'altre dia, Pedro Sánchez, i això fa un temps hagués sigut un escandalasso, i ho connecto amb una cosa de xarxes. Mireu, quan tu parles amb Vox i els hi dius, escolta'm, però per què feu-lo de xarxes i heu abandonat els mitjans? Ells tenen una excusa que és impecable, que és dins fan un cinturó sanitari que ells en diuen, els mitjans no ens tracten bé, ens hem hagut de desenvolupar les xarxes. Però això no ho fa només Vox, disculpeu. Moreno Bonilla, que és un senyor que representa l'ala socialdemòcrata del PP, per dir-ho d'alguna manera, representa l'ala més moderada del Partit Popular, no és Díaz Ayuso, vale? És un senyor que ja no en aquestes eleccions darreres andaluses, a les anteriors, va convocar les eleccions autonòmiques per YouTube. Vale? O sigui, va enviar una convocatòria a través del xat de WhatsApp en els periodistes que segueixen la presidència de la Junta i els hi va dir, seguiu una declaració del president a tal hora per YouTube.
1: El que passa
24: punt i final, no hi ha preguntes dels mitjans, el tio diu el que vol, per tant, la resta de partits han acabat copiant el model que han fet els altres partits.
0: Aviam. Otbou i Toni Aira.
25: Estic molt d'acord amb el que ha dit el Joan, i de fet ho fa tothom, i ho fa tothom de tot l'espectre ideològic, i només cal veure la manera, per exemple, com el president Illa fa servir el Twitter i fa servir determinades intervencions públiques. En tot cas, jo quan deia que són els partits els qui s'han de moure, ho deia en el sentit del programa i de l'acció política, no només en els termes de la cosa comunicativa i l'adaptabilitat i la flexibilitat de màrqueting per entendre els nous llenguatges més emocionals de l'època, que en això estic d'acord amb la Isabel. Però hi ha un punt... O sigui, ara, per exemple, quan dèiem això de Vox, he recordat que en les eleccions del 2021 també circulava una mena d'enquesta que posessis el que posessis, el 80% de les vegades t'acabava dient que el teu partit més afí era el PDeCAT. I el PDeCAT va quedar fora del Parlament. O sigui, hi ha una part molt important de la batalla que es juga, es disputa en aquest aspecte comunicatiu, però jo diria que el problema és de més abast. O sigui, que és... què proposen els partits? Fan primàries internes? Hi ha democràcia interna? Hi ha assumpció de responsabilitats quan es perden vots? Hi ha sistemes d'autocrítica? Hi ha... Els partits reaccionen davant del comportament dels votants i davant de les demandes dels votants i de la mobilització al carrer. Però ho dic en l'esfera política, que això és el que jo crec que s'ha trencat absolutament. És el que jo crec que s'ha trencat absolutament.
1: Mira, tenim una part... Al final, la comunicació la política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. Per això els Estats Units clàssicament sempre han anat endavant, per davant nostre, i ens hem emmirallat en el món occidental. Perquè si abans arribava allà la premsa, doncs abans la política trobava un canal per arribar a la gent. Si abans arribava la ràdio, abans s'adaptava. Abans la tele, abans s'hi adaptava. Abans internet, abans s'hi adaptava. Abans les xarxes. I el que passa és que ara s'ha estret molt la distància, s'ha fet molt petita, però els Estats Units segueixen marcant la tendència. Això que deia en Joan del Pedro Sánchez, per exemple, Donald Trump, tu si mires el compte oficial de la Casa Blanca a dia d'avui, no té res a veure amb el que havia estat, ni és un compte institucional. Què passa amb els Estats Units? Que generen un contagi, perquè això està passant a tot arreu. I estem tenint líders institucionals i també de partit que estan mutant en creadors de contingut. Uh-huh. És a dir, tu si mires ara, per exemple, jo soc superfan, com ho fa comunicativament, de l'Andy Burnham al primer ministre del Regne Unit. És un escàndol. Semblaria que es passa el dia en un pub prenent una cervesa. Però perquè és que t'explica les coses amb un cafè o amb una cervesa o amb un musical. I això ho fan dretes i esquerres, perquè dèiem ara, l'impacte, el que fa PP i o el que fa Vox o el que fa Aliança Catalana, algunes de les coses que havien fet ells a xarxa, Rufián ja ho havia fet. Per exemple, les 155 monedes de plata, el xoc constant, és a dir, els retuits, les llistes, el no sé què, l'atac, és a dir... Per tant, no és només qüestió d'opcions extremes, tot i que sí que és veritat que amb aquest fangar els extrems hi juguen millor.
26: Clar, és que hem baixat unes escales avall.
0: Clar, i aquí afegim una altra cosa, que és, per exemple, ara he vist que, de cara a la campanya electoral, Jordi Wild està convocant els quatre líders, i no sé si n'hi ha els quatre, però estic segur que tres segur. Tres segur, però no només això. El paper que està jugant des de fa anys Vito Quiles... Sí. Per exemple, Vito Quiles està a la porta del Congrés, abans estava dins, però ara està a les portes del Congrés esperant...
3: Això va començar amb caiga qui en caiga,
0: Bo, és diferent.
1: Els mitjans tradicionals.
0: Ara és diferent, bueno, perquè ara t'acompanya gairebé porta a porta.
26: Que hem baixat moltes escales avall, perquè hem vist... O sigui, els mitjans eren diferents, però ara fa 20 anys del DVD aquell de CIU, del confidencial.cat, sí. Diguéssim.
0: Així.
26: Vull dir que els llenguatges o les plataformes són diferents, però tampoc no és que s'estigui inventant res nou. O sigui, vas amullant els mitjans que tens. El que crec que és més greu en aquest moment és que no estem... Perquè, no, o sigui, el problema no és que no ens expliquin el seu programa, el problema és que es pensen que tu t'has de posicionar en funció de si guanyes o no guanyes una batalla digital d'insults amb el teu oponent.
1: El problema és el contagi als partits centrals, o clàssicament centrals. És a dir, fa molta vergonya aliena veure això que deia el Jordi abans del tuit del PP amb la Sara Santolalla, que és una opinadora, una analista, que evidentment està molt decantada, i que va amb un llenguatge molt de xoc. Jo amb això també, moltes vegades, per exemple, Podem és un partit que va criticar molt com se'ls atacava, com se'ls escarnia, com se'ls destrossava, coses que havien fet ells abans. És a dir, per tant, quan entres en un tipus de discurs, el que passava abans és que els petits o els extrems feien aquest tipus de llenguatge i els grans se'ls miraven de lluny i no hi entraven. Ara hi han entrat. I t'he de dir, aquí jo marco una certa diferència. Si és cert, el PSOE té a l'Òscar Puente, però el PSOE encara no ha arribat al nivell de les xarxes del PP, com a mínim a l'estat espanyol, amb el que està fent el PP. Perquè el PP les últimes setmanes, crec que a nivell, això que va fer ahir, o altres vídeos que ha fet o que ha penjat, és d'un nivell molt, com dir-ho, subterrani. És a dir, és com no de pati d'escola, és pitjor. És a dir, als nens els has de tapar els ulls perquè no mirin de segons quines coses. Aleshores, hem passat unes certes fronteres, el problema està en veure quan frenes això. No? És com allò de la pasta de dents que quan surt del tub com la tornes a ficar, no? Estàs animant a molta gent o estàs acostumant a molta gent a que això és el llenguatge polític i que no hi ha res més, perquè hi ha un problema que és social. Els polítics en part fan això perquè nosaltres som com som i tenim els usos que
2: no,
1: tenim.
2: No, no només per no. Això, també perquè hi ha hagut una desconnexió molt gran dels partits polítics respecte al seu electorat.
3: Sí, senyora.
2: Una desconnexió molt gran i aquí la desconnexió per part dels mitjans tradicionals també té a veure. Llavors, els han d'anar a buscar com si...
1: Però el problema està en que si aquesta desconnexió que està identificada, és a dir, ha baixat la participació, la gent... Clar, el reconnectaràs amb aquest estil?
0: Però vol dir que baixa la participació. És molt interessant, perquè jo crec que aquí, com que hi ha una línia divisòria en aquests moments i gairebé tot és com una espècie de referèndum sí o no Pedro Sánchez... Yeah. Potser hi va més gent de la... Jo crec que serà... Hi haurà molta, molta participació.
3: Però és que, a veure, la partitocràcia jo crec que és un problema. Els partits, en parlàvem just abans d'entrar, els partits jo crec que cada vegada són closques més tancades, on hi ha una petita cúpula de persones que es poden comptar amb els dits d'una mà, que prenen decisions definitives que ho marquen tot. Posem un exemple, ja que abans ho dèieu fa un moment. Sí, vosaltres creieu que Iglesias o Montero li han preguntat a la militància de Podem a Catalunya si es volen presentar a les eleccions o no es volen presentar a les eleccions? Vosaltres creieu que els quarters generals del Partit Socialista o del PP preguntaran a les seves estructures territorials qui tenen que ser els candidats a totes les seves províncies? La resposta és no, i això acaba afectant. I ho poso només amb un exemple. François Hollande, que va guanyar contra pronòstic a Sarkozy, va muntar unes primàries que va muntar el Partit Socialista i van participar 3 milions de francesos. I aquelles primàries, amb molta participació i amb un vincle evident entre la societat francesa i el Partit Socialista francès, van impulsar a Hollande a acabar guanyant a Sarkozy, que era un candidat infinitament millor que Hollande. Parlava millor, ho tenia tot.
1: Un context econòmic molt
3: complicat. El Glucksmann aquest, que m'assembla que es diu ara el candidat socialista a la presidència de la República, va fer unes primàries, ara fa 3 dies, van votar 130.000 persones. De 3 milions a 130.000.
26: La qual les demostra... xifres de les primàries d'Espanya també són...
3: Sí. No, les primàries d'Espanya són una presa de pèl i una estafa.
26: Que les van
3: estafa.
26: Copiar dels francesos perquè van pensar que era un sistema de mobilització...
3: L'aparatic del partit, quan no guanya el que ells volen, acaben removent el tio que la gent ha posat dintre del propi partit.
1: Però s'han de fer bé i s'han de fer amb un sistema electoral i de partits que hi vagi, perquè aquí en el nostre entorn molt sovint s'han fet les primàries com a una campanya de promoció interna quan ho passes molt malament, però si no després, quan tens un candidat que tira, no hi presentes cap. El problema és el que tu dius, Joan. És a dir, és que hem arribat a un punt en el que la gent, aquesta part del teatre, que veurem ara, no la diferencia del teatre en general. I què passa? Que molta gent ja viu totalment a banda d'això. És a dir, el Salvador Illa va començar aquesta legislatura fent aquell vídeo amb els nanos que anaven al Saló de l'Ensenyament i que els hi preguntaven si sabien qui era el president de la Generalitat.
2: Deia,
1: quan els hi donen la pista a Salvador, deien Dalí o Espriu, que estava bé, per mi sabien que existien aquests dos artistes importants, però el concepte és... La idea de fons de tot plegat no era que te'n riguessis dels nanos, no t'has de riure dels joves. En part, el món en què ja ens han crescut, o en gran part l'hem muntat nosaltres, i coparticipem nosaltres. Però sí que era molt interessant perquè veies que estem vivint en bombolles, mons, universos paral·lels, allò que Marvel diuen el multivers. La política forma part d'una dimensió del multivers i hi ha molta gent que viu en una altra. Problema, que quan la política identifica això i veu que els mitjans tradicionals no són prou per arribar-hi, intenta fer el viejo, o té altres apel·latius menys agradables, el viejoven intenta ser a les xarxes, no? Allò, si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. Et vols plantar davant d'aquesta gent, d'aquests públics, en els seus universos, i resulta que ets com un alien, perquè fas coses molt estranyes, o molt sovint molt forçades. I això és el problema, no? Avui en dia en política, o un dels problemes de comunicar, que transmetis autenticitat, que estàs allà sentint-te còmode, bé, que no has de sobreactuar i fer el ridícul, o fer això, la idea del xoc constant perquè et mirin, fer el número.
3: Fa molt entre... bé el tio de Delante Andalucía, la gestió
1: ho
3: de la xarxa.
1: Ho van fer molt bé, per exemple.
3: No, sí. I ho està fent ara molt bé, això que fa ell, de que es posa a contestar preguntes
26: però
3: en directe...
26: Però no insulta, no...
3: A la
26: no.
3: gent, o sigui, i ho dic jo, que és un senyor que a mi em queda les antípodes
26: en
3: tot,
26: però si és veritat,
3: o sigui...
26: no, però va fer molt bona campanya a les, a les andaluses.
3: I ara també ho està fent. Ara també ho està
26: fent
3: molt bé.
26: Que la seva campanya a les andaluses era molt blanca, al final, vull dir, perquè el que feia era contactar amb la gent, no?, i connectar d'una manera que deixava de banda, o sigui, hi havia crítica, però no hi havia aquest insult i aquest retret continu i tal, però és que, clar, ara estem en una campanya que va començar el 2023 qüestionant la legitimitat del govern des del mateix dia de, del mateix dia de la investidura.
4: Jo crec que té molta raó el Joan amb, aquest, amb el diagnòstic aquest del problema de la partitocràcia.
26: Dues
4: i l'explica molt bé.
26: Tertúlia,
2: sí.
26: No són ni dos quarts de deu,
4: Ho explica molt bé el Lluís Calvo en un assaget que va publicar fa un parell d'anys, em sembla que es diu El segrest de la política, que explica que el poder que han anat amalgamant els partits no és només una cosa fruit de com tenim muntat el sistema polític, és que hi ha inherent un segrest interessat de la democràcia perquè hi ha la voluntat de fer creure que la legitimitat en política només pertany als partits polítics, que només a través de l'expressió electoral dels partits polítics hi ha legitimitat en l'actuació política. I d'aquesta manera es defineix un espectre incontrolable de la política, que són les mobilitzacions, les manifestacions, les vagues, les associacions, les reunions de veïns, tota l'efervescència de la vida social, que és elemental per una bona salut democràcia, i això es presenta com una cosa incontrolable i als marges, i en canvi hi ha una part política que és controlable, que és domesticable i que es presenta com el que és raonable, que és el que s'expressa a través dels partits polítics. I en bona part el que estem veient aquests dies i la disbauxa en l'esquerra i en tot això del Front Ampli que ara en parlarem ve d'aquí, és que se substitueix l'interès de la ciutadania per l'interès dels partits, que funcionen com a grups d'interès amb uns objectius de supervivència determinats, i en aquests objectius de supervivència allò que acaba imperant són els interessos de les petites famílies o dels projectes individuals que hi ha en aquests espais polítics, que es presenten paradoxalment com els interessos de tothom.
1: Però jo amb això difereixo d'una cosa.
4: I no dic, perdó, perquè crec que sé per on vas, que és que jo no dic que els partits no siguin necessaris.
1: Aquí. Diferida d'aquesta harmonia López-Bou, mítica, en aquest sentit, perquè hi ha, per una part, sí que hi ha això de que els partits, això que fan ara ja ho han fet sempre, és a dir, ha estat així sempre. És a dir, i fins i tot molt més accentuadament, els partits abans eren estructures molt més sòlides en el nostre entorn, amb molta més militància.
3: Estàs dient el mateix que jo?
1: No, però estic dient que, però això a banda, ara estem veient, per exemple, que aquestes marques de partits, en molts casos, diuen menys coses a més gent, cada vegada més, o diuen massa coses a massa gent, amb massa ploms a les ales. Per tant, què ha passat? Que els partits i les marques polítiques, la tendència que estem veient els últims temps, és que quan tenen un lideratge fort, no és que els partits segrestin a la societat, és que els partits queden segrestats per aquests lideratges forts. I es veu a tot arreu. Als Estats Units, Donald Trump està matxacant el Partit Republicà perquè és un lideratge que s'ha menjat amb la seva marca pròpia, la del partit. Pedro Sánchez, no sabem què en quedarà del PSOE el dia després. Esquerra Republicana en aquests moments s'està menjant el que digui Gabriel Rufián i dos huevos duros, perquè és un personatge que ara mateix ell és la marca a Madrid per davant del partit. I per tant, sí, és cert, els partits tenen unes tendències a intentar patrimonialitzar la representació política, i això ha passat històricament. Recordo que un antic company de tertúlia, l'Anton Losada, em va fer un pròleg a un llibre que em van demanar els anys de la crisi als partits, en el que venia a dir que sí, que els partits són un desastre i tot el que vulguis, però fins ara no s'ha inventat res millor per canalitzar la representació política. El problema que tenim a vida avui és que seguim amb les sigles i els partits, però alimentant a uns lideratges que en un moment determinat sembla que siguin el tot. Allò dels partits xupa-xup, no? És a dir, cada vegada amb un cap més gran i amb una estructura més prima, és a dir, on mana menys la base, on mana menys les direccions, no? Això que deia el Joan, deixa'm, és a dir, Esquerra Republicana, a qui ha consultat ara en Podemos? Sí que va consultar, en teoria, si assumien un pacte de govern, però amb qui van en Podemos? No,
2: o sigui, que Esquerra Republicana potser no s'ajustaria a tot aquest cas, no? No, només havia d'una bicefàlia.
0: Són les 9:28 minuts, amb aquest tema.
1: Tu creus que mana més el Junqueras?
0: Amb aquest
2: tema...
0: amb aquest tema que sembla fascinant, ara arriba la història de sempre, que és el galimaties de l'esquerra, que això és un històric,
1: clàssic.
0: Ja fa, però vaja, que és això de... aviam qui ho agafa tot plegat. Fixa't que hi ha una persona que està muda, que millor. Dic que millor perquè el currículum que ha fet, que és Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no l'estem sentint amb tot això.
25: Com acaba? Té la mirada posada en una altra
0: banda. No ho sabem encara. No ha acabat encara, efectivament. Però, per exemple, perquè ho tinguem clar, ara en parlarem, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha dit que de cara a les eleccions del 29N cal tenir una esquerra forta i unida per fer front a la dreta i a l'ultradreta. Ràdio Nacional d'Espanya, originals.
5: Es importante tener una izquierda, a nuestra izquierda, fuerte, y es importante también saber los ciudadanos, pues en aquellas circunscripciones donde se vaya a votar, porque ahora se tiene que mirar dónde nuestro voto puede ser útil, y evidentemente hay un espacio a nuestra izquierda que cuanto más organizada esté mejor.
0: I després ha sortit que també, bueno, ha dit el que és una obvietat, evidentment, i a Telecinco, Verónica Martínez Barbero, portaveu de Sumar, ha fet una crida perquè Podem se sumi al Front Ampli.
6: Por fin tenemos a nuestra candidata a la presidencia del gobierno, Ada Colau, por acuerdo entre todas las fuerzas. El Frente Amplio es la unidad de la izquierda y, evidentemente, están invitadas a participar todas las organizaciones políticas que quieran, incluida Podemos.
0: I, a més, la portaveu de Sumar assenyala que el canvi de decisió de Gabriel Rufián no ha d'impedir unitat a l'esquerra.
6: Yo creo que no parece muy justo, ya digo con la ciudadanía, a la que Rufián ilusiona, porque es un líder muy carismático, un político de la izquierda muy respetado y muy reputado. Hombre, hubiera sido mejor de adoptarse esa decisión que se hubiera hecho antes. Yo creo que a día de hoy ello no debe ser esta actitud de Rufián o este cambio de decisión lo que no puede ser un obstáculo para que todas las izquierdas vayamos juntas.
0: Ara sentiré els senyals des de 2:15. Vaig a la publicitat. Ningú pot dir res, només li saludo al Jordi de Planell, a l'APTT, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Perquè li hem demanat al Jordi de Planell que expliqui una cosa, que expliqui l'esquerra.
2: Ostres, quantes hores tenim?
25: És un podcast, no?
0: No, sí, clar, gairebé, perquè és molt... De debò que per la gent, per molta gent, és complicat d'entendre tot aquest festival de l'esquerra. He de dir, amb tot això, que jo crec que en aquests moments... Fins divendres hi ha temps per poder fer aliances, amb la qual cosa veurem què passa fins divendres. Però no sé si Rufián està content, no sé si Junqueras està content, no sé si Pablo Iglesias, per posar un nom, està content, no sé si Mònica García o Ernest Urtasun o Antonio Maillo estan contents i no sé si Ada Colau està contenta. Un segon.
8: RAC 1. Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
10: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
11: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
27: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
28: Al!
7: Ai, ja t'has menjat 9 panetones.
12: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
7: I ja l'has trobat?
12: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
7: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
7: Més info a aldi.es.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
28: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
12: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
7: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
12: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
7: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
29: David, ¿dónde andas?
30: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
29: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
30: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
29: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
30: ¡Antonio!
31: Marchando, otro colacao.
30: Eres el mejor.
31: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
32: Vinga tots, cap amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
33: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
34: El per què de tot plegat.
0: Són les 9 i 35 minuts, el que dèiem. Anem a l'amalgama aquesta de partits de l'esquerra del PSOE, perquè és un galimaties de... En fi, és un fandango. Que, aviam, jo amb el Jordi de Planell. Aviam, d'on venim? Primer comencem a presentar les últimes eleccions, Jordi.
35: Clar, comencem pel principi, perquè així no ens perdrem tan ràpidament. Acabarem perduts igualment, però almenys no tan ràpid. El 2023, Sumar incorporava una vintena de partits. Quins eren els principals? Doncs el Moviment Sumar de Yolanda Díaz, que s'havia creat tot just un any abans, el 2022. També Podem, de fet és Podem, recordarem qui entronitza en el seu moment Yolanda Díaz, ho fa directament Pablo Iglesias, sí, amb qui després acabaríem partint peres. Esquerra Unida, el desaparegut Más País d'Íñigo Errejón, que va començar sent el portaveu parlamentari al Congrés de Sumar. Más Madrid... I també doncs, els catalans dels comuns, els valencians de compromís, els mallorquins de Més Mallorca i molts altres partits minoritaris. Però és que ja molt poc després de les eleccions, Compromís i Podem se separen del grup parlamentari de Sumar, essencialment perquè Podem estava enfadat amb Yolanda Díaz perquè havia acceptat un acord amb Pedro Sánchez que els excluïa de la Moncloa, és a dir, no hi havia cap ministeri per Podem. Per tant, allà es produeix la primera trencadissa i per això, al llarg de tota la legislatura, hem vist que Sumar i Podem anaven per separat.
0: Molt bé. Va, ara anem ara. O sigui, ara, a data d'avui, a 9:45 d'aquest dia 13 d'octubre, tenint en compte que el dia 16, que és divendres, s'acaba el termini per fer aliances de cara a les eleccions del 29 de novembre, quina és la situació?
35: Doncs mira, d'entrada, la marca Sumar desapareix. Queda Moviment Sumar, que és el partit vinculat a Yolanda Díaz i ara a Verónica Barbero, però el que és la marca Sumar com a paraigua de l'esquerra alternativa desapareix i queda substituït pel Front Ampli, que és la nova marca política. I qui hi ha a dins d'aquest Front Ampli? Doncs Moviment Sumar, Esquerra Unida, amb Antonio Maillo al capdavant, Más Madrid, que ara, a més, està també barallat internament entre el sector de Mònica García, la ministra de Sanitat, i el d'Emilio Delgado, que és una persona més propera a Gabriel Rufián. I aquí també hi hem de sumar els comuns, d'Ada Colau, Ernest Urtasun, etc., i Més Mallorca. Compromís ha confirmat ja que anirà pel seu compte, al País Valencià, i ara queda el dubte de Podem. Si Podem finalment s'acaba integrant aquest Front Ampli o si decideix concórrer a les eleccions per separat. De moment ja sabem que hi ha una escissió de Podem a Andalusia, que és Adelante Andalusia, de Teresa Rodríguez, que ja ha dit que es presentarà a les 8 demarcacions andaluses pel seu compte.
1: O sigui, hi haurà Adelante Andalusia, que és una escissió de Podem,
35: exacte,
1: amb Teresa Rodríguez,
35: correcte,
1: que és molt coneguda a Andalusia, que ella competirà pel seu compte. A Andalusia.
35: I també sabem que Podem no es presentarà a Catalunya, pel que explicàveu abans, perquè ha arribat a un acord amb Esquerra Republicana per integrar alguns noms vinculats a l'òrbita de Podem dins de les llistes d'Esquerra Republicana, una llista que encapçalarà Gabriel Rufián, i per tant Podem no es presenta a cap de les 4 demarcacions catalanes, i ara cal veure què fa a la resta de l'Estat, si es presenta amb el Front Ampli o si presenta la seva pròpia candidatura, que encapçalaria Irene Montero, perquè ells ja han celebrat unes primàries internes i l'han designat a ella com a candidata.
1: I Esquerra Republicana quedarà en Gabriel Rufián com a cap de llista.
35: Exacte.
1: Ja s'ha vist que hi ha dues persones que ja han dit que no continuaran a Esquerra Republicana.
35: Que són Jordi Salvador i Pilar Vall-Llogera, que són del grup parlamentari d'Esquerra del Congrés, i Francesc Marc Álvaro, que també tenia una mala relació amb Gabriel Rufián, salta del Congrés i se'n va al Senat com a cap de llista.
1: Que deixa Joan Caral fora.
35: Correcte. Joan Caral havia començat a intentar recopilar avals per presentar-se ell com a cap de llista d'Esquerra al Senat, i ara s'ha trobat que li demanaven que fes un pas al costat per poder-hi recol·locar Francesc Marc Álvaro, que al seu torn havia de sortir del Congrés, perquè Rufián no el volia.
1: Clar, caldrà veure quina llista fa Oriol Junqueras aquí. Serà interessant veure la llista que farà Oriol Junqueras de tot plegat, amb coalició amb el pensament de Gabriel Rufián.
35: Ell té dues candidates a Lleida i a Tarragona que són de la seva corda, Oriol Junqueras, i en canvi hi ha el debat de què passarà a Girona, perquè allà segurament hi haurà primàries entre la candidata junquerista, per entendre'ns, i Teresa Jordà, que es va presentar a les primàries d'Esquerra amb la llista de Xavier Godàs, la llista alternativa a Oriol Junqueras.
2: La lògica i el sentit comú, que no vol dir que apliqui en aquests casos, diguéssim, seria que Jordi Albert, que era aquest pla B, diguéssim, que va sonar la setmana passada, hauria de ser el número 3 a la llista, i per això Francesc Marc Álvaro salta, que va ocupar aquesta posició a les eleccions del 2023.
1: Sí.
2: O sigui, el número 2 ha de ser una dona, perquè fan llistes cremallera, hauria de ser una dona de l'aparell. Hi ha algun nom que ja més o menys podria ser, però no està confirmat. El 3 seria Jordi Albert, el 4 hauria de ser una altra dona, i a partir d'aquí vas baixant. Llavors, què passava? Que si el Francesc Marc Álvaro no anava de número 3, ja havia d'anar de número 5, i recordem que això ja
3: 4,
2: és una...
3: 4, 1 i 1.
2: I llavors això ja era una posició que no és de sortida garantida, perquè a les eleccions del 2023 a Barcelona en va entrar a 4, Esquerra Republicana. De manera que el deriven cap al Senat, que és una posició que suposadament sí que garanteix, sí, o sí que garantiria la seva reelecció.
1: Anem a aquesta història, i tot va parar amb una persona, que és Gabriel Rufián, que s'explica, repeteixo, probablement és el polític a hores d'ara, conjuntament amb Sílvia Orriols, que més clar afronten el discurs, o sigui, t'agradarà o no t'agradarà, estaràs d'acord o no estaràs d'acord, però Gabriel Rufián és una persona que, a més, amb les enquestes et diu el que et diu, que és el polític més ben valorat que hi ha a Espanya en aquests moments. Doncs segurament perquè diu les coses pel broc gros, perquè les expliques, perquè té molta presència mediàtica a Madrid, té molta presència mediàtica, i això fa que tothom pensava que aquest seria el gran candidat de consens de tota aquesta esquerra. Què ha passat? A l'ajuntar-se amb Podem, i sobretot a continuar com a cap de llista d'Esquerra Republicana, el que fa és que tot l'altre s'aparta d'aquí. I ja hi ha gent que l'assenyala com... L'altre dia no sé qui veia que havia traït el concepte del que es volia fer del Frente Amplio i de tot plegat. Aviam, Toni Aira.
4: A veure, primer, tindrà moltes diferències amb Oriols, però una important és que ella és alcaldessa del seu poble i ell va pujar la friolera d'un regidor quan es va presentar les últimes respecte del candidat anterior d'Esquerra, que no el coneix ningú a nivell, diguéssim, nacional i companyia. Per tant, la tirada de Gabriel Rufián l'haurem de veure també en aquestes eleccions. La tendència també, ho hem vist clàssicament, a les enquestes a sobrerepresentar Esquerra Republicana ha sigut important en els últims temps, i Rufián el que té és que és un gran venedor de si mateix, això sí. Jo el que crec aquí és que, ara les esquerres espanyoles han descobert el que ja havia descobert l'independentisme fa algun temps respecte a Rufián, aquesta capacitat tòxica que té, jo més que Frente Amplio veig toxicitat àmplia, perquè ja existia, l'esquerra és un clàssic, les baralles entre ells, a mi més que Frente Amplio del Mujica em venia la idea al cap que abans comentàvem amb el Joan del Frente Popular de Judea i companyia a la mítica pel·lícula dels Monty Pythons de la vida de Brian, perquè la tendència a la divisió, a la fragmentació ja ha estat. Només hi ha hagut un moment en el que ells van tenir una opció exitosa, que va ser quan s'estaven, en teoria, enfonsant els partits grans i entre ells el PSOE en els anys de la megacrisi econòmica i financera i quan Podemos va vendre i va saber projectar d'una manera efectiva la possibilitat d'allò que en deia ahir, saltar los cielos, i per tant fer un resultat important, fins i tot amb l'expectativa en algun moment, també en certa manera inflada, però de fer el sorpasso al PSOE, que no els va portar això, però els va portar a compactar una esquerra potent i a fer possible, entre altres coses, passats els anys, el govern ara que hi ha a Espanya. Però allò va ser, és una història que ja queda com molt llunyana, és a dir, les divisions, a més, amb una espècie de gran hermano en públic, és a dir, tirant-se els plats pel cap públicament, les divisions personals entre ells, etc. Ha acabat com ha acabat, i ara han acabat en braços una part de Gabriel Rufián, que jo crec que en això, no sé qui ha enganyat, però crec que els que l'observaven des de fa temps, no, és a dir, i al final tens censors als partits, ja veies que anava cap a una depuració del seu grup parlamentari, bàsicament. Quan va dir per enèsima vegada que si ell no aconseguia

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Puteta, diguem-ne. Quan parlaves amb gent de l'entorn d'Esquerra Republicana, hi havia una fressa que corria, que és, no, tot això que està fent, per molt que ara costi de creure, és simplement una maniobra per tenir més capacitat de control a l'hora d'elaborar la llista, com ara explicava el Toni, d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. I jo crec que molta gent de bona fe, fins i tot Ada Colau, que fa 4 dies estava dient que el millor candidat de tots era Gabriel Rufián, i ara es presentarà a unes eleccions contra Gabriel Rufián, perquè jo crec que han fet un mal càlcul, no van identificar bé quina era la maniobra, i crec que això és el que ha acabat passant. Jo crec que tant ell com Esquerra Republicana han fet un mal càlcul, perquè la capacitat de Gabriel Rufián, la seva capacitat de seducció i de persuasió a votants d'altres espais es basava en gran part en la capacitat de convèncer-los i d'arrossegar-los, i ha causat una gran decepció en tots aquests votants. I, per altra banda, per Esquerra Republicana és un mal negoci, perquè, com ara deia el Toni, si la divisió és... O sigui, si tenia un sentit... no ho valoro, dic purament des de la descripció electoralista, per entendre'ns. Si tenia un sentit que no hi hagués la mateixa mena d'unitat que hi va haver el 2023, o que no fos una unitat encara més gran i anessin unes quantes llistes separades, la divisió que tenia sentit era l'esquerra d'obediència espanyola, o més ben dit madrilenya, i l'esquerra sobiranista, per oferir... Perquè això que deia Rufián de som 14 esquerres dient exactament el mateix, en el fons tothom sabia que no era veritat. Una altra cosa és que ell pensés com les altres esquerres, com les esquerres d'obediència madrilenya, però que hi ha una massa crítica de votants que volen que les legislatures a Madrid, sobretot quan hi ha governs de coalició com el que hi ha hagut en els últims 8 anys, serveixin per guanyar sobirania, per fer conquestes d'autogovern, per traspassos de competències, aquesta massa crítica hi és. La massa crítica de votants de les altres nacions de l'Estat que pensen que no tot s'ha de decidir des de Madrid, i és. Llavors, el que jo realment em demano és, si acceptem la premissa que dèiem al principi, que són els partits els que han de treure votants de l'abstenció i els que han de mobilitzar les seves pròpies bases, quin sentit té presentar-se a unes eleccions que estàs dient que són històriques amb el PSOE i dues marques blanques del PSOE? Perquè és el que esdevé Esquerra Republicana quan incorpora un partit que està en contra dels traspassos de competències a Catalunya. I jo crec que el que estem... Que hi ha molta gent que se n'ha donat Compromís, se n'ha donat Més per Mallorca, se n'ha donat la Junta, se n'ha donat fins i tot Adelante Andalucía, que allò que cotitza avui en dia és la particularitat, la capacitat de presentar-te com un partit que serà prou fort per arrencar concessions quan se'n vagi a Madrid, i Esquerra Republicana se situa en l'òrbita contrària. I després... En aquesta línia, jo tampoc acabo d'entendre, en aquest moment històric, el paper de la CUP de decidir no presentar-se tenint en compte aquest escenari. Tenint en compte que pràcticament tota l'oferta electoral a l'esquerra és pràcticament la mateixa, i que hi ha molts votants de l'esquerra independentista que consideren que ni Colau ni Gabriel Rufián són gripaus dignes d'empassar-se, però que entenen i capten el moment històric i pensen que amb el risc d'aquest PP i d'aquest Vox val la pena mobilitzar-se, no entenc per què es deixa aquest espai buit. I llavors, tot plegat és tan teatral, i el càlcul que hi ha de manera subterrània costa tant d'entendre, que un es pregunta si el que està passant realment és que l'esquerra, en general, ja dona per perdudes aquestes eleccions, que jo crec que no estan perdudes, i s'està mobilitzant en funció de com serà més operatiu i com serà més convenient orgànicament resistir a un govern del PP i Vox, perquè sembla que és això.
4: Isabel García Pagán.
5: Estic anonadada amb la vehemència de l'Ot a l'hora de dibuixar l'espai de les esquerres, que ni els mateixos partits han sigut capaços d'analitzar des de la seva posició com ho ha fet l'Ot en aquell moment. Jo no sé si recordeu que després de les eleccions del 2023, l'excusa que va donar Esquerra Republicana pel seu resultat, que era pitjor que el que tenia, diguéssim, va ser que era un escenari de bipolarització i que llavors s'havia fet el no, hi havia allò del vot dual i que la gent havia optat per...

0: PP-PSOE en comptes de votar-los amb ells. I jo crec que això és una marca que té el Gabriel Rufián des de, des d'aquell moment, que venia de treure un resultat modest, per no dir dolent, de les municipals com a candidat a Santa Coloma, i que aquell mateix dia del resultat de la nit de les eleccions municipals, el mateix Oriol Junqueras el va proclamar candidat a les properes generals, fossin quan fossin, i després va resultar que, eren, que van ser molt seguides. El que ens trobem és que Esquerra Republicana probablement ha optat per, pel candidat per sobre del projecte, perquè, perquè creu que aquest escenari advers de polarització el pot continuar castigant, igual que va passar amb el 2023. Però clar, si el seu candidat només juga amb aquesta partida, amb aquest eix polític de la polarització d'esquerra a esquerra-dreta, doncs és evident que tampoc no té moltes, moltes cartes per guanyar. A Catalunya la política es mou en dos eixos, no només esquerra-dreta, sinó també l'eix nacional. I aquí Esquerra ha decidit abandonar aquest eix nacional en pro d'intentar arrambar vots en l'eix esquerra-dreta. I efectivament hi ha moltíssima més competència, i el que ens trobarem serà a Ada Colau probablement amb un debat debatent o confrontant amb Gabriel Rufián després d'haver-se demanat una mica, haver-se considerat els millors candidats els uns als altres. Aquí el que passa és Esquerra Republicana ha decidit sotmetre's amb el candidat, sotmetre el seu projecte amb el candidat fins quan? Perquè una opció és que arribin fins a les eleccions i després ja veurem. Perquè és evident que Esquerra Republicana no es pot presentar en unes eleccions catalanes si no torna a virar el seu eix d'actuació. I què ens trobarem durant aquesta campanya? Gabriel Rufián fent un dia un míting a Madrid amb la Irene Montero demanant el vot per Podem mentre Oriol Junqueras fa un míting per tapar el forat que deixa el candidat el mateix dia a Catalunya demanant el vot en defensa de Catalunya? Vull dir, és molt complicat de gestionar, és molt complicat de gestionar aquesta campanya, però també serà molt complicat de gestionar el malestar que pot generar aquesta candidatura que prima el personatge al projecte. Perquè aquí també ens hem... Torno al començament de la tertúlia. Que Gabriel Rufián tingui molts seguidors no vol dir que tingui tots aquests votants. Que Podem no es presenti a Catalunya no vol dir que tots els vots de Podem vagin a Esquerra Republicana i que Esquerra Republicana no tingui fuites per culpa d'haver intentat sumar aquests vots de Podem. O sigui que aquí la negociació ha sigut complexa dintre d'Esquerra Republicana i hauran fet allò, el balanç de pèrdues. Però el que està per veure és quina és aquesta pèrdua.
1: Aviam, Joan, i si vol dir alguna cosa al Deplas.
2: A veure, jo crec que el primer és que la gent ha de saber que gran part de les opcions de Sánchez de tornar a ser president del govern, com ha explicat el Deplas fa una estona, es juguen el proper divendres. Per què? Perquè hi ha una cosa a Espanya que es diu Llei d'On, i hi ha una cosa que es diu que això no són unes eleccions, sinó que són 52 eleccions, una per cada circunscripció. Si les esquerres van dividides, Vox no té que guanyar ni un vot. El darrer resto de cada una de les províncies anirà caient del costat de Vox.
1: Això és interessant, això. Perdona,
2: Que no hagin de fer cap esforç des de Vox ni des de la dreta.
3: Perdona, però això es pot explicar...
2: Això es pot explicar fàcil.
1: Aviam, explica, si tu, Joan, que això em sembla molt interessant
2: si
1: i la gent
2: tu,
1: ho sap.
2: Si tu, en una província, presentes... posem una província que tingui... quatre diputats. No, a la província de Lleida no, perquè no té diputats dels comuns.
0: Crec que són 28 províncies que tenen 3 escons.
2: Sí, tenen 3, tenen entre 2 i 4 escons, 28 de les 52 circunscripcions espanyoles.
4: Que són moltes.
2: Vale? Sí. Que són moltíssimes. Clar, tu entres en el reparto de... Legalment, tu entres en el reparto de diputats a partir del 5%, excepte Madrid i Barcelona, que és el 3. Però, en realitat, en aquestes 28 províncies petites, entres en el repartiment d'escons a partir del 15%. Val? Si tu presentes per separat a Sumar i a Podem, o inclús en una província i van a Sumar, Podem i Adelante Andalucía, posem, per exemple, Màlaga o Granada o Córdoba o Jaén... Vale? Vox no té que guanyar ni un vot. Si l'esquerra, que va anar junta el 23, ara va dividida en dos o en tres partits, Vox es queda on està, i aquell escó que el darrer va ser per l'esquerra, ara serà per Vox. És així de senzill. Per tant, gran
1: part... Són gairebé 28 escons a la butxaca.
2: Clar, o sigui, gran part de les opcions de Sánchez de poder tornar-me a una majoria depenen de que les esquerres vagin juntes o separades i la decisió que es prengui d'aquí a divendres que ve. I és un tema que es diu Lleidon. Punt i final. O sigui, això és així. Llavors, a partir d'aquí, Podemos, o Podem, més igual, amb l'acord amb Esquerra, ha fet el negoci de Robert i les cabres. Perdoneu-me que us ho digui així. O sigui, avui hi ha una enquesta Sigma 2 al Mundo. Perdona que esmenti la competència, Isabel.
1: No, s'ha res.
2: Aquesta enquesta diu que Podem treu dos diputats al Congrés a les eleccions del 29 de novembre. Mm. Un per Madrid i un per Barcelona. Per què treu un diputat per Madrid i un diputat per Barcelona? Els treu perquè a Madrid i a Barcelona la llei diu que amb un 3% entres al Congrés dels Diputats. I ara jo, ja que abans hem parlat de partitocràcia, dic, el meu feeling, jo no conec de res aquest senyor, és que Pablo Iglesias té tant d'odi acumulat cap a Sumar i tots els seus congèneres de l'extrema esquerra que prefereix perdre un escó, mentre no sigui, suposo, el de la seva parella, que va de candidata per Madrid, amb tal de fotre en els seus propis col·legues, en els seus propis col·legues de Sumar, perquè si no... És incomprensible que un partit com Podem renunciï al 50% de les seves possibilitats de tenir representació al Congrés.
3: Per
2: perquè, com molt bé ha explicat l'Isabel fa un moment, Esquerra té 4 diputats per Barcelona, i jo m'hi jugo un pèsol a que un d'aquests 4 diputats no serà per Podem. Per tant, Podemos ha pactat amb Esquerra a canvi de res.
1: Segons aquesta enquesta, segons aquesta enquesta que parlava ara de Sigma 2 al Mundo, al Joan, el PSOE a Catalunya... A Catalunya passaria de 19 a 16 escons, o sigui, en perdria 3. Esquerra passaria de 7 a 9, en pujaria 2. Vox pujaria de 2 a 7. Junts es mantindria amb el 7 que té ara. El PP es mantindria amb el 6 que té ara. Sumar... Pedria Bous Esquelles passaria de 7 a 2 i Podem, que no es presentava, en passarà de 0 a 1.
2: És que ja no és un, perquè vam esquerra. Deixa'm acabar només amb una cosa d'un segon. El qual vol dir, amb aquesta enquesta a la mà, que la província de Barcelona lluitaran per la segona plaça i, per tant, per el senador que abans heu comentat, del Francesc Marc Álvaro, Esquerra Republicana i Vox.
3: Clar.
2: I la darrera cosa. Mm-hmm. Si jo fos Junts per Catalunya, ara... estaria de xampany i pastes i de festa grossa. Per què? Perquè jo no entenc com un votant independentista li pot motivar a votar Esquerra Republicana si el senyor Rufián se'n va a Madrid a fer un míting dient que és molt important que es faci la línia de tren de Madrid a Extremadura. Perquè això, en el votant d'Esquerra Republicana que té que defensar aquests 4 diputats per Barcelona, però una a Tarragona, una a Lleida i una a Girona, que tinc la sensació que el votant d'Esquerra de Girona, el tren de Madrid a Extremadura, li importa un bledo, amb tot el meu carinyo. Per tant, jo crec que Junts, avui... amb aquest acord i amb les coses que està fent Rufián, jo crec que té motius de celebració.
4: Aviam, perdona, Deble.
5: No, molt ràpid. I es pot produir una altra paradoxa, que és que si finalment Podem s'acaba integrant al Front Ampli, exactament per qui farà campanya Gabriel Rufián quan vagi a l'Estat?
4: Bueno, aquesta...
5: farà campanya pel Front Ampli, que és un rival electoral d'Esquerra Republicana a Catalunya, perquè Podem no es presenta a Catalunya, però el Front Ampli sí que s'hi presentarà. I, per tant, et podries trobar amb Gabriel Rufián fent campanya pel Front Ampli quan creui l'Ebre, però, en canvi, aquí els debats electorals, enfrontant-se a la candidata del Front Ampli, que serà Ada Colau.
1: Però això, tinc un dubte, perdoneu, tinc un dubte.
3: És de bojos.
1: Doneu per sentat que això s'acaba així?
4: No.
1: És a dir, doneu alguna opció que Gabriel Rufián a última hora digui... Mira, me'n vaig, faig el salt.
0: Abans de les eleccions.
1: Abans. Ara, abans de divendres.
5: No, si seria això, perquè abans de divendres s'han de pactar les coalicions.
1: Per això.
5: I
1: Ada Colau ja, teòricament...
5: Clar, haurà de quedar clar que fa Podem, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. I si Podem, respecte a l'acord que té amb Esquerra a Catalunya, seria molt estrany que després Rufián se'n despengés.
3: Li fa un set Esquerra de dimensions èpiques i que no podrà suportar. Jo el que crec és que, fixa't, i anava... Ara el Joan deia això del Cava i de Junts. Hi ha un concepte... Mira, el del món postconvergent, Junts, per exemple, fa anys que s'està trobant a si mateix, buscant, i a trossos es troba i a trossos no. Però en un moment d'aquells de fundació, en el moment en els que, per exemple, renunciaven molts d'ells al que era el pòsit de Pujol, per exemple, en el que hi havia molta gent que de cop la veia que era independentista i no havia donat mostres d'això mai, es van deixar gent pel camí, que va marxar. I que havia estat en el projecte polític convergent durant molt de temps. Recordo parlar amb un... que molt cremat, em va dir en un moment determinat, jo de la majoria d'ells no me'n crec a cap, diu, però de les poques que que respecto és la Míriam Nogueras. I jo em vaig quedar sorprès perquè aquesta persona no era especialment abrandada ni molt independentista, però jo li vaig preguntar, i per què? I diu, perquè ella sí és així. És a dir, ja ha estat sempre així. I és independentista de pedra picada, i perquè el que defensa s'ho creu. El que veiem ara és que si anem a un moment en el que la majoria de les enquestes, jo me'n crec relativament cap, però si la majoria de les enquestes diuen que anem a un front PP, Vox, etc etc, i l'Espanya del Doberman que presenta el PSOE per enèsima vegada i que ve el Llop i companyia, que és el relat que han comprat també les esquerres per venir a dir que anaven cap a una unitat, que ja es demostra que no hi és, clar, des de Catalunya ja amb la perspectiva sobiranista i independentista, més que reforçar les esquerres, tu el que voldràs és anar a reforçar una diferència i un front sobiranista, que en aquests moments queda en exclusiva, o sobretot centrat en Míriam Nogueras. I el que parlàvem abans de les marques, tu pots tenir una marca com Junts, que et costi d'entendre en molts moments, però aquesta candidata o aquesta política sí que l'entens, i que és nítida amb això. I que ja ha dit allò típic de ni dreta ni esquerra, Catalunya, i aquests conceptes, i ja la veus que és confrontativa. Tu creus que serà menys confrontativa amb Feijó que amb Abascal que el que ho ha estat amb Pedro Sánchez? No. El problema que té Esquerra amb això és que s'ha pillat els dits amb un personatge com Rufián, que diguem-ho tot, la major part del temps, és a dir, quan desautoritza el seu president fa una setmana a propòsit dels dos decrets, i el desautoritza perquè Junqueras diu, evidentment que votarem aquests dos decrets, malgrat que, i tota la llista de sempre, de que tot és molt dolent, però els acabarem votant, el PSOE. A Rufián el desautoritza perquè ell, com que té aquella característica de fer-se a treure els focus, doncs ve a dir que s'ho pensarà i que ho ha de mirar i llegir fins l'última coma. Seria el primer que llegeix perquè deia que era més de TikTok que de llibreries, no? Fa no gaire, o de biblioteques. El concepte és, per què ho fa això? Perquè ell vol començar a marcar una certa diferència, o venir a dir a prop d'unes eleccions que no, que ell pot votar diferent. Qui s'ho creu? Bé, doncs, qui creu ara que farà una cosa diferent a sumar-se al bloc de l'esquerra quan va també a les llistes en Podem?
1: A mi tinc una altra gran pregunta, que és, hem parlat molt de Rufián, s'ha parlat de Rufián, tinc moltes ganes d'escoltar el Rufián. Si fa roda de premsa, he dit avui que feia roda de premsa als 12, m'he equivocat, no fa roda de premsa avui als 12, espero que el faci aviat, perquè tinc ganes, moltes ganes, de sentir el pensament de Gabriel Rufián.
3: Quan fa que no l'entrevistes?
1: No, temps abans, la temporada passada, però vaja, vull dir, tampoc, ja saps que jo entrevisto quan passa alguna cosa, no? Quan toca. O sigui, vinc d'un silenci de fa 20 anys que entrevistaves aquí, teníem el convidat ja pactat per d'aquí 3 setmanes. Ara això ja no va així. Llavors, quan passen les coses, pot o volen parlar, encantat, no per ell, per tots, eh? I en el cas d'Ada Colau, exactament el mateix. Però la gran pregunta és el resultat d'Ada Colau. És a dir, Ada Colau... A Catalunya veurem. Ada Colau a Cuenca, Ada Colau a Sevilla, Ada Colau a Múrcia, Ada Colau a Bilbao, Ada Colau a Santiago de Compostela.
3: Del frent de l'habitatge.
2: Per què exclous Catalunya? Deixem només de fer un recordatori, eh? El darrer cop que s'han enfrontat aquí, a Catalunya, Podem i els Comuns, va ser a les eleccions europees. Irene Montero, candidata de Podemos, Jaume Asens, si no ho recordo malament, candidat pels Comuns. Resultat a Catalunya, Podemos va escombrar els Comuns. O sigui, no veig per què exclous això, per això et dic que jo crec que Podemos ha fet el negoci de Robert i les cabres, perquè tenien un diputat per Barcelona a la butxaca i al pactar amb Esquerra l'ha llançat a la brossa, i a més, l'última referència que hi ha...
3: No, però tindran un candidat dins de la llista d'Esquerra,
2: en
3: teoria.
2: Tu creus que entre els quatre primers els donen un?
4: En lloc de sortida, en principi, no.
3: Tu creus que no han negociat això? Doncs llavors sí que han fet el negoci que han de perdre les cabres.
2: Jo crec que no.
1: El què?
3: Home, que si Podemos va a la llista amb ells i no ha pactat, tenir un en un joc de sortida... Home, és un molt mal negoci,
1: jo crec... Bueno, esclar, és una bona pregunta. Si en la llista d'Esquerra hi haurà algun nom de Podem.
3: En teoria, sí.
5: I serà segur la discussió és en quina posició.
3: Si de sortida o no.
5: I si és un home, ha de ser el número 3.
4: Si és a partir... No, el número 3 no serà, si és una dona...
5: Perquè surti, vull dir, perquè sigui diputat.
1: Perdó, qui ha de Podem a Catalunya?
4: Aquesta és la següent pregunta.
3: Hosti, quin silenci s'ha fet ara de cop.
2: Un random.
3: Espera't.
1: No, és veritat, és a dir...
4: Perquè hi ha la fórmula, del independent en nom de Podem, diguéssim. Però vaja, inicialment no serà en un lloc segur de sortida, o sigui que seria a partir del 5. Seria a partir del 5.
1: A partir del 5 tu compra Podem?
3: Aquest és el mal negoci que hauran fet,
1: Irene Montero. Però que Irene Montero ha parlat...
2: Un mal negoci, perquè de tenir un escó garantit a jugar-te-la cara o creu, segueix sent un mal negoci.
5: De fet, i Esquerra d'en cap un altre nom, perdoneu. Abans parlàvem de Jordi Albert, però un altre nom que ha sonat en les últimes hores i encara no està descartat és el de Raül Romeva, que si arribés a temps perquè l'amnistia se li aplica, és un nom que volien col·locar dins del grup parlamentari al Congrés.
1: Mira, l'eurodiputada Irene Montero ha defensat aquest acord amb Esquerra i el tàndem electoral que formarà amb el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, durant la campanya electoral. Ho ha dit a la cadena SER.
6: Nosotras hemos trabajado intensamente para hacer unas primarias y estamos trabajando además para establecer marcos de colaboración, como es este tándem Gabriel conmigo, para poder tener la candidatura más fuerte. Y todo lo demás, la verdad, yo prefiero mi silencio, porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que las cosas vayan bien y a de verdad, a que no nos tengamos que ruborizar de nosotras mismas.
7: Jo crec que tothom ha tingut por i que tothom ha acabat avantposant els seus interessos particulars i orgànics. Jo crec que la gent del món del Front Ampli ha tingut por del que jo crec que pertocaria per coherència del seu propi espai, d'obrir un procés de democràcia interna forta, innovador, d'unes primàries amb la mobilització corresponent, obertes, flexibles, jo què sé. O sigui, una cosa que respecti la idea de la democràcia interna, que suposadament era el que venia a vendre aquest espai. O sigui, aquesta tradició política venia a trencar el bipartidisme i venia a obrir processos de democràcia interna que canviessin també la partitocràcia que estàvem criticant al principi. I en lloc d'això, jo crec que tothom ha mirat de conservar el seu espai petit, petit i reduït, i que han tingut por que en unes primàries no quedés la fotografia de repartiment racional que ells més o menys volien distribuir-se, i per tant no hi ha hagut unes primàries. Llavors jo crec que el problema que tindrà el Front Ampli té més a veure amb això i amb la frustració que això causa en un electorat que esperava una dinàmica d'unitat, que no pas els problemes d'Ada Colau com a candidata. I crec que Esquerra Republicana i Gabriel Rufián també han tingut por. Crec que el que, per coherència discursiva, el que tenia sentit era que el senyor Gabriel Rufián se n'anés al Front Ampli. Perquè si tu et passes no sé quants mesos dient som 14 esquerres que diem pràcticament el mateix, no té cap sentit que anem separats, el que no té cap sentit és que llavors tu no només vagis pel teu compte, sinó que a més alimentis l'esquerra més feble de totes a nivell de representació de l'Estat en altres circumscripcions, a l'espera de com queda el paper de Podem i si arriben a una aliança o no, però l'efecte que acabarà generant és el contrari. I insisteixo que per part d'Esquerra Republicana jo crec que també s'ha tingut por de renunciar a Gabriel Rufián, probablement perquè pensen i calculen que un actiu que els pot ser molt valuós, potser per la campanya de les municipals amb Elisenda Alemanya a determinats barris, potser per la campanya de les pròximes autonòmiques en determinats punts de Catalunya, enveient les xifres de popularitat de Gabriel Rufián, no sé quina és la naturalesa d'aquesta por, però jo crec que s'ha tingut por, perquè el que tenia tot el sentit del món era que s'explorés una via de col·laboració amb els partits que realment encaixen amb la tradició política d'Esquerra Republicana. Bildu al País Basc, el BNG a Galícia, Compromís al País Valencià, Més per Mallorca a les Illes, i això és que no s'ha ni explorat.
1: Aviam, Isabel, i anem acabant aquest tema. Perquè
4: abans parlàvem de la partitocràcia, i aquí a Esquerra Republicana hi ha hagut una negociació com si fos de formar una coalició Esquerra Republicana de Catalunya i Gabriel Rufián, o sigui, ERC més GR. S'ha negociat com si fos una coalició, no com si fos, no com si fos un candidat d'un partit o un militant d'un partit a dintre del projecte d'Esquerra Republicana. Les condicions que ell posava inicialment, que era, vull tenir control sobre la llista i capacitat de decisió estratègica, doncs ja veurem com acaba aquesta llista, perquè és evident que si Oriol Junqueras va batallar per recuperar el control de la direcció d'Esquerra Republicana, no serà ara per deixar-li el control del grup parlamentari de Madrid a Gabriel Rufián, tenint en compte que durant aquests últims 3 anys totes les negociacions importants que hi ha hagut d'Esquerra Republicana amb el govern espanyol, Gabriel Rufián no ha participat mai d'aquestes taules. Vull dir que ara no cediràs un control que ja no tenia, diguéssim. I estem aquí. La col·laboració d'Esquerra Republicana amb altres partits, com deia l'on, de Bildu, BNG i companyia, que en les campanyes electorals catalanes, per exemple, s'ha vist molt bé perquè Arnaldo Otegi ha vingut a fer mítings o Ana Pontón ha vingut a fer mítings,
0: Tots aquests partits que col·laboren habitualment amb Esquerra Republicana, tots es van negar al projecte de Gabriel Rufián. Tots. I aquí hi ha una derivada que no hem, que no contemplàvem, però el PSOE està intentant fer llistes unitàries al Senat amb tot, amb partits d'aquest front ampli, quan Esquerra Republicana té un, acord per anar al Senat amb Bildu. Vull dir que la... que al final els resultats de les eleccions, els números, seran molt complexos d'avaluar on s'han perdut els bous i on estan les esquelles.
7: Tothom ha corregut massa a donar per mort l'eix nacional. A tot arreu. O sigui, hi ha aquest fenomen, que em sembla que era el Joan que ho deia abans, que del triomf de la batalla cultural com a divisió per excel·lència d'aquestes eleccions, que no només el veiem en el camp de l'esquerra, en els vasos comunicants entre Vox i Aliança i els càlculs que fan aquests partits, també s'està veient aquesta expectativa, que és que la gent voti exclusivament en clau de la batalla cultural i que, per tant, s'oblidi de l'eix nacional, i jo crec que a Esquerra Republicana li ha passat el mateix, que és que ha donat per amortitzada la batalla l'eix nacional, i jo crec que li esclatarà els dits, perquè no és una cosa que es pugui doblegar perquè a conveniència de tant episodis
3: electorals. També s'ha romantitzat molt la plurinacionalitat amb la boca de les esquerres espanyoles, perquè aquí s'ha vist també el límit de la seva retòrica. És a dir, davant de PP i Vox segur que sí, que són molt més oberts, però és això, quan parlàvem ara del que ha votat Compromís, el que deia Compromís o el que deien altres formacions, escolta, el Parlament espanyol, dels primers ariets en contra de sistemes de finançaments propis per Catalunya, etc., van sortir ells, Els Nava, els bascos, els aragonesos, els valencians i companyia. I jo crec que aquí es veu també part de la trampa, que evidentment sempre tothom té fot juga trampetes, en política, és a dir, són estratègies de que ells, si tu no vas, ells tornen, que fa el PSOE, és a dir, la idea del Doberman eterna i del Pere i el Llop, que és el que ho fia gairebé tot la campanya del PSOE, perquè jo estic veient la campanya del PSOE, fins i tot els seus espots electorals, i bàsicament estan començant a parlar de com han atacat a Pedro Sánchez, com ve la dreta de forta i tal, però les seves propostes són Zero Zapatero, com deia l'Aznar fa uns anys, i a l'esquerra del PSOE, també han jugat aquesta idea.
1: Aviam, per acabar, un segon, Deble.
5: No, molt ràpid, sobre el que comentàveu, no, de les càbales dins d'Esquerra. Hi ha hagut una part important de la direcció d'Esquerra, i parlo també d'alguns noms molt propers a Oriol Junqueras, que eren partidaris de deixar caure Gabriel Rufián.
3: Amb molt d'èxit.
5: I d'aprofitar l'ocasió per deixar anar llast. I qui finalment aposta decisivament per Gabriel Rufián i l'avala és el mateix Oriol Junqueras. Perquè, de fet, hi havia una part de la direcció que li demanava a Junqueras que fes el pas endavant i que aprofités l'amnistia per presentar-se ell com a cap de llista a Madrid.
3: Però no pot. Madrid. Però no, ja, no arriba temps. No.
5: En teoria, està per veure.
3: Era divendres, no?
5: No, divendres s'han de presentar les coalicions, però les llistes s'han de tancar, crec recordar, el 26 d'octubre.
3: Sí, per tant... l'amnistia s'hauria d'aplicar-li, però perquè va molt abans a Puigdemont. Avui ho explicau al matí. És
5: sí,
3: dir,
5: primer va...
3: No sabem quan arribarà.
5: Primer va a Llarena i després anirà la sala penal del Tribunal Suprem.
3: Feia una mica de càbales per acabar.
5: Hi havia una part de la direcció que li demanava a Junqueras que fes el pas endavant. En aquest marc també va sortir el nom que dèiem abans de Raül Romeva, etc. I és Junqueras qui aposta per Rufián. I aposta per dues raons. Primer, perquè creu que és un actiu al cinturó metropolità de Barcelona. Ell sempre es vanta que Esquerra Republicana és l'únic partit independentista amb una implantació nítida al cinturó metropolità, i creu que Gabriel Rufián ajuda, diguem-ne, a trencar motlles, i també perquè creu que pot ser un molt bon actiu al Congrés a l'oposició. Davant d'un escenari de PP i Vox, la capacitat de Rufián de fer soroll, no?, i de marcar l'agenda política, segurament és més destacada que la d'altres líders d'Esquerra Republicana. Aquesta és la doble aposta que fa.
1: O és Rufián o és Junqueras.
5: Això, i perdó, i una altra dada que ells tenen, que diu que les fugues de vots a Esquerra Republicana són bàsicament a dos partits. El PSOE i a l'espai dels comuns, Sumar, etc. I entenc que amb l'aposta de Rufián poden obturar aquestes fugues de vot. En canvi, diuen que les fugues de vot a altres partits, com per exemple Aliança Catalana o Junts, són testimonials i, per tant, els preocupen menys. Ja veurem, ara, quan arribin les eleccions, si tots aquests números acaben quadrant o no.
3: I ara en Podem, clar.
1: Molt bé. Són pràcticament un quart d'onze. Un segon, sisplau, que ara tornem.
8: RAC 1. I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village d'Almalia fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
9: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
10: Per què ens cal avui desencadenar el present?
9: Atura't, pregunta't i reflexiona.
10: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
9: Ajuntament de Barcelona.
11: Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos. El que sí que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Anna Maria La Justícia amb magnesi i xatavari per mitigar els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria La Justícia. Les coses pel seu nom.
12: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?
13: Comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
12: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
13: I amb més de 40 anys d'experiència. Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
14: Estic venent casa meva i no me'n surto.
15: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
16: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
17: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
18: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
19: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
20: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
21: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
20: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
22: Joana, et veig molt rejuvenida.
23: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
24: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
25: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
26: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
27: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
28: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
29: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Casa. Cada dia gaudim del pa de flec artesana.
30: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
31: Un centre de dia? No sé si el meu pare s'adaptarà.
32: Això és perquè no has vist centres de dia Cuideo. Estimulació física, tallers de memòria i molt de carinyo. Ah, i el venen a buscar a casa.
31: Carai, i com puc saber si li agradarà?
32: Fàcil, veniu a provar-ho sense compromís. Centres de dia Cuideo.
33: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
34: Els amors?
33: Les persones? allò que no vas arribar a dir.
0: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Iscla, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
33: Morning Sun, la vida passa, l'amor perdura.
1: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 anys de mamocràcia, un espectacle on hi surto un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialba.entrapolis.com.
2: Lo has hecho bastante bien.
3: Tren amb destinació la teva feina. En parada a deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
4: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
5: RAC 1, tots som 1.
6: El per què de tot plegat.
7: Són les 10 i 20 minuts. Esteu molt alterats avui, trobo. Dins de molts acords que...
8: Pues estem és que tots
9: comencem dient tots que ens
8: sí,
9: fa
8: sí, estem tots d'acord.
9: És mentida, mira, és mentida. Mira com...
7: Són les 10 i 20, com deia. Mira. Montse Martí és a l'estació de Sants de Barcelona perquè ostres. hi ha un batibull, el darull maco amb el tema de l'AVE d'ahir cremat. Que per cert en diuen que encara no s'ha retirat de la via.
8: Ostres.
10: Això sí que és per estar excitats.
7: Sí. Aviam, Montse Martí, què tal des de l'estació de Sants? Bon dia tingui.
11: Bon dia, doncs aquí la situació caòtica es concentra als accessos de l'alta velocitat, aquí a l'estació de Sants, a diferència d'altres dies amb Rodalies, doncs avui aquí davant dels accessos de l'alta velocitat el que hi ha són centenars de persones que esperen tenir que se'ls hi assigni una via per poder accedir dins a l'alta velocitat i poder agafar el tren. Són centenars de persones que esperen, ara veiem per exemple que els retards que s'acumulen són d'hora i mitja, dues hores, per exemple un tren que havia d'anar a Sevilla a les 8:30, està estimat a les 11 del matí, i per exemple a Madrid també a les 9 del matí i apunta que serà a les 11. Aquí només deixen passar, i ho expliquen a través d'un megàfon, només deixen passar les persones que tenen ja assignada, com deia, una via, és a dir, que el tren ja està allà i que ja poden començar a accedir. La resta espera aquí al vestíbul de l'estació de Sants, i són moltíssima gent amb maletes, desordenats, perquè no saben ben bé què és el que passa o què és el que han de fer, però aquí hi hauran d'estar com a mínim una hora i mitja o dues hores esperant, perquè ja et dic, els retards són més o menys aproximadament d'hora i mitja, dues hores. De moment el que veiem és la gent de seguretat o la gent, l'equip de l'alta velocitat, doncs està intentant organitzar tot aquesta gent que està esperant, doncs, que li diguin alguna cosa per poder accedir al TGV.
7: Déu-n'hi-do, un altre dia de caos amb els trens. Gràcies, Montse, fins ara. Fins ara. Aviam, espera't un moment perquè la Mar Poyato és a Madrid. I la Mar Poyato ha de tornar de Madrid. Però hi ha un problema, que no té bitllet. O sigui, no té bitllet. En tenia, per tornar ahir, però no té bitllet per avui.
8: No hi havia trens ahir, i per tant avui...
7: Mar Poyato, bon dia.
12: Bon dia, què tal?
7: Explica'ns-ho.
12: Bueno, doncs estic aquí des d'ahir intentant aconseguir... És que ja no intento ni canviar el bitllet que tenia per ahir. Vull un de nou, ja reclamaré després, però no hi ha manera. Jo tenia un bitllet per tornar a 5:45 de la tarda cap a Lleida. Vaig anar a l'estació... semblava, llavors acabava tot just de passar el tema de l'incendi i semblava que tot anava bé fins que ens van dir, no?, que per megafonia que s'havia interromput la circulació de trens, no ens donaven cap més explicació ni tampoc si seria una cosa que trigaria molt a solucionar-se o no. Llavors jo ja vaig intentar, ja vaig veure que allò ja la cosa no anava bé i llavors intentava canviar el bitllet i ja no em deixava. Què ens va passar? Que ens van dir no, accediu ja a la porta per rebaixar l'andana i pugeu al tren. i vaig pensar, bueno, doncs tots, no? Vam pensar, doncs si pugem al tren és perquè aviat deu sortir, no? Deu començar a circular. Llavors, consultant amb la gent de Renfe, ens deien, no, està interrompuda, no hi ha hora de sortida. Dic, llavors, què fem aquí tots dalt del tren? Vull dir, famílies senceres, el tren a rebentar després del pont del 12 d'octubre, hi havia també tots els militars que havien participat a la desfilada del matí, doncs tots allà al tren també. Llavors vam començar ja a buscar alternatives. Famílies senceres intentant buscar cotxes de lloguer. Els preus dels autobusos per tornar a Barcelona, 180 euros el bitllet de bus per tornar a Barcelona. Vull dir, la gent estava realment desesperada. La cua, atenció al client de Renfe, ocupava tota l'estació de Totxa. És a dir, era un caos absolut. Absolut. Era impossible arribar a gestionar qualsevol cosa. Llavors vaig decidir quedar-me a Madrid i arrencar amb la gestió aquest matí. Però és que tampoc me'n surto. Vull dir, no... L'APP no funciona. Vull dir, no pots comprar bitllets a través de l'APP i el telèfon és impossible que t'atenguin. No te l'agafen mai i fins i tot t'arriben a penjar. Vull dir que estic així.
7: Si no tens bitlleta, encara.
12: No tinc bitllet per tornar.
7: Ui, una pregunta que és que, no, ja ho sé, eh? És a dir, normalment quan hi ha circumstàncies com aquestes van afegint combois.
12: El que fan és enganxar dos trens junts. És a dir, els que havien de sortir un darrere l'altre, amb jo que sé, mitja hora o una hora de diferència, els ajunten i van junts. Això és el que estaven fent ahir. El que jo havia d'agafar, per exemple, ja el van enganxar amb el de darrere. Però tot i així no va sortir fins... No va sortir.
7: No oblidem que ahir era més operació tornada.
12: Exacte.
7: Qual cosa,
12: vull dir, sí.
7: S'hi afegeix tot. Bueno, escolta, ja aniràs informant.
12: Sí, de moment aquí a Madrid, ja m'agrada, però clar...
7: Paciència, ja estàs acostumada a Madrid, així que tampoc passa res. Sí. Una abraçada, Mar, ànims.
12: Vinga, abraçada.
7: Que vagi bé. Això passa perquè... doncs perquè va haver-hi aquest incendi, però aquí hi ha una altra història, és que per això ja Vueling i Iberia van col·locant avions ja perquè
10: ja es veuen a venir que tenen aquí on rascar clientela. Però de totes formes, aquest abandonament dels passatgers, de les persones, que malauradament a Catalunya ja estem acostumats que Rodalies sigui així, que s'abandoni, que es deixi tirar de la gent, sense informació a les pantalles, sense informació de cap tipus, sense portaveu de Rodalies, sense trens cada dia, però que ara també a l'alta velocitat. O sigui, algú a Rodalies, a DIF, a on sigui d'aquestes dues empreses, pot, si us plau, pensar en els seus usuaris i en la gent que veu alterada greument la seva vida cada vegada que falla un
7: tren. El Joan López Alegre m'acaba d'enviar unes captures de pantalla de diversos trens de diverses companyies, des de Renfe fins a Uigo, per anar a Madrid amb retards permanents.
13: Però jo vull recordar algunes coses que crec que són rellevants, ja que heu parlat d'Òscar Puente, ja que ara hi ha eleccions, perquè algú és responsable d'aquestes coses. La primera és, a partir de l'accident d'Adamuz, es va revisar tota la infraestructura ferroviària i es va prendre una decisió que era reduir la velocitat dels trens d'alta velocitat, la qual és una contradicció en si mateix, per cert, que van passar dels que són directes 2 hores 20 a 3 hores i mitja, la qual és una suposició, perquè, a més, des d'aleshores... no només s'ha allargat el termini, el qual ens tindria que portar la pregunta, quant de temps vam estar anant amb inseguretat sobre la nostra vida amb tren d'alta velocitat fins a l'accident d'Adamuz, tanco aquest parèntesis, i es va dir que això estaria resolt a final d'any. I que a final d'any, recordeu, perquè això es va dir quan Adamuz, els trens d'alta velocitat tornin a tenir les velocitats i els horaris que eren abans de l'accident d'Adamuz. Primer element.
7: Direm això encara.
13: D'això no en sabem res.
7: Home, falten 3 mesos. Acaba l'any.
13: Bueno, d'això no en sabem res. Segon element. S'han reduït les freqüències. O sigui, s'han tret trens del dematí i s'han tret trens del vespre. I s'ha donat com a excusa que això servia perquè hi havia més hores a la nit per treballar sobre la infraestructura. Això és l'excusa que s'ha donat, però la realitat és que, per exemple, si parlem de la gent que agafa el tren d'alta velocitat a Tarragona o a Lleida o a Girona, aquests són especialment perjudicats perquè tenen que sortir de Madrid a mitja tarda o arriben a Madrid a mitja matí, amb la qual la possibilitat que ja abans hi havia d'anar a fer un dia de feina i tornar, senzillament s'ha perdut. I el que ara estava explicant la vostra companya des de l'estació de Totxa, A mi m'ha arribat a passar, i perdoneu que expliqui la meva situació, que tu arribes a agafar un tren, en aquest cas era de la companyia Irio, i et diuen, no, no, Adif ha suprimit el darrer tren. I tu li dius, i ara jo què faig? I et diuen, no, no, és culpa de l'empresa d'infraestructures. Vostè s'ha de buscar un hotel, vostè s'ha de comprar un bitllet, no és la nostra culpa, amb la qual tu te n'acabes anant a un gran magatzem a comprar-te una muda i una camisa, perquè no aniràs per la vida fet un porc, buscant-te un hotel a la vora de Totxa i pagant una pasta per això i anant a una farmàcia i a comprar-te tot un kit d'higiene. I et deixes, més el bitllet, et deixes 500 pavos perquè algú ha decidit que senzillament no pots tornar perquè han suprimit el tren sense previ avís.
14: Aquest és el problema afegit, és a dir, que hi hagi un accident en un moment determinat es pot entendre. Que hi hagi tot aquest caos que hi va annex un cop passen coses com aquestes, que no és la primera vegada, i que hi hagi, no hi hagi protocols de resposta ajustats, el tracte a la gent, les alternatives que es posen a disposar, és a dir, no pot ser que no estiguin avisats, perquè aquestes circumstàncies s'han donat molt. I el que està passant és generar o anar estenent una desconfiança que ja fa molt de temps que s'instal·la respecte d'una línia o una xarxa com la de Rodalies a una altra com és la de l'AVE. Anècdota, com deia el Joan també, però anècdota a la categoria, la meva parella és de Valls, ahir estava a Valls i havia de tornar des del Camp de Tarragona, doncs va acabar tornant amb un cotxe perquè algú tornava amb cotxe també, no? És a dir, i que tirem, és a dir, des del govern, clar, però és que des del govern que t'ha, en teoria, perquè els comuns també hi són, bueno, Sumar és això, no?, també amb el PSOE, que t'han estat defensant durant dècades que la mobilitat ha de ser sostenible i que l'aposta per als ferrocarrils, pels trens, etcètera, per les vies ha de ser la primera, que et reconfirmin una tendència, que no l'han inventat ells, evidentment, però que no la millorin, sinó que la gent palpica, està pitjor en aquests últims temps, i que t'aboqui a la gent al cotxe, per exemple, o altres sistemes de transport, com l'avió, que també són contaminants, mira, és un petit drama.
7: Ara aquests retards que ens explicava la Montse i a la Mar són conseqüència d'aquest aparatós incendi d'ahir entre Calatayud i Saragossa, on hi havia 300 persones a dins. Sortosament no hi va haver ferits, una part del tren va quedar totalment calcinada i la circulació tallada 5 hores. I clar, 13.000 passatgers van haver de fer mans i maniques per tornar cap a casa. L'Enric Silva és un dels passatgers d'aquest AVE, del AVE d'ahir. Hola, Enric, bon dia.
15: Bon dia.
7: Recuperat?
15: Bueno, una mica de son tenim i hem arribat una mica famatge a casa perquè tampoc ens van donar de sopar ni res.
7: Ja. A quina hora i on agafes el tren?
15: Nosaltres agafàvem el tren, bueno, vam agafar el tren a les 4, a les 2:27 del migdia, a Madrid, a Totxa, i vam arribar fins a Calatayud, bé, i al cap de 15 minuts de sortir de Calatayud, doncs es para el tren. Es para el tren i nosaltres anàvem al vagó 3, o sigui, el 0 era la locomotora, 1, 2 i 3, i veiem sortir molt de fum de davant. Primer ens diuen que ets tranquils, que està tot controlat, però doncs, comencem a veure la gent del vagó 1 que comença a passar cap al fondo. Obren el 4 és la cafeteria, i ens comencen a dir que comencem a baixar del tren. Posen una escala i al cap de res, el que havia baixat poder la meitat de la gent, perquè també havien obert el vagó número 8, doncs va caure el cable de la catenària, es va cremar i va caure i va impactar sobre els vidres dels vagons. Va quedar inutilitzada la sortida del vagó número 4 i vam haver d'anar tots fins a la 8, sense cap escala, vam haver de baixar, sortir fora amb el bàsic, perquè les maletes es van quedar entre els vagons, i vam caminar fins al final un lloc més planer perquè la gent es pogués refugiar allà.
7: Veu veure les flames que sortien del comboi, és clar.
15: Sí, sortien flama i un fum negre, però bastant important, eh?
7: Val, suposo que en aquell moment la gent devia estar espantada, devia estar.
15: Clar, hi havia gent, jo penjava estava tranquil perquè, bueno, veia que la gent, els de Renfe, els dels balcons ho anaven fent, anaven donant instruccions, però hi havia gent que tenia pànic perquè, clar, no sabien què passava.
7: Quanta estona us veu estar en aquest descampat?
15: En aquest escampat vam estar aproximadament unes 4 hores.
7: Hòstia, perdó.
15: Sí, els bombers van arribar de seguida i després van arribar gent de protecció civil i voluntaris de la Creu Roja. En cap moment va arribar cap ambulància ni un helicòpter, vull dir, no va arribar allà, va arribar la Guàrdia Civil després també per controlar-nos a nosaltres, perquè ells no feien res, o sigui, ells només era per controlar nosaltres, perquè ells deien que tot això ho havia d'organitzar Renfe o Adif. Que ells no podien decidir si anàvem cap aquí, anàvem cap allà, Vull dir, només això. Ja et dic, no va venir cap ambulància, hi havia gent que s'havia fet mal. Hi havia un senyor que havia caigut per les pedres a l'hora que va caure a la catenària, no es va fer res, per sort. La meva mare, que és diabètica, estava molt nerviosa, quan va venir la gent de la Creu Roja, però el metge de la Creu Roja va venir al cap de 2 hores. Li va mirar el sucre, tot bé, vull dir, tothom, alguna persona gran també tenia alguna contusió en algun colze i un genoll, però... La veritat és que vam estar allà bastant desemparats, ja, la veritat, sense informació...
7: I menjar? Us van donar menjar? Sopar?
15: No, ens van donar a veure què és el que tenien. Tenien veure el que tenien en el tren, ens van donar a veure, després va venir la gent de la Creu Roja, també ens va portar aigües, i aigua vam tenir. Ens vam desplaçar tots cap a una zona d'arbres que hi havia els fruiters, i allà ens van posar a l'ombra i ens vam poder refugiar una mica del sol que feia. I llavors ens van dir que havíem d'anar a recuperar les maletes, i és les imatges que heu vist, que vam pujar al vagó, jo vaig pujar al vagó després, traginar maletes, per poder recuperar les maletes. I en aquestes que ja van arribar els busos, i després d'aquestes 3 hores i mitja, 4... doncs vam anar cap a Saragossa. Després de Saragossa encara va ser pitjor, perquè quan vam arribar allà sempre ens deien que la prioritat érem nosaltres, perquè érem el tren accidentat i que tindríem totes les facilitats per poder arribar a casa. Arribem allà, ens entren els andens a les portes d'entrada de les vies. Allà ja no ens donen ni aigua ni menjar, ens diuen que sortirem per la via 2. Primer estem un parell d'hores esperant allà a veure si podem baixar les vies. Allà no hi ha ni màquines espenedores, ni bars, ni res, en aquesta zona. Al fora es veiem un merder de gent també esperant per poder agafar els seus trens habituals, i ens fan baixar la via número 2.
7: A Saragossa, dius això, a Saragossa?
15: A Saragossa, sí, això de Delícies. Ens fan baixar la via número 2, arriba un tren, anem per pujar i ens diuen que no és aquell tren.
7: Vaja.
15: Vale? Que era un Yoigo. I aquell Yoigo va estar una hora parat allà. Torna a arribar un altre tren i ens diuen que pugem. Pugem, emplenem els buits que hi havia, perquè anava a Barcelona Sants, i ens diuen que heu d'anar fins a Barcelona Sants, però després haureu d'agafar un altre tren per anar a Girona, perquè nosaltres, jo soc de Porqueres i havia d'anar fins a Girona. Què passa? Quan estem assentats, ens diuen, no, els que aneu a Girona i Figueres heu de tornar a baixar del tren.
7: No m'ho puc creure.
15: Total, que tornem a baixar del tren... amb aquestes, que hi havia un noi de Banyoles que té problemes a l'esquena, estirat a terra, tremolant de fred, allà molta policia nacional, però cap sanitari. Al final vaig haver de trucar jo al 112. Ells havien trucat al 112, però és que portàvem 3 quarts d'hora esperant una ambulància, un sanitari.
7: Hòstia, tu.
15: És que un desastre. Tot això que t'explico és allà a les vies del tren, a l'andena, allà. O sigui, tots allà a terra, sentats, la gent gran, un nen molt petit també, que pobret no tenia cotxet i no estava mort. Total, que al final ens van dir, bueno, ara vindrà un tren. Això que explicava abans la vostra companya, que havien enganxat un tren amb un altre tren de Calatayud i podreu marxar. Doncs aquest tren va arribar, que venia 8, va arribar a la 1:45 a Saragossa. Pugem al tren, arribem a Barcelona i a Barcelona ens tornen a fer canviar de tren per poder anar fins a Girona, a Figueres. I és clar, hem arribat a Girona, que eren quasi 4:45 del matí.
7: O sigui que veu sortir a les 2:27 de Madrid?
15: Sí, del migdia.
7: Del migdia, i heu arribat 14 hores més tard.
15: Sí, sí, o sigui,
7: no haver anat caminant perquè... pel papa.
15: Sí, és que esclar, vam agafar un tren aviat després de dinar i va sortir aviat perquè la meva mare no havia visitat mai Madrid i vam anar a Madrid aquests 3 dies i sortim aviat perquè estarà cansada i així arribem a casa amb temps, bé, i demà podem anar a treballar. I és que ens han trobat tot aquest percal, que ja ho entenc, que ha sigut un accident i tot plegat. Sí, però després la gestió...
7: Però perdona, però una cosa important, clar, és que aquesta és l'altra història. Des de 2:45 del migdia fins que veu arribar a Girona, us han donat alguna cosa sòlida?
15: No, res.
7: Clar, és que aviam, al bar hi ha coses.
15: Aigua sí,
7: O sigui, home, aigua, només faltaria que no ens foteu aigua i ja. Però escolta'm, però alguna cosa de menjar? És que no... Bueno, i compensació? No. Has mirat la compensació que us toca?
15: No ho he mirat, perquè aquest dematí m'ha despertat el vostre company, que ja vaig dir-ho jo, que em truquéssiu, però encara no m'he mirat res ara, com d'això, perquè hi havia la noia que venia en Renfe amb nosaltres, que també ens va acompanyar fins a Figueres, aquesta noia, Ja ens va dir que ho fessin tot per internet i que fins a les compensacions que calgués.
7: Mare meva.
15: Vull dir que féssim les reclamacions que toqués. No, aviam, nosaltres entenem molt bé i la gent del vagó, la personal, va fer el que va poder i tot plegat. Entenem que és un accident, que es va encendre, però una vegada després et diuen que és la prioritat, arribes a Saragossa i no tens un tren preparat, quan totes les vies estaven tancades per anar cap a Madrid, enteníem que cap a Barcelona es podia anar. La indignació va ser bastant important. Penseu que el tren que sortia després de nosaltres de Madrid és aquest que va pujar van pujar una quarantena de persones que o sigui, quan estàvem a Saragossa va passar i va anar cap a Sants. Sí, és que van arribar abans els que havien sortit. No sé, suposo que haurien sortit a les 3, van estar 2 hores parat o 3 a Calatayud, i aquests van arribar abans a Barcelona que nosaltres.
7: Mare meva. Mare meva. En fi, escolta'm, ben tornat.
15: Gràcies.
7: Gràcies, que vagi bé, Enric. Una abraçada molt forta.
15: Molt bé, moltes gràcies.
7: Sí, és una confiança no, en un RAC1 que ha enviat un missatge dient, escolta, que li havia passat des d'aquest tren i que és per llogar-hi cadires.
16: Pot ser un accident. Però quan hi ha tants accidents de manera tan sistemàtica que ho paralitzen tot, i no només en la xarxa de gran velocitat, evidentment, com sabem, també en la xarxa de Rodalies, vol dir que el problema és estructural. O sigui, quan s'ajunta desinversió, desatenció, desinformació, manca de manteniment, o sigui, és perquè hi ha un problema de fons. Normalment aquesta mena d'abandonament institucional que ara ens explicava aquest testimoni té a veure amb un problema polític de base, i el sistema ferroviari espanyol té un problema polític de base, que és que s'ha construït contra natura. Sí. S'ha construït de manera irracional, de manera que per fer passar per l'embut del centralisme una xarxa que, per culpa d'això, costa molt de mantenir, i, evidentment, arrosseguem aquest llast de manera constant. I el que jo no puc entendre és com aquí a Catalunya encara estem amb l'enèsima estafa en relació amb el traspàs de Rodalies, un traspàs que es va presentar amb la investidura de Pedro Sánchez justament el 2023 amb la promesa sotto voce que això implicava la sortida de Catalunya del grup Renfe, i ara estem per mort de la tossuderia dels maquinistes amb un escenari que és una nova empresa que suposadament ho ha de canviar tot i que continuarà en mans del govern espanyol i a dins del grup Renfe.
7: Mireu, farem una cosa. Deixem el tema aquí. Què passa? La mar? Calla. Què passa, Mar Poyato?
17: Torna.
18: Que tinc bitllet.
7: Per home! Bravo!
17: Es prevarica. No.
19: Per demà?
18: He fet algunes gestions. No,
10: a veure. Ui.
18: Per demà el tinc per... No, l'he aconseguit per l'aplicació. El tinc per demà a 8:15 del matí.
10: Demà?
19: Demà.
18: Demà,
7: no té
18: llavors,
7: cap sentit.
18: Sí que heu de la
7: fer. Isabel, no té cap sentit.
10: Les nits, qui les paga? Sí, esclar, els àpats, qui les paga? El kit d'higiene que deia el Joan, qui el paga? La feina, perquè se suposa que tu pots teletreballar, diguéssim, sí, però bueno, si has de posar, no, cargols en una fàbrica,
7: qui
10: ho assumeix, això, tot terrible. Això? És que al final estem...
7: Bueno, és el que diu, i després un altre, que és el que diu també la mare abans. Ves a mirar què val un bitllet de via hora.
10: No, clar. Però després l'has d'assumir tu, si canvies de...
7: Oh, esclar, evidentment.
10: I al final el que hi ha és impunitat en l'assumpció de responsabilitat.
7: Bueno,
10: i aquí no hi ha ningú que assumeixi responsabilitats per tot aquest problema.
13: Sí, aquí l'Ot ha començat a repartir mamporros a tothom, però jo crec que en el fons hi ha
16: tothom,
13: qüestió...
16: No, a Renfe ja
13: dius. Però hi ha una qüestió que jo crec que és la fonamental, que és... L'Estat, que és el propietari d'Adif i de Renfe, sabia des de fa molt de temps que hi havia una norma europea que parlava de la liberalització del sistema ferroviari d'alta velocitat. I, per tant, l'Estat sabia fa molt de temps que hi hauria una saturació de la infraestructura, tant de les estacions com de les vies, per l'aterratge a casa nostra, tant de WeGo, en aquest cas, com d'Irio, que són els italians i els francesos. I el problema és que no s'ha fet res. Les obres de Sants o de Totxa o de Chamartín van molt tard, no s'ha fet desdoblament de vies, i el darrer, i el més important, hi ha una guerra de la que es parla molt poc entre Espanya i França sobre els trens d'alta velocitat que han de connectar, per exemple, Barcelona amb França, perquè França posa tots els pals a la roda i nosaltres no hem sabut negociar amb això.
16: No, és que no hi ha cap manera de no veure-ho com un problema nacional.
7: Un segon.
10: Tot això,
7: que són tres... Digues, Isabel.
10: No, dic que assumint tot això, que és cert,
0: El que és intolerable és la manca d'explicacions. El portaveu de Renfe d'ahir, que va sortir ahir a la tarda, a donar explicacions sobre aquest incident, no sabia quants trens tenien aturats, no sabia quants passatgers hi havia afectats, no sabia res.
13: Però i si tot no sabien que havia de casar.
7: Antonio Carmona on no my mind.
0: Ara.
7: Que ha fitxat per a DIF.
14: Ah, mira, aquest era el vicepresident pues de Renfe.
7: Que ha fet un... Bueno, és que amb l'Antonio Carmona ha passat de que era...
10: A tenir-lo
7: cada 5 minuts. Sortia, aguantava el xàfec i feia el que feia falta.
14: El d'ahir va sortir per dir que havia sortit algú.
7: Val, perfecte, està bé això. Digue-m'ho, va.
16: No, molt ràpid, que jo que la reflexió del Joan la puc entendre. El que no puc entendre és com no admet que això està vinculat a un problema nacional i de disseny de l'Estat. No, precisament... Perquè, o sigui, com s'explica, si no, que tota la gran velocitat francesa estigui acabada en totes les connexions de tot l'estat francès, menys en la línia que vincula Montpellier amb Perpinyà?
13: Amb Perpinyà, estic d'acord amb tu.
16: Doncs perquè hi ha una voluntat de trencar la força del corredor mediterrani.
7: Atenció,
13: no vol connectar Espanya amb Europa.
7: Gràcies, Marco Iato.
16: No vol connectar Barcelona.
7: Enhorabona. Enhorabona, que sapigueu que si ara voleu tornar, només tornar, de Madrid a Barcelona, ara amb turista val 250 euros i amb business 330.
13: Avió, estàs dient avió.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: O els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres... Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Vis Horitzontal. Fan que unes vacances siguin imprescindibles.
5: Excursions gratis amb Costa.
4: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
6: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Amb Lidl Plus tria 6 búrguers de pollastre 2 amb 99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1 amb 89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
8: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
9: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Uneix-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es.
10: Al, ja t'has menjat nou panetones?
11: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
10: I ja l'has trobat?
11: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
10: Més info a Aldi.es.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese Colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
13: ¿Qué más quieres?
12: Más mañana es así.
14: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
15: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
16: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
19: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
21: Citroën. Consulta citroen.es.
22: El perquè de tot plegat.
23: 11 minuts i les 11 del matí. Jo és que torno de 3 dies de pau i tranquil·litat i ja. Aviam, no, és que atenció a la notícia. De què estàvem parlant?
24: De trens.
23: Val. Atenció als estimats i mai ben ponderats passatgers de Rodalies. Renfe informa que per una incidència tècnica la megafonia i monitors de les estacions es troben fora de servei.
25: Vaja,
23: molt bé. Renfe recomana als passatgers consultar els laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i el servei.
26: No notaran la diferència.
27: De tot el que falla a Rodalies, de tot, el que la consellera Paneque, que ha portat 2 anys en el càrrec, insisteix cada vegada que és l'única cosa que es podia millorar en el curt termini era la informació i l'atenció als usuaris. El que és inexplicable és que després de... O sigui, jo entenc que 200 obres de manera simultània, o 180, no sé quantes eren, afecten a llarg termini l'operativitat del sistema. Jo entenc que hi ha coses que s'han de digitalitzar, que hi ha inversió endarrerida i que hi ha coses que aniran lentes, però la qüestió de la informació a aquestes altures és inexplicable.
24: Potser es podia notar la diferència ara. Jo no ho sé, però com a cap, no he fet el seguiment, però amb el tema de Rodalies i companyia, en teoria, ja...

0: Ja hi ha majoria de gestió de Catalunya? No? Sí? Es nota? No, es nota?
1: No pot haver-la, no, perquè es va pactar un 51% per l'Estat.
0: Però que en teoria era perquè aquí manessin més, no?
2: Un segon, que estic... Millor. Sí. Hola, Armenteres, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, bona hora.
2: Ja estàs en posició de firmes?
3: Encara no.
2: Encara no.
3: D'aquí 40 minuts.
2: Digues. Escolta'm, ha passat una mica com aquelles coses, una mica de l'Espanya Berlanga de Bienvenido Mr. Marshall.
3: Sí, totalment.
2: Oi que sí?
3: Sí,
2: Que venen els Reis i anem a escombrar tota la zona, no sigui que la vegin bruta, no?
3: Bueno, sí, sí, Ceuta està com una patena, fins i tot els ceutis es queixen que han tret les papereres, i llavors som els periodistes els que expliquem, no, es treuen les papereres per un tema de seguretat, no per un tema de neteja. Hi ha una Ceuta que ha existit durant 2 mesos, hi ha una Ceuta totalment diferent que no té res a veure, que és una Ceuta de normalitat. Han acabat de netejar les platges. Quan dic netejar, vull dir fer fora els immigrants que estaven dormint en platges. On són aquests immigrants? Han marxat de Ceuta? No, ni molt menys. Estan a los barrios altos, en diuen aquí, o sigui, el barri del Príncipe i els barris una mica més conflictius. Què passa? Que durant el dia, ens expliquen els veïns, hi ha hagut bastanta pacificació, però sí que és veritat que a la nit aquesta gent baixa, entre d'altres, perquè han de trobar menjar. Mira, una conversa, Basté, molt ràpida. Aquesta nit tornem de sopar uns quants periodistes i ens trobem a 4 nanos de 16, 16, 17 i 19 anys. Parlaven tots àrab, n'hi havia un que xaporrejava una mica el francès, vam parlar amb ell, ens va explicar, no som aquí, no hem anat a cap llista oficial perquè la policia ens diu que ja estan plenes, que no té cap mena de sentit que hi anem, i de què viviu? Doncs del que els hi dona la gent. I en aquesta situació es calcula que hi ha entre 10 i 13 mil persones. Avui venen els Reis, és veritat que això volen que sigui un punt d'inflexió per aquesta normalitat o per aquesta convivència en aquesta ciutat. Veurem què acaba passant.
2: Però, clar, tot això vol dir que... Aviam, perquè, esclar, aquí hi ha una història, Jordi, que és... Ells què faran aquí?
3: Ells aquí... L'acte més important és anar a un cementiri musulmà on hi han enterrades bona part de les 141 víctimes mortals, dels 141 morts del 30 i el 31 de juliol, n'hi ha una quarantena. Doncs van en aquest cementiri. També van a una escola del barri del Príncipe, que al final és una cosa molt simbològica que el cap de l'Estat vagi a un dels pitjors barris, a un dels barris més degradats que existeixen, no a Ceuta, sinó a l'Estat espanyol, i llavors tota la patuleia habitual de recepcions, visita a l'Ajuntament, un discurs, trobada amb societat civil. La gent és bastant completa, i llavors hi ha un element que és curiós, que és que un cap de l'Estat d'Espanya, on etapa de democràcia, diríem, per primera vegada a la història fa nit a Ceuta. I això aquí li donen molt valor. O sigui, el rei amb la reina dormen aquí a Ceuta, i demà volen cap a Melilla.
2: Sí, perquè quan van venir l'última vegada, el 2007, els Reis, van fer un
3: poneri,
2: per entendre's, no?
3: Sí. Sí, sí. Jo era aquí amb Joan Carles I i la reina Sofia al novembre. Basté, tu feies el món.
2: Hòstia,
3: hem estat explicant.
2: Han passat molts anys, encara
3: no,
2: estem
3: clar,
2: aquí.
3: No, clar, 19 anys han passat. No, no, i vam baixar a Correcuit a Barcelona perquè hi havia molt merder a la frontera. El Marroc es va emprenyar molt, això s'interpreta com una provocació total i absoluta. La sorpresa és que aquest cop les relacions són les que són entre Espanya i el Marroc, i aquest cop no hi ha hagut posicionaments molt beligerants des del Marroc per aquesta visita.
2: Era...
3: I, en canvi, fa 19 anys hi va haver un tancament de fronteres que va durar mesos, hi va haver queixa diplomàtica, retirada d'ambaixadors... Va passar absolutament de tot, aquest cop res.
2: Ja. Vols que et digui una cosa que et deprimirà tant com m'acabo de deprimir jo, Armenteres?
3: Sorprèn.
2: El dia que vaig donar pas, presumptament, fa 19 anys, a Ceuta, amb el rei Joan Carles i Sofia, a Ceuta, sí. Lord Bow tenia 8 anys.
0: És així. La vida és un fet.
2: És així. Ja podem donar aquesta conversa gairebé per acabar.
3: Tu ja teníem més cabell.
4: Ull de poll.
3: Tu ja teníem més cabell.
2: És increïble, és horrorós. Escolta'm una cosa, demà Melilla, no?
3: Sí, demà Melilla. L'agenda és més o menys semblant, no hi ha cementiri per qüestions òbvies, però sí, més o menys semblant. És aquell tema diplomàtic de si baixo a Ceuta, de baixar a Melilla, també.
2: Si hi ha qualsevol novetat, com sempre, Armen...
3: Molt bé, fins ara. Dos quarts d'una arriben.
2: Perfecte. Gràcies, Jordi Armenteres, l'ambient especial de RAC1 a Ceuta. Mira, jo és que necessito una mica d'alegria a la meva vida. Que ja la tinc, eh? Però l'alegria a mi, saps qui me la dona? Joan Maria Pou, què tal? Bon dia.
5: El Barça. Sí, bon dia, quina responsabilitat.
2: Ara. Ja hi ets o no?
5: Vull dir que sí, El Basté, la gent ja ho sap des de fa molts anys, i a l'hora que sigui, quan hi ha Barça, el primer que fa quan es lleva al matí és avui hi ha Barça.
2: Efectivament, però tal qual. I avui hi ha Barça, 9:15... No, a les 9 del vespre, a les 9 a Turquia.
5: 9:15 és quan donaves pas a l'Armenteres amb Joan Carles I.
2: Que m'ha parit.
5: A Ceuta, ara ja és a les 9.
2: Escolta'm una cosa, a les 9 de la nit, aquest partit... Sí. Que, per cert, hem vist algunes imatges de que els seguidors turcs, tu que ja també aportes uns quants anys viatjant en partits a Turquia, tant com 25, que l'Old Bow en tenia 3, aquella quan va començar el Pou a fer partits. Imagina't.
4: Dos.
2: Què?
4: Dos.
2: Bueno, és igual, dos o tres, ja no ve d'aquí, de debò, perquè no fots el camp.
5: Reblant el clau.
2: Sí, exacte, efectivament. I ja saps com... aquesta afició és una afició esperpèntica, moltes vegades. Es veu que aquesta nit... s'han dedicat a llançar petards a l'hotel de concentració del Barça a altes hores de la matinada. Sí, bueno, és una cosa que és habitual, perquè el pitjor que té el Galatasaray segurament és l'afició, no, Joan Maria?
5: Sí, en general els equips turcs, a més, quan reben equips de la magnitud del Barça, intenten crear ambients, en fi, especialment intensos i especialment escalfats. És veritat que el Barça ja té molta experiència en la matèria i també és veritat que quan hi poses futbol també s'apaguen, eh? Vull dir que quan el Barça ha estat millor que el Galatasaray o que el Besiktas o que el Fenerbahçe, que són els equips que des que RAC1 existeix s'han creuat en el camí del Barça, tot comença molt intens, molt calent, si els hi va la cara, doncs evidentment és una bogeria, però el Barça ha estat capaç, entre cometes, d'apagar ambients d'aquest tipus. Deixa'm que t'expliqui una anècdota molt ràpida, Basté. Sí. El primer partit internacional de la història del Barça juga a RAC1, el setembre del 2000, és un Besiktas d'Istanbul-Barça. Oh. Val? És a dir, nosaltres érem d'això, érem cadallets encara.
2: Exacte.
5: I arribem allà i van obrir les portes del camp del Besiktas. El partit era a les 9 de la nit, diríeu, a 9:15, aleshores encara. Van obrir les portes, crec que abans de dinar o a l'hora de dinar. O sigui, a les 4 de la tarda o a les 5 de la tarda ja hi havia uns quants milers de seguidors a l'estadi. Faltaven 4 hores o 5 perquè comencés el partit. I era el nostre debut com a enviats especials. Jo pensava, hòstia, noi, si això és així, cada dia serà d'una intensitat espectacular. No, són aficions...
2: Amb qui anaves aquell viatge?
5: El desplaçament el vam fer amb el Gràcia i diria que amb l'Ernest Ferrer.
2: No, l'Ernest està el dia aquí davant, que en aquella època ell ja tenia
5: 40 anys. Ah, no, l'Eduard.
2: L'Eduard Mas. Sí, senyor.
5: Edu Mas.
2: Sí, efectivament.
5: Sí, Edu Mas.
2: Escolta'm, avui veurem què passa en el partit, però és veritat que ja hi ha hagut un partit, no oblidem, que el Barça va guanyar solventment contra el Feyenoord. I ara el Barça pot sumar la seva desena victòria en 10 partits. Hosti, tu.
5: Sí. Puja, jo crec que puja una mica el nivell d'exigència i de dificultat respecte als partits que ha jugat el Barça en aquest inici de temporada, perquè és la Lliga de Campions fora de casa, i ja sabem que això encara pel Barça és sinònim de dificultats. Fora de casa, la Champions, les últimes temporades, amb Flick també ha passat. El Barça ha tingut alguns problemes, a vegades els ha resolt i a vegades no, per tant, en aquest sentit, compte, i perquè el Galatasaray és un bon equip de futbol, millor que els rivals que ha tingut el Barça en aquest inici de temporada, i que, a més, quan juga a casa, puja el seu nivell competitiu. Per tant, jo crec que està molt bé, abans que arribi els primers ports de muntanya de primera categoria, que són, per mi, el Betis, i després n'hi ha dos de categoria especial, Paris Saint-Germain i Madrid, està bé que pugi, jo crec, una mica el nivell de dificultat amb aquest partit contra el Galatasaray. Amb la il·lusió, evidentment, que té tothom posada en aquesta competició. No? Jo ahir tenia un dinar i em preguntaven si el dissabte 5 de juny... el Barça seria el Metropolitano. Dic, hòstia, tenim una mica de pressa.
2: Però calma, prou.
5: La gent té pressa. La gent té pressa.
2: Poc a poc i bona lletra. Perquè...
5: Sí, perquè la gent va ser nota... Jo sé que a tu també et passa de tant en tant. La gent nota que aquest any no, els fitxatges rendeixen, sí. Els suplents estan igual de connectats que els titulars, les rotacions funcionen, hem descobert un davanter centre sideral amb Rafinha... No, la gent nota coses, però... Sí. poc a poc hi haurà lletra.
2: Sí, i deixa'm afegir una altra cosa, Joan Maria, que no en parlarem ara, perquè és tard i vol ploure, però sí que hi ha una cosa que em sembla important. Ahir Flick ja ho va fer. Em consta que hi ha hagut trobades entre gent de la cúpula amb Flick per dir no entris al drap de Mourinho.
0: Ah, molt bé.
2: I de fet, jo crec que la figura de Hansi Flick és important. Sí, sí. Bueno, però és que, clar, és que me l'explicaven abans d'ahir una altra, que és que Fran Rijker, que també coneix el Joan Maria Pou, que era l'home tranquil, va explotar contra Mourinho. Vull dir, té la capacitat aquesta per fer emprenyar la gent.
0: Per treure la polleguera.
2: Efectivament, per treure la polleguera. Però em sembla que no ho aconseguirà amb Hansi Flick, i espero que sí sigui.
0: Tant de bo.
2: Però bueno,
5: sí, això... seria molt sensat no entrar, perquè això Mourinho ho farà millor que la resta. Vull dir, no té cap sentit. El Barça el que ha de fer és continuar jugant a futbol com està jugant a futbol i deixar-se d'històries, perquè
2: sí.
5: han embogit una mica, allà sí. Ja sé que ara anem tard, però estan perdent una mica el nord, jo crec.
2: No, si escolta, si en parlarem ja d'aquesta, en parlarem, i espera't, perquè això acaba de començar.
5: El clàssic, ja veuràs.
2: Uf, perquè ara, perdona, avui és el partit a les 9, és dissabte el Barça-Betis, oi?
5: Sí, Betis-Barça a la Cartuja.
2: A quina hora?
5: Després, a 6:45.
2: Val.
5: Després el Barça va al Parc dels Prínceps.
2: Dimecres, ho sé, no?
5: Dimarts,
2: vaja.
5: I diumenge
2: a les 9
5: al Barça-Madrid.
2: Ai, Déu meu. Bueno, escolta, una cosa.
5: Tela.
2: Comencem, pas a pas, com deia sí, l'anunci, pasito a pasito, a Bazar Perpinyà. com sempre, a partir de les 8, enganxat a la ràdio. Una abraçada molt forta, Joan Maria, que vagi bé la transmissió.
5: Una abraçada.
2: Fins ara. 11:02. Bueno, anem acabant.
0: Per cert, Jordi, que ara que parlava de Barça, va ser un dels que més em va agradar per la seqüència de la temporada passada que li vas fer a la porta.
2: Ah, sí?
0: I he vist aquests últims dies com una promo sorprenent de la segona temporada.
2: Ara
0: pots explicar alguna cosa o no?
2: Sí.
0: Què?
2: Puc explicar-la si tot va bé. Que és que comencem segona temporada, ara ha sortit, ho dic perquè ha sortit a la 2Cat ara, l'anunci amb la Nierga. Comencem el dijous a les 10:20 amb Carles Puigdemont des de Waterloo.
0: Tapam, ximpum.
2: Però aviso, perquè ho tinguem clar, que és que el pacte, i un pacte, la paraula pacte no m'agrada gens, però bueno, jo crec que ell no vol parlar de política encara, cosa que confirma la teoria que va deixar en el Gonzalo Boy a la Navallonesta aquí a RAC1.
5: Que
2: torna després de les eleccions del 29 de novembre, per no...
0: Millor que sí, però...
2: Llavors, la història que també volíem fer nosaltres, que és com és el pla seqüència, que és l'altra història. És a dir, què ha fet aquest home?
1: La seva vida.
2: La seva vida en 9 anys...
1: I entres a Waterloo, eh?
2: Entro a Waterloo, sí. Ens deixa entrar a tot Waterloo, a Casa de la República, i després passejarem, perquè, clar, com que són 55 minuts de pla seqüència, amb la qual cosa no es pot tallar, no podem anar a Brussel·les.
1: Clar. Vull dir, no,
2: són 55 minuts, donant voltes... Bueno, no ho sé, ara quan ho fem, encara no s'ha fet.
0: Ah, clar. Hi havia un gat a la porta,
2: a l'anunci, a la promo, es veu el gat del president Puigdemont.
1: Que ho rep a la porta.
2: Sembla que és un nino, sembla que es diu, el gat del Carles. O sigui, oi que sí, Isabel, et sona o no?
4: Porta paraigües.
1: El gat?
4: Les possibilitats...
0: No, tu.
4: Les possibilitats que tens de que plogui allà són totes.
0: Ho esperant,
2: A les 10:20, demà passat, la temporada s'estrena amb Carles Puigdemont.
0: No hi vagis en tren.
2: No,
0: aquesta és una
2: altra. No m'ho recomanaria ni el Joan López Alegre. Són les 11:04, quan vulguis, que ja hi ha arribat aquí una persona que es podem discrepar de moltes coses, però que a l'hora de llegir...
1: Una de les grans.
2: Sí, la Maruja Torres, aquí al Monarracú. Aviam, endavant, Laura.
1: Vinga, va, som-hi. Avui una tertúlia que suposem que en Esquerra Republicana hauran tancat totes les ràdios i hauran desconnectat totes les aplicacions de RAC1, perquè si no els hauran explotat els transistors i els dispositius mòbils, perquè, vaja, és que han rebut del dret i del revés i per tot arreu Esquerra Republicana. Ha quedat clar que el Toni Aira no és de l'acord de Gabriel Rufián, ha dit que és en lloc de suposat líder de Front Ampli és de Toxicitat Àmplia, que ha fracassat com a candidat municipal, li ha recordat els 18 mesos...
0: Això era descriptiu,
1: Li ha tret tots els draps bruts, tots, un darrere l'altre. A mi no m'enganya, diu el Toni Aira, qui es creia el que deia, i ara continua encara aquí durant l'ull de poll traient-li els draps bruts. Tampoc s'ha quedat curt a Lot Bou, avui li han xiulat les orelles, per tant, també a Gabriel Rufián, diu que Esquerra és un PSOE de marca blanca, s'hi ha sumat la Isabel García Pagán dient que Esquerra s'ha oblidat de l'eix nacional a Madrid,
6: que fins quan el candidat passarà per davant del projecte d'Esquerra Republicana, i ho ha rematat a Joan López Alegre dient per què els votants independentistes haurien de votar Gabriel Rufián en aquestes eleccions. Per cert, molta harmonia avui entre López Alegre i Otbou, s'han donat la raó mútuament, és poc habitual que passin aquestes coses. És més habitual que el Joan López Alegre parli des de la seva posició. Avui he fet un disclaimer que era, potser sonarà una mica boomer el que diré ara. No ara, vull dir, sovint sona una mica boomer el que dius.
4: És que tinc 58 anys.
6: No, per això, però ja està, no cal que facis aquesta prèvia de sonarà boomer. Ets boomer, Joan.
4: És una
6: avui
4: crítica?
6: És una observació.
0: Igual, ella ho és, també.
6: No, jo no.
0: Ah, no, perdona. Ets X?
6: Tu no pots parlar, perquè tu ara està parlant l'ull de poll. Recital d'eslògans i de frases, concepte del Toni Aire, la campanya permanent, que ens ha dit que és una frase de l'any 1980, l'elecció permanent, la lliga de l'algoritme, no ha parat de fer aquest tipus de frases, però després t'ha guanyat el Joan per golejada, perquè hi ha una frase feta que és el negoci d'en Robert i les cabres. És correcte, així ho ha dit en Joan. I el Toni ha dit el negoci d'en Pere i les cabres.
0: Ai, sí, era Robert,
6: no? No, és en Pere, és en Robert. És en Robert qui jugava amb les cabres. Va, l'Armentera és pendent de la visita dels Reis a Ceuta. L'últim cop que el Basté li va donar pas a l'Armentera des de Ceuta per explicar la prèvia de la visita dels Reis, l'Otbou tenia 8 anys, però és que...
2: El trauma del dia.
6: És pitjor encara, en tenia 2 quan el Pou va començar a fer les retransmissions del Barça jugar a Manga.
2: Això encara un pitjor.
6: El recup, per tant, potser que pleguem tots. I acaba amb una frase de la Isabel García Pagán que diu, després de les eleccions tothom correrà a preguntar-se on s'han perdut els bous i on són les esquelles.
2: Caríssim. 11:06. Isabel García Pagán, Otbou, Joan López Alegre, Toni Aira, Laura Rossell, un segon, sisplau. Hola, Polls, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bé.
2: Molt bé.
7: Doncs mira, si fa mesos que dius, sí, ja ho arreglarem.
2: Ja ho arreglarem.
7: Potser ja és hora de canviar de frase. La bona notícia és que encara hi ha temps perquè podeu aprofitar els últims dies de la gran festa de la Casa de l'Heroi Merlín, amb els preus més baixos de l'any. Així que descobreix les ofertes que estaves esperant només fins al 19 d'octubre. Consulten les condicions a la botiga i al web.
2: Jo no sé si tenen catenàries a l'Heroi Merlín. No aniríem bé. Ja aniríem a enganxar-les nosaltres. Que vagi bé a tots, fins dimarts que ve. A disfrutar. D'aquí uns moments, Maruja Torres, al Món RQ.
8: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. I un any més manté el preu dels seus iogurts essencials per un màxim d'un euro. Danone, des de fa 100 anys, cuidant la salut dels que més estimes.
9: El perquè de tot plegat.
10: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
12: I ara la previsió del temps. Hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, cel clar i temperatures molt agradables.
13: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, al mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
14: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.

0: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
3: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
8: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
7: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
8: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 els 480 grams. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
10: RAC1, emissora oficial.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
12: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
13: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
12: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
15: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
14: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
15: Apa.
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
19: Jo l'altre dia parlant, és un 11:15, amb la Maruja Torres, està xerrant una hora, en una llibreria de Barcelona, en aquella... Ella va dir que quan estava trista, amb una amiga, es posava per plorar, que això està molt bé, perquè plorar desfoga, i va molt bé. es posava Charles Aznavour. No recordo la cançó, però avui a un quart de set... Mira, hem dit, mira, li agrada Aznavour, tirarem aquesta. Que c'est triste.

0: sembla plus.
1: Hola, Maruja Torres, bon dia.
2: Bon dia, que em vols entristir de bona hora? No, aquestes cançons, és veritat, que fan plorar bé.
1: Fan plorar
2: sí.
1: bé?
2: Sí, si tu poses la ràdio, fins i tot la teva, que, és, que és molt, molt agradable. Vull dir, a l'hora de les notícies realment és mal amarga, força amarga, no? I aleshores, aquestes cançons són tendres, són nostàlgiques, tenen una nostàlgia, diguem-ne, estètica, superficial, no, no profunda, i plores i t'estalvies en col·liri una borrada.
1: Tot i que t'he de dir que moltes cançons de la chanson són masclistes, a més no poder.
2: No, és que per això aguanta l'Aznavour, perquè és un masclisme, diguem-ne, tòpic. El que no t'ho esperes és de Jacques Brel. No t'ho esperes de la Juliette Greco. Fins i tot les dones eren masclistes de la cançó, però és que el món era masclista. Per això a mi no m'agrada que es disfressi les pel·lícules, les sèries, vam veure que hi havia prínceps mulatos o negres i tot això, perquè no és veritat, eren neteja botes.
1: Sí, és veritat.
2: Vull dir, hem sigut dolents, hem sigut colonialistes.
1: Tu ets els que consideres, que no cal revisar la història i explicar-la d'una manera diferent, adaptada als nous temps.
2: No, vam ser així, el que s'ha de dir és, vam ser així, i cal no ser-ho.
1: Tu vas veure, no, evidentment que vas veure, clar, a tu va agradar allò que el vent s'endugués?
2: No puc evitar-ho sempre.
1: Lo que el viento se llevó.
2: Jo ho sé perfectament. És que una cosa em porta a l'altra i me'n recordo de Clint Eastwood i ets acabat el bròquil.
1: Sí.
2: Això també m'agradava molt. No, allò que el vent s'endugué, jo el vaig llegir de petita, perquè era quasi porno. No? Quan eres una mica adolescent. Però la pel·li la vaig veure i com era, estava en l'educació que jo estava ficada, jo vaig veure normal que la negra servís a la senyorita Carlata, i sobretot que es fundés el Ku Klux Klan, que és la pel·lícula fundacional del Ku
1: Klux Klan. Però tu creus que s'ha de posar al començament? Aquesta pel·lícula no té res a veure.
2: No, o sigui, jo crec que hem de tractar els espectadors com adults. És a dir, si tens una educació, si tens un... allò que diu el llibre Albedrío, si tens tot això ja sabràs tu si està bé o està malament. I a mi el que em sembla és que vivim en un món de consignes i contraconsignes, i molt poc pensament. I si no hi ha pensament, no hi ha reflexió. I si no hi ha reflexió, no repetirem sempre els errors i els multiplicarem, perquè cada vegada seran més idiotes els errors i més sanguinaris.
1: Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo. És una fanfarroneria o realment així?
2: És meitat i meitat. No, és que hi ha moments en què te joden tanto que no pots tenir bons moments. Però de sobte surt una força interior teva que dius, no, si jo vaig passar per això, i aquesta gent està passant per això, justament aquest bon moment que tinc l'he d'aprofitar. I no solament l'he d'aprofitar, sinó que l'he d'explicar perquè perduri, no? Perduri com a mínim a la meva memòria.
1: En el llibre els que l'hem llegit són històries curtes.
2: Pensava que anaves a dir som quatre.
1: No, però ja veuràs. Estem parlant de capítols curts on repasses els teus anys de reportera, els teus viatges. És un conjunt de reflexions sobre la teva vida i sobre el que has passat. I has passat moltes coses.
2: Sí.
1: Algunes de molt bones i alguna altra de molt dolenta.
2: Sí.
1: I l'altre dia que en parlàvem, home, de les coses bones, a més, te n'enfots de tu mateixa, que això és meravellós.
2: Jo crec que això és important, no? Perquè si no, te'n pots enfotre de ningú.
1: Sí.
2: Clar.
1: Tu te n'enfots, per exemple, hi ha un moment que em fa molta gràcia, que és quan vas a París. Quan vas a París...
2: Però això va passar de debò, eh?
1: No, clar, ja m'ho crec,
2: que està explicat, jo no sabia com explicar-ho, perquè fes gràcia i sembla una narració de la seva persona on de sobte te n'adones que no, que ets tu mateixa, no? Però sí,
1: explica'm una mica, només, perquè la gent sàpiga com va.
2: Bé, a mi em van convidar a l'Institut Cervantes i l'ambaixada, la part cultural de l'ambaixada d'Espanya, a un acte del 8 de març, no? Es va fer el 7 de març, perquè era el 8 era dissabte, i vam anar a la Nerea Pérez de las Heras, que és molt maca, jo i la... Oh, la corresponsal de Televisió Espanyola a París, Marivino.
1: Sí, Marivino Oñate, no era?
2: Marivino Oñate, que l'adoro, però jo... Ara els noms els canvio, ja és com ja saps.
1: Però això ja passa també amb...
2: Oh, és que hagués pogut dir Marilo Montero.
1: Comencem a jugar al trivial.
2: I hagués estat per matar-me, eh?
1: Marilo Montero, no.
2: No, Marilo Oñate, que me l'estimo. Mare ja m'ho. I aleshores vam sortir... la meva amiga Irene Fernández Velasco, Irene, perdona-me, vam sortir de l'hotel amb una cadira de rodes que un dels meus amics deia, l'Edu, que vaig conèixer a Beirut, que tinc tres Edus, això és molt complicat. I aleshores diu que silla de rodes perquè l'empedrado de París és insuportable. O sigui, és molt més insuportable en cadira de rodes que en sabates esportives, t'ho dic jo. Clar, la cadira de rodes trontollava.
1: Sí.
2: I trontollava, diguem-ne, jo estava molt alta. I ell té una il·luminació súbita i diu, i com que actua molt ràpid, diu, un coixí, necessita un coixí. Què faig? Diu la Irene. I ell diu, roba-la a l'hotel. Diu, no el demano, no el demanis, que són molt, molt bors. I evidentment ho eren. I total, que ben un coixí i me'l posa sota el cul i és pitjor perquè trontallo més. Vaig arribar viva per miracle. I clar, llavors, quan vaig a seure a l'escenari, de sobte una mà misteriosa posa el coixí de marres sota el meu cul. I jo dic, que bé, perquè així quedo més alta,
1: alta
2: i,
1: sí,
2: i no se'm veu la papada tant, etcètera, etcètera. I quan sortim, se n'han oblidat. I ara presenta't a l'hotel sense
1: el coixí.
2: I bueno, van seguir més aventures.
1: Que la gent segueixi les aventures. I després, sí, hi ha una cosa que també es pot explicar, perquè és que m'agrada molt, que és una cosa que és teva, però que et va fascinar que ho digués l'Edu Galán, això t'ho vaig explicar l'altre dia, que em va entusiasmar això, quan et va presentar amb un acte que hi havia a la Seminci de Valladolid. Però que és una frase teva.
2: Sí, perquè és la meva manera de contestar quan una persona pel carrer amablement s'acosta a mi i em diu tu no seràs, i jo espero que em confonguin amb una altra escriptora viva o morta, perquè estic acostumada, i suposo que elles també. I quan diu el meu nom, jo dic el que queda de mi. El que queda de mi.
1: I el va presentar, l'Edu Galán va presentar, i senyores i senyores, lo que queda de Maruja Torres.
2: Sí, això ho repetim ja ara. Quan anem
1: és un gag,
2: no? Sí, és un gag. I jo surto fent cosetes amb el bastó.
1: Com
2: Chevalier.
1: Sí.
2: Com Maurice Chevalier. A Gigi, que també és políticament molt incorrecte.
1: Més incorrecte serà dir que com el Frankenstein del jovencito Frankenstein del Mel Brooks, que també surt ballant amb un bastó. Parles molt de Beirut.
2: Sí, clar, però és que vaig tenir l'oportunitat de tornar-hi després de 15 anys. Aquest Nadal vaig estar 3 setmanes glorioses, perquè vam tenir la sort de que només hi havia drons israelians i uns quants, en fi, allò que diria, unes quantes bombes, però només a parts on nosaltres havíem passat ja i tot això. No hi havia la invasió declarada que va haver-hi el mes de març, no? I vam poder gaudir d'aquella cosa que tenen, que és com el cava quan esclata, que els beirutins es posen bojos perquè tornen la parentela exiliada o fugida o el que calgui, però que han fet algunes peles fora del país i se les gasten allà. I aleshores tot era llums, tot era alegria, tot era reunir-se a les famílies, les abraçades més emocionants a l'aeroport possibles, i tot això a mi em va venir molt bé, molt bé.
1: Tinc
2: amics allà.
1: Amb les teves àcides provocacions habituals t'ho proclames terraplanista. Però no és ben bé el que els conspiranoics diuen, eh? Per què dius que és terraplanista?
2: Perquè tinc artrosi. O sigui, o terraplanista o cadira altista, també podria ser. Aquesta cadira de l'estudi ja he demanat que em donin la marca, que vull una. No, doncs, no per això, perquè... Llavors em vaig començar a estendre, perquè t'enrotlles a escriure. Primer, un món sense glons, un món sense sots, un món sense fronteres, un món sense obstacles, un món on poguéssim passar pels arbres atravessant-los, no sense patir, i sentir només coses alegres i bones. I llavors, fotent això, aquest capítol, vaig dir, coi, me'n vaig a la papeleria de cantonada, que no és una papeleria de la cantonada, és una botiga molt maca, que ja ho havia de veiran, que és de restauració de coses de paper i de restauració també de paper. I jo me'n vaig a passar hores allà mirant com restauren llibres antics i m'ensenyen coses noves, que llibretes...
1: Així comences el llibre, amb aquesta botiga.
2: I vaig comprar-me un globus terràqui, que es diu així en català, oi? Un globus terràqui fantasiós, que sembla de mineries, perquè hi ha palmeres dorades, hi ha lianes que van d'un continent a l'altre, no? I així vaig començar el llibre així, i en realitat l'esperit del llibre és aquest, no? Ne recuperem en els bons moments com si estiguessin a una hamaca entre dos palmeres a dos continents i pel mig no hi hagués tanta sang i tanta merda, no?
1: Tens ganes de parar? Per què no pares?
2: Estic baix sota mínims ara, eh?
1: Sí?
2: La promoció va començar a Madrid,
1: bueno,
2: i forta,
1: ja.
2: I va començar a Oviedo, amb la nit blanca, que no sé, amb la blanca perquè sí, perquè la passes en blanc, i el dia abans havia firmat llibres, ja. I se'n van acumulant, no és com abans, que t'aixecaves cada matí nova, ara t'aixeques cada matí amb la càrrega de tots els dies abans, i per molt que descansis, la portes. Però jo estic disposada a donar el do de pit.
1: I acabes la promoció i llavors què faràs? Tens idea? Estàs escrivint alguna cosa nova ja?
2: Oh!
1: Oh, jo no? No?
2: Jo estic... És el meu epitafi.
1: Ai, calla!
2: No, però epitafi, estàs... epitafi.
1: Però estàs escrivint...
2: No estic escrivint perquè jo per escriure tinc que viure. És a dir, tinc que acumular experiències i d'aquestes experiències escollir del que m'agradaria escriure. I jo ara tinc experiència de vendre el peix, de sortir amb vosaltres, i ara m'estic passant molt bé. Això és un bon moment per mi. Això és un bon moment, però el proper llibre no podrà ser ja de bons moments. Fíjate que puede ser de Falange Española.
1: De les Jons.
2: De les Jons.
1: Ja, després parlarem de sí. Tot el que estem vivint ara, però, clar, ha canviat... Tu l'altre dia m'explicaves que el teu pitjor moment és obvi perquè li va passar amb ell, però tu estaves allà i et podria haver passat perfectament a tu.
2: Sí, és... sí. Digues,
1: perquè estaves al seu costat.
2: Jo estava fixat...
1: Estem parlant de l'assassinat del...
2: De Juancho Rodríguez, que era col·laborador del País, que va venir aquest reportatge...
1: Panamà, oi? Era Panamà.
2: A Panamà. Però estàvem fent un reportatge sobre els jesuïtes, perquè es complia el primer any de l'assassinat dels jesuïtes al Salvador,
1: sí.
2: I havíem d'acabar al Salvador, però el superior de l'ordre estava passant uns dies a Panamà i vam decidir anar-hi. I em vaig ensumar que passava alguna cosa, perquè es van posar en alarma delta els americans de les bases del canal... I sí que, bueno, dos dies després estàvem al sòtano de l'hotel i boca abajo, no? I vam sortir com vam poder. I van assassinar, perquè va ser fredament, i va com amb el Couso, va ser el mateix del Couso, només que no hi havia testimonis.
1: Què va passar exactament?
2: Hi havia l'hotel on nosaltres havíem fugit. Vam tornar per recollir les coses i resulta que havia estat ocupat pels americans, nord-americans d'Estats Units, yanquis.
1: Nord-americans, perquè com dius en l'amor Amèrica, Amèrica és l'otro.
2: És Amèrica és l'otro, ni Amèrica, que diria el Martín Caparrós, i a més la portuguesa, vull dir, la de parla portuguesa. En fi, que...
1: Anava a recollir les coses a l'hotel?
2: Anava a recollir les coses a l'hotel i... Estaven ja els yanquis que ens van dir go, go, go, go, go, i en el moment que deien go venien més yanquis que ens van confondre, com que els hi havien venut a Noriega, que havia sigut espia del Bush pare a la CIA, com que els hi havien venut els mateixos uniformes, es van matar entre ells i van ser víctimes de Fuego Amigo.
1: O sigui, es van
2: matar... matar 18.
1: Es va matar entre ells sense saber que eren americans?
2: I quan vam veure que hi havia periodistes, perquè érem el Juancho en càmera, jo, dos francesos i un italià, un italià que vivia a Honduras, de l'agència italiana. Que no
1: Ansa.
2: Ansa. I aleshores van girar la tanqueta quan van veure que hi havia testimonis i van començar a disparar els periodistes. I ja, clar, jo vaig a petar a córrer. I el Juancho, que tenia que fer la foto, no? I es va quedar allà enfocant. I li van fotre un tret a l'ull. Un fotògraf de Talull, eh? I després torna amb el cos, amb un avió d'aquests Hèrcules, i ho dona-li als seus pares. I aleshores, això és el moment pitjor, sens dubte. I el pitjor passa per Juancho, això és evident. Per mi em fa reflexionar força, perquè recordo que jo explico un dels meus llibres, ja no recordo quin, segurament Mujer en Guerra, que vaig tornar a Barcelona i em vaig dedicar... Primer vaig anar a veure la meva mare, que està a l'Adrià una residència, i em va dir, haz como yo, hija, no pienses.
1: És bona aquesta frase, eh?
2: Ostres, explica tota una generació, eh? I aleshores, la generació de la guerra, nostra. I aleshores em vaig anar a tots els llocs de Barcelona, que m'estimava, vaig acabar la punyalada. Lloc que encara m'estimi, que per mi està íntegre a la meva memòria.
1: Allà al cap de dalt del Passeig de Gràcia.
2: El Passeig de Gràcia, Rosselló, Passeig de Gràcia, i on hi anava molt amb la Montse Roig, allà, que ens agradava molt, fer una copeta allà, no? I vaig acabar plorant amb el barman, o el que dic, com sempre a les pel·lícules de Blake Edwards. Mm. I sí, vaig pensar que ets fràgil i pots morir-te.
1: Perdona'm el tòpic, però és un llibre molt vitalista.
2: Sí, no?
1: Sí.
2: Jo no puc evitar ser vitalista.
1: Molt vitalista. Amb el que estem passant, que un llibre vitalista és notícia, eh?
2: Sí.
1: Perquè no, val, no és que et mires qualsevol televisió i t'agafa
2: sí.
1: El veri-veri.
2: Jo sempre anomeno a que jo crec que és filòsof, però s'empenya en dir que només és professor de literatura, el Bernat Castany Prado, que és molt didàctic, que té llibres de filosofia, però que... perquè la gent no entengui, no? Que tingui, la gent tingui eines. I el darrer llibre és una filosofia de la risa, que és molt profund, però al mateix temps et dona eines i tal. I va escriure una cosa sobre mi, me la va enviar, perquè no s'ha publicat, la va fer per l'imprescindibles, però agafant dues frases, no? I diu, vull que llegeixi així sencer. I em deia filòsofa de l'acció.
1: Filòsofa de l'acció.
2: I em va encantar. Em va encantar, perquè jo, clar, jo faig les coses, i el fer les coses com la bicicleta, no? Mai s'ha vingut anar en bicicleta, però ni en tricicle. Però jo sóc una bicicleta. O sigui, estic sempre en moviment, pugui o no pugui, artròsica o no. No artròsica no, ja no existeix, artròsica o més. Jo em bellugaré fins que pugui. Si moro viva, millor.
1: Clar, si ara et començo a preguntar pel món, jo la pregunta és què estem deixant al món.
2: Jo tinc dues actituds. Una és els meus amics, la meva gent estimada, els bons moments, i l'altra és una desesperació total. Però una desesperació total perquè ho veig mundial. Clar, perquè abans érem nosaltres i la democràcia ens salvaria. Però ara mires, Europa és un fàstic. Jo la Ursula von der Leyen i a la Calas aquesta les agafaria i les enviaria a fer feines. Però feines dures, feines, diguem-ne, tallablat i coses d'aquestes. No, vull dir, què tenim?
1: I per què? Per què hem arribat a aquest punt? És a dir...
2: La degeneració de la raça humana.
1: No, però per exemple, ara mires el que està passant. No aquí. És a dir, que per arribar a un acord... tots els partits d'esquerra, allò que diuen ara, que està de moda, a la izquierda del PSOE, ajuntar això...
2: No, ja són 40. O sigui, avui hi ha un article al Diari de Punto de l'Ester Palomera que ho explica molt bé, no? És
1: el Monty Python, la vida de Brian, allò no, del Frente pitjor, Popular de Judea...
2: Però la vida de Brian són 3 o 4. Aquí seria... Quants desquartitzats ja estan,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: És espeluznant, i el Mas Madrid a Madrid, tot això. Jo ja arribo a un punt, clar, que jo entenc que molta gent estigui desil·lusionada i no saben prou de lo terrible que s'està desil·lusionat en política, perquè està gairebé tan terrible com està il·lusionat. La política no està per il·lusionar, ens està per treballar, per fer feina i per servir. A mi m'agraden molt els funcionaris públics, que són bons funcionaris públics, governi qui governi, i treballen per la gent. I això és el que s'ha de veure. No aquestes picabaralles, jo ho deia l'altre dia, no sé on, de que quan entren al govern segueixen fent oposició.
1: Sí, sí, és un contra els altres i els altres contra els uns.
2: I després que tenen una agenda pròpia tots, com sabem molt bé, gràcies al nostre estimat Gabrielito, no? Que jo mai me l'he cregut.
1: No?
2: No, perquè és molt simpàtic, té molt carisma, té un pico d'oro. Però jo no oblidaré mai el tuit que li va enviar a Puigdemont.
1: Los 155 monedas de plata.
2: Exactament, això va fer molt de mal. Això va fer molt de mal. I s'ha de tenir memòria, no? S'ha de tenir memòria. I jo l'he vist a Madrid triomfar.
1: Triomfar.
2: Triomfar als jocs socials, diguem-ne, no? I hi ha una cosa que es diu madrileñitis, que jo espero que no m'hagi agafat mai, perquè sempre sóc de Mediterrani, però que fa que et creguis algú i que ets capaç de fer coses només perquè les dius. No, no, has de tenir un plan B, un C, un D, fins a arribar a la Z, no? I aleshores, quan va parlar, vaig dir, que bé que sona, que bé que sona. Però clar, i si només sona?
1: I Pedro Sánchez, què et sembla?
2: Doncs mira, amb el temps li ha agafat una mena de respecte.
1: Cau dret.
2: Bueno, la potra és indescriptible, la maraca que dèiem abans, no? Se li té que acabar, però de moment... Ara, jo el que veig és que els altres estan molt crescuts. Vull dir-te, quan dic els altres, dic
1: sí,
2: l'extrema dreta, i estic parlant del PP i de Vox, eh? I podríem dir de Junts, també.
1: I què passarà amb PP i Vox i Mana?
2: Què?
1: I què passarà amb PP i Vox i Mana a Espanya?
2: Jo tinc... Andrés. Tinc planes per a mi mismo. Saps? Ja soc gran.
1: Però fixa't que a Meloni li ha sortit un altre... És que, clar, li ha sortit un altre més a la dreta, encara.
2: És que quan, un cop obres el Meloni, per fer un xista dolent, no? Un acudit dolent, comencen a sortir petits melonis, com les nines russes, no?
1: Perquè manar costa, eh? Una cosa és fer oposició i una altra cosa trobar-te amb el... Per cal demanar.
2: Sí. No, manar costa i llavors inventaran qualsevol cosa. Tu veuràs si arriben a manar, perquè no vull posar quan manin aquests, sinó que si arriben a manar, perquè la història no està escrita i hem d'anar a votar tots el que calgui. Doncs, si arriben a manar aquests, el primer que faran és dir que és per l'herència rebuda, que tot el mal que fan és perquè els hi van deixar molt malament tot. Ells mai tenen la culpa de res. Ells van guanyar Espanya, cony. Ens van guanyar, així que ens oblidem. Els italians van ser molt astuts. Quan van arribar els americans al sur, es van canviar de camisa. Ja hi ha l'últim llibre de Mussolini, és boníssim, de M. El Hijo del Siglo. L'últim tom, crec que és el cinquè, que explica la República de Saló i com passen dels mateixos que aplaudien a Mussolini al mateix balcó fer-li botifarra, no? I després a desquartitzar-lo. I d'aquell verí surt l'extrema dreta de la que ha sortit la Meloni. I abans Força Itàlia, i etcètera, etcètera, etcètera.
1: Ara, diumenge, va ser que el Salvador Somalvigil Río sorties i deies que hay que votar en legítima defensa.
2: Què?
1: Hay que votar en legítima defensa.
2: Sí, sempre, no per amor.
1: En legítima defensa.
2: No, jo no he votat per amor només la primera vegada. I m'ha sortit malament. Pobre me, vaig votar el PSUC.
1: Hosti, clar, aquella època...
2: Aquella època, mis manos, mi capital, en recorda't del cartell aquell tan maco, en blanc i negre. Doncs, després vaig decidir votar amb el cap. Votar amb el cap, votar el que menys mal em fes. I com que m'agrada pagar impostos, doncs, escolta... No crec que hi hagi una altra política que paga impostos i distribuï.
1: Maruja Torres ha fet aquest llibre que es diu Cuanta más gente mejor, de más buenos momentos tengo, i que ja està a la venda i que és recomanable perquè és la història de a través dels seus viatges, a través de les seves vivències i amb el seu humor i amb aquesta autoparòdia que té habitualment, i que val molt la pena. Moltes gràcies, Marujo, per ser aquí, i torno quan vulguis, ja ho saps.
2: Gràcies a tu per sempre.
1: No, ja ho saps, que jo sempre recomano a la gent que comenci llegint O és ell, que és difícil de trobar, que de fet el vaig trobar perquè l'havia perdut.
2: Al Mercat de Sant Antoni.
1: No, en una botiga del carrer Comte Borrell el vaig trobar, de Barcelona, segona mà. Sí, O és ell, que és una història del viatge pel Julio Iglesias, el primer llibre que va escriure la Maruja.
2: Sí, encara, ara que es va posar de moda el Julio Iglesias i tothom pensava que és bo...
1: Sí.
2: Ara... Alguns ens trucaven i es quedaven escandalitzats que digués que en fi, que la marranada va començar fa molts anys.
1: Gràcies, Maruja.
2: Per dir-ho d'alguna vegada.
1: Moltes gràcies, Maruja Torres.
2: Cuideu-vos molt, criatures meves.
1: Igualment. D'aquí uns moments parlem amb Jaime Lorente, aquí al Món RAC1.
0: El Món RAC1, amb Jordi Basté.

0: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
1: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
2: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Si vols ser la compra
1: bé, has d'anar a carrer. Infla de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
2: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
6: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb. Madeira, Nàpols o Roma. I a bord, esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros a descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis. RAC 1.
7: Aquest dimarts el Barça visita el camp del Galatasaray. Des de les 8 a RAC1, els de Flick contra el Galatasaray. Torna la Champions al camp del Galatasaray.
8: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: RAC1. Tots som un milió. El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
10: Pràcticament 3:15.
11: Chiqui!
12: ¿Qué?
11: El niño.
12: ¿Qué niño?
11: Tu niño.
13: ¿A ti te gusta vivir aquí?
10: Avui ens acompanya a la distància Jaime Lorente, un actor que la majoria coneixereu com el Denver de La Casa de Papel o el Nano d'Elite. Ara obre una nova etapa professional com a director. Com a director, El mal hijo, un drama familiar que s'estrena aquest pròxim divendres. Jaime Lorente a distància avui. I teníem previst que estigués aquí, però no pot ser-hi per Renfe. Jaime, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
14: Muy bien, efectivamente. Con pena de no poder estar allí, pero bueno, lo sabes.
10: Ya.
14: Nos han impedido.
10: Sí. No has podido ni cambiar el billete, supongo, ¿no?
14: Nada, porque los billetes de primera hora de esta mañana estaban absolutamente completos y ayer estuvimos como 4 horas en la estación por un follón. Ha sido un lío de 3 pares.
10: Vamos a hablar de la película. Se estrena El mal hijo. Como siempre preguntamos, ¿de qué va? Cuenta a los oyentes de RAC1 de qué va El mal hijo.
14: Pues mira, es una historia que habla sobre los cuidados, sobre la sensibilidad, sobre una abuela y un nieto.

0: Pero bueno, tenemos a Miguel Ángel Puro haciendo del padre, tenemos a Hugo Arbués haciendo de ese hijo, Rubén, y a la maravillosa y enorme Susi Sánchez interpretando a la Pascuala, que hace un trabajo, la verdad es que soberbio.
1: ¿Vas a repetir como director?
0: Estoy escribiendo lo segundo, tengo unas ganas locas.
1: ¿De qué
0: o
1: va?
0: Sea que sí.
1: ¿O de qué? Si se puede contar.
0: No puedo decir porque estamos ahí trabajando, pero también es un tema social que me parece de una urgencia emocional fuerte y que a mí me toca mucho, vamos.
1: ¿Y como actor?
0: Pues ahí estoy, acabo de terminar de rodar la ópera prima de Esther Ortega, que casualmente y maravillosamente es la madre de Abel de la Fuente, que es el niño que interpreta a Rubén de pequeño en mi película, junto con Carolina Yuste, y nada, empiezo ahora también a rodar una serie para Netflix. Voy compaginando un poquito, que sería, la verdad es que mi ideal.
1: Jaime, muchísimas gracias. Que
0: Muchas gracias a
1: sea un
0: ti.
1: gran éxito este
0: Ojalá.
1: Malijo y el viernes ya en los cines. Muchísimas gracias.
0: Total.
1: Mucha, mucha
0: Muchas
1: suerte, de verdad.
0: gracias. Un
1: Gracias.
0: placer,
1: Un
0: ¿eh?
1: abrazo,
0: Vaya
1: igualmente,
0: muy
1: como
0: bien.
1: siempre.
0: Hasta
1: Buen
0: luego.
1: minuto a las 12.
0: Chao, chao, chao.
2: RAC 1.
3: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wallet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
4: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?
5: Comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
4: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
5: I amb més de 40 anys d'experiència. Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
7: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
9: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
10: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
9: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
10: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
11: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
12: Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
13: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
12: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
13: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
14: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
15: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
16: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 anys de memocràcia, un espectacle on hi surto un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialba.entrapolis.com.
17: Lo has hecho bastante bien.
18: A RAC 1 t'acompanyem.
1: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC 1 per un problema amb la teva veïna.
19: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
18: A RAC 1 t'informem.
2: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
4: El departament ha destituït la secretaria general.
18: A RAC 1 t'entretenim.
6: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
3: Però no res, és que al final acabaré rodolant.
6: Bueno, doncs pues, haver baixat amb
18: a RAC 1 juguem.
12: Gol!
20: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
21: A RAC1 et fem riure.
22: Avi, sisplau.
23: Vols veure una porra extensible?
22: Va, avi, va.
21: I et fem escoltar.
24: I de cop tens un accident que et canvia també
25: sí,
24: la vida
25: sí,
24: una altra
25: cosa. Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
21: I tot ho fem per tu. RAC1, tots som u.
26: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. This is the start
21: of something new. RAC1, tots som u. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
27: Mira, deixa'm dir que demà al món a RAC1 parlarem, vaja, els tertulians habituals, però demà també el Toni Clapés per parlar de l'estrena. Demà s'estrena la 2CAT Serveis Mínims, el nou programa del Toni a la tele, i després d'una obra de teatre que té molt a veure amb el món a RAC1.
28: Sí.
27: Bueno, demà sabreu un qui.
28: Estarem pendents.
27: Això mateix, la Polls.
28: Hola, jo vinc a... Sí. És que vinc a recordar-vos que us afanyeu i que us inscriviu a la 11a edició de la cursa a Platja d'Aro. És el diumenge 18 d'octubre, per tant, aquest diumenge veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres, és molt poquet, i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1, com tu mateix, Jordi Basté,
27: sí,
28: Toni Clapés, exacte, Anna Ballonesta, Joan Maria Pou, els Taroners, Aleix Pariser i els Muppets i molts més. Últims dies d'inscripció, per tant, estigueu al cas.
27: El bé que ens ho passarem. Ens ho passarem la mar de bé, t'ho juro, eh? De debò. Sempre ho passo bé amb la cursa allà, amb tots aquests sonats i tal, i amb els oients. Sí, ràdio i...
28: Em sembla que avui encara poden apuntar-se algú. La cursa de RAC1.cat, per tant, entreu-hi, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: La cursa de RAC1.cat, encara,
28: sí,
27: veus?
28: Senyor.
27: Mira que bé. 3 minuts i les 12. Hola, Joan Ferreguri, bon dia.
29: Hola, bon dia.
27: Què tal?
29: Molt bé. Mira, us porto un tall de Luis Eduardo García, que és narrador a Ràdio Astúries dels partits de l'Sporting de Gijón.
27: Sí.
29: Sporting de Gijón, que ahir s'enfrontava al Cádiz. Mm. En un moment donat del partit, va localitzar una pancarta al camp en contra del 12 d'octubre.
30: Pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar, sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre, nada que celebrar, y sacando la bandera de Palestina, iros a la mierda, que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz, mandando 12 de octubre, día grande de España, chavales, la hispanidad, día del Pilar. Ay, me caliento y de verdad... Oh, Dios, ya tengo la pilla preparada ya.
27: M'ha encantat la frase...
29: Grande d'Espanya.
27: No, iros a la mierda que sí, han puesto columpio. M'encanta, o sigui, és boníssima.
29: Mira, parlant de grans, també s'ha retirat Pedrito, jugador del millor Barça de la història, però segons Esport 3, tampoc et pensis que ha guanyat tant, eh?
31: El primer equip del Barça va jugar entre el 2008 i el 2015, guanyant 5 lligues i 3 Champions.
32: Caçadors de bolets.
31: I 3 Champions.
29: Mamma mia!
31: Champions.
29: I parlant de futbol, el Ballera repassa què diuen els oients del Barça juga a RAC1, però queda una mica, no sé, com a estranyot tot plegat.
33: Hi havia algú que ens enviava una fotografia fent algun pastís, a aquesta hora de la tarda.
34: Sí. Ara a mi m'aniria a veure una mica de pastís.
33: Ens ensenya els ous que té també preparats. Allò per fer el pastís?
27: Sí, clar.
33: Vull dir que... Sí. Això és... Què més hi ha en aquesta foto? Això sí, home, sí, és... Farina.
35: Simplemente dino.
33: Ous i farina, fonamental. Ets el pastisser de la casa, no, Ballera?
34: Eh?
33: No, algun. Tiramisú.
36: També hi poses ous?
33: Ous per suposat.
35: Eres un mariner con un
27: pan. Molt bé. Escolteu-me que això, que demà a les 6 del matí al món a RAC1. Gràcies, i avui al futbol, efectivament, a partir de les 8. Gràcies i a tots, bon dia i bona hora.
21: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
37: Bon dia, són les 12. Mica en mica l'alta velocitat es va encarrilant. Durant tot el matí ha arrossegat retards de fins a 2 hores per l'incendi ahir en un tren que cobria el trajecte Barcelona-Madrid i que va obligar a aturar la circulació durant 5 hores. Ara els retards s'han reduït fins la mitja hora, si fa no fa. Des de l'estació de Sants a Barcelona, Montse Martí.
38: La situació a l'alta velocitat ha millorat moltíssim aquesta hora. Després de les aglomeracions d'aquest matí, els accessos per agafar els TGVs aquí a Sants, fa una estona s'han cridat a accedir al tren els passatgers que anaven anaven a Sevilla, Madrid, Màlaga i Figueres, i ja no hi ha cues per entrar. Una imatge molt diferent a la d'aquest matí, que s'han acumulat centenars de persones que esperaven poder accedir als controls de seguretat. Els trens portaven retards d'hora i mitja, dues hores.
0: Llevo aquí desde las 7 de la mañana, estaba en la cola, ya había entrado dentro, y nos han hecho salir otra vez.
1: Un irio a las 7:50 del matí, camí a Zaragoza, que tenim allà un cotxe a lloguer i una reunió, i bueno, ens han enviat un missatge aquest matí que portava un retard a dues hores.
38: Renfe diu que al llarg del dia la situació ha d'anar millorant després del tap de trens que hi ha hagut aquest matí pels que no van poder circular ahir per l'incendi. El tren afectat continua a la via. Per aquest tram, uns 20 quilòmetres. Els TGVs han de circular per via única i han d'anar més a poc.
37: Més coses. Podem tancar la porta a entrar dins del Front Ampli. Després de l'acord amb Esquerra Republicana, que els durà compartir llista a Catalunya, aposten per buscar fórmules de col·laboració amb els partits de l'òrbita de Sumar, però sense fusionar-se en una única candidatura. Irene Montero era així de taxativa aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
4: No.
2: No.
4: No. No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
37: Montero aposta per continuar buscant fórmules d'entesa fins l'últim minut, però insinua que aquestes fórmules passarien més aviat per un acord electoral que no pas per una coalició. Tot i així, des de Sumar no tiren la tovallola, Verónica Barbero a Telecinco i Gerardo Pisarello a la 2CAT deixaven clar que s'hi deixaran la pell perquè a l'esquerra del PSOE hi hagi una única papereta.
5: Esta actitud de rufián, este cambio de decisión, lo que no puede ser un obstáculo para que todas las izquierdas vayamos juntas. El Frente Amplio es la unidad de la izquierda y, evidentemente, están invitadas a participar todas las organizaciones políticas que quieran, incluida Podemos.
7: Yo creo que han de ser y tenim poc temps, pero yo creo que es posible y así deixarem la pell.
37: Podem té previst fer primàries demà i demà passat i divendres acaba el termini per inscriure les coalicions. I els principals sindicats de l'Estat posen les bases cap a la vaga general de l'11 de novembre que reclamarà solucions a la crisi de l'habitatge. Comissions Obreres i la UGT reconeixen que és una convocatòria poc ortodoxa, però defensen que hi ha motius de sobres per l'aturada laboral. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
8: Si el marc central d'aquesta convocatòria és la crisi de l'habitatge, per això reclamen regular els pisos turístics i deixar sense incentius econòmics els fons d'inversió. El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, reconeix que la vaga de l'11 de novembre té un plantejament poc habitual.
9: Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatòria de paro heterodoxa. Ahora mismo lo que planteamos es dar una cobertura de paro general a una movilización de carácter social que es ofensiva, que pretende situar reivindicaciones sobre vivienda, pero también sobre otras cuestiones laborales.
8: Els sindicats, però, també tenen reivindicacions salarials per aquesta convocatòria. Entre d'altres, demanen apujar un 7% al salari mínim interprofessional i situar-lo als 1.300 euros al mes.
37: I Pablo Llarena té previst arxivar la causa contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig entre finals de setmana i principis de la que ve. El jutge del Suprem ja té pràcticament enllestida la resolució definitiva per aplicar-los definitivament l'amnistia, tal com li va reclamar el Constitucional. Només espera que les parts presentin al·legacions per acabar de tancar-la, tot i que divendres ha de viatjar a Colòmbia, té previst signar la resolució des d'allà. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
10: La Champions de futbol es reprèn avui amb els primers partits de la segona jornada. A les 9 del vespre el Barça jugarà al camp del Galatasaray amb prop de 1.000 seguidors blaugranes a l'estadi turc. Enviada especial de RQ a Istanbul, Marta Ramon.
11: Sí, Joan Laporta acaba de sortir de l'hotel del Barça per dirigir-se cap al dinar de directives amb el Galatasaray i més enllà d'insistir que guanyar la Champions és el gran objectiu, ha assegurat que l'equip de Hansi Flick és el que ara mateix practica el millor futbol del món.
13: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. A nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
11: Els jugadors ara descansen després d'haver fet una sessió suau d'activació al mateix hotel.
10: A la mateixa hora del Barça també es disputen 4 partits destacats: Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, Arsenal, Lilla i Inter de Milà Bruges. Encara en futbol, finalment el Getafe ha pogut fitxar Dani Carvajal. El contracte, això sí, és només per una temporada. En motor, la Fórmula 1 ha confirmat que torna a l'Àfrica. Més de 30 anys després ho farà Ruanda a partir del 2030, encara sense data per confirmar. I en bàsquet, avui hi ha 3 partits partits europeus amb equips catalans. A les 6 de la tarda, Bajesehir Manresa d'Eurocup, i a 8:45 del vespre, el Barça rep el Maccabi de Tel Aviv al Palau Blaugrana en la 5a jornada de l'Eurolliga, mentre que el Girona juga a la pista de l'Ostende de Bèlgica a la FIBA Europe Cup.
3: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
37: I el temps, el cel es mantindrà força ennuvolat durant la tarda i no es descarta algun ruixat en punts de la costa i del prelitoral central. A Ponent i cims del Pirineu, en canvi, hi haurà més estones de sol. Les temperatures seran semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus de màxima. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RACU.cat.
6: A minut de RAC1.
12: Més fàcil.
6: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
12: Actualitzada.
6: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
12: Renovada.
6: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
12: Escolta.
14: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
15: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
16: Amber!
17: Sí!
16: Sabadell!
17: Sí!
16: Les Corts!
17: Sí!
16: Poblenou!
17: Sí!
16: Quina de Mar!
17: Sí!
16: El Guinardó!
17: Sí!
16: Sitges!
17: Sí!
16: Sant Gervasi!
17: Sí!
16: Terrassa!
17: Sí!
16: Lassa de Mar!
17: Sí!
16: Badalona!
17: Sí!
16: De Coloma Farners!
17: Sí!
16: Bellcaire!
17: Sí!
16: Bellvitge!
17: Sí!
16: Rubí!
17: Sí!
16: El Vendrell!
17: Sí!
18: A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
15: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
18: Bon dia, Òscar Dalmau.
15: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
15: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Heu de saber que els trens d'alta velocitat a Catalunya funcionen a mig gas, amb afectacions a totes les operadores, Renfe, Uigo i Irio.
15: Sí, tot plegat per culpa d'un tren que es va incendiar ahir.
19: Un tren que es va incendiar. Sí. Doncs es pot dir que el servei de trens a Catalunya està... on fire.
15: Sí, molt bé.
19: On fire.
15: Home, si on fire vol dir que el servei de trens està en el seu millor moment...
19: No, és que on fire, però no cal... O sigui, on fire vol dir amb flames. O sigui, era una
15: acudit. Sí. Vale, ja.
19: No és en el seu millor moment,
15: bé,
19: perquè
15: qüestió...
19: bueno, s'està arribant al seu millor moment.
15: Ja. La qüestió és que Adif diu que el servei avui va recuperant la normalitat de forma paulatina.
18: Ah, sí?
15: Li agrada, Adif?
18: Sí, home, va recuperant avui la normalitat de forma paulatina.
15: Sí, senyor.
18: Recuperant la normalitat de forma paulatina podria ser el lema de Renfe. Recuperant la normalitat de forma paulatina des del 1492.
15: Sí. No. Avi, hòstia, no s'adormi.
18: Vols veure com treu fum la locomotora?
15: Va.
18: És que em podeu dir com estan els afectats pels talls de la línia entre Barcelona i Madrid?
15: Vol dir la gent que viatjava ahir al tren?
18: No, vull dir Ada Colau i Gabriel Rufián.
15: Aquí també hi ha la línia Barcelona-Madrid. Avui intentarem entendre, i no sé si ho aconseguirem, com queden les llistes electorals dels partits d'esquerres a les eleccions espanyoles.
18: O sigui, es torna a presentar Santiago Carrillo?
15: Home, avi, Santiago Carrillo és mort.
18: Ah, sí? Ho sap ell o què?
15: Sí, jo crec que ho sap.
18: És que tot i així, tot i mort, Carrillo trauria més vots que tota aquesta colla que s'ha presentat.
15: Podria ser.
18: Tot i abaixar-se els pantalons davant la monarquia, tot i acceptar l'estanquera de Franco, tot i ser un senyor que es fumava un cartró d'educador sense treure els paquets del cartró, aquest senyor posava un cartró a la boca, li calava foc i xuclava.
20: Això dins del Congrés de Diputats, directament.
18: Exacte.
15: Escolteu una cosa, que és que vosaltres, com sempre, només us fixeu en les coses negatives.
22: No, bon dia a tothom.
15: Bon dia, Mohamed.
19: coses positives és que encara queden independentistes. Les coses positives és que no ens importa què passi a Espanya. Jo sempre em fixo en les coses positives. La cosa positiva és que cada cop queda menys gent que veu que hi ha futur dins la gàbia d'Espanya. Perquè no s'entén. És que Espanya ja no ni s'entén. La gent ha desconnectat. Espera, està desconnectat.
15: Després intentarem entendre-ho, això.
20: Sí, sí, no patiu, que en parlarem bastament.
15: No, però ara, per exemple...
19: Ja està, Espanya, tota l'estona. No, no preocupis, que si Espanya no s'entén ja te l'explico jo des de Catalunya.
10: D'acord, d'acord, després ho expliques.
15: Ara heu dit que avui l'alta velocitat funciona mitja.
20: Sí, sí, s'estava recuperant el servei, ho deia ara la Montse Martí.
15: Doncs escolta, sigueu positius.
19: Sí, home, sí.
15: Digueu també que avui, com a mínim, no tenim cap incidència de Rodalies. Home, un aplaudiment, sisplau.
10: Un moment.
15: Què passa?
10: Home, que segurament no sé l'antena de RAC1, però fa una hora, ho hem explicat, que fa una hora Renfe ha informat que per culpa d'una incidència no funcionen els serveis de senyalització i les pantalles d'informació per saber quin tren arriba a cada estació de totes les línies de Rodalies de Catalunya.
18: Bueno, bé. Per ser que no hi ha...
15: És que aneu a fer mal, eh? Sempre hi ha alguna cosa.
18: Quan no és un all, és una ceba. Ara no funcionen les pantalles...
15: No, no funcionen les pantalles d'informació que avisen de tots els trens que arriben, a quina hora arriben...
18: Bueno, per la merda que han d'avisar, també t'ho dic. Què hem de fer? Què hem de fer nosaltres? Si jo vaig a l'estació, doncs, què he de fer si no hi ha pantalles?
15: Renfe recomana mirar els laterals i els frontals dels trens per veure quin és el tren que arriba.
18: Però què és això, el Lejano Este? I la gent que no hi veiem bé? O sigui, què hem de fer? Jo m'hi veig menys que un gos pel cul.
15: Sí.
18: O sigui, jo sóc una persona que...
15: Doncs vostè tindrà problemes, no sé.
18: I què he de fer? He de saltar directament a la cabina del maquinista, obrir un monobrellaunes, com si fos el Tom Cruise, despenjar-me a l'interior de l'habitacle i preguntar-li al maquinista, on vas, Massanet Massanes o Sant Vicenç de Calders? Sí.
15: Proviu.
18: He de fer això. Sí, home, no, només em queda això.
15: Jo, mira, escolta, jo...
18: Com hem normalitzat que et diguin des de Rodalies, de dir, no, mireu, fixeu-vos molt fora els trens, que allà ho hem escrit, el lateral o el davant. No, no funciona,
10: pots,
18: no.
10: Pots preguntar a la gent.
18: El que em sap més greu és que hi ha gent que paga, això ja ho hem comentat l'altre dia, hi ha gent que paga per un servei que no et donen. Sí. I que no és que no et donin des de fa dos dies, és un servei que no et donen pràcticament des que es va inaugurar la línia Barcelona-Mataró.
15: Sí.
18: I la gent pagant. Sí, sí. I no, és que s'ha colat. És que lo raro és que la gent no es coli directament.
15: Però
18: total, per la merda que donen...
15: Tu et coles directament, però si no arriba el tren... Vull dir,
18: no, sí, exacte, però això... Però i si has pagat, encara és pitjor.
10: Sempre li pots preguntar al maquinista, com deia vostè mateix, sí. Piqui a la finestra i ja està.
15: Jo només pateixo pels passatgers que hi anaven en aquest AVE que es va incendiar.
18: Sí, va haver-hi...
15: Que anaven de Madrid a Catalunya, la mar de contents, perquè venien de veure l'últim concert de la Shakira. Sí. No l'heu sentit? Sí, han sortit alguns testimonis dels telenotícies. Mira, ja veuràs.
0: Hem vingut a passar el pont amb amics, però sobretot a veure el concert de Shakira el dia 11. Exacte. Tot anava molt bé fins que hem vist que el tren no sortia.
15: Fixa't, i riu, dius, fins que...
19: Tot anava bé fins que hem vist que som un país de segona divisió.
15: Sí, sí, sí,
19: anava bé fins que hem vist que a Madrid estava tot net, però aquí tot fa pena.
15: Bueno, escolta, més que els van fer sortir a tots del vagó, un vagó en flames, eh? Els van fer sortir a tots abans que es fessin volta i volta a la graella.
18: Sí, home, clar.
15: Pobrets, n'hi havia molts de fans de la Shakira, en aquest... Venien de veure un concert en un descampat als afores de Madrid.
10: Sí. Crec que no eren...
15: I van acabar baixant del tren en un altre descampat als afores de Saragossa.
18: Sí,
15: fixa't tu, eh? Realment totes som una mica refugiades, oi? Les fans de la Shakira.
18: Sí, canviem de tema, sisplau, perquè ja està.
15: Ja està? Ja vols canviar de tema?
18: Home, sí, ja ho hem explicat, els trens...
15: Ha sortit una dona.
18: Ja.
15: Ha parlat d'una dona?
18: Sí.
15: Artista, la Shakira? I ja vols canviar... Ja et poses nerviós?
18: Però és que el tema dona pel que dona, també.
15: Machisme.
18: Molt bé.
15: Això és machisme, nenes.
18: I de què vol parlar?
15: I ho hem de denunciar en veu alta. Sí o no?
18: Un moment, sí.
15: Imbècil.
18: No, tampoc.
10: Però s'ha portat les Angelivers avui, una mica.
15: Sí, no, són Angelivers.
18: I de què vol parlar? Perquè és que jo anava a dir que sembla que ara...
15: El que acabo de veure, un tatuatge al braç...
18: Qui?
15: No hi pot haver cosa més, Cookie?
18: Qui? De qui parla?
15: Que un tatuar-te una flor.
18: A veure, un moment. No,
15: una flor?
18: No parem el programa ara per això.
15: Com que no hem de parar el programa per
18: suposo
15: això?
18: Suposo que refereix a aquesta noia, la primera fila, que va amb els braços descoberts, diguem.
15: Home, per favor, passa-li el micròfon, home.
18: No vol parlar. O sigui, els gestos que fa que no amb el cap
10: exacte.
18: I que fa que no vol el micro, sí, vol dir no vull parlar,
15: sí,
18: crec.
15: Sí que vol parlar, sí que vol parlar, perquè sap que si no parla ella, parlarà l'amiga.
10: No, i les amigues li van dient, sí, parla.
15: Claro, dona, com te dius, com te dius?
1: Sara.
15: Veus, això és un nom.
18: Sí.
15: Sara.
18: Què? Com el pastís.
15: No, Eura. No, Sara. Però, Eura, molt bé.
10: Eura,
15: Santa perquè... Sara, quin dia és? Quin dia celebres el sant?
1: No en tinc ni idea.
15: La mare de Déu.
18: Mare mia.
15: Home, per l'amor de Déu.
1: No parlo religió.
15: Ai, mare de Déu. Bueno, escolta'm una cosa. Com
2: al final
15: és,
2: guanyarà el califat, eh? No sabeu ni quan feu el sant.
15: Què t'has tatuat aquí?
17: Perdoni, Angelina, Santa Sara poden ser diverses sares. Pot ser el 13 de juliol, el 24 de maig, el 9 d'octubre, el 19 d'agost, el 20 d'abril o el 31 de maig. Per tant, cada dia...
15: Cada dia és Santa Sara.
17: La tarta Sara, molt
15: bé. 12 a 1, però sisplau. Felicitats, Sara.
17: Felicitats.
15: Saps el que dic jo?
2: Sí, què?
15: Jo el que dic és per molts sants.
17: Per molts sants.
15: No per molts anys.
17: No, no, per molts
15: sants. Per molts sants, eh?
17: Sí, sí, sants. I per què ha parat el programa? Per...
15: Pot donar-li la veu a la Sara, sí, que ens expliqui de què és aquest tatuatge que portes al braç. Per favor, Sara, sé que és molt important per
17: em
15: tu.
17: Em porta diversos, forma part d'aquesta tendència de fer-se tatuatges com qui, no?
21: Tendència, eh? No és gens important, és un no, ja està.
17: No és gens important.
15: Escolta, però amb aquest esperit vas anar al tatuador?
21: No, però no ho explicaré.
2: Segur que som parella.
15: Això vol dir que hem tocat os. Passa-li el micròfon a l'amiga.
2: No, no,
15: l'amiga
2: no,
15: ho sap.
17: No, no, no. Deixa estar l'amiga.
15: Ai, Déu meu, no en traurem l'aigua clara avui.
1: Hauríeu de veure la mirada de terror d'aquestes noies ara mateix.
2: Perdona, però porta un altre que és un croissant. Porta un croissant, també. I unes ulleres. Ens pots explicar una mica?
15: Deixeu en Pau a la Sara, per favor.
17: Sí, deixeu en Pau a la Sara.
15: Home, esteu aquí burxant, pobra noia.
2: Però és que té un croissant.
15: No, és igual. Pues,
17: que perquè és un jeroglífic. Tu pots entendre la biografia de la Sara si sapiguessis desxifrar aquest jeroglífic. El del croissant ens té molt despistats, però potser era...
2: I unes ulleres.
15: Alguna de vosaltres porta un piolina tatuat al... No? Un piolina al turmell? No? No? No.
1: Una fada?
15: Una fada, no?
2: Un follet enfilat a un bolet. No. És que durant molt de temps se va posar molt de moda un follet com molt content que estava, sí, enfilat a un bolet.
17: Sí. Què ha passat? Això a l'homòplat. Era molt important fer-te, sí, l'homòplat, aquest follet.
2: Era importantíssim. Era de gent, doncs, bueno, que entra a un festival i no saps com surt.
15: De qui és l'idea de fer-se un tatuatge a l'homòplat? Això no n'heu parlat.
17: No,
15: i això és idea dels tatuadors.
17: Què diu ara?
15: Efectivament.
17: No, efectivament,
15: quan van clients a dir, hòstia, no sé on fer-me'l i tal... Fes-te l'homoble.
17: Per què?
15: Perquè així no veuràs la merda que fas.
2: No, home,
15: sí, home, si te'l fas a la mà, és ràpid, veus no, que el tatuador fluixeja.
2: Però la gent té miralls.
15: Però a l'esquena, quan no té miralls. És molt difícil mirar-te l'esquena.
17: I jo no m'he fet cap tatuatge, però entenc que això deu picar en algun moment i no hi ha lloc pitjor al cos humà. Exacte. Que tu no, bueno, no hi arribes. Edat,
22: jo no m'hi he arribat mai, ni amb 12 anys.
15: A vostè li falta una mica de flexibilitat.
22: No, a mi el que em falta és 3 en 1, que és aquella mena d'oli que et poses, perquè jo ja... les articulacions... Jo tinc un forat a cada articulació,
15: sí,
22: i aquí em vaig posar una mica d'oli, una mica de rosa mosqueta, una cosa perquè funcioni.
15: Sí, sí, sí, de vegades grinyola i tot, eh?
22: Sí, home...
15: Els dos colzes li grinyola.
22: El màgic d'Os, saps el senyor de l'Obra, sí, Llaunes?
15: Bueno, l'Obra Llaunes seria la seva criptonita.
22: La seva criptonita, sí.
15: L'home de Llaunes, sí, sí, no sé com es diu.
22: L'home de Llaunes, sí, senyor, sí, sí, doncs aquest sóc jo, ara, actualment.
15: Ja, ja, ja.
22: Però, bueno, és una mica... Bueno, serveix pel temps i pel canvi climàtic. Jo sé quan ha de ploure amb un marge de 2 metres... i 2 minuts.
15: Que,
22: o sigui, jo m'equivoco, que com a molt dic, ha de ploure a 120 metres.
2: Ah!
22: I com a molt a 118 metres. O sigui, que sóc com un GPS, que... sí, sí, sí, sí. I dic, a ploure a 4:45,
15: sí?
22: I com a molt a 4:45 i 2 minuts.
15: Molt bé.
1: Ho diu amb accent de Lleida.
15: Enhorabona.
22: Sí, exacte, moltes gràcies.
15: Bueno, escolti'm...
17: L'Angelina s'estava queixant perquè deia que estàvem canviant, sí, de tema perquè, sí, estàvem parlant d'una dona.
22: Però claro, jo volia parlar... em sembla que ara sí... Ara sí que sí, aquesta setmana podem tenir l'amnistia definitiva per Carles Puigdemont.
15: Vaja, un altre home.
22: Bueno, a veure, sí.
15: I qui ho fa, això de l'armistilla aquesta?
22: L'armistilla, el jutge Pablo Llarena.
15: Veus, un altre, okay, home. Sí. Tots són homes, és que és així. Sí. És
22: bueno,
15: així.
22: Doncs digui'm de què vol parlar.
15: De, sí, coses importants.
22: Aviam, què?
15: Mira aquesta notícia que m'ha enviat avui la Pilarina al WhatsApp.
22: Sí, però no decidirem
15: el
22: els temes.
15: El WhatsApp que tenim amb, sí, les amigues.
22: Però no decidirem els temes del programa per el que li envia a vostè, sí, una senyora que envia uns memes.
15: És de La Vanguardia, eh?
22: Qui,
15: és la notícia que ens envia la Pilarina, és de La Vanguardia, bueno, que és un,
22: home,
15: diari que és vostre. Bueno, us paga el sou.
22: Sí, home, sí.
15: La Vanguardia paga el sou de tota,
22: sí,
15: la ràdio.
22: Sí,
15: sí, sí, doncs, pues mira, fixa't. Què? Com es titula? Llegeix el títol.
22: Aviam, es titula La febre dels ous.
15: Fixa't. La febre dels ous, ojo, eh? Nosaltres totes allò de dir, ai, a veure.
4: Sí.
15: Saps de què parlarà, no?
4: Què li ha cridat l'atenció de la febre?
15: Doncs, dels els homes, quan us poseu el termòmetre, quan teniu febre, sí. Dues vegades...
4: No.
20: A la xella. No. A la xella o al cul, però...
4: T'han de penjar molt, els has de posar per sobre una mica, per posar-te l'ou.
20: Perquè t'amiguin a la xella. No, a veure, això és un article, Angelines,
15: sí, la febre dels ous.
20: La febre dels ous, sí. Que explica que tot i que els ous estan pujant de preu des de fa anys, això ho hem explicat altres vegades, hi ha falera per menjar aquest producte, per menjar ous, perquè és font de proteïna i els nutricionistes doncs no hi troben cap contraindicació per fer que són saludables.
4: Una cosa, però no deien que portaven molt de colesterol els ous?
15: Sí que hi va haver molt, durant molts anys, no, escolta, com a molt, 2-3 ous a la setmana...
4: Ara no n'hi ha per tant. Ja ho han tret, això? I el del cafè com queda, doncs? Perquè és saludable.
15: El cafè és més complicat, eh?
4: És saludable o aquesta setmana ha sortit un estudi que diu que 3 cafès et poden matar de cop? Perquè, clar...
20: La setmana passada em va sortir un que deia que entre 3 i 4 cafès anava bé pel cor.
4: I qui el feia, aquest estudi? Juan Valdés?
15: Sí, home, va bé pel cor, 3 o 4 cafès, però pels nervis no, eh? Ja, bueno, nenes, jo em prenc, encara que sigui descafeïnat, eh? Ja, sí. Mira que el demano descafeïnat, em puja igual. Estic pels nervis, taquicàrdies...
20: Taquicàrdies...
15: Bueno, tot suor freda...
20: Suor freda...
15: Sí. Però... Sabeu lo que, al final, el que he fet? Escolta, ni descafeïnat, un roibos. Fantàstic.
4: Pensava que diria, saps el que he fet al final? Cocaïna. Una cosa que no m'acceleri tant com el cafè, perquè aquesta és una altra. També ho havien dit de les copes de vi.
20: Sí.
4: Van bé pel cor o tot el contrari? Perquè cada dues setmanes surt un reportatge dient una cosa i l'endemà la contrària.
15: Home, diuen que una copa de vi sí. No?
4: Sí, home, sí. Una copa de... Què diu l'estudi, que ha sortit fa 5 minuts i contradius a l'estudi anterior? Què han dit de la copa del vi?
15: Del vi avui no ha sortit res. La copa de vi avui no ha sortit cap estudi. No?
4: I el gluten? Ara es veu o és dolent el gluten? I quantes passes s'han de caminar al dia? Això també. Al final són 10.000 passes o amb 10.000 t'ha morts i amb 5.000 ets l'increïble Hulk?
15: No ho sé.
4: Eh? No cal, no. Lo important és fer 10 minuts d'exercicis de força i peses i no cal ni que caminis.
15: També.
4: Si pots viure 24 hores dins un llit,
15: sí.
4: I si aixeques dues ampolles de fombella d'un litre i mig durant 2 minuts, ja no cal que facis...
15: Bueno,
4: passar la llista definitiva d'instruccions que he de seguir per viure fins als 600 anys, per amb sentiment de culpa i un atac de goixa constant? Què he de fer? Bueno, com fins ara, no? Vale.
15: Sí. No. Avi! Avi!
4: Vols veure un exercici de força?
15: Avi, va.
4: Parlàvem d'això.
15: Parlàvem dels ous, nenes. Vosaltres, els ous, què tal? Com us els mengeu?
4: Bueno...
15: Us agraden durs? No, és així. Ous durs?
4: Sí,
15: ous... A mi m'agraden els ous remenats.
4: Ous remenats, molt bé.
15: Ous remenats.
4: Molt bé. Doncs...
20: Ous Benedict?
15: Ous Benedict.
20: Sí.
15: Jo, quan arribo a, pues, no sé, a qualsevol bar d'aquí, que fan cuina casolana d'aquí, m'adonen el menú i veig ous Benedict.
4: Cuina d'aquí.
15: Ous amb salsa.
4: Holandesa d'aquí, també.
15: I salmó.
4: Salmó d'aquí, també. El salmó sol ser d'aquí, de la Noguera.
15: I aguacate, també.
4: Aguacate del Segrià. Sí. Tot és quilòmetre
15: zero. Quilòmetre zero de proximitat, perquè està al costat de casa. Vull dir, és el bar, està al costat de casa. Tinc 5 minuts.
19: Quanta gent ha mort, no?, per fer aquesta torrada. És increïble, perquè l'alvocat el fan nens petits cosint pilotes.
4: No.
19: El salmó el pesquen també nens petits. Després de pescar la pilota i sobre l'alvocat munten els salmons, que són supergrans i fins que es cansen. I aleshores l'electrocuten. Però has d'anar en compte d'electrocutar el salmó, que no hi hagi un nen a sobre que l'estigui domant. Aleshores, tot això quan arriba aquí... Però... Això ho ha dit la d'aparellada.
4: Eh?
15: Sí, home, sí, segur.
19: Que estem omplint la nevera de productes que venen en avió...
15: Sí.
19: De productes que deixen una empremta de carbònica i aleshores el que tenim aquí de quilòmetre zero no valorem. Per exemple, l'avellana de Tarragona.
15: L'avellana de Tarragona.
19: L'oli d'arbequina.
15: Sí.
20: Arbequina no és un lloc, eh?
19: No, és una oliva. Una. Una concreta.
15: N'hi ha diverses,
19: però el que passa que té molt d'oli dins.
15: N'hi ha moltes.
19: O, per exemple, el fuet. El fuet ja sabem que és carn processada, però és la nostra carn processada. Gall d'indi, pollastre de pota blava.
15: Però, bueno, sí, ara no, fotem ara tota la denominació d'origen.
19: Carquinyolis.
15: Bueno, escolta, hi ha el gluten.
20: Sí. Què passa amb el gluten?
15: El gluten, no mengeu gluten, que engreixa.
20: No,
15: això ho sap tothom.
20: No,
15: engreixa. És important menjar proteïna.
20: No,
15: això sí.
20: Sí, el gluten...
15: Però hidrats de carboni, ojo, eh?
20: Bueno, escolta...
15: Nenes, no els toquem, gaire, els hidrats, eh?
20: Segons vostè, què no hem de menjar, doncs? Els hidrats, què serien?
15: Els hidrats, doncs, la mateixa paraula ho diu, hidrat.
20: En tot cas, el gluten per se no engreixa, simplement que hi ha gent que hi té intolerància.
15: No, saps res. Que la Conchitina em va dir que una neboda seva, que té una amiga que és germana d'una noia que era administrativa d'un negoci d'aquests de Primarta, que tenia una botiga d'aquestes de Sant Iberi, que està molt bé. Doncs aquesta persona li va explicar que antes, quan a la prehistòria, la gent no menjava gluten.
5: No, la gent llepava les pedres.
15: Que és una cosa que han posat ara el pa, els forners, el dimoni, i posen gluten al pa per matar-nos a tots i fer-nos gordis.
5: Si et maten no pots comprar més pa, no ho fan per això. Si és que queden forners a Barcelona, que crec que sí, que en queden 4 o 5.
20: Sí, però igualment el gluten no és una cosa que li injectin en el pa. Vull dir que és un component de la farina, vaja.
15: Això, sobretot, si voleu estar lluny de tot això, lluny de tot l'artifici i tot això, compreu a forns de pa, si pot ser la llenya. Jo, el Santa Glòria.
20: No, justament, això són cadenes, precisament. Això no són forns de partesana.
15: No, són forns,
20: No és un forn de partesana.
15: S'ho posa allà, no?
20: Sí, no.
15: Tenen pa.
5: Ho deixem aquí. Moltes gràcies. Que vagi bé, Angelines. Salut i bon dia. Nosaltres hem de continuar parlant de l'actualitat.
15: Bé, de fet, han passat més coses, però potser no són tan importants.
5: Tot seguit les repassem.
7: No cal moure't de recu per escoltar La Competència.
15: Doncs bé, com us dèiem a l'entrada, La Competència, hem de parlar avui de les eleccions espanyoles, també.
8: No, prou! Ja trigàveu, Té una caixa d'ibuprofen, una de paracetamol, una de voltaren i un tub de fisiocrem i una mica de reflex per tu.
15: Però, i això per què?
8: Porto una mica d'analgèsics antiinflamatoris, perquè m'imagino que et fa mal l'esquena després de passar-te tota la vida genollat davant dels espanyols.
15: Bueno, va, prou.
8: Aleshores, he portat tota aquesta farmaciola.
15: Sempre estàs igual, hòstia.
8: Com que sempre estem igual, sempre estem igual.
15: Ja n'has dit la teva, i tanca la porta. Ho he sentit malament o això és obrir la porta? Acabes d'obrir la porta.
8: És que jo sempre sóc fora, és tu qui viu engaviat.
15: Molt bé. Bé, parlem de les eleccions espanyoles perquè aquest cap de setmana hi ha hagut molt moviment als partits d'esquerres.
22: Home, però la notícia no és aquesta.
15: Ah, no?
22: No, la notícia és que a Espanya queden partits d'esquerres, no? Molt bé, felicitats. Sí. Ho saben ells, que són d'esquerres? O algú s'hi ha dit? O quan arriben a casa ho reflexionen, això?
15: Bueno, escolti, doncs finalment, després de mesos de matraca, perquè mira que portem mesos amb aquesta matraca, aquests partits dits d'esquerra no es presentaran en una mateixa coalició.
9: Bueno. No, aviam, tot això ve d'enrere, perquè en aquest espai electoral es va proposar una candidatura conjunta sota el nom de Front Ampli. Val?
8: Sí, perdona, hola, tal, bon dia. Hòstia,
15: Mohamed,
8: Frente Amplio,
15: Frente Amplio.
8: Això té molt sentit perquè tots aquests partits tenen una cosa en comú.
9: Sí, que són d'esquerres.
8: No, que són espanyols. Gràcies i bon dia.
9: Això segur que uneix molt, però...
8: I tant que uneix això, l'espanyolitat, quan han d'acceptar els vots de Manuel Valls o han de votar amb el PP perquè no hi hagi un indi per l'alcaldia de Barcelona, per exemple, s'uneixen molt. Quan s'ha d'anar contra l'independentisme, a Espanya no hi ha dretes ni esquerres, todos a uno como Fuente Ovejuna, i puto catalufo, perquè ara jo...
15: Ara he tancat jo. Escolta, ja n'hi ha prou, hòstia.
8: Mira, he dit que era un botiflet.
9: Va, va. La pretensió d'aquest Front Ampli era d'agrupar els partits de les esquerres que no es presenten a tot l'Estat, com Adelante Andalucía, Compromís, el País Valencià, la Junta Aragonesista, Esquerra Republicana i Bildu.
15: Bueno, el que tota la vida s'ha dit, els Getarres.
5: Els Getarres i companyia, amb frens. Sí.
15: Tot això és molt complicat.
5: Sí.
15: Jo no sóc ni dels uns ni dels altres, ja ho sabeu. Però mireu, a les eleccions espanyoles s'ha de ser pragmàtic i votar el candidat de consens de les esquerres. Que no diré qui és, però rima amb Pedro Sánchez.
5: Pedro Sánchez.
15: Pedro Sánchez.
5: Pedro Sánchez sembla un representant de Tenochtitlan, no?
15: Pedro Sánchez. Vosaltres feu el que vulgueu, jo no demanaré el vot per ningú, perquè això no, però recordeu, rima amb Pedro Sánchez.
5: Vale. Sí. Sort que vostè no és ni dels uns ni dels altres,
15: Bueno, és que recordeu, si vosaltres no aneu a votar...
5: Sí.
15: Vindrà l'ultradreta.
5: Sí.
15: I serà culpa d'aquí,
5: Dels catalans. Sí. Passi el que passi,
15: no
5: serà culpa dels catalans. O sigui
15: I llavors els trens, si ve l'ultradreta, els trens no funcionaran,
5: Home, però si
15: I la sanitat estarà desbordada, I si tindreu els sous baixíssims, i l'educació estarà infrafinançada.
5: No, però si l'educació...
15: Imposaran el castellà a les escoles,
5: també. Està imposat,
15: I després tot seran plors.
5: Però una cosa, a veure si m'aclareixo. I Esquerra, al final, es presenta en coalició?
9: No.
5: Com
15: No, bueno, aviam, avi, esperi.
9: Miro d'explicar. Aviam, al final Esquerra ja ha dit que no formarà part del Front Ampli, que es presentaran sota les seves pròpies cicles i amb Gabriel Rufián com a candidat.
22: O sigui que Rufián s'ha passat anys amb la matraca aquesta, que les esquerres han d'anar juntes a Espanya i al final va sol.
9: No ben bé, perquè Esquerra no anirà sola, perquè han arribat amb un pacte amb Podem.
22: Podem, però aquests no havien desaparegut.
9: No. Aquests encara hi són, i a Catalunya hi haurà noms de Podem dins de la candidatura d'Esquerra.
22: O sigui que l'Ada Colau anirà a la llista d'Esquerra per Podem.
9: No, perquè Ada Colau no és de Podem, Ada Colau és dels Comuns.
22: Però els Comuns havien anat amb Podem en algunes eleccions, no?
9: Sí,
22: no són el mateix?
9: No són el mateix, no.
22: I ara no van plegats, aquests Comuns?
9: Comuns i Podem ara no es poden veure.
22: Doncs no Podemos, no?
9: Exacte.
22: Podemos o Podemos. En Comú, doncs tampoc en Comú. O sigui, ja el nom, ja dius no.
15: Sí, no.
22: No funciona. Llavors, la Colau amb qui es presenta?
9: Encara s'ha de confirmar, però sembla que serà la candidata del Front Ampli a tot l'Estat.
22: Front Ampli?
9: Sí.
22: I això què és? Han fundat un partit nou?
9: No és un partit nou. No és un... No? Coalició de diferents partits.
22: No entenc res. Quins partits?
9: Per exemple, Sumar, del Movimiento Sumar.
22: Movimiento, sí, de l'Íñigo Errejón.
9: No, Íñigo Errejón en formava part amb el seu partit Más Madrid, quan es va fundar, però ara ja no hi és.
22: Qui no hi és? Más Madrid?
9: No, hi és l'Errejón, Más Madrid. No, Más Madrid sí que hi és, que era Más País abans.
22: Más País de què? Però que és un partit del diari, o què passa aquí? I qui més hi havia Más Madrid?
9: Clar,
22: perquè Más Madrid, tots podien dir-se Más Madrid, i no passaria.
15: Sí, sí.
9: Más Madrid també hi havia abans Manuela Carmena, per exemple.
22: Carmena,
9: En el seu moment.
15: Carmena i... o Llarena?
9: No,
22: l'altre. Vostè no comença,
8: perquè ja prou complicat.
15: Estem parlant de jutges.
8: Sí, però no era una jutge, era abogada.
15: Sí,
8: no era jutge.
9: L'advocat era en Turull, em sembla.
8: No, obris.
15: En Rull?
8: Sí, no.
15: I en Turull.
9: Els dos.
15: Amb qui es presenta Rull?
22: A veure si ho entes.
15: Amb Junts es presenta Rull?
22: Estàvem amb l'esquerra d'aquestes que no s'entenen.
8: Ja passarem a la dreta catalana un altre dia.
22: Un moment, a veure si ho he entès. Sí. Ara Sumar, hi ha aquella senyora de Yolanda Díaz?
9: No, ara Sumar...
22: Ada Colau?
9: No.
8: Yolanda Díaz sí que hi era, però no es torna a presentar per Sumar.
22: Ah, sí. Però un moment que m'ho estic apuntant.
15: Yolanda Díaz és la ministra aquesta rossa.
8: Sí, una d'elles, sí.
22: Rossa d'Espanya?
15: No. Porta unes ondes, eh?
22: Bueno, la meva pregunta, la meva pregunta és... On és Bob Pop?
15: Per què es presenta?
9: D'això no en tinc ni idea.
15: Jo crec que no es presenta per ningú.
22: És que el jovent no teniu ni puta idea de res. És que la gent no vota... És que no s'entén l'esquerra.
15: Escolteu una cosa, a veure, un moment. Silencio!
22: Aviam.
15: Vosaltres voleu entendre tot el que passa a les esquerres?
22: No, a mi...
15: Jo us ho resumeixo jo.
22: Sí.
15: Els d'esquerres...
22: Sí.
15: Mamareu PP i Vox
22: durant
15: 40 anys.
22: Com Franco, però sense...
15: Crideu tots amb mi. Viva Franco!
22: Un moment, però què fa?
15: Ui, per un moment.
22: Per un moment, sí, no, ni per un moment. Bueno, doncs, anava a dir, ha quedat clar.
8: No ha quedat clar.
22: Bueno, continuem parlant d'altres qüestions. Parlem ara de drogues, d'altres tipus de drogues. L'Ajuntament de Barcelona alerta que es dispara el nombre de turistes que acaben a urgències intoxicats després de menjar gominoles amb derivats del cannabis.
15: Bueno, ja coneixeu el refrany. Si no vols pols, no vagis a la botiga retolada I Love Cannabis.
22: Sí, ja. Sí.
15: Ojo, us heu de fixar molt bé, perquè enganyen, aquestes botigues. Posen I Love Cannabis, però si us hi fixeu bé...
22: Sí.
15: I Love Cannabis,
22: sí.
15: En lloc d'un cort... De
22: love? No.
15: Hi ha una fulla de marihuana.
22: Ah,
15: doncs, ojo,
22: ja ho sabeu. Ojo, sí,
3: són detallistes.
15: Sí.
8: O canadenques.
15: Sí. No,
3: doncs es veu que cada cop hi ha més turistes que acaben a urgències després de consumir llaminadures amb derivats del cànnabis. Sí. Es coneixen com les gominoles del riure i s'elaboren sovint de manera il·legal.
15: Bueno, doncs si és il·legal, no hi ha problema, no?
22: Home.
15: Quin és el problema? És il·legal.
22: Sí, bueno, el problema és que és un problema de salut pública.
15: A les proves me repito.
22: Sí, bueno, però...
15: Senyora Noelia Caranesi!
3: Sí,
22: no piqui la porta. Ai, la taula. La porta, piqui la porta.
3: No piqui, en general.
15: Vostè ha dit il·legal o il·legal?
3: Il·legal.
22: Il·legal.
15: A.
22: Sí.
15: No I.
22: No.
3: No.
22: I?
15: No.
22: A. Ja. Doncs...
15: O.
22: E.
15: Va. U. Va?
11: Sí?
22: No, va? Ja, estàvem parlant d'aquestes de drogues que també s'han posat de moda, que bàsicament, doncs, és això.
15: Gent... Alegal és il·legal? Pregunto.
22: No.
15: Alegal és il·legal?
22: No, no, és, no són sinònims del tot.
15: Ja està, només és il·legal tot això. Si t'enxampa la Guàrdia Civil,
22: sí,
15: conduint un tràiler amb 34 tones de llaminadures d'aquestes de marihuana de riure.
22: A veure, marihuana de riure. El legal vol dir que no està prohibit, però tampoc permès expressament.
15: Ah, fixa't. Ah, no, no, no.
20: Sí, no, ja, ja.
15: Anem
20: ja
15: al diccionari.
20: Quin diccionari?
15: El diccionari de la RAE.
20: No, però si estem parlant en català. Ja, estem parlant en català.
22: Una altra cosa no, però diccionaris on tenim un fotiment.
15: A legal.
20: Sí. A legal, sí.
15: Quere... Fixa't tu.
22: Quere decir...
15: Quere decir...
22: Sí, per qui ha escrit aquest diccionari?
15: Legal.
22: Quin analfabet ha escrit?
15: Quere decir que no está prohibido, pero tampoco permitido expresamente.
22: Sí. Necessites un diccionari, necessites un diccionari per entendre el diccionari.
15: I què passa als diccionaris? Si us hi fixeu...
22: Què?
15: Sé que aquí molta gent no ha obert un diccionari esta puta vida.
22: No, ja, ja,
15: jo us explico. Primer ve la definició.
22: Sí, home.
15: I després, uns quants exemples.
22: No
15: perquè
22: sempre
15: tu puguis dir, jo que sé, pelota,
22: sí,
15: balón.
22: Sí.
15: Los niños juegan a pelota, per mm-hmm exemple, no?
22: Mm-hmm.
15: Pues aquí...
22: Un exemple que no t'ajuda gaire.
15: Aquí, pues aquí, alegal.
22: Alegal,
15: alegal. Quiere decir que no está prohibido, pero tampoco permitido expresamente.
22: Mm-hmm.
15: Como aplaudir cuando aterriza un avión. Sí. Y a un segundo ejemplo.
22: Sí.
15: O ser nazi en 2026.
22: No, home, no, pero eso no es alegal, en principio sí.
20: Alegal es más senzill, ¿eh? Alegal simplemente es que no está previsto por la ley, es decir, que ningú hi havia pensat.
15: Per tant, és legal.
19: No, per exemple, jo, o sigui, jo no te diré si porto o no porto un Invisalign. No està previst per la llei. És legal.
15: Què dius ara?
22: Aquest és l'exemple.
15: Quin exemple més absurd.
1: Aquest també està al diccionari.
19: Pots aplaudir aquesta noia.
15: Bueno, perquè tots porteu Invisalign.
19: No, ja diu que no, però ha entès perfectament. És que estem fent l'un per l'altre, eh? Amb aquesta,
15: Jean no? Paul, no, no vagis per
19: no,
15: aquí.
19: No, però des del respecte. Pot ser que no portis vidres a les ulleres? Ah, sí que em portes felicitat perquè estan molt nets.
20: És l'única persona que porta ulleres i et porta els vidres nets. Que les has comprat avui? Perquè és l'únic, suposo... Perdó, hi ha un noi a darrere que ha fet una cara de dir... Me cago...
19: Jo també
20: la merda que porto jo a les ulleres, va, en comparació... I a més són pràcticament les mateixes ulleres, eh? Però és igual.
19: És increïble. Bueno, doncs ja està. Podem quedar després...
15: No podem quedar després.
19: Vale, és que jo no te miraré la cara, però...
15: No, ja.
19: Crec que mai he tingut una conversa tan llarga amb una noia.
15: Però si no ha tingut
1: I no hi havia ni paraules.
15: No t'ha dit res.
19: Però hi ha hagut mirades.
15: Però què collons ha tingut?
19: M'ha donat la raó, ja no me'n recordo en què, però m'ha donat la raó.
22: Bueno, continuem.
15: Bueno.
3: Després de consumir aquestes llaminadures del riure, la gent arriba a urgències amb atacs de pànic, crisis d'ansietat, vòmits i suor freda.
19: Pues quin riure, no? Més raro. Com quan jo quedo com amb una noia, que m'ha passat alguna vegada.
15: Però tu quan has quedat amb una noia?
19: Mai.
15: Doncs ja està. No t'inventis coses.
19: Fa un minut he tingut una interacció.
15: No.
3: L'Hospital Clínic alerta que cada cop més atenen més gent d'urgències per culpa del consum d'aquestes substàncies.
12: Doncs ja tenim aquí el misteri.
15: Misteri del dia, professor de bo, bon dia.
12: Bones i màgiques nits, a mans del misteri i a mans de la llaminadura. Usaran els carmels? Veig que hi ha nens a la sala.
15: Sí, n'hi ha un parell.
12: S'ha generat una situació molt estranya. Bueno, no passa res. Estem davant del xupa-xups del misteri.
15: Bueno,
12: la pega dolça de l'ocult. El palo dur d'allò desconegut.
15: Sí.
12: El sidral.
15: S'ha entès. No cal que busqui més sinònims, que ja ho hem entès.
12: Els ossets d'allò que no pot ser conegut. De què estan fets realment tots aquests vàpers i llaminadures? Doncs estan fets el material en què estan fets els somnis.
15: Ah, sí?
12: Mm-hmm. Bueno, corregeixo. Estan fins al material en què s'han fet els malsons. Aquells malsons que intentes córrer, però de sobte el cos va molt lent, et pesa molt i no pots avançar.
15: Sí.
12: Aquells malsons on algú et desperta picant a la porta de la teva habitació i resulta que és ta mare per dir-te que són les 12 del matí i fas 5 hores tard a la feina.
15: Sí.
12: O aquells malsons on us comencen a caure totes les dents enmig del carrer i heu de fer veure que no passa res amb la boca plena de sang i les mans.
15: I
12: són meus, me'ls torno a posar.
15: Sí, però no.
12: I te'ls poses malament.
15: Professor! Roten el gra, sisplau.
12: Sí,
15: vagi acabant, home.
12: O sigui, que ja sabeu, si us ofereixen un xupa-xups verd, sense etiquetes, feu com Raimon.
15: Què hem de fer?
12: Digueu no. Vosaltres no sou d'eixemón. Per tant, misteri resolt.
15: Misteri resolt. Doncs bé, nosaltres anirem a publicitat i després, en tornar, parlarem de bolets.
20: Sí?
15: Amb en Juli Pijolí.
20: En Juli Pijolí,
15: Juli.
20: Sí, sí, sí.
15: Prepara't.
19: Ja, venia tothom.
15: Prepara't, vol dir que vagis escalfant i, si pot ser, vocalitzant, fent exercicis de vocalització.
19: Ah!
15: No. Això és escalfar la veu, però aquí hauries de posar-te...
19: Escalfar la paella, una mica de bolets, una mica de dou, i farem un remenat. Farem un remenat amb una truita que et permet veure més enllà.
15: Hòstia, tot això després de publicitat.

0: 105 són el mateix?
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
3: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers 2 anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
4: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
5: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
4: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
5: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 els 480 grams. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
15: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
16: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
17: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep Punès.
18: Nosaltres som...

0: Andalusia. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Assistència sanitària funciona com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre. Un model en què metges i usuaris comparteixen una mateixa manera de veure la salut, sense agents intermediaris entre uns i altres. En definitiva, metges i usuaris tenen un objectiu compartit, oferir una assistència sanitària de qualitat. I per desè any consecutiu és l'assegurança més ben valorada pels metges. Això permet una relació directa i una manera de prendre decisions basades en les necessitats reals de la medicina i de les persones. Assistència sanitària, l'assegurança ja mèdica dels metges ja i la teva.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Assistència sanitària, gràcies Noemí Polls. A la competència, abans d'anar a publicitat, parlàvem de...
3: Que estàvem parlant de bolets, eh?
0: Sí.
3: Continuem parlant de bolets.
4: Jo una vegada vaig tenir un molt mal viatge d'ambolets.
3: Parlem de bolets comuns, eh? No de bolets al·lucinògens.
4: Sí, és que vaig tenir un mal viatge menjant xampinyons. O sigui...
5: Xampinyons?
4: Xampinyons.
3: Però què dius?
4: Portobello no, els de tota la vida, els altres. Vaig cuinar-los amb all i julivert. L'all no me va sentar bé, perquè l'all és, bueno, sempre torna, no? És com l'ultradreta a Espanya, no?
6: O Nietzsche,
4: sí. No, no, eren amb all i julivert. Aleshores, menjar all, pues, sempre per mi és com una ruleta russa.
3: Sí.
4: Me sentarà bé o em passaré la resta del dia inflat com un peix globus i buidant-me pel cul com un rellotge de sorra? Escolta, si la sorra fos vent, clar.
3: Sí. Quin fàstic, Jean-Paul.
4: No, pues, jo parlo, per cert, heu jugat alguna vegada a la ruleta russa?
3: No.
4: És un joc molt divertit, hi ha molta tensió, és el que té. El que passa és que si, no recomano jugar-hi sol, perquè sempre pringa el mateix.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: O els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces la Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces la Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: No.
5: Va, gràcies, senyor Nom.
4: No, no és comestible una amanita muscària. No,
5: no, no confondre amanita muscària amb amanita faloides. A mi com a farina de borda, farina de vora. Amanita muscària, que sé tant el nom. Amanita faloides, volia que s'obrit en la forma fal·lus. Fal·loida.
4: Sí, sí, sí.
5: Fal·lus de nom. Podria ser en cas que el nom tingués un nom molt desenvolupat, el penis. Ens ha sortit un nom una mica de massa penis. Bueno, més penis que nom.
4: Juli,
5: no?
4: Juli, Juli.
5: No consumi.
4: Juli.
5: No consumi o preguntar al senyor Nom.
4: Juli, què volies?
5: Puc tastar.
4: Què volies?
5: Perdoneu, però és que estic molt preocupat pel canvi climàtic. Si no plou, no hi ha bolets. I si no hi ha bolets, en Juli no està content.
4: Què parles de tu, en tercera persona, avui?
5: Però no només de mi, sinó de nosaltres, també en tercera persona. Ells, no?
4: Ells. Qui són ells?
6: Ells som nosaltres.
5: Ells som nosaltres.
4: Ells som nosaltres. I nosaltres?
5: No, també. Som ells, no?
4: Nosaltres som ells, sí.
5: Al final, pues,
4: no t'entenc, no et segueixo.
5: Sí, bueno, o sigui... a mi m'encanten els bolets, és el que has d'entendre. Són com... Sóc un nom.
4: Ets un nom?
5: Sóc un nom. I el sap tothom. En tot cas, heu de saber que jo sóc un gran caçador de bolets.
4: Sí?
5: Sí. Ja sabeu què diuen, bolet o rovelló al serró. O a partir de certa hora de la matinada tot va... al serró, també. O sigui, vingui d'on vingui. Especialment si ve d'un albanès amb més butxaques de pantalons que dins. O sigui, hi ha persones que tenen moltes més butxaques que dins.
4: Gent que circula de nit pels bars?
5: Sí, no.
4: Amb més butxaques que dins.
5: No només pels bars, també els lavabos, els bars. També hi ha aquell refrany que diu any de bolets, anys de castanyes. Jo dic sí als bolets, sí a les castanyes, perquè una cosa pot posar a l'altra, no? Sí, és...
6: Hi ha gent que està nerviosa perquè no acaba d'entendre la teva vocalització.
5: Jo crec que està nerviosa perquè ho entenen tot massa. O sigui, hi ha un problema d'entendre massa les coses.
4: Sí. Sí que ha semblat que algú entenia massa.
5: Sí, exacte, exacte. I al final és la internacional del bolet. Ens coneixem entre tots.
4: Sí, segons tu, si és bon bolet, porta una bona castanya.
5: Porta una bona castanya. Tu recordes la cançó de la castanyera?
4: La castanyera.
5: Oi que hi ha una pare que diu la castanyera, 20 castanyes de la muntanya, a la plaça, a la ciutat?
4: Sí.
5: Jo la conec. La castanyera es passeja amunt i avall de la Rambla de Barcelona i encén un molinet amb llums a l'altre. El molinet.
4: Què?
5: Vestida pakistanera, no? Aleshores, coffee shop.
4: Concepte coffee shop?
5: Coffee shop.
4: Què té a veure ara, coffee shop, aquí? Amb...
5: Quan diu coffee shop, t'està oferint una paperina de droga. Digues que no. Digues, no. Aquí, a este país, droga no.
4: Este país, droga no.
5: O en tot cas... de quilòmetre zero. I en tot cas, algú que en sàpiga. O sigui, la droga és una cosa molt seriosa. Jo no faig broma a les coses serioses.
4: Bueno, jo t'estic fent que sí amb el cap, però no t'entenc.
5: Aquest senyor...
6: La droga és una cosa molt seriosa.
5: La droga és una cosa... Exacte. I aquest senyor està aixecant el llit, que li baixarà un dono, i se li clava ara.
4: Estàs parlant d'aquesta gent que hi ha a la Rambla que...
5: Aquests que...
6: Que tiren un llum cap amunt i va baixant, no saps exactament on baixa, no saps exactament què venen, tampoc.
5: Quatre dies vaig estar mirant una empanada.
4: Però això, quina relació té amb els bolets, Juli?
5: Ja ho veuràs. Ja ho veuràs.
4: Bueno, escolta'm, mira... Bueno,
5: quina hora és?
4: Saps què?
6: És l'hora de comptar diners, que diries tu.
4: Acabo de veure que ens podries explicar tot el sarau de les esquerres a les eleccions espanyoles, que ens quedarà molt clar. Però serà després de la publicitat.
5: Has de votar amb la paperina.
4: Sí, sí.
6: No!
4: Papereta.
2: RAC 1.
7: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
8: I tant que hi vinc, ho diràs meus pares.
2: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
9: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i la

0: mor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
1: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
2: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
1: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
2: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
1: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
3: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
6: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
10: Xavi i Jordi Corat, bona nit, com esteu?
11: Bona nit, molt bé.
12: És que el Xavi no para. Ah. El Xavi, tu no hi pots dir, anem a sopar. No, no puc, aquesta setmana tinc tota la setmana plena.
10: La gent de plena.
12: Coses, exacte. Fins d'aquí, en 3 mesos no podem quedar.
13: Bueno. Sopar de germanó. Escolteu-lo al 9C o recupereu-lo a RAC1 Podcast, a l'app i al web de RAC1.
14: Notícies, contingut exclusiu.
15: Podcast, RAC1.
14: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
16: RAC1.cat.
17: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
18: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles.
19: Citroën.
18: Condicions a Citroën Pones.
20: Recordes el teu primer Corsa?
21: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel Pones.
22: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a Toyota Pones.
24: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu.
0: Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
11: Amb Lidl Plus tria 6 burgers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
24: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Al, ja t'has menjat nou panetones?
3: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
2: I ja l'has trobat?
3: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
2: Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
2: Més info a aldi.es.
4: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que...
2: ping!
4: Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
9: Mm-hmm.
8: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
12: M'estàs escoltant La Competència.
13: Emetent des del polígon Can Jardí.
14: Benvingut a l'altre.
13: Serà una gran vetllada.
12: Amb els Oscars.
15: Fabio Illa.
14: Aragó.
16: Doncs fins aquí La Competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dia.
17: Sortirà les notícies o què?
18: Les notícies, sí,
17: explicaran que han portat dos ninos de Kepler a aquesta família del Vendrell, que són Òscar Dalmau i Òscar Andreu, fet amb cubs de fusta. Això sortirà a les notícies.
18: Bueno, cubs de fusta, Kepler... Jo Kepler. Crec que hi ha diverses errades en el teu discurs, Jean-Paul. Però
17: vale, doncs que surti a les notícies, ja ho arreglaran ells.
18: Ja ho penjarem a les xarxes, sí.
17: Gràcies.
18: Doncs bé, això, ara us deixem amb les notícies. Després en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies amb la Núria Travessa. Bon dia.
19: Hola, bon dia.
18: I amb en Xavi Rocamora, bon dia.
20: Bon dia.
19: Els moviments i les negociacions que hi ha a l'esquerra del PSOE continuen marcant l'actualitat. Podem defensa l'acord amb Esquerra i descarta del tot integrar-se a Front Ampli, això sí. Diu que hi continuarà parlant per buscar la manera de col·laborar-hi. Els comuns obren la porta a parlar, si cal, demarcació a demarcació. Els sindicats, mentrestant, defensen la convocatòria de vaga general, tot i admetre que és poc ortodoxa. A tot això, els Reis, Felip i Letícia ja són a Ceuta. És la seva primera visita a la ciutat autònoma, la primera, de fet, que hi fan uns monarques espanyols els últims 19 anys. La ciutat els ha rebut neta com una patena i amb milers de persones al carrer. Nosaltres hi hem enviat en Jordi Armenteres.
21: Sí, un bany de masses total en aquests moments de Felip VI i la reina Letícia, sense cotxe, peu entre la multitud. Acaben d'entrar a l'Ajuntament de Ceuta i, de fet, per d'aquí uns minuts s'espera que surtin al balcó a saludar. Hi ha dues Ceutes avui aquí. Aquesta, la institucional, plena de banderes espanyoles, amb proclames d'espanyolitat constants, tu deies, Núria, neta com una patena. L'altra, la dels barris de la perifèria, on hi ha més de 10.000 migrants que van arribar nedant fa 2 mesos i mig. La majoria ocupaven platges, però els han acabat fent fora els últims aquest cap de setmana.
19: Tornarem, doncs, a Ceuta d'aquí a una hora i anirem també a Brussel·les perquè Bulgària investiga l'atac a un vaixell comercial ucraïnès a les seves aigües al Mar Negre, que ha ferit de manera lleu 5 tripulants. Tant el govern búlgar com la Unió Europea i l'OTAN en culpen el Kremlin, un pas més, per tant, en l'escalada de tensió entre Moscou i Brussel·les. I el que millora és la situació a la xarxa ferroviària i a l'estació de Sants de Barcelona, on aquest matí hi ha hagut aglomeracions importants arran de l'incendi d'ahir en un tren d'alta velocitat al tram de Saragossa. Aquesta hora els combois encara circulen per via única en aquest tram afectat, però els retards es van reduint, ara són de mitja hora, i Renfe calcula que continuarà sent així durant tot el dia.
22: I ara els esports.
20: Avui es reprèn la Champions un mes després amb els primers partits de la segona jornada, entre ells el del Barça, que visita el Galatasaray. Hansi Flick encara no podrà comptar amb Rafinha ni De Jong, lesionats, i s'espera el retorn a l'11 de Pedri i de Cubarsí. El partit començarà a les 9 del vespre, una hora abans en directe a RAC1. A la mateixa hora també destaca l'Atlètic de Madrid, Manchester United, el Villarreal, Nàpols o l'Arsenal, Lilla. El Madrid, a la seva banda, viatjarà d'aquí a poca estona cap a Itàlia, on demà s'enfrontarà a la Roma. Aquesta tarda tarda podrem escoltar Mourinho, ja des de la capital italiana, tres dies després de negar-se a parlar en el postpartit del Madrid-Villarreal. No va voler. Va haver-hi la polèmica.
22: Sí, Mourinho, sí, sí. Des que està el Mourinho, ens ho passem bomba, eh?
20: Sí.
22: No ens ho passem bomba, perquè cada dia és un espectacle. Ai, quina gràcia avui al públic. S'han posat tots a l'esquerra del pare i tu, Jacqueline, t'has posat a la dreta. Filla meva, sent sud. Sí, i tu no ets de dretes, no, Jacqueline? No. D'esquerra total ets, eh? Bueno, que barbaritat. Bueno, no passa res, no, perquè estem pel diàleg, no? Avui parlarem d'això, t'acord, una mica.
20: A veure, això que deia, en futbol, en bàsquet, també tenim diversos partits de competició europea pels equips catalans. A l'Eurolliga masculina, el Barça rebrà el Maccabi de Tel Aviv a 8:45 del vespre. Abans, a les 6, el bàsquet Manresa visita el Başakşehir turc en partit d'Eurocup. I mitja hora més tard, a 6:45, també juga el Girona a la Europe Cup, a la pista de l'Ostende belga.
22: Escolta, i ara el temps.
19: Ens espera una tarda de més sol a les comarques de Ponent i punts del Pirineu. Més núvols, en canvi, a la resta. Fins i tot en trams de la costa i del prelitoral central es poden escapar alguns ruixats. L'ambient serà suau, fins i tot càlid, altra vegada, com ahir, amb temperatures d'entre 22 i 27 graus.
22: Escolta, moltíssima gràcia, Núria Travessa, de veritat t'ho dic. Xavi Rocamora, que va dir molt bé, que veus beneeixi. I tal, estem molt pendents perquè estan els Reis que van... que estan els Reis que van a Ceuta, no sé si vostès s'han alterat, no? Que és la... Si tu ara tens el teu barri que dius, pues, bueno, això va passar a les Olimpíades, ai, no sé què, no sé quantos, envies els Reis i són com una quadrilla de neteja, diguéssim. O sigui, és increïble. Sí, sí. Si tu vols arreglar alguna cosa, truca als Reis, eh? I a l'Armen, no? Armenteres, estàs tu ara?
0: Hola!
22: Hola, què tal?
0: Bon dia.
22: I ara ha arribat els Reis o no?
0: Sí, han arribat. De fet, ens acabem de perdre per un minut i mig el momentum.
22: Per culpa d'aquest, que tot el dia parlant d'esports, hòstia! Tant està bo, els Reis arribaran a la Ceuta! Arriba l'Armenteres connectat i tu parlant del Mourinho. De veritat, t'ho dic que sí, increïble, ho tinc dit. Aquesta ràdio amb els esports està perdent. Digues, Armenteres.
0: Hem vist un dels moments claus, que és la pujada al balcó de Felip VI i la reina Letícia.
22: Però han pujat al balcó, però que els han pujat amb una tirolina o que els han pujat per l'escala?
0: Han entrat per la porta, han pujat l'escala...
22: Hi ha dos màstils davant d'aquest balcó que els està tapant, eh? T'ho dic, o sigui, els veus de casualitat o què?
0: Dos no, tres màstils.
22: Mare de Déu, aquesta
0: Ceuta. Un amb la bandera de Ceuta, l'altre amb la bandera europea i el del centre és la bandera espanyola. Aquí el tema seria trobar qui ha fet els calés per tots aquests metres. Aquí hi ha quilòmetres de bandera espanyola a les tanques.
22: Mare de Déu,
0: és que... Hi ha milers, però milers de banderetes espanyoles que han anat repartint.
22: És que els diners, Armenteres, tu obres de saber, els diners hi són, sempre. Els diners hi són sempre. El que passa que apareixen quan apareixen. I apareixen on apareixen. No trobes. Jo és així. Llavors, que estan contents o no?
0: M'he quedat a 10 metres d'ells i, evidentment, a més, han fet una cosa, que és saltar-se el protocol. Arribaven amb cotxes. Imagineu-vos una caravana oficial de motos amb els cotxes oficials del darrere. Hi ha hagut un moment que han dit, para aquí! I clar, han acabat fent l'últim mig quilòmetre abans d'arribar a l'Ajuntament per poder saludar...
22: I la gent que crida, Jordi? Què criden? Viva Espanya, viva el rei, viva l'ordre i la llei...
0: No, jo soy espanyol, espanyol, espanyol.
22: Ah, jo soy espanyol, a seques, ja.
0: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende.
22: Ja t'entenc.
0: Ara ho explicàvem ara a la connexió informativa del migdia. Hi ha dues Ceutes avui aquí, Marc, i és molt bèstia el contrast.
22: Quines hi ha?
0: Clar, jo vaig arribar ahir a la tarda, per una banda hi ha aquesta Ceuta neta i polida, han posat flors per tot arreu. Al matí explicàvem amb el Basté que la gent estava indignada perquè havien tret les papereres, perquè suposadament són lletges. No han tret les papereres per un tema d'estètica, sinó que les han tret per un tema de seguretat.
22: Que possiblement també siguin horribles, perquè el món de la paperera també a les ciutats, també els dissenys deixen molt a desitjar.
0: Les papereres són llocs fàcils per posar-hi artefactes.
22: Bombes.
0: És el primer manual de seguretat en aquest tipus de visites.
22: Sí, sí.
0: I llavors hi ha l'altra Ceuta, la Ceuta dels entre 10 i 13 mil migrants que encara continuen aquí, que fa 2 mesos i mig van saltar per mar, nedant,
22: sí, ho sabem,
0: 141 van morir. I aquests on són, en aquests moments? Amagats. On estan?
22: Escolta'm.
0: Amagats? Ens diuen que les coves d'una banda, els barris als de l'altra, el Príncipe.
22: Sí,
0: aquesta tarda anem al Príncipe, a una escola.
22: Sí,
0: el rei Felip VI i la reina Letícia faran una petita reunioneta amb uns quants...
22: Escolta'm, Jordi, estarem molt atents a tot plegat. I una cosa, tu els Reis alguna vegada hi has parlat? Com a corresponsal de RAC1 a Madrid?
0: Sí, i tant.
22: I què tal?
21: Molt alt. Ell molt alt, ella molt baixa.
22: Ah, escolta, una...
21: Bé,
22: una...
21: el que passa que és un diàleg institucional molt curiós, molt llunyà de el que estem acostumats a tenir amb els polítics, em serà més lluny amb Sánchez o amb Feijó. Felip VI té un paper molt, molt, molt institucional, fins al punt que a vegades si diu alguna cosa que no volen que se sàpiga, ja tens tot l'equip de la Casa Reial a darrere dient esto es off, esto es off, esto nada, eh?
22: Què t'ha dit a tu?
21: Ni en Fuentes, ni en Fuentes.
22: T'ha passat alguna vegada que era off?
21: Sí, clar, però precisament perquè era off no ho podeu explicar, si no
22: però, bueno, però tu té, però,
21: aquest
22: mal,
21: és el xantatge de les institucions.
22: Però nosaltres tenim criteri propi, no? Vull dir-te que et vull venir a dir, tu trobes que n'hi ha per tant, era tan off. Vull dir, perquè a vegades em diu, no, això és un secret, això és off. Jo penso, això no és off per a nada, vamos, això... No, clarament això no és off. Vull dir, perquè clar, això, l'off també és interpretació personal, i hi ha gent que està equivocada amb lo de l'off.
21: Penso no, diuen, cosa, Espanya, el cap de l'Estat té una figura... He de callar una mica, perquè estem entrant en aquests moments a l'Ajuntament, que ens deixen entrar el...
22: Buenos días. Bueno, escolta una cosa, i després tornarem a contactar amb el Jordi Manteres, si no, el Jordi Manteres anirà entrant a tots els programes de RAC1, el rei d'Espanya. Nosaltres hem tingut una il·lusió, arriben els reis, arriben els reis d'Orient, no sé... Mira, ui, exacte. Què t'anava a dir? Moltes gràcies, Jordi, eh?
21: Fins ara, eh?
22: Fins ara, eh? Endavant. Endavant. Jo soy espanyol, espanyol, diuen, mare de Déu, senyor. Escolta'm, doncs moltes gràcies als informatius de RAC1 i a Jordi Manteres. Ara comencem el programa aquest, que ens quedarà... Xupi.
1: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
22: Home, i amb el Joel Fortuny, que ha anat a la Chocochurros, eh? Ha anat a la Chocochurros i ara, ara... Ara, eh? Què passa? Ja van a la Chocochurros, vosaltres també, ahir o no? Per què heu fet-ho? Posa'ls el micro. Vine, vine tu, per què? Què ha passat? Per què? Per què?
3: Tu, va... Podríem tornar a anar, no?
22: Però quan hi veu anar a la Chocochurros l'última vegada?
3: Jo fa bastant, eh?
22: I tu, carinya?
3: Jo no he anat encara, però tinc moltes ganes.
22: Home, has d'anar a la Chocochurros... I tu?
3: No, no,
22: i aneu de mariladilles, de mariques o de bolleres o d'antropòlogues?
3: Anem amb tot.
22: Aneu amb tot l'equip, eh? Clar, clar, clar, molt bé. Escolta'm una cosa, doncs va anar de Chocochurros, està bon humor i ideal. L'Ernest Ferrer també està de bon humor, l'Ari Castelló també, que és el nostre estudiant en tant pràctic, Esther Robosa, que tal estàs?
15: Molt bé.
22: Ens acompanyen avui tres músics, la família Charles i el Jordi Pérez, que fan unes òperes de la Pera al Palau de la Música, com esteu?
23: Molt bé.
24: Molt bé.
22: Genial, el Miquel Missé, que també parlaràs... Ja veuràs, avui tindrem rifirrafe, el Miquel Missé, bueno, dic una mica per fer-me que la ràdio va sobre, la gent estigui atenta.
15: Estàs?
22: Però, bueno, senyores i senyors, estem molt contents. I ara, l'hora que vingués, l'estàvem esperant amb els braços oberts i amb moltíssim neguit. Amb tots vostès, la urbanista, la nostra filòsofa sobre l'espai, la senyora Itziar González. Bravo! Sí, sí, vostès... A veure, calla, vostè creu que estan de públic, si de forma natural, o sigui, no podem estar per tot, vull dir, que si vostès troben que presento algú, o sigui, volen aplaudir, o sigui, és fàcil, o ser públic és fàcil, vull dir que, com que no trobes que no, el nostre regidor, us hauríeu d'autogestionar vosaltres. A tots vostès, senyora Itziar González. Ara, d'aquella manera, d'aquella manera. Bueno, estimada.
15: Segur que tenen algun motiu per no aplaudir
22: pues
15: amb
22: entusiasme. Pues
15: caminen de la competència
22: i estan ja... No, aquestes totes són totes verges. Escolta una cosa... Sí, sí, no m'ha agradat ningú avui. Què te n'ha dit, Giar?
15: Bon dia, estimat.
22: Ah, bueno, tu ets urbanista, has estat, a més, com és això, diputada de Ciutat Vella, no? Com era allò?
15: Vaig estar regidora
22: de Ciutat
15: Vella. Ciutat Vella 3 anys.
22: 3 anys, una mica més.
15: Vaig dimitir.
22: Vas dimitir perquè una mica més hi surts.
15: Denunciant la corrupció que hi havia a l'Ajuntament i entorns.
22: Ara.
15: I, bueno, i allà vaig veure que era una política de tomo y lomo.
22: Que això era una política de tomo y lomo. Llavors, nosaltres, com que tu vens amb els especialistes en les qüestions urbanístiques, que tu no és arquitectura, et volem preguntar, tu vens amb un tema avui, que és, en parlarem, d'interrupcions sobre la...
15: Aquestes accions que estan passant ara al barri de Sant Pere, Santa Caterina Ribera, de la gent de les Arts Vives i el Circ,
22: molt bé,
15: que han programat una sèrie d'accions que interrompen la nostra avorrida vida de carrer a Barcelona per mostrar-nos el potencial que té el circ i el trobar-nos tots al voltant d'un espai buit on poden passar coses.
22: Poden passar coses i que cada cop en passen menys, perquè és veritat que l'espai públic està cada cop més segrestat per no, les normes, diguéssim.
15: Hi ha les normes, no? Hi ha una... Jo crec que el pla Andreça s'ha passat una mica...
22: D'endreça, és que d'endreça és horrible. Sí. Jo d'això, el pla Andreça, quan vaig veure les banderoles, vaig pensar... En sèrio? Andreça què? Andreça tu?
15: Normalment, quan el govern demana endreçar alguna
22: cosa,
15: vol dir que no està segur de que la gent estigui contenta. Ja. I vol generar com un ordre i una tranquil·litat. Però és que el que no sap és que la gent no està contenta perquè hi ha massa ordre.
22: Clar, massa ordre.
15: És a dir, ens agrada improvisar, ens agrada que anar al carrer i que passin coses que, ostres, que ens sorprenguin, no?
22: Clar.
15: I aquest festival, no és un festival, és una cosa molt més sèria, és un espai de circ i pensament, està produint situacions. Jo mateixa ahir vaig dinamitzar un àgora on vam debatre sobre aquesta... Per què els circs sempre estan als marges? Perquè sempre... Ja sé que el circ porta una dimensió del nomadisme, però per què no li trobem un mercat de les flors al circ? O per què no hi ha un institut del circ en comptes de tenir el del teatre?
22: A França això ho tenen claríssim.
15: És a dir, què li passa a Barcelona? Què li passa amb el circ a Barcelona? I sobre això era reflexió que volia fer.
22: Ara, això ja la faràs, eh? Sí. Però abans jo t'havia de preguntar sobre, és una pregunta molt oberta, què opines tu sobre tot el tinglado, tot el follon, tot l'embolic de la vivenda? La pregunta és una merda que t'he fet, però ja m'entens el que et vull dir, no? Ja m'entens que et vull preguntar.
15: M'ha passat un bon marron.
22: Sí, un bon marron, eh? Doncs vinga, la vivenda, els decrets, les acampades...
15: O sigui, en principi, no hauríem mai d'estar parlant de la vivenda, perquè és una qüestió bàsica per poder viure. És a dir, necessitem d'un espai on tenir intimitat, on poder descansar segurs, on poder recuperar-nos per després tornar a la vida social. O sigui, la dimensió de les persones és íntima i social. L'habitatge és la part que garanteix la intimitat. I això és un dret que tenim.
22: I la privacitat, que a més és una conquesta recent, diguéssim, no?
15: I jo el que diré ara, sisplau, que ningú pensi que és contra la política. No. És a favor de la política, però sobretot és recordar per què teníem un estat. És a dir, nosaltres que som sobirans, vam delegar part de la nostra sobirania a un estat. L'estat, bàsicament, el que volem és que ens protegeixi i miri de, amb els recursos petits que tots donem, eficientment garantir una sèrie de drets. I el dret de l'habitatge a l'estat espanyol està, ha fet fallida, i realment hem de reconèixer que hi ha és una catàstrofe.
22: Jo t'agrada, tu parles de catàstrofe.
15: Catàstrofe,
22: eh?
15: És a dir, és com si la Dana ens hagués atret tots dels carrers i de les cases. I és així, és a dir, ara dèiem que amb interrupcions no tenim dret als carrers, és que resulta que tampoc tenim dret a les cases. Això només s'explica perquè una sèrie d'accions superliberals i superbrutals ens han tret aquella distribució de l'espai que havíem entre tots decidit que era per les llars. Algú ha decidit que eren béns de consum i que es podia fer negoci amb una cosa física que s'ha construït amb materials, esforços, s'ha fet clavegueram, s'han connectat a les infraestructures. És un sistema de vida per a la vida de les persones. I això algú ha dit que era un mercat. Bueno, això és de tal brutalitat...
22: Clar, perdona, per un moment, ara estic pensant que és veritat que les clavegueres que connecten amb les cases que ara estan privatitzadíssimes i que són béns de consum, són nostres, també són nostres perquè és pública.
15: Sense totes les xarxes pública, de carrers, clavegarams, no hi hauria aquest negoci.
22: És fort, tant, això, també, és, i els carrers també, per arribar-hi a la boca de metro.
15: És recordar
22: la farola.
15: Que allò és un sistema d'habitatge per a les persones que no es pot trencar i vendre trossets i especular menys. Llavors, és una catàstrofe que haguem arribat aquí. No ha arribat només a Espanya, està passant en molts altres països, vol dir que la cosa és molt més greu, la catàstrofe, però el que nosaltres veiem és que quan hi ha una catàstrofe climàtica, l'Estat reacciona, més o menys. Reacciona i fa situacions d'emergència, no? On dormirà la gent, on passarà la nit, on arreglarem això, quins diners posarem per a què. Bueno, jo encara estic esperant que aquest estat reaccioni davant d'aquesta emergència. Coses com la que vam fer de rescatar els bancs i no les habitatges no s'entén. És a dir, hem comès errors tan greus que fa mal pensar.
22: Però perdona, jo tinc la sensació fins i tot que aquest estat del que tu parles, sigui del signe polític que sigui, per cert, treballi per la privatització d'aquest de l'habitatge, no?
15: El que hem de recordar és que s'està separant l'habitatge del sistema i de l'estat del benestar, s'està separant com un bé de consum, o un bé de luxe, quasi, i no es pot separar. Tot l'espai de carrers i equipaments està per servir i garantir habitatge. Per tant, ens estem venent coses que no ens podem vendre. Punto. Tu siguis propietari o no, està molt bé, però no te'l pots vendre sense garantir que al vendre'l allò tingui un ús per habitatge, per viure. Això s'ha anat permetent, s'ha anat fent el que s'ha anat fent, els fons voltors, tots plegats, però els polítics no poden pretendre que amb petites lleis i modificacions de lleis això canvi.
22: El decret aquest diu que són engrunes.
15: Són engrunes, que benvingudes siguin les engrunes, tampoc ho vull...
22: Però clar, n'estem d'engrunes fins al moment, perquè no arriba mai la barra de pa, filla meva, sembla, de tanta engruna.
15: A mi em sembla, interessant demanar a tots els partits que ens vulguin demanar el vot, dretes, esquerres i mig, tots facin el programa d'actuació per emergència habitacional. Que em portin, abans de demanar-me el vot, la proposta. Si el PSOE té dos decrets, doncs ja el coneixem. Però que els Frentes Amplios i els altres i tots em diguin quin serà el pla d'acció. Vull un pla d'acció. És a dir, jo puc utilitzar espais, equipaments, fàbriques, hotels, puc reutilitzar tot
22: aquest espai. Anem a això un moment. A part d'això, s'ha fet alguna cosa? És a dir, hi ha algun polític o hi ha algun govern que hagi fet alguna cosa per l'habitatge seriosament o ho hagi intentat en els últims temps que tu coneixes, algun cas? Podem reconèixer que algú...
15: Hi ha governs...
22: Perquè és veritat que el PSOE ha estat aquí, el govern actual porta 8 anys i ara va per ser corrents.
15: Jo parlo de Barcelona. Abans d'Ada Colau es feia habitatge, es feia. Amb Ada Colau es va seguir fent habitatge. Ara la gent va... Sí, s'ha anat fent. Barcelona... En feia molt, va haver un moment que no sortien els números de tan bé i va frenar una mica, van arribar els comuns, van voler impulsar, van fer, van inventar inclús habitatges de construcció molt ràpida. O sigui, sempre els governs, més o menys interessats en equilibrar aquesta situació, han anat produint coses.
22: I perdona, quan parlem d'habitatge públic, per què parlem d'habitatge públic? O sigui, per què és important fer habitatge públic des del teu punt de vista?
15: Bueno, bàsicament tu, amb una economia de mercat, has de dir que tens un monopoli habitacional com a societat. I llavors, com que ens han robat l'espai que entre tots vam donar a fer pisos, doncs ara hem de construir uns pisos que clarament estiguin taxats, blindats i siguin de lloguer accessible i social.
22: Que és allò del 30% o és més, no?
3: Bueno, Viena, això s'acaba perdent. Això, el problema que hi ha hagut aquests anys és que s'ha acabat perdent.
15: El problema
3: no?
15: És que hi ha persones que volen fer habitatge per guanyar molts diners. Tu has de fer habitatge perquè és una activitat econòmica, però que ha d'estar regulada en els marges de benefici raonables. I ja està, ja està. I la gent vol fer... O sigui, hi ha un excés de necessitat d'especular. I això s'està convertint en una especulació política, que és el pitjor.
22: A veure, això.
15: Els que et diuen que faran i per què, la llei... No, no ho arreglarem amb lleis, que també... Però estem en una situació d'emergència, o sigui, hi ha gent... O sigui, a mi què m'agrada de les acampades que estic veient? Perquè tornem a les tendes d'acampar a les places, perquè si tu te'n vas a qualsevol gran ciutat, sota els ponts, vas a París, i està la gent vivint així.
3: Perdona, dir... aquí a Montjuïc, si tu vas també, a Montjuïc, la muntanya de Montjuïc està plena de tendes de campanya de gent...
22: La muntanya de Montjuïc, n'hem de parlar també, perquè hi ha un reportatge... Ja s'ha d'enviar algun periodista que expliqui exactament què passa a la muntanya de Montjuïc, molt discretament, a més, s'ha de fer, i parlar amb les associacions i ONGs i voluntaris i persones que treballen a la muntanya de Montjuïc, perquè hi ha un... perquè és un món, temazo. És un tema,
15: Bueno, hi havia el tema de les barraques, ara tenim el tema de les acampades, és a dir, tornem a
22: però,
15: la
22: no,
15: sempre.
22: Estem mesclant coses, clar,
15: hi ha una catàstrofe, hi ha una epidèmia habitacional. És a dir, sistemàticament la nostra societat expulsa gent de casa seva. Home, això és gravíssim. O sigui, ens va preocupar el Covid... Bueno, és que això és brutal.
22: Bueno, però jo deia l'altre dia que Shakira és capaç de muntar-te una ciutat sencera amb 2 dies, i la munta i l'omplen, 600.000 persones han entrat i sortit cada dia d'aquest lloc, I escolta, funciona a la perfecció.
15: Jo estic convençuda.
22: Mira les Olimpíades, que van sortir... rodones, i es van fer també molt ràpidament.
15: Jo estic convençuda que tots estarem d'acord, un gran pacte social, amb tots els partits polítics, de que volem que gastin diners per un moment armament no a habitatge, i que ens diguin exactament tot el treball i les infraestructures habitacionals que es crearan mentre fem la política, les lleis, etc.
22: Tu deies, clar, tu deies ara fora d'antena que estàvem parlant aquest tema, tu em deies, jo, per exemple, personalment crec que la solució és fàcil. Jo m'he estudiat els números, m'he estudiat la història, ho he fet filosòficament, i crec que és fàcil. Ens volen fer creure que no, però és fàcil. És fàcil de collons. Tu també em deies, jo també tinc la solució, i a més tinc la solució perquè no guanyi l'ultradreta o el feixisme, per exemple. Com seria aquesta solució?
15: Pues mira, sempre...
22: Gratis, a més a més, fixa't, sempre, que la donaràs ara gratis.
15: Sempre donant a tots els agents un paper. Jo sóc així.
22: Ben
15: per
22: fet,
15: tant,
22: clar,
15: tu has de dir, tots els edificis que estan buits, tots els que han comprat per especular, si nosaltres generéssim una situació legal que digués això no, davant d'aquest horitzó que podríem arribar a imaginar-ho, que és a dir, s'expropiï tot perquè hi ha una emergència, davant d'aquesta situació tu tens un marge...
22: Sí, perquè per fer la C16
15: per negociar. Jo li demanaria... quien pueda hacer que haga. Tothom que tingui un edifici, que tingui habitació, espais o llocs buits, ho entregui temporalment a la comunitat. Que l'Estat gestioni en cada situació, que allò torni a ser un lloc per la vida, que després faci números i seguiments i acabi valorant si aquells pisos els van comprant d'una manera, si hi ha emprès... És a dir, però primer omple l'espai de persones, de vides, i acaba articulant i gestionant com s'anirà pagant o com s'anirà generant aquest parc públic o mixta, o comunitari, o subvencionat, o el que sigui. És a dir, potser tots volem ser cooperativistes d'un parc públic de lloguer a tota Espanya.
22: I després, totes les persones que diuen no, hi ha la qüestió aquesta, això que en diuen el petit propietari, una persona que té una, un pis que el té en lloguer, dos pisos, cinc, etcètera, etcètera. Aquí també de sobte apareix aquesta por de la gent, no? Perquè no. Amb l'esforç del meu treball m'he comprat un altre pis, que normalment és que l'era tard també, amb l'esforç dels meus ancestres...
15: Aquestes persones que... realment se'ls dona molta importància i no, no la tenen. No són. No són.
22: Però el 90% de...
15: Mira, jo t'ho dic, tots els nuclis vells de Catalunya estan buits.
22: Yeah.
15: Olot té 127 edificis buits.
22: Mare de Déu,
15: perquè s'han de rehabilitar.
22: Yeah.
15: Per tant, genera polítiques de rehabilitació. I tindràs edificis en els nuclis vells. Quants habitatges surten? A part de que generes l'economia de fer la rehabilitació, dones llocs de treball, la gent pot fer masoveria urbana... Sí. És a dir, simplement...
22: Tu proposes detectar espais buits?
15: Cada ciutat... No donar solars a la Generalitat perquè la Generalitat et faci amb les constructores que li agraden edificis que després es gestionaran. No, no. Has d'involucrar tota la societat. És a dir, l'Estat ha fracassat. La ciutadania i tots els agents... bancs, propietaris, voltors, polítics, tots, hem de decidir que d'entrada no pot haver més un espai buit. I s'ha d'estudiar, cada municipi té que estudiar amb l'ajuda convenient econòmica de l'Estat per fer les gestions, de com s'omplirà la llista de persones que ho necessiten. I fer maig, pam, pam, pam.
22: Sí, sí,
15: i
22: com,
15: després...
22: Com a les apps, no? Això que primer, està inventat.
3: A les apps de lligar.
15: Primer soluciona la gent un lloc. A partir d'aquí la vida comença. O sigui, tu li has de donar a les persones un lloc. I després aquestes persones et rehabilitaran el lloc, estaran tan entusiasmades que t'ajudaran, passaran a ser agents col·laboratius. Els bancs veuran que aquests llocs els hi donen un lloguer, que en comptes d'estar parats van donar els seus interessos. Els polítics se sentiran més còmodes perquè ja no sabran d'utilitzar aquest tema ni especular. I la gent que té 4 habitatges ja els té llogats. No, no em preocupa això.
22: Clar, jo vaig parlar l'altre dia amb una senyora que té 20 pisos.
15: Bueno, però els tens...
22: Espera, però 20 pisos... Vaig pensar, aquesta senyora de què va, aquesta... Va,
15: no, però no us...
22: Però em vaig... absorbeix un tipus de... Té un tipus de noms i vaig pensar que era sincer, que no estava malament, que el... Que el vull dir que... Bueno, a veure, el sense jo defensar...
15: El petit propietari...
22: Però vull dir que el petit propietari... bueno, aquesta tenia 20, eh? Però el tipus d'activitat econòmica feia... absorbia un tipus de llogater i feia un tipus de servei que és com els hotels, diguéssim, hi ha un tipus d'hotel que a mi estic a favor dels hotels.
15: És que tu, una persona...
22: Perquè el turisme no te'l carregaràs, diguéssim, ho dispararàs a la gent que... Bé, perquè jo també soc turista, aquest cap de setmana he estat a Bilbao, per exemple. I què estàs fent? Turisme.
15: Jo crec que...
22: Saps què anava jo de...
15: Qui pugui fer que faci, és a dir, arregla els teus barris vells. Recicla fàbriques perquè siguin espais de convivència, no sé què. Recicla hotels, que ja, ja no ve ningú. És una il·lusió que tinc, eh? Ves reciclant equipaments i ves responent. Agafa el ritme de donar habitatge.
22: Perdona, fer un banc públic, això voldria parlar, perquè es parla de ser un banc públic i no acabo d'entendre el que és. Jo vull demanar al Jordi Serrano si ve algun dia que ens expliqui què serà un banc públic. I una constructora pública?
15: Sí, però ja tenen, o sigui, nosaltres ja teníem els ajuntaments, ja teníem eines per fer...
22: Ja teníem, però sí que és veritat que ja es perden molta esquella, com es diu allò, es perden molts llençols...
15: Marc, no podem esperar a construir-los. Ocupem els llocs on hi ha habitatge...
22: No, dic per rehabilitar, per exemple, una rehabilitadora pública.
15: Sí,
22: un tio que sigui un fuster públic, un paleta públic, un que faci el ciment públic...
15: Depèn, perquè si l'Estat està en fallida els faran anar malament, és igual. Qui vulgui... És a dir, a veure, és que si tornes a haver de fer funcionaris als fusters...
22: Ah, ja t'entenc, vale.
15: És igual, jo el que vull és el que estem fent a Olot, com vertebres, constructors, llocs de formació, plans ocupacionals del SOC, com ho lligues tot per entre tots tenir un objectiu d'impacte, que és habitatge, acollir persones, rescatar persones del carrer, rescatar. Quan estiguem veient què és viure tots en un lloc, hi haurà una pau social de primer grau que permetrà dissenyar polítiques.
3: Anem als bancs també, recuperar tots els pisos que tenen els bancs.
15: Però els bancs, O sigui, sobretot no paranoia. És reconèixer que cal a tothom, la dreta, l'esquerra, tots han de decidir. Jo què proposo? Que no ens demanin el vot fins un pla d'emergència de rescat habitacional.
22: Jo t'entenc.
15: Que no demanin el vot si no són capaços de fer això, ni uns ni altres. Jo no els puc votar. Jo els hi demano amb urgència que a part que s'aclareixin entre ells
3: això.
15: I decideixin com van, que seria un detall, però a part d'això, que realment ens portin. O sigui, que en l'entrevista que li feu...
2: Sí, preguntar, que aquesta pregunta sigui la pregunta tota l'estona. Exactament. Bueno, tots vostès, un aplaudiment, per favor, per Gerard González. A tots vostès, Miquel Missé. A veure.
3: Entro per un altre angle.
2: Molt
3: vale?
2: Bé.
3: Jo tinc la sensació... A veure com agafo el relleu d'aquesta pujada, perquè vaig a proposar-vos una altra conversa, que aquesta que plantejaves...
2: Però ve a tom, sembla... ve a tom.
3: Ve a tom. Bueno, jo em sembla que estem vivint temps molt estranys per moltes raons, i una de les raons que m'interessa a mi ara és aquesta sensació cada cop més intensa de que no pots entendre per què altres persones estan completament convençudes per idees que a tu et semblen delirants. O sigui... aquesta dissonància cognitiva en la que vivim de... Però com és possible que hi hagi una gent que en una mateixa persona una gent hi vegi un invasor molt perillós i uns altres hi vegin un adolescent espantat? O sigui, és un nivell de distància. Com és possible que hi hagi gent que vegi una senyora, una àvia de 87 anys que està sent expulsada i una altra gent amb aquesta mateixa persona vegi una tia que és una jeta que s'hauria de buscar la vida abans? Com és possible que hi hagi tants milers de persones que estan disposats a votar partits o a líders polítics que tu penses, vale, però un moment, però aquesta gent és que està mentint deliberadament, es nota molt, és molt perillós això. Llavors, com que aquesta dissonància és insuportable, perquè realment et porta a llocs molt, molt difícils, molt sovint el que acaba passant és que ens tanquem en aquesta cosa de els altres estan equivocats, estan enganyats, estan fanatitzats, i és un bucle, perquè aquests altres, quan et miren a tu, també pensen que tu estàs enganyat, fanatitzat.
22: Clar, i tant, i tant.
3: En aquests moments, a més, aquesta dissonància no es dona només entre posicions antagòniques, es dona entre persones que estan bastant a prop ideològicament. No estem parlant de l'altre extrem de l'arc polític, sinó que entre els teus amics i els teus familiars hi ha persones que estan en les antípodes del que a tu et sembla raonable i no els pots reconèixer. Però com és aquesta persona? Que, joder, que va estudiar amb mi? Com pot ser que estigui aquí? Bueno, llavors, aquest enfocament de... Bueno, aquesta gent, diguéssim, embogit, és molt atraient. Aquesta manera d'entendre el que està passant, de voler aquí una gent que s'ha tornat boja... és molt atraient perquè, clar, tu ets la persona sensata de l'equació i l'altra, senzillament, doncs, bueno, no sabem què li ha passat. Però això també té una part molt, molt dolenta, aquest angle, perquè al final és un dilema irresoluble. L'única solució d'aquesta situació seria que l'altre pensés igual que tu. Com que això no passarà, entres, efectivament, com estem tothom, en una espiral de molta frustració, de molta incomprensió a l'altre, de desconfiança a l'altre i, finalment, de menyspreu de l'altre. Perquè aquesta gent, o sigui, què li passa? És estúpida. Com pot ser que no vegi el mateix que estic veient jo, no? Llavors, hi ha alguna gent que des de fa un temps està intentant obrir una escletxa, un altre angle de la conversa i plantejar que potser és millor que ho abordem des d'una forma més complexa. Seria dir, a l'altre camp... està ple de gent com tu, per molt que et sembli surrealista, i que, senzillament, els camins que t'han portat a tu on estàs i a l'altre on estan en el fons plens de paral·lelismes, de llocs molt més propers del que semblen. Llavors, aquesta hipòtesi que molta gent diu, bueno, això és una mirada molt ingenua, etcètera, etcètera, a molta gent la té sostenint des de fa un temps que, en la mesura en la qual tu et pots apropar a entendre per què l'altre ha acabat en aquella posició, estàs en molta major disposició d'establir un pont. De fet, aquesta cosa que per molta gent ja comença a ser de les poques vies de sortida, necessita, en el fons, molt entrenament. O sigui, jo estic ara dient una cosa molt abstracta, però que, en el fons, quan arribem a lo concret, ens costarà molt fer. Per tant, hi ha molta gent que diu, bueno, per arribar a aquest angle del que està passant i per poder entendre com hem arribat aquí com a societat, ens cal assajar moltes vegades amb coses que no ens toquin molt de prop. O sigui, posar exemples que estiguin a vegades una mica allunyats de la nostra realitat perquè ens anem entrenant amb una altra manera d'imaginar què voldria dir tot això i què voldria dir que, en el fons, estem molt a prop de la gent amb la qual estem en desacord. Llavors, com que en els propers temps, potser ara ja, i nosaltres no, aquest espai com aquest, bueno, podem treballar pel curt plaç, però crec que sobretot haurem de treballar pel llarg plaç, perquè vindrà un moment pues, complex, probablement, i llavors hem d'anar-nos entrenant molt en intentar comprendre l'altre de la forma més complexa que sigui. Llavors, jo totes les vegades que em trobi en un lloc d'assaig, us el portaré a la ràdio. O sigui, un lloc que ens pot servir per assajar aquesta cosa que seria, vale, però, sí, bueno, però quan arribem allà, què farem? Bueno, doncs, vale.
15: Bueno, el pacte aquest de l'habitatge, no?
3: Bueno, això seria una dimensió que és molt concreta, és molt aterrada.
4: Jo crec, i molta gent creu, que el cinema, la literatura, el teatre, el documental i la ficció són avui un dels grans espais per assajar la trobada amb l'altre. Nosaltres veiem una gent que escenifica trobades amb l'altre, que no som nosaltres, que no és el tema que a mi em toca, que no... però veiem una gent que està molt distanciada intentant pensar-se diferent. Llavors, us vull proposar un parell d'iniciatives que aquests dies circulen a la ciutat, de Barcelona en aquest cas, però segurament es mouen, i que per aquella gent que estigui interessada en assajar coses que són delicades, doncs, bueno, us les proposo. A una sala de teatre a Barcelona, que es diu La Perla 29, que coneixeu bé, fan aquests dies una peça que es diu No miris, de la companyia Cultura i Conflicte. Jo la vaig veure aquest cap de setmana, es pot veure encara tota aquesta setmana, em sembla una obra extraordinària, i de fet és una peça de teatre documental que reflexiona sobre els descendents dels torturadors. O sigui, la gent que en un punt descobreix que els seus pares, les seves mares, o bueno, els seus, diguéssim, la generació que té per damunt, ha participat de la tortura o, sí, de l'assetjament, de la violència contra uns altres, no? La peça està basada, de fet, en la història real d'una filla de represaliats de la dictadura xilena, que ella, els seus pares són represaliats, però en un moment de la seva vida descobreix que, sí, molt bé, però el germà del seu pare més aviat va ser un col·laborador torturador del règim. Llavors, aquesta noia, que existeix realment, va buscar la seva cosina, que és, de fet, la filla del seu tiet, per intentar entendre com és possible que mantingui una relació amb el seu pare, que està a la presó, està condemnat per crims de lesa humanitat, com pot ser que mantingui una relació amb aquest pare, que en el fons és un torturador. Llavors, evidentment descobrirà que és molt complex, us recomano moltíssim, l'enfocament de la peça és extraordinari, però a mi el que em va semblar interessant de tot és l'aplaudiment de la gent. És a dir, que havíem estat exposats a un lloc realment molt, molt delicat de trobar-te en aquella conversa i de veure't pensant aquestes coses, i l'aplaudiment del públic, que va ser absolut i durant molts minuts, et fa pensar que, en el fons, hi ha molta gent a la nostra societat que sí que està disposada a aquesta forma de complexitat o a aquesta conversa. En una altra dimensió, avui comença a Barcelona, es diu No miris i està a La Perla 29.
22: Sí, i la
4: companyia es diu Cultura i Conflicte.
22: No, i la xilena, l'autora?
4: La xilena, ara t'ho buscaré.
22: Avui em sembla que és contraportada a l'Ara, al diari Ara.
4: Sí, molt possiblement.
22: Ara ho busquem.
4: En paral·lel, avui comença a Barcelona la Bienal del Pensament, que és un gran esdeveniment que es va inventar per intentar tenir converses a l'espai públic entre gent diferent, perquè tothom, com a ciutadania, pensem junts, que això ja en si ja té un valor, pensem junts alguna cosa. Llavors, entre una de les persones convidades en aquesta Bienal, que de fet ahir li feien una entrevista al País, la Sofia Andrukhovich, que és una novel·lista ucraïnesa que viu en aquests moments a Kiev, és a dir, sota un bombardeig constant, fa una entrevista i ella el que treballa és sobretot la importància d'entendre què hem fet en el passat per poder orientar-nos en, sorpresa, al present. No, bueno, el present té molt a veure amb què hem anat fent abans, no? I llavors, el titular de l'entrevista d'ahir, perquè veieu una mica com són aquestes formes de raonament, diu... seria millor que admetéssim que tots som culpables d'alguna cosa. Bueno, ningú esperaria avui d'una ucraïnesa, no? D'una escriptora ucraïnesa, venir a dir, bueno, sí, esto es un desastre, però és que, clar, aquí tots hem fet alguna cosa per arribar fins aquí, no? En aquesta mateixa lògica, us proposo també una altra conversa que tinc l'enorme sort de conduir, serà també a la Bienal, el dissabte vinent, entre la psicoanalista Laura López Mondéjar i l'escriptora Nés Sinó, de la qual hem parlat aquí. Sí. Nés Sinó va publicar Triste Tigre, al voltant de l'abús que va patir per part del seu padrastre durant part de la seva infància i adolescència. Llavors, en aquesta conversa, de fet, del que va és de la importància de poder generar relats imaginaris que ens ajudin a parlar i a pensar, però també a escoltar coses que són difícils d'escoltar. En aquest cas, per exemple, l'experiència de les víctimes quan l'experiència és políticament incorrecta, quan el que ens venen a dir no compleix sempre amb el que esperaríem d'elles. Llavors, totes aquestes propostes van, efectivament, a contracorrent del moment actual, que té a veure a vegades amb simplificar l'altre i amb fer una caricatura, i que ens volen apropar a pensar críticament no només com hem arribat aquí nosaltres, sinó com els altres han arribat on han arribat, i el més important, què fem per conviure nosaltres els uns amb els altres.
22: Carai, noi, un aplaudiment per Miquel Missé.
5: Només plantejar-s'ho ja és un primer pas, no?
22: Aquesta senyora de la que parlem, que de la que per la 29 estan fent l'obra de teatre, és la Verònica Steistange.
4: Exacte.
22: Avui l'entrevista de la contraportada de l'Ara, i el titular és Pot ser un torturador durant el dia i arribar a casa i ser un bon pare. També pot ser un torturador a casa i fora, no, eh? Que també es donen els casos. De totes maneres, una cosa que et vaig a dir.
4: Digues.
22: A mi també m'està interessant molt ara, i la millor amb la Itziar, ara tu ho apuntaves, és clar, els espais... O sigui, tot això que dius és impecable. Impecable. Buscar espais, buscar en el passat, autotal. Però, i la idea filosòfica de la urgència?
4: Exacte.
22: És a dir... perquè, clar, no tothom té temps ara d'anar al Centre de Cultura Contemporània a veure La Perla 29. La gent que ens escolteu, el vostè primer, nosaltres tenim l'audiència que tenim. I moltes vegades parlem a gent satisfeta.
4: És que jo crec que tota aquesta gent que potser ara no anirà a sentir la conversa de la filla de representants xilens, en el fons, jo he dit, hem d'assajar coses.
22: Totalment,
4: una mica distanciades, perquè en el fons el repte és la teva germana, és el teu company, és la teva filla. És la gent que més a prop tens, la que està en posicions més difícils d'entendre.
22: Això jo crec que és una feina que s'ha de fer absolutament i constantment, però després hi ha l'urgència.
4: La pots fer sense fer això. Clar, com que és urgent, jo podria dir, ens hem d'intentar, o sigui, no fanatitzar en què l'altre, que a més és algú que estimes, s'ha tornat boig.
22: I com t'asseus al de banda? Perquè, clar, tu parles de torturadors, però com gent que no sigui torturadora, diguéssim que no siguin torturadors, que no sigui un torturador xilè, que això ja és un grau...
4: És molt extrem.
22: Que no sigui un terrorista d'ETA, per exemple.
4: És extrem, sí.
22: Però com t'asseus al davant d'algú que nega, per exemple, el que tu ets, o que nega el que... El canvi climàtic, per exemple. Però et quedes molt parat, eh?
4: Bueno, potser has de pensar quines pors té aquest altre, tan profundes com per arribar a un extrem de negació tan forta.
15: No és un tema tan... Tothom té un sistema mental de creences que li configura la manera de percebre i llegir la realitat. Tu has de partir que l'altre l'han educat i anat tenint...
22: Esclar, jo ho entenc. I aleshores, sí, és el que diu el Miquel.
15: Ningú està equivocat. Aquest és...
22: Bueno, això és la cosa socràtica, clar, és evident.
15: I després l'altra cosa, la democràcia ens porta a aquesta història de les majories-minories a la competitivitat. De lo que parlàvem abans d'aquest pacte per l'habitatge urgent, passaria per una democràcia deliberativa. És a dir, no ens anem a imposar, anem a valorar que quin marge de millora cada un...
22: No representativa,
15: exactament.
22: No representativa, sinó deliberativa.
15: Això és cultura política. És a dir, jo tinc una visió i em vaig transformant a partir de que el Charles m'explica com.
22: Doncs mira, el Charles ara, després de publicitat, és el que parlarem.
15: Per això he dit el seu nom, per donar-li pas.
22: Després de publicitat, el Charles!
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
9: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 932 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
23: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
24: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
25: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
24: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
26: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15è jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
27: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40a diada de l'arcejat.
26: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
27: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
26: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
28: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
29: Ai, que ràpid passen les coses bones.
30: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
29: O els 10 dies Nissan...
30: Com?
29: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
0: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
0: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mola de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
16: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
17: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Estava dient que això és el centre... On ho feu, això?
15: Això, al barri de Sant Pere, Santa Caterina de la Ribera.
2: Sí.
15: I eren dues setmanes, la primera ens va ploure.
2: Sí.
15: I estem doncs, fins al 17 d'octubre.
2: Per tant, hi ha alguna web que la gent pugui... Això és
15: sí,
2: interrupcions.
15: Que busquin interrupcions.
2: Interrupcions, eh?
15: És la presentació de l'arxiu del circ, amb una sèrie d'actuacions. Està comissariat amb la central del circ, l'antic teatre, Artefactum...
2: Fantàstic.
15: És una cosa interessant.
2: I, escolta'm, avui a les 8 del vespre... a la plaça Catalunya, plaça Nostra Fest, acte de suport a l'acampada pels drets de l'habitatge de la plaça Catalunya. Això ho presentarà la Cati Sey i jo mateix. Hi haurà el Top Manta, Cor la Magrana i Tribade i testimonis de blogs en lluita per a Barcelona o a Barcelona. Això és obert a tothom i, per tant, ens veiem avui a la plaça Catalunya a les 8 del vespre. I ara, senyores i senyors, amb tots vostès, Marc i Agustí Charles i el senyor Jordi Pérez. Bravo! Pere Soler, diuen Jordi Pere Soler.
18: Sí.
2: Molt bé, escolta'm, resulta que el Marc Charles és interí de l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó.
18: Hola.
2: I ens vam conèixer perquè vas venir un dia de públic. I
18: som molt fans, som molt fans.
2: Som molt fans. I llavors, i és mutu, i vas venir la teva dona, que la teva dona és...
18: És oboista.
2: Oboista, i tu ets violinista.
18: I jo soc violinista.
2: Els dos a Castella i Lleó.
18: Els dos treballem a Valladolid, però ella és de Múrcia i jo d'aquí.
2: Perfecte, sou internacionals. I llavors, tu realment et dediques això al violí per culpa del teu pare, que aquí tenim l'Agustí Charles. Què tal estàs, Agustí?
19: Jo molt bé, sí, jo soc el culpable.
2: Tu ets doctor en Història de l'Art, catedràtic de Composició al Conservatori Superior de Música, ets de Manresa, tens 66 anys, ho tinc tot i ho dic tot, eh? I tu, Jordi, doncs és menys coses perquè ets, Jordi Pérez Soler, ets director d'escena.
18: I Pau. Sí, jo intento que no es barallin.
2: Intento que no es barallin. Ara, i vosaltres avui es reestrena al Palau de la Música dues òperes teves, Agustí, amb textos de Marc Rossic i Fàtima Frutos, les direccions del Jordi Pérez Soler, avui a partir de les 19:30 a la Sala Petita del Palau. Aquestes dues òperes, a veure, com funciona això? Les has escrit totes tu, de què van?
19: Les he escrit jo, les dues. Una és No és res urgent, que és un monòleg curtet, d'uns 20 minuts, que es va estrenar a l'Iseu. Bueno, de fet, es va estrenar amb streaming, perquè va ser agafar la pandèmia.
2: Clar.
19: La segona olejada.
2: Sí, sí, sí.
19: I tracta de... les dues tracten de les dones i l'heteropatriarcat, no? En realitat és la primera, no és urgent, és una dona que, vull dir, que està pendent de que la truqui el seu nòvio,
2: sí, sí.
19: O que sigui, i no l'acaba de trucar.
2: Mujeres al bord d'un atac de nervios,
19: aquesta bogeria de que estàs tancat i no t'atreveixes a sortir. Sí, sí. O sigui, perquè si surts d'aquí no tindràs cobertura.
2: La veu humana,
19: en aquell moment.
2: I
19: és aquesta bogeria, i llavors aquesta bogeria està amb la música...
2: I aquesta és Res no és urgent.
20: Us ha passat alguna de les senyores que hi ha aquí?
18: Ghosting.
2: Ghosting telefònic. Per cert, totes les persones que esteu avui de públic,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Sí. De fet, bueno, jo sóc un reciclat.
4: En quin sentit? Què vols dir? Això ha sonat fatal, que eres encadenador, eres maltractador.
3: Dic que són d'aquella generació que venim d'una manera de veure el món i, en certa manera, doncs, hem reaccionat a, o com a mínim, jo ho veig, o sigui, és a dir, jo he tingut molts dels meus homes, Raquel García, molts dels compositors.
4: Sí, la Raquel García és amiga nostra.
5: Han estat alumnes
4: meus. Sí, ja t'entenc. Tu recordes el dia que vas fer el clic, que vas dir, hòstia, sóc un heteropatriarcós de la pera?
3: És que jo no crec que ho hagi fet mai, de fet.
4: Ai, Charlie.
3: Sempre vaig ser mitjanament normal.
4: A veure, anormal, però aquest és el problema, que no fossis normal.
3: La gent simplement has de tractar bé, no?
4: Sí, home, i tant, i també faltava.
3: Un home i una dona no són diferents.
4: A veure, que parli el teu fill, Marc Charles, tu que ets violinista.
6: Jo soc violinista. Bueno, he de dir, òbviament, les òperes, fins ara l'herència de les òperes, sempre l'heteropatriarcat és, tristament, és el que és.
4: Clar.
6: Si vas al Liceu, com acaben les òperes?
4: No, però home, elles acaben sempre destrossades.
6: Sempre molt malament, al final. Sempre maltractada.
4: I aquí, no.
6: I això em veu una... No, això també.
4: Aquí també.
6: De fet, és ell, el maltractador. No mor ningú. Jo sóc violinista.
4: Clar.
6: Llavors, jo partia de la idea que jo només havia de tocar el violí i fer el que faig cada dia. I resulta que no, que he de sortir, he d'actuar...
5: Ah, tu, has
6: de mirar amb intensitat.
7: Clar. Wow. I això, ell per mi és el símbol de Perseu, que és aquest senyor que és a prop d'Andròmeda, i per mi també forma part d'aquest maltractador, que amb el violí el fem interpretar aquest personatge.
4: Mare, ah, i has d'anar tocant.
6: Però jo soc un home deconstruït, eh?
4: Sí.
5: I l'Andròmeda porta instrument o no?
7: L'Andròmeda porta un instrument vocal, només la veu.
6: Ella és cantant, i no podia venir avui perquè estava descansant.
4: Estava descansant la veu,
6: si no,
4: eh?
6: Exacte. Sigut lo seu, clar.
4: Sí, clar. Una cosa, perdona, i et anava a preguntar, tu que ets interí d'una orquestra pública, això com funciona? Diuen el que has de tocar i punto, no?
6: Nosaltres som... No som funcionaris, però més o menys, no? Hi ha un procés d'audició...
3: Sí que ho són, sí.
6: Bueno, antigament ho eren, vol dir que si l'orquestra tancava, tu t'havien d'enviar allà a fer fotocòpies on sigués o el que fos.
4: De debò?
6: Sí,
4: ha passat?
6: Sí, ha passat. Es passava.
4: Però això de ser músic, les fotocòpies les fas abans o les fas després, no? Però sempre acabes pringant, eh? Ara que t'estudies.
8: Però anaves xiulant o cantant, no?
6: O el que fos. És a dir, era com que tu seguies treballant per l'Estat, llavors no podies, no. Però ara no, ara. Ara vas lligat a la institució.
8: Ara aniria a l'emergència habitacional.
6: Exacte. I nosaltres, l'orquestra té una temporada habitual, no?, amb els aboraments, i fa concerts cada setmana.
4: Clar, hòstia, això està molt bé.
6: I sí, no?, i és com, bueno, doncs aquí hi ha l'OBC, o hi ha l'Orquestra del Liceu, l'Orquestra de Vallès...
4: Sí, i tant. Hi ha bones orquestres públiques.
6: I és una feina més, però, bueno, connectant una mica, no?, amb el d'abans, al final, nosaltres toquem a una comunitat on governa uns partits polítics concrets.
4: Que són?
6: Spoiler. Sí, el Partit Popular i Vox.
4: Ah, tu ves del futur.
6: Sí, el que vulgui saber exactament, que vagi allà i ho vegi.
4: I què passa?
6: I
4: què
6: passarà? Nosaltres toquem música de compositors. No a la plaça Toros.
5: Toqueu a la plaça Toros?
6: No, això és el que...
4: Però us han retallat, per exemple?
6: Hi ha hagut retallades, sí.
4: Importants,
6: sí.
4: I molt ràpidament, o sigui, va ser pujar aquesta coalició PP-Vox, va ser arribar i retallen directament amb violí, en corda de violí.
6: Va ser el primer... Bueno, ara hi ha hagut eleccions una altra vegada, perquè no es posaran d'acord.
3: Ara ja toquen tres cordes a l'escola.
4: Llavors ja diuen, que mal suena esto, fora tot.
6: Fuera, els toros. No, és veritat que hi ha hagut retallades a importants. Llavors,
4: ui, estem fora de temps, em diuen. Perdó. En sèrio? No, és que estàs tenint... Quan marxeu?
6: No és res nou, això és així.
4: Bé, no és res nou, però ja sé que no
5: ho tenim. Però
4: s'ha d'explicar,
5: no?
4: Bé, escolta una cosa. Avui, a partir de 6:45 a la sala petita del Palau... Perdó. Avui a les 7:30 a la sala petita del Palau No és res urgent. I Andròmeda encadenada d'Agustí Charles, amb textos de Marrosic i Fàtima Frutos, direcció de Jordi Pérez Soler. No us ho perdeu. Totes vosaltres esteu convidades, eh? No hi
6: convidats.
4: Escolta,
6: allò us esperem. Gràcies.
9: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
10: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... Ping! Perquè amb el

0: Teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... Ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Terminator 2, el judici final en concert.
6: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
5: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
6: Entrades a gransimfònic.com.
7: Hasta la vista, baby.
4: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
8: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
4: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
9: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
10: Increïble!
9: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
11: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
12: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
13: Ganes de cinema? Movie Cinemas té propostes per a tots els públics. Whalefall, una angoixant aventura submarina. La Invitación, una comèdia d'Olivia Wilde protagonitzada per Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. I Street Fighter, la nova pel·lícula basada en el famós videojoc. Entrades i més informació a moviecinemas.com.
14: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
15: Els amors?
14: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
16: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Isclar, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
14: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
17: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
18: Gordon sembla que és el... En principi confia més a Flick, però que no s'adormi, eh?
19: Sí, l'altre és espectacular i agrada molt a la gent.
20: No. Jo tinc la sensació que la DM en situacions d'1 contra 1 és i en millor, finalització és bastant millor.
19: És millor.
21: La tertúlia del Tu diràs. Escolteu-la cada nit o recupereu-la a RAC1 Podcast, a l'app i al web de RAC1. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
22: Escolta, navega, descarrega, informa.
21: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
23: Escolta, moltíssimes gràcies a tots. Tenim a llegir una cosa que és genial, eh?
24: Calla. Home, sabeu què significa fer-se gran? Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia.
23: Mare Déu.
24: Les responsabilitats és buscar nous reptes, més ser més lliure, ser més tu, és evolucionar com Ato, que des de 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se gran.
23: Fantàstic, escolta, moltíssimes gràcies. Ja estem entregant totes les entrades, eh? Per avui a l'òpera, 6:45, al Palau de la Música. Moltíssimes gràcies. Demà tornem. Gràcies a tots. Bravo.
25: Amb Badall, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
26: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: D'acord. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
3: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
3: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
3: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
3: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
3: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
15: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
27: 100% asegurado.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
29: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
30: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
29: Una maravilla és poder viajar.
31: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
32: Ai, que ràpid passen les coses bones.
33: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
32: O els 10 dies Nissan.
33: Com?
32: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
34: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
35: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
36: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
37: RAC 1.
38: Bon dia, són les dues. Gabriel Rufián demana a Esquerra que continuï negociant amb els comuns per arribar a un acord de cara al 29N, però no dona pistes de per on pot passar. El pacte és una petició que torna a fer, a través de les xarxes, en plena roda de premsa més dels republicans.
39: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
38: La piulada de Rufián ha agafat amb el peu canviat a Esquerra, que ja ha hagut d'empassar l'aliança amb Podem. Irene Montero, per cert, ha descartat avui de totes la integració a Front Ampli. Ha obert la porta, això sí, a buscar-hi altres fórmules de col·laboració. De seguida, l'última hora de les converses. Mentrestant, els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta per donar suport als veïns. És la seva primera visita a la ciutat autònoma, la primera, de fet, que hi fan uns monarques espanyols els últims 19 anys. La ciutat els ha rebut neta com una patena i amb milers de persones al carrer. I Bulgària, la Unió Europea i l'OTAN sospiten que Rússia és al darrere de l'atac a un vaixell comercial ucraïnès que hi ha hagut en aigües búlgares al Mar Negre. És un pas més en l'escalada de tensió d'aquestes últimes setmanes entre Moscou i Brussel·les. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
38: El Barça visita aquest vespre el Galatasaray a la segona jornada de la Champions.
1: Que torna després d'un mes sense competició. L'equip de Hansi Flick buscarà allargar l'excel·lent ratxa de resultats amb la desena victòria en 10 partits. Hansi Flick encara no podrà comptar amb Rafinha ni De Jong lesionats i s'espera que Cubarsí, Pedri i Fermín tornin a l'11 titular. El Galatasaray Barça començarà a les 9 del vespre en directe a RAC1 des d'una hora abans i també a les 9 destaquen l'Atlètic de Madrid Manchester United, el Villarreal, Nàpols i l'Arsenal, Lilla. El Madrid, de la seva banda, viatja aquesta hora cap a Itàlia, on demà s'enfrontarà a la Roma. Aquesta tarda parlarà Mourinho tres dies després d'esquivar la roda de premsa postpartit del Madrid-Villarreal. I en bàsquet, tres catalans afronten avui partits de competició europea. A l'Eurolliga, el Barça rebrà el Maccabi de Tel Aviv a les 9 del vespre. Abans, a les 6, el Manresa visita el Başakşehir turc en partit d'Eurocup i a 6:45, Ostende-Girona de la Eurocup.
38: I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà força núvols i l'ambient serà suau. Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia. Sí, uns núvols que seran més espessos, sobretot en punts de la costa, del prelitoral i també la Catalunya central, i en canvi hi haurà més estones de sol cap a les comarques de Ponent i punts del Pirineu. I no es descarta que s'escapi algun ruixat aïllat, sobretot a la costa i al prelitoral central. Tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus de màxima. I demà tornarem a tenir un dia de cel mig ennuvolat i amb algun ruixat al migdia al voltant del Montseny i pugen una mica les temperatures.
38: Les 2:03.
39: 14:15.
38: I ara ho dèiem, Gabriel Rufián demana ara a Esquerra Republicana que continuï negociant amb els comuns per ampliar el front d'esquerres a Catalunya. El candidat dels republicans a les eleccions espanyoles demana deixar enrere vetos i odis per sumar l'espai que encapçala Ada Colau al front acordat amb Podem. Ho ha dit en una piulada que ha fet en plena roda de premsa del partit i que ha agafat la direcció d'Esquerra contrapeu. Des del faristol, el portaveu republicà Isaac Albert s'ha limitat a defensar l'acord de col·laboració amb el partit d'Irene Montero i a reivindicar que les sigles d'Esquerra no es poden diluir. Anem cap allà, cap a la seu d'Esquerra. Cés Giró, bon dia.
6: Bon dia, una roda de premsa un pèl atropellada, sense gaires concrecions i amb sorpresa final. Anem a pams. El partit valora positivament el pacte tancat diumenge amb Podem. Insisteix que Esquerra es presenta a Catalunya sense cap coalició, que és Podem, que entén que els republicans són el referent a Catalunya per combatre la dreta i l'extrema dreta i que per això incorpora noms a la llista dels republicans. Isaac Albert, el portaveu, sorprès després de rebre la pilota de Rufián, assegura que el partit en tot cas està disposat a parlar amb tothom sempre que no es dilueixin les cicles.
7: No puc respondre una piulada que no he fet jo. Diana, qui ha de respondre és el Gabriel. Jo entenc el que ell diu, ell insisteix, davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
6: De moment, Esquerra aclareix pocs detalls logístics del pacte amb Podem, que Rufián diu farà campanya a Madrid i Barcelona i que els noms que proposi Podem aniran a les llistes de Tarragona i de Barcelona.
38: Gràcies, Cesc. La piulada de Rufián fa només uns minuts sembra encara més dubtes sobre el mapa electoral de les esquerres, un mapa que el conjunt d'Espanya no està gaire més clar. Aquest matí, Podem tancava la porta definitivament a integrar-se al Front Ampli. Irene Montero ha estat molt clara a Televisió Espanyola.
8: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
9: No.
8: No.
9: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
38: Montero, això sí, ha assegurat que continuaran parlant en Front Ampli per buscar fórmules de col·laboració que els permetin optimitzar els resultats. No n'ha volgut donar detalls, però ha insinuat que aquestes fórmules no passarien tant per una coalició com per un simple acord electoral. En aquesta mateixa línia, des dels comuns també donaven pistes. Gerardo Pisarello assegura que la prioritat és que no es perdin vots i que per aconseguir-ho el millor és analitzar com fer-ho demarcació per demarcació.
11: Nosotros no vamos a dejar de hablar con Esquerra Republicana, no vamos a dejar de hablar con Podemos, no vamos a dejar de hablar con el resto de fuerzas políticas. Por tanto, ya digo, generosidad y pragmatismo. Y mirar provincia a provincia, circunscripción por circunscripción, cuáles son las fórmulas para conseguir que ese espacio a la izquierda del Partido Socialista tenga la mayor presencia posible.
38: Pisarello, per ser fugit d'estudi, cada cop que li han preguntat si Ada Colau acceptaria encapçalar el Front Ampli si finalment no s'arriba a un acord amb Podem. A tot això, el govern espanyol ja ha comparegut per criticar la decisió del Suprem que hi va mantenir la suspensió del vot a les persones que han aconseguit la nacionalitat espanyola gràcies a la llei de nets. L'executiu de Pedro Sánchez ho defineix com una mesura d'extraordinària gravetat. En canvi, el PP celebren que la decisió judicial permetrà celebrar, diuen, unes eleccions netes. Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
0: Bon dia. El govern espanyol accepta la sentència i estudia com s'ha d'aplicar, però això no treu que els ministres es posin les mans al cap amb la decisió del Suprem. N'ha parlat fa uns minuts la portaveu Elma Saiz de la roda de premsa del Consell de Ministres.
2: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
0: Tot i la duresa a l'hora de valorar-ho, el govern espanyol deixa en mans de les persones afectades la possibilitat de recórrer aquesta sentència. En canvi, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a E-Ràdio, ha reivindicat la suspensió del vot a aquestes persones com una mesura necessària per arribar a l'excel·lència democràtica.
3: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Otra de las trampas del sanchismo es decir que nosotros estamos en contra de la posibilidad de dar un pasaporte con derecho a voto a los nietos de los exiliados. Es falso.
0: Tot això després que ahir el Suprem decidís mantenir la suspensió del dret a vot de les persones que van aconseguir la nacionalitat espanyola gràcies a la llei de nets. En total es van inscriure al cens electoral unes 160.000 persones gràcies a aquesta norma.
38: A tot això, els principals sindicats de l'Estat posen les bases cap a la vaga general de l'11 de novembre, que reclamarà solucions a la crisi de l'habitatge. Comissions Obreres i la UGT reconeixen que és una convocatòria poc ortodoxa, però defensen que hi ha motius de sobres, Adrià, per aquesta aturada laboral.
0: Si el marc central d'aquesta convocatòria és la crisi de l'habitatge, per això reclamen regular els pisos turístics i, per exemple, deixar sense incentius econòmics els fons d'inversió. Reconeixen que la vaga de l'11 de novembre té un plantejament poc habitual. Els principals objectius d'aquesta vaga, segons els sindicats, són la patronal i les administracions autonòmiques. Deixen el govern espanyol al marge, en un paper més aviat secundari. N'han parlat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, i el de l'UGT, Pepe Álvarez.
5: Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatoria de paro heterodoxa, que pretende situar reivindicaciones sobre vivienda, pero también sobre otras cuestiones laborales.
10: Creo que tiene unos destinatarios absolutamente claros y directos. En primer lugar, la COE. En segundo lugar, las administraciones públicas, empezando por las comunidades autónomas.
0: Els sindicats, però, també hi colen reivindicacions salarials per aquesta convocatòria. Entre d'altres, demanen apujar un 7% al salari mínim interprofessional i situar-lo als 1.300 euros al mes.
38: Foment del treball, mentrestant, es posa les mans al cap. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, creu que en un moment d'incertesa internacional com l'actual no toca apujar, segons ell, un 7% al salari mínim.
12: Els sindicats, últimament, cada setmana tenen una ocurrència. Fa uns dies ens van plantejar l'ocurrència de fer una vaga general que nosaltres la considerem política. Avui plantegen una pujada del 7%, si no recordo malament, sobre el salari interprofessional, sense comptar amb l'opinió. I demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris.
38: La pujada del 7% seria més del doble de la que es va aprovar l'any passat. La patronal fa anys que no aprova aquests increments, de fet, i la proposta tira endavant amb l'únic suport de govern i sindicats. Les 2:10, Felip VI i la reina Letícia fa una hora i mitja que són a Ceuta. Ara mateix fan una visita institucional a l'Ajuntament després de rebre tot un bany de masses als carrers. Milers de persones han sortit a rebre'ls amb banderes espanyoles i criden consignes a favor de l'espanyolitat de la ciutat autònoma, que ha estat al centre de l'actualitat els últims 2 mesos per la crisi migratòria. És la primera visita de Felip i Letícia a Ceuta i la primera, de fet, que hi fan uns monarques espanyols els últims 19 anys. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Jordi Armenteres, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, Núria, un bany de masses excepcional, una demostració d'espanyolitat com a resposta a tota aquesta allau de migrants. El cap de l'Estat i la reina Letícia han arrencat visita amb un passeig a peu pel principal carrer, la Gran Via d'aquí de Ceuta. Només amb ciutadans d'aquí s'han allunyat els migrants que van saltar i que fa 2 mesos i mig que són a la ciutat. Ara el tram institucional amb les autoritats de la ciutat. De fet, fins fa uns minuts parlava el president de la ciutat autònoma, Juan José Vivas, que de fet ja era president d'aquesta ciutat fa 19 anys, quan van venir Joan Carles I com a cap de l'Estat i la reina Sofia. Aquesta tarda és quan hi haurà l'acte més significatiu, amb una cerimònia al cementiri musulmà on hi ha enterrats la majoria dels 141 morts que nedaven fins a Ceuta ara fa 2 mesos i mig. A més, també visitaran una escola infantil en un dels barris més degradats de la ciutat.
38: Per preparar aquesta visita s'ha fet un bon rentat de cara a Ceuta i s'ha obligat els 10.000 migrants que encara hi ha a allunyar-se del centre i de les platges que han ocupat durant 75 dies, Jordi.
13: Sí, els Reis veuen una Ceuta engalanada, plena de flors, neta, amb banderes espanyoles per tot arreu, que no té absolutament res a veure amb la Ceuta dels migrants, els que s'han tret de les platges, els que ara refugien on poden. Ens expliquen que viuen en aquests barris més marginals i en coves que hi ha en una de les puntes d'aquesta península. Els veïns demostren que volen els Reis aquí, que els necessiten per donar imatge de normalitat, per això s'ha programat aquesta visita, però també hi ha molt respecte pel que pugui passar quan marxin, i al carrer, de fet, el que es diu és que podrien haver vingut abans.
14: Se nota que viene la visita del rey. Lo que no se ha hecho en 2 meses se ha hecho en 3 días.
15: Y ahora mismo está en la periferia, lo que hay en el centro de la ciudad no hay nadie. El grosso está en la periferia.
16: En 24 horas esto es otra vez igual. Viene el rey y quieren que vea Ceuta bonita, limpia, sin nadie, sin ningún emigrante.
13: Visita institucional avui tot el dia. Felip VI i la reina Letícia, a més, dormiran aquí. És la primera vegada a la història que un cap de l'Estat d'Espanya en etapa democràtica dorm a Ceuta. És inèdit, perquè a més això és una provocació cap al Marroc, que de moment el Marroc no ha respost. Demà la visita institucional és a Melilla.
38: Pablo Llarena aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig entre finals de setmana i principis de la vinent. El jutge del Suprem ja té pràcticament enllestida la resolució que suposarà l'arxivament de la causa. Només espera que totes les parts implicades presentin al·legacions per acabar de donar carpetada. Segurament Llarena aplicarà l'amnistia des de Colòmbia. El jutge té previst viatjar-hi divendres. La nova llei de memòria democràtica donarà un any al govern per retirar el polèmic monument franquista de Tortosa. Així ho recull el redactat final de la norma, que si no hi ha cap gir de guió, la setmana que ve s'aprovarà al Parlament. Per primer cop la llei també recull sancions que poden anar fins als 150.000 euros, per exemple, per enaltiment al franquisme o fer malbé fosses. Anem cap al Parlament. Laia Colomer, bon dia.
17: Bon dia. Sí, després de més d'un any de negociacions, finalment el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han tancat el text definitiu de la llei de memòria democràtica. Estableix 2 anys per retirar la simbologia franquista que encara hi ha arreu del país, excepte en el cas del monument de Tortosa, que el termini és d'un any perquè ja hi ha feina avançada. La llei també crea una oficina d'atenció a les víctimes del franquisme i una comissió tècnica de víctimes com una espècie de comissió de la veritat per reparar-les, i s'inclou la memòria democràtica al currículum escolar. Els portaveus del PSC i dels Comuns, Elena Díaz i David Cid, en treuen pit.
18: En altres latituds, l'extrema dreta i la dreta estan desmantellant les polítiques de memòria democràtica. Catalunya envia una senyal clara i contundent que aquí això doncs no passarà.
19: Que en un moment que la dreta i l'extrema dreta venen amb la motosserra a retallar drets i llibertats, crec que és important que Catalunya compti amb una llei de memòria democràtica.
17: Per primer cop, la llei també estipula multes per enaltiment al franquisme i danys en espais de memòria que aniran dels 200 als 150.000 euros. El debat final està previst al ple de la setmana que ve, tret que el PP demani un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.
38: Gràcies, Laia. Doncs bé, encara sobre memòria democràtica, el Parlament donarà la medalla d'honor de la cambra a l'Associació de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i a l'Associació per Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya. La mesa ho ha acordat avui per unanimitat. També la rebran la il·lustradora Pilarín Vallès, el director i productor de cinema Pere Portavella i el Centre Excursionista de Catalunya. L'entrega de les medalles es farà el 29 d'octubre. Hem arribat a 3:15.
37: RAC 1. Aquest Dental Company, 100% de Dentalogia. Tu també tens el somriure incomplet? Prova-ho ara. Aquest mes a Dental Company, un 15% de descompte en implantologia. Demana cita gratuïta al 900-926-900 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
20: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. El 18 d'octubre vine a la segona fira International Education al Tecnocampus de Mataró i parla directament amb representants de les escoles. Inscriu-t'hi a través de la web de KB Language. KB Language. Màxima confiança.
1: Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
4: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
1: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
4: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
7: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
21: Increïble!
7: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
22: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
23: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
24: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
23: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
24: Entrades a osvallès.com.
25: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
26: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
27: Tot allò que t'agrada,
26: molt més fàcil de trobar.
28: El que encara no has escoltat
29: i segur que t'agradarà.
26: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
30: Per triar i remenar.
31: Amb tot el contingut dels programes.
32: I també els podcast originals de RAC1.
33: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
34: I som tots.
35: Més fàcil.
36: Més directe.
39: Més intuïtiu.
40: Més RAC1. Tots som un milió.
41: RAC1.cat és un portal de notícies.
42: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
41: RAC1.cat és fàcil.
42: Notícies.
41: Actualitzada.
42: Ràdio en directe.
41: Tot RAC1 és
42: a RAC1.cat.
38: Les 2:19, Bulgària investiga l'atac a un vaixell comercial de propietat ucraïnesa aquesta matinada a les seves aigües del Mar Negre. 5 tripulants de la nau han quedat ferits lleus i ja tenen l'alta. El govern del país no té proves de l'autoria de l'atac, però apunta obertament cap a Rússia. De fet, ja ha citat l'ambaixador rus a Bulgària. La Unió Europea i l'OTAN també s'han solidaritzat amb el govern búlgar i també assenyalen el Kremlin. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
43: Bon dia. Continua l'escalada de tensió al flanquer de l'OTAN i a la zona del Mar Negre. Aquesta matinada li ha tocat el rebre a Bulgària amb un atac amb 3 drons que han impactat la coberta d'un vaixell comercial de propietat ucraïnesa i registrat al port d'Odessa. El primer ministre del país diu que no té proves de l'autoria, però que tota la lògica apunta a la Rússia de Vladimir Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en canvi, ha estat menys prudent. Parla d'una nova escalada russa en el conflicte amb Ucraïna i Europa, igual que el president del Consell Europeu, Antonio Costa, han titllat l'incident d'inacceptable i han demanat càstig pels culpables. L'OTAN, per la seva banda, sí que va amb més peus de plom, no acusa Moscou directament, però el seu secretari general anuncia que es reforçarà tant com calgui la zona. En les últimes setmanes, de fet, s'han multiplicat els incidents amb drons i infraestructures crítiques a tot el flanc de l'OTAN que fa frontera amb Rússia.
38: Gràcies, Lluís. Més coses. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid arrossega encara retards per l'incendi i en un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó. Els combois han de circular per via única i més a poc, en aquest tram fins que no es retiri el tren afectat i Adif pugui arreglar la catenària i altres elements malmesos pel foc. Aquest matí hi ha hagut aglomeracions. Els accessos de l'alta velocitat a l'estació de Sants i els trens han arribat a acumular 2 hores de retard, Montse Martí.
44: L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid va estar 5 hores tallada i això ha fet un tap en la circulació de trens que s'ha traduït en aglomeracions i llargues cues a l'estació de Sants de Barcelona. Els passatgers s'han acumulat al vestíbul, que a les 10 del matí estava ple a vessar, i durant una bona estona s'han hagut de gestionar els accessos als controls de seguretat del TGV. Els passatgers veien a les pantalles com el seu tren, en alguns casos, acumulava fins a 2 hores de retard.
45: Llevo aquí de las 7 de la mañana, estaba en la cola, ya había entrado dentro, y nos han hecho salir otra vez.
46: Avui havíem d'agafar el tren cap a Ciudad Real, sortia a les 8:30 del matí, estàvem aquí cap a les 8 i hem vist que hi havia molta cua i una mica de caos.
47: Un Irio a les 7:50 del matí, camí a Zaragoza, que tenim allà un cotxe a lloguer i una reunió, i bueno, ens han enviat un missatge aquest matí que portava un retard de 2 hores.
44: Ara els retards van de la mitja hora a l'hora. Renfe ha organitzat la circulació de diversos serveis amb trens de doble composició. Altres companyies com WeGo o Irio estan informant també per correu dels retards.
38: Doncs bé, el govern assegura que aquests retards a l'alta velocitat seguiran durant uns dies i que seran com a mínim d'un quart d'hora. Des del Palau de la Generalitat creuen que Renfe podria haver gestionat millor el caos d'aquestes últimes hores. Això sí, ho diuen amb la boca ben petita. Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna, bon dia.
0: Bon dia, el govern reconeix el caos de les darreres hores, però diu que Renfe va fer el que havia de fer, assegurar la línia i mirar de recuperar la circulació el més aviat possible. Sobre la falta d'informació o fins i tot de donar menjar als passatgers afectats, que van estar hores i hores aturats, el govern admet que es podria haver fet millor. Ara bé, la consellera de Territori i també portaveu, Silvia Paneque, diu que la prioritat era una altra.
1: Sí que segur que es poden fer millor, però també estem en un procés, com saben molt bé, doncs de millora progressiva de tot el sistema. I en les primeres hores, en l'alta velocitat, doncs és evident que les primeres hores es destinen primer a fer una avaluació de si hi ha danys personals o no, materials, i sobretot de veure si la circulació es pot fer amb garanties, encara que sigui en via única, per assegurar l'arribada de les persones.
0: I sobre els problemes de comunicació, en aquest cas a Rodalies, el govern diu que s'ha treballat molt per ampliar els horaris dels informadors i el flux d'informació entre Renfe i Adif, però a la vegada també s'admet que s'ha de fer més feina per aconseguir que tots els usuaris estiguin informats.
38: Pas endavant per augmentar la supervivència dels menors amb leucèmia. Tots els hospitals infantils de l'Estat s'han unit a una xarxa on comparteixen informació sobre tractaments i escullen el millor pels pacients que han recaigut. Hi ha 60 investigadors de 45 centres que es reuneixen setmanalment. D'aquesta manera es garanteix que un menor d'un hospital petit pugui tenir les mateixes opcions que un altre d'un centre pioner. Eulàlia Carrascal.
2: El projecte va començar fa 4 anys, però ara ha fet el salt a tots els hospitals de l'Estat. Els metges es reuneixen telemàticament, presenten els casos dels pacients i debaten sobre quin tractament haurien de seguir. El coordinador de la xarxa, el pediatre del Servei d'Oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Pablo Velasco, explica a RAC1 que així es multiplica el coneixement.
3: Yo creo que es importante porque a nivel de proyectos de investigación hay mucho un escenario muy rico de gente, de especialistas, de expertos que están innovando en proyectos muy concretos d'investigació.
2: Al Nico, per exemple, li van recomanar un nou tractament que es feia a Madrid. La seva mare, l'Àngela, ho explica a RAC1.
5: A ver, el Hospital de León está muy bien, pero claro, te vas a un hospital un poco más específico, ¿no? En Madrid, en La Paz, por ejemplo, hay dos plantas o tres enteras de niños, cada uno con una patología diferente, ¿no?
2: La supervivència de leucèmia és del 50% en casos de recaiguda.
38: L'Ajuntament d'Espot ha prohibit temporalment banyar-se al pantà de la Torrassa, al Pallars Sobirà, això després que l'aigua s'hagi tornat de color verd fluorescent. El motiu és la presència d'un cianobacteri, conegut popularment com algues blau verdoses, que podrien alliberar toxines. Des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
6: Bon dia. A la zona de les comportes el color verd és molt més intens, fluorescent fins i tot, i quan ens apropem a la cua del pantà, amb l'aigua menys estancada, el color verd perd intensitat. No és la primera vegada que apareix aquest cianobacteri, però sí és la primera vegada que ho fa de manera tan abundant. En aquest cas, per les altes temperatures i nutrients com el nitrogen i el fòsfor. En parla el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga.
8: El que estem veient és que una situació que va a més. Per tant, aquests nutrients encara els tindrem uns quants anys allà. Però el que és important és que intentem frenar que n'hi vinguin de nous. Per tant, i reduir aquest cicle que es donava, però que cada cop és més intens.
6: A banda del bany, també s'han prohibit les activitats i es recomana que els animals tampoc s'hi banyin ni beguin aigua.
38: A Girona s'estrenarà un còctel sense alcohol per les fires que comencen d'aquí a 10 dies. És el Siset. Està fet amb una base de poma, llimona i gingebre. Corresponsal de RAC1 Girona, Joel Penya, bon dia.
9: Bon dia. L'Ajuntament, l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i la sidreria Moma han embotellat 400 litres d'aquesta beguda. Són 4.000 consumicions amb la previsió que les ampolles que s'obrin serviran per l'any que ve. A l'última festa major ja van crear una recepta sense alcohol que es podia demanar a les barraques, però ara han anat més enllà repartint-ne la base per fer-ho més fàcil. Ho ha explicat el professor de l'Escola d'Hostaleria, Lluís Coll.
10: Hem anat a fer unes formacions a tota la gent de barraques perquè només hagin de posar el gel, la base del Siset, que ja tenim embotellada prèviament, i després hauran de completar amb la soda.
9: L'Ajuntament també ha explicat que durant fires instal·laran punts d'informació sobre salut sexual. La gran novetat és que el dia 31 hi haurà un on els usuaris podran fer-se proves ells mateixos d'ITS com la clamídia o la gonorrea.
38: La crisi de les democràcies, les guerres i els conflictes contemporanis centraran la programació de la Bienal de Pensament que arrenca avui a Barcelona sota el lema Desencadenar el present. La cita inclou més d'un centenar de noms, com Patrick Radenkiv, Angelica Lidl, Alessandro Baricó o Antònia Vicenç, Maria Cusó.
44: Durant 6 dies, la Bienal de Pensament reunirà algunes de les veus més destacades del panorama nacional i internacional. Filòsofs com Wendy Brown o Chantal Maillard, escriptors com Xiaolu Guo o Mariana Enríquez i cineastes com José Luis Guerín, també arquitectes, científics socials, activistes i creadors. Tots ells participaran de converses, debats, lectures i espectacles que volen reflexionar sobre el temps present i les seves contradiccions. En parlen Albert Lladó, de l'Escola de Pensament, i Mireia Calafell, directora de la Sullivan.
4: Aquest festival no és un bolet que surt un cop cada 2 anys, sinó que el que fa és una caixa de ressonància de projectes que a la ciutat tenen lloc durant tot aquest temps.
7: La programació és l'aposta per manifestar que la creació impulsa i activa el pensament de la mateixa manera que el pensament encén i promou la creació.
44: El CCCB, la plaça Joan Coromines, la Model i la plaça Major de Nou Barris seran el centre neuràlgic d'aquesta programació que arribarà també a diversos barris de la ciutat.
38: El Festival de Cinema de Sitges avui la gran protagonista és l'actriu Heather Graham, coneguda pel seu paper a Boogie Nights o a la sèrie Twin Peaks. La nord-americana fa dobleta, de fet, al festival. Forma part del repartiment de la nova sèrie Carrie, basada en la novel·la de Stephen King, i també protagonitza What Happened to Doris, una pel·lícula inspirada en un dels fenòmens paranormals més famosos dels Estats Units. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
11: Bon dia. El 1974, Doris Bicer va denunciar que una força invisible l'agredia sexualment a casa seva. Gairebé ningú no se la va creure. Heather Graham, que la interpreta al cinema, aprofitava el cas per denunciar a RAC1 com sovint es posa en dubte la paraula de les dones que pateixen abusos.
12: Crec que la majoria de dones que pateixen abusos sexuals no s'atreveixen a denunciar-los. Quan una dona fa el pas d'explicar-ho, diria que en el 90% dels casos diu la veritat i em sembla molt trist que ho posem en dubte. Crec que és una actitud masclista.
11: L'actriu també ha carregat contra Hollywood, assegura que, a diferència del cinema de terror, la indústria encara reserva pocs papers importants per a les dones.
12: En les pel·lícules d'avui dia, els homes estan molt més ben cotitzats. Quan vols finançament per a una pel·lícula, et diuen que és una història protagonitzada per una dona, doncs necessites un actor famós perquè te la financin. Per això crec que el cinema de terror ofereix papers amb molt més suc a les dones i hi ha personatges femenins realment interessants.
11: Graham també ha recordat David Lynch, que li va donar el paper d'Annie a Twin Peaks i la va introduir en el món de la meditació. Una pràctica que des d'aleshores forma part del seu dia a dia.
38: I divendres s'estrena El mal hijo, el debut a la direcció de Jaime Lorente, conegut pels seus papers de Denver a La casa de papel o Nano a Élite. Es posa per primera vegada darrere la càmera per explicar una història de cures i llaços familiars.
44: La pel·lícula, que es va estrenar a la secció de nous directors del Festival de Sant Sebastià, explica la història d'una àvia que s'ha de fer càrrec del seu net d'11 anys després que el pare d'aquest, drogadicte, desaparegui misteriosament. El film, que protagonitzen Susi Sánchez i Miguel Ángel Puro, reflexiona sobre les cures i qüestiona el model de masculinitat imperant. En parlava Lorente aquest matí al Món a RAC1.
13: Estamos faltos de aceptar nuestra vulnerabilidad. Creo que hay una herencia violenta que lo único que nos hace es pues, enfrentar la vida un poquito rígidos. Y creo que para vivir una vida un poquito mejor tenemos que empezar a perdonarnos y a perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Para poder tener una mirada un poquito empática con los demás.
44: Lorente també ha confessat a Jordi Basté que ja està treballant en la seva propera pel·lícula com a director.
38: I pel que fa al temps, avui s'espera una tarda de cel mig ennuvolat i amb algun ruixat, Mònica.
44: Sí, núvols més espessos, sobretot en punts de la Catalunya central i també sectors de la costa i del prelitoral, on no es descarta algun ruixat, sobretot al sector central del prelitoral i del litoral. Tot plegat amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus, i amb més estones de sol, això sí, en punts del Pirineu i també comarques de Ponent. I demà puja una mica la temperatura, dia de cel mig ennuvolat i amb algun xàfec al migdia al voltant del Montseny. I a finals de setmana arriben canvis més importants coincidint amb el cap de setmana.
40: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
38: Hem arribat a 2:45. Dèiem, en començar, avui torna la Champions després d'un mes sense partits, Xavi, i destacar la visita del Barça al Galatasaray.
14: A les 9 del vespre, una hora abans en directe a RAC1, el Barça posarà a prova l'excel·lent ratxa de resultats davant d'un públic hostil, el de l'Elisa Millén, estadi que va visitar per última vegada ara fa 3 anys, en aquella victòria 1-2 als vuitens de final de l'Europa League. Ara, però, el Barça és ben diferent. Arriba a Istanbul com a clar candidat al títol, i aquest és un dels partits destacats, doncs, del dia d'avui. N'hi ha d'altres, com ara l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Madrid, Manchester United i el Villarreal, Nàpols. Feia 32 dies que no sonava aquest himne, l'himne de la Champions, en bona part degut a l'aturada llarguíssima de seleccions que acabem de deixar enrere. Avui, doncs, torna la Lliga de Campions i el Barça visita un dels històrics de la competició, el Galatasaray. Anem cap a Istanbul. Saludem les enviades especials de RAC1 a Turquia. Marta Ramon, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: I bon dia, Clara Rodergas.
16: Bon dia.
14: Comencem per tu, Marta. Les directives del Barça i el Galatasaray estan acabant de dinar a aquesta hora. Abans, el president Joan Laporta ha tret pit avui del potencial de l'equip.
15: Sí, el president del Barça, igual com va fer ahir Hans Flick, no ha volgut socapar amb les polèmiques del Real Madrid i s'ha centrat en el que tenen entre mans, la bona ratxa de l'equip, que pot sumar la desena victòria consecutiva des que va arrencar la temporada, convida a ser optimista, i Laporta ha assegurat sense matisos que ara mateix són els que millor juguen, no només a Europa, sinó al món.
17: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. A nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
15: Un Laporta que també ha insistit en les possibilitats que té l'equip de protagonitzar una temporada històrica en què el gran objectiu és guanyar la Champions.
17: La voluntat és que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem. I l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga, quan comenci la Copa també voldrem ser candidats a guanyar-la. I la Champions, per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
15: El dinar de directives se celebra en una illeta de l'estret del Bòsfor que parteix Istanbul per la meitat, una illeta que és propietat del Galatasaray i on hi organitza esdeveniments privats. Per accedir-hi s'hi ha d'anar des d'un moll i agafar una embarcació.
14: Això pel que fa a les directives, i Marta, l'equip mentrestant s'ha quedat a l'hotel amb un Hansi Flick que acaba d'ultimar el pla d'un partit que preveu complicat.
15: Sí, l'equip ha fet una sessió suau d'activació, com és habitual aquest matí, i acaba de dinar. Flick no vol distraccions abans d'un partit que es pren molt seriosament davant d'un rival al Galatasaray, que és molt incòmode al seu estadi. Flick, sobretot, posa el focus en la seva qualitat atacant, però també en l'ambient que es viurà a l'Ali Samiyen.
18: This is one of the best atmosphere.
19: L'ambient en aquest estadi és un dels millors del món, és fantàstic. Quan he sentit els sons de l'estadi, el que fan els aficionats és increïble. Donen suport al seu equip i només cal veure els resultats que treuen contra els equips grans. Ells també juguen com un gran equip contra ells. Han millorat molt, tenen bons jugadors, especialment al davant. I per nosaltres és important treballar junts en defensa, com una unitat, i que tothom estigui inclòs en la feina defensiva. Això és el que vull veure del meu equip.
18: In the defense, so this is what I want to see from my team.
15: Tenint en compte els elogis que estan rebent pel joc que despleguen i que, per exemple, des del Galatasaray també se'ls hagi titllat de ser l'equip que millor jugarà mateix al món, Flick respon amb dosis de prudència perquè vol que ho demostrin a cada partit.
18: I don't know if it's pressure, you know? This is for me it's
19: No sé si dir-ne pressió, per mi és el resultat de com ens entrenem. Sempre us dic que estic molt content de com ens entrenem i és així. També penso que la manera com actuem plegats, l'atmosfera que tenim al vestidor és fantàstica, però cada partit és diferent i comença 0-0. Aquest no serà un partit fàcil per a nosaltres, serà molt difícil i hem de demostrar-ho. És un privilegi que se'ns consideri així en aquest moment, però també sabem que el futbol tot canvia molt ràpid, per tant, hem d'estar concentrats com ho estem normalment i això és el que vull veure del meu equip, també aquí, especialment en aquest ambient que estan preparats.
18: Also here, especially in this atmosphere, that they show that they are ready for that.
15: Recordem que per al partit d'aquesta nit no hi seran ni Rafinha per l'edema muscular que té la cuixa dreta, ni tampoc De Jong, Christensen ni Roni Bardaggi.
14: Per tant, Marta, possible 11?
15: Tornaran els dosificats Cubarsí i Pedri, també té moltes opcions de ser-hi Fermín, i sobretot hi ha un dubte si Flick apostarà per mantenir Gordon a l'extrem o bé incloure Adeyemi. El Barça amb aquests ingredients podria sortir amb Joan García a la porteria, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, Rodri i Pedri a la base de la jugada, a la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Adeyemi.
14: Perfecte, Marta, us escoltem. Vaja, t'escoltem aquest vespre a partir de les 8. Recordeu, una hora, com sempre, abans que comenci el Galatasaray Barça. Fins després.
15: Fins després.
14: I pel que fa al Galatasaray, Clara, l'equip turc destaca per la seva fortalesa a casa i per jugadors com, per exemple, Osimhen.
0: El nigerià apunta l'11 titular després d'haver reaparegut divendres en el partit de Lliga contra el Kasim Pasa. El davanter ja sap què és marcar contra el Barça, ho va fer quan defensava la samarreta del Nàpols, i és la gran arma ofensiva dels turcs, que també compten amb noms il·lustres com Rafael Leao, Leroy Sané o un ex del Barça, Ilkay Gundogan, que no passa pel seu millor moment. Per avui, el tècnic Okan Buruk, que ha transformat el Galatasaray en els darrers anys, guanyant 4 lligues seguides, només té la baixa de Wilfred Singo, defensa. Ismael García, segon entrenador del Galatasaray, deia ahir el Tu Diràs que no tenen por d'aquest Barça.
1: No dan miedo, porque esto es un juego, no nos tenemos que olvidar, miedo darán otras cosas, pero sí que da mucho respeto, y yo, al menos, te hablo personalmente, yo creo que hoy el FC Barcelona es el principal candidato a ganar la Champions League, pero eso no quiere, eso no quita que no existe la perfección, no existe el equipo perfecto, y que tienen algunos puntos, muy poquitos, pero tienen algunos puntos que esperamos poder hacerles daño.
0: I va explicar com poden atacar a la Lamine Yamal.
1: Quizás intentar atacar a Lamine, que a veces puede estar un poquito despistado en la fase defensiva, porque la verdad, a nivel individual, es muy difícil parar a Lamine. Entonces, a nivel defensivo, lo intentaremos hacer desde una forma colectiva, pero intentaremos también aprovechar pues que grandes jugadores como Lamine, pues que alguna vez tengan que defender, porque a veces es la mejor manera de atacarlos.
0: L'ajudant de Buruk també va reconèixer sense embuts que celebra l'absència d'un jugador clau com Rafinha. El Galatasaray va perdre en l'estrena europea contra l'Sporting de Portugal per 3-1, però s'aferra a la caldera de l'Ali Samillen, on no hi ha perdut aquesta temporada. De fet, en Lliga no perd com a local des del maig del 2024, i aquí la temporada passada van punxar equips com el Liverpool o l'Atlètic de Madrid. S'espera un ple a l'estadi quan arrenqui el partit a les 10 hora local, 9 hora catalana. Més de 50.000 aficionats. El Barça tindrà el suport d'uns 900. Avui toca parella italiana pel que fa a l'arbitratge. Marco Guida a la gespa, el balanç amb els blaugranes és d'una derrota contra l'Anvers i un empat contra el Newcastle, i al VAR hi haurà Marco Di Bello.
14: Perfecte, Clara, el que li deia la Marta, fins a les 8 del vespre, que vagi bé.
0: Fins després.
14: Per cert, el que tenim ara en marxa és el Galatasaray-Barça de la Youth League. Som, de fet, al minut 40 gairebé de la primera part, i el juvenil blaugrana guanya per 0-1. Seria la primera victòria del Barça, que la primera jornada va perdre 1-2 contra el Feyenoord. El gol d'avui l'ha fet Pedro Rodríguez de penal. 0-1, minut 40. Tornem, però, a la Lliga de Campions, perquè a banda del Barça avui també juguen altres dos equips de la Lliga Espanyola, són l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. Albert Bassas, bon dia.
16: Bon dia. L'Atlético rep aquesta nit el Manchester United en un dels partits més atractius d'aquesta segona jornada. Els matalassers, amb tota la plantilla disponible contra un Red Devils que tenen les baixes confirmades de Mainó i Shaw. Julián pot tornar a l'11 i Simeone n'espera la seva millor versió.
20: El otro día hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado, y bueno, esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver.
16: Serà l'estrena a casa de l'Atlético després de perdre en l'estrena al camp del Liverpool per 2-1. Per tant, Xavi, serà el primer partit d'aquesta edició de la Champions al camp, a l'estadi, on s'acabarà, perquè el Metropolitano és on es jugarà la gran final. De si això, de si el fet de jugar a casa una hipotètica final després d'haver arribat l'any passat a semis és una pressió afegida pels locals, el Cholo em va dir això.
20: Siempre hay la situación de que si llegan a la final, vamos a la realidad es el día a día, el día partido a partido. No alimentemos situaciones que se generan, obviamente, fácilmente diciendo, y si llegamos a la final, no, vamos al partido a partido, que en eso somos fuertes.
16: Un Atlético amb bones sensacions a la Lliga, ja que són segons amb 4 victòries seguides, i un United que, per contra, viu el moment a la inversa, perquè la Premier està en hores baixes, havent guanyat només un partit en 6 jornades. Tot i això, la Champions va arrencar amb victòria 4-0 contra el modest Sabà.
14: Aquell home deu estar encara amb el cabell llarg, doncs, no? Sí. No se l'ha pogut tallar.
16: No, encara continua una tofa.
14: De manera. Sí. Atlètic de Madrid, Manchester United, doncs, a les 9 del vespre, al Metropolitano, i també a les 9, en aquest cas, a l'estadi de la Ceràmica, a Villarreal-Nàpols.
16: Exacte, amb l'oportunitat pels d'Íñigo Pérez de recuperar-se de la derrota de dissabte al Bernabéu, i també de la derrota en la primera jornada d'aquesta Champions, que va perdre per 3-2 contra el Borussia Dortmund. També el Nàpols buscarà els primers punts a la competició després de perdre per la mínima contra l'actual l'actual subcampió, l'Arsenal, per 0-1 en el primer partit. La situació a la Lliga d'un equip i altre no és gaire diferent. A més, el Villarreal només ha guanyat 2 partits en 8 jornades i el Nàpols 3. Pel que fa al capítol de baixes, Íñigo Pérez té les de Buchanan i Nicolás Pepe, al Nàpols les d'Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Constantino Fabasoli i Alisson Santos.
14: La resta de la jornada?
16: 2 partits en horari de tarda, a 6:45, Lens Sporting de Portugal i Sabà Slavia de Praga, i 4 més a 9:00, l'Arsenal Lilla, Arteta contra Ancelotti fill, Inter Bruges, Leipzig PSV i Viking Bayern de Munic.
14: I demà serà el torn del Real Madrid, que visita la Roma, recordem, ex-equip de Mourinho. Geo Montero, bon dia.
2: Bon dia.
14: Amb la mateixa convocatòria que dissabte va jugar contra el Villarreal.
2: Exactament la mateixa llista que l'últim compromís de Lliga, per tant en queden fora per decisió tècnica Asensio i Rodrigo. I José Mourinho ha decidit preparar el partit a casa, prescindir doncs de l'entrenament previ a l'Olímpic de Roma. El portuguès recupera una fórmula que ja va utilitzar en la seva primera etapa, una decisió que permet al portuguès treballar en un entorn més conegut, el seu, i amb més privadesa abans de tornar a un estadi que coneix perfectament. A les 3 de la tarda marxaran cap a la capital italiana i a les 6, a l'estadi olímpic de Roma, el portuguès i un jugador atendran els mitjans de comunicació. Per tant, Josep Mourinho farà una roda de premsa obligatòria, perquè aquí mana la UEFA, serà la primera després del cas Vinícius de dissabte, amb la seva estirada de cabells a salivar, perquè el tècnic, recordem que dissabte no ho va voler parlar després del partit. Avui li preguntaran per què.
14: Per què? A veure si vol contestar o no. Per cert, quan sabrem la sanció de Vinícius?
2: Doncs demà hauria de ser el dia, cap a les 3 de la tarda, a partir d'aquesta hora, tot i que no hi ha una hora mai fixada perquè el comitè de disciplina acabi fent pública la seva decisió. Els equips solen tenir un termini de fins les 2 del segon dia hàbil o el dia posterior al partit en què passin els fets en qüestió per presentar proves o recursos del que hagi passat al camp. Per tant, demà el comitè ja tindrà tot el que li cal per decidir la sanció, que d'entrada haurien de ser 2 partits per Vinícius. Això impediria al jugador brasiler jugar aquest diumenge a casa, al Bernabéu contra el Sevilla i el clàssic de la setmana vinent.

0: Tot això a la Champions, i el que es va tancar ahir és la vuitena jornada de Lliga amb un partit que va tenir un final interessant, però també polèmic. El Llevant i el Sevilla van empatar 3 al Ciutat de València, un resultat molt sorprenent perquè el partit va arribar al temps afegit amb 1-2 favorable als andalusos. A partir d'aquí, l'àrbitre va afegir 8 minuts en què va passar una mica de tot. El Llevant va empatar a 2 al minut 92. Isaac Romero va tornar a avançar al Sevilla al minut 95. En la celebració d'aquest gol el van expulsar per posar-se el dit a la boca i fer callar l'afició local. I amb un home més, el Llevant va tornar a empatar al minut 99. En acabar, el tècnic del Sevilla, Luis García Plaza, es feia creus de l'expulsió d'Isaac Romero i demanava la mateixa madura amb els futbolistes dels equips més grans. En parlava Movistar.
1: Parecemos que somos el primero que le pitan, los segundos de córner. El primero que expulsa hacer así. Bueno, me lo tomo así y ya está. A ver si es verdad que después hace... Porque veo que después cuando juegan otros equipos, sobre todo los grandes, que les permiten hacer de todo prácticamente. Pero bueno, es lo que hay.
0: Parlant de Vinícius. La vuitena jornada deixa un dia més el Barça com a líder destacat, amb 24 punts de 24 possibles, 5 més per tant que l'Atlètic de Madrid i el Betis, segon i tercer, mentre que el Madrid és quart amb 18 punts, és a dir, a 6 del Barça. L'Espanyol, de la seva banda, és 12è amb 8 punts, 2 per sobre del descens, i precisament de la situació de l'equip blanquiblau a la Lliga i sobre el partit de la propera jornada, dissabte, contra l'Atlètic de Madrid, n'ha parlat avui el central Riedel.
2: Will be a match, very tough.
3: Serà un partit dur perquè l'Atleti és un gran equip, però nosaltres també, i especialment en defensa, hem de continuar com fins ara i guanyar el partit.
2: We want to keep going and win the match.
0: Aparquem la primera divisió, anem a segona. El Girona va tancar la novena jornada amb un empat al camp del Tenerife. Ara bé, del que estem realment pendents, o sobretot pendents, és del porter Gazzaniga, que després del descans no va saltar la gespa i ara caldrà saber l'abast d'aquestes molèsties. Miquel Agut, bon dia.
4: Exacte, Xavi Rocamora, bon dia. S'han de fer proves a Gazzaniga per saber si té una lesió o si són simplement molèsties que amb un mínim repòs han de disminuir. Ahir va jugar la primera part, la segona va ser pel porter titular de la selecció ucraïnesa sub-21, Krapintsov, i veurem què passa diumenge contra l'Andorra a Montilivi. Avui l'equip torna aquest migdia cap a Catalunya. Quan estaven a primera hi havia vol xàrter després de cada partit. A segona divisió les despeses es redueixen i l'equip ha fet nit a les Canàries abans de tornar a Catalunya. I tot després d'un empat a un que va deixar descontent Quique Álvarez.
5: Crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat... mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol evitable.
4: Les coses van començar molt bé amb el gol d'Esprill al minut 4, però el Girona va anar de més a menys. Reconeixia en declaracions a RAC1 el central Alejandro Francés que potser els va faltar un punt d'humilitat veient-se amb el marcador a favor tant d'hora.
6: Bueno, es verdad que nosotros tenemos muy buenos grandes jugadores y pues es verdad que igual esa cierta confianza que tenemos sobre nosotros, porque al final la tenemos, porque somos muy buenos jugadores, pues es verdad que igual alguno se puede relajar, pero bueno, tenemos que trabajar sobre ello, que no nos relajemos, y si vamos al 100% podemos ganar muchos partidos.
4: Després de 27 punts disputats, el Girona han aconseguit només 15, una mitjana que ha de millorar durant la temporada si es vol aspirar a l'ascens directe. El Girona el té ara mateix a 6 punts i és a 1 de la promoció d'ascens.
0: Girona 7è, com deia el Miquel, just per fora de la zona del play-off d'ascens. El Sabadell tanca la jornada 5è amb un punt per sobre de...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: O els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemà. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Rival, igual que Vinícius. A la Lliga Espanyola, l'Osasuna ha presentat aquest migdia Iagoba Arrasate com a nou entrenador després de la destitució de Lluís Miquel Ramis. I a segona, Las Palmas ha comunicat la destitució de Rubén de la Barrera. Agafarà l'equip de forma provisional l'entrenador del filial, Juan Manuel Rodríguez. A casa nostra, el Sant Andreu va tancar ahir la jornada a Primera Federació amb derrota 1-0 al camp de l'Hèrcules. Els andreuencs es queden a la part mitja-baixa de la classificació amb 8 punts, els mateixos que el Nàstic i un més que l'Europa. I en futbol internacional, ahir també es van jugar els darrers partits de la jornada del cap de setmana, la Premier, Coventry 4, Newcastle 1 i a Itàlia, Turí 2, Udinese 1 i Atalanta 3, Venècia 1. El Venècia, que després d'aquesta derrota hi anà cué, encara amb 0 punts, avui ha destituït l'entrenador de l'ascens, el que els va portar a la Sèrie A, Giovanni Estroppa.
5: I ja que hi som, actualitzem també el resultat de la Youth League, que ara mateix al descans, i que hem d'arribar, continua la victòria del Barça juvenil, 0-1, al camp del Galatasaray. El gol l'ha fet Pedro Rodríguez de penal. Aparquem el futbol, dèiem avui que és notícia el retorn del Barça a la Champions, doncs també tenim farcida l'agenda de les competicions europees de bàsquet, començant per l'Eurolliga masculina. Dani Aguilar, bon dia.
6: Hola, Xavi, bon dia.
5: Perquè avui arrenca la cinquena jornada de competició, es juga de fet el gruix d'aquesta jornada. A 8:45 el Barça rep el Maccabi de Tel Aviv i ho farà en públic.
6: Sí, després de jugar a porta tancada el dia de Reis d'enguany, avui, tal com ho va fer el València la setmana passada contra l'Apoel, el Palau Blaugrana sí que acollirà públic per rebre l'equip israelià en un partit, això sí, declarat d'alt risc per les autoritats. D'altra banda, com és habitual des de fa ja molts anys, en un enfrontament en què no s'esperen aficionats del Maccabi més enllà dels acompanyants a la plantilla i que esportivament suposarà una nova oportunitat per seguir creixent per al Barça després de la victòria contra el València d'abans d'ahir en el tercer dels 4 partits seguits a casa, contra un Maccabi que va començar amb 3 derrotes seguides, però que ve de vèncer clarament al Milà. Ara bé, més enllà de centrar-se en el rival amb talent, malgrat el que indica el seu balanç, hi ha un fet clau del qual parla Aleksandar Sekulić, que l'afició vingui a animar l'equip.
7: I'm pointing this out very much because I believe that...
8: Ho destaco perquè crec que jugar a casa davant d'un pavelló ple amb molt soroll com el que vam viure contra el València ens ajuda molt. De manera que demano als aficionats que vinguin, que ens donin suport, perquè serà molt important per nosaltres.
7: To come to support us in this game, it's gonna be important for us.
6: I és que de moment les 5.621 persones del debut contra l'Efes és la millor xifra dels 4 partits jugats a casa fins en aquest curs. De fet, contra els Alguiris no va arribar ni a les 4.400. Veurem quin és l'ambient en un partit que serà un dels 7 que jugaran avui. A 8:45 arrenca l'interessant Fenerbahçe al Guiris, a la mateixa hora que el Barça. El Madrid visita el Milà i el Baskonia rep el Dubai. Ja a les 9, partides al Roig Arena. El retorn de Jan Montero, València Olympiacos.
5: Això a l'Eurolliga, però és que avui juguen 2 catalans més a Europa. Dani.
6: Sí, el primer a fer-ho el Kitsanes Manresa a les 6 de la tarda en un partit dificilíssim a la pista del Basesehirturk, partit de la tercera jornada de l'Eurocup. És semifinalista l'any passat als turcs, invictes fins ara en Lliga, on han guanyat el Fenerbahçe i també a Europa, un equip entrenat per Sasa Georgievich. I a més, els manresans arriben necessitats de millorar les sensacions després de la dura derrota a Madrid, que l'ha situat cué de la CB. Qui també vol recuperar-se d'una ensopegada contundent és el Fiat Girona. Visita l'Ostende belga, tots dos equips amb victòria la primera jornada. Els de Moncho, recordo, venen de rebre moltíssims punts contra el Breogán en Lliga, sense Maxi Felerup ni Isaac Vázquez de l'equip gironí i amb el dubte de Pluta, tot i que ha viatjat en aquest primer desplaçament europeu del curs.
5: Gràcies, Dani. Tot això en bàsquet i també es notícia al tennis. De fet, tenim en marxa els vuitens de final del Masters 1000 de Xangai, recordeu, des d'ahir ja sense Carlos Alcaraz. Bases.
4: Després de la seva sorprenent eliminació a mans del belga Zizou Bergs, cosa que li permetrà a Alexander Zverev acabar l'any com a número 1 del món. Un Zverev que ara mateix acaba de classificar el tiebreak del tercer definitiu set contra el kazakh Alexander

0: Públic, signant ara la càmera tot just en aquests moments. L'alemany, partit molt igualat, molt equilibrat, més de 2 hores i mitja de partit que s'ha endut Zverev després de guanyar el primer set per 7-6, perdre el segon per 6-4 i tornar a guanyar el tiebreak en el tercer. Zverev s'enfrontarà a l'australià Alex de Minaur, que ja ha fet la feina contra el rus Khachanov, a qui abans ha guanyat en 2 sets, 6-3 i 6-4. I ara que s'ha acabat aquest partit d'Zverev, es tancarà la jornada d'avui amb Alejandro Davidovich contra el polonès Hurkacz. En aquesta zona del quadre ja espera el francès Artur Hea, que ha eliminat pel camí rivals complicats com Ben Shelton o Jakub Mensik. I de cara a demà es completaran aquests vuitens amb aquests partits: Hodar van de Zandschulp, Ruud Ogé, Medvedev, Tsitsipas i Paul Bergs, el botxí precisament ahir d'Alcaraz.
1: I, Gemma, què ens falta per saber?
2: Que la Fórmula 1 tornarà a l'Àfrica. Ruanda organitzarà el Gran Premi d'Àfrica a partir de la propera dècada i durant 10 anys. No hi ha data d'inici encara perquè s'ha de construir el circuit de Kigali, concretament a Bugesera, 40 quilòmetres de la capital. El Ruanda International Circuit l'ha dissenyat l'expilot Alex Wurth en col·laboració amb l'estudi de Hermann Tilke. És un circuit fluid amb corbes de mitjana i alta velocitat que recorda les pistes europees de la vella escola. La Fórmula 1 complirà, doncs, amb un dels seus grans objectius, un calendari global de 24 grans premis amb el retorn a l'Àfrica després de 37 anys. El 93 es va disputar el Gran Premi de Sud-àfrica. En hoquei patins, Espanya juga avui davant Portugal el seu segon partit del Mundial del Paraguai. Ahir van debutar amb victòria sobre Itàlia per 3-2 amb 3 gols del català del Benfica, Pau Bargalló. I en handbol, avui partit europeu del Granollers. A partir de 3:15 juguen contra l'Aguasantes milanesa portuguès en partit de la Lliga Europea. Els d'Antonio Rama ocupen actualment la segona plaça del grup E.
1: Parlem, Gemma, crec que és el moment de parlar d'autovivo.es. Aquest octubre liquiden estoc. A més, més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Sí, ho has sentit bé. Ara és el moment, doncs, de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats d'autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell, a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es. 5 minuts i mig i seran les 3. Una petita pausa i de seguida ens actualitzem.
3: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: Per tu, que per fi tornes a la normalitat. I per tu, què penses? Ja arriba Nadal. Gaudeix a Capravo de 12 rotlles paper higiènic suau de doble rotlla Eroski per 4,60 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: 3 vertical, caminada per la natura.
6: Trekking?
5: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
6: Excursions gratis amb Costa.
5: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compra'n una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
9: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
10: 5, 6, 7, 8, valorado.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
13: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
16: RAC1, emissora oficial.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
19: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
18: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Mary Shore.
23: Són les 3. Actualitzem la informació marcada per la piulada que ha fet Gabriel Rufián fa poc més d'una hora i que contradiu la posició d'Esquerra. En plena roda de premsa dels republicans, que descarten qualsevol col·laboració amb les esquerres estatals més enllà del pacte amb Podem, Rufián ha sortit a defensar també un acord amb els comuns. Això ha agafat a contrapeu el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
24: Estamos faltos de aceptar nuestra vulnerabilidad. Creo que hay una herencia violenta que lo único que nos hace es pues enfrentar la vida un poquito rígidos y creo que...
23: Aquestes no eren, evidentment, les declaracions d'Isaac Albert que deia en resposta a aquesta piulada de Gabriel Rufián que no es poden diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Mentrestant, continuem pendents també de la visita que fan a Ceuta els reis Felip i Letícia, rebuts amb un autèntic bany de masses a la ciutat. Està pendent d'aquesta visita a Ceuta, en Jordi Armenteres.
25: Sí, Felip VI i la reina Letícia dinen ara mateix amb les autoritats de Ceuta, començant pel president de la ciutat, Juan Jesús Vives, que agraeix la visita i fa uns minuts l'hem sentit, en demana més.
26: España hasta la médula, majestades. Por los cuatro costados, se mire por donde se mire. Lo acredita el derecho, lo avala la historia y lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen.
25: I ara a la tarda, un dels actes destacats, que és l'homenatge a les 141 persones mortes en l'allau per mar del 30 i 31 de juliol. És un acte que es farà al cementiri musulmà, on hi ha enterrats la majoria de migrants que van morir.
23: Continuarem pendents d'aquesta visita a Ceuta. I Bulgària, la Unió Europea i l'OTAN sospiten que Rússia és al darrere de l'atac a un vaixell comercial ucraïnès que hi ha hagut en aigües búlgares al Mar Negre, un pas més en l'escalada de tensió entre Moscou i Brussel·les. Pel que fa als esports, el Barça visita aquest vespre el Galatasaray a la segona jornada de la Champions, Xavi.
1: Que torna després d'un mes sense competició. L'equip de Hansi Flick buscarà allargar l'excel·lent ratxa de resultats amb la desena victòria en 10 partits. Un Barça que encara no podrà comptar amb Rafinha ni amb De Jong lesionats i s'espera que Cubarsí i Pedri tornin a l'11 titular. El Galatasaray Barça començarà a les 9 del vespre en directe a RAC1 des d'una hora abans. També a les 9 destacant l'Atlètic de Madrid Manchester United, el Villarreal Nàpols i l'Arsenal Lilla. El Madrid, de la seva banda, viatja aquesta hora cap a Itàlia, on demà s'enfrontarà a la Roma. Roma amb la mateixa convocatòria que en l'últim partit de Lliga contra el Villarreal. Aquesta tarda parlarà Mourinho 3 dies després d'esquivar aquella última roda de premsa postpartit contra el conjunt castellonenc. I en bàsquet, 3 catalans afronten avui partits de competició europea. A l'Eurolliga, el Barça rebrà el Maccabi de Tel Aviv a les 9 del vespre. Abans, a les 6 de la tarda, el Manresa visita el Başakşehir turc en partit d'Eurocup, i a 6:45 Ostende Girona de la Eurocup.
23: I pel que fa al temps, arriben canvis cap a finals de setmana, Mònica.
0: Coincidint amb el cap de setmana, arribaran pluges que poden ser generals i generoses i aniran acompanyades també d'una baixada de les temperatures d'entre 3 i 4 graus. Això serà a finals de setmana. De moment, aquesta tarda, força núvols, sobretot en punts de la Catalunya central i també sectors de la costa i el prelitoral, que podrien deixar algun ruixat aïllat, especialment a prop del mar i també punts del prelitoral, amb màximes que es mouran entre els 22 i els 27 graus i amb més estones de sol, això sí, cap a les comarques de Ponent i punts del Pirineu.
23: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Albert Guerra, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat ara als butlletins. El nou sem anava llunesta.
1: A partir de les 8, no, avui no, avui no.
23: Avui, avui
1: a partir,
23: no, és veritat.
1: Avui a partir de les 8 el Barça...
2: Ai, que no ho sap.
23: No ho sap.
2: Ai.
23: Jo ho sabia.
1: No, avui no, avui no. Avui prèvia del Barça a les 8 del vespre, d'aquest Galatasaray-Barça que jugarà a les 9 del vespre, en acabat, tu diràs, amb l'Aleix París, eh?
2: Estem aplaudint molt bé per dir alguna cosa, sí, perquè al final sí, no ha sigut excel·lent.
3: No. Aquí els teloners aplaudim l'error.
4: Ara, sí. Ara.
3: Perquè no tenim por l'error. De l'error n'hem fet un programa.
4: I de l'error és quan s'aprèn, perquè de les, quan passen coses bones només pots agrair, però de l'error és quan tu t'aixeques i valores.
3: Aquesta exigència, ara, de dir tot bé. Rocamora, tu ets humà, cuca.
4: Ara.
3: No sé si he sigut jo. Sí, però ha sigut la Núria.
2: Sí, és que com que la Núria no s'equivoca mai, doncs...
3: Hòstia, quina decepció, la Núria.
2: Què ha passat, Núria?
4: Perquè li ha fet el
23: doncs
4: peu malament.
23: Doncs mira que he anat així a ras, com, sí. La inèrcia, i mira que ho acabàvem.
3: Perquè la Núria no segueix el Barça.
5: Ah, sí?
23: Jo sí, una mica. Sí, no tant com ell, no tant com el Xavi, segur.
2: Bueno, en qualsevol cas, esteu bé o teníeu bitllets d'AVE per anar a Madrid avui?
1: No, no, estem bé, esteu bé.
4: Bé. Escolta, avui justament necessitem fer-vos una petita consulta periodística perquè vosaltres sou els nostres referents pel que fa al món de la comunicació. Resulta que hem vist una notícia dels companys del Canal Sur, una cosa que passa a Cadis, no? On un dels mercats municipals es veuen aterrats perquè les gavines, els ocells, que estan justament en època de cria, no paren de robar-los menjar de les paradetes. Llavors tenim dubtes.
3: És que clar, la cosa és que no sabem com catalogar aquesta notícia. No sabem si seria una notícia que entraria dins de tragèdia, clar, dins de comèdia, clar, secció de successos, secció internacional, perquè és Cadis, no?
2: Crims.
4: És que el de robar llavors amb les gavines ho fan a tot arreu, eh? Mira, Génova 13.
3: Molt bé, aquesta.
4: Has al·lucinat, eh?
3: Molt, només apte per politòlegs.
2: Comentari polític, eh?
3: No, és que és completet el nostre nen,
4: No. Com si fos un Happy Meal. Vinc amb joguina, amb patata.
3: L'altre dia me'n vaig menjar un, no hi aneu, però l'altre dia hi vaig anar jo. Escolta una cosa, us llancem el tall de la notícia i mos dieu com ho encapçalem, això.
2: A veure.
6: Gaviota marina, no aguantamos más a la gaviota. Le encantan los boquerones, me traen loco marina. Le encantan las piotas, le encantan los sarmonetitos. Esta mañana se ha llevado un calamar. Por tu madre, por la mía, por los que tengo arriba, marina, se ha llevado un calamar. Yo estoy por decirle a la gaviota, toma, 30 euros y déjame tranquilo ya, hija, déjame vivir, porque es que esto es un infierno. Están todas las azoteas llenas de nido. Que yo entiendo que los animales también tienen derecho, claro, a desahogarse y a reproducirse. Yo a eso no me niego, pero déjame tranquilo, ¿no? Déjame vivir, ¿no?
3: O sea, que se lo llevan para dárselo a las crías.
6: Claro, no, se la llevan y la venden en los callejones. Claro, marina, se la llevan para dársela, darle de comer a las crías. Tú nació madre, hija, y tú qué es lo que quieres para tu hija. Todo mejor, ¿no? La gaviota que quieres, calidad.
2: ¡Bravo! Estàs mirant l'informatiu de Canal Sur i, no, i et fas unes risses?
4: No, home, total, i d'aquesta desgràcia, escolta, n'hem fet una mica de meme, eh?
2: Totalment.
4: Perfecte, eh?
2: Total. Vosaltres com ho vosaltres com ho valoreu, Núria i Xavi?
23: Comèdia.
2: Comèdia, eh?
23: La crònica gastronòmica.
4: Crònica gastronòmica, m'agrada molt.
23: Boquerones tenen bon gust, les gavines.
4: Sí, home. Sí.
2: Perdó, que t'he tallat, Alba, què deies?
3: Ah, saps que no me'n recordo, ja. Ah, sí, que és molt difícil prendre tan seriós que parli amb aquesta gràcia natural.
4: Clar.
3: Saps? Hòstia, a mi em passa amb alguna amiga que t'explica desgràcies, però té una gràcia que penso, uà, tia, és que no et puc prendre en sèrio, saps?
4: T'ho dient que s'ha mort la mare i tu, que bona, que bona!
2: I va, i llavors me la vaig trobar i...
1: Però ell parla seriosament, segur, sí, eh?
4: Sí.
1: Bueno, seriosament el tema.
4: Ja ho tenen a Cádiz, això, que de les desgràcies em fan humor.
3: Sí, totalment. Són feliços amb tan poc.
2: Intentem fer això aquí cada tarda, també, eh? Escolteu, Núria, Xavi, molt bona tarda.
1: Igualment.
2: Moltes gràcies. I ens retrobem demà, si Déu vol.
1: Voldrà.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: Versió RAC 1.
1: Et en català no...
0: Amb Marc Bala.
2: Happy,
0: Guillem Estadella.
3: Jo era un jinete total.
0: I Alba Segarra.
4: Que no tengo miedo.

0: tarda, Alba Segarra i Guillem Estadella, i bon programa 463.
1: Bona tarda, coqueta de llum.
2: Bona tarda, monstres de la comunicació radiofònica.
0: Va, que hem d'obrir l'altra versió del dia, però abans deixem dir que hem vist ara el Tena, els Estopa, que anuncien gira i disc nou.
3: Sí.
0: Que passin un dia pels talons,
3: eh? Sí, això ho parlem. Sí, ho parlem.
0: Ah, tu ets amic del...
1: Home, jo el vaig assetjar allà fora a la universitat fins que va sortir.
0: El David Muñoz.
1: No els diferencio. A l'alt. El més gran.
3: És com Andy Lucas, però a la catalana, no?
1: Totalment. Són els nostres Andy Lucas.
0: Sí. Un és el David i l'altre...
3: Bueno, un porta la rasta. El que porta la rasta
1: la
3: és...
1: La treneta.
0: El sí. José. No, vamos, José.
3: No es diu José, és Dale José.
0: Ah, Dale José.
3: És nom complet, Dale José. Saps? Dale José.
0: Tota la vida li han dit Dale José.
3: Exacte, és nom complet.
0: Doncs David i Dale José, veniu un dia al programa. Va, cobrim l'altra versió del dia.
4: Los que tienen el poder están... Esos son los que están más locos perdidos.
0: Comencem l'altra versió del dia fixant-nos en l'embolic de les candidatures dels partits per les properes eleccions del 29 de novembre, on ara mateix hi ha més moviment de cadires que en una fàbrica de mobles. Això sí, la carpeta de Gabriel Rufián ha quedat solucionada i finalment Esquerra i Podem aniran de la maneta a les eleccions del 29N a Catalunya.
1: Així s'inclouran membres de Podem a la llista que encapçalarà Gabriel Rufián a la circumscripció de Catalunya. ¿Vale? Com a condició, però, Podem no es presentarà a Catalunya. L'acord també preveu que Rufián compartirà actes de campanya amb Irene Montero, una aliança que critiquen des dels comuns. El partit acusa Rufián de dividir les esquerres. L'aposta dels comuns és unificar totes les forces d'esquerra sota un mateix paraigua liderat per Ada Colau.
3: És fort, eh? No, és molt fort el tema. Jo estic flipant, perquè et dic una cosa, amb tants partits, tants fronts i coalicions, jo li diria de deixar de dir Esquerra per dir-li Esquerda, eh?
0: Pues mira,
3: perquè la cosa està complicadíssima.
0: Està escardada.
3: Està escardada, i el que volem saber, nosaltres aquí els taloners, és com veu la gent això dels candidats i candidates, no? Perquè, clar, ja, això és el mercat de fitxatges de la política,
1: està.
3: No, per això hem baixat al carrer, per saber què pensa la gent d'aquí de Barcelona. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu d'enquesta, a peu de carrer.
1: Deixa'm dir una cosa, Estadella. Com a politòloga de formació, l'he cagat, he dit circumscripció de Catalunya i no és una circumscripció, sinó que són les províncies.
0: Una circumcisió.
1: Això és el que tenen molts, bueno, el que tenen molts homes, que segons com s'agraeix perquè és
5: una
1: més
5: polla.
1: Neta.
5: Una polla.
0: Tu
1: però
0: tens?
1: Parlo de l'altre. Ja he rectificat, ja no em trauran el carnet de politòloga, podem seguir.
3: Val, jo crec perfecte. Que ja te'l trauríem per altres coses que has dit aquí, eh?
1: A veure!
3: Allò de que no pot votar tothom, vull
1: dir... Això ho segueixo pensant, eh?
0: Si la gent recupera el programa d'ahir, també...
3: Escolta, anem a... He baixat al carrer i m'he trobat una senyora que anava corrent, no ha volgut parar-se, i era una senyora que anava directament al dentista i té un candidat molt clar, però no sé si es podria presentar. Hola, senyora, que puc... Em passa el dentista? Sí. T'acompanyo una mica, si vols, així anem xerrant. Va, què li passa al dentista, tot bé o no?
6: Limpieza solo.
3: Ah, limpieza, molt bé, molt bé. Com veus les eleccions del 29N?
6: Mal para los socialistas.
3: Mal, eh?
6: Futura para los socialistas. Mal futura. Está mal para todos. Está difícil votar para alguien.
3: Tu si tinguessis d'imaginar algun candidat així fora que no es conegui, de cop i volta, que Toni Clapés sigui president de l'estat espanyol, com ho veuria això?
6: Que horror.
3: Que horror? Però mare. El Toni Clapés ho faria bé, tio, no?
6: Tendrían que volver otra vez Suárez.
3: A Suárez,
6: ¿qué?
3: Però...
6: Això també.
3: Hauríem de tirar una mica de Ouija amb el Suárez, no? O la IA.
6: Qué divertido eres.
3: Molt bé. Bueno, pues moltes gràcies, senyor. Que vagi bé el dentista, eh?
6: Sí.
3: Adéu, adéu, adéu.
0: Mira, està d'ella.
3: Sí, mira.
0: Però... T'he de dir que aquesta senyora hauria anat preocupada i nerviosa al dentista i l'has animat.
3: No, no,
0: i això és servei públic.
3: Totalment, totalment.
1: I Pedro Sánchez... Quina llàstima que pugui votar.
3: Amb tot el que ha fet Pedro, veus que no aixequi de la tomba al Suárez, eh?
0: Mare de Déu.
3: Perquè, Déu meu, senyor.
1: Vamos.
3: Bueno, escolta, he seguit caminant i crec que he trobat, sincerament, el candidat perfecte per encapçalar el govern espanyol.
7: Si algú que m'agradi a mi, no el voldria jo de president del govern, perquè vaya marrón que li cobra sobre, no?
1: Ai.
3: O sigui, és allò de cop i volta, si algun cau bé, no vull desitjar-li això, eh?
7: Això mateix.
3: És un bon marrón, eh?
7: Sí que és un marrón, sí.
3: Has sigut president de l'Escala o algo?
7: He intentat no ser-ho, però he hagut de ser-ho, sí.
3: I què tal, com has portat això de ser president de l'Escala?
7: Doncs mira, per no tornar a fer les eleccions, ho vaig repetir dos o tres vegades. Vull dir que imagina't...
3: Perdona, vas fer un cop d'estat?
7: No, perquè no se me van sublevar tampoc, però no feia la comissió, no reunia els veïns per fer res.
5: Sí, però vas estar...
7: Va ser un temps de molta bonança, eh? Van ser al principi les cases i això, i no hi havia problemes, i llavors vam allargar la candidatura.
5: Vas allargar el teu mandat com a president de l'Escala, eh?
7: Sí, perquè la situació era molt, molt, molt bona.
5: Què destacaries del teu mandat com a president de l'Escala?
7: Doncs no recordo res. Jo suposo que això és el bo, no? Que no passi res.
3: Jo crec que estem davant d'un altre nou candidat.
0: President, eh?
3: Que aquest senyor sigui president d'Europa directament, vull dir, del món, vull dir, amb aquesta actitud, amb aquesta patxorra, bueno, jo no volia ser-ho, però vaig allargar, no va passar res, no me'n recordo.
0: I va anar bé.
3: I va anar bé, ara.
1: Referir-te a una comunitat amb temps de bonança?
0: Sí. Bueno, l'ascensor no va bé.
3: No hi havia derrames. Sí, clar, sí, clar. Que
8: divertido eres.
3: Mira, exacte, passem d'una persona que està clarament abocada al poder a una altra que jo crec que hem descobert la persona més trista de Catalunya a l'hora de parlar d'eleccions.
9: És que no m'agrada cap.
5: No t'agrada cap, eh?
9: No.
5: Jo que sé, de cop i volta, posa el Toni Clapé, és president d'Espanya.
9: No, tampoc s'agobiaria, pobre home. No, no cal. No cal, no sé. És que no m'agrada cap. Els que hi han estan, però el Rufián potser és el més aleroso, però tampoc m'agradaria.
5: El més aleroso, eh?
9: Sí.
5: M'agrada com a concepte, eh? Vols enviar algun missatge d'ànims a la població, aprofitant els micròfons de RAC1?
9: Bueno, que al final haurem de votar el mal menor. Vull dir, és que al final anem així.
5: Això està a Múrcia, no?
9: El mal menor. O sigui, votes perquè no et donin pel cul. O sigui, votes perquè no surti la dreta. Però ja està.
3: Bravo, bravo.
1: Lo del Rufián Saleroso ho diu per quan va ballar salsa amb l'Ester...
0: Expósito.
1: I una altra cosa, que no entenc. Per què hi ha gent que encara no entès que hi ha moltes persones que els ve de gust que els hi donin pel cul? És una pràctica sexual molt extesa i que des d'aquí defensem.
10: Marica.com.
3: No, alo.
1: Alujas. No, no. Hi ha molts heteros que ho demanen, també,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: I dones. I de tot.
3: Però parles en primera persona o és una amiga?
1: No, parlo com a científica, com a experta.
3: Ara també.
0: Ara, politòloga, científica...
3: No, és experta en donar pel cul, ja t'ho dic jo.
1: No, perquè no tinc traste, però si ho pogués, ho faria.
3: Escolta, anem a rondre's això. Perquè jo volia parlar de les eleccions amb una persona que m'he trobat i de cop i volta la conversa amb ell ha donat un gir de 180 graus.
1: Ole.
10: Bueno, que no n'hi ha ni un que del que te'n puguis enrafiar al 100%.
5: S'han xocat les mans, que gairebé hem follat, eh?
10: Sí, és que venim a fer un podcast amb
5: un... veniu a fer un podcast amb un deportiu?
10: Sí, jo sóc locutor de Flash FM.
5: Tu ets locutor de Flash FM?
10: No
5: paguen prou, no?
10: No li diguis al jefe.
5: De què feu el podcast amb un deportiu?
10: De motor.
5: De motor.
10: Tens un pilot de carreres.
5: Ah, que és un pilot de carreres? Qui és ell?
10: Dani Juncadella.
0: Ostres, Dani!
5: Però l'he de conèixer.
10: Bueno, aquest cap de setmana corre el circuit.
5: Però
10: anem a parlar d'això.
5: Però és motos, aquells?
10: Cotxes.
5: Quin cotxe?
10: Et veig poc informat. Del 29N molt informat, però de cotxes no.
5: 29N m'ho invento tot. I llavors, perdona, Dani Juncadella, què tal? Com estàs? Soc superfan teu. Tot bé o què? Vens al podcast seu, no?
11: T'ha costat una hora saber qui era.
5: Molt bé, molt bé. Tu què tal? Com veus el del 29N, tu?
11: Què és el 29N?
5: De les eleccions.
0: Dani!
5: Quin tipus de cotxe fas tu?
11: Un hipercar.
5: Hipercar. Això vol dir que costa molts diners?
11: A mi no em costa res.
0: Bravo, sí, bé, tenim el... Que bé que hi ha hagut moltes perles, en aquest
5: document sonor. Dani Juncadella, jo no m'oblidaré mai d'ell, eh? Dani Juncadella per a ell per a ella, eh? Vull dir que es veu que han gravat un podcast a un locutor de Flashback que jo no coneixia, i de cop i volta li dic, escolta, hem d'aprofitar això.
0: A més, si fas un programa de motor, sempre fas el programa pilot.
5: Ah, ja.
0: No?
1: Mira.
0: Perquè està entrevistant un... No?
12: La brometa bastant fluixeta.
1: No pots explicar-la perquè encara és pitjor.
0: No? Però si està entrevistant...
1: Saps què passa? Que jo ara pensava que aquesta setmana només tenim 4 dies. Sort. Un dia menys d'acudits de pare.
3: Acabem el reportatge... aprofitant que teníem un nano que fa la radiofórmula.
1: Clar!
3: Dic, escolta, acaba amb tu el reportatge a l'estil radiofórmula. Ara, quan acabi el tall, ell ja s'acaba el reportatge.
0: Vale,
3: Mira, foli, Alujar, acabar. Tu que ets locutor de Flash FM.
10: Sí.
3: Tu podies donar pas a acabar el tall fent així. Les veus que foteu allà a Flash, la música segueix, tu sé què, tal, no?
10: Sí.
3: Podies fer alguna cosa? Podries fer-ho? Vinga, va, foli, eh?
10: Donem pas a la publicitat.
3: Però fes-ho amb estil... Clar, collons, fes-ho en plan locutor, no aquesta merda. Vinga, que a veure si et surti la feina a RAC 105. O digues, vinga, acomiadem aquest reportatge. Va, Flash FM, el que surti. Vinga, va, foli.
10: Vinga, acomiadem el reportatge aquí a la millor música, RAC 105.
0: Sí, un locutor de Flash
3: fent un jingle de RAC 105.
1: I una persona més és demà a la cua de l'INEM.
3: Ai, potser li hem fet un favor, eh?
0: Home, i tant.
3: Perquè si treballa Flash i ha de buscar podcast a Mundo Deportivo és que no li paguen bé, eh?
0: Home.
1: On s'has vist estar mal pagat?
0: Estava demanant feina, crits.
3: On s'has vist que tu treballis en una ràdio i hagi de buscar col·laboracions a la tele, per exemple? En un programa de la 2 que s'estreni demà. On s'has vist això?
1: On s'has vist
3: això?
1: On s'has vist?
8: Que llueva dinero.
0: Va, atenció que hem de seguir l'altra versió amb un dels titulars d'aquest cap de setmana llarg. Ho hem llegit en diversos mitjans. Atenció al titular que diu: la Ràpita bat el rècord Guinness amb la ballada més multitudinària de Jota Vella.
3: Ole!
0: Resulta que l'anterior rècord de ballada de Jota amb més participants l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors. Doncs bé, ara la Ràpita n'ha reunit gairebé un miler. Toma ja!
1: Toma ja! Xupatesa, Segòvia!
3: Ara.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre.
3: Home!
1: És curiós que van ballar ahir, 12 d'octubre, a la plaça 1 d'octubre.
3: Bé. Molt a favor, molt a favor. A mi m'encanten les jotes, eh? Sobretot quan són 5. Eh?
0: Per
3: a mi
0: sí?
3: Un 5 jotes i una miqueta de pa i un vinet. Ole les jotes! Ole, ole, ole!
0: Mira, doncs ho compartim, ho compartim. Mireu, davant d'aquest èxit col·lectiu, avui he agafat la meva gabardina d'esbar d'ençaire i he decidit trucar a la Ràpita, a la comarca del Montsià, i fer un reportatge telefònic a peu de Guinness. La primera trucada ha sigut molt perillosa perquè he trucat un senyor que estava conduint i una mica més fem el segon rècord Guinness de les Terres de l'Ebre.
13: Digui'm.
0: Ah, Maria, som de RAC1 dels taloners del Versió RAC1. Enhorabona que van ballar una jota que és de rècord, eh?
13: Moltes gràcies.
0: Tu ets jotero o no ets jotero?
13: Sí, jotero, jotero.
0: Sento un pitu, eh? Aviam si estaràs a punt de xocar amb un cotxe o algo.
13: És molt trucat al moment d'entrar al cotxe. És un xivat o un cinturó?
0: Ah, home, posa't el cinturó, Ramon. Ai. No fotem?
13: Un segon. Sí, que la seguretat és el primer. Mm. Un segon.
0: Bé, home, molt millor. Ara estàs més segur, no?
13: Sí, del tot.
0: Ara sento l'intermitent.
13: Sí, perquè m'he arremlat al costat per posar-me'l.
0: Espera, que potser aconseguim el rècord Guinness de la persona que canta conduint amb més infraccions a la vegada. Vinga, va.
13: Són de les Terres de l'Ebre, una bonica regió, des del sur de Catalunya, que l'invem en Castelló.
1: Ole.
13: Tant en arròs com en horta, tenim la terra millor.
3: Bravo, bravo, bravo, molt bé.
0: Home, estàs tocant un senyor que està conduint. Li sona el cinturó de seguretat, que no el porta acordat. L'intermitent, hem seguit la conversa i els sorollets del cotxe no paraven. Si ens estava escoltant algú del rècord Guinness, potser tenim un altre rècord, que és el de cantar jota conduint.
13: Una mica estrafalari, però...
0: Bueno, no ho ha fet ningú abans,
13: però
0: sí, això, eh?
13: Estic conduint per uns llocs aquí a la Ràpita, que és un poble meravellós, però... Molt tranquil.
0: Què està sonant ara?
13: No hi havia cap dificultat.
0: Ara... Què és el que sona ara, de fondo?
13: L'uxivato d'aparcament.
1: Mare meva.
0: Té molts sorolls el teu cotxe?
13: Bueno, que el meu té un any, la pantalla que sé quan haig de parar i maniobrar.
0: Ramon, una abraçada.
13: Vinga.
0: Adéu, rei.
13: Que vagi bé.
0: Adéu.
13: Adéu-siau.
1: No hi ha res com tindre un cotxe com el meu de 20 i pico d'anys? Perquè tan sorollet, tanta pantalla, tindrem accidents al final de tan sorollet i tanta pantalla.
0: Però per què piten tant els nous?
1: No ho entenc.
0: Sempre
1: el meu,
0: pip, pip, pip.
1: Pam, de cop, quan he xocat. I ja
0: escolteu,
1: està.
0: Que trucant per la Ràpita he trobat a la Núria, que és una noia que hi va ser, eh? A la pleca aquesta, a la Guinness. Sí, sí, sí.
1: Oh!
0: Sí, sí.
14: Digue'm.
0: Ah, Maria, som de RAC1 dels taloners del Versió RAC1. Enhorabona que van ballar una jota que és de rècord, eh?
14: Ah, molt bé. Molt
0: bueno,
14: bé.
0: Contents, no?
14: Molt content. Què? Quina passada. Sí.
0: Moltes agulletes de ballar o què?
14: Prou. Molt bé, però molt bé. Molta satisfacció, una meravella.
0: I va venir una senyora àrbitre del rècord Guinness o com va anar això?
14: Sí, va vindre una noia del rècord Guinness. Sí, ai, ella és la que va certificar.
0: Ai, hi ha gent que treballa de rècord Guinness, diguéssim, és la seva feina, eh?
14: Sí.
0: Vestida de rècord Guinness.
14: Vestida de l'uniformada va vindre.
0: Home, la senyora deuria flipar perquè normalment deu veure el senyor con las uñas más largas, no? El senyor con el pelo más corto. Deuria flipar.
14: Era una plaça plena de balladors de jota.
3: Molt bé. Tant de bo fer aquesta feina, eh?
0: Home, t'he de dir que he estat xafardejant i al canal Terres de l'Ebre entrevisten aquesta noia, eh?
3: Home,
1: I la Guinness.
0: Sí, fa molta il·lusió veure una guiri a la Ràpita parlant del rècord de ballar a Jota.
1: Una guiri fent algo bo.
0: Sí?
1: L'única guiri que volem.
0: Per fi. Va, que he trucat a una botiga de carn, a una carnisseria, bàsicament, que és com es diuen les botigues de carn. Una noia molt simpàtica.
8: Hola, bon dia, Carles Alvesa, digui.
0: Hola, bon dia, que truquem dels taloners del Versió RAC1. Era per felicitar-los pel rècord Guinness.
8: Hola, bon dia.
0: Ai, quina energia tan xula.
8: Que guai. No, que us escolto tots els dies.
0: Oh, quina... Ai, que bé. Pues mira, avui
8: sí,
0: estem...
8: Sí, sí.
0: Ai, que bé, pues estic trucant a la Ràpita pel rècord Guinness per felicitar-vos.
8: Ah, moltes gràcies, molt amable. Maco.
0: Mira, no, maca tu.
8: Gràcies.
0: Ai, que... I tu, reina, vas anar a ballar o no?
8: No, jo vaig anar-ho a veure, va ser molt maco.
0: Oh, per què no et vas animar si estava tot el poble?
8: Ja, però saps què passa? Que amb els torres que porto de treballar m'és molt difícil per poder anar a ensejar. Ja m'hagués agradat, eh? Perquè, a més, jo només fa un any que vinc aquí a la Ràpita.
0: Això t'anava a dir... Això t'anava a dir, no tens accent de la Ràpita, eh?
8: De Castellà del Vallès.
0: I el canvia millor, no?
8: Molt. Soc molt feliç. Que se conec castanyoles.
0: Ai, aquest canvi de vida li ha sentat la mare de bé aquesta noia. Carns Alves es deien, eh?
15: Molt bé.
0: Escolteu, des d'aquí, una salutació a tota la gent de la Ràpita i visca les Terres de l'Ebre, que ara ja poden dir que tenen, per fi, un rècord Guinness!
1: Que guapo que és tot allò de l'Ebre.
3: Tot allò de l'Ebre, molt bé, ben definit.
0: Preciós, eh?
1: No,
0: Preciós.
1: Lo carn blau. No, cra...
0: Què has dit, Alba? És que ara estàvem quedant la mar de bé. Havíem posat el llacet.
1: No, dels millors arrosses que he menjat mai és un arròs que vaig menjar precisament a la Ràpita de cranc blau. El que passa és que amb la dislèxia costa molt dir cranc blau.
3: La vas a dir cranc rosa o...?
1: No sé què n'ha
3: de
1: dir.
3: Ah, no, això és el tònic.
1: Sí, exacte.
3: No? El de Brussel·les.
1: Bueno, total, que ole.
0: Va, que, mira, en 5 minuts exactes arribem a 3:45 a la tarda, fem una pausa per la publicitat i tot seguit anem directes cap a la secció amb més nivell, la secció més intel·lectual que tenim aquí als taloners, perquè parlem de ciència mundana amb la Núria Camp, la nostra científica de capçalera. Ara tornem, som als taloners de la Versió RAC1. Fins ara!
16: Taloners a publicitat!
17: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
18: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: David, ¿dónde andas?
20: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
19: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
20: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
19: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
20: ¡Antonio!
21: Marchando, otro colacao.
20: Eres el mejor.
21: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
22: Hi ha barretes de proteïna que penses? Millor m'ho empasso i ja està. I després hi ha la nova Nutri-Sport Protein Soft Bar, que té una textura soft, fins a 15 grams de proteïna i sobretot un gust brutal. El millor, que no porta edulcorants, ni aromes artificials, ni sucre afegit en la massa.
23: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
24: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
25: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
24: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: A
23: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de
9: cotxes? Expo Casio, home...
7: Clar, Expo Casió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casió.
15: Torna a Expo Casió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
26: Ai, que ràpid passen les coses bones.
27: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
26: O els 10 dies Nissan...
27: Com?
26: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
30: Perfecte, aquí el tens.
29: Ja?
30: Ja.
29: Sí?
30: És així.
29: De debò?
30: I tant, de debò.
31: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
32: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
33: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
34: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
33: Truca a Verisure al 900-903-744.
34: Verisure.
32: RAC 5, 4,
35: 3, 2, 1.
32: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
36: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
32: Us hi esperem.
37: Mira, ja ve, recta final.
38: Mare de Déu.
32: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
39: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
40: Un autèntic bochorno.
36: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
32: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
36: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
32: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
41: Bon dia.
0: Hola, bon dia, que truco al poble més heavy de Catalunya.
41: Sí, al Castellbell del Camp. Què passa? Què feu?
0: Ah, però tu ets heavy o no ets heavy?
41: Sí, home.
0: Ara t'he d'imaginar així, home, amb els cabells llargs, rotllo molt heavy o no?
41: Sí, la veritat és que, mira, justament m'ha inspirat, soc un heavy clàssic, amb unes arracades, amb un bigotillo. De fet, porto una samarreta heavy, també, o sigui,
0: sí.
41: Total.
0: Ets heavy de manual, eh?
41: Home, sí.
0: Ostres, Anton, tu em podries cantar alguna cançó d'aquest grup, perquè no en sé cap, jo?
42: Let's go.
1: els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
0: Aviam, quant de temps fa que no aneu a una revisió mèdica, nois?
3: Jo cada setmana.
5: Jo no me'n faig perquè... per costum.
0: Doncs mira, si ja fa massa que la vas ajornant...
5: Sí, jo. Sí.
0: Has d'escoltar això, el vas agarrar.
3: L'últim cop vas anar al pediatre, no?
5: I vaig encara per alçada.
0: Amb les assegurances de salut de Línia Directa, tries especialista i sí. demanes cita directament dins del millor quadre mèdic i hospitalari. A més, per les proves, comptes amb la tecnologia diagnòstica més avançada. I tot plegat amb menys esperes, perquè la teva salut no hauria d'esperar.
5: No.
0: Eh, Alba Sagarra?
5: Tens tota la raó del món.
3: La teva metge de capçalera, que és Blancaneus.
5: Sí, i els infermers dels set nans.
0: Facis el que facis, Alba, tria les assegurances de salut de Línia Directa.
3: Sí.
0: Per tan sols 21 amb 90 euros al mes i sense copagaments.
5: Quin xollo.
3: Això és increïble.
0: Apunta't al mòbil ja. 917...
5: 917...
0: 700, 700.
3: Que no seria 700, mòbil, és telèfon, perquè 700. Fixa. 700.
0: El què?
5: Estella, que no Cuca, per què no poses el puny a la boca i calles una estona?
0: Però jo dic que apunti
3: no cap,
0: al mòbil.
3: No és cap, clar, que l'apunti ella. És telèfon. Clar, clar.
0: Però que l'apunti ella al seu mòbil.
5: Jo l'he apuntat. Mira, 917... 700, 700.
0: Mira, saps què? Si no, no truquis. Entra a Línia Directa.
5: On entro?
0: Puc dir la web o no puc dir la web?
5: Dis-la ara.
3: Crec que sé quina és. Líniadirecta.com.
5: Vinga! No havia pillat que em deia que la Blancaneus era la meva infermera perquè jo era un dels nans, clar, saps? Sí. Per baixeta. Sí. Hosti, veus que estic lenteta avui, eh?
3: Ja
5: però era la criada de la llar, el servei domèstic, la Blancaneus. O una mare qualsevol.
3: No, perquè
5: no era la infermera.
3: Ja es va independitzar ella amb els set nans. És l'única manera de trobar pis, eh? Perquè estava fatal també en aquell moment el lloguer.
0: No es va posar malament perquè va mossegar una poma de Lleida o alguna
5: cosa? No! Això és Disney! Dels collons!
0: Perquè...
5: Mira que hi ha fruites al món.
3: Era una poma de Lleida.
0: Era una poma de Lleida.
5: No, es va menjar una poma, la Blancaneus es va embrenar. Mira! Ja ho diu en anglès. One apple a day keeps the doctor away. Que vol dir una poma al dia i no veuràs el teu doctor. Però truca a Línia Directa i fes-te una revisió mèdica.
0: Ara, ara! Va dos quarts i cinc minuts. És l'hora ideal per rebre a la científica, a la persona amb estudis. És la persona que cada 15 dies ve aquí a refrescar-nos conceptes que vam estudiar o no, i si no, doncs mira, els aprenem aquí i parlem una mica de ciència, no?
5: Clar que sí.
3: Clar que sí. Clar que sí. Vale.
5: Com esteu? No, no puc xerrar encara.
0: Sí que pots xerrar, i tant.
5: Hola, què tal?
0: Un aplaudiment per la Núria Camp.
3: Molt bé.
0: Aquí tothom pot xerrar quan li surti del nas.
3: Bé, bé.
0: Va, aquí hem de repassar conceptes científics amb una... vull dir, planers, eh? No ens posis molt de nivell, eh?
5: No, però a més avui us porto berenar perquè tot entri millor.
0: Ai.
5: Per celebrar que he fet anys!
0: Olé! Científica!
3: Sí,
5: clar que sí.
3: Quants anys has fet, es pot saber?
5: 28, 28.
3: 28 anys, eh?
5: Ai, i quan has nascut? El 6 d'octubre. 6 d'octubre, balança! Bueno, Alba, no ens posem
8: ascendent?
5: Aquí. Ja estem.
3: Com li pots dir una científica?
5: L'horòscop dels collons.
0: Perquè no, mira! Tranquil·la. Amb un aquari no li diguis això, eh?
5: Passo. Virgo ascendent Virgo, xaval. Lo més pur que trobaràs, més que l'urani.
8: Dolents tots, negacionistes. Per culpa vostra ens estem inundant. De fet, parlarem avui d'això.
0: Ai,
5: epa,
0: sí, eh?
5: Epa. No, és que és molt greu, l'assumpto.
0: De què? De...
8: Els únics regals que he tingut han tingut aiguats i clima tropical.
3: Ostres.
8: Fatal, fatal, tot mal.
0: Però no és culpa dels que creiem en l'horòscop.
5: Sí, també la teva família una mica rata, no? Però per seva.
8: La meva família...
3: Esperar-se que la natura t'entregui això, no?
0: Però doncs quins regalets, eh?
8: Quins regalets. Mireu, doncs em sembla coherent avui xerrar d'aquests temes i, per tant, de canvi climàtic. I és per això que els conceptes, que ja sabeu que m'agrada fer aquesta... Com es diu això del futbol?
5: Un sumari.
8: Sí.
3: Una alineació, no?
8: L'alineació d'avui serà canvi climàtic, cicle del carboni i diòxid de carboni.
0: Vale. És que aprenem tant amb tu, tia.
3: Sí.
8: A veure, fa molts anys que estem parlant d'aquests conceptes. Segur que no us donen tampoc.
0: Canvi climàtic, crec que el toquem, eh?
8: Ja ho deia la gossa sorta.
9: Gran cançó.
3: cançó de la gossa sorda que ja ens han deixat, eh? Com
8: ens
3: han deixat. Gràcies, eh?
8: Però aquest missatge l'hem de recordar. Quina calitja. I és que és això el que ens està passant. Fa molts anys que parlem d'aquest canvi climàtic i continua a dia d'avui sent un repte afrontar i apropar la societat.
3: Totalment.
8: De fet, tenim molts reptes científicament i a vegades ens queden molt lluny. Sí? Això, parlant d'horòscops i negacionistes, per exemple, les vacunes...
5: Ui, s'ha liat part vale. d'ara.
3: No obrim aquest tema, no obrim aquest tema.
5: Però segueix.
3: Sí, sí.
8: Ja. Les vacunes.
5: Sí.
8: Todo mal. No, todo mal no, les vacunes no, vacuneu-vos. Però que és un repte que científicament a vegades costa apropar a la societat justament per l'èxit propi de les vacunes. Sí, perquè si tu no has vist el teu company de classe pillant la polio, potser dius, oh, aquí no passa res, no cal que em vacuni.
5: Clar.
8: Vull dir, el propi èxit de les vacunes és el que no ens allunya.
5: Extingeixen les malalties.
8: Clar. Clar,
0: són tan bones així? Que sembla que no facin efecte.
8: Clar, clar, perquè no ho hem vist, no, alguns. Clar. Doncs una mica amb el canvi climàtic també ha passat això, que n'hem parlat molt, tothom ha estudiat al col·le coses que parlarem avui com el diòxid de carboni o l'efecte hivernacle, però potser fins ara que no ens estem inundant davant de cosa nostra, no acabem de dir, hòstia, que això va en sèrio.
5: Sí.
8: Llavors avui m'agradaria posar una mica a l'ordre del dia, no, l'ordre del dia no, però com parlar-ne més en sèrio.
0: Posar llum a la foscor.
8: Posar llum a la foscor. I jo em pregunto, què coi hem fet els humans per liar-la tan parda nivell que hem sigut capaços de començar a canviar el nostre clima.
3: Això és fort, eh?
8: Sí, això és molt fort.
5: Jo sé, hi ha gent que tirava neveres als rius, eh?
3: Oh, sí?
8: Gent dolenta. Saps què feia aquesta gent també, llegir els horòscops, Alba?
5: No, no, Núria, no, perquè jo deixo l'horòscopo i...
3: Ai.
5: A mi horòscopo negro em clave, eh? Te'l recomano molt.
0: Ai, a mi també, el negro.
5: Podeu ser ascendent escorpí amb aquest caràcter.
8: Prou!
0: Però això de...
8: T'estem inundant.
0: Lo de la capa d'ozó també és pel desodorant d'esprai i tot això.
8: Clar, hi ha molts temes que hem anat regulant, però sempre és com molt lluny de nosaltres.
3: El gran problema és la laca de les iaies, perquè arriben a 65 i les iaies es tornen loques amb la laca.
5: No estic d'acord. El gran problema és que fan una trobada tots amb avió, o sigui, van una trobada del G7 per parlar d'aquests temes i els dirigents polítics hi van tots amb jets privats, igual que la Taylor Swift, aquesta. Aquests són els problemes. Quan aquests deixin de reciclar... Jo deixaré de tirar la nevera al riu.
8: I la IA també parlem-ne.
3: Bé, bé.
0: Va, seguim, seguim.
8: Un dels causants de tots aquests problemes és una molècula que s'anomena diòxid de carboni.
5: Oh!
3: Vale. Aquest no és l'alcalde de Barcelona? No.
8: Quasi. Mira, doncs sí.
0: Mira, perdona, diòxid de collboni m'agrada molt, eh? Sí. A partir d'ara diem diòxid de collboni.
8: D'on ve aquest diòxid de collboni?
3: Del PSC.
5: De les plantes. Ala.
0: Va, deixem seguir a la Núria, va.
8: De les plantes, diuen per aquí, també... Ara mirarem a veure si ve de les plantes o potser més aviat les plantes absorbeixen.
5: És veritat.
0: Ah, és...
5: Però sí. De nit no, que canvien les cabrones.
8: Bueno, això també és una
5: les
8: mica...
5: Les capritxoses.
8: No és que canviïn bé, perquè el diòxid de carboni segueix sent. El que passa és que hi ha una fase que és de foscor i llavors a vegades ens hem liat. Però això de la fotosíntesi i tal, jo crec que és un
3: tema...
8: Estem
3: un altre dia.
0: Melons, sí. Va, sí. Seguim en regne.
8: I no, però a tope. Les plantes absorbeixen diòxid de carboni i en cap cas l'alliberen. Sí?
5: Vale.
8: D'on ve el diòxid de carboni, també? Altres coses...
0: La pol·lució, no? En general,
5: els cotxes.
0: La contaminació.
5: Coses... Les motos.
8: Xunques.
0: Les fàbriques.
3: No? Sí.
8: Allò que és gris.
5: Sí, els masclistes.
8: Exacte, vale. No? Bueno, coses que han creat els homes, no? Doncs d'allà. D'allà ve tot aquest diòxid bé, les plantes, dèieu per aquí, les plantes realment absorbeixen, o sigui, ens encanten les plantes, perquè el que fan elles és aquest culpable, que és el diòxid de carboni, fan... l'agafen i el transformen, sí? Transformen aquest carboni, que abans estava en forma de diòxid de carboni gasós, en aliment. Que, per exemple, un animal menjarà aquella planta i adquirirà aquell carboni.
5: Oh.
8: Sí, per exemple.
0: És un filtre? Pot ser que sigui un filtre?
8: Aquest boli. No. L'Alba ara té un boli, vale?
5: Estic agafant un boli que va ser la
8: planta ara mateix... L'Alba és una planta ara mateix.
5: Un girassol, puc ser un girassol?
8: Sí, tu ets un girassol. Has captat el CO2 de l'atmosfera. Molt bé, ens encantes. Ens estàs evitant aquí l'efecte hivernacle.
5: De res, eh?
8: Llavors ve un animal, que és en bala, i agafa...
0: Quin soc?
8: Una vaca.
0: Una vaca.
8: Perfecte.
0: Molt bé.
8: I es menja aquesta planta i, per tant...
0: Espera, que la llepo. Un moment que la llepo. Espera.
3: Nois, per favor.
8: I agafa el boli perquè és el que simula el carboni, sí? Molt bé. I aquesta vaca respira i fa la seva vida, igual que fan nosaltres.
3: I jo he de fer de caca, entenc.
8: Espera't, que ve la millor part. Un moment. Respira igual que nosaltres. I què alliberem quan respirem?
5: Diòxid de carboni. Toma!
8: Ja ho passa a l'atmosfera, que
0: perdona.
8: L'estadella. L'estadella agafa el diòxid de carboni.
3: Soc l'atmosfera.
0: Perdona, però jo, com a vaca, també em tiro pets, eh?
8: Això, mira, tu et tires matar, sobretot. Veus? És el que també...
5: Jo també
8: que
5: també
0: van a, van a la cara de l'estadella, eh?
8: Correcte.
0: Bé.
8: Sí, sí, sí. Molt bé, puntito!
3: Olé! Home, si jo sóc l'atmosfera, ja sé quin és el forat de la capa d'ozó, eh?
8: I ara?
5: No!
8: I ara, aguanta, i ara... Què fa l'Alba, que és una planta?
5: Jo xupo el carboni de l'atmosfera de la tavella.
0: Perdona, estem davant d'un cicle?
8: Quin cicle serà?
5: El cicle de la vida!
3: El del PCC!
0: El cicle del diòxid!
8: El cicle del carboni!
5: Suena!
8: Com veieu, la mare natura realment és l'única d'aquí que sap reciclar. No com nosaltres, que som fakes del reciclar. Ella ho fa de veritat, amb el cicle del carboni i altres cicles, sí, d'altres elements. Però el carboni, doncs, és un exemple molt clar.
5: Llavors, tinc una pregunta.
3: Sí?
5: Llavors, què ha passat? Què hem produït tant carboni que la Terra no el pot absorbir? Aquest cicle l'hem fotut en l'aire.
8: No és que l'haguem produït, perquè el carboni hi és. El que passa és que l'anem rotant. I què ha passat? Què hem fet realment malament? Que l'hem posat massa, hem posat un excés a l'atmosfera.
3: Passa amb el PCC, també.
5: Ai, no, em sap greu estar d'ella.
0: I ràpidament, per tota aquella gent que també diu no, però és que d'aiguats i pluges fortes ja n'hi havia abans.
8: Clar, com que tot això que va provocant aquest augment de temperatura, gràcies per culpa d'aquest diòxid de carboni que provoca l'efecte hivernacle xungo, augmenta una temperatura que es tradueix com molta evaporació. Per tant, uns aires que pugen molt bèstiament i es refreden a l'obèstia, provocant grans núvols de tempesta, aquestes pluges torrencials que no deixen de ser aquest clima tropical que ens fa recordar que Amiga comença a deixar de ser negacionista i, sobretot, posem mesures a nivell polític perquè això no s'acaba d'un dia per l'altre, sinó s'acaba també fent política amb mirada científica i no negacionista.
5: ¡Ale! ¡Puto todo!
0: Núria Camp. Vaya màquina, eh? Màquina sostenible, eh?
3: Sí.
0: Màquina que treu fums, eh?
8: Biodegradable de Cardedeu.
3: Sí. Ara.
0: Una pregunta, abans d'anar a publicitat, vas anar a Oques Grasses?
8: FOMO, no hi vaig anar.
0: Val, doncs has d'estar atenta, perquè després de la publicitat truquem a la fan number one, a la número 1 d'Oques Grasses. És una noia que hi va anar tots els dies. Tots els dies.
8: Uau!
3: Quatre dies, eh?
5: Quatre.
8: Home, ja em podia haver deixat algun
3: que per mi. Que eren quatre concerts, clar.
0: Clar,
5: quatre.
0: Dels quatre dies. Ara parlarem amb la gala, eh? Ara tornem.
2: Talones a publicitat! Yes!
4: RAC 1.
6: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wallet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
9: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
10: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltran26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
11: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
13: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
14: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
16: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
7: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
15: Una pràctica una mica estranya, que hi ha gent que l'agrada que l'emboliquin com si fossis un paquet d'Amazon, tot plastificat. Mentre estàs embolicat et van fotent com tu amb un paquet que l'apartaries a patades. Va, pum.
32: Laura Fa. Escolteu-la al versió RAC1 o recupereu-la a RAC1 Podcast i a l'app i al web de RAC1. RAC1. Cada nit, a 2:15, tu diràs.
17: Pau Covarsí, què tal? Gràcies per atendre'ns.
18: Hola, molt bones. La veritat que crec que

0: Bilio.
1: Tot el que passa a RAC1 i a RAC1 ho tens a RAC1.cat.
2: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
3: M'ha passat molt ràpid aquesta publi, eh?
4: Home, sí, més que el primer bloc, eh?
5: Sí.
4: El primer bloc s'ha fet una mica més llarg.
3: Sí, però aquest ha anat bé. Escolteu, que hem d'encarar la recta final del programa parlant d'un tema que encara no n'hem parlat.
5: Ai. I
3: que és obligatori parlar-ne.
5: Fortíssim.
3: Hem de parlar d'oques grasses!

0: cap amunt.
1: És que són iguals que Josep Montero, eh?
2: Però deixa,
1: iguals, iguals.
2: Deixa de parlar lleidatà per parlar en català central.
0: És que no quadre, si no.
1: A veure, no, a veure, per què?
2: Canta-ho en lleidatà.
0: A veure, espera, què em diu? Que no trepitgis mai ningú, no deixos de ser de tu.
2: O Oques Grasses de Ponent. Escolteu, si no viviu a Mart o sou espanyols, sabreu que aquest cap de setmana Oques Grasses s'ha acomiadat dels escenaris fent 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 220.000 persones. I això ja forma part de la història de la música en català.
1: Bravo. Dic una cosa, després dels 4 concerts aquesta gent ja no serà una Oques Grasses, eh? Què? Directament seran foada la pasta que estan cardant, eh?
2: Bueno, però això, has de declarar-ho, eh, després.
1: Bueno,
2: no és tanta pasta.
1: Per això ploraven al final de l'última cançó de dissabte.
0: Clar, perquè aquell concert sona, clar, i només per pagar els impostos. Bueno,
2: mira, el que vam fer de més són... era pels impostos.
1: Llàgrimes d'IRPF.
0: Exacte. Mireu, de fet, l'últim concert va ser dissabte on molts dels seus fans van poder dir adeu a 15 anys de música. I on una de les seves majors fans,
1: ara,
0: parlem de la comunicadora Gala Castelltort...
2: Vaya reina.
0: Vaya reina de Catalunya.
1: Com va cridar?
0: Va cantar amb el mateix Josep Montero. Aquí teniu el moment d'història. És aquesta.
2: He de dir que la gent del...
0: És perquè quedi clar.
1: Ah, que quedi clar. Doncs m'he quedat igual.
2: Has rebobinat tu, Alba.
0: He rebobinat jo perquè vull que quedi clar.
2: Vale, vale, vale. Escolteu, que en aquest programa som molt fans de la Gala Castelltort. De fet, ella és creadora de contingut i una de les conductores del programa de Love, Dicat. I a les xarxes, ella deixa molt clar que ella és una Ocaliber, eh?
1: Sí, home, i tant.
2: És la number one. Avui volem parlar amb ella per saber com ha paït l'adeu del grup de la seva vida i, sobretot, com va anar això de cantar amb en Josep Montero. La tenim connectada. Gala Castelltort, bona tarda.
3: Bona tarda, nois. Em fa gràcia perquè us fa més il·lusió a vosaltres que la meva mare.
1: Bravo! Bravo! Bé, bé,
2: però que ta
1: bé,
2: mare
1: bé.
2: No t'ha dit res, Gala.
3: No, ma mare està molt contenta per mi, però bueno, pensa que exagero una mica. Sort que algú m'entén.
0: Home, bé. I tant, que t'entenem. Ens representes a totes.
3: Fantàstic, fantàstic.
0: Bueno, vas anar amb la teva mare? Perquè a quants concerts has anat dels 4 que han fet?
3: He anat a tots perquè sóc boja. Llavors he anat a tots.
1: Però quants diners t'has deixat, Gala, en un cap de setmana?
3: Pues... jo què sé, el que... No, no m'he deixat cap diners en una setmana perquè, com que fa un any que vaig comprar les entrades, era gratis.
2: Això ho vam defensar aquí al programa, eh? Que sí, havia passat tant de temps...
0: Però i no t'han convidat, a cap concert, sent qui ets?
3: Clar que no.
1: Hòstia, o sigui, tu has pagat tot, eh?
3: Que jo tenia prohibit pujar a l'escenari.
0: Què m'estàs dient?
1: Tenies prohibit pujar a l'escenari?
2: Però per què?
3: Que sí, que sí, que jo... Perquè jo vaig anar a la productora i els vaig dir... Hola, si us plau, m'és igual estar mendigando. Vull pujar. I em van dir no. Comunicació, comunicadors i periodistes, no. I jo, perfecte, no sóc periodista.
2: Però jo he vist...
0: Clar, això és mentida, eh?
2: Jo he vist algun comunicador allà dalt, eh?
1: I
2: més d'un.
1: I algun excantant d'Eufòria.
3: Ja, però imagina't... Jo no vull ser dura.
1: No, però volem que siguis dura.
0: Aquest és un espai segur perquè sigues com vulgo ser.
3: Si estaven prohibits i han pujat, ja em sabria greu. No?
0: Perquè... No, totalment.
3: Ja em sabria greu o no?
0: Totalment.
2: Però tu creus que hi havia una indicació express de que la Gala no pugés? No, home, no.
3: No, la Gala no, home, no. Quina barbaritat, clar que no.
1: Perquè, Gala, tu...
3: No, no, hi havia una indicació de... Segons el que m'han dit, comunicadors no. Pues si ets comunicador i no t'han reconegut, amore, què comuniques? Ja em sabria greu.
1: Ara,
3: no passa res.
0: Vale, ara
3: t'ho
0: entès perfectament.
2: Sí, sí.
1: Gala, podem dir que tu ets més fan o assetjadora dels Oques Grasses? En quin punt?
3: Jo assetjadora, jo no soc ni... Jo què és fan? Jo no sé el que és fan.
1: Bé, bé.
0: Fans són els que es queden a mitges tintes. L'assetjador és el que va fins
3: claro,
0: al final.
3: Jo assetjadora, això.
1: I com assetjadora d'Oques Grasses, què t'ha semblat el concert de comiat? Aquests 4 concerts, perquè clar, has estat als 4.
3: Sí, he estat als 4 i he de dir que els primers 3 em vaig enfadar molt perquè no m'agradaven les cançons, però el

0: 4, el meu cos va saber que era l'últim i va decidir gaudir-ho. Per tant, estic molt contenta. Ara, bueno, estic trista, però estic molt contenta.
1: Però això de que els tres primers no estaves contenta, per
2: el
1: què?
2: El repertori de cançons.
0: Exacte, pel repertori de cançons, però perquè jo els vaig conèixer amb 5 anys, llavors a mi les cançons que més m'agraden són les velles.
3: Ah. Clar, eren el teu pot petit a l'època, no?
0: Clar, era el meu pot petit i ha sido mi todo.
2: Quines cançons et van faltar?
0: A mi, Velocitat de Lluç, que la porto tatuada, fantàstica, m'encanta, parla sobre fer-se gran, que és el meu pitjor trauma. També em faltava una mica Llum fluorescent, una mica Plora i riu.
1: Ostres, Plora i riu, és veritat,
2: sí que és veritat,
1: eh?
2: Que van ser molt cançons actuals.
1: Sí,
3: suposo que són...
0: Era un concert de Fans del Sol.
2: Totalment d'acord.
3: Clar, suposo que també funcionen més en un estadi olímpic, les cançons amb base més electrònica i més canyera, suposo que també brillen més en un escenari gran.
2: Clar, però què prioritzes, el show o el recorregut i el tancament?
1: Ara, jo estic d'acord, jo estic d'acord.
2: També... Perquè, per exemple, jo estic a favor que no hi hagués col·laboracions, perquè volia acomiadar-me d'oques gràcies.
0: Ah, jo també. Jo també. Absolutament,
2: igual,
0: a mi quan, absolutament. A mi quan em van dir falta en col·laboració vaig pensar, tu calla que no en tens ni idea.
1: Et diré més.
0: Sí, sí.
1: A mi em va fer una mica de ràbia que parlés tan poc al Montero. No va parlar gaire bé, almenys no. Jo vaig anar divendres.
2: Tampoc és que en sàpigui moltíssim.
3: Sí o què?
1: Com esteu? No,
2: o sigui, si de cop el Montero m'hagués fet un speech llarguíssim, hagués quedat molt parada. No.
1: 15 anys després, una mica, jo esperava que, sí, que donés les gràcies a alguna cosa.
3: El que havia de sortir a demanar perdó és l'estilista del Montero, eh? Sí. Amb aquells pantalons
0: no.
3: bombatxos...
2: A mi m'agraden molt.
0: A mi em va encantar allò. Vaig pensar que em passi la referència perquè me'ls he de comprar ara mateix.
2: Qui és l'estilista?
0: Em van encantar.
2: Ah. Molt bé. Escolta una cosa, el que sí que va ser raro és que no van presentar el grup. No va haver un moment
0: ja,
2: de dir...
0: Ja, és que sí que...
2: Que es veu que això no ho han fet mai.
0: És veritat que no ho han fet mai. Molta gent diu que faltava caliu. Potser és veritat, segurament, molt probablement és veritat.
3: Perquè, a part del repertori, has notat molta diferència dels quatre concerts, que potser és de les poques persones que no forma part de l'equip que els ha vist tots?
0: Ja, és que estic boja, oi?
2: No.
3: És per poder-los valorar, no. Que diguis, el primer
0: sí
3: va ser
0: que
3: millor
0: que el tercer. Sí,
3: en què?
0: Sí que he notat diferència. He notat diferència en que el primer estaven tiesíssims, mai ningú tan tieso com en Montero quan va sortir al principi del primer, i el tercer ell ja es volia follar ell mateix. Va passar això. Aquesta és la principal diferència.
2: I no era l'únic.
0: Ell mirava la càmera i pensava, joder, que bé que ho estic fent.
1: Hòstia, màgic.
2: Tu també vas explicar a Gala que estaves molt trista perquè veies que al teu voltant la gent no se sabia les cançons. I et va preocupar molt,
0: sí,
2: això.
0: Sí, això, exacte, ho vaig notar els primers 2 o 3 dies. És que els dos últims estava molt endavant, llavors la gent era molt gaudidora. Però el primer estava a la pista bé i tothom era molt avorrit, fins i tot em mirava malament per cantar-les, que penso, aquí,
2: la
0: qui
2: no
0: és interès, ets tu, però bueno, vale.
2: I la Brimo, no en aquests moments, on és la Brimo, tio?
0: No ho entenc, i llavors els segons... Els dos últims sí que la gent ja se les sabia més, ja m'ho vaig gaudir més.
3: Home, van tenir 2 dies per aprendre-se.
2: Jo he de dir que divendres estava a la pista B i bastant enrere, perquè a mi les aglomeracions no m'agraden gens, i al meu voltant eren tot 30 llargs, 40, vibrant-ho molt
1: bé,
2: fort.
1: Bé.
3: I el tema de la,
0: ai, això
3: que hi haguessin dos escenaris, això com ho vas veure?
0: Bé, però trobo que era un cubo negre massa gran allà al mig només per fer-lo servir 2 vegades, no?
2: Totalment. Totalment d'acord.
3: No, ha dit, han de fitxar, però clar, ja han plegat.
1: No, l'hauríem de fitxar RACU fent cròniques
0: i
1: de
0: crec
1: concerts.
0: Que no crec que no m'haurien de fitxar perquè jo els ajudés, perquè no els ajudaria. Sóc una assetjadora, és molt perillós fitxar una assetjadora.
3: I escolta, ara que ells han plegat, quin grup assetjaràs ara?
0: Ah, d'en Peralba i el Comboi. Ho tinc pactat des de fa bastant, ja.
1: Bé.
0: 100%,
2: a més. Quin clínic que tens, nena.
1: No, ens apuntem a aquest grup d'assetjadors de d'en Peralba i el Comboi, eh?
3: Sí, nosaltres també els assetgem.
0: Sí, ara sóc d'en Peralba.
3: Gala Castelltort, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fer-nos aquesta crònica, diguéssim, a peu de camp del concert. Dels concerts...
1: A peu de camp no, a peu d'estadi.
3: A peu d'estadi dels Oques Grasses.
0: Això. Gràcies a vosaltres.
3: Adeu, reina.
2: T'esperem per votar-te les urnes, presidenta!
3: Toni Clapés, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Com estem?
3: Tu també hi vas anar, Oques Grasses?
4: Sí, dissabte.
3: Quina és la teva crònica?
4: La meva crònica?
3: La teva crítica?
4: Bueno, la meva crònica és que vaig veure ballar a Junts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament de Catalunya, el
1: Rull.
4: Josep Rull. Els dos. Bé, un al costat de l'altre...
2: Però agafats.
4: Ballant. Bueno, ballant.
5: Gossejant.
4: Allò... No, a veure, gossejant, però, no sé què. No,
1: però
4: no sé
1: va haver-hi miradetes.
4: No, però vull dir que estaven ballant les cançons d'Oques Grasses.
1: Però això vol dir que tu estaves a la zona VIP,
4: jo
1: no?
4: Jo estava a la zona VIP, sí.
1: Molt bé.
4: Sí, sí.
2: Però, entrevistar...
4: però a veure, compte, a veure, vaig explicar, perquè en aquest país a la que, saps, de seguida ja... que estem rajant a X a Twitter.
1: No, però també... Però està bé la zona VIP perquè hi ha seients, a tu et va bé.
4: No, estava la... Bueno, també on anava... On... A veure, jo tenia dues entrades per anar amb l'Arnau Vila.
1: Sí. Sí, ah, no hi vas anar amb ell al final?
4: No, perquè, perquè Doscat, la Doscat va organitzar... El concert, en un primer moment...
2: La gravació.
4: No, el directe de la d'Oques Grasses, i després s'hi va apuntar Trescat. I em van convidar, em van dir, escolta, com que hem de fer promoció dels serveis mínims, vine i venem una mica el, saps, el producte.
1: Et van portar per omplir? O sigui, va ser el taloner d'Oques Grasses,
4: no, van tenir l'amabilitat de portar-me per vendre una mica el catàleg del producte de demà, saps? I aleshores, clar, em van canviar de lloc perquè no em donava temps, perquè vaig acabar cap a les... quan faltaven 5-8 minuts perquè comencés el concert, i aleshores em van dir, va, doncs queda't aquí amb la teva dona.
2: Ah, va ser un error, lo de la teva VIP.
4: Lo de la...
2: Per què? Perquè quedar-te a la VIP va ser un error.
4: No, un error no, vull dir que em van convidar allà i vaig dir, bueno, doncs vale. I aleshores, en el lloc de l'Arnau Vila hi va anar una altra persona.
1: Ah. Qui va anar?
4: Qui? No es pot dir.
2: Una nena?
1: Qui?
4: Secret. Ha anat amb una cita?
2: Li vas deixar l'espai a l'Arnau perquè portés una pituqui?
1: No diré
2: res. No?
1: No diré res, però crec que entens amb qui ha anat, eh?
2: Jo no, però ho entendré ara quan m'expliquis tu.
4: Vaig fer una sessió de cadira.
1: I tu, estàs content amb això? Ho veus bé?
4: Bueno, escolta, jo em va tocar allà, no es podia perdre la plaça i vaig dir, doncs, escolta, aquí vagi aquesta persona i ja està.
2: I qui va anar?
4: No ho puc dir. No, o sigui, no puc desvetllar.
5: Acaba en Oques Grasses i comença un altre projecte?
4: No, acaba en Oques Grasses. Per què ho dius?
5: No, perquè a vegades els tancaments donen nous inicis.
4: No t'ho sé dir. No t'ho sé dir.
2: Va sopar filet?
4: Jo quin vaig
2: ser. No. No, tu no. Tu que vés de menjar filet del president.
4: No em consta.
2: No et consta. Et semblaria bé que s'ha
4: fet filet? No, és que no em consta res de quan va acabar el concert d'Oques Grasses. No em consta.
5: I tu aquesta entrada la vas cedir a aquesta persona o li vas revendre?
4: No, la vaig cedir.
2: Si està forrat, que de vendre.
5: Ets un senyor, Clapés.
2: Ell segle, clar que sí.
1: Has fet una mica de Celestino, podríem dir, no?
4: No. He cedit només la plaça.
5: Però tu sí que saps quina persona és.
4: Sí, home,
1: clar.
4: Sí, sí, home, la vaig cedir. Jo li vaig cedir el lloc.
5: No va pensar. Aquesta persona la coneixes?
4: Clar, vaig pensar, home, aquest concert no te'l pots perdre, perquè és l'últim d'Oques Grasses.
2: Te l'has d'estimar molt, aquesta persona.
4: Sí, me l'estimo molt.
5: Per tant, aquesta persona és de la casa.
2: Mira, de quina casa?
4: No, són les 4 i un minut.
5: No, però ara no es pot ser així.
4: Em sap molt de greu, però fins aquí la informació. Hasta aquí.
5: Vaig a trucar a l'Arnau.
1: L'Arnau.
4: Si no, el Marc Villanueva farà aquí una notícia que...
2: L'Arnau ha arribat avui pentinat, guapo,
1: i molt content, eh? Molt content, eh?
4: Qui?
1: L'Arnau.
2: A mi m'ha abraçat...
1: Dient, he tingut un gran cap de setmana i dissabte...
4: Bueno, perquè van a veure l'Europa.
1: Bueno.
4: Van a veure el...
2: Què va veure de coses l'Arnau aquest cap de setmana?
4: No sé si va guanyar o va perdre l'Europa.
5: Va tocar gest.
1: Ell va guanyar divendres.
2: El qui va guanyar va ser l'Arnau Vila.
4: Bueno, escolteu, 4 i 2 minuts. Sabeu què us dic, no?
2: Demà estrena, eh?
4: Demà estrena, eh?
2: Quins nervis!
4: Que, per cert, l'Alba Segarra i tu, que sembla que no vagin vosaltres.
1: Ah, no,
4: vosaltres participeu al programa.
2: Però estic compartint tot a Instagram.
4: Que penseu que a partir dels serveis mínims ja...
2: Jo... Pensa que jo demà amunt, he agafat un xòfer per vindre fins aquí.
4: Bueno,
1: que... Demà he
4: però
1: convocat...
4: Però no, millor que l'agafis dijous.
1: demà
4: no.
1: He convocat els meus col·legues per veure l'estrena. I ara m'he assabentat que és a les 10:30, vull dir, tardíssim.
4: És com el director de RAC1 que pretenia quedar per demà a sopar amb mi. Dic, home, demà, escolta, que tinc l'estrena.
1: Té molt poca vista.
2: Quantes hores treballa aquest director?
4: Sí, totes.
2: Totes, eh? L'hem de parar.
1: M'ha dit que hi va venir, també.
4: Sí.
1: Jo li he dit...
4: És un addicte a la feina.
1: D'aquí dos mesos estaràs fins als collons.
4: No, és un addicte a la feina.
2: Perquè ho has estrenat ara, com una samarreta nova, sense canse.
5: Perquè és nou tot.
4: I té moltes idees, eh?
1: Sí?
4: Moltes.
1: Vigila, eh?
4: Sí, sí, masses.
5: Vols dir que ens farà pencar més, encara?
4: Sí, aquest és el problema. Jo crec que potser...
5: Menys idees?
4: Potser estàvem bé com estàvem, eh?
2: Va, estàs content,
4: no.
2: Toni Clapés.
4: No.
2: El teu hobby és queixar-te.
4: No.
2: T'hauries d'apuntar
4: pàdel. No, pàdel no. Odio el pàdel.
2: Perquè
4: no
2: ets de tenis.
5: Jo que no entenc, per què no et van oferir a ti la direcció, de veritat?
4: Jo tampoc ho entenc.
5: De veritat,
4: era la millor sortida.
1: És veritat.
5: No. Tu dient, crec no, que és perquè, el meu últim
4: no,
5: any.
4: No, perquè has de fer números. Ser director d'una emissora és molt avorrit.
2: Bueno, amb algú de confiança.
4: Has d'anar a la 17, batallar amb els números.
1: El cano no s'avorreix, eh? El cano no s'avorreix, eh?
4: Perquè el cano li va a la marxa.
1: Entre dinars.
4: Sí, uah, sí, ui, el cano li agrada. A mi no. Has de socialitzar molt, eh?
1: Et dic
4: perquè
1: una cosa.
4: A banda de la gent de la ràdio, perdona, no, has de quedar amb el cap de premsa o amb el polític de torn, sí, que es queixa que ens tracteu molt malament,
2: eh?
4: Ens tracteu molt malament.
5: Amb aquesta veu, eh?
4: Clar, perquè tots són així. Ens tracteu molt malament. Sí. Després has de tractar l'altre. Escolta, que el versió està enrajant del 3CAT, eh? Després l'altre. Escolta, que el meu partit està molt enfadat, eh? Perquè l'altre dia van criticar el Rufián. Després l'altre.
5: Què
4: han dit? Visca Espanya!
1: Però un dubte.
4: Saps? I aleshores els, dius, tot els, això t'ho estalvies.
1: Els caps de premsa tots són així?
4: Amb els que es queixen, sí. Sí, així, sí. Eh? I hi ha molt cap de premsa sectari que, certament...
5: I això s'ho menja el director.
4: Sí, home, clar, el truquen al director, li foten el cap com un timbal, jo això no ho aguantaria,
1: només
4: perquè
1: aniria
4: engegant tots, saps? I aleshores jo no puc ser el director. Jo els engegaria al cul. Al cul d'oques grasses.
5: Però llavors això ho pots passar un cap de continguts? O...
4: No, això va al director. La prova és que cada cop... Sí. Tu no veus que cada cop que ve el cano del mòbil li van caient missatges de queixa un rere l'altre?
1: Només espero que ens convidi aviat a dinar o algo.
5: Sí. Home,
2: ai, tant de bo.
5: Sí, doncs una reunioneta amb ell per dinar.
4: Per què voleu saquejar-li la visa? La visa
2: no,
4: de
2: no, perquè m'amitxes.
4: Sou uns saquejadors.
5: Perquè tu ja has quedat amb ell.
4: Jo havia de quedar la setmana passada, no vaig poder. Aquesta avui tampoc em va bé.
5: Però en una sala de reunions o en un restaurant?
4: No, fent un pica-pica.
2: No l'evitis, eh?
1: Només... No sé si explicar una cosa. És que...
4: Va, que vigila, són les 4 i 5, és que és tardíssim,
5: Guillem,
4: eh?
5: Guillem vigila,
4: Va, que tinc feina,
5: que ens hem de menjar els torrons aquí, RAC1,
1: Vam explicar o no, això?
5: El què? Però un moment, que decidim si...
4: Però a veure, és que són les 4 i 5.
1: Un moment. Quina pressa. Ah, sí. Estem debatent, a veure.
5: Que diu el Guillem si podem explicar que vam demanar xuletón.
2: Ah, sí.
5: Es pot explicar.
1: Vam quedar per dinar amb certa persona, que hem estat nombrant, i el Bala no va perdre l'oportunitat per demanar el xuletón més car.
4: Bueno, però això està bé.
2: I jo caragols.
1: Muy bien.
4: Doncs està molt bé.
6: Això és una delícia.
1: He menjat un xuletón tan car.
2: Un restaurant de
1: sou de merda, però ens ho cobrem.
4: El veu saquejar? Sí. No teniu vergonya. Au, les 4 i 6. Vinga, fins demà.
7: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
8: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
9: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
10: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
11: Ui, ens l'hem passat, no?
12: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser? Una fira de...
15: Expocasió, home.
14: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
16: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
17: David, ¿dónde andas?
18: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
17: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
18: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
17: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
18: ¡Antonio!
19: Marchando, otro colacao.
18: Eres el mejor.
19: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
15: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
27: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
28: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
29: Perfecte, aquí el tens.
28: Ja?
29: Ja.
28: Sí?
29: És així?
28: De debò?
29: I tant, de debò.
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: 9 lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxes?
31: Expocasió, home.
14: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
16: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
32: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
33: Ai, que ràpid passen les coses bones.
34: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
33: O els 10 dies Nissan...
34: Com?
33: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
35: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
36: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
37: Només pel fet de comprar el cupó diari?
36: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
37: Mira que bé!
36: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
38: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
40: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
39: Us hi esperem.
41: Mira, ja ve, recta final.
42: Mare de Déu.
39: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
43: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
44: Un autèntic bochorno.
40: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
39: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
40: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
39: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Hugo Micheto. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que li agradaria ser el cirurgià de Lucas, d'Andy Lucas, per tornar a jugar al Mr. Potato.
1: Fui a Barcelona, Barcelona me vio un cirujano que también... Un talento brutal.
2: ¿Qué te cogen? Perdóname, ¿una costilla o...?
1: Un trocito de costilla para ponerla... en su... donde corresponde. Sabes que las orejas somos como los lagartos. Nosotros, si hay... se regenera. Hay...
2: Porque también te ponen un trozo de oreja.
1: En la aleta. En lo que
2: las aletas están hechas con la oreja.
1: Entonces, en mi casa de gallo, dije, y ahora escucha por la nariz.
2: ¿Para cuándo la tienes perfecta?
1: Yo creo que en 2 o 3 meses.
0: ¡Toni Clapés!
3: Estem parlant del nas que l'hagués, el nas de Lucas, que l'hagués signat el mateix Antoni Tàpies. Veurem finalment quin és el resultat del darrer creador, del darrer cirurgià, pel que ha passat. Marta Cailà, què tal? Bona tarda.
4: Jo crec que li han remuntat, eh?
3: Bueno, no ho sé.
4: Les darreres imatges que van publicar, em sembla que eren lectures... Sí. Estava molt millor.
3: Bueno, que no se li torni a caure, perquè no la vestida, no sé què passa, que hi ha moments
4: que
3: se li... A veure què és el que passa. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda. Com està?
5: Bé, gràcies.
3: Anat bé aquests 3 dies de descans, de festa? Mira, anar passant, no? Allò que es diu, anar fent, tranquil.
5: Mira, hi vaig veure la Legió...
3: Sí, que va veure la desfilada. No hi ha any,
5: sí.
3: No hi ha any a la desfilada, sí. Que l'exèrcit espanyol, sí. Que certament si jo fos el rei Felip VI i ja els engegava a tots a prendre
5: Ben. Ja.
3: No hi ha any saludava. Que hi hagi un error. O sigui, això demostra el nivell professional de l'exèrcit espanyol, que és clar, si dius, si aquests ens han de defensar d'un atac, ara començo a entendre lo de Ceuta.
5: Tenen un avió d'aquells que passaven.
3: Perquè clar, o sigui, sí. Havien de configurar, sí. de fer la bandera espanyola amb 3 aeronaus i tampoc els hi va sortir. És que no els hi surt mai res.
5: Els hi va sortir la d'Àustria, blanca i vermella.
3: És que és tremendo. I comences a fer un recopilatori. Sí, sí, l'any que queda penjat el paracaigudista.
4: Home, això
3: allò
4: passat,
3: va ser...
4: Crec.
3: No, crec que fa un parell.
4: Però l'any passat també va passar alguna cosa.
3: També, o sigui, cada any... L'any passat, ara no recordo sí. Què, però també... Cada any ara és un ridícul. Que el rei, clar, va fent unes cares, volem dir... I aquest any que dius, home, has tingut un any per fer-ho bé, per... Doncs passen els avions, que dius, calla, ara farem aquí, quedarà estupent de la bandera espanyola... Pues no, va fallar no sé què, no sé, el producte o el que fos, sí, sí. I el que diu vostè, la bandera austríaca.
5: Sí, va sortir la bandera d'Àustria, però ja no ve d'aquí, perquè érem l'imperi austro-húngaro. Però et diré una cosa que va ser preciosa.
3: Preciós, bueno, preciós. Si, vole, si l'exèrcit espanyol realment vol fer el ridícul en bucle, no hi ha res millor que el dia de les Forces Armades.
5: Un avió d'aquells que passava...
3: Sí, l'Eurofighter, perquè
5: sí,
3: eren
5: aquest,
3: Eurofighters.
5: Aquest.
3: Perquè
5: aquest
3: anteriorment va... els feia l'Àguila, la patrulla Àguila, sí, sí, però no. Aquest any ho ha fet els Eurofighters.
5: Sí, doncs
3: i és bo que no estan molt avasats a fer les...
5: No.
3: Les en aquest
5: coses,
3: cas, a pintar al cel la,
4: sí.
3: La bandera
4: no
3: que
4: pràctica.
3: Pertoca.
5: Fan... De Madrid a Barcelona, 25 minuts.
3: Però ahir? I ara mateix això, què m'interessa?
4: Aquesta dada.
5: M'ho vaig apuntar i tot.
3: Ah, doncs...
5: Perquè vaig trobar,
3: perquè
5: vaig trobar que era molt curiós, sí, sí. Que era una cosa curiosa.
3: I li vaig dir una altra cosa que va passar, que tampoc, que ha passat desapercebuda.
5: Ai.
3: I és que també...
5: El que li va dir el Pedro Sánchez.
3: No, allò és cada any.
5: Cada any.
3: Que això no és notícia. A la princesa Eleonor...
5: La militar.
3: Li va caure...
5: Sí, la penjada
3: aquí. El toisón d'oro, eh? A terra, eh?
4: O sigui, és que... molt valuós, eh?
5: Molt.
3: A tot... Hi ha imatges d'ella recollint-lo de terra. O sigui,
4: el rei el va recollir.
3: És que és un seguit de males trugances, això del dia de les Forces Armades, que noi... No,
5: bueno, però penja no... tot el toisón. Penja tot, sí,
3: bueno,
5: tot el toisón.
3: Ja, però suposo que no li van penjar bé o va fallar el clip o el que fos, però certament no sé què passa, però cada any passa alguna cosa.
5: I
3: després. És el ridícul constant.
4: No és com els xinesos, que quan fan aquelles desfilades. Home. És precisió mil·limètrica.
3: I després...
5: I els coreans del nord.
3: I després, mirant-ho des de casa, la Legión és un pas que és ridícul.
5: No,
3: sí,
5: no,
3: em sap molt de greu dir-ho, no, és ridícul. Sembla que tinguin caca. Sí, sembla que els
4: però estic... per què ho dius, això?
3: Perquè van amb la velocitat, com els que els tenen, que me la fot, que em cago, 160. Que em cago sobre, que em cago sobre, corre, corre, corre, corre, corre. Sí, sí,
5: però...
3: Van, però, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, que dius, bueno, tanto correr para ir a dónde? Bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
5: No, perquè és absurd, és un dels lemes. És un dels lemes de la gent.
3: No té cap sentit.
5: Com van explicar.
3: Està passat de moda, està caducat, està molt solet.
5: Som els primeros en ir al combate.
3: Sí, los primeros. Van corre, corre, corre, que dius, bueno, però, xato...
5: 160 passos per
3: minut. Si vas a ir al frente i us van a pelar a todos con un dron, com està passant amb els ucraïnesos i els russos.
5: 160 passos.
3: No cal córrer tant.
5: 160 passos per minut.
3: Sí, bueno, vostè una publicitat, escolta, sembla que porti aquí el catàleg de les ofertes
5: de
3: l'exèrcit.
5: I els regulars que anaven al darrere, bueno, 90 passes
3: si volen,
5: per minut.
3: Si volen passar per això, abans, fa 100 anys, tenia una certa lògica, però a dia d'avui, corre, corre, dius, si seran els primers que els hi fotran els drons i els mataran, i no cal córrer tant amb el buc aquell que va... Que dius, on aneu? Jo és que no és veritat. Ai, que me cago, que me cago,
4: no,
3: que me cago.
4: És que això ara que has dit, no m'oblidaré mai. Perquè
3: quan els veus, jo vaig pensar, més que tinguin caguera, tenen peristaltisme, corre, corre, corre, corre, corre, corre, hòstia, que no llego, que no llego.
5: No els hi diguis, perquè tenen molt mala geia.
3: No, home, però és la sensació que dius, no cal, los tiempos cambian, no hace falta correr tanto. Això se'ls hauria d'explicar.
5: També n'hi havia algun amb una panxa que dius, aquest, quan arribi.
4: Escolta, que hi ha una notícia sobre això de la velocitat de la Legión. Diari 20 minutos. La razón por la que la Legión desfila más rápido, 160 pasos por minuto.
5: Veus, t'ho acabo de dir.
4: En una demostración de fuerza y dinamismo. I ara se m'ho ver la publicitat i no ho puc llegir.
3: Això passa,
4: però
3: també.
4: Tota pastilla,
3: tota, tota. Sí, sí. Unes presses que dius, bueno, com deia Constantino
5: Romero...
6: La cabra no podia...
5: Cabra
6: tan,
3: tanto correr... Però tanto correr para ir a dónde? A morirte.
5: A morir, a morir.
3: És el novio de la muerte.
5: Soy novio de la muerte, eh?
3: Pues que passin.
4: Van a 160 passos.
3: Jo estic a l'exèrcit i veig aquests que venen darrere meu.
5: Adelante.
3: Passa, passa. Passa que t'està esperant la muerte, passa.
5: És el que vaig fer jo al desembarcament de Normandia.
3: Jo també faria el mateix.
5: Passar, passar,
3: passar. Que, oye, los tiros, oye, van para vosotros.
5: Van que vuelan.
3: A ver si los pilláis todos.
4: Però realment ho has captat molt bé, perquè van a 164 passos per minut.
3: Sí, no, vinga, cap endavant.
4: Quan el més normal és 120 passos a 90. Ells van a tota pastilla.
3: Sí, sí, no, a més, bueno, clar, amb les bales que van caient...
5: Perquè som els primeros en llegar, ja ho van dir.
3: Adelante, los primeros en morir, clar, perquè són els primers en arribar.
5: Els nòvios de la
3: això s'ho han de plantejar.
4: No, però escolta, no està... diu que només ho fan quan fan desfilades en públic.
3: Bueno,
4: que sempre en la guerra no...
3: No corren, no corren tant, no?
4: No corren tant.
3: Fan el mateix, marxa enrere.
4: No van a...
3: Amb la vaca.
5: Quina vaca?
3: Bueno, la vull dir, la cabra, no la vaca, la cabra.
5: És que és una cabra, abans era un marrà, eh?
3: La vaca. Bueno, dit això, no hem trobat el que va passar l'any passat, perquè cada any els hi passa una cosa.
4: No hem trobat el de l'any passat. Realment... Segons la intel·ligència artificial, l'any passat no hi va haver problemes.
3: Bueno,
6: no, sí, diu que la pluja va obligar a suspendre.
5: Ah, veus? No hi va haver avions.
6: L'exhibició, la desfilada aèria.
5: No hi va haver avions.
4: Però no hi va haver cap errada.
6: I que la cabra de la legió no era l'autèntica que havia de ser.
3: No, la van haver perquè se l'havien menjat el dia anterior amb una celebració. Bé, escolteu, doncs ja ha passat la febre del Casgrasses.
5: Per la mort, no.
3: I aquí podem saludar aquesta hora.
5: No.
3: Sí, home, perquè em fa il·lusió saludar-lo, perquè el vaig veure dissabte.
5: Per la mort de Déu.
3: Josep Montero, bona tarda.
7: Què passa, penya?
3: Hombre! Ja s'ha acabat, eh? Ja heu acabat els quatre concerts a l'estadi Lluís Companys.
7: S'ha acabat, tio, i sí... Estic rebentat, tio. Vull dir, estic fet pols, tio. Saps allò que vaig dir al concert de... Per amor, va començar tot i per amor s'acaba.
3: Sí, que em consta que als quatre concerts has vingut a dir... Has dit pràcticament el mateix. No t'has mogut massa del guió establert en el primer, el segon, tercer i quart. I això que ens acabes de dir ho has dit també als quatre concerts.
5: Quin mal hi ha.
7: No, escolta, bé, vés a tomar pel cul. I segon... En lloc d'acabar-ho per amor, al final que us agafaré ràbia, me cago en Déu. Estava aquí, tranquil, a Muntanyola, del Chill, fins que m'heu trucat, tio. Que no n'heu tingut prou amb quatre concerts, o què?
3: No, home, però volíem saber...
7: Que no n'heu tingut prou amb quatre concerts, o què?
3: Però que volíem saber...
7: No
3: de la...
7: pau, tio. Hòstia, no, cara Déu, me cago en Déu. Què passa, tio?
3: Bueno, per
7: no
3: res,
7: podeu deixar en pau, tio.
3: No, escolta, doncs
7: deixeu-me
3: farem...
7: Deixeu-me en pau d'una vegada, o què?
4: Ja no pot més.
3: Escolta, només volia saber quina nota li posaves als quatre concerts i ja està, ja no trucarem més, ja et deixem en pau.
5: Per favor, no el truquem més.
7: Nota de quan? De l'1 al 10 o de l'1 al milió?
3: No, home, de l'1 al 10, quina nota posaries als concerts? Tothom diu que han anat de menys a més.
7: No ho sé, tio, jo... És que ara mateix tinc un buit que no sé valorar, saps? Vull dir, jo vull ser com el meu gos i passar de tot ara mateix. És que vull dir... El millor que es pot fer per engegar la merda d'aquest món ara mateix és fer un hort. Tio, t'ho recomano. Ves a fer un hort i engega els tots a la merda. Però, tio, la penya és molt... No sé, tio, què sé, quina nota vols que posis, tio.
5: Quan
7: tornareu?
5: Ara em
7: fas aquestes preguntes filosòfiques, tio. Fes una cançó, tio, jo què sé, tio.
5: Quan tornareu, Montero? Perquè tots els grups aquests que us desfeu, quan obriu el calaix i no n'hi ha ni cinc,
7: decidiu fer
5: el retorn.
7: Jo ara passo de tot una estona, vale? Us engego la merda.
5: Vinga.
7: Però com que sé que hi ha molta pressió popular, saps? Vull dir, la penya li van molar els concerts, saps? Llavors em van criticar perquè si no plorava i no sé què, tio. Vull dir, tio, què volen, tio? Vull dir, a mi em van pagar perquè cantés, no perquè plorés, saps? Bueno, escolta, com que va molar-ho molta gent, això, la penya estava contenta.
3: Sí.
7: Doncs va, us puc cantar una última cançó.
3: Vinga, va.
8: Voleu una última exclusiva per a vosaltres, sí o què?
3: Sí. Sí.
8: Voleu un mes, sí o què?
3: Sí.
5: Home, sí.
8: Doncs vinga, passa.

0: està molt seca, eh?
1: No ovacionen el rei Felip VI, eh?
2: No,
1: Letizia és
3: l'estrella.
2: Letizia li va per davant en aquests moments.
1: Ah, no,
2: El tema és que hi ha una mena de besaments al contrari. O sigui, el rei és qui es va movent amb tots els ciutadans de Ceuta que estan aquí a darrere de banderes espanyoles amb tanques, i la reina Letizia va just per davant i ja sentiu com els criden. La veritat és que fa...
0: Qui està presente?
4: Se nota, se siente?
2: El rei està presente.
1: Letizia, que s'està fent fotografies com si fos...
2: Sí, una de selfies
1: escandalosa. Com si fos Shakira.
4: Sí, una actriu de Hollywood.
1: Com una actriu de Hollywood.
2: Sí, som en un barri molt popular, un barri que es diu Manzanera.
0: És el
2: que els ciutadans d'aquí de Ceuta diuen los barrios altos. N'hi ha tres, hi ha la Manzanera, i el Rosario, i hi ha el Príncipe. El Príncipe em sembla que sí que el coneixeu. Mireu, aquest és un crit típic d'aquestes últimes hores.
5: Però clar que sí, som espanyoles, joder!
4: Però tampoc es veu tanta gent, no, ara mateix?
2: No, aquí hi ha molt poca gent, ho han acotat moltíssim. Estem en un barri on fins fa 5-6 dies estava ple de migrants. En aquesta ciutat n'hi ha encara entre 10 i 13.000 que continuen vagant pels carrers, que no saben on parar vius, diríem, que no saben on dormir. De fet, hi ha algunes construccions d'aquestes tipus xaboles molt a prop d'aquí. Són tres barris populars, el del Príncipe, que el coneixeu tots, perquè a més hi va haver la sèrie, sabem la problemàtica que hi ha al Príncipe, hi ha el de Rosario, i aquest, que és el de Manzanera. Llavors, els reis venen a veure una escola aquí en aquests moments. I, encara queda un tros, queden ben bé 300 o 400 metres fins a arribar a l'escola.
4: És que no avancen, estem veient el rei...
1: Bueno, estan fent allò que es diu banyo de multitudes.
4: Escolta, donant mans a tothom.
1: Bueno, sí, clar, banyo de multitudes.
0: Quin temps fa, per cert?
1: Pues bo, ja ho hauria de veure per si
0: girés... No, perquè a la nit surten els reporteros tapats.
1: Bueno, és perquè deu canviar el temps.
2: La nit fa fresqueta, on estem al costat del mar, deuen haver vint bé 23, 24 graus.
1: Bueno, a veure què vol... Digues...
2: Hi ha un clam que és Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, i llavors, clar, els hi preguntes, però qui la vol vendre? I et diuen, no, Pedro Sánchez la quiere vender.
0: Sí.
2: Però tu no traieu, això. Nos lo dicen.
0: Sí, sí, a mi també.
2: Llavors, aquest és l'altre clam, o sigui, el yo soy español, i Ceuta no se vende, Ceuta se defiende.
1: Què són aquests crits, ara? Estic,
2: personal de seguretat de la Casa del Rei, que
1: diu?
2: Els redactors ens fan posar darrere les càmeres.
0: Home... És que feu nosa.
2: Perquè s'estan acostant els reis aquí a l'entrada d'aquesta escola.
0: Feu més nosa que a favor.
4: Ui, però sí, com us ho diuen, no?
1: Bé, no sé si estaria d'acord Eduardo Inda, que el tenim en línia des de Madrid, en que Pedro Sánchez vol vendre Ceuta i Melilla.
6: Bueno, ya ha quedado claro cómo la gente hay chuchup, se habla en los ascensores, en las panaderías, y el señor Armenteras pues lo ha confirmado, que el señor Sánchez quiere vender Ceuta. Pero para mí, sinceramente, esta visita de sus majestades los reyes a Ceuta creo que llega muy tarde. Sus majestades tendrían que haber actuado con más celeridad y hacer como en Valencia con la Dana, que fueron a sacar barro. Pues Ceuta igual, tendrían que haber cogido una pala e ir a sacar los inmigrantes a palazos.
4: Por favor.
6: Ir allí solo para hacerse la foto en estos barrios altos, la verdad que no tiene mucho sentido. Es más, tendrían que haberlo dejado todo embarrado y con la pala sacando gente a palazos, como si no hubiera un mañana.
1: És l'opinió d'Eduardo.
6: Uno detrás de otro.
1: És l'opinió d'Eduardo Inda. A tot això, gràcies, Jordi Armenteres. Mònica Folquet, farem un darrer apunt relacionat amb l'AVE, perquè és l'altre col·laborat del cap de setmana. Després d'un cap de setmana llarg, ahir, doncs, la sorpresa la varen tenir tots els que tornaven cap a casa seva, sigui direcció Barcelona-Madrid o Madrid-Barcelona.
4: Doncs sí, perquè es va incendiar un tren a Ricla, a l'Aragó, i tot i que no va provocar danys personals, doncs ha mantingut aquest caos perquè els combois han de circular per via única i més a poc en aquest tram. Durant el matí hi ha hagut aglomeracions als accessos a l'alta velocitat a Sants i els trens han arribat a acumular 2 hores de retard. La situació s'anirà normalitzant, però la portaveu del govern, Sílvia Paneque, reconeix que els retards es mantindran uns dies i que seran com a mínim de 15 minuts.
7: Sobretot ens preocupava també l'afectació que pogués tenir avui en l'alta velocitat, i efectivament hem de traslladar allò que se'ns va traslladar, que és durant uns dies hi haurà aquests endarreriments de 15 minuts en el en l'horari habitual o en el temps de recorregut habitual Barcelona-Madrid.
1: La consellera la portaveu, és la portaveu de Renfe?
4: No és la portaveu de Renfe, és la portaveu del govern.
1: Ja, bueno, però parla com però si Renfe, fos la portaveu de Renfe, com que Renfe no en té de portaveu. Per això dic que potser com que en Renfe fa... no té ara Paneque, doncs ara també fa de portaveu de Renfe, fa tot. Portaveu del govern, portaveu de la Conselleria dels Igual, d'Educació, de Sanitat, de Renfe, d'Autopistes, del... perquè clar...
0: Dius, i parla bé i finet.
1: Jo del govern li diria a Renfe, ja que ara mateix estem en aquest canvi de majoria, doncs que qui dongui les explicacions sigui algú de Renfe.
4: Li han preguntat a la roda de premsa posterior a la reunió
1: de consell. Li poden preguntar el que vulguis, però és que no és la persona per parlar de... Bueno, està dins del govern, és evident, però aquí falta un portaveu de Renfe, que abans hi havia el Carmona.
3: Mm. Sí, senyor.
4: Ara està DIF. En tot cas, aquest tren incendiat d'ahir s'ha de retirar durant el dia d'avui,
1: no el deixaran allà per fer maco.
4: Però no n'hi ha prou amb la retirada del tren perquè recuperi la normalitat, perquè la catenària també es va cremar i, per tant, els tècnics de DIF ho han de solucionar, si em voleu creure a mi
0: que deixin, no gastin més cèntims amb això dels trens perquè anem enrere en lloc d'anar endavant. És
1: val una fortuna això dels AVE, una fortuna.
0: Per això et dic, jo tornaria a les diligències.
4: Què diu,
0: Torres
4: ara?
0: A la diligència amb quatre rodes i dos o tres cavalls o quatre. La part bona que s'està explicant.
1: Quina és la part bona?
0: El cavall no se'n sent.
4: No?
1: L'encavall no se'n sent.
4: No se'n sent.
0: No, o sigui, en sang no trobaràs un cavall ple de flames. Aquesta és una part...
1: Sí, no, amb això, miri, amb això li dono la raó. Com hem vist amb la màquina de l'AVE, que, per cert, any de l'any 92, tres que estan fora de servei i en queden dues, una d'elles aquesta, és cert que el cavall... No fa una combustió espontània.
0: Home,
1: si amb això és cert. Ara, també és cert que es pot morir el cavall.
0: Però pots canviar per un altre.
1: No,
0: ràpidament,
1: sí.
0: Perquè les diligències tenien allò, aquells hostals...
1: Això sí que és veritat.
0: ...quilòmetres,
1: sí, senyor.
0: Per anar canviant de cavall, sí. Perquè també es cansàvem les
1: verdes. Ei, Jimmy, canvia-me los caballos.
0: Ahora voy. Espera un segon.
1: Antes de comer.
0: Antes de comer. No,
1: Jimmy, dale.
0: Comet aquí.
1: Canvia-les de comida.
0: I després hi ha una altra part molt bona, que és que per coure que robin, la diligència va igual.
4: No li afectaria, no?
0: Només cal que tinguis allò, el conductor, que fins i tot... El conductor, a vegades, fins i tot s'adorm, perquè les bèsties ja saben el camí, saps? Doncs ja està. Tornem a les diligències i escolteu...
1: No ho veig malament del tot. Per cert, la Mònica Folquet, que ens vol fer referència avui als lliurament per part del Parlament de Catalunya de la Medalla d'Honor.
4: Sí, han decidit atorgar-la... No, vostè de moment encara no. Però vostè tingui paciència, que segur que li arribarà.
0: No, en ve d'un any.
1: Si no, escolti, a títol pòstum, que sempre fa molta il·lusió.
4: Home, millor que la vagi a recollir. A la Pilar Imbaiés i al Pere Portavella, entre d'altres, també a l'Associació d'Expressos del Franquisme, l'Associació Promemòria als Involats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista.
0: De Catalunya?
4: No està... Sí, de Catalunya.
1: Sí, clar, si som de Catalunya, no li donarà el Centre Excursionista d'Osca.
4: De Ceuta.
1: O de Ceuta, que, bueno...
0: A mi no m'estranyaria res.
1: A tot això, el Jordi Armenteres... deixa'm dir...
0: Està engullit per les masses.
1: No. El podem saludar, novament, o no? Encara no han arribat els Reis a l'escola,
2: No, encara no. Nosaltres ens han fet córrer per fer la tombarella fins a l'entrada principal de l'escola, encara els tenim a dalt. I a més aquí hi ha, no sé, 5 o 600 persones més. Quan ho esteu veient per la tele, no?
1: Sí!
2: Clar, estic parlant d'una cosa que no estic veient en aquests moments. Hi ha tot aquell carrer que baixa, llavors has de fer la corba de 90 graus cap a la dreta, diríem, i aquí l'esperen, no sé, 400.
4: Però com deia la Mònica, persones més. No es veu gaire gent, de veritat.
1: Bueno, a veure, és que em feu... Clar, ho han acotat que a Ceuta tampoc viuen... A veure, la gent de Barcelona...
5: No és Nova York.
1: Claro, José María, tienes toda la razón. No és Nova York, Vull dir que, a veure, està més acotat perquè hi ha menys gent. I després, una dada que és per digna d'apuntar, que és comentari de serveis mínims, no he vist cap estelada. Una dada... Prou
4: significativa. Ojo! Hi ha 83.000 habitants.
1: Sí. Sí, home, però clar, però no la gent treballa,
5: Ma grande hospitalet.
1: No estem... Clar, la gent té coses a fer. I després el que diu l'Armenteres, que... Què?
4: Digues, digues.
2: Avui no es treballa aquí.
1: Bueno, ho estava arreglant una mica, home, ho estava arreglant. No, feies quedar malament, no, home. Mira, el rei fins i tot firmant autògrafs, eh?
0: Fixa't, fixa't.
1: El rei signant autògrafs, eh? I fotografies de Letizia, eh? Vull dir que, escolta, això és... Mira, vinga.
2: Han saltat el primer carrer ja?
1: No sé, jo estic... No hi he estat mai, no sé si és el primer carrer
4: o... La corba no l'han girat.
3: No l'han fet encara, la corba, veus? És allà.
1: Bueno, va, les 5 i 4, ara tornem.
8: RAC 1. El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
9: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
10: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
9: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
11: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
12: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
13: Els amors? Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
14: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Isclà, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
15: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
16: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
17: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem

0: Jo no tinc...
1: Doncs està de sort, Oscar Darmán, perquè arriba una empresa que t'assegurarà que tothom pagui els seus deutes a final de mes. Truca ara a l'empresa líder en cobrament de morosos.
2: Com es diu?
1: Manolo Escobrat. Si els teus inquilins són morosos, Manolo Escobrat. Recorda el seu eslògan: si tu no cobres, cobraran ells.
2: Però això fa pinta d'il·legal, no?
1: No, si no ho veu la policia.
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
4: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
3: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
4: Amb tot el contingut dels programes.
3: I també els podcasts originals de RAC 1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
4: Més fàcil.
3: Més directe.
4: Més intuïtiu.
3: Més RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara fàcil,
5: intuïtiva i renovada.
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
4: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
1: Pep Tormos, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Albert Bassas, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: L'Albert escalfant ja motors d'aquest partit de Champions, i el Pep Tormos amb un dictamen de la Comissió Europea. De què ens adverteix?
6: Doncs que el concepte de prioritat nacional diu que vulnera el dret comunitari. Brussel·les dubta de la legalitat d'aquest criteri que han pactat el PP i Vox en algunes comunitats autònomes, com l'Aragó o el País Valencià. Alerta que les normes que estableixin aquesta prioritat nacional a l'hora de donar accés a prestacions públiques o a l'habitatge poden contradir la legislació europea i que poden generar discriminació indirecta. Ho assenyala el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Bruna, en resposta a una pregunta parlamentària de Compromís. Bruna, que és del Partit Popular Europeu, recorda que és il·legal exigir 10 anys d'empadronament per accedir a ajudes públiques. La Comissió Europea afegeix que els residents de llarga durada de la Unió Europea tenen garantida la igualtat amb els ciutadans nacionals de l'Estat membre, així com les prestacions de seguretat social, assistència i protecció. A Ceuta, Felip VI i la reina Letícia han de visitar aquesta hora una escola en un dels barris populars on hi ha hagut campaments de migrants durant setmanes. La visita és un punt d'inflexió per forçar els joves que van entrar a la ciutat ara fa 2 mesos i mig que tornin cap al Marroc. Es calcula que encara n'hi queden més de 10.000. L'enviat especial de RAC 1 a Ceuta, Jordi Armenteres.
8: Aquest ara és el tercer bany de masses dels Reis. El crit que Ceuta no es ven, que Ceuta es defensa, i amb banderes espanyoles per tot arreu per reivindicar l'espanyolitat d'aquesta ciutat. Els monarques estan acabant de fer tota aquesta passada per carrers fins a arribar a aquesta escola que explicàvem ara al versió RAC1, una escola d'infantil i primària, on s'hi trobarà amb alumnes i amb els seus pares. Això sí, l'únic discurs de Felip VI no serà fins d'aquí a 2 hores. Fons de la Casa Reial sí que expliquen que en aquest discurs el cap de l'Estat farà molt èmfasi en la defensa de Ceuta com a ciutat espanyola i europea. Felip VI ja ha denunciat en altres discursos l'allau de migrants parlant de violació de la integritat d'Espanya, i aquí farà el mateix.
6: Més coses. Els sindicats educatius fan una crida a mestres i professors perquè s'assumin a la vaga general de l'11 de novembre. La Confederació Intersindical Estès, de la qual forma part USTEC a Catalunya, ha anunciat avui que dona suport a la convocatòria de l'aturada. El secretari d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, explica que la crisi de l'habitatge també afecta greument tants docents com alumnes.
9: Sin vivienda no hay educación, y porque también los maestros, las maestras, los profesores y profesoras y todo el personal educativo, si no tenemos garantizado el derecho a la vivienda, es imposible que se pueda garantizar el derecho a la educación, pero también es un mensaje de después de esta huelga general nosotros vamos a mantener la movilización.
6: Tant USTEC com Estès avisen que ja preparen també una vaga educativa a escala estatal si el govern que sorgeixi de les properes eleccions no accepta negociar una millora de les condicions laborals del sector educatiu.
7: I els esports, avui torna la Champions i el Barça visita el Galatasaray en partit de la segona jornada. Enviada especial de RAC1 a Turquia, Marta Ramon.
10: El Barça buscarà a l'estadi Ali Samiyen la desena victòria consecutiva en una arrencada de temporada que fa somiar amb el gran objectiu del club, guanyar la Champions. Tornaran a l'11 els dosificats Cubarsí, Pedri, també té moltes opcions de ser-hi Fermín, i sobretot hi ha un dubte si Hansi Flick apostarà per mantenir Gordon a l'extrem o bé per incloure Adeyemi. L'equip no ha sortit del seu hotel en tot el dia, on hi ha fet una sessió suau d'activació i de d'aquí a una estona farà la darrera xerrada tècnica. Les temperatures han baixat als 18 graus. Ha estat plovent amb força aquest migdia i la previsió és que ho torni a fer durant el partit. 900 aficionats culers donaran suport a l'equip en un dels camps més calents d'Europa, que estarà ple a vessar.
7: Un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir a RAC1 des d'una hora abans. A la mateixa hora destaca l'Atlètic de Madrid-Manchester United i el Villarreal-Nàpols, a més de l'Arsenal-Lilla, l'Inter-Bruges, el Leipzig-PSV i el Viking Bayern de Múnich. Abans, a 3:15, l'Ens Sporting de Portugal i Sabà Slavia de Praga. El Madrid, mentrestant, és a punt d'aterrar a Itàlia, on demà s'enfrontarà a la Roma amb la mateixa convocatòria que en el darrer partit contra el Villarreal. Aquesta tarda parlarà Mourinho, 3 dies després d'esquivar l'última roda de premsa postpartit. El que ha jugat ja és el Barça a la Youth League, la Champions Juvenil, amb victòria per l'equip blaugrana, també contra el Galatasaray, 0-1 de penal transformat per Pedro Rodríguez. En bàsquet, 3 catalans afronten avui partits de competició europea. L'Euroliga, el Barça rebrà el Maccabi a les 9, abans a les 6 de la tarda el Manresa visita el Bahçeşehir turc a partit d'Eurocup i a 6:45 Ostende Girona de la Europe Cup. I en handbol avui a 8:45 també juga el Freiking Granollers, s'enfronta al Milanès a Portuguès a la Lliga Europea.
0: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figa Flaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
6: I el temps, malgrat els núvols abundants que tenim en moltes comarques, les properes hores difícilment plourà enlloc. Demà ens llevarem de nou amb ambient no especialment fred i el centre del dia farà sol, on avui ha estat car de veure i això farà que l'ambient sigui més càlid.
3: Versió RAC 1.
11: El dolor no et deixa dormir? Estàs cansat del teu dolor i no tens qualitat de vida? La solució definitiva és Curamento, de Laboratoris Clínic Tech. El dolor articular, de coll, de genolls, d'esquena, la fatiga, la inflamació, s'agreugen encara més amb el canvi d'estació. Si ho has provat tot i res et calma el dolor, passa't al natural. Passa't a Curamento de Laboratoris Clínic Tech. Truca al 900-494-134. Vàlid per artrosis, artritis, trocanteritis, epicondilitis, reuma, menopausa, depressió, insomni, fascitis plantar i per enfortir el teu sistema immunitari, millorant la circulació. Al mal temps, bona cara i et sentiràs de meravella. Curamento és un potent antiinflamatori 100% natural i amb registre sanitari. No fa mal a l'estómac i sense efectes secundaris. Truca al 900-494-134 i digues adéu al dolor. I pregunta per la promoció de RAC1 amb Curamento de Laboratoris Clínic Tech.
3: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
12: Perdoneu, això que acaba d'explicar aquesta senyora del dolor és que és horrorós, eh? O sigui, anava explicant i ho tinc tot, menys la cistitis plantar, que és l'única cosa que em sembla que...
13: Serà fascitis.
12: Cistitis.
14: Cistitis és de fer pipí, eh?
13: És de fer pipí. Plantar, és... que jo sàpiga, orinar amb el peu, que ara no ho he vist mai. Tot és possible, perquè la ciència fa aquests invents que a vegades sap gira la cosa.
12: I
13: m'he
12: sentit cistitis plantar.
13: No, cistitis, no, home, no. Fascitis.
14: Què dius?
13: Que jo també ho he patit.
12: També ho he tingut.
14: Fa mal, eh?
13: Sí, m'anava de fer les plantes.
12: Tot. Tu, tot el que han dit, oi que també ho tens?
13: I amb 58 anys, és de rècord, eh?
14: Ho has escrit mai en un paper?
13: No, no, mira, un dia ho hauria de fer, perquè sí, sí, també, sí,
14: dia.
13: Vaig anar amb un podòleg que em va fer córrer...
12: Sí,
13: em va fer córrer per veure com corria i tal, i em va gravar.
14: Però...
13: I no hi ha cosa pitjor...
14: Però això a l'hospital o... Eh?
13: No, amb un podòleg, que sí, té, un, bueno, té sí, un operatiu, un podòleg que havia treballat al Barça i tal, i té unes càmeres, i aleshores et diuen, corre!
14: Ai, per favor.
13: I llavors et filma, i clar, tu quan et veus córrer no ho feu mai.
14: Perquè fas, o sigui, el ridícul.
13: No, perquè tu et penses que ets un jugador de futbol...
12: I ets un ànec.
13: Saps que tens allò... Sí, sí. I et veus i dius...
14: Estil.
13: Hòstia, però quina manera de córrer, és que no arribo ni ànec, o sigui, una cosa lamentable. Bueno, va, fascitis.
12: No, cistitis.
13: Va, anem a saludar, com és perceptiu, que els dimarts saludem en Sergi Pàmies, o saludem el Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, que avui, per començar, ens comentarà qui són, perquè certament això som, en aquesta matèria som, i amb d'altres, ignorants, els economistes nord-americans Robert Ernest Hall i Michael Woodford, que han estat guardonats amb el Premi Nobel d'Economia. La Reial Acadèmia Sueca de Ciències els ha otorgat aquest reconeixement per les seves anàlisis sobre quines són les millors polítiques públiques per aconseguir que l'economia s'estabilitzi. Segons l'acadèmia, gràcies a ells, estem millor preparats per fer front a les crisis econòmiques, com per exemple les crisis energètiques o els canvis sobtats en el nivell de consum de les llars. Professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia, com deia, de la Universitat de Columbia, bona tarda.
15: Molt bona tarda, com
13: anem?
15: Bona
13: tarda. Sempre li cau a prop el Premi Nobel d'Economia, ho dic perquè fa dos anys el guardonat va ser un antic alumne seu, el Jim Robinson. L'any passat li van otorgar a un excompany de classe, el Philip Pagnon, i aquest any ha estat per un company seu de la Universitat de Columbia, sí, sí, el Michael Woodford. De fet, treballen junts al grup de macroeconomia. Per tant,
16: l'any que ve li toca a vostè.
13: L'any que ve ja, per probabilitat, ja l'any que ve ja ens convidarà alguna cosa.
16: Sí, que té el discurs preparat ja.
15: No, a mi no em tocarà.
16: Per què?
15: Sí que és veritat que diguem que fa dos anys era un estudiant meu, el Jim Robinson. L'any passat va ser un company de classe i aquest any és un company de treball, diguem, està al mateix departament de macro que jo, i de fet ahir vam fer una gran celebració a la universitat.
13: Sí, sí, hem vist les imatges.
15: De fet, el Michael Woodford és un tio així com petitet, que sempre es mira les sabates, molt tímid, i clar, de seguida amb ell el van trucar a les 4 del matí, no? A les 10 hora de Suècia, que són les 4 del matí aquí a Nova York, i el tio estava mig dormit, i el tio es va començar a preocupar: ai, ara què farem? Perquè jo demà, és a dir, a les 9 del matí començo a fer classes. De seguida el va començar a trucar a tothom, el va trucar a la presidenta de la universitat i va començar a dir: Òscar, doncs a les 9 farem roda de premsa, després farem actes institucionals. Òbviament la presidenta de la universitat, el que a Barcelona seria la rectora, no? Doncs volia promocionar la universitat i que tothom sapigués que era Columbia, i el tio estava nerviós perquè tenia classes, i de fet a les 10 tenia un examen. I ell havia d'anar a l'examen i li deia a la presidenta: no puc fer rodes de premsa, no puc fer res, haig d'anar a l'examen. I el tio va anar a l'examen, va deixar tot implantat i se'n va anar a fer el seu examen. De fet, hi ha un vídeo que va filmar un dels estudiants en el moment que entra a classe. Clar, els estudiants, clar, a l'arribar a l'examen, ostres, al profe li han donat el Premi Nobel, segur que no hi ha examen, ja estaven gairebé celebrant de que no tindrien examen. I de sobte apareix el tio, els estudiants amb cara de circumstàncies, no?, aplaudint, perquè clar, és un gran honor que li donguin el Premi Nobel al teu professor, però per altra banda diu: collons, el cabron aquest podia haver anat a fer la
13: roda. A celebrar-ho, no? Sí. En lloc de venir a fer-nos l'examen. I el va fer.
15: Exacte. I el va fer l'examen, va fer totes les classes. I després, a les 2 del migdia, la universitat va paralitzar les classes per fer un acte institucional. I, per cert, han aparegut algunes fotos meves en aquest acte amb una copa de cava, i la gent que sap que jo no bec alcohol diu: escolta'm, que beus alcohol. Deixa'm puntualitzar una cosa. Aquí a Nova York la gent no pot beure fins a l'edat de 21 anys, està prohibit, i per tant a les actes on hi ha estudiants no es pot servir alcohol, i per tant les fotos que apareixen meves amb una copa que sembla de cava, en realitat és suc de poma, per tant no. Segueixo sense beure alcohol, que ningú es preocupi, que no...
16: Hi havia gent preocupada per aquest tema, eh?
13: Hòstia, la gent es preocupa per tot.
15: Hi havia missatges de Twitter: no deies que no veus alcohol. No, segueixo sense veure alcohol. Crec que l'alcohol és una mala idea, que t'ataca el cervell i et fa tonto, i per tant ja fa molts anys, fa més de 15 anys que no veig res, precisament perquè penso que és dolent pel cervell, i això no ha canviat, el Premi Nobel no ha canviat la meva actitud ni les meves, ni la meva opinió sobre el mal que fa l'alcohol.
13: Expliqui'ns, perquè clar, a Hall i a Woodford se'ls ha otorgat aquest Premi Nobel d'Economia per les seves investigacions sobre com es pot estabilitzar l'economia, però jo li demanaria que ens expliqui quina ha estat aquesta, l'aportació d'aquests dos economistes i per què es diu que les seves investigacions són l'origen dels anomenats models neo-keynesians.
15: Neo-keynesians, sí. A veure, per entendre això hem d'anar als anys 60. Als anys 60 la macroeconomia és la part de l'economia que tracta de les coses macro, l'economia del país. La microeconomia parla de com es comporten els consumidors, els individus, micro, les famílies, les empreses. La macro és tot el país, no? La macro parla de la inflació, la macro parla de l'atur, la macro parla de les crisis econòmiques. De fet, la major part del que a vosaltres us interessa quan parleu d'economia sempre és macro, no? I als anys 60 la macroeconomia seguia els postulats d'un economista britànic dels anys 30 que es deia John Maynard Keynes, i per tant es deia economia keynesiana, que servien els postulats de Keynes. I aquests postulats bàsicament el que feien era, a nivell de macroeconomia, miraven les dades i deien, mira, sembla que quan puja el PIB, quan puja el PIB, quan l'economia creix, els consumidors consumeixen més, no? I llavors establien unes relacions que venien d'aquestes constatacions de les dades, i mira, el consum doncs ha d'estar relacionat amb la renda, no? Quan puja la renda, puja el consum, no? Quan els consumidors són més rics, consumeixen més, no? O també deien, mira, que és curiós, quan puja l'atur, fixa't que quan puja l'atur no hi ha inflació, i quan baixa l'atur, puja la inflació. Era una constatació que es donava a les dades, una cosa que es deia corba de Phillips, que va descobrir un tio que es deia Phillips, i jo, mira, l'atur i la inflació estan inversament relacionats, quan hi ha molt atur, quan l'economia va malament, no hi ha inflació, i quan l'economia va bé, hi ha inflació, no? I per això eren coses que venien de les dades. Aleshores va venir els anys 70, i tothom estava més o menys d'acord amb això, era el que tothom acceptava, però aleshores va venir els anys 70 i els anys 70 van passant dues coses. Primera, va venir els xocs de petroli. Recordeu, el preu del petroli es multiplica, crisi econòmica l'any 73, i aquestes relacions que havien trobat els macroeconomistes keynesians salten pels aires. Però recordeu, els anys 70 hi havia molta inflació i molta crisi, i molt d'atur. No era veritat que quan pugen un baixa l'altre, sinó que els dos havien pujat a la vegada, i això trencava tot el que ens havien dit els keynesians en aquella època. I és més, va aparèixer, la segona cosa que va passar és que a l'escola de Chicago va sortir un conjunt d'economistes crítics amb els keynesians que diuen que quan el govern intenti utilitzar aquestes relacions macroeconòmiques que observem a les dades, la gent, els individus, reaccionaran i aquestes relacions deixaran d'existir. És a dir, que quan el govern intenti reduir la inflació o reduir l'atur, no podrà fer-ho. I, per tant, els governs esdevindran inútils. És a dir, els bancs centrals no podran controlar la inflació, i de fet, als anys 70 semblava que era veritat, perquè diu, hòstia, tu, si hi ha inflació, per què no l'atura el govern, no? Perquè com és que sembla impossible que el govern atur, que el banc central aturi la inflació? I, per tant, semblava que aquesta nova escola, i tots aquesta nova escola, que venia de Chicago, van guanyar premis Nobel, de sobte van ser, superfamosos, tios com el Lucas, el Sargent, Presco, tots aquests ja han guanyat el Premi Nobel, i els hem discutit en els seus moments en aquest programa, i semblava que l'economia keynesiana estava tocada de mort, aquesta economia que deia que el govern i el banc central poden controlar l'economia, poden reduir la inflació quan és necessari, poden augmentar el PIB quan és necessari, poden reduir l'atur quan és necessari. De sobte ven aquests tios diuen, no, el govern no pot fer res, és inútil, aquí tot explota pels aires en el moment que intenti tocar alguna cosa. I això va ser una estocada de mort per l'escola keynesiana de tota la vida. ¿Vale? Aquesta gent, bàsicament, el que criticava era que aquestes relacions macro no les podies no podies establir relacions macro només mirant les dades, havies de pensar realment com reaccionaven els individus, eh? Quan un individu consumeix, diguem, mira la seva renda, mira el que guanya, o mira el que guanyarà demà, o mira el que va guanyar ahir, o que, com, realment com es comporten els individus. I aleshores, és a dir, hem de mirar els individus i no la macro, no? I aleshores va haver-hi un grup d'economistes keynesians que diuen aquestes crítiques que ens fan són certes, hem de tornar a la base, hem de deixar aquestes relacions macros que es veuen a les dades i hem d'estudiar la gent, hem d'estudiar com es comporta la gent. Però això no vol dir que el pensament keynesià estigui mal fet, simplement l'hem de fonamentar amb la micro. I si llegiu el comunicat del Premi Nobel d'ahir, diu que els hi dona el Premi Nobel per establir els fonaments microeconòmics de la macroeconomia neo-keynesiana. És a dir, que i per això són els neo-keynesians, eh? Aquella escola que estava morta, de sobte ressuscita, però ressuscita a base no de fer grans paradigmes macros, sinó a base d'estudiar els individus, la microeconomia, estudiar com es comporten els individus, com es comporten els consumidors, com es comporten els inversors, com es comporten els governs, com es comporta el Banc Central, cada un d'aquests individus com es comporta. I aquests dos economistes han fet dues coses diferents, però dins d'això, eh? Dins d'aquest paradigma. Intentar ressuscitar el pensament de Keynes, eh? D'un tio de fa 100 anys, però amb una base científica molt més sòlida, eh? Basada en com reaccionen els individus davant de les circumstàncies econòmiques. Per exemple, el Hall, el seu article més famós és sobre el consum. Eh? I bàsicament fins en aquell moment els keynesians deien el consum, mira les dades, diu que el consum està relacionat amb la renda, per tant quan pugi la renda pujarà el consum, eh? Quan tu mires exactament com es comporten els individus consumeixen depenent de la seva renda, de lo que guanyen, però també de lo que ells esperen guanyar en el futur, eh? Tu imagina't que guanyes molts calés però que tens una feina molt fràgil. Pots perdre la feina. Imagina't que hi ha una gran probabilitat de que tu perdis la feina demà. Tu guanyes 200.000 euros ara, però igual demà no guanyes res. I, per tant, encara que guanyis 200.000 euros, a lo millor decideixes estalviar la major part, eh? Perquè penses que igual ho pots perdre tot demà. O al revés, si tu estàs segur, no? Tu ets el Lamine Yamal i dius, escolta, jo ara guanyo molts milions i demà guanyaré molts milions i demà passat tornaré a guanyar molts milions, no cal que estalviï res. Eh? És a dir, el que tu consumeixes depèn no només de lo que tu guanyes ara, sinó que depèn de lo que tu esperes guanyar en el futur. I això dependrà de com guanyes els calés. No? Si tu et dediques a fer coses que potser l'any que ve funcionen o potser no, per exemple, si ets un empresari o si et dediques a, jo què sé, a fer conferències, no? I potser l'any que ve ningú et contracta, o potser l'any que ve et contracta molta més gent, si tu tens una feina així, doncs el teu consum serà diferent de si tens una feina fixa a la caixa. I per tant, aquesta és la contribució de Hall, i per tant, i una de les coses que descobreix, per exemple, que és molt important, és que el consum no només depèn de la renda, sinó que depèn crucialment dels tipus d'interès, per exemple. No? Mm. És a dir, que si el govern augmenta els tipus d'interès per aturar la inflació, resulta que els consumidors deixaran de consumir i diran, que això ens crea una recessió important, no? I per tant, diguem, estableixen una base molt més sòlida, teòricament sòlida, que conceptualment sòlida, del que hi havia abans. I el Woodford, que és el meu company de Colúmbia, també m'ha fet una contribució, que ara tothom la dona per feta, que diu que la gent reaccionarà no només el que digui el Banc Central, eh? Que aquí quan surt la Lagarde a Europa, o quan surt el de la Reserva Federal als Estats Units, fixa't que tothom para atenció a les paraules que fan servir. Per què? Doncs perquè el que importa no és només el que fan, sinó el que diuen que indica què és el que faran en el futur. Eh? Ara, digue'l. el president de la Reserva Federal o el president, la presidenta del Banc Central Europeu surten i diuen una frase i la borsa cau immediatament, encara que no hagin fet res, només perquè han parlat, només perquè diuen una cosa. Llavors, aquest, la gent el que fa és interpretar què faran en el futur a base d'analitzar les paraules, no? Per exemple, avui pugem els tipus d'interès, ¿vale? Però, i diuen un però no sé què, i llavors tu dius, ah, això vol dir que d'aquí 3 mesos els baixaran. I clar, la gent que pren decisions diu, com que d'aquí 3 mesos els baixaran, és igual que els pugin avui. Jo ja actuo com si d'aquí 3 mesos fossin més baixos i, per tant, inverteixo més, consumeixo més o faig el que sigui, perquè encara que avui els tipus d'interès pugin, la informació que ens ha donat el tio que controla els tipus d'interès indica que en el futur baixaran, no? I, per tant, això és una cosa, nova que ara tothom ho dona per fet, no? Que hem d'analitzar les paraules i no els fets. Les paraules, els polítics diuen lo important són els fets i no les paraules, pues aquests diuen al revés, no? El que importa no és el que fan, sinó el que diuen que indica què és el que faran en el futur. I això que ara ja tothom ho dona per fet és la gran contribució de fet de Michael Woodford. Diu, no mireu què fa el Banc Central, sinó escolteu el que diu, perquè això és més important. Això dona informació sobre el que farà, i el que farà és més important que el que fa.
13: Deixem preguntar-li sobre aquesta qüestió, si ara que estem en el conflicte, en aquesta guerra d'Ucraïna i podríem dir que Rússia, i que a més hi ha en aquest cas tercers actors, i també amb la guerra d'Estats Units a l'estret d'Hormuz, sí, els bancs centrals, els ministres d'Economia i Finances tenen en compte aquestes teories de Hall i de Woodford a l'hora de prendre decisions o per estabilitzar l'economia, o podríem dir que una cosa és la teoria i una altra és la pràctica?
15: De fet, aquest és un exemple paradigmàtic de que realment els governs o els bancs centrals escolten o fan cas d'aquesta teoria. Fixa't, el Woodford diu que l'impacte, òbviament, avui dia, tanquen l'estret d'Hormuz, això ho hem discutit moltes vegades aquest problema, tanca l'estret d'Hormuz, el petroli no circula, no hi ha petroli, puja el preu del petroli, i com que puja el preu del petroli, puja el preu de la benzina, puja el preu del dièsel, puja el preu de tot, val? Diguem, això té un impacte a l'economia, té un impacte sobre la inflació, però el que diu, i per tant, com que puja la inflació, un banc central tradicional diria, escolta, estan pujant els preus, hem de pujar els tipus d'interès perquè baixin els preus, vale? Woodford diu, no, cuidado, que pugin els preus ara no vol dir que els preus siguin molt alts en el futur. És a dir, el que hem de mirar no és els preus d'ara. El que hem de mirar és els preus a mig i llarg termini. I aquests dependran de si l'estret d'Hormuz s'obre d'aquí uns mesos o no s'obre mai. És a dir, quan durarà la guerra? Si la guerra dura molt, el Banc Central dirà, ostres, això, la inflació s'incrustarà a l'economia i serà difícil d'aturar-la, perquè si pugen els preus i tothom espera que duri molt, doncs els sindicats demanaran augments salarials, després els empresaris diran, com que m'han pujat els salaris, pujo els preus, i per tant els sindicats demanaran augments salarials, per tant pujaran els preus, i es convertirà en una bola de neu, que més val que l'aturem ja. Ara, si l'estret d'Hormuz s'obre d'aquí 15 dies, no cal ara pujar els tipus d'interès. Perquè si puges els tipus d'interès, què passa? Doncs que, com hem dit abans, la gent no consumirà, les empreses no manaran prestat, i podem causar una recessió per solucionar un problema que no existeix, perquè a la que s'obri l'estret d'Hormuz els preus tornaran a baixar. Per tant, que pugin els preus ara no vol dir que el Banc Central hagi d'actuar. Actuarà només si creiem que la guerra durarà molt. Si la guerra dura poc, el Banc Central no actuarà. Això és el que diu Woodford. Ara agafem l'informe del Banc Central Europeu del març d'aquest any, quan comença aquesta guerra, i l'informe, el Banc Central, la Lagarde, diu literalment que, que no augmenten els tipus d'interès, malgrat que s'estan disparant els preus, no pugen els tipus d'interès perquè pensen que la guerra durarà poc. Això és la prova, la demostració de que aquesta gent ha llegit Woodford. És com que la guerra durarà poc, la inflació baixarà per si sola i, per tant, no cal que nosaltres comencem ara a remenar l'economia, pujar tipus d'interès, això causarà una crisi innecessària i, per tant, el que fem és no actuar. Una altra cosa és que després el millor ells no tenen ni idea de quan durarà la guerra. I, de fet, la guerra dura molt més del que es pensaven, però en aquell moment, en el març, tothom pensava, i el Banc Central també, que això els americans fotran quatre bufetades als iranians i això s'acabarà de seguida. Acabat no sent veritat, però el que sí que sabem és que l'informe que va fer el Banc Central Europeu demostra que sí que han llegit les lliçons de Woodford, que diu... Si tu creus que la guerra i, per tant, el tancament de l'estret d'Hormuz i, per tant, l'augment dels preus del petroli és temporal, no facis res. Si creus que és permanent, aleshores has d'aturar la inflació immediatament. ¿Vale? Aquesta lliçó, que abans no existia, que no existia als anys 60, que és una cosa nova, és la gran contribució de Woodford, i el Banc Central Europeu demostra que és exactament el que fa.
13: I ara canviem de temàtica, parlem de Nike, perquè aquesta multinacional, professor, per primer cop en els darrers 18 anys no està inclosa l'Standard & Poor's 100, és a dir, un índex bursari dels Estats Units que agrupa 100 de les empreses amb més capitalització i més liquiditat que cotitzen a les borses d'aquest país. El que crida l'atenció és que fa només 3 anys, en l'exercici 2023-24, Nike va registrar una facturació rècord de 51,4 mil milions de dòlars. Ara aquesta xifra s'ha reduït en gairebé 5.000 milions de dòlars i Nike ha perdut a borsa el 77% del seu valor. La pregunta, professor, és què pot haver passat perquè aquesta companyia doncs, pateixi aquesta sangria, per dir-ho d'alguna manera, no? No sé si té a veure una mala gestió, per exemple, del seu anterior CEO, John Donahue.
15: El que està passant a Nike és espectacular, en el sentit de que està patint caigudes catastròfiques que ningú esperava. Recordeu, Nike no fa gaire era l'empresa més respectada del món de la roba esportiva i les sabatilles esportives. És el patrocinador del Barça, patrocina la major part o una gran part dels grans equips de tots els esports, els grans esportistes, recordeu el Michael Jordan, la William, les germanes Williams, és a dir...
13: Rafael Nadal, és a dir, un grapat d'esportistes.
15: Sí, sí, era la joia de la corona de la roba esportiva, i per tant era Nike, i per tant sorprèn que aquestes caigudes, 77% del valor de borsa, és una borrada, no? Caigudes de 5.000 milions de facturació, quan estàs facturant 50, perdre 5.000 és molt gran, no? És molt bèstia. I llavors, clar, què ha passat aquí? Doncs aquí estan passant diverses coses a la vegada. La primera és que l'anterior CEO, diguem, per això l'han canviat, el director general l'han canviat, perquè va tenir una idea brillant que ha resultat ser catastròfica. Va dir, escolta'm, nosaltres fem sabatilles i roben, no?
13: Sí.
15: I les venem a les nostres botigues, les botigues Nike són famoses arreu del món, però també les venem a d'altres llocs que fan d'intermediaris, Les venem al Corte Inglés, a Estats Units hi ha una cadena de botigues de sabatilles que es diu Foot Locker, que sabem, sí, Foot Lockers per tot arreu, al Macy's, hi ha tot tipus de botigues que, clar, aquestes botigues es queden una part dels beneficis, no? Si jo venc una sabatilla directament, la diferència entre el preu de venda i el cost, m'ho quedo tot jo. Si ho ven Macy's, el Corte Inglés o el Foot Locker, doncs clar, ells es queden una part. i jo perdo una part del marge. I llavors aquest director, el Donahue, va dir: escolta'm, doncs a partir d'ara sortirem de Foot Locker, sortirem de les grans companyies i ens ho vendrem tot nosaltres. A més, recordeu que estem enmig d'una gran revolució tecnològica que es diu internet i podem vendre directament a través d'internet i aquí tampoc hi ha intermediaris i ens quedarem nosaltres un marge molt més gran, no? Això va resultar ser un error brutal, perquè òbviament el marge és més petit, però clar, és més petit si vens a través de Foot Locker, però clar, els beneficis no són només el marge, són el marge i la quantitat de sabatilles que vens. I ara tota la gent que es va comprar sabatilles a Foot Locker mira i no veu Nike i per tant es compra unes altres. I tota la gent que va a Macy's diu: escolta, no hi ha Nike, o la part de Nike que està al Macy's és molt petiteta, per tant no es veu, i per tant es compren Asics o Adidas o alguna cosa de la competència. Per tant, això va ser un error catastròfic, que sí, que tu tens un marge molt més gran si no hi ha intermediaris, però tu no has de mirar només el marge, has de mirar la quantitat que vens. Això és una lliçó per tots aquells que pensen el mateix, no? Jo sóc un pagès que en lloc d'anar a vendre Mercadona, doncs m'ho venc jo sol. Sí, el marge serà més gran, però la quantitat que vendrà serà molt més petita, i això ho has de tenir en compte, no? Per tant, aquest és el punt número 1. El punt número 2 és que aquest mateix director general va fer un altre error estratègic per apostar per les marques tradicionals. Sabeu que dins de Nike hi ha les marques associades amb les grans estrelles. El Rafa Nadal té les seves pròpies sabatilles, el Michael Jordan té les Air Jordan, no? Les Williams tenen les seves sabatilles, no? I van decidir apostar per això en lloc d'apostar per la innovació. I clar, el mercat de les sabatilles és molt complicat, El mercat de les sabatilles és molt complexa, perquè hi ha sabatilles de córrer per aficionats, sabatilles de córrer per professionals, hi ha sabatilles de senderisme, sabatilles de tennis, sabatilles de pàdel, sabatilles per anar caminant pel carrer, sabatilles per anar a lluir a la discoteca, hi ha molts tipus de sabatilles, i quan es van començar a especialitzar o a intentar tornar a reviure les Air Jordan, que han tingut un èxit brutal al llarg de la història, però la gent diu: escolta'm, Air Jordan no és el que volem són les noves sabatilles de córrer, aquestes que suren gairebé i que et fan rebotar i que redueixen l'impacte sobre el genoll i tot això, i el que la gent vol és això. I, per tant, si tu deixes d'apostar per l'alta tecnologia, perds tot el mercat. Si tu vas esperar Nike Air Jordan, ompliràs les discoteques de Harlem de sabatilla Jordan, però perdràs tota la gent que vol anar a córrer i que vol les innovacions que hauries d'haver fet. I resulta que la teva competència, Asics o Adidas, doncs han estat invertint en aquestes noves tecnologies que tu has deixat una mica de banda. I la tercera gran problema que té Nike, i que això està ja molt relacionat amb el Barça, és que està perdent algunes de les seves grans estrelles. I en particular ha perdut el Lamine Yamal. El Lamine Yamal, que fa uns anys estava Nike, però de sobte va venir Adidas i li va dir: escolta, oi que el teu heroi és el Messi? I el Lamin, sí. Tot això ho ha explicat el propi Lamin en el seu canal de YouTube. Van venir els d'Adidas i dir: escolta, doncs el Messi, els d'Adidas li diuen en el Lamin, el Messi va deixar Nike per venir amb nosaltres. És més, fixa't el que t'ofereixen Adidas. Què és el que t'ofereix Nike? Nike t'ofereix ser part d'una sèrie d'estrelles en el que no està clar que tu seràs la principal estrella. Nike tenia Mbappé i tenia Vinícius. Si tu vens amb nosaltres, li van dir, tu seràs l'estrella d'Adidas. Igual que Messi va ser l'estrella d'Adidas en el seu moment. És més, et farem els teus propis productes. tal com vam fer el Michael Jordan, eh? I, de fet, pocs mesos després van sortir unes sabatilles roses, no sé si les recordeu, que es deien LY304, LY és la minya mal i 304 és el codi postal de Rocafonda, que eren unes sabatilles roses sense cordills, que, diguem, van fer molt de rebombori, demostrant que Nike, que Adidas realment anava en sèrio, que apostaven totalment per la minya mal, perquè la minya mal tenia 16 anys en aquell moment, però i en canvi Vinícius i Mbappé ja eren figures mundials, doncs li van dir, tu seràs la nostra gran figura, el tio els hi va fer cas. Ell ha dit en el seu propi canal de YouTube que és la millor decisió que ha pres a la seva vida, està supercontent, i, de fet, l'altre dia parlava jo amb un directiu de Nike que diu que és l'error més important que ha fet l'empresa en dècades, segurament des de la dècada que van perdre Messi, perquè ara mateix, em va dir aquest directiu de Nike, ara mateix el Lamine Yamal és l'esportista del món, de tots els esports, del bàsquet americà, del futbol americà, del béisbol, del futbol europeu, de tot, l'esportista que més ven a tot el món, I tots aquests beneficis se'ls emporta Adidas en lloc de Nike. Per cert, la cosa no s'acabarà aquí, perquè l'Mbappé, després d'aquell Lamine Yamal marxés de Nike per anar-se'n a Adidas, l'Mbappé també va marxar, I ara l'Mbappé està en una altra empresa que es diu On. Per tant, sembla que aquesta estratègia que sempre els havia funcionat, el Rafa Nadal, el Michael Jordan, les Williams, tots els grans esportistes sempre havien estat Nike, excepte el Messi, doncs sembla que això també es comença a derrumbar, i això són problemes seriosos per Nike.
13: Sí, perquè és el que deia vostè, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Serena Williams, Rafa Nadal, és a dir, que...
14: Mira, i ara l'Alex Arbiol m'indicava Tiger Woods, que
13: Tiger
14: també estava
13: Woods
14: Nike,
13: també va ser Nike, és a dir,
14: també
13: que abans...
14: També van trencar relacions al 2024, i era un contracte molt potent.
13: És a dir, que sí que és cert que eren... Bueno, ha estat la marca referent de grans esportistes a nivell mundial.
16: Tot s'acaba.
13: Bueno, tot s'acaba, no, vull dir que tot canvia, no? Tot s'acaba. Els temps canvien.
16: Tot s'acaba,
13: sí. Per vostè sí que... Per vostè, no, és curiós perquè no s'acaba mai.
14: No s'acaba,
13: ell,
14: no.
13: En tot cas, per d'altres sí. Professor, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
15: Gràcies a vosaltres.
13: Gràcies. Ara farem una petita pausa. Avui tregui els pots de Tersolín, senyor Virgili. Avui tenim concurs de Tersolín. Per tant... Ja tenim a les estadelles que el fan a la banda. Estigueu atents, tot i que crec que no hi ha ningú atent.
14: Sí, home, sí que n'hi ha.
13: Jo crec que
14: però
13: no.
14: Però per què ho dius, això?
13: Perquè ja veuràs que començarem a trucar i ningú estarà al dia.
14: Sí.
13: Però ja alerto ara que després d'aquesta pau...

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: ¿Sabes de qué me acuerdo, José? ¿De qué? De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
5: ¡Buah! Con ese Colacao.
4: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
5: ¿Qué más quieres? Más mañanas así.
6: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
11: Expocasió, home.
10: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
14: RAC1, emissora oficial.
15: Ai, que ràpid passen les coses bones.
16: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
15: O els 10 dies Nissan.
16: Com?
15: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
19: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
20: Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure.
23: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
25: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Piscina.

0: Us hi esperem.
1: Mira, ja ve, recta final.
2: Mola de Déu.
0: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
3: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
4: Un autèntic bochorno.
5: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC 1. Tots som un milió.
5: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
6: Cinc minuts, arribarem a les 6 de la tarda, aquí amb el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
7: Bona tarda, guapa!
6: Ara parlàvem de la il·lusió que li genera el Guillem Estadella estar diumenge a la cursa.
8: Vaig boig, eh?
6: Estem tots, estem tots entusiasmats, i em consta que també ho estan els Oscars i Marc Giró. Sí. Per tant, aquí
9: hi ha
6: una il·lusió
9: cursa
6: generalitzada. Tant, aquí a RAC1, tots som-ho.
8: És que no s'ha fet encara, això,
6: tots som-ho a RAC1.
9: Sí,
6: per tant, us hi esperem amb aquella...
9: alegria.
6: Amb aquelles ganes de, a partir de les 9 del matí, ja anar
8: abans,
6: escalfant.
8: Jo dormiré a Platja d'Aro perquè tinc tantes ganes que no em puc aguantar.
6: Pues sí, senyor!
8: Home, clar!
9: L'Ester Muñoz aquest any
6: corre la cursa,
9: sí,
6: eh? Sí, sí, l'Ester Muñoz s'ha preparat.
8: L'heu trucant al SEM.
6: L'Ester Muñoz està fent un canvi, està fent una transició. Sí, sí. Es va fer un tatuatge.
8: La veig una miqueta, talonés, amb el bon sentit de la paraula.
9: A veure què dius,
8: eh? Pilingona, perquè és una expressió...
9: No. Pilingona.
8: Sí, que està juganera.
6: Sí, sí, sí. Es va fer un tatuatge. Ara no se n'havia fet cap, que li veu fer aquí als talonés.
8: Sí, va venir l'Adrián Gallo. I et diré més, quan tu comences a fer curses, és perquè no estàs bé a casa, eh?
6: Bueno, això és un clàssic.
8: Perquè vols fugir.
6: I el Lujas no para de fugir.
8: Per això.
6: Des de fa ja un grapat d'anys que
8: l'Ester Muñoz no entri a la llista de solteres.
9: No digueu tonteries.
6: Ja ha començat.
9: Està en un gran moment. Ella està en un gran moment.
6: En gran moment, de punt de tocar el dos de casa. Que és la manera de viure grans moments.
9: De veritat, sou tremendos,
6: eh? Bueno, perdona.
8: Jo estic amb res que no es quedi Platja d'Aro, eh?
6: Tots fugen de casa, eh?
8: Vull dir que allà...
6: A mi, el dia que em veieu córrer, diré, hòstia, aquest, el Clapés, està al llindar de la separació.
8: Ostres.
6: Mentrestant, la cosa està...
8: No arribaries gaire lluny, eh, amb les cametes.
6: Perdona, jo si em preparo, jo els 5 quilòmetres els faig, eh?
9: Però abans has dit que tens un estil horrorós corrent.
6: Sí, això sí, això sí. Em va passar les imatges al podòleg, dic, hòstia, però aquest sóc jo. Era un ànec sense cap, eh? Vull dir, va ser tremendo.
8: Ai.
6: Bueno, escolteu, tenim el de Tersolina en marxa i us hem donat temps amb el Guillem Estadella, amb el gran Estadella. Què heu de fer per participar?
9: Primer, deixem parlar de Betersolín,
6: sí,
9: que és
6: home,
9: el gran
8: ara
9: patrocinador d'aquest concurs.
8: Home, el fem per ells?
9: Que és, clar,
6: a veure, l'Ester Muñoz, perdoneu, m'apunta que, és cert, part de l'equip del Versió, ja vàrem, no córrer, però sí que vàrem fer una cursa ràpida l'any passat al Port de Barcelona, eh?
8: Sí, pels
6: 25 anys. Mm. No vaig córrer, però sí que vaig caminar, per tant, ja vaig fer molt. Ja vaig fer molt.
8: Tu, bueno... Està bé. Bueno, tu no et forcis.
6: No, jo no em forço.
10: Pensa que els genolls no són els de quan tenies 20 anys.
6: Els genolls els tinc perfectes. Però estic perfecte. Estic un dels millors moments de la meva vida.
8: No dit res d'algú de deixar casa seva, eh? T'has respost de la cursa, però no has respost que deixar
6: casa. Sí, a veure, endavant. Anem amb Detersolín. Estem pel que estem.
9: Diu que us esteu inventant històries, l'Ester. Va, Detersolín és la gran marca catalana de detergents, la de tota la vida, i vol fomentar l'eficiència i l'ecologia en el rentat de la roba. I per això sortegem un any de detergent gratis. Atenció, perquè podeu guanyar un superlot on hi ha dues ampolles de detergent de Detersolín ultracolor.
10: Dues
9: de detergent de Detersolín mixto.
10: 4.
9: Dues de Detersolín esport.
10: 6.
9: Dues de Detersolín floral.
10: 8.
9: Dos esprais llevataques concentrat universal.
10: 10.
9: Dos pots de perles potenciadores de perfum de Detersolín Blue Fresh.
10: 12.
9: Dos de perles potenciadores de perfum de Detersolín Pink Passion.
10: 14.
9: I dos pots de perles potenciadores de perfum de Detersolín Derm.
10: 16 coses!
6: Bravo! 16! 16.
9: Aleshores, per la gent que vulgui participar en aquest concurs, l'únic que han de fer és enviar un mail a versio@racu.net, i deixen el nom, i el telèfon. Marcelino, ja està.
8: I ja està. I coses importants, que quan us truquem farem aquella contrasenya, que és la pregunta de... Jo diré, ets pudent, i heu de respondre, faig servir detergent, que això ja la gent ho té bastant integrat.
6: Sí,
8: eh?
6: Sí, és de les campanyes cosa... que s'han integrat millor. Més que el tots... més que el tots en uno, tots som un també, però l'ets pudent, faig servir detergent, també. Sí.
8: Va, recordem la dinàmica. Per què ha canviat enguany? Que bàsicament sortim al carrer a preguntar sobre peces de roba catalana típiques, i la gent ha de respondre el que respon a la persona que jo li pregunto.
6: Vale, avui farem una cosa per guanyar uns mil·límetres de temps, que serien unes dècimes de segon en, en el que seria terminologia del temps, que és, nosaltres ja podem trucar. O sigui, com que ara farem la pregunta, l'oient no estarà escoltant, ja ens estalviem i ja li plantegem el primer oient. Tot això que ens estalviem.
8: Ja
6: podem anar trucant.
8: El Roger.
6: Ho he estat estudiant els 3 dies que hem tingut de festa.
9: Per agilitzar una
6: mica. Com agilitzar?
8: Ara un dubte. Li dic si ets pudent o no.
6: Sí.
2: Però expulsa una...
6: Però què és això?
10: Pulsa una.
8: El Roger no hi és. El Roger...
6: Però, perdona, on hem trucat? Pulsa 1. Això és una empresa, Pulsa 1, no?
8: La de Bella, es diu, eh?
6: Vols dir que no t'has equivocat?
9: No, segur que ha trucat bé.
6: Ha sigut molt raro, això.
8: Anem al Xavi Pacheco.
6: No, un moment.
9: Ui!
2: Però què és? Pulsa 1 o 2.
9: Pots escollir el to.
2: Atiende el contestador Vodafone.
6: Deje
2: su mensaje después de
6: 1. Digue-li alguna cosa.
8: És el Roger o el Xavi?
6: El Roger.
8: Roger, màquina, que tu molt envia currículums, però escolta, estigues atent. Currículums, missatges, estigues atent.
6: Ara ha sonat el pito, li has de tornar.
8: Quin pito? Hola, Roger! Ei, no
6: que sona el pito de... Hola. Que aleshores, quan Roger, us deixa el missatge.
8: Que som els de la ràdio, els de la bona, els de RAC1, que t'hem trucat per Walter Solín. Ja et trucarem un altre dia. Vale, Cuqui? Vinga, rentar roba.
6: Bueno, que tot...
10: Les dècimes aquestes...
6: M'he quedat amb la parada a la boca,
10: Les dècimes que volia recuperar...
6: No, però ara ja anem a la segona trucada, Ja ho tenim en marxa, això. Mira, Roger...
8: Xavi Pacheco.
6: No, però dic el Roger, xau pescau. Sí, vinga, següent.
8: Ets pudent?
7: Fa servir de gent.
6: Sí, senyor!
8: Som els del Versió!
9: Els oients estan atents. Toni, tu... Deies, a veure, estan atents. Sí. Saben exactament el que han de dir.
6: Ara, a veure si estava escoltant el Xavier o no. Estaves escoltant a RAC1 o no?
7: Sí.
8: Doncs mira...
6: Tenim molt de guanyat avui.
8: Et trobem a la feina, et trobem a casa, on ets?
7: De Sabadell.
8: No, que... O sigui...
7: Perdona.
9: Has parlat molt ràpid, Guillem, no t'entens?
8: Que sí, ets a casa o a la feina.
7: A casa.
8: A Sabadell. Bé. Mira, ens fixarem en aquesta peça de roba tradicional catalana, que són les mitenes, vale? I la pregunta és que a quina part del cos es posen les mitenes, vale?
9: Les mitenes.
8: Sí. Tenim quatre opcions. Es col·loquen al cap, a les cames, als braços o als peus, vale?
10: Tu no ho has d'encertar,
8: exacte,
10: Xavi. Tu has d'encertar el que ha dit l'individu.
8: Efectivament.
10: Amb qui has parlat?
8: Hem parlat amb la Lídia, i així es presenta perquè facis una mica la idea de com és ella.
11: A veure, tinc 22 anys, m'acabo de graduar, i estic una mica nini, fent pràctiques, no sé què, i em considero una moderneta a Barcelona.
8: Moderneta de Barcelona, eh?
11: Correcte, m'agrada molt la moda.
8: La meva pregunta és, saps què són les mitines?
11: Hosti, noi.
10: És que sembla que hagis dit
9: mitines.
8: Bueno, mitenes, això.
9: Has dit mitines?
10: Ha dit mitines.
9: És que no has dit bé el nom, Guillem.
10: No ho has dit bé.
9: Però què és això?
8: Si ningú ho sabrà.
9: Però quin concurs és aquest?
10: Però
9: escolta...
6: Bueno, ja, la intenció és el que val.
9: Home, però pobra, la noia del carrer...
11: Hosti, noi.
9: He dit mitines.
8: Bueno, però igualment ho sabia. Ha dit, hosti, noi, ja intuem que se l'ha jugat. Per tant, Xavi, tu què creus que ha respost la Lídia? Que les mitenes van al cap, a les cames, als braços o als peus?
7: A veure... Jo diria més als braços, mira, perquè no tinc ni idea. Braços.
8: Doncs la resposta és...
9: Oh!
8: Xavi, una abraçada i gràcies per escoltar-nos.
7: Molt bé, igualment a vosaltres.
8: Adéu, Cuqui.
6: Anem
8: a per la següent.
6: Perquè un moment. Estem amb el que ha contestat la Lídia.
10: No el que és veritat.
6: Exacte. Ho dic perquè ja em veig a venir un missatge. No.
8: Ai.
6: Hola?
8: Ets pudent?
6: Sí, senyora!
8: Estem parlant amb la Carme García. Carme, on ets?
12: Cerdanyola.
8: Què?
10: Cerdanyola.
6: Cerdanyola.
8: Xulíssim. Ens estaven escoltant?
12: I tant.
8: Perfecte, doncs.
6: Molt bé, avui escolta. Bé,
8: això anirà rodat, anirà rodat. Lídia, ai, Lídia, sí. Carme, què creus que ha respost la Lídia?
12: Al cap.
8: Al cap. Doncs la resposta és...
10: Oh! Incorrecte! Oh, estem de pega, estem de pega. Oh.
8: Carme, una abraçada gran i vigila amb el cotxe, eh? Gràcies. Adéu, Cuqui. Adéu, adéu.
9: Toni, perdona. El Toni ha tingut un disgust molt gran.
10: Molt gran. Per què t'ha passat? Toni,
8: Toni? Tu avui volies guanyar temps, no?
10: Torna.
9: L'hauríem de veure el Toni que fes. S'ha posat les mans al cap, com si fos gravíssim, que aquesta pobra oient...
8: Tot el cap de setmana?
6: És que m'ha sabut greu.
9: Ai, pobret.
6: Perquè l'he vist amb tanta il·lusió...
8: Mira, la Lula.
6: He pensat, ja ho tenim aquí, ja ho tenim, i no.
13: Sí, hola.
8: Ets pudent?
13: Hola?
8: Ets pudent?
13: Faig servir detergent.
8: Sí, senyora! Vale! Ets la Lula?
13: Quina
8: il·lusió! Ai, Cuca, pot ser que estiguem trucant a Andorra?
13: Bueno, sí, el telèfon és
8: Andorra,
13: però sí que la
8: Seu d'Urgell. Ah,
14: molt bé,
8: molt bé. O sigui, ets traficant.
14: Va,
10: no, sí, no, quines preguntes que fer. Burinot.
8: Ens estaves...
13: Quina il·lusió, que m'ho
8: he... Hola? Hola?
13: M'heu d'ajudar, perquè m'he perdut les altres dues.
8: Home, no ho hem fet. En 3 anys que fem el concurs...
10: No podem fer això.
8: Però...
6: A veure què et diu la teva intuïció.
8: Exacte.
9: Ara, va.
8: 4 opcions.
13: Vinga, va.
8: Al cap, a les cames, als braços o als peus.
10: El que ha contestat la Lídia, eh?
8: La Lídia, sobre les mitenes. Què ha contestat la Lídia?
13: No,
6: la pregunta és...
13: Que m'he perdut els altres.
6: Ja, però clar...
13: Què ha contestat la Lídia?
8: Sí.
13: Al cap.
8: Doncs la resposta és...
10: No!
8: Lula, moltes gràcies per trucar. Una abraçada forta i visca Andorra.
10: Visca.
13: I visca Catalunya i visca vosaltres. Felicitats pel programa.
10: Oh, gràcies.
6: Anem a... Sap greu per la Lula? Escolta, és que ja ho teníem,
10: Lula de Silva. No hi havia una senyora que se'n deia. Hi havia una senyora que es deia Lula de Silva.
9: És un senyor,
8: És un senyor. És el president, no?
6: Tercer. Quart.
8: La Sònia és ara.
9: Ai.
8: Hola.
15: Hola.
12: Digue'm.
8: Ets pudent?
12: Digue'm.
8: Que, si ets pudent... Tu ets pudent o no?
12: Per qui demanes?
8: Per si ets pudent.
12: Per qui demanes?
8: Per si ets pudent. Tu ets pudent o no?
12: Mira, escolta, ja està bé la broma, ¿vale?
8: Sònia. Però no pot ser.
10: Està bé la broma.
8: Torna-la a trucar.
9: Molt malament, eh?
8: Però no pot ser. Però no ha entrat en un concurs.
9: Però aquesta noia ha enviat un mail al programa per participar.
10: Ja està bé la broma, eh?
8: Ens ha penjat, eh? Directament.
10: Ja està bé la broma.
9: No sap per què s'està perdent, eh? Un lot de Tersolín per tot un any, eh?
6: Però si ha enviat un correu.
9: No ho entenc. S'ho ha pres molt malament. Ja veuràs, quan se n'adoni del que acaba de passar, s'estirarà dels cabells.
6: A lo millor no era ella.
10: Hola?
8: Ets pudent?
6: Hola? On som ara? A veure. On som perquè ja... Ah, la Sònia.
9: Roger. Suant de nervis.
6: Roger.
10: Ja hi porto l'oremus, eh?
6: Bueno, penja. Anem al següent. Va, vinga. La Sònia,
9: mira. Però qui està trucant? Una altra vegada la Sònia.
10: No sé, perquè... On truquem, ara?
6: No, ara estem tornant a la Sònia, però ja està. Ui, ens ha penjat.
8: Ets pudent?
6: Amb qui estem parlant, ara? Jo ja m'he perdut.
8: Ets pudent? Hola!
12: Estàs parlant amb la Sònia.
8: Ah, Sònia! Però ets tu la que m'has penjat?
12: Claro.
9: Torniré a preguntar.
8: Mira, jo t'ho preguntaré, Sònia, fem-ho bé. Ets pudent?
12: Sí, va, sí.
9: No és això, Sònia.
8: T'estem trucant del versió RQ, de prova de ràdio.
12: Hola, va, en sèrio?
8: Clar, sí.
6: Hòstia, per favor.
9: Per favor.
10: Però és la contrasenya. La contrasenya.
8: T'estem trucant pel concurs.
12: No la sé, perquè surto del metge, no la sé.
8: No, però és...
12: Ai, m'heu pillat. Jo pensava que era un de broma, com que sempre estan...
9: Ja ho hem vist.
6: No, si ens has engegat, ens has engegat a vida.
12: Jo engego tothom.
8: Però, Sònia, tu t'has apuntat amb un correu electrònic a un concurs del Deter Solit, no?
12: Sí, però m'he anat al metge i ja no us he seguit. I us segueixo pel Twitter i tal, però ara sí que no.
6: Però li pots fer la pregunta a veure si l'encerta.
10: La contrasenya.
6: No, la contrasenya.
8: Estem
6: a la contrasenya.
9: La contrasenya.
8: Sònia, si jo et dic, ets pudent, tu què has de respondre? Què et sona a tu?
12: Ara s'ha tallat.
8: No, Sònia, sóc aquí. No, Sònia.
10: No s'ha tallat.
6: Ara la Sònia ha fet com aquells que fa que no sé...
10: No s'ha tallat. Ha fet... Sònia!
6: Com aquells...
10: No s'ha tallat.
6: Com aquells que no senten. No oigo nada. Vinga, fora.
8: Amb aquesta secció... No puc,
9: de veritat, eh?
6: Jesús, bueno, anem a la... A veure.
9: A una altra.
6: Anem a una altra, perquè no se sabia ni la contrasenya. La Sònia sortia del metge...
10: Ok, l'ha estat calorada.
9: Jo estic suant, eh?
6: Li ha tret un ull de poll del peu o una
8: rosa, no?
6: No estava pel peu.
8: Roger,
6: segona trucada.
8: A veure.
14: Hola, bona tarda.
8: Ets pudent?
14: Faig servir de targeta.
6: Vale.
8: Bravo, bé. Ets el Roger...
14: Sí, sóc el Roger.
8: Molt bé, truquem als del Versió Recup el tema del Deter Solit. Estaves escoltant-nos?
14: Sí, us estava escoltant.
8: Anem
9: molt bé.
10: Sòrnia.
9: Concentra't, per favor.
8: Si us plau, exacte.
6: Sí, concentra't. Sí. Concentra't, perquè ara ens has de respondre el que ha contestat la Lídia al respecte.
8: Exacte, quatre opcions. El cap...
6: Però el què?
10: Les mitenes.
8: Les mitenes.
6: No el passa a muntanyes, eh? Exacte. Les mitenes.
14: Les mitenes.
8: El cap...
14: Que ni idea de què són, però bueno...
8: Bueno, però la Lídia tampoc ho sabia. Potser aquí us connecteu vosaltres. Ella ha dit que van al cap, a les cames, als braços o als peus. On creus que ha dit la Lídia
6: que
8: hi van?
6: Però un moment. Ah. Aquí, com que si ell no sap el que són les mitenes, crec que sí que se li pot explicar.
9: No. Què dius ara?
8: Ara vol canviar la
6: resposta. No, perquè no afecta la resposta de la Lídia.
9: No ho expliquem mai.
10: Però una de les respostes és la correcta.
6: Ja, però si ella, és que la Lídia, potser, ha dit la resposta correcta o no l'ha dit. I ha d'encertar ella... Clar, ella ha d'encertar el que ha dit la Lídia.
10: Si no és el doble de difícil.
9: No, això no ho hem fet mai. No podem canviar les regles del joc aquí al mig.
8: Estem fent una reunió en directe. Això no s'hi va.
6: Bueno, és que clar... Perdona, jo intento ajudar sempre els oients.
8: No, digues, Roger, digues.
9: Això no ho hem dit mai.
10: No
9: es diu.
6: Ja pots veure que són uns rates, però com si els de Deter Solit fossin d'ells. Són uns rates.
9: Però si ell ha estat atent, ja pot descartar dues
10: opcions. No ho sap. Hi ha dues opcions que s'han dit i que pots descartar.
9: Va, Roger.
8: A veure.
14: Sí, les sé, les que s'han descartat. Però, bueno, tinc 50% de possibilitats.
9: Va, vinga, va.
8: Júga-te-la, confia'm amb tu.
9: Intuïció masculina.
14: Jo què sé, em tiro un triple. Els peus?
8: Doncs la resposta és...
9: Costat
8: d'això avui. Ai, senyor Marcelí.
10: Una senyora perduda, sortint del metge. S'ha tornat. És terrible.
8: Roger, enhorabona, i perquè els oients sàpiguen que ha encertat, aquí tenim la resposta de la Lídia.
15: Diria els peus, no? Per com sona, potser, o què?
8: Van els braços. Clar, són aquesta xarxa, típic de la pubilla.
15: Vale, com el que porta la castanyera.
8: Ara
15: t'he entès.
8: Vale. Bueno, Roger, escolta, te'n dus un lot fantàstic.
6: Home, repassem el lot.
8: Compte-ho.
9: Has guanyat dues ampolles de detergent de Deter Solit Ultra
10: Plus. Dues.
9: Dues de Deter Solit Mixto.
10: Quatre.
9: Dues de Deter Solit Esport.
10: Sis.
9: Dues de Deter Solit Floral.
10: Vuit.
9: Dos esprais i bataques de concentrat universal.
10: Deu.
9: Dos pots de perles potenciadores de perfum de Deter Solit Blue Fresh.
10: Dotze.
9: Dos de Deter Solit Pink Passion.
10: Catorze.
9: I dos de Deter Solit Dermo.
10: Setze.
8: Bravo.
10: 16 coses. Fixa't si podes anar net com una patena.
14: I tant, moltíssimes gràcies.
10: No.
9: Gràcies a tu per escoltar-nos.
8: Ara, un oient. Quants anys tens, Roger? Tens veu de ser jove.
14: 34.
6: Home, molt bé. Has baixat la mitja de la mitjana, que ara mateix la del versió és de 200 anys.
9: A veure, què dius ara, home?
6: És la mitjana dels
9: Virgili. Perdona, no és cert això que estàs dient.
6: S'ha baixat una mica la mitjana.
8: És de 150, no?
10: Quin mal dia.
6: Bueno, és un programa que està a punt de fer-se des d'un geriàtric.
9: No, és veritat. Ens escolta gent jove, també. De veritat, eh?
6: Bueno, una abraçada.
8: Adéu, Roger. Adéu, adéu, adéu. Bueno, tu avui volies retallar segons, no? T'ha sortit molt bé, trobo.
6: Sort que ara ve...
9: Hem rigut molt.
6: Sort que ara ve el Rocco i...
10: I també s'adapta. Tu fa curt.
6: S'adapta. Sí. Se fa curt i sempre té una cosa per a...
9: És un espai xicletós.
6: Sí, però ell ho allarga, ell.
9: O s'allarga o...
8: Sí, és un boomer. Hi havia els xiclets boomer.
6: Sí, exacte. Ja no existeixen.
8: Jo crec que ja no els veig mai més.
9: Eren grossos, els boomer.
8: Que venien així com enrotllats.
6: I tu, perdona, no vas viure l'època que hi havia... Això potser la Cailà per edat, sí, el senyor Virgili segur. Són aquells xiclets que hi havia a les parades de bus, que jo crec que hem anat enrere, on hi havia una caixa... És a dir, hi havia un mecanisme...
9: Les boles, aquelles?
6: Sí,
10: les boles.
9: Eren dures.
6: Que et destrossava la boca.
9: Eren molt dures.
6: Tiraves una passeta.
10: Sí.
6: Giraves la...
9: Sí, sí.
6: Exacte, mira la Cailà com se'n
10: recorda.
6: I aquella una bola que podia jugar perfectament a les bales, llançar-la com a arma homicida i destrossar-te la dentadura.
9: I a dintre tenia com una miqueta de sidral.
6: Sí, ara, boníssimes. Eren boníssimes. Tot es perd.
10: I hi havia una cosa també antes, que era el Kojak.
6: Sí, home,
8: el Kojak encara
6: el fan, encara
9: el fan.
6: Encara el fan, el Kojak.
10: El xupa-xupa amb el xiclet.
8: I de diferents sabors, ara, no només de maduixa.
6: El Kojak encara el fan. Ara, pregunta-li a algú que compra un Kojak, qui era Kojak? Segur que no es té ni punyeteria.
8: Qui era Kojak?
6: Tu saps qui era Kojak?
8: No.
6: Ah, veus? Aquí està el tema.
10: No saps qui era Kojak?
6: Qui era Kojak?
8: L'Arriol tampoc ho sap,
10: L'altre.
8: Kojak?
10: Un investigador privat.
6: Clar, la gent no sap qui era Kojak.
10: Era una sèrie.
6: Es ven el xupa-xups Kojak.
8: Ah, per una sèrie?
6: Que, per ser, Chupa Chups és una marca d'una altra... Sí. Que seria una llapolia.
8: Sí. Era catalana,
6: El què?
10: Era, Chupa Chups?
6: Sí, era. Era com
8: era.
6: Tot.
8: Era.
10: Com tot.
6: Com tot. Tot era català i ja no queda res.
8: Tot, sí.
6: El que és l'empresari català, noi, escolta, desapareix, però ràpid. Sí, sí. No, anava a dir-te que el Kojak es va crear perquè hi havia un policia, era un policia...
10: Pelat.
6: Calvo.
9: Sí.
6: Calvo. Que era Calvo i Lleig, que era el Telly Sabales.
10: Sí, el Telly Sabales.
6: I a partir d'aquell moment...
10: I menjava xupa-xup.
6: I van crear el Kojak, que a dins la diferència és que tenia xiclet.
8: Clar,
6: el Kojak revolucionari. Clar, però el xupa-xup tradicional no el tenia.
9: No.
6: I d'aquí va venir la cosa. Mira, aquesta era la sintonia.
16: Claro, soy casi el jefe. Me llamo Kojak, Teniente Kojak. Si quieres, llámame Teniente, pero señor no, ¿de acuerdo?
9: Una veu molt natural,
6: Sí. Teniente Kojak. Aquesta crec que és ja la versió...
8: Seria
6: la versió refeta, perquè a mi...
9: Home, són antics, això,
6: 75. Sí,
9: són antics.
6: Sí, no, però si busquem més antic, la veu era més antiga, també. Però bé, en tot cas, Àlex, fantàstic, Teniente Kojak.
8: T'ho dic de debò, que no ho sabia, vull dir que ara marxaré a casa content,
6: Home... Sempre que vinguis al versió, qüestions boomer...
8: No, les toqueu molt bé.
6: Bueno, doncs escolta, ja saps, quan demanis un Kojak...
8: Ara el buscaré aquest senyor, a veure com és.
6: Sí, bueno, és un senyor gran,
10: pelat,
6: calvo, vull dir, bueno. Ara tornem, 3 minuts, Rocco, que escalfa la banda, tornem ràpid.
17: RAC 1
18: Terminator 2, el judici final en concert.
19: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
18: El 21 de desembre, a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
19: Entrades a gransimfònic.com.
20: Hasta la vista, baby.
21: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
22: El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
23: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador d'asils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
24: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. A casa,
1: cada dia gaudim del pa de flec artesana.
3: Fem pa amb els cinc sentits, gremi de flequers de la província de Barcelona.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
17: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
25: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
26: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
27: RAC 1. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
28: Que la Marta Massip ens ha abandonat una mica, tenia metge. S'ha posat la Marta Cailà.
29: Una feina que encara no havia fet a RAC1.
28: Marta, és que tu ben bé ho has fet tot a RAC1, eh?
29: Tots els papers de l'AUCA, tu. Ja. Ara producció.
28: Sí, ara vens a producció.
29: Sí, ah, vens tu.
28: Espera, que l'acompanyo a producció ara. Home, saludeu
10: Marta,
28: Marta Cailà.
10: Cailà!
28: Mira com és la vida que passa de recepció, ara producció. Anem cap allà.
29: Sí. Corre, va. Tota cadenció.
10: Això és multitasking, eh?
28: Ara tu què faràs, Marta?
29: No, ara miro el programa i m'ho passo bé, bàsicament. Que comencin Els Taloners.
30: Hola, persona oient de RAC1, si t'ha agradat aquest moment, doncs en tens cada 5 minuts, el programa, vull dir que no és que destaqui molt.
31: I escolta, que dius que és tan bo i que el vols tornar a escoltar, doncs ves directament a RAC1.cat.
30: O no, li envies directament un WhatsApp a l'Estadella i ja està,
31: el
30: mirais el 6.
31: 38.
30: No, no, no, però no el donis.
31: Ah, vale.
32: RAC1. Tots som un milió.
33: Ei, tu que fas esport, saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
34: I sense sucres afegits, oi?
33: Exacte. No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
34: Apunta, és de Nutri-Sport, perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
33: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
6: Doncs vinga, ja ens acompanya el Rocco Eisenhauser, com sempre, moltes coses per explicar,
31: moltes.
6: A veure, de totes les que sap moltes. Què pot explicar, perquè, clar, ja a vegades más vale por lo que calla que por lo que cuenta. Però,
31: sí.
6: Bueno, no sé si ben bé si l'ha dita,
31: si
6: però...
31: Si no vinguessin els temps afegit, és que per algun motiu no puguem venir, sí. tinc material per arribar
6: està...
31: fins a les 8.
6: Val, però està condicionat amb els del temps afegit. Que en sí. aquest cas Arnau...
31: Però l'Edgar sempre em diu... Ves fent que nosaltres...
35: Sí. Que el Rocco no hi conti, vull dir que sí. temps afegit.
6: Bueno, ara en tot cas ho comentarem, però abans deixeu-me saludar... Estava guanyant temps perquè no trobava el Dona Pas, que entretens una mica el...
31: Està molt bé.
6: Trucs d'aquests... d'experiència.
31: En saps un niu.
6: Fins que he trobat el...
31: En saps un niu.
6: Sí, sí, per això estic aquí, amb vostè. Si en sapigués més, ja faria altres coses. Bé, Pep Tormos, bona tarda.
36: Bona tarda.
6: Ada Colau, que...
36: Ara.
31: Ui, tinc unes tecles de la Rahola a
6: no,
31: la tele.
6: No, escolta, no em revoltis el
31: sí, sí, sí,
6: galliner.
31: Tira.
6: Ada Colau fa una última crida a Esquerra i podem per arribar a un acord amb el Front Ampli, que no és el del Rocco, el té molt ben tapat, i presentar una candidatura única.
36: Sí, l'exalcaldessa de Barcelona, que serà la cap de llista del Front Ampli, la marca que substitueix Sumar, diu que encara hi ha temps per negociar i apel·la a la responsabilitat de la resta de partits. Avui mateix, Gabriel Rufián ha demanat a Esquerra Republicana que continuï negociant amb els comuns per ampliar la candidatura d'Esquerres a Catalunya. Doncs bé, Colau alimenta aquesta possibilitat i reclama moviments. Ho acaba de dir en un vídeo que ha penjat a les xarxes.
37: És possible
0: Twitter es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo. Por mi parte, todo mi compromiso a trabajar para lograr una candidatura única de las izquierdas.
36: El termini per presentar coalicions electorals s'acaba aquest divendres a la mitjanit. Des d'Esquerra, però, defensen l'acord de col·laboració amb Podem i reivindiquen que les seves sigles no es poden diluir. Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Tancarà l'etapa de 9 anys a l'exili i travessarà a peu la frontera amb una caminada que ha anunciat que serà pública a través d'una carta oberta en què dona detalls sobre el seu retorn, convida els seus amics i família a compartir aquest procés després de l'aplicació efectiva de l'amnistia per part del Tribunal Suprem. Comín diu que serà una caminada per un dels colls que connecta la Catalunya del Nord amb la Catalunya del Sud. Fa uns dies ja obria la porta a tornar abans que Carles Puigdemont perquè vol anar al Congrés dels Diputats a recollir l'acta com a eurodiputat i poder ser el proper ple del Parlament Europeu de l'11 de novembre. I a Ceuta, Felip VI i la reina Letícia visiten aquesta hora el cementiri de Sidi Embarek, que és un dels actes més importants del cap de l'Estat a la ciutat autònoma, perquè aquí hi ha enterrats 90 dels 141 morts de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Jordi Armenteres.
2: Sí, en breu, d'aquí uns minuts, aquesta simbòlica visita per recordar els morts, un acte que contrasta amb la beligerància del discurs polític, perquè des de la dreta i l'extrema dreta se'ls considera invasors. Felip VI i la reina Letícia participaran en aquest cementiri en un acte de record amb les quatre confessions que conviuen a la ciutat, la cristiana, la musulmana, la jueva i la hindú, tot i que aquest cementiri és majoritàriament musulmà. Després trobada amb la societat civil i allà sí, a partir de les 7 de la tarda, el primer discurs del cap de l'Estat en aquesta visita, en aquest enclavament de Ceuta.
7: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
36: I el temps demà, tot i un cel estones emblanquinat, serà un dia clarament més assolellat que aquest dimarts i això farà que en molts casos faci una mica més de calor. La nit de nou no serà especialment freda, les temperatures més altes les tindrem a la Vall de l'Ebre demà, on fins i tot es poden arribar als 30 graus.
31: Cada dia més altres.
6: Home, però avisa, avisa, que estem aquí parlant d'altres coses, home. Avisa, xato. Això és l'EGB de ràdio. Ara imagina que jo estic aquí...
8: Bueno,
9: hauria aquí... pogut sortir per antena home. Qualsevol cosa, eh?
6: Home, bueno, no, i el tema que estàvem parlant era...
8: Era gros, calentet. Era gros, era gros.
6: A veure, Arnau...
8: Què tal?
6: Vila. Va, sí. Vinga, anem al tall. Avui tenim partit de Champions, sí, a partir nervis. De les 9, Galatasaray, Barça.
8: Sí,
6: què
8: sí,
6: podrem
8: sí.
6: explicar al mira, temps afegit?
10: Hi ha la Mesquita Blava, hi ha... Allà,
8: està dient de temes d'esport, de Barça, en aquest
10: ah,
8: cas.
10: Ah, ah,
8: sí.
10: Perdoni.
8: No, doncs, per exemple, el tema que ens ocupa és aquesta petita crisi, que ja no és tan petita, Rafinha, perquè avui Rafinha tampoc podrà ser-hi, i ahir ja començaven a apuntar les informacions que el cap de setmana que ve contra el Betis tampoc. Per tant... El cas Rafinha, que és el que ens ocuparà mateix, i és una pregunta del dia que estem obligats a fer-vos, que la podeu trobar a les stories d'Instagram, i que us preguntem per la responsabilitat. Qui té més responsabilitat en aquesta lesió de Rafinha? Rafinha, Ancelotti,
10: també.
8: Hansi Flick...
10: També.
8: O mala sort.
6: Bueno, tots, no seran culpables.
10: No, la sort, aquí no té res a veure la sort, són tots tres.
8: Però fem mullar, és a dir, fem mullar perquè hi ha d'haver algú més responsable. Només et diré que Hansi Flick no tenia ni 20 vots en aquesta enquesta.
6: Bueno, com està l'enquesta? Podem fer un...
8: Sí, sí,
6: un
8: i tant.
6: Condull, o què?
8: Mira, jo ara és que estava aquí...
6: La Cailà, que acaba de passar-li el pollastre sí, sí. a l'Arnau.
8: No.
9: Una cosa. Si sempre
6: no,
9: li
6: no, no, no.
8: Passa que estic fent moltes coses perquè...
9: Sempre li dius a l'Arnau.
8: Sí.
9: Jo no.
8: Mira, ara mateix, més de 1.000 vots ja a aquesta hora.
6: Molt bé.
8: Només un 1% vota Hansi Flick. Bueno, és a dir, que la gent desvincula Flick.
9: És que ell no té res a veure.
8: Però és un debat, no el va reservar.
6: Aquí, el vot majoritari que és
8: Sí. Ancelotti.
6: Pues no. pues jo no estic de desacord amb ell. Aquest, el Rafinha, l'estrenes, li tiba massa al cap i no fa pensa. Lo de dins, no, que és la massa encefàlica, no la fa servir.
35: És el segon més
6: votat. Perquè un altre va allà i li diu a l'Ancelotti, mira, voy a jugar 40 minutos y en el segon partido me largo. No, jugant tots els minuts, amb dos, ja s'ha lesionat dos cops en dos partits de costellada. Xato, tens alguna cosa al cap o només tens perruqueria al cap? És que aquesta és la història. Mira què va fer Mbappé.
35: Sí.
6: Primer partit, ui, me duele mucho la rodilla, venga, cap a casa. I es va acabar el tema. A veure si n'aprenem una mica, que semblem que anem amb el llir i la mà, que semblem idiotes. No semblem, som idiotes. Va, ara tornem.
32: RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
1: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
3: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Batavan?
5: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
11: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
12: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
11: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
12: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
11: Informació a revés95.com.
13: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
14: Escupi.
13: Avui en fem servir moltes més.
14: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
13: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
15: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
19: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
20: Xavi i Jordi i Corat, bona nit, com esteu?
6: Bona nit, molt bé.
21: És que el Xavi no para. El Xavi, tu no li pots dir, anem a sopar. No puc, aquesta setmana tinc tota la setmana plena.
20: La gent de
21: coses, exacte. Fins d'aquí, en 3 mesos no podem quedar. Bueno.
22: Sopar de germanó. Escolteu-lo al 9C o recupereu-lo a RAC1 Podcast, a l'app i al web de RAC1.
32: RAC1.
33: Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC1.
23: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
33: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
24: Impacte de pilota amb Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
33: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergues i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC1.
32: Tots som un milió.
33: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
37: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.

0: Vinga, ja ho tenim tot preparat, tot a punt. Per on comencem?
1: Doncs mira...
0: Molta... Què riu ara?
2: No, que em fa gràcia. Que ha anat d'un pèl, també.
0: No, perdoni, que ja l'Àlex ara ja li he dit, eh?
1: L'Àlex va en compte abans d'obrir...
0: Posa un semàfor aquí.
1: Abans d'obrir el micro dels micros.
0: Posa un semàfor.
1: No, escolta'm, ja...
0: Estàvem aquí comentant que Antena 3 estan entrevistant l'actor de...
1: Marcos Franz. El de Merlí.
3: Que ha publicat un llibre, ara.
0: L'altre dia, remenant l'arxiu, crec que va ser Xenia Lobo, si no va ser ella, que ens va recordar que en una sortida... del versió RAC1, Agramunt, inaugurant la temporada del Torró, va venir el Marcos Franz a cantar. Es va presentar com a cantant.
1: Doncs ja buscarem la cançó, no?
0: I en el seu moment apuntava molt bones maneres amb la cançó. I mira...
3: Va presentar un disc que es deia Start, el seu primer disc.
0: Exacte, exacte. I apuntava maneres que tots deien que...
1: Ara està buscant, l'Àlex està buscant la cançó. Perquè jo crec que promet aquesta cançó, no?
0: No, però aquesta cançó és de quan vam anar...
3: No, és de l'any 2016, això, eh?
0: Clar, i és quan vam anar a Gramunt.
1: Si no ha tornat a fer un altre disc?
0: No. I ara no, ara dic que és actualitat perquè, no? Perquè explica això de que va... Bueno, va estar amb
1: una secta, etcètera.
3: Ens va cantar el tema Mai en tinc prou.
0: Vale, doncs... Doncs el Marcos Franz va estar amb nosaltres al versió...
3: Sí, senyor.
1: Bé, doncs avui aquesta nit ja estrena la 2CAT. Recordem que dijous vam fer la presentació d'un grapat de programes. Els anirem explicant en el seu moment per no enredar la gent i donar-los tanta informació, però avui me'n fa molta il·lusió veure aquest programa perquè tinc la sensació que m'ho passaré bé. L'Albert Pla, seva essència més absoluta, crec que és un programa que m'han explicat que és molt embogit, és un embogit, el programa, i ja la promoció, ja de per si, enganxa.
4: Aquesta tardor, les criatures fantàstiques més inquietants i les llegendes més misterioses de la nostra terra seran a Catalunya Fantàstica.
5: Un programa on el més normal sóc jo.
1: Sí, clar.
5: Imagina't.
1: Imagina't.
0: Comença avui a 11:15.
1: No és barat, l'Albert Pla? No és barat, no? Perquè abans estava en una altra cadena i van explicar el que cobrava i... Home, escolta'm, si ho demana i li donen, cap problema.
6: Veus que bé?
1: Oh. Sap negociar bé.
6: Ja t'ho he dit. Volguem dir...
0: A veure, el Rocco m'està fent un senyal.
1: No s'està gravant, això.
0: Negociem millor.
3: A veure si aprens.
6: Que ets una catàstrofe.
0: Més tonto que una carpeta.
1: No, però jo estava col·laborant en un programa de nit i el caché que tenia era maco.
0: Però on, això, on?
6: A la 3.
0: A la 3. A Trescat.
6: A TV3.
0: Bueno, però ara no està, això ho fa la 2CAT.
1: Que sí. No, a més, omplia molt, eh? Jo reia molt amb l'Albert Pla. Allà on vagi...
0: Doncs avui, a 11:15, l'Albert Pla, a l'estrena de...
1: Escolta, Catalunya Fantàstica.
0: Catalunya Fantàstica.
1: Sí, Catalunya Fantàstica. A veure què passa. I de més coses. Home, ha sortit lo de... Què t'ha semblat lo de Netflix? Que compren els diners de la FIFA.
0: Sí, sí, que veurem... Bueno,
1: però recordeu una cosa.
0: Els que vulguin veure el Mundial 2030,
1: sí,
0: l'haurem de veure a través de Netflix.
1: Bé, el tema és que Netflix té els drets i aquí els podrà vendre a la gent que vulgui estar interessada.
3: No significa que ho veiem per Netflix.
1: Clar, és a dir, aquí és una jugada, perquè aquí ho hem dit alguna vegada. Aquestes plataformes de streaming, si una cosa tenen, són molts diners. I a Alemanya hi ha moltes competicions que es passen per Prime Video. La televisió en directe per les aquestes plataformes ja està funcionant des de fa molt de temps. I hi ha una cosa que és intentar treure més subscriptors fent un pack rodó de continguts de sèries, pel·lícules i esports. Però recordem que el govern Aznar, en aquest cas el ministre Cascos, va treure un decret, va treure una llei que deia que hi havia una sèrie de partits d'interès nacional que es tenia que passar. Mira, una de les coses que amb mica de seny es va fer, que és que partits d'interès nacional s'ha de passar per la s'ha de passar per en obert.
0: Espanya!
1: En obert. En obert.
0: Sí.
1: I és a dir, que veurem aquí com acaba la cosa. Televisió Espanyola ha de negociar aquests drets ara.
7: Espanya, joder! I també han comprat el Mundial Femenino del 27 al 31.
1: Mira, ara que està...
7: Bueno, l'EFE i la niña d'Espanya. Bé, les piernorras.
3: Oi, per favor, Va, home, les piernorras.
2: Una de les niñas de España.
3: Las niñas de España.
7: Las niñas de España,
0: ¿eh? Venint de José Antonio Camacho, què vols? Vull dir,
3: que tomes.
1: Escolta'm, una altra de les coses del cap de setmana que ha hagut una mica de polèmica és el... Bueno, doncs que el Ramon Pellicer va tractar el tema de les vacunes i s'ha liat perquè, a més, el president Illa ha fet una piulada queixant-se amb el contingut concretament d'un matrimoni que explicava que ells no hi creuen amb les vacunes. I a partir d'aquí s'ha liat.
8: Nosaltres vam començar a qüestionar el tema de les vacunes. D'entrada, el Covid, quan ens obligaven a vacunar, quan no donaven dret a l'autocrítica. Si no et vacunes, pots perdre el teu treball, no pots viatjar...
9: Jo vaig començar abans, vaig començar quan vaig tenir les filles que s'havien de vacunar. Tenia molts dubtes, no? I no els vaig vacunar. Una de les filles ha tingut un fill i no l'ha vacunat. Jo estic molt contenta perquè vol dir que ella també té una consciència i es dona compte que si un cos li poses tòxics, pues, evidentment aquell cos es posa malalt, no?
8: Jo he estat treballant més de 30 anys a la indústria farmacèutica amb un departament de màrqueting i sé que l'objectiu principal és vendre la salut hasta en un segon terme.
9: No paren de fer vacunes, vacunes i vacunes i vacunes.
8: Els efectes secundaris sempre són pitjor que els beneficis que pot produir una vacuna. Exacte. Que es posa per previndre. La gent, si es vacunés menys, estaria millor. És mantenir el cos sa, tenir pensaments positius, somriure, abraçar, que no ens abracem.
10: Però, per exemple, una dona que ha tingut una lesió al coll d'úter perquè no ha estat vacunada del virus del papiloma humà, tampoc li podem dir que somrigui més.
8: És una persona petit, algun tema d'aquests greus, que se li posi un tipus de vacuna, em sembla molt bé.
1: Ara sí.
8: Però
1: ara
8: és una vacuna personalitzada.
1: Ara sí, ara sí. Bé, aquí ja va haver una errada. Jo crec personalment de TV3 que és haver posat la piulada, un tuit amb aquest moment d'aquest matrimoni. I no hi ha res més, és només aquest tall. Clar, entenc jo que el president va veure aquesta piulada i va pensar, perdoneu, però això què estem fent? Perquè després vam fer un debat i va haver una experta que va dir que de cap de les maneres, que les vacunes són segures. Home, i estan demostrat. I tant. És a dir, que aquí hi ha un debat, que és portar aquesta gent perquè tenen aquest discurs, sí o no. Perquè si no els portem, a la millor el discurs és... Oh, ens esteu amagant coses, no tenim llibertat d'expressió, nosaltres tenim la nostra opinió, perquè no les podem tenir en una televisió pública. Perfecte, portem-los, però porta una experta que en sap de la matèria i que et digui, escolti'm, de cap de les maneres.
3: Això és el que
1: van fer després i que crec jo que el president no va veure, perquè si no, no hagués fet la piulada, perquè aquest matrimoni ja va estar al matí de Catalunya Ràdio. I ja van... I va estar, i van parlar en el mateix tema.
0: I va haver-hi piulada del president Illa.
1: No, és el que no entenc.
0: Bueno, potser no...
1: És que no
3: se'n va assabentar, potser.
1: A partir d'aquí, el no veure el debat després que es va fer, que es va fer un debat amb una experta, i que va dir això, concretament, i amb un company del programa, que va treure tota una sèrie de gràfics dient, mireu, des que ens vacunem per una sèrie de coses, la mortalitat ha baixat. És a dir, que desmuntes el relat d'aquesta gent de seguida.
11: Gemma Monconell, investigadora líder del grup del Caixa Research Institute, investigadora de l'IS Global. Bona nit.
12: Hola, bona nit.
11: Judit Vall, catedràtica d'Economia Aplicada de la UB, presidenta de la Societat Catalana d'Economia. Bona nit.
12: Bona nit. No ens vacunem només per protegir-nos a nosaltres, sinó que ens vacunem per protegir els altres. No? El que fem és interrompre la transmissió, fer que circulin menys els virus, i estem protegint a gent que no es pot vacunar, gent que és vulnerable, no? Dones embarassades, nens petits que encara no poden rebre una vacuna, gent immunodeprimida, un bé col·lectiu, de fet, i una responsabilitat col·lectiva. I si aquesta família decideix no vacunar els seus fills i no es posen malalts, és perquè tots els altres, la gran majoria de famílies, hem decidit vacunar.
11: Sí que ho han fet.
13: I hem de començar dient que el consens de la comunitat científica sobre les vacunes és pràcticament unànime. No només són segures, sinó que són eficaces i contribueixen enormement a la salut pública de les societats.
2: I tant.
1: Escolta, ja està. Llavors,
0: és l'opinió d'un...
1: Versus
0: els professionals, els experts en la matèria.
1: Clar, jo li demano al president que abans miri el programa. El que ha de fer el president, jo crec, l'opinió meva, personal, és cada matí demanar perdó per al caos en aquest país de Rodalies i del transport. Cada dia hauria de fer un tuit, perdoneu, catalans, pel que esteu passant cada dia amb els trens. Cada dia. S'hauria de demanar disculpes a aquesta gent, perquè és una bogeria el que està passant en aquest país amb el transport. i amb els ferrocarrils i amb l'AVE. Cada dia hauria de fer una piulada. Això sí que demanar perdó, perquè és una vergonya el que està passant en aquest país. Perquè ens afecta a l'economia, ens afecta a la salut, la feina de la gent, cada dia amb la mateixa història.
2: Serà president, el Rocco?
1: No, però és que és veritat. És que mirant aquest matí el TN obert amb això, i la cara del Xavi Coral era un quadre. Era un quadre. És que és un desastre. Aquell ave incendiat que portava...
0: Però això no té culpa el president Illa.
1: Que sí, però que és en general... Que
2: té una mica de culpa.
0: Quina culpa té el president Illa, que es crema la màquina.
2: Va ser ministre, eh?
1: No, escolta...
0: Va ser ministre de Sanitat. Va ser ministre de Salut.
1: Però l'ave és una anècdota de l'Illa. Però què està passant amb Rodalies?
0: Exacte. No, però ara m'està...
1: Cada dia està passant
0: una cosa. Del
1: cada dia està
0: però
1: passant una cosa.
0: Panqueque. No, però una... A veure, és que Rocco...
2: Toni Panqueque.
0: No.
1: Mira aquí, mira.
0: No, vull dir, barreges una cosa amb l'altra. Una cosa és l'AVE i una altra cosa són Rodalies. No té res a veure.
1: Sí,
0: una
1: però
0: cosa
1: sí,
0: amb l'altra.
1: Però cada dia hi ha problemes a Rodalies. Cada dia.
0: Allà, però avui...
1: Això és el que demano
0: jo. En el cas d'ahir és perquè es va cremar una màquina de l'any 92, de que n'hi havia, em sembla que era una sèrie de 6, de les 6 en funcionen 3, i aquesta es va cremar. De l'any 92.
1: Sí, però és que si no és una cosa, és una altra. Si és una altra, és una altra cosa.
0: No, ja, però, clar... Però quants... O sigui, l'AVE, quants... A part, si ens hem de remuntar l'accident que hi va haver-hi, però quants trajectes fa... Ara no t'ho defenso, però quants trajectes fa el dia l'AVE? No només l'AVE, sinó l'Irio, quants trajectes? Hi ha moltes incidències? No. Quants, saps?
3: Amb Rodalies no té res a veure.
0: Et parlo del d'AVE. La gran majoria de tothom agafa l'AVE. La prova és que tothom es va passar l'AVE i ara sí, tenen mitja hora de retard perquè hi va haver l'accident, el malaurat accident, i això fa que els trens vagin més lents. No t'estic defensant la gestió de l'AVE, però t'estic defensant que, escolta, són molts els trens que van amunt i avall. O sigui, que cada dia circula Madrid-Barcelona i Madrid-Sevilla i d'altres...
1: Igual que a França, al TGV, a tot arreu...
0: Igual que França, no té tants quilòmetres d'alta velocitat com a Espanya. Aquesta és l'altra, perquè no hi ha ni TGV de Barcelona a París, no hi ha TGV. Has d'anar... Hi ha tots uns trams...
1: Has d'anar canviant a Perpinyà, crec.
0: Aleshores, no, jo vull dir-te que, bueno, sí, hi ha hagut aquest... Una cosa és l'AVE, i una altra cosa, estic d'acord amb tu, Rodalies, que jo tinc la sensació... Tal com em vaig escoltar un dia una senyora que trucava a un programa de Catalunya Ràdio, en aquest cas, que va dir una frase que em va encantar, que va dir, Renfe vol dir res a fer. I crec que és la definició perfecta de Renfe a Catalunya. No hi ha res a fer.
2: O sigui, s'hauria de fer tot de cap i nou.
0: Jo he tirat la tovallola. No hi ha res a fer. Veus els trens, tant que són carraques funcionant, són cafeteres de 30, 40 anys.
2: Les vies...
0: Els conductors només tenen ganes de tocar el 2 de Catalunya. No els interessa per res aquí. Sí. Les estacions, la gran majoria, estan que cauen. Moltes coses no funcionen. Tot i la inversió que s'ha fet, una inversió de milions i milions d'euros, jo, sincerament... O sigui, imagina't lo malament que estava que tu fas les reparacions i tens la sensació que, bueno, pues, si bueno fa, tampoc he millorat massa. Hi ha uns aiguats, tot paralitzat. Què passarà amb la línia de la costa? Aquest és un tema que és un tema tabú, que s'ha d'abordar amb el canvi climàtic. Perquè ja ho hem vist, amb les darreres riuades, la via va quedar...
1: És que la inversió és...
0: No, és que hi havia un plantejament... de fer passar la via...
2: Sobretot la d'aquí del Maresme.
0: La del Maresme, per la part de darrere, però ja el govern espanyol li ha dit que això és inviable, que el que s'ha de fer és aixecar la via no sé quants metres. Bueno, sí. Doncs si tu apostes per això, quan ho tiraràs endavant? Perquè això no està ni projectat, ni està ni se l'espera. I això depèn de Madrid, a dia d'avui no depèn de Catalunya. O és que Madrid farà, com en el moment del procés, que ara ens esperarem... a passar-li el marrón a la Generalitat quan toqui i que s'espavili Catalunya a arreglar les vies i a fer, doncs, si cal, una via alçada...
2: És el que faran.
0: Vull dir, que s'arreglin, perquè tot el que ha passat a Rodalies és perquè en el seu moment, a Madrid, que això em consta de diputats que m'ho han explicat, a Madrid anaven dient que hi havia el PP, per cert, anaven dient, oye, si quieren ser independientes, Pues oye, ya cuando sean independientes, si es que lo llegan a ser, ya se arreglarán. De momento, inversión, cero. La prova la tens amb l'execució de les obres. I així ens anem, escolta, ja està. Però tens raó, amb això de la Renfe tens raó. No hi ha, com diu la paraula, que em va encantar, res.
1: No, però és que cada dia passen coses no, i ningú diu res al govern. Diu, pues, hòstia, demaneu perdó, com a mínim. Ja, no. Estem fent, estem
0: bueno,
1: treballant.
0: Surt la consellera Paneque, que fa de portaveu de Renfe, que crec que no li pertoca, i ja està.
1: Bé, escolta'm, canviem...
0: I crec que Renfe hauria de tenir un portaveu. Clar. Com tenia abans el Carmona.
3: Sobre això que deies del Maresme, ara fa poc va passar pel món a RAC1 el Joan Manuel Vilaplana, que és expert en riscos geològics, és director de l'Observatori del Georisc, i va dir exactament això, que el Maresme i la Costa Daurada són dos sectors que patiran moltíssim i que cal de construir infraestructures i edificis.
0: Però ja!
3: Però ja! Ja, ja! Això ja ho tenim aquí.
2: Perquè... Torna.
0: Brillo!
14: Espavilar-os, tio!
0: Clar, és que, bueno, potser sí que... I arribarà un dia que arribarà l'aigua, s'emportarà la via, i, bueno, sí, potser sí que... I no, les obres públiques s'han de fer en previsió de 10-20 anys.
1: Sí, sí que sí.
0: Però aquí sempre tenim la mirada curta, així ens va, també.
1: Bé, escolta,
2: però aquesta via del Maresme ja està feta, eh? Està planificada per passar per dins.
0: No, és que el govern espanyol, si estigués una...
2: No la van planificar mai.
0: No, està planificada, però han dit que és massa cara, el govern actual, i que no es pot executar. Que el que s'ha de fer és alçar les vies del Maresme.
2: I això serà més barato? Això serà més barato?
0: Bueno, no, escolti, jo que sé.
1: Sí. Escolta'm, m'he escoltat un podcast del Botanito. Ah, un podcast que es diu Com hablar con gente que te escuche. I el José María García, que està...
0: A veure, hi ha un oient que m'apunta que el tema no és... No, que no és el... Com que ho has tret...

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mm.
2: Antonio Asensio.
3: Un visionario.
2: Jesús Quintero.
3: Ay. Intransferible.
2: Antonio Herrero.
3: Uno de los grandes.
2: Iñaki Gabilondo.
4: Bueno.
3: Bueno. Ay. Bueno. Ay. Bueno.
4: Oh, vale.
2: Carlos Herrera.
4: Un vago.
3: También, bueno, es un genio.
5: Pero, atención.
3: Aunque le...
5: Venga, arranca.
3: No le gusta trabajar.
2: Andreu Buenafuente.
3: Uy, me gusta.
2: Pablo Motos.
5: Ay, ay, ay. Ya verás. Ya verás. Venga.
3: Ni fu ni fa.
2: Carlos Alsina.
3: Bueno, y de los que merecen la pena.
2: Josep Pedrerol.
5: Ay, ay, ay, ay. Ay, silenci.
3: No lo tengo definido, no me interesa.
2: Caramba. David Broncano.
5: Uy. Venga. Silenci.
3: Uno más.
2: Ibai Llanos.
3: Bueno.
2: Y por último, José María García.
3: Currante.
6: Currante.
7: Bueno, a 82 anys encara
6: en
7: trobo que s'ha quedat curt.
6: Està en forma.
7: Podríem anar més enllà.
5: Escolta'm, avui hi ha el Telediario, recordem, el comiat, farà un repàs a totes les grans cares del Telediario. L'altre dia vam passar de l'informe setmanal, van fer tot aquell especial de comiats, dels programes...
7: Que... Molt recomanable.
5: Molt recomanable, efectivament. Però escolta'm, que s'han deixat Alfredo Durazi. Ui, l'han convidat. O ha dit que no, o no l'han trobat. O ha canviat de telèfon.
6: No han pogut
5: parlar amb ell. Suposo. Perquè
6: pobre
5: no
6: home.
5: Hi és, en aquest comiat. Estarà Ana Blanco, estarà tothom. Tots els
7: estarà
5: grans.
7: Josep Puigbó o no?
5: No. Ai, potser sí, eh? Però la llista he vist.
7: Clar, Josep Puigbó.
5: I Ramon Pellicer.
7: Feia parella amb Letizia Ortiz.
6: Cert.
5: No sí. Va ser... Sí. Amb...
7: No, ja t'ho dic jo.
5: Sí.
7: Josep Puigbó feia parella amb Letizia Ortiz. Presentant l'informatiu, el Telediario.
5: Ana Blanco, que va treballar...
7: Això dic que hauria de sortir.
5: Escolta'm, Ana Blanco, que va coincidir amb mi en una època que estava presentant, que estava col·laborant ella en un programa, en Mira quin baila, crec recordar, un dia parlant amb ella, li vaig preguntar per Letizia Ortiz. Mm. I què? La reina, que fort, no, Ana? No me hables este tema. No quiero saber nada.
6: Ui...
5: Sembla que hi havia molta rivalitat entre elles dues.
6: Fixa't.
5: Molta rivalitat.
6: Fixa't.
8: Caram.
5: No me hables d'este tema.
8: Mira, el Josep Puigbó va presentar, efectivament, amb Letizia Ortiz, al Telediario, primera edició de Televisió Espanyola, a l'estiu del 2003, i després la Letizia va passar a Telediario 2, al setembre d'aquell any, i al novembre... s'anunciava el seu compromís amb Felipe.
5: Bé, escolta'm...
7: Sí,
5: tinc dos documents per posar molt ràpid. L'Antoni Bassas fa entrevistes dintre del Col·legi de Periodistes a gent coneguda.
7: Sí.
5: Un dia d'aquests...
7: Sí, també, he estat convidat, sí.
5: I va entrevistar...
7: És un no para. No, però aquesta entrevista no parlo del programa, sinó que parlem de la professió i ho fem dins el cicle d'entrevistes relacionades amb l'aniversari del Col·legi de Periodistes.
5: Exacte, sí, efectivament. I ha entrevistat a la Cristina Puig.
7: Sí.
5: La Cristina Puig ha fet unes declaracions. Jo em quedo amb dos documents, dos moments en què ella parla, per un costat, per la seva època del fax, que va explicar que la veritat no ho va passar gens bé.
9: La meva entrada al fax va ser una mica complicada, no?, amb tot el que va implicar. Aleshores, em vaig sentir escrutada com mai fent el fax. Recordo que quan fèiem el club hi havia els SMS. El moment odi... hate, que es diu, jo només l'he viscut amb el fax.

0: jo serveixo per fer aquesta feina? Hòstia, potser estic fent una cosa que no em mereixo fer, perquè la gent està dient que sóc una merda fent això, no? La guerra que s'estava fent en el món de les xarxes a mi em va afectar molt. Em va afectar molt personalment, molt. Em vaig sentir molt sola. No em va donar suport ni la tele, ui, ni la productora per la qual treballava, ni els companys. Els diumenges al matí, a casa meva, eren un cementiri. I la meva filla a mi m'ha vist en una situació molt, molt complicada. I em va fer replantejar si jo estava preparada per fer aquesta feina.
1: Carat.
2: Pobre, havia de ser molt dur, eh?
3: Em crida l'atenció dues coses que diu. No va estar recolzada per TV3, ni tampoc per la productora. És un titular. I després va explicar la seva experiència també a Televisió Espanyola, que va dir això.
0: La professió em va defensar molt, molt, quan va passar els 59 segons. És a dir, quan jo estava a Televisió Espanyola, i em va defensar molt el món polític també. És a dir, a Televisió Espanyola jo em vaig sortir escaldada perquè vaig estar treballant 5 anys fent els 59 segons, que era un programa polític, i un programa d'entrevistes, el Gent de Paraula, però hi va haver un canvi de govern. Jo vaig entrar-hi en una època en què el Fran Llorente era el cap d'informatius a Televisió Espanyola i de cop i volta hi ha un canvi de govern i tu saps que quan hi ha canvis de govern les estructures dels mitjans de comunicació canvien. I això és així. Ens agradi o no ens agradi. I qui va venir de director a la tele era qui havia sigut cap de gabinet o de comunicació de l'Alícia Sánchez Camacho. Amb qui? Jo he tingut sempre una molt bona relació quan l'entrevistava, però aquesta persona, quan va arribar, va decidir que jo no era la persona per conduir aquest programa, perquè jo hi havia entrat en una època
4: que hi havia socialistes.
0: Exacte. Uh-huh. I aleshores, en comptes de dir, Cris, fins aquí hem arribat, la nostra relació s'acaba aquí, gràcies pel temps dedicat a Televisió Espanyola, tants dies per any treballat, em van fer un acomiadament disciplinari. I aquí vaig dir... I aquí, realment, tant l'empresa, els companys de la casa, com molts polítics es van posar... Recordo que hi va haver molts missatges i tal. Al final, el judici el vaig guanyar i no vaig voler tornar.
3: La sentència, finalment, dic que va ser un comiat, el comiat improcedent, no disciplinari, improcedent. I jo, les versions que tinc de Televisió Espanyola són uns altres. Són unes altres. I no és una persona, sinó unes quantes que van estar en aquella època i que algunes d'aquelles persones van agafar la baixa i tot. Jo, la versió que tinc és una mica diferent, però no vull entrar.
1: Doncs no hi entres.
5: Doncs no hi entres.
1: 2 minuts, les 7. Rocco Eisenhauser, gràcies abans, però...
2: Hem de parlar de Línia Directa, de les mascotes.
1: Mascotes?
2: Sí, perquè Línia Directa, ha llançat la nova assegurança per a mascotes amb veterinari, que és la més completa, amb tot el que el teu gos o el teu gat necessita. Consultes veterinàries, revisions, urgències 24 hores, les vacunes de la ràbia i la tetravalent. Tot això i molt més.
1: Tetravalent?
2: Tetravalent és una vacuna, també, que es posa als animals. Tot això i molt més. Tot a un preu que només Línia Directa et pot oferir, que són 18,90 cèntims d'euro al mes.
1: Exacte.
2: 18,90. Truca o entra a lineadirecta.com i comença a protegir la teva mascota.
1: Veus?
2: Per cert, la teva entrevista al Col·legi de Periodistes ja la van publicar, ja.
1: Ah, ja està publicada?
3: Quan la vas fer?
2: Veig que sí. Va ser el segon...
6: Fas coses que no saps que les...
3: No recordo. Que
1: darrerament, per vendre el producte del programa de tele, escolti, n'he fet tantes...
2: Si no m'equivoco, la van publicar el 17 de setembre d'aquest any.
1: Doncs moltes gràcies, Kaila.
6: Potser que tu miris.
1: No, ara ja acabo, ja està.
3: I vas dir alguna cosa?
1: Ara ja... Jo sempre dic coses però, interessants o no, però bueno.
3: Però vas dir alguna cosa...
1: No me'n recordo, perquè parlo pels colzes. Però, dit això, ara ja tanco ja la tabarra d'entrevistes, per tant, ja no m'hauré d'aguantar.
3: Ja està.
1: Aquest
3: matí t'he vist amb la Nierga.
1: Sí, bueno,
3: que,
1: per anar a l'Ambuscat...
3: Que no m'he anat compte que normalment els dimarts va a la Colau. Com és que no
1: vull dir? Bueno, he anat amb la Gemma i jo li he preguntat, li dic el...
3: Ah, perquè més la Colau avui era, però...
1: Li he dit al Quique, que està allà amb els auriculars i tal.
3: Sí,
1: i
3: el sotsdirector, no?
1: O coordinador, bueno, no sé, en tot cas... El Quique, Sí, el Quique Quera, sí, de, que no té res a veure de Pere Quera, Joies. I, bueno, és que m'ha vingut al cap. I el Quique li ha preguntat, dic, escolta, dic, però si avui era el dia perquè ho pateixi,
6: sí.
1: Dic que era, sí. Dic, els dimarts és dia de la tertúlia que teniu, Carrizosa,
6: sí. Sí.
1: La Borràs i la Colau.
6: Sí. I la Colau.
1: Dic, però no l'he vist aquest matí. I m'ha dit, no, avui ens ha trucat precisament que avui no tenia res a dir.
6: Vaja.
1: Res a dir. Res a dir. Avui, a la 2CAT no ha anat perquè no tenia res a dir.
6: No tenia res a dir.
1: Avui no.
6: Home.
1: Dic, com
2: però justament
1: que,
2: ara.
1: Sí que és mala pata.
2: No
1: i llavors han fet la tertúlia amb el Carrizosa, la Laura Borràs, perquè, clar, la Colau avui no tenia res a dir.
6: No tenia res a dir.
1: I no serà que no té coses a dir.
6: Clar. Doncs l'han pentinat bé a 4, eh? L'han deixat que se l'emportin a Madrid.
1: Bé, doncs el que dèiem, home, ha estat una mica lleig. Per mi ha estat un lleig fer-li... O sigui, no anar avui al programa de la Gemma Nierga, al Cafè d'Idees, perquè primer, l'oportunitat de la repercussió que ha tingut la de Colau amb la invitació que li ha fet Gemma Nierga en el seu programa, pagant...
6: Ha anat de tertuliana, sí, sí.
1: Vull dir, però bueno, ha anat de tertuliana, però gràcies li ha servit com una plataforma per llançar els seus missatges. Home, jo crec que avui no hagués estat de menys ni més anar al programa de la Gemma i tenir aquest detall amb la Gemma. Però bé, escolta, cadascú retrata com vol i en aquest cas, doncs, Colau ha decidit que avui no tenia res a parlar.
6: Bueno, mira.
4: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
5: Versió RAC 1.
7: I ara la previsió del temps. Perquè hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa continuem amb el cel clar i temperatures molt agradables.
8: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, el mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
9: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vin al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
10: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada a les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers 2 anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres. 9 lletres. Què deu ser una fira de...
15: Expo Casio, home.
14: Clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
16: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
17: O els 10 dies Nissan...
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
21: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem...
0: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
21: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
22: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
23: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
24: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
25: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
26: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
27: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
28: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
27: I després recupera energies amb ral d'Avinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment de casa nostra. L'has de tastar.
28: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
29: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
30: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Doncs va, que és tard i no vol ploure, sinó que el que hem de fer és posar-nos al dia de què passarà en aquest partit de Champions.
31: Quins nervis.
1: Quins nervis, sabia que em diria això. Edgar Fornós, bona tarda.
32: Molt bona tarda. Molt content de seguir perquè ja dic que hem arribat amb les forces justes. Mm. La dos ha marxat, però la veu segueix sent complicada. Però el dia de Champions us pot fallar. Avui comença de nou per fi la competició que tots estava esperant.
1: No cridis perquè és que no faràs com el Boques Grasses.
32: Exacte, Carina Meijo. Però feia...
1: Escolta, va.
31: Vinga, va. Aquesta cançó diu el Barça.
1: Sí, diu el Barça i el Barça no la guanya mai.
32: Sí, el Barça, si
31: bueno, mai no, mai no pot ser.
1: Bueno, 5 cops.
32: Si el Barça va aconseguir
1: Madrid,
32: la Champions.
1: Crec que 14 o 15.
32: 15.
31: Regalades.
32: 15, tot i que sí són de, bueno, són de
1: regalades, però les ha guanyat.
31: La meitat, regalades. Sí, sí.
32: Doncs feia més d'un mes que no escoltàvem aquest himne de la Champions.
1: Que l'altre li vaig dir al Jordi Finestres, que va venir aquí al programa, que va parlar del cas d'Esteban, li vaig dir el que hauríeu de fer al club és potenciar que les 5 copes, donar-los valor i treure-li...
31: La de Fires,
1: vols
31: dir. Home, la de Fires,
1: que eren com les Champions de llavors.
31: Les bones.
1: Que eren les Champions, perquè la Copa d'Europa era una copa, era la Copa d'Alqui.
31: Exacte.
1: Era, és veritat, era una copa que jugaven tres. No, però no tenia cap valor. I la copa que tenia valor era la de Fires.
31: Exacte.
1: I el Barça en té 5. I no, les tenim allà amagades, sí, amagades. I ni puto cas. Perdó per l'expressió.
32: No, i de fet, Toni, hi ha una copa que era molt important, que és la Copa Llatina.
1: Què, tres què?
32: Tres euros. Mira, Xavi Torres, què tal? Bona tarda.
1: Tres, bueno, és igual, tres o cinc, els que siguin, és igual.
32: Justament, Toni, aquest matí que t'he vist amb la
1: Mirga... Bueno,
31: què?
1: Que, no, que anava a dir que em va parlar de cinc, no sé.
32: El Jordi Finestres, no, perquè era el Barça les cinc copes.
1: El Barça, que, perdó, Barça... tres de les copes de Fires,
32: exacte,
1: val, gràcies.
32: I una de les copes que va guanyar...
1: Però li vaig dir, home, doneu-los-hi, perquè era la Copa d'Europa de llavors.
32: Efectivament, i la
1: eren tres.
32: I la Copa Llatina, que era importantíssima.
1: Per tant, ja en tindríem vuit.
32: Tindríem vuit, i la gent no compta les recopes, que eren molt difícils de guanyar.
1: Però les recopes...
32: Què vens a dir? La recopa era preciosa.
2: Era molt difícil de guanyar. Sí. Eren els equips campions de copa, sí. I els campions de copa no era... No t'arriba un Getafe com passa ara. Guanyaven equips que eren campions de lliga.
32: Sí.
2: No, senyor Marcelí?
32: Sí.
1: La prova la tenim amb la primera recopa. Va, vinga.
2: Vinga, doncs presentem, evidentment, la taula d'avui amb el Xavi Torres de 3CAT. Com estàs?
3: Hola.
1: Gràcies per l'apunt, Xavi. 3 copes. Bueno, és igual, 3 copes d'Europa. Escolta, doncs vinga.
2: També ens acompanya la Gemma Mallorca. Com està, la taula de 3CAT? Entre altres coses, molt bé. I l'Anaïs Martí, de La Vanguardia.
4: Què tal?
2: Molt bé. Mira, anem a començar per Rafinha, perquè pot haver-hi o no cas, en qualsevol cas, valgui la redundància. Qui ja ha parlat és José Mourinho, i ara us demanaré que us poseu còmodes. Aquí tenim unes aigüetes. Agafeu crispetes, que ara us entrarem, dolces i salades. I escoltem una nova pel·lícula, en aquest cas els primers minuts de la roda de premsa de José Mourinho. Vinga.
5: Quería preguntarle qué nos quiere comentar sobre lo vivido el sábado en el Bernabéu.
6: Nada, no quiero comentar nada. Partido de Champions, no tengo que comentar nada de lo que pasó en partido de campeonato.
7: Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, Javier Herrera de la cadena SER. Si hay alguien que se desenvuelve bien ahí en la sala de prensa donde está usted, es José Mourinho. No sé si se fue indignado del partido del sábado en el Bernabéu, por qué motivo usted no quería explicar lo que ocurrió, porque le vimos en la zona técnica con protestas constantes por la actitud o por el árbitro, y luego no compareció. No sé si fue por indignación o...
6: He dicho ya a tu compañero que no quería comentar, pero voy a intentar que sea la última pregunta en ese sentido. Yo os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto. Y después, si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
8: Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Quería preguntarle si se fía más de los árbitros en Europa, en la Champions, que en la Liga.
6: No, me fío de todos los árbitros. Única cosa que me hace, ¿cómo se dice?, hacer así al nariz, es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable. Después, sea campeonato, sea en Champions, antes del partido yo tengo siempre las mejores sensaciones con los árbitros, tengo confianza y espero que todo vaya bien para los 3 equipos, espero que todo vaya bien y no tengo ningún sentimiento negativo.
9: ¿Qué tal, mister? Marcos Benito para el Chiringuito. ¿Siente que sus jugadores juegan cohibidos cuando sucede lo que ha pasado el sábado, por ejemplo, en la Liga Española? ¿Los jugadores del Real Madrid sienten que meter la pierna es más complicado quizás que en Champions o que en otra competición por lo que pueda suceder?
6: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. Pero por algún motivo, no, en vez de me hacer esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España.
32: Hola.
6: Poco directa, digo yo. Pocas.
32: Hola.
6: Opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tiene espacio a duda. Pero he entendido ya que de 4 o 5 preguntas van todos en la misma dirección. Está aquí seguramente prensa italiana, que está mucho más interesada en el partido que en ese tipo de cosas. Me van a tener otra vez el sábado. Yo pienso que es mejor cambiarnos a otro lado.
10: Buenas tardes, mister.
6: ¿Cómo está?
10: Bentornato.
6: Gracias.
11: Buenas tardes, mister. ¿Cómo está?
2: Mira,
32: Doncs això ha estat l'inici de la roda de premsa Mourinho. Evidentment, moltes preguntes anaven al que va passar dissabte. Dissabte hi ha un partit contra Villarreal, el Madrid guanya 1-0, expulsen a Vinícius, i després Mourinho no compareix, com és, marca la seva obligació, en roda de premsa. Hem analitzat amb l'Aleix, amb el Sape, amb l'Arnau, aquest primer minut, dient que si uno sabe, en un primer minut en tenim prova suficient com per estar emprenyats amb l'àrbitre. En aquest minut no ha passat absolutament res, i al minut punt 10 hi ha hagut un fora de joc, però al mig del camp, d'Mbappé, una jugada molt allunyada de la porteria, però molt, és a dir, que és més, hem hagut de veure si realment passava alguna cosa o no per determinar si Mourinho tenia raó. Bé, d'entrada...
0: I la primera targeta que veu un jugador d'aquell partit és un jove Villarreal, és Renato Veiga, al minut 10 de partit també, per tant, és bastant estrany el que està passant.
32: El Xavi anava fent cares, que de fet ahir vam remetre aquell especial Mourinho, que vam rebre molts missatges, tu que el coneixes bé. Suposo que tu ja t'ho esperaves, un dia vas a l'oficina.
3: Mira, jo soc sincer i m'esperava un Mourinho molt més tranquil. I ara ha deixat de guanyar, no, perquè de fet va guanyant, però la imatge és... És a dir, tot això al final és perquè no es parli de futbol. I és molt lamentable, molt, molt. I és, permanentment es generen dubtes sobre uns, sobre els altres, ara són els àrbitres, d'aquí unes setmanes vés a saber... Què més dona si l'àrbitre te'l diuen ahir, abans d'ahir o l'altre? Què més dona tot això? L'única raó és que el Madrid té uns jugadors fantàstics i juga molt malament. I jo crec que hi haurà un dia, i no sé si aquest dia serà el dia del Barça-Madrid, que no és aquest cap de setmana, sinó el següent, jo no sé si aquest dia la gent a Madrid es cansarà també de tota aquesta història. Evidentment haurem d'esperar a veure quin marcador hi ha. Però
31: exacte, depèn del que passa, evidentment.
32: El primer partit, el primer clàssic a Mourinho com a entrenador del Madrid és aquell famós 29 de novembre del 2010, aquell 5-0 al Camp Nou. S'esperava que jo, Mourinho s'hagués de carregar Guardiola, doncs 5-0.
3: Jo crec que a Madrid, determinat sector, que tinc la sensació que cada vegada és més gran, comença a estar una mica avorrit d'aquest discurs.
32: Us consta, vosaltres també, Anaïs, a La Vanguardia, perquè avui justament en parlàvem aquest matí, que a Madrid comencen a estar-ne farts, no només que no parli de futbol, sinó que constantment utilitzi excuses, negreira, àrbitres i companyia.
0: Sí, i no només la... Jo crec que hi ha aquí dos temes. S'està cansant la gent i s'està cansant una mica l'ecosistema mediàtic comunicatiu de Madrid, els mitjans de comunicació, que és un tema que ja sabeu que en els últims anys, doncs bé, diguem que eren un abassadoli, no?, amb la gestió de Florentino, tot estava més o menys bé, no? Costava trobar elements crítics directes cap a la gestió, i notes que tot això ja no està passant. Hi ha cabretge amb la gent i hi ha, doncs, moltes diferències amb els mitjans de comunicació. El tema és que a Mourinho el fitxes per això, no? Per fer-te teu el relat dels àrbitres, perquè si no, quina altra cosa més has d'explicar, tal i com està jugant al Madrid? Dius, és que aquest home està aquí per vendre el relat dels àrbitres i està aquí per vendre el relat de Negreira. Jo sí que m'esperava no tant veure el tranquil, però sí un equip més ordenat, més a l'ordre de seguir-lo amb ell com un sergent, no? Com els equips de... I veig que aquí tot és igual i cadascú fa el que li dona la gana.
31: Perquè a mi em fa l'efecte que aquest Mourinho, voleu dir, que sap entrenar?
0: Home, ha fet coses.
4: Ha guanyat no. molts títols.
0: Ha guanyat Champions.
3: Però fa molts dies, que no?
0: Sí.
11: Bones tardes.
32: Mira, ja el tenim.
31: Hola. Ja
11: havies d'acabar.
1: Un momento que se te oye como si estuvieras en Roca Corba. Hola.
11: Ya habéis acabado de hablar del tema.
0: No.
11: Estáis calentando el ambiente para el partido.
12: Nosaltres.
11: Yo no quería hablar ni decir nada. Soy tranquilo. Pero estáis vosotros calentando eso. Si me queréis hacer preguntas que no sean de árbitros y de cosas extraordinarias.
1: No, es que no tenemos cap pregunta.
11: No, desviar la atención. No hay que manchar el fútbol con polémicas.
31: ¿Cuándo te echan?
11: Ya sabéis que no me gustan. Lo único que me preocupa es si huelo cosas.
13: ¿Qué opina del caso Negreira?
14: Cuando yo estaba aquí, yo olía algo.
1: Va, venga.
11: Como huele en ese estudio Negreira a periodistas de bufanda y también a exigla sudada.
1: Va, por favor.
11: ¿Cuántas horas llevéis en ese estudio? Porque huele como si faltara desodorante o algo.
31: Sí, sí.
11: Huele como ardilla, no sé.
1: Bueno, a veure, té alguna cosa a dir o passem a altres coses? Perquè no tenim massa temps.
11: Sí, solo contesto periodistes italians que huelen a pizza 4 estallones.
32: Molt bé, molt bé. Després de parlar de futbol, senyor Mourinho, i vostè no té gaires ganes de parlar, i cada cop per cert fa més mala cara.
1: Vinga, va, fora. Ciao, hi ha altra cosa.
32: No viure gaires anys, és important riure per viure anys. Bé, ara sí, qui juga avui és el Barça, i la pregunta que us volem fer des d'entrada al començament, ja,
31: ara.
32: Què diu? Què diu vostè?
31: La pregunta.
32: No, anava a fer la pregunta que ja hem formulat fa una estoneta. Avui juga el Barça, però estem un punt amoïnats. Seguim encara un punt amoïnats amb el cas Rafinha. Per això avui us preguntem qui té més responsabilitat en la lesió de Rafinha.
1: Però podem parlar ja de lesió o de què estem parlant?
32: D'entrada, no hi ha comunicat oficial del club. No hi ha ningú que hagi dit que hi ha lesió, atès que lesió, lesió la gent lesió. Ho associa a trencament.
31: És lesió, és lesió.
32: A trencament.
31: Home,
32: però clar,
31: i es veu.
1: Però es veu, però ningú ho sap. Estem en aquest cas estem inventant.
31: És una mica com Mourinho, en sumo.
1: No en sumes lesió? Bueno, no hi ha lesió, oficialment no hi ha lesió.
32: El senyor Marcelí és un bon exemple per comparar amb Rafinha. El senyor Marcelí no té el genoll trencat, vostè. Vostè no té, però trencat no el té.
31: No, no, sí, sí, sí. Tinc els dos genolls que no m'aguanten.
32: No t'aguanten, però no el té trencat. Però, en canvi, vostè no pot ni caminar. No pot jugar. No, vostè no pot jugar un partit de futbol.
31: Jo no puc jugar.
32: Doncs Rafinha no té res trencat, però de moment no pot jugar un partit de futbol.
31: I aleshores què passa?
32: Aquesta és la gran qüestió.
12: La definició de lesió, de diccionari...
31: A veure, calleu.
12: És qualsevol, i dic qualsevol, qualsevol alteració, dany o pèrdua de continuïtat en l'estructura o en la funció d'un teixit, òrgan o part del cos, provocada per un traumatisme, malaltia, ferida o un agent físic o químic. Enlloc parla
31: químic,
12: que per anomenar-se lesió hagi de ser més o menys greu.
32: Doncs, per tant, està lesionat. Segons aquesta definició, Rafinha està lesionat perquè té un edema, que és una inflamació...
31: Un edema moment, que és un blau.
32: Un edema és una inflamació produïda per una contusió, en aquest cas, a la cuixa, on és habitual la lesió, que va ser la cuixa dreta, i per això estem preocupats, perquè una cosa és, no és res, no hi ha lesió, o no hi ha comunicat, o no hi ha trencament, quan torni a jugarà, descansarà en Brasil, i quan torni a jugarà amb el Barça, no va jugar contra el Getafe, tampoc jugarà avui a Turquia contra el Galatasaray, i aquí és on està una miqueta ja l'emprenyamenta, no serà la Cartuja contra el Betis en principi. Per això avui us preguntem qui té més responsabilitat amb la lesió,
1: a veure,
32: la lesió de Rafinha. Rafinha, Ancelotti, Flick, o és una qüestió de bona
1: abans sort? Abans de dir el resultat, a veure què en pensen.
32: Anaïs Martí, tu què creus? De què és fruit? De Rafinha, de Flick? Té més...
1: Bueno, està lesionat? Te seria la primera pregunta. Què us consta?
0: Home, jo crec que és evident que quan tu no comptes amb el teu millor jugador, que porta 14 gols, no viatja a Turquia, no juga contra el Getafe perquè té aquestes molèsties, i l'altre dia el president Laporta a Sitges parlava de que es comptava amb Rafinha directament per dimarts, et perds 3 partits. Per mi això té un nom, no?, de dir, ostres, aquest jugador doncs no està a disposició de jugar, perquè si pogués jugar ni que fossin uns minuts, el convocaries o el col·locaries en una llista i te n'emportaries.
4: Una cosa és reservar el jugador.
0: Clar.
4: Perquè no, és el relat una mica que venien.
0: El deixo a la banqueta i el reservo, però això no és reservar. Ara. Això és que no viatja, no juga, no està disponible per l'entrenador. I
31: per
0: això
31: tant,
0: per
31: lesió.
0: Mi té un nom. Lesió. Sí, sí, per mi és una lesió.
1: Sí, què t'he dit? Per tant, és una lesió que no s'ha comunicat.
0: No s'ha comunicat.
1: Una lesió encoberta, no?
0: S'ha parlat de molèsties. Flick l'altre dia parlava d'edema. Laporta l'hem escoltat aquests dies dient que estaven pendents d'ell i de les resonàncies i que no li ha fet ni punyetera gràcia, que per mi és la resposta de la pregunta que feu avui, d'aquests viatges transoceànics amb la selecció per jugar amistosos a Austràlia.
31: Home.
0: I després, d'acord, que el de la Índia ja no el va jugar, però, en fi, no té massa sentit col·locar aquest tipus d'aturades aquí enmig, que...
1: No, i a més, amb el que dius tu, o sigui, de
0: amistosos,
1: Barcelona,
0: eh?
1: Ves a Austràlia per
0: amistosos.
1: Jugar una costellada, que és la repetició del que va passar abans del Mundial, que també es va lesionar per un altre amistós.
0: Correcte,
1: que no venia a tomb.
0: El mes de març.
1: El mes de març, que també que ens va costar la incorporació de Rafinha a la Champions.
0: Sí, sí. Llavors, clar, Ancelotti, què ha de fer, Ancelotti, si amb la selecció que té ha de col·locar a Rafinha? Jo ho entenc, perquè al final és que és la seva selecció, és el seu projecte, i se l'ha discutit bastant.
1: Bueno, per tant, qui té més responsabilitat de la lesió?
0: Per mi, és que
1: t'ho deixo. Rafinha, Ancelotti, Flick o mala sort?
0: jo crec que és molta mala sort, al final.
1: Mala sort.
32: No.
1: Mal moment. La Gemma...
0: Home, Flick segur que no, i Rafinha és que què ha de fer? Doncs anar amb
4: si
0: la selecció.
4: Si Rafinha és titular, és titular, és el que hi ha. No pots marxar de la selecció perquè... No, mira, aquest amistós, que no hi me'l vull... No, això només passa a vegades amb Cristiano Ronaldo, que llavors s'empipa si no juga, però de normal els jugadors no poden dir no, evidentment, quan
1: arriba
4: el partit de selecció. Per mi és mala sort, també.
31: Jo crec que és culpa del sistema.
0: Correcte.
1: El sistema no ho tenim, eh? No surt, eh?
31: És culpa del sistema. Perquè
1: Rafinha, Ancelotti, Flick i mala sort. El sistema no ho hem...
32: Pedro Sánchez.
31: Els entrenadors no, perquè els entrenadors volen guanyar, els hi va el cap i, per tant, és lògic que el posin.
1: Però quin cap t'hi va, perdona, Rafinha, amb un partit de costellada a Austràlia, per part d'Ancelotti. Quin cap? Sí, em sembla que el partit van fer el ridícul.
31: Van empatar el primer i van guanyar el segon.
1: Quin cap t'hi va?
31: Perquè no era un partit d'Austràlia, no. Eren dos partits contra Austràlia, que hi ha la vergonya de les vergonyes.
1: No, i després a l'Índia.
31: I després a l'Índia. Bé, jo crec que quan tu ets un futbolista amb jerarquia, com és el cas de Rafinha, ja tens la possibilitat d'agafar l'entrenador i dir-li, mira, jo crec que hauríem de matisar una miqueta això, mira, deixa'm aquesta convocatòria, que és un rotllo, i jo ara mateix estic en un bon moment i necessito no sé què. I crec que hi ha hagut molts futbolistes al llarg de la història que ho han fet. Però, en el cas del Brasil, quan allò és més que futbol, és una religió, i quan la selecció fa el ridícul que està fent regularment, és impossible que deixin anar el seu millor futbolista. I, per tant, penseu que va jugar el primer partit contra Austràlia, el de l'empat, als 90 minuts, i el segon ja només va jugar mitja part perquè tenia
1: perquè ja
31: tenia mal, no? Jo, és que, de veritat, no penso que ningú tingui la culpa.
1: El sistema, ho deixarem amb el sistema.
12: La gent.
1: Sí, a veure què han votat.
12: Doncs mira, d'entrada, molts vots, 1.300 vots en aquesta pregunta del dia, majoritàriament 40% dels vots per Ancelotti, 36% per Rafinha, 23% per mala sort i només un 1% per Flick. I aquí, bé, és que jo tinc un dubte, volia posar-ho també sobre la taula, que és que jo m'he mirat els minuts que ha jugat amb el Barça, Rafinha, aquesta temporada, i és veritat que hem posat Flick perquè també suggeríem que potser el podia dosificar i té partits. És a dir, el dia del València guanya 0-5, juga 90 minuts.
31: Però dosificar...
12: No, però 90 minuts.
31: Tu, que el pagues.
0: Perquè
31: se'n vagi amb la selecció.
1: Exacte.
31: És terrible.
12: Jo trasllat... Juga el 80% dels minuts amb el Barça, aquesta temporada.
13: Però és que els jugadors tenen que jugar con su selección, que és el primero.
0: Sí, exacte.
13: I, a més, el parón este que hi ha ara per clubs, és fatal.
4: Això és el que us penseu als seleccionadors, que no les veieu.
13: La Liga.
1: Per a ti, Luis de la Fuente, el problema és que ara se para...
13: Un parón por clubs.
1: El parón por clubs, claro.
13: Para jugar la Liga...
1: Ahí está el problema, ¿no?
13: La Liga esta de no sé qué y la Champions...
4: Ara si pagueu vosaltres els jugadors.
13: I la Champions esa que sempre gana el Madrid o no sé què.
4: Però si pagueu vosaltres o no els jugadors?
13: Claro que sí.
4: Ah, sí?
13: Els jugadors cobren de la selecció.
1: Sí, és veritat.
4: Però quan? Quin percentatge?
1: España!
4: Quin percentatge?
13: No sé, jo estoy por las tácticas.
31: I ara al novembre hi tornem, El novembre hi tornem.
1: Una altra vegada,
13: Jugamos con Inglaterra en el Metropolitano.
1: Tres setmanes, també.
0: No, no s'han llargat.
13: Jugamos con Inglaterra en el Metropolitano i con Croacia en Split.
1: No.
32: Cap de setmana 14-15, per exemple.
1: No m'interessa... Tots aquests partits de la Nations League no m'interessa cap.
4: Viva la Guàrdia Civil! Viva!
32: Teòricament...
1: A veure, Luis de la Fuente, calma't un poquito. Calma't un poquito. Bueno,
31: A més, el Luis de la Gente, el Luis de la Fuente...
13: Gracias, Xavi.
31: Sí.
13: Oye, ¿qué tal?
31: No, m'agrada perquè és així, eh?
13: Sí.
31: Et diu pel nom, la família, se la sap tot.
13: Sí. Oye, si algún día quieres venir a entrenar, a coger ritmo con el Horta...
31: No. Ja, el ritme, ja fa dècades que el vaig perdre, el ritme. No, volia dir que, com millor vagi el Barça, més jugadors encara hi aniran, perquè Telefuente sí que fa una cosa que és molt intel·ligent, que és, juguen de conya, jo poso aquests paios i jo ja no em preocupo per res. Uh-huh. No hi ha anat Joan García, ni Gavi, perquè estaven sortint de lesions. A la propera segur que hi van,
1: I tant.
31: Però,
1: I tant.
31: Sí, en comptes de 6 seran 8. Més Bernal i Xavi Espar, a la sub-21, ja són tots,
1: Bé, el que justament... I per sort, si ho mires així, sort que Ferran Torres va marxar. Afegiríem Ferran Torres a la diàspora.
31: La sort, diríem...
1: I que en la propera convocatòria, si comença a marcar Gabriel Jesús... També el convocarà a la selecció brasileña.
15: No, lo tenemos en la lista.
1: També, eh?
15: Lo tenemos en la lista.
1: No, ja, però segur, segur que el convocareu, segur.
32: Sí, sí, mira, justament, que aquí és un entrat de la Fuente, el que deia l'Arnau és que el Barça, tot i guanyant per golejada, Rafinha, en comptes de, escolta, al minut 70, Rafa, vente per aquí, i et donem una mica de descans, ho jugava pràcticament tot, Rafinha, que no hi ha forma ni que...
1: Sí, passa igual amb la Minya Mal, és el mateix.
16: Buenas tardes, soy Rafael.
32: Hombre, Rafa!
1: Hombre, ¿qué tal?
16: Rafael, que sabe nadie.
32: Sí.
16: Rafael Díaz.
32: No és el mateix.
16: Más conocido como Rafinha, la responsabilidad de la acción seguro que no es mía.
32: ¿Qué?
16: Porque yo solo corro sin parar. Y lo doy todo en el campo es como verdad. Forrest Gump.
31: Esto es verdad.
1: Sí que tens una retirada a Forrest Gump.
16: El día decía que la vida es como caja de bombones.
31: Sí, sí, sí, sí.
16: Nunca sabes si te va a tocar lesión o no.
31: Sí.
17: Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump.
31: Sí.
17: ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
31: ¿Y tan?
17: Nunca sabes lo que te va a tocar.
16: No sabes que te va a tocar si una lesión de bíceps femoral, isquiotibial, o esguince de tobillo. Tú no puedes decidir. Lo único importante es correr para llegar lejos.
1: Sí, correr. Venga, correr hasta que te rompas.
18: ¡Eh, hey, idiota!
19: ¡Basta! ¡Corre, Forrest! ¡Corre!
18: ¡Eh! ¿Me oyes, idiota?
19: ¡Corre, Forrest!
18: ¡Vamos, que se escapa rápido!
17: Pero la verdad, aunque yo siempre iba corriendo, nunca pensé que eso me llevara a ningún lado.
20: ¿Quién diablos es ese?
21: Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo.
20: ¿Y se lo imagina? Hasta llegué a la universidad.
16: Corriendo, pues llegaba muy lejos. Lástima que me ha servido para llegar a Estambul.
1: No, Estambul no, però bueno, no, esperem Estambul, que no. Aquest cop et reservis. Eh?
32: Quin record, efectivament, sí.
22: Alarma!
32: Seguim.
22: Alarma, alarma! Infermeria blaugrana! Alarma, Rafinha! Alarma! Alarma, alarma! Infermeria blaugrana!
32: Sí, sí. Tens raó, Marta. Efectivament, alarma, Rafinha, però... Aquesta és la pregunta. Vosaltres creieu que hi ha vida esportiva després de Rafinha, tenint en compte el que vam veure dissabte contra el Getafe?
0: Per favor, i tant. És que seria molt catastrofista.
32: És que era
0: imprescindible. Veient el gran nivell en el Castel Barça, que jugui qui jugui, és el que et dic, et rendeix damunt la gespa, que pensar que no hi ha res més enllà de Rafinha seria enganyar-nos. I seria ser, com dic, catastrofistes, a més no poder. Tenim a un jugador que cada cop que disputa algun partit vestint la samarreta blaugrana, troba porteria, que és el cas de Gabriel Jesús, que jo no entenc encara ben bé el que està passant, però té molta facilitat per trobar el gol. Tens un Anthony Gordon, que crec que després de treure's la llosa de marcar ja el primer gol amb el Barça, veurem que en fa molts més. I després, bueno, la Minya Mal no cal que el mencionem, si ha d'agafar més responsabilitats les agafarà.
31: Sí. L'Aidemi, també.
0: L'Aidemi també ja va demostrar-ho, i Olmo de Fals Nou, Fermín de Fals Nou, que et poden jugar diferents jugadors en aquesta posició, per tant, sí, hi ha vida més enllà.
31: I... Dèiem, no?, que és la principal diferència d'aquesta plantilla respecte a les anteriors en el projecte Flick. Hi ha banqueta, hi ha profunditat, per tant, s'ha lesionat un jugador, i és el Barça. Paciència, calma i tranquil·litat. Ja tornarà.
32: La Gemma parlava de les dades. 3 gols en 123 minuts de Gabriel Jesús. Un gol cada 41 minuts.
31: Fixa't.
32: Ara és Champions, és l'Alissa Millén. En partits d'aquestes característiques, també confieu en Gabriel Jesús, Anaïs?
0: Sí, tot i que... És a dir...
31: Ai.
0: Crec que al final t'has de mirar el calendari. Ja sé que Flick pensa en el dia a dia, partit a partit, etc. Però jo l'altre dia, Gabriel Jesús, a partir del minut 60 el vaig veure una mica cansat. I vaig pensar, ostres, si has de jugar 3 partits sense Rafinha, has de jugar Getafe, Galatasaray i Betis, no? Comptant amb que estigui ok per París el dimarts, està per aguantar els 90 minuts? Crec que no. I penso que veurem coses diferents. Crec que Dani Olmo Fals Nou pot ser una molt bona opció. Gordon per mig també el veig. Crec que Flick farà alguns experiments. Que no sigui avui.
32: Veig discrepàncies entre... Mentre
0: que
32: comentava
0: no
32: l'Anaïs,
0: avui,
32: el Xavi
0: de
32: la Finca.
16: La Minda
0: pels nou i...
16: No tinc ni idea.
0: La Minda no el treu ningú.
16: I això mateix. No tinc ni idea el que passarà, però és que les opcions són moltes.
31: i jo crec que no jugant a Dejemi l'altre dia, podria jugar a Dejemi per fora i Gordon per dins, podria jugar Gabriel Jesús una estona i a la segona part entrar una altra. No, no, la veritat és que em preocupa bastant poc.
0: Sí. O sigui,
31: penso que, a diferència d'altres anys, el Barça té prou arguments sense Rafinha.
0: Però és una gran sort, perquè això parla del gran moment en el que es troba el Barça, perquè en un altre punt se'l lesiona Rafinha, que actualment com a mínim és el jugador que més gols fa, no sé si el millor, però un dels millors de la plantilla, i estem totalment tranquils, només debatent a veure qui pot jugar de fals nou, però sense la o de nou, sense la preocupació que tindríem en un altre moment.
12: Per tant. No, si voleu, per tancar tema Rafinha, que hi ha un oient que ens pregunta si a Espanya la llei de l'esport t'impedeix negar-te a anar amb la selecció, i preguntava pel Brasil. El Brasil no és així. És a dir, el Brasil...
0: Tu pots negar,
12: la llei de l'esport diu que tu has de... pot sortir des d'un pacte entre el club i la selecció que convoca. És a dir, que tenen llibertat per, si volgués Rafinha, dir...
31: És a tot el món, arreu.
12: És que només és Espanya, exacte.
31: No, no, Espanya i un parell de països més. Crec que un és Xipre i l'altre no sé quin és, però...
1: L'altre... Ja està. El Congo.
32: Congo belga? Pot ser.
12: És a dir, que podria negar-se.
1: El Congo, que per cert ja ha acabat, no?, el patrocini del Barça.
32: Els entrenaments continuen.
1: No, l'he vist.
32: A Ciutat Esportiva, diguéssim, les publicitats segueix posant Congo, i a la samarreta d'entrenament segueix posant República Democràtica.
1: No esteu dient només... Tot perquè... Sí. I està a la venda, aquesta samarreta?
32: Està la...
1: Del Congo?
32: Imagino que sí, la samarreta d'entrenament està a la venda.
1: A mi aquesta, la del Congo.
32: És de tecla del Congo.
1: Molt, molt. És la que més il·lusió em fa.
32: Sí? Home, era 40
1: anar amb una samarreta pel carrer...
31: I digui Congo.
1: Promocionant el Congo. Jo aniré a la botiga del Barça, a veure si la trobo. Parlem amb el Baronet, a veure si la tenen, perquè m'interessa.
31: No és que t'ho imprimeixi.
1: No, jo vull la del Congo, sobretot. I tota la resta de publicitats, que també m'agraden molt.
32: Hi ha Midea, que és aquesta dels electrodomèstics, que també porta...
1: Midea?
32: Midea.
1: No la conec.
31: Que fa la publicitat d'aquell noi del Manchester.
12: Jo a la venda...
1: A mi m'agrada la del Congo.
12: No, a la venda no surt amb la publicitat.
1: Oh, però ja no me la compro. Jo la volia amb el Congo. Ara tornem.
5: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
7: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
8: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
5: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
9: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
10: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
9: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
10: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
23: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
26: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
27: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
28: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
29: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
30: Et vas quedar sense ordinador? Torna al Kit Digital, que aquest cop no se t'escapi. Ordinador amb facturació o web per al teu negoci. Prepara ara la teva sol·licitud sense cost ni compromís a kitdigital.cat. Kitdigital.cat.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
4: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
3: Us hi esperem.
4: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Vip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Tots som un milió.
4: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Pas besoin d'être Jérémy.
11: Té pinta de ser un home afable.
13: I bona persona, sí.
11: Bona persona, sí. Però la veritat, amics.
13: Darrere de la màscara?
11: Depredador sexual.
13: No.
11: Mal company, abusador, egocèntric, miserable.
3: El Via Lliure, il·lustres execrables. Escolteu-los el cap de setmana al Via Lliure o recupereu-los a RAC1 Podcast, a l'app i al web de RAC1.
14: Bien entendu.
15: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
17: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
18: Hem perdut i ens hem alçat, mai han faltat les ganes d'aixecar.
1: Mira, el Montero ha plegat, sí. Però ves per on, amb ell el seguim escoltant amb aquest himne. No, és l'himne del Montero, sí. Que vol que li digui.
12: De fet, no hi ha una millor cançó per explicar-vos que ser pares, ser socis del Barça, sí. O haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou són records que queden gravats per sempre.
31: I tant.
12: Però us imagineu que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir? Gràcies al testament solidari de la Fundació Barça és possible. Pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris, com per exemple impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Entra a fundaciofcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible.
31: Jo ara no puc.
1: No és per vostè, és per...
31: És que com a molt...
1: El missatge és una mica...
12: És en general.
31: No, però vull dir, a veure, tampoc que voleu unes tauletes de nit d'herència. No, és que no tinc massa cosa jo, A casa som pobres.
1: A veure, que veig uns nervis
32: No, vostè tranquil, senyor Marcelí.
1: Aquesta taula...
32: Que ara comencem a tocar a parlar de futbol,
1: Sí, aquesta taula... Una taula de qualité.
32: Sí, bé, no, encara està aguantant prou bé,
1: Sí, sí, és la taula de fòrmica de la cuina.
16: Maciza.
1: De moltes cuines de Catalunya.
32: Sí. Bé, hi ha una mica de nerviosisme perquè està a punt de jugar al Barça i jo crec que...
1: Estem a punt, a veure, falta una hora, no?
32: No, però... No, no,
16: i 20, hora i media.
1: Jo és que ja saps que jo fins que no són les 9 no poso la tele, a mi nervis avançats, no. O sigui, els tinc prohibits pel
19: mig. No, ens importa un pito, més a més.
1: No ens interessa la prèvia. Sí, no ens interessa, no per res, perquè em poso més nerviós i això el metge em va dir, tu... Quan comença el partit, i punt. I quan acaba, hi ha quatre declaracions.
32: Jo, a més, una prèvia només serveix per equivocar-se.
20: Dius una alineació. Dius una alineació i és la contrària. No?
32: Sí.
20: Dius una alineació i surt la contrària.
1: Doncs què estem fent des de les 7?
32: Ja.
1: Torres.
32: No,
12: que... Mira, aquesta me l'apunto.
1: Omplir minuts, no?
32: Sí, vas omplint.
1: Bueno, Mourinho, perdona, ja, Mourinho sí que és un fet, perquè ha sortit, ha fet una roda de premsa, explica quatre coses. Vull dir, això ho tenim.
32: Doncs mira, això, com deia García...
1: Mira, una cosa sí que hem
20: avui fet. Jugarem molt bé, avui jugarem molt bé i jugarem fatal.
1: No, poso molt jo em poso ja molt nerviós. Llavors ja prefereixo allò, matar tot d'un cop sec. I a les 9 ja t'hi poses i vinga, ja anem a la tortura 90 minuts.
32: Ara, aquest sí que el veuràs, perquè avui hi ha un Nier Garellés que hi ha partits que no veus que posa nerviós.
1: No, aquest avui el veuré. Sí, aquest sí. Quin Nier Garellés? Aquest és igual, perquè si avui el perds...
32: No passa res.
1: Encara queden molts partits per jugar. Avui no és transcendent, avui no passa res.
21: Però està bé tenir el coixinet per anar a París tranquil·let.
1: Sí, bueno, a mi jo, des de la Champions que va guanyar el Paris Saint-Germain,
32: les dues.
1: Estava fora.
32: Les dues?
1: No cal córrer tant. Inclús jo crec que és millor perdre dos o tres partits ara. No cal córrer tant, mira el Paris Saint-Germain.
32: Dues Champions i les dues no quedaran entre els 8 primers.
1: Exacte.
32: I a més de calaix. Bé, ho deia el Xavi, és veritat que les playes no serveixen de res, però si ens acostem una miqueta més al territori on es juga el partit, aquest nas que diu sempre Mourinho, jo crec que sí que podem estar una mica més a prop de la...
1: Què hueles, Mourinho, què hueles?
32: Si allà hi són...
16: No
32: hueles a Marta ni a Clara, perquè estan allí. Saludem a la Marta Ramon i a la Clara Rodríguez, que estan ja...
16: Clarita!
32: A l'Alissa Millendis. Bon vespre!
16: L'Aldrich!
21: Com esteu?
31: Com esteu a Turquia? Bé. Que he fet ja el cafè turc.
16: Vamos con las tres.
21: Fa una mica de fresqueta.
31: Què dius ara?
21: Fa una mica de fresqueta, està plovent.
31: Què dius ara?
21: Sí, sí. M'ha estrenat ja una mica l'armari de la frescor.
32: Però Marta, i deies que feia calor.
21: Sí, sí, és que ha baixat tot avui.
31: Fixa't,
21: ha començat
31: ha
21: a baixar,
31: tot.
21: La sensació tèrmica és pitjor del que diu l'iPhone, o sigui,
31: que
21: vaig
31: avui,
21: aquí
31: sí.
21: Amb abric.
1: Estàs vivint, estàs vivint la pressió en turca.
21: La pressió en turca, sí.
1: Bueno,
21: sí,
1: perquè
21: sí.
1: Ha canviat la pressió i llavors la temperatura ha baixat. És que no la pressió, sí, he dit sí. La pressió.
31: Que heu vist l'Erdogan.
21: I plourà, eh? No, l'Erdogan, per sort, no l'hem vist, no.
1: Ni no, cal, ni cal.
21: L'autoritarisme ben lluny de les nostres
31: que us
21: dones, vides.
31: Que us han donat test allà, quan vas allà...
0: Una mà de test? Li van donar una al Cupido, li van anar i li van dir un regal per tu i no el van ni tocar.
31: Oh!
21: Era pues, té vermell, sabeu aquest té vermell?
1: Sí,
21: bo,
1: boníssim.
21: Que va bé per fer dieta.
1: Boníssim.
21: Va bé per fer dieta.
1: Sí. Home, no entenc com no el va tastar.
21: És molt diurètic, et prens això i t'aprimes 10 quilos de cop. Sabeu, no?
1: Sí.
16: Estàs tot el dia en el lavabo.
32: Veig que dius que fa fred, per tant, entenc que l'ambient...
21: A veure, vaig a dir-vos, a veure, anem a dir la temperatura correcta.
0: 16 graus.
21: 16 graus.
31: No, però deu haver humitat. I deu haver humitat.
21: Però hi ha humitat, jo tinc els cabells que semblo Donna Summer, vull dir, de la humitat que hi ha.
32: I ara mateix sou dins l'estadi a l'Isamillent?
21: Sí, sí.
32: Val,
21: ubicada, sí.
32: I escoltem un rebot ambient, el turc sempre diu que és un infern, l'ambient turc. No sé si heu pogut copsar aquest infern allà o de moment la cosa està més tranquil·la.
0: Mira, només sortir els jugadors del Barça a trepitjar la gespa i inspeccionar el terreny de joc.
32: Sí.
0: La xiulada, hi eren quatre persones, poques, en comparació de les 50.000 que hi haurà, ja ha estat bastant forta.
31: Fixa't.
0: Vull dir que jo crec que avui hi haurà una caldera important aquí a l'Isamillent. Amb més de 50.000 persones, 900 aficionats del Barça que també estan aquí donant suport a l'equip de Hansi Flick.
32: Vale, no sé si teniu ja els 11 o els teniu situats.
1: Alineaciones.
21: Sí, mira,
32: som-hi amb el del Barça.
21: Són 9:15, per tant, sí? Ja podem donar l'11 del Barça.
32: Calleu.
21: I hi ha sorpresa,
32: Compte.
21: Juga Dani Olmo al davant, juga de nou Dani Olmo. Per tant, és una sorpresa perquè no ens l'esperàvem, aquesta. Hem de ser així de clars. I el Barça, per tant, sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp, a la base de la jugada, Rodri Pedri, més avançat a la mitja punta, Fermín, i al davant, Lamine Yamal, Olmo i Anthony Gordon.
32: Ahir us escoltava, crec que posàveu Adeyemi en comptes de Gordon... i, evidentment, Gabriel Jesús en comptes de Olmo.
21: Sí, el que passa que també posàvem l'asterisc de que hi havia una mica el dubte de si mantenir Gordon o apostar per Adeyemi. Hi havia hagut aquest debat i ens constava a l'estaf tècnic. I després també és veritat que sobre Gabriel Jesús, ahir Hansi Flick a la sala de premsa va deixar la porta oberta a si el mantindria o no. O sigui que... que alguna cosa s'estaven plantejant allà dins per canviar a l'atac era evident. El que no ens esperàvem és que finalment optarien per Dani Olmo de nou.
32: Ara la resta clavat amb Joan García, amb Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín i la Minya Mal, completant-ho amb Olmo i Gordon. I l'única persona que ara aixeca el dit, perquè ho pot dir i pot resumir, l'Anaïs Martí, ja ha dit avui és dia potser per Olmo.
5: No, jo deia que bàsicament que em costava veure Gabriel... Jo he posat a Gabriel Jesús en les famoses prèvies, l'he posat de davant de centre, però el meu dubte era si era capaç d'aguantar 3 partits en 90 minuts i dic que en algun moment haurà de fer algun canvi, no sé si avui o el dia del Betis, ni si ho farà d'entrada o de sortida, però Dani Olmo era una de les opcions, sí que hi havia.
32: Què us sembla a vosaltres, Gemma i Xavi, Olmo de fals nou?
31: Ja sabeu el que penso sobre els falsos nous.
32: Tu ets fan de falsos nous.
31: Per això.
5: Ho va fer bé.
21: És el gran enamorat.
31: Jo encantat.
5: Sí, i jo crec que el gran nivell de Dani Olmo, que ja l'ha demostrat en aquest inici de temporada, pot funcionar també perfectament com a fals nou, perquè jo crec que un dels grans dilemes que té actualment l'estat del Barça és qui ha de jugar, si Fermín o Dani Olmo, perquè els dos estan en un estat de forma espectacular. Per tant, combinar-los em sembla també un gran encert.
32: I dona més múscul, ensenya que Flick pot posar Gordon, pot posar Olmo, pot posar Fermín, Gabriel Jesús, Hamza, fins i tot, és a dir, que hi ha vida, com dèiem, més enllà de Rafinha. Clara, no sé si tenim l'11 del Galatasaray.
31: Sí, a veure...
16: Com que són els turcos? Sí.
32: Perquè hi ha l'amic de Toni Clapés,
31: Gundogan.
0: No, Gundogan, el pobre, no juga.
31: Què dius ara?
0: Hi ha hagut fins i tot rumors que potser marxava a l'hivern perquè està jugant molt poc, però vaja, tenim l'11 del Galatasaray amb Ugurkan a la porteria.
31: Qui?
0: Urkan Shakir a la porteria, amb Varis Ilmas a la dreta, Sánchez i Jacobs parella de centrals, el Mali a lateral esquerra, amb Torreira i Lemin al doble pivot, Agum per la dreta, Leao per l'esquerra, Batracop a la mitja punta i al davant Víctor Osimhen.
7: Repetimos?
31: Sí, perquè
32: Osimhen ja va jugar.
1: No cal repetir perquè tampoc sabem qui són. Sí.
31: Ja no els he vist mai.
32: Mira, per posar una miqueta més aquí d'ordre, Clara, no sé si ens pots explicar una miqueta com arriba el Galatasaray, si ens hem d'espantar avui, si arriben en ratxa.
0: A veure, a casa és cert que no han perdut aquesta temporada i que en Lliga no perden des del 2024, que ja ha perdut el Liverpool i ha empatat l'Atlètic de Madrid, però també és cert que, ens ho comentava un periodista d'aquí a Turquia, que tenen alts i baixos. Per exemple, van perdre el 4-0 fa unes setmanes contra el Trabzonspor. Vull dir que tenen dies bons, dies dolents. I a veure, la Lliga turca és diferent a l'espanyola, el Barça és superior, té millor plantilla, el Galatasaray és cert que té jugadors que han estat il·lustres, no? Com Sané, com Rafael Leao, que el Barça el volia en el seu moment, Osimhen, però no és aquell nivell altíssim per que arribi al nivell del Barça, però a casa és cert que són més forts.
32: Evidentment també són forts, ho hem dit, a nivell de graderia sempre hi ha molta pressió, però del Barça també avui, no sé si el Barça avui caminarà sol.
31: Tirat coets aquesta nit, eh?
32: Això,
31: no han pogut dormir,
32: senyor Barça,
31: no han pogut dormir,
0: No, és veritat, això no és veritat.
31: Això no és veritat?
0: No, han circulat fakes a les xarxes.
31: Ah, doncs ens enganyen, fixa't.
1: No, home, és que clar, si la referència és a les xarxes, evidentment que els enganyen. És,
31: però ha sortit que tiraven coets i dormien.
1: Sí, bueno,
31: les dugues.
1: Sí.
31: O les dugues.
1: Sí, sí.
31: O les dugues tocades.
32: Sí, que són,
0: però ens han dit que no. Vaja.
32: Això de la IA i això, senyor Marcelí.
1: Això és com aquesta informació que circula de...
31: Que
1: Vinícius, bueno, no és el Vinícius,
31: no,
1: és un altre jugador.
31: No és un altre, diu que sí que
1: i avui una periodista

0: si és el germà, vés a saber. Però llavors li he dit això, sí. I bueno, m'ha dit que una falta de respecte per Vinicius i que esto era una falta de respecte. Però pensat, bueno, clar, i això sobre la xarxa, dic, evidentment, que ja sabem què és conya, però bueno, s'ho ha pres, pensat, ara se m'enfadarà aquesta dona.
1: Bueno, mira,
0: es pot dir res, no es pot dir en un moment que no es pot dir res.
2: No, soy yo.
0: Sí, sí, eres tu. Que per cert, demà sabrem quants partits. Què creieu, que jugarà el Clàssic o no? Jo crec que sí.
3: No, no, segur que no.
2: Va, segunda.
3: Li han de caure tres.
0: Tot i que, bueno, no sé, ja veurem. Tot i que he llegit això a les xarxes d'aquests entesos, perquè hi ha entesos de tot, jo no hi entenc de res, m'ho vaig llegint, que el Madrid jugarà millor sense Vinicius que amb Vinicius.
4: Estic totalment d'acord. O sigui, jo prefereixo que arribi Vinicius.
0: Veus? Pues
4: com està, no.
0: O sigui, és una mala notícia que no jugui Vinicius.
4: Però diria que sí. Sí, sí. A més, Mbappé i Vinicius, si un no corre, l'altre no corre.
2: No, perquè no passa pelota.
0: Bueno, doncs pues, escolta, ara m'heu donat un disgust, eh? Perquè jo pensava que la cosa aniria millor. Què?
5: O sigui, dius tres partits, Xavi Torres.
3: Home,
5: partits.
3: No, jo crec que són dos per estirar el cabell i un perquè li va dir de tot a l'àrbit, no?
0: Que ha explicat, sí, no, la, com es diu, la Colino?
5: Carmen Colino.
0: Ha dit que la versió que jo anava a fer la conya, però clar, la realitat un cop més ha superat la ficció, perquè el Vinicius diu que se li va enredar la mà al cabell.
3: Ah, sí, sí,
0: i que aquesta és la versió del Real Madrid.
3: Sí,
0: o sigui,
3: sí.
0: Una, jo no dic, mira, però se li va enredar el, perquè volia tocar a veure si era igual que el seu, i aleshores diu que la culpa és del jugador que se li va enredar el cabell amb la mà.
2: Això
4: és una vergonya.
2: Porque
4: es
2: suave pelo como quien lleva a Mallorca.
4: No, però sí, exacte. Però que amb el futbol femení passa a vegades comptades, això passa a vegades comptades amb el futbol femení, que tenen el cabell 25 vegades més llarg que en el masculí.
2: Mira, tenia.
3: És que serà...
0: Un moment, i què passa al futbol? Però l'expulsa, no, algú, no?
4: Sí.
0: Ah, vale.
3: És que va ser molt bo.
4: I què passa? És que et dic, vegades comptades, vull dir, que això és perquè ho busques.
0: Sí, sí.
4: Ah, Vinicius,
0: no, no,
4: o sigui,
0: no, que se t'enredi la mà... No, no se t'enredi la mà.
3: És que en la diferència de 20 minuts van expulsar Atenea del Castillo, que jugava amb Espanya contra Estats Units, per estirar el cabell.
0: No, però és que m'ha fet gràcia perquè ho ha argumentat, que és la versió del Real Madrid, i és que s'ho creuen.
3: No,
0: i ahir, tu com pots dir, dic, vaig a fotre la conya que se li va posar la mà perquè mira, se'l volia tocar la qualitat del cabell i se'l va enredar. Però el Real Madrid defensa que la mano se l'enredó en el pelo.
3: Toni, que ahir la nit al Chiringuito amb Pedrerol, aquesta era la...
5: El debat era aquell.
3: Aquest era el debat.
0: Pedrerol, em sap molt de greu...
6: Si el Real Madrid dice que se ha enredado, hay que hacer caso. ¿Creéis que Florentino se levanta por la mañana diciendo voy a inventarme que se ha enredado el pelo en la mano?
3: No, mai, vamos, mai. Això no. Piensa mal y acertarás, piensa lo más realista y acertarás.
0: Ho deixarem aquí. Escolta, sí, que hem d'acabar,
5: no, sí, no sé, sí. Marta, ara ve imatges de molts seguidors del Barça a Turquia. Sí. Avui hi haurà...
0: No, no, dic, que hem d'acabar, que hem d'acabar. No, no, no, hem d'acabar.
4: Si
0: hem de... Minut 54, saps sumar o anem a classes de recuperació?
5: Vai, vai, vai, vai, doncs. Marta, escolta, molta sort, Clara, Marta, que vagi molt bé.
0: I li fa una altra pregunta al teu.
3: Passi-ho bé, passi-ho bé.
7: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
8: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
9: I ara la previsió del temps. Hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, cel clar i temperatures molt agradables.
10: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, al mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
12: Notícies.
13: Podcast.
7: Contingut exclusiu.
12: Escolta.
13: Navega.
12: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
12: Fàcil, còmoda.
13: Intuïtiva.
12: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la.

0: En el teu centre auditiu oral tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a oral.es.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Infla de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retornen un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
3: O els 10 dies Nissan...
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 932 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
7: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
3: O els 10 dies Nissan...
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
11: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
10: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
11: Alguns ho semblen, altres ho són.
12: Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
17: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
17: I després recupera energies amb Ral de Vinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment de casa nostra. L'has de tastar.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio.

0: El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Clara Rodergues, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Hola, bona nit a tothom. 32 dies després torna la Lliga de Campions pel Barça de Hansi Flick. Torna la Lliga de Campions pels del Barça, juga a RAC1. La competició que més il·lusiona amb diferència els culers, la competició que més il·lusiona amb diferència els jugadors i l'entrenador del Barça. El títol que s'ha tornat a convertir en una petita obsessió durant moltes dècades, fins que el Barça no va guanyar aquella primera Copa d'Europa l'any 92, era una petita obsessió, una gran obsessió, es va convertir en una enorme obsessió. Després el Barça en va guanyar uns quants de títols a la Lliga de Campions, ara des del 2015 que no en guanya cap, i per això s'ha tornat a convertir en una petita obsessió aquest títol europeu. Avui compta perquè el nivell de dificultat creix. A les 9 en punt, Galatasaray-Barça. El Barça visita un estadi calent, un estadi bastant llegendari a Europa, un estadi amb un ambient molt intens, l'estadi Ali Samiyen d'Istanbul. I dic que el nivell de dificultat creix perquè el Galatasaray és un molt bon equip de futbol i quan juga a casa encara ho és més. I el nivell de dificultat també creix perquè quan la competició és la Champions i és fora de casa, pel Barça continua sent sinònim de més dificultats, de més problemes. El Barça, fora de casa a la Lliga de Campions, les últimes temporades no és un equip especialment regular, especialment fiable. L'ambient ja el coneixem, serà intens. En tot cas, després d'un inici de temporada de traca, tenim confiança absoluta en que avui també el Barça de Hansi Flick jugarà molt millor a futbol que el rival i que serà capaç d'endur-se els 3 punts cap a Barcelona. Del que es tracta és de continuar gaudint d'aquest equip. Encara som lluny de la fase decisiva de la competició. Ara encara hi ha molt marge d'error, no hi ha cap tipus de pressió. El Barça ha de sortir a intentar gaudir i intentar fer el futbol que ha fet en aquest inici de temporada que tots plegats ens té meravellat. Marta Ramon, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Amb quin 11 surt el Barça? Atenció, que hi ha sorpreses.
2: Sí que hi ha sorpresa, sobretot la de Dani Olmo, que jugarà al davant i jugarà de nou, no juga Gabriel Jesús. D'inici, Hansi Flick buscarà molta mobilitat entre els seus atacants. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp amb Rodri Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Fermín, i al davant Lamine Yamal, Dani Olmo i Anthony Gordon.
1: Per tant, compte, perquè Fermín i Olmo juguen plegats a l'11 titular, Marta. Per tant, com dèiem, doncs fals davanter centre, molt fals davanter centre, de fet,
2: sí.
1: A l'11 de Hansi Flick, que de moment veig que tens clar que col·loques a Dani Olmo, fent de fals nou.
2: Sí, sí, això és el que ens arriba. Evidentment, quan els veiem fent els exercicis d'escalfament acabarem de perfilar-ho bé, però sí, de moment l'hem de col·locar de fals nou a Dani Olmo, però insistim, buscant molta mobilitat entre les peces de dalt.
1: Clara Rodergues, hola.
3: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Amb quin 11 surt el Galatasaray?
3: Amb 3 canvis respecte al partit de Lliga el passat divendres, amb Shakira a la porteria, Yilmaz lateral dret, Sánchez i Jacobs parella de centrals, El Mali lateral esquerra, doble pivot per Lemina i Torreira, per la dreta Yunusak, Guna a l'esquerra, Rafael Leao, Batrakov a la mitja punta i al davant Víctor Osimhen.
1: Gerard Ballera, bona nit.
4: Bona nit.
1: Torna a la Lliga de Campions després d'un mes llarg. La gent té moltes ganes de Champions, evidentment. Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
4: És molt senzill, heu d'entrar a la X, seguir-nos, el compte de la X, el compte del Barça Juga a RAC1, FCB RAC1, i utilitzar l'etiqueta FRACUS per comentar la jugada, el que vulgueu, sobre la jornada Champions, sobre aquest Galatasaray-Barça. Si ho feu, al final de la transmissió entrareu en el sorteig d'un lot de productes Bataller. Etiqueta FRACU.
1: Hola, Jaume Molló.
5: Hola, Joan Maria.
1: Bé, ja la trobes a faltar, eh?
5: Home, i tant, un mes llarg, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
5: Però ara dues setmanes seguides.
1: Ara dues setmanes seguides, i això està molt bé. Tu, a més, amb doble ració, avui i demà, eh?
5: Sí, exacte. Demà amb el Roma-Madrid i el City-PSG com a plats forts. No està malament, tampoc.
1: Porqui! Marc Guillén, hola.
6: Hola, què tal?
1: Hola, Joan Lluís García.
7: Hola, com anem, Pou?
1: Tenies ganes de Champions, a lladre?
7: I tant. I de sushi, també, ja t'ho dic ara.
1: Eh?
7: I de sushi, també.
1: Ah, val.
7: No vull fer spoiler, però...
1: Vaja, ja t'entenc, eh? Puig!
8: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
8: Bé.
1: Bé?
8: Bé.
1: Se t'ha fet llarg aquest mes o...?
8: Sí, home, una miqueta més. És allò, una jornada a parar i ara, sort que ara en venen com a mínim, abans de l'aturada en seran 3, no? Abans de l'aturada de novembre.
1: Sí. Aquest d'avui, dimarts vinent al Parc dels Prínceps, no?
8: Exacte.
1: I un partit a casa contra el City. No, l'Aston Villa primer, Sí. Puig hi és per aquí o tenint en compte que és partit de Champions, sí, no?
8: Parisé, sí.
1: Ja. Mota mia. Sí. L'Eix Parisé, hola, eh?
9: Hola, he estat a punt de fer invasió de camp perquè no se saben el calendari, deixa'm explicar-los bé com funciona això. Sí, són...
6: L'he retingut perquè...
9: 3 jornades ja. Champions en les pròximes 4 setmanes. Vull dir que això és apassionant. Ara tenim avui Galatasaray, dimarts que ve, com deies, PSG. La següent és Pilota d'Or. Bé, clàssic, Pilota d'Or i Copa del Rei, que el Barça no juga, aquella setmana serà una mica estranyeta, però hi haurà la Pilota d'Or.
8: La Copa, contra qui?
9: I la següent és Aston Villa.
8: Contra qui juga?
9: Sí, jo me'l sé, si vols, de memòria.
1: No, però no provoquis, Sí.
9: No provoquis. Però és interessant, vull dir que en les pròximes 4 setmanes n'hi ha 3 de Champions i aquí el Barça pot fer ja bona feina, de cara a les eliminatòries.
1: Sí. Pas a pas, avui s'ha de jugar l'Ali Samillén, jo crec que és un d'aquests estadis que poc o molt, si t'agrada el futbol, saps que és un estadi especial, que és un estadi intens, que és un estadi calent, és un estadi, també és veritat, que el Barça en alguns moments hi ha jugat aquests últims anys, i recordo la Samillén contra el Galatasaray, però també recordo el Barça jugar a RAC1 contra el Besiktas o contra el Fenerbahçe, etc. Comencen com coets, però després hi ha un moment donat en què comences a tocar i ets millor, doncs són camps que també s'apaguen en algun moment, com a mínim baixen els decibels. En tot cas, Marc, moviment, jo crec que molt comentable, de Hansi Flick. Tu sempre ho comentes, Hansi Flick no és gaire partidari d'invents a la Lliga de Campions, sigui qui sigui el rival. Per tant, hem de considerar que per ell això no és un invent, que pot ser una opció en partits rellevants. Aquest fals nou, en aquest cas, amb Olmo.
6: Sí, i és molt interessant perquè és una opció que jo crec que puc parlar en veu de molts que ens agrada molt o que ens ha agradat molt quan hem vist el mode fals nou, que l'equip acostuma a jugar bé, combinar, que porta molt la possessió i que per tant és un futbol que molt atractiu, que encaixa molt amb el que agrada aquí a Can Barça, però Hansi Flick moltes vegades ha sigut una mica reticent. És veritat que l'ha anat posant a comptagotes, però no sempre. Jo avui m'ha sorprès, sincerament, perquè una opció era jugar amb Gabriel Jesús, va jugar bé contra el Getafe, l'altra opció també era jugar amb Gordon. Gordon és un jugador que ha jugat molt al Newcastle de punta i que podia jugar a Gordon i a Adeyemi per banda esquerra. Aquestes em semblen les dues alternatives més clares. Que hagi sortit a Olmo, doncs és realment significatiu. Segurament és un d'aquells moments en el que prima allò dels 11 jugadors que tinguis més en forma. Olmo i Fermín, la veritat és que els dos estan jugant molt bé, amb molt bon nivell, i s'acaben partint la posició. Doncs potser aquí he volgut donar-li una mica el premi a tots dos i per què no avui posar-los. Perquè el rival, si no, no em dona especialment raons per haver d'avui de posar Olmo tàcticament. Que anirà bé, sí, el Galatasaray és un equip que en defensa es parteix una mica, que la línia defensiva es pot desordenar una mica. Per tant, la mobilitat d'Olmo entre línies i Gordon, sobretot arribant doncs des de banda esquerra, pot funcionar de meravella, eh? No dic que no hagi de funcionar avui, però que no és un d'aquells equips que dius no, és que em prendrà la pilota i necessito un migcampista més. No, però ha acabat optant per aquí. Està bé, com sempre, Hansi Flick va punxant uns i altres, de vegades rendiments, de vegades meritocràcia, de vegades doncs, sorprenent una mica tàcticament, i està bé que ho remogui una miqueta en aquestes alçades de temporada en les que encara hi ha marge, i sembla doncs, que dintre totes aquelles opcions que hi havia, que pensàvem abans, ostres, quan no arribi doncs, a Julián Álvarez, qui acabarà jugant, doncs ha sortit Rafinha, ens ha arribat un Gabriel Jesús, i ara a sobre doncs el Olmo també sembla que hi creiem força, vull dir que interessant, aviam com surt avui.
7: Jo tinc moltes ganes de veure'l, perquè les poques vegades que l'hem vist a mi m'ha agradat molt, perquè crec que és un Barça, ho apuntaves també ara a Pou, que és d'aquells camps calents i que tenir la pilota et beneficia, perquè el que fa acaba és doncs, refredant un estadi com el que estem sentint ara, que ja està xulant com falten 50 minuts perquè comenci el partit, i amb una davantera amb Olmo, amb Gordon, amb Lamine, amb Fermín, amb Pedri, amb Rodri, Ostres, tu saps que una altra cosa no, però la pilota la tindràs un gran tant per cent del partit. I que d'aquesta manera pots també, doncs això, frenar una miqueta aquesta empenta al Galatasaray a la primera part de, del partit. I ganes també de veure un Olmo que reivindiqui amb la seva faceta golejadora, que aquesta temporada ens deia el Jaume que, vaja, aquesta temporada ja part de l'anterior li està costant veure porteria, i a veure si d'aquesta manera, costant-lo, doncs veiem com, com està més encertat de cara a gol. I avui és un partit d'aquells de Champions que costen, que sempre són trampa, però jo amb aquest Barça, veient el nivell que té, aquestes últimes temporades l'hem vist anant per Europa patint, veient com sempre t'acaba marcant gol, que no t'has acabat d'imposar amb claredat. Jo crec que avui és un dia per fer un cop de puny sobre la taula i confirmar el que hem anat veient aquest inici de temporada, i en un estadi sorollós com el que estem sentint ara, doncs, doncs deixar un resultat d'aquells com per anar traient pit.
9: Jo vull comentar tres coses de l'11. La primera, evidentment, la gran sorpresa, que és que Olmo sigui el fals nou o el davanter en aquest cas. Crec que a mi em sorprèn que no li doni la continuïtat a Gabriel Jesús, perquè ve de fer-ho molt bé i contra el Getafe va complir, i els minuts que ha tingut, veiem minuts gols, té un percentatge altíssim, vull dir que està aprofitant molt bé les seves oportunitats. Em sorprèn, no sé si el nano quedarà una mica tocat o no en un partit de Champions, venint del que ha fet, doncs no ser titular, però m'agrada que Flick no sigui previsible pels rivals, perquè segurament el Galatasaray s'esperava que avui jugués Gabriel Jesús, ens ho esperàvem tots. Aquí, doncs, fa que el rival s'hagi de repensar una mica el plantejament que havia fet pel partit, i és interessant. I quan hem vist Olmo, Fermín, doncs això, els centrals no sabran qui ve per allà, a vegades ja anirà Fermín, a vegades ja anirà Olmo, i això el que farà és que estiguin tots una mica més desubicats. I sobre la possibilitat que Gordon fos el nou, jo tinc la sensació que a l'inici de temporada, com ens va explicar Rafinha, el tu diràs, sí que era una opció, Gordon de nou, però que a mesura que ha anat avançant la temporada, jo crec que el que li ofereix Gordon i el que li dona Gordon a l'equip a l'esquerra, parlo de la pressió quan no té la pilota al Barça i també de les desmarcades, d'obrir el camp quan el Barça ataca, crec que això que li dona li pesa molt més a Flick que perdre-ho. I per tant prefereix Gordon a l'esquerra, i ara mateix no el veu tant com a davanter, perquè crec que el que li dona Gordon a l'esquerra és molt més, o el Barça perd molt més si no juga Gordon a l'esquerra. I després dues cosetes molt ràpides. Una, m'encanta el mig del camp. Per mi, si estan al seu nivell, és el mig del camp titular del Barça de la final de la Champions, el Rodri, Pedri, Fermín. I l'altre, el lateral esquerra. Crec que el missatge és clar, que tot i que ho està fent molt bé Xavi Aspar, quan arriben partits importants, Cancelo és el seu lateral titular.
5: Sí, sí, jo volia posar èmfasi precisament en aquest últim aspecte que ara comentava l'Aleix, i simplement destacar que respecte a l'altre dia hi ha tres jugadors que van descansar, Cubarsí, Pedri i Fermín. Vaja, en el cas de Pedri i Fermín van jugar una estoneta a la segona part, Cubarsí va quedar inèdit, que avui doncs arriben ben frescos en aquest partit. La tria d'Olmo entenc que va per aquest intent que el partit no es trenqui de tenir més possessió, per tant, em sembla bé.
4: Sí, al final... clar, parlem molt d'Olmo de fals nou, però potser qui trepitja més àrea en aquest partit serà Fermín, que se n'aprofitarà d'aquests espais que pugui arrossegar Dani Olmo amb els centrals, no? Vull dir que al final marquem en un paper Olmo de nou, però potser veiem més a Fermín trepitjant l'àrea, que probablement és de vegades un punt més incisiu en aquest sentit, que no pas a Dani Olmo, que jo crec que s'intercanviaran molt les posicions els dos, i que farà que els centrals una mica no sàpiguen a qui han de marcar. Fins i tot aquest Barça, que recorda ara aquesta temporada amb l'intercanvi de posicions a dalt una mica el PSG de Luis Enrique, fins i tot a mi no m'estranyaria que en moments determinats doncs Gordon es situés de punta, o que hi hagués un moviment durant el partit tàcticament. Per tant, em sembla bé, perquè això incorpora riquesa tàctica a l'equip i fa que el rival doncs efectivament no s'esperi.
8: Sí, l'altre dia vam veure Gordon també més centrat en moltes fases del partit, i avui, a més tenint Cancelo en aquesta banda esquerra, potser fins i tot encara tindrà més tendència a buscar més el centre, més l'àrea, i deixar aquesta banda per les incorporacions de Cancelo. Són 11 de pelotero 100%, de gent que la remena, que la toca, vaja, en totes les línies, especialment, evidentment, des del mig del camp endavant, però també al darrere, de gent amb bon tracte de pilota. Per tant, per poc que la cosa rulli, vaja, a mi és un 11 que em fa molt bona pinta. La
10: fa patxoca. Suposo que es percep a través del micròfon ambient del Xavi Cupidó, la llegenda Xavi Cupidó, perquè a l'Ala Semillent no es plantegen tenir una grada d'animació. No els cal. Són, totes les grades són grades d'animació des de molt abans que comenci el partit i el que faci falta. Per Caliu no serà. Segurament per això és un equip que acostuma a competir molt millor a casa que no pas fora de casa, i no em refereixo només a aquesta plantilla. En general, aquest tipus d'equips noten molt la diferència entre jugar envoltats de la seva gent o fer-ho lluny del seu estadi. Aquesta temporada, una de les nostres enviades especials, la Marta Ramon, també vol compartir amb vosaltres la seva vida duríssima com a enviada especial del Barça a jugar a RAC1.
11: La dura vida de l'enviada especial.
12: Estamos aquí en Turquia, Estambul, una ciudad fantástica, para quien no la conozca.
2: Té raó, president. Istanbul és, a més, enorme i caòtica. Té uns 16 milions d'habitants i s'estén a banda i banda de l'estret del Bòsfor, que separa Europa d'Àsia. Turquia és com una mena de frontissa entre dos mons on s'imposa el conservadorisme que dicta el seu president, cada cop més autoritari, Recep Tayyip Erdogan. Les xilaves, les xixes i els tés es barregen als peus de gratacels i centres comercials mastodòntics. I un altre clàssic. S'hi poden observar molts peregrins mancats de cabells a la recerca de l'abundància perduda. I que lluny ens cau ja l'Europa League i aquell 17 de març del 2022 en què Pedri va ser capaç d'aturar el temps amb una obra d'art. Un dia que, per cert, va nevar. Anem cap a l'estadi del Galatasaray, l'Ali Semillent, inaugurat el 2011 en un barri allunyat del centre històric que antigament la cort otomana feia servir per fer-hi vacances, caçar i anar a cavall. Ara el turonet maleït posa a prova el nostre estat físic quan hem d'anar a la roda de premsa de la prèvia. Pujades i més pujades.
3: Què les escales, Clara?
13: El cardio de la setmana ja està fet.
2: Ja ens va bé una mica d'exercici perquè la dana kebab que ens hem menjat, un plat tradicional turc a base de carn picada de xai amb pebre vermell ficada en un rotllet, ens ha deixat ben tipes. Més tard, sortir de l'estadi serà una altra aventura, especialment perquè aquí gairebé ningú parla ni un borrall d'anglès.
14: That way and then to the left.
15: Difícil, tot. Istanbul was Constantinople,
2: now it's Istanbul, not Constantinople. Ens llevem més d'hora del que voldríem per anar a fer guàrdia a l'hotel del Barça, a veure què s'explica Joan Laporta, que queda ofegat en un mar de micròfons.
16: No tenen res.
17: Si parleu tots a la vegada.
16: Home, sou una olla de grill.
2: Entre crònica i crònica no quedarà massa temps per escapar-me a l'Istanbul de les postals, perquè la vida de l'enviada especial és molt dura. M'aniria bé tornar a fer el guiri per la Mesquita Blava o Santa Sofia, o perdre'm pel basar de les espècies, entre les olors de canyella, curri i gingebre, o també entre les samarretes futboleres o els bolsos i rellotges de marques de luxe a preu de regateig ferotge. Sortint d'allà, et pots posar a resar. Per sort, resar ja no li cal a aquest Barça que confia en el seu futbol per damunt de les qüestions de fe, i per fi es pot tornar a dir a si mateix que és clar candidat a guanyar la Champions. El camí és llarg i cal demostrar-ho també en aquest anomenat infern turc de gargamelles inflamables. Istanbul.
10: Marta, no pateixis perquè el febrer...
3: Sí, clar, sí.
10: 4 o 5 dies, a més, no?
3: Sí.
10: El Barça juga la primera semifinal, deu jugar-la un dimecres, i si guanya l'Atlètic de Madrid, no?
9: Sí.
10: Doncs jugarà la final el diumenge i no sentit de comprar bolsos.
9: No, han fet dimarts, dissabte, és.
10: Dimarts,
9: dimecres les semis, dissabte la final.
3: Sort que l'Aleix té tots els calendaris al cap, eh?
10: Dimarts, dissabte, tens temps de sobres per comprar-te el que vulguis i jo tornaré amb rastes perquè Vinícius me les pugui estirar.
3: Yeah. D'acord, em sembla bé.
10: Tot rodonet.
3: Em sembla bé.
8: Tornem a l'operació Nigiri, eh? En marxa o per
10: aquí? Sí,
17: avui amb el sushi de Manlleu Origen, el talismà del Barça a la Champions. Avui demanarem uns nigiris, precisament, consumits al Japó. Anirem fent la comanda.
9: Ens va bé.
17: Sopar de Champions, tot deliciós, fresc, elaborat diàriament a les seves botigues, i amb el millor peix del mercat, com l'autèntica tonyina roja de Balfagó, sushi de restaurant d'estrella Michelin, porta el segell del xef Hideki Matsushisha. Demanem Globo que ens ho portin a la mitja part. Ja sabeu que, a més de trobar-lo a les seves botigues de Manlleu Origen, també el podreu encarregar a Globo, que de llagostí, no?, de salmó, d'anguila, també una mica,
9: també,
17: no?
9: El que faci falta.
17: Una mica variat, no?
7: Sí, variadet.
6: Però salmó, que,
9: sobretot no us avorriu, eh? Vull dir, variat, eh? Variadet.
7: Sí.
9: Variadet.
17: Que hi hagi pel Tormos, també, que segur que ve el descans.
9: Sí, no, ja l'has vist per allà ensumant, no?
17: Sí.
9: Ja. Però clar, Joan Lluís García, li dono pas en plan B, primer partit fora de casa de la Champions, un mes, i diu sushi, imagina't com està el personal.
7: Tot el dia pensant en el mateix.
9: Vull dir que tot el dia pensant en el mateix, exactament. Si no, no pots formar part del Barça a jugar a RAC1. 9 minuts i dos quarts de 9 a les 9 en punt, a l'Aleix Amillent d'Istanbul i a la sintonia de RAC1. Galatasaray Barça, ara tornem.
18: RAC1.
19: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
20: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda ja eco Autovivo Sant Boi.
19: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
21: Ai, que ràpid passen les coses bones.
22: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
21: O els 10 dies Nissan.
22: Com?
21: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Un quart i mig de 9 de la nit, a les 9 en punt, a l'Ali Samillén d'Istanbul i a la sintonia de RAC1, Galatasaray, Barça, ambient espaterrant el que ens arriba amb el micròfon d'ambient de Xavi Cupido. És un partit de la Lliga de Campions i pel Galatasaray la visita del Barça és d'aquelles nits que estan marcades al calendari amb color vermell. L'11 del Barça, Marta.
2: Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri i Pedri, més avançat a la mitja punta Fermín i al davant Lamine, Olmo i Gordon.
1: L'11 de la Galatasaray, Clara.
3: Shakira a la porteria, Gilma, Sánchez, Jacobs i el Mali en defensa, Lemina, Torre i Iraldo a pivot, per la dreta Agüna, a l'esquerra Leao, mitja punta per Batrakov i en punta Osimhen.
1: Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Marta, el president Joan Laporta assegura que ara mateix són el millor equip del món.
2: Sí, la bona ratxa de l'equip, que aquesta nit pot sumar la desena victòria consecutiva des que va arrencar la temporada, convida a ser optimista, i Laporta ha assegurat sense matisos que ara mateix són els que millor juguen a futbol, no només a Europa.
25: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. A nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Un Laporta que també ha insistit en les possibilitats que tenen de protagonitzar una temporada històrica en què el gran objectiu del club és guanyar la Champions. El president ho ha dit abans d'anar al dinar de directives, que s'ha celebrat en una illeta a l'estret del Bòsfor, una illeta que és propietat del Galatasaray i on hi organitza esdeveniments privats.
1: Hansi Flick està saborint el bon moment de joc de l'equip i agraeix els elogis, però aplica dosis de prudència.
2: Sí, vam traslladar-li si el fet que els oponents els considerin com l'equip que millor juga en aquest moment els posa més pressió, i sobretot va parlar d'estar concentrats per mantenir-ho.
26: I don't know if it's
0: if it's pressure, you know, this is for me it's
4: No sé si dir-ne pressió, per mi és el resultat de com ens entrenem. Sempre us dic que estic molt content de com ens entrenem i és així. També penso que la manera com actuem plegats, l'atmosfera que tenim al vestidor és fantàstica, però cada partit és diferent i comença 0-0. Aquest no serà un partit fàcil per a nosaltres, serà molt difícil i hem de demostrar-ho. És un privilegi que se'ns consideri així en aquest moment, però també sabem que el futbol tot canvia molt ràpid. Per tant, hem d'estar concentrats com ho estem normalment i això és el que vull veure del meu equip, també aquí, especialment en aquest ambient que estan preparats.
0: Also here, especially in this atmosphere, that they show that they're ready.
2: Un Flick que no va voler parlar ahir en cap moment de les polèmiques relacionades amb el Real Madrid. Ho farà només quan sigui el proper rival d'aquí a menys de dues setmanes.
10: I un últim apunt, Marta, el conjunt de renovacions anunciat per Deco a l'Assemblea de Compromissaris ja està completat.
2: Sí, després de tancar-se les de Xavi Espart i Rafinha fins al 2030, també ha quedat resolta la de Marc Bernal, en aquest cas fins al 2031. Ara només falta que s'anunciï de manera oficial. De moment la d'Espart és l'única que s'ha comunicat perquè el contratemps físic de Rafinha va alterar una mica els plans. La porta tindrà feina perquè haurà de liderar els tres actes protocolaris en els pròxims dies.
17: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romalta tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romalta, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto!
10: Pep Tormos, hola.
9: Hola, bona nit.
10: Efectivament, uns minuts després de saber que es confirma que hi ha operació Nigiri, apareix Pep Tormos a l'estudi. Fem un repàs de l'actualitat, Pep.
9: Doncs sí, us expliquem que Felip VI acaba de tancar la visita a Ceuta demanant unitat política i al final de la confrontació per la gestió de les migracions, el monarca adverteix al Marroc que la sobirania de Ceuta és irrenunciable i exigeix respecte. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Jordi Armenteres.
5: Sí, Felip VI proclama que una amenaça a Ceuta o és Europa, que cal més efectivitat política per solucions tangibles i també adverteix per primer cop que els irregulars que van creuar per mar han de tornar cap al Marroc.
11: Ese ejemplo de convivencia y esa determinación por superar las dificultades nos muestran que ahora más que nunca es tiempo para la unidad institucional, para la colaboración eficaz y sincera y para aplicar soluciones prácticas y tangibles. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado, incluida la corona como símbolo de su unidad y permanencia, y las fuerzas políticas estemos a la altura de nuestra ciudadanía, a vuestra altura.
5: I això ho acaba de dir davant d'una representació de la societat civil de la ciutat, però amb un discurs molt allunyat de les proclames de la dreta i l'ultradreta, sense anar més lluny, de Juan Jesús Vives, que fa més de dues dècades que governa aquí a Ceuta.
9: Gràcies, Jordi. A Barcelona, aquesta tarda ha mort un home de 95 anys en un incendi d'un pis a Sants, al carrer Portbou. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 6 de la tarda i han enviat 8 dotacions. Els Mossos han assumit la investigació del cas. I acabem explicant que la Fiscalia investiga els càntics contra Catalunya que es van sentir a l'estadi Metropolitano el 23 d'agost. Ho recordareu, va passar durant el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, quan el davanter Julián Álvarez va entrar al camp. Acció Cassandra va presentar una denúncia per un possible delicte d'odi i ara el Ministeri Fiscal obre diligències per a aquests crits catalanòfobs.
10: Gràcies, Pep.
9: Fins ara.
17: Tenim en joc el lot bataller amb el hashtag FRAC1, etiqueta FRAC1 a través de la X, digueu el que vulgueu, treuen els sorets d'aquests 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil llescat, carnassera, bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller, el 10 dels pernils amb el sabor únic que marca la diferència que trobes a les millors carnisseries del país, com per exemple a la xarcuteria Alfred Moliner al Mercat del Ninot de Barcelona, a les carnisseries Trinxant al Mercat del Poble Nou, o a les carnisseries Que Carn de Mataró. Si vols menjar bé, pensa en Batallent.
10: El partit que més ens interessa, evidentment, és el Galatasaray-Barça, Gerard, però avui, pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva, tenim una feinada de por.
12: Sí, sí, sí, una feinada de por. Ara vaig amb la resta de la jornada de la Champions, però pel que fa al Barça com a club, esclar, és el que té el calendari i és el que té que hi hagi gairebé partit d'Eurolliga de bàsquet pràcticament cada dia de la setmana. Coincideixen el Barça de futbol i el Barça de bàsquet. De fet, a falta d'un minut mal comptat, és a punt de començar el Barça-Maccabi de Tel Aviv, partit corresponent a la cinquena jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Allà hi tenim, com sempre, com cada partit del Barça, el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
18: Hola, què tal, com esteu? Bona nit.
12: Preparat, no?
8: Sí, mira, de fet, pensava que ens podríeu enviar una mica d'ambient d'Istanbul cap aquí al Palau Blaugrana, perquè, noi, poca gent hi ha, com és habitual, malauradament, en aquest inici de temporada. A més, amb la coincidència del partit de la Champions, això fa que segurament encara hi hagi menys afluència aquí al Palau Blaugrana, amb totes les mesures de seguretat davant un equip israelià. Avui sí, en públic, a diferència del 6 de gener, avui sí que hi ha permès l'entrada de públic, però en qualsevol cas, esportivament, d'aquí 9 segons arrencarà aquest Barça-Maccabi de Tel Aviv, aquesta cinquena jornada de l'Eurolliga. El Maccabi des de fa un parell d'anys ja amb molt menys potencial, però és un equip perillós. Dues victòries, dues derrotes al Barça, una victòria, tres derrotes al Maccabi, a punt d'arrencar el partit.
12: Volem seguir amb el Dani. Gràcies, Dani. Fins ara.
8: Fins ara.
12: Repasso també el resultat del Kitzaras Manresa, que ha perdut aquesta tarda a Turquia, precisament a la pista del Başakşehir de partit de l'Eurocup. Era la tercera jornada, 188. Ha perdut l'equip de Diego Ocampo. Dues derrotes, una victòria en aquesta competició. A dos quarts de nou, ara mateix, de fet, és a punt de començar el partit del bàsquet Girona, que juga a la pista de l'Ostende. En aquest cas, hi ha tantes competicions europees que s'ha d'anar pas per pas. És FIBA Europe Cup, la competició que juga el bàsquet Girona, segona jornada. Tornant al futbol, a la Champions. A veure, tenim un parell de partits encara en joc, són els que han obert aquesta segona jornada, partits del torn de tarda. Potser pel que fa al cartell d'aquests no són especialment atractius, però mira, juguen dos dels pròxims rivals del Barça en aquesta fase lliga, i de fet estan guanyant els dos. A aquesta hora del vespre està guanyant l'Sporting de Portugal al camp del Lens, 0-2, amb gols de Luis Suárez i Dumbiá.
9: Ara mateix són els líders, eh?
12: L'internacional italià, sí, el primer equip que aconseguiria el 6-6. Per mi, per cert, està sent un partit igualat. El 0-2 podria estar perfectament al partit 1-1. I també en el tram final, a 4 minuts i mig perquè s'acabi el partit, el Saba de Bakú està guanyant 1-0 a l'Eslàvia de Praga. Ha marcat a la segona meitat aquest gol que de moment donaria la victòria provisional a l'equip de l'Azerbaidjan.
9: I els seus primers punts de la història de la Champions.
12: Sí. Mirant el partit, també el resultat és força injust pel que fa a ocasions d'un i altre equip, però de moment està resistint l'equip de l'Azerbaidjan. A les 9, per exemple, a més del Galatasaray-Barça, juga l'Arsenal a casa contra el Lilla, Atlètic de Madrid-Manchester United, amb Julián Álvarez tornant a la titularitat, que no havia estat titular en els últims partits, avui sí que ho és contra el United, Viking-Bayern, el Bayern visitant l'equip noruec, Inter de Milà-Bruges, Leipzig-PSV i Villarreal-Nàpols, amb l'últim hora en aquest partit que el porter titular del Villarreal, Gulaksi, va ser atracat ahir a punta de pistola, ell i la seva família a l'interior de casa seva. No hem de lamentar cap ferit, però Gulaksi avui no s'ha vist, lògicament, amb forces de jugar i de disputar el partit, i per tant per això no juga Gulaksi i ha quedat fora de la convocatòria. Aquest és el menú per aquesta nit. Mentre marca el segon, el que són les coses, el Saba de Bakú. 2-0 contra l'Eslàvia de Praga, quan l'Eslàvia de Praga havia estat atacant durant tota la segona part i havia tingut oportunitats per empatar. Demà recordo, entre d'altres partits, a les 9, fem en directe aquí a RAC1, el Roma-Reial Madrid. Avui que Mourinho primer no volia entrar a la polèmica arbitral i al final ha acabat convidant a tothom a que revisessin el primer minut del partit de l'altre dia contra el Villarreal. Certament no passa res més enllà d'un fora de joc d'Mbappé al mig del camp, que a Mourinho li haurà semblat interessant per, mira, citar avui aquest primer minut i que tenir entretinguda la premsa, que per cert, després de 3 o 4 preguntes amb la premsa espanyola, ha decidit que ja n'hi havia prou i que preguntessin els italians. Per tant, així està l'ambient abans del Roma-Reial Madrid. A més del partit o del partit del Madrid, a la Youth League ha jugat aquest migdia el juvenil del Barça, ha guanyat 0-1. I acabo amb un partit del Freiking Granollers, encara no ha començat, d'aquí a 10 minuts mal comptat, juga a la pista de l'Aguas Santas, partit de la Lliga Europea d'handbol, segona jornada.
9: Podem escoltar Hansi Flick a Movistar Liga de Campeones a la prèvia d'aquest Galatasaray-Barça.
13: Sí, ya estamos con Hansi Flick en la previa de este Galatasaray-Barça. Good evening, Mr. Flick.
14: Buenas noches, Mr. Flick.
13: How do you expect in this game is going to be a tough
14: game? ¿Qué esperas de este partido? Va a ser un partido difícil, ellos van a presionar, el ambiente, ¿qué esperas? Sí, va a ser así.
0: also in the matches before we analyze them and
14: todos los partidos que hemos analizado anteriormente sabemos que nos van a presionar, tenemos confianza, tenemos es una de nuestras fuerzas con balón y tenemos que controlarlo. Es controlarlo con balón.
13: Putting the starting 11 Olmo is.
14: ¿Has decidido poner a Olmo en el 11 por eso?
0: Of this,
14: sí, por eso.
0: Is a player also who can.
14: Dan es un jugador que también puede controlar el balón.
0: It's about this, but also.
14: Se trata de eso.
0: The last four months he didn't play so many games, so we also have to.
14: Pero también sabemos que.
0: Many minutes the last game, and so we have to.
14: Tenemos que gestionar esa carga de minutos.
0: The next day is on Saturday, then on Tuesday.
14: Sabemos
0: again,
14: que el siguiente partido es en sábado, después de nuevo en domingo, así que tenemos que gestionarlo.
13: You say like Champions League, La Liga, but top.
14: Has hablado de los partidos de Liga, de la Champions, pero los jugadores top no descansan. Sí, desde luego es así. En la Champions no se descansa, tenemos que continuar. Sabemos cuál es la situación. Para mí es muy importante y también para todos los jugadores jugar en Champions League. Creo que en los últimos 19 años el Barça no ha empezado como hemos empezado nosotros esta temporada, así que se trata de eso, nos da confianza y desde luego es todo mucho más grande que todo esto.
0: Yes, of course, but
14: habéis conseguido ese récord. Sí, pero nosotros queremos seguir con ello. No se trata solamente de hacer historia, está genial, pero lo importante es ganar títulos, así que de eso se trata. Pero lo importante es seguir trabajando. Muchas gracias y buena suerte.
10: Val, per tant, queda clar que Dani Olmo fa de fals nou, eh?
6: Sí, sí, queda clar.
10: Ja busca el control de la pilota, com ha dit.
6: Bé, estarà bé, la veritat és que en un escenari tan calent jugar fora de casa sempre és complicat i el Galatasaray jo crec que no t'aguantarà 90 minuts de rigor i de control, però sí que pot tenir sens dubte fases, i ho sabem, doncs en les que portin la iniciativa, ells la porten sempre a la Lliga, per tant tenir control, tenir possessió també és el primer gran escenari així amb Rodri al camp, per tant si el Barça ha d'evolucionar en aquesta línia més enllà de Rodri, tenir socis com Fermín, com Olmo, com Pedri, doncs déu-n'hi-do per anar cap a aquesta aposta cap al control, ho veurem.
10: Clar, evidentment avui l'estadi estarà ple de gom a gom, hi haurà un ambient espaterrant i la gent s'ha deixat uns quants calés, eh?
3: Sí, de fet, aquest matí parlava amb un aficionat que em deia que les entrades estaven molt, molt, molt cares i que per això ell no... Bé, que ell podia anar gratis, de fet, perquè un amic seu li aconseguia una entrada, però que no tenia temps per anar-hi. No, no, no, no, però eren molt cares, sempre dic més de 800, o no me'n recordo ara. Però està ple, més de 50.000 persones s'esperen, encara va entrant gent. Diria que ja no plou, no veig pluja ara, perquè des de les 3 de la tarda, 2 del migdia, està plovent sense parar aquí a Istanbul, però crec que ja no plou. Veiem a un dels gols moltes banderes, molt d'ambient per animar el seu equip davant aquest repte enorme contra el Barça.
9: I perdona, sobre això que deia Flick ara de tenir la pilota, és que m'ha vingut al cap l'entrevista que fèiem ahir al Tudiràs amb el segon entrenador del Galatasaray, que és un gallec, Ismael García, que ens va revelar, i a mi em va sorprendre perquè normalment s'amaguen les cartes, que un dels punts febles que han detectat el Barça és intentar atacar per la banda de Lamine, perquè Lamine a vegades es despista defensivament, i diu, és difícil, però si tenim en algun moment la pilota, intentar atacar per allà i que només hi hagi Eric García en aquest cas, pot ser un dels punts en què puguem fer mal al Barça, no? Per això entenc que el Barça vol tenir molt la pilota, no?
10: Doncs va, anem a fer una radiografia del Galatasaray, a veure com juga l'equip turc.
7: Nima Automoció patrocina aquest espai.
3: El Galatasaray és el campió de les últimes 4 lligues turques. El dirigeix Okan Buruk, l'entrenador que ha tornat a situar el club a l'esglaó més alt del país després d'haver encadenat 3 temporades sense aconseguir el títol. L'equip turc ve de guanyar divendres, per tant ha tingut més descans que el Barça. 3-1 contra el Kasim Pasa, tot i jugar més de mitja hora en inferioritat numèrica. La primera jornada, això sí, de la Champions va perdre 3-1 contra l'Sporting de Portugal. El seu estadi es fa fort, aquesta temporada no ha perdut encara. L'última derrota és del 22 d'abril, però és que en Lliga no ho fa des del maig de 2024, i en Champions recentment han punxat equips com el Liverpool o l'Atlètic de Madrid. Per avui, Buruk té la baixa per lesió de Singo.
12: És la cinquena temporada de Buruk a la banqueta del Galatasaray, per tant estem parlant d'un projecte llarg i consolidat, un equip que acostuma a jugar amb un 4-2-3-1, és l'esquema que situa avui al terreny de joc. amb un 11 bastant ofensiu, perquè Baris Yilmaz actua com a lateral dret, un futbolista més habituat, o que almenys va començar la seva carrera jugant com a extrem, fins i tot davanter centre en alguns moments. Futbolista molt polivalent, però que en els últims partits ha actuat com a lateral dret, i avui el col·loca aquí contra el Barça. Pot patir en defensa en l'1 contra 1 davant Anthony Gordon, però compta en atac alhora perquè podria ser un jugador perillós. I amb Jacobs, que és lateral esquerre, però que actua de central, una posició que no li va anar gaire bé en el primer partit, en la primera jornada al camp de l'Sporting de Portugal. De fet, va cometre una errada en un dels gols que va rebre l'equip turc. A nivell defensiu, un equip amb moltes fases de pressió alta, especialment quan juguen a casa seva amb el seu públic, i especialment quan físicament poden encara aguantar-ho. Probablement a la segona part serà diferent. Hi ha moments que s'atreveixen a pressionar. Un equip valent, però alhora molt desorganitzat. Li hem vist partits de Champions amb les distàncies molt àmplies entre la defensa, el mig del camp i els atacants, i deixen molts espais, en aquest sentit, també quan els superen aquesta primera línia de pressió. Això fa que els seus partits a vegades siguin d'anada i tornada i que el Barça ho pugui aprofitar perquè té futbolistes també per fer-ho. No són del tot fiables, per exemple, també en la sortida de pilota, com és alguna errada aquesta temporada ja, i també en edicions anteriors de la Champions hi han encaixat 14 gols amb 8 partits. En atac, el principal perill, les seves transicions i els atacs verticals. Això no vol dir que no sàpiguen què fem la pilota, però basen, i sobretot avui basaran el seu joc, en intentar acabar els atacs amb dues o tres passades. Osimhen, el principal perill, un davanter molt complet, amb bona rematada, que va bé l'espai, en definitiva pot fer moltes coses, també pressiona bé, tot i que no sembli que sigui molt treballador, pressiona bé. Tot el contrari, per exemple, que Rafael Leão, un futbolista amb molt bona gambada, amb molta potència, que té bon xut, però que és una mica mandrós i juga per la banda de Lamine Yamal. Per tant, el Galatasaray vol fer mal per la banda de Lamine amb Leão, però compte, perquè Lamine també la pot fer, Lamine i Eric García, per la banda de l'extrem portuguès.
15: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. AnimaAutomoció.com.
10: Marc, ara ho comentaves, i jo crec que ens n'hem fet un tip en prèvies de partits de la Champions, aquestes característiques. Aquests equips que clarament són dominants a la seva lliga, no? Sí. I que de cop i volta, clar, quan juguen contra el Barça, tot i que ho volguessin ser, ja no poden ser-ho, però tampoc tenen temps en dos dies de transformar-se, no?
16: Clar, hi ha equips que passa també a la Lliga Espanyola, però com una mica pel perfil de jugadors, doncs són més fàcilment adaptables. El Galatasaray, tinc dubtes que pugui estar 90 minuts a darrere, alhora que també no em crec que surtin a jugar-li de tu a tu al Barça. Ho acostumen a fer, fins i tot en alguns partits o molts partits de la Lliga de Campions, però contra el Barça jo dubto si realment sortiran a pressionar, a tenir tant la pilota com en ells és habitual. Jo suposo que seran una mica més prudents i, com ja deien ahir, doncs tu diràs, el seu segon entrenador, intentaran ser una mica més directes. Ens ha quedat clar que el Galatasaray té molt bons davanters, molt bons. Si tenen un dia bo, li poden fer mal al Barça, perquè són jugadors realment especials i també té alguna a la banqueta. Ara, a la llarga, si el Barça està concentrat, si hi és, si té control, si doncs juga com sap jugar el Barça, pot patir algun moment, però a la llarga s'hi ha d'imposar perquè els hi falta rigor al Galatasaray, els hi falta constància per aquest nivell de l'elit europea.
12: S'acaben els dos partits del torn de tarda amb el mateix resultat que havíem deixat. Ha guanyat l'Sporting de Portugal al Lens 0-2 a camp contrari, l'Sporting 6-6, primer equip que guanya els seus dos primers partits, i també s'acaba l'Azerbaijan el sábado Bakú 2, Slavia de Praga 0, els primers punts de la història per aquest club nouvingut a la màxima competició europea.
17: I l'Arabia era a punt, preparada, sí, plena d'estrelladant per celebrar gols del Barça avui a Turquia, i per celebrar tant de bo també una porteria 0, no? Que també seria, sí, per celebrar a la Champions, també per obrir una estrelladant.
10: I tant. Dani, com ha començat el partit del Palau?
8: 2-15 per al final del primer quart. Ara anota Tosan Embuomo, un jugador que pot donar realment moments de talent. Empat a 18, havia arrencat en altíssima anotació. Ara s'ha aturat en aquest segon tram de primer acte. 2 minuts per al final d'aquest primer quart. 18 Barça, 18 Maccabi de Tel Aviv.
10: Mitja entrada o ni això?
8: Sí, mitja entrada potser te la compro, però és que els dos fons estan bastant buidots. Potser ni això, Joan Maria. Jo és que sóc molt dolent amb el tema de números, en Puig ja ho sap, però és un ambient molt fred, molt fred. Jo crec que hi col·labora, evidentment, també les circumstàncies del partit, la coincidència, però no ve d'avui. L'assistència que t'inicia temporada del Palau està sent baixa, baixa.
1: Un minut i tres quarts de nou, 16 minutets, i comença el Galatasaray i Barça. Ara tornem.
18: El Barça juga a RAC 1.
19: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
20: Ei, com va? Com et dius?
21: Tenim un nom que el sap tothom.
20: Però d'on surts tu?
21: Tant se val d'on venim, si del sud...
20: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
21: Ara estem d'acord, estem d'acord.
20: Sí, i una estrella ens agermana.
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: Hola, volia comprar un taigua amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
26: Perfecte, aquí el tens.
23: Ja?
26: Ja.
23: Sí?
26: És així.
23: De debò?
26: I tant, de debò.
27: Volkswagen Taigua amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
28: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
29: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
30: I ara la previsió del temps. Perquè hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa continuem amb el cel clar i temperatures molt agradables.
31: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, el mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
24: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Tres quarts i dos minuts de nou de la nit, a les 9 en punt. Galatasaray i Barça, segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina. A veure si el Barça pot marxar cap a casa amb els 3 punts al Sarró. Fem un últim repàs dels equips.
32: Assistència sanitària, la dels metges i la teva, us ofereix l'alineació.
1: La del Barça.
2: Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri i Pedri a la base de la jugada, a la mitja punta Fermín i al davant Lamine Yamal, Olmo i Gordon.
1: La del Galatasaray, Clara.
3: Shakira a la porteria, Yilmaz, Sánchez, Jacobs i el Mali en defensa, Lemina i Torreira doble pivot, per davant Akgun, Batrakov i Leao i en punta Osimhen.
33: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: Com van les coses al Palau, Dani?
8: Triples de Tyrese Martin, aquest nano, si realment treu tot el talent que té, pot ser un espectacle de moment molt intermitent, això sí. Minut i 15 per al final del primer quart, per situar l'empat a 21, Barça 21, Maccabi 21.
1: Així ràpidament, Dani, ja que tinc a l'antena del Barça jugar a RAC1, què t'està semblant aquest inici de temporada del Barça de Sekulic amb tantes cares noves?
8: No m'està... És a dir, No m'està desagradant en el sentit que jo crec que aquest equip se l'ha d'avaluar ben bé entrat, diria, no sé si a principis de desembre, per saber si realment Sekulić fa o no la feina que se li ha encomanat, que és ajuntar totes aquestes peces. Té qüestions interessants. Tosson i Buoma és tot just al tercer partit i jo crec que ha de ser un jugador realment important. Estem parlant que falta a priori aquest pivot titular que el Barça està buscant al mercat nord-americà, per exemple, a Balcerós, que ha fet un molt bon paper. Hi ha jugadors que s'han d'adaptar de manera clara, com Tyrese Martin. Bé, ja sabem en quin estat està ara mateix el Barça a nivell europeu, que és, no és elit, mal que ens pesi, no és elit. Per tant, doncs deixar treballar i a veure si realment acaba ensemblant totes aquestes peces, de moment traient alguns resultats que no estan malament.
10: 10 minuts i mig i les 9, repassem les banquetes del Galatasaray Barça.
0: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
10: La del Barça.
2: Porters suplents, Tekchesny i Livakovic, defenses Valde, Xavi Espart i Koundé, migcampistes Brian Fariñas, Gavi, que ha estat el comodí dels exercicis d'escalfament i per tant tindrà protagonisme a la segona part, i Marc Bernal, i davanters Adeyemi, Gabriel Jesús i Hamza Abdelkarim.
4: Una banqueta completa, com ho veu sent habitual. És veritat que jo crec que els 11 millors jugadors avui estan al terreny de joc, per tant, a la banqueta no tens cap gran estrella, però sí que jugadors de pes, tant a la defensa com al mig del camp, i fins i tot a la davantera. El fet d'entrar a Olmo de fals nou fa que tinguis a Gabriel Jesús i també a Adeyemi, per si cal canviar el partit en els últims minuts, tens dos davanters doncs força esmolats.
10: La banqueta del Galatasaray.
3: Yilmaz i Bulluk, porters suplents, Bitsiabu, Salai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Ugochukwu, Gundogan, Denis Gül, Bardaxi, Luz i Naga.
4: Destacaria un mig centre, Gabriel Sara, que normalment és titular, avui juga a Lemina, però si no, Sara seria titular, un brasiler, un bon migcampista, i després dos jugadors del davant. Leroy Sané, el coneixem tots, alemany, jugador molt, molt irregular, però que té qualitat. Va jugar de titular, sense anar més lluny, amb Alemanya aquest Mundial. Veurem quan surt Sané a la segona part, i també un davanter.

0: segons, perdó, per l'inici d'aquest segon període, més un per al Maccabi, anotat pràcticament en l'última possessió, no ha pogut evitar-ho el Barça. De moment, partit igualat aquí al Palau Blaugrana, més un per a l'equip israelià, 23 Barça, 24 Maccabi.
1: Les dades.
2: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Jaume, el Barça ha guanyat 3 dels 5 partits que ha jugat al camp del Galatasaray.
3: 3 victòries que coincideixen en les 3 últimes visites, 2 a la fase de grups de la Champions, el 2001 i el 2002, i l'altra en l'últim precedent, 8ens de final de l'Europa League, que ho hem anat recordant, 1-2, amb gols de Pedri i Aubameyang. L'única derrota dels blaugranes al camp del Galatasaray va ser la fase de grups de la Champions 1994-95, 2-1, en un partit que el Barça guanyava 0-1 amb gol de Romario i els locals van remuntar a última hora. I l'únic empat a 0 en la primera visita del Barça a la fase de grups de la Champions 93-94. Deixant de banda el factor local, són 10 enfrontaments entre els dos equips, 6 victòries blaugranes, 3 empats i només una victòria del Galatasaray.
1: Abans el Puig deia que celebrarem els gols al Barça obrint una estrella com sempre i que potser si el Barça acaba amb la porteria 0 també ho hauríem de celebrar. És que el Barça ha rebut gol en els últims 16 partits de Champions.
3: Sí, una ratxa que mai havia passat a la història del club, que va començar la tornada dels quarts de final de la temporada 24-25 a Dortmund l'abril del 2025 i que encara dura. L'última porteria 0 de Champions va ser l'anada d'aquella eliminatòria a Dortmund a Montjuïc 4-0.
1: I compte perquè la temporada passada el Barça va guanyar 3 dels 6 partits de Champions que va jugar fora.
3: En l'estrena a Newcastle 0-2, el doblet de Rashford, el camp de l'Slavia de Praga 2-4 i el Metropolitan 1-2, una victòria insuficient perquè no va servir per passar ronda contra l'Atlético. La resta 2 empats a Bruges i Newcastle en anada dels 8ens i una derrota 3-0 al camp del Chelsea. En aquests 6 partits el Barça va marcar 12 gols i en va rebre 11.
4: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
5: És el Selecte Reina, ara està en moda funky, sorra.
4: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
5: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
1: 6 minuts i les 9, 6 minuts i començarà el Galatasaray Barça. Detectes optimisme entre la nostra gent, Gerard?
6: Sí, i molta gent, és un comentari habitual, a les prèvies, però molta gent que màxima confiança en l'11 de Hansi Flick, és a dir, juga Olmo de nou, però si jugués qualsevol altre, la gent faria confiança al tècnic del Barça. Hi ha algú que també recorda el Toni, on ha acabat Leao? Diu que el volien portar cap a Barcelona i on ha acabat Leao?
7: Rafa
6: Leao jugant a Turquia al Galatasaray. No paguen malament, això sí, a Turquia.
1: A veure com sona això, Cupi.

0: Sí, amb il·luminació de lentes. Jaume, tu que ets un especialista.
1: Sí, bueno, està
0: de,
1: prou bé,
0: de balada, de balada.
2: Sí, els mòbils encesos, que això es fa molt ara, dona un bon joc de llum.
1: Clar, ja, com a mi no cremes.
0: He dit llum, no he dit encenedor, ja sé. Sí. Vull dir, l'Aleix ara m'ha de dir antic. No he dit encenedor, he dit llum.
2: Sí. Ja ha evolucionat ja també això.
0: Sí, clar. Gràcies.
1: Bueno, per mi és un gran avenç, perquè jo era incapaç de no cremar-me amb l'encenedor, vull dir que...
2: No, i que a més ara li pots fotre al cap d'algú, vull dir, el deuen requisar, no? Entenc que és un objecte perillós, clar.
0: En la meva vida havia anat amb un encenedor en concert, tu.
3: No, segurament és més perillós un mòbil que un encenedor.
2: També és vital, que també el... Sí.
3: I l'has de llençar.
4: El que passa és que no el llença.
1: Sí, el que passa és que val tants calés que no el llences, no?
2: Més calés, clar.
4: Pots anar sobrat, però...
0: Sí. Algú té alguna cosa més a portar sobre la posada en escena de la Lisa?
5: Us ha quedat una mica vintage tot,
0: Tot plegat, sí. Doncs els jugadors del Barça, els jugadors del Galatasaray, que trauran el cap al túnel de vestidors de seguida. L'ambient a l'estadi del Galatasaray, com sempre, extraordinari. Els decibels a tot drap, tothom cantant i deixant-se la gargamella ja abans que comenci el partit, i fent golejar bufandes i el que faci falta. Va, passo per última vegada pel Palau abans que comenci el partit de futbol. Com van les coses, Dani?
6: 2 minuts transcorreguts d'aquest segon quart. Es manté el més un per al Maccabi. Intercanvi de cops des del 6-75, 26 Barça, 27 Maccabi.
0: En partits com aquests és important l'experiència. Ho hem comentat moltes vegades, perquè al principi es tracta de jugar contra 11 tios.

0: davant, però aquests ambients, si acabes de treure el cap al futbol d'elit, a vegades poden passar factura. Afortunadament, a l'11 del Barça està ple de jugadors amb galons, amb moltes hores de vol i amb moltes hores d'experiència. Surten a la gespa els jugadors del Barça i els jugadors del Galatasaray. La pilota estelada compla el cercle central de la gespa de l'Elisa Millén, que ja està preparada. Un munt de nanos esperant l'ordre per fer-la volejar. Els jugadors del Barça que avui lluiran Marta la samarreta Kobe Bryant, per entendre'ns. Efectivament, aquesta serà la samarreta que faran servir els jugadors del Barça, una samarreta preciosa que esperem que serveixi per sumar els 3 punts contra el Galatasaray aquí a l'Elisa Millén. Sona l'himne de la Lliga de Campions. És la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina. Evidentment, el somni del barcelonisme ser a la final del Metropolitano el primer dissabte de juny. Avui l'encarregat d'arbitrar el partit, Marco Guida, italià, al VAR, Jaume Marco Di Bello.
1: Sí, són dos àrbitres molt experimentats, 45 anys, Guida, ha dirigit 51 partits de Champions des de la temporada 19-20, treu molt poques targetes, una mitjana de 3 per partit, per tant, compte, deixarà jugar, no castigarà les entrades, si no són molt fortes, si no són molt evidents, i no ha passat cap futbolista a la Champions en aquests 51 partits. Bello és un habitual també en el VAR de la Lliga de Campions, i UEFA, competició europea, per tant...
2: Sí.
1: Acompanya aquest o acompanya l'altre, que ara em surt Rossetti i no és, però l'altre àrbitre italià de capçalera, que ara us el diré, també acostuma
3: a... Massa, no?
1: Aquest,
3: massa,
1: sí,
3: no?
1: Sí, amb Di Bello, exacte, sí.
2: Hòstia, Gerard, finíssim aquí, eh?
3: Són hores al costat de Jaume Molló, vull dir que...
2: Sí. Aprenent dels millors.
1: Tota l'estèria s'acaba enganxant.
3: I escoltant totes les jornades de Champions, vull dir que alguna cosa se't queda.
2: Alguna cosa se't queda, vulguis o no, sí.
0: Pedri és el capità del Barça avui... El capità del Galatasaray és Yunus. A veure qui comença atacant, qui comença defensant en aquest inici del Galatasaray Barça. L'afició turca ja collant des de la prèvia. Què passa al Palau, Dani?
4: 7:36 per al descans. Es manté aquest més 1 de moment amb molta menys anotació en els primers compassos del segon acte. 26 Barça, el triple de Panter que vola. Anota el capità. 29 Barça, 27 Maccabi.
0: Ara torna a ser doble jornada d'Eurolliga, oi? I després
4: correcte.
0: El Barça d'anar a Badalona.
4: Correcte, exacte. Divendres Olympiacos, ni més ni menys, i diumenge el Barça a Badalona, com a mínim no viatja. En un parell de setmanes és fascinant això del calendari. Realment, a vegades et fots uns tours espectaculars i a vegades no viatges en dues setmanes.
0: Molt bé, doncs estarem pendents, evidentment, també de com es va desenvolupant aquest partit de l'Eurolliga al Palau Blaugrana, aquest Barça Maccabi de Tel Aviv. Però estem tots centrats ara en el duel del Galatasaray Barça. Els jugadors del conjunt turc fan una última pinya per donar-se ànims abans que comenci un dels partits més complicats que segurament hauran de jugar aquesta temporada. El Barça també pendent ja del xiulet del senyor Guida. A veure qui s'acosta a la pilota, si és un jugador del Barça o és un jugador del Galatasaray. Espera, que hi ha un problema amb algun jugador del Galatasaray, que no sé què, deu dur alguna cosa que no li agrada a l'àrbitre.
1: Sí, no pot jugar tal com va vestit.
0: Crec que porta aquells embenatges blancs.
3: Varis.
1: Els turmells, no?
0: I li ha dit que se'ls ha de... s'hi ha de posar amb una mena d'esparadrap. No sé ben bé per què, no sé quina
1: vermell.
0: És la norma aquí.
1: Perquè sí, perquè la mitjeta és vermella. Exacte, perquè la mitjeta sigui vermella de cap a peus, que és com toca, diguéssim.
0: Doncs tot a punt perquè comenci el partit a l'Elisa Millén d'Istanbul i a la sintonia de RAC1.
1: Fot-li pou!
0: Tothom pendent del xiulet del senyor Guida. Xiula l'àrbitre del partit. Ha començat el Galatasaray Barça. Vinga, som-hi, Barça, a veure si continua la ratxa de victòries consecutives. Primer rebuig en llarg de la defensa blaugrana. A veure aquesta pilota dividida, se la queda Pedri. Obertura de Pedri, un pèl a l'esquerra per Cancelo. Pot progressar Cancelo, creu la línia de mitjos, frena i ja la rep el mariscal de camp, Rodri. Rodri amb Cancelo. Cancelo, Cancelo cap enrere. Aquest és Pedri. Pedri volia jugar entre línies amb Fermín, la passada que intentava filtrar, recuperació de pilota del Barça. Vinga, som-hi, Rodri. Obertura cap a l'esquerra per Cancelo. Cancelo cap enrere amb Gerard Martín. Gerard Martín, Pedri. Pedri a l'esquerra de la línia de mitjos. Ha passat ja a territori turc. Continua Pedri, trepitja la pilota. La desplaça cap a l'esquerra. Rep l'Antonio. Gordon enganxat a la banda. Fent jugada d'extrem. Se'n va cap a la línia de fons, supera el rival. Se li ha escapat, no? Se li ha escapat la pilota, sí, sí. Llàstima, eh? Se l'havia fet, eh?
5: Sí, hem vist ja un Galatasaray prudent, eh? Res de pressionar, esperança a camp propi, evidentment intentant tacar línies, li tenen molt respecte al Barça.
3: Primer gol de la nit marca el Viking, sorpresa a Noruega, Viking 1, Bayern 0.
4: Ja remuntaran.
0: Servei llarg de Sakir. Saltava a buscar aquesta pilota Cubarsí, ja la recupera el Barça, que de moment, en aquests dos minuts, té el monopoli de la pilota. A veure, Gordon, Gordon amb espai. A veure, Gordon, som-hi, Antonio. Ai, ara no, ara no, ara no, ara no. Ara no s'ha pogut fer Yilmaz i després li ha fet una falta clara a l'internacional anglès. Minut 2 de la primera part, 0-0 el marcador.
3: Segon 50, el Metropolitano, gol de l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 1, Manchester United 0. Acaba de marcar, crec que li donaran a Juliano, però la toca un defensa del Manchester United.
0: Déu-n'hi-do. Quin inici. Recupera la pilota el Barça, que de moment ha sortit molt bé, eh? De moment ha sortit molt bé, eh? A veure, Olmo, Olmo entre línies a la zona de tres quarts. Falta, home.
2: Falta, no? Sí, sí, falta favorable al Barça.
4: Sí, sí, molt clara.
2: Sí. El Barça, de moment, ha sortit a manar, eh?
5: Sí, sí, no li imposa l'escenari. Cert que l'ajuda també una mica que el Galatasaray no mossegui, no preti, però el Barça tenint la pausa necessària a molts molt oferint-se com a quart migcampista, com a fals nou.
0: Minut 3, empat a 0 al marcador. Bon inici del Barça de Hansi Flick. La falta, com dèiem, situada pèl més enrere de la línia de la mitja punta. La demana la mínima mal, intentant sorprendre. Qui rep és Pedri. La sentada de Pedri, curta. El rebuig a la defensa, Fermín. Fermín envia la pilota cap enrere. Joan Diumeva la distribueix cap a la dreta. El Barça s'ha de tornar a reordenar, eh? Que hi havia una mica de desordre fruit de la falta. De fet, qui estava fent de central era Olmo. I ara, ai, aquí ha intentat la combinació senzilla Gerard Martín amb Fermín, no se n'ha entès. Recupera la pilota el conjunt turc. Minut 4 de la primera part, 0-0 el marcador. Com van les coses al Palau?
4: 4-42 per al descans, més 2 per al Maccabi. S'estira una miqueta el marcador, tots dos equips, però de moment més imprecisions. 31 Barça, 33 Maccabi.
6: Per cert, m'ha informat el company del Barça, l'Arnau Vila, que diversos aficionats del Barça han publicat a les xarxes que els han requisat banderes del club i també banderes catalanes de la Senyera a l'entrada de l'estadi.
4: Carai.
0: Ah, sí?
7: De la Senyera...
6: Sí, sí, sí.
4: I la del Barça?
7: Sí, sí, sí, sí, encara també.
6: Banderes també amb la creu de Sant Jordi, etcètera, una mica de tot.
0: Sí, sí, és ben bé que aquí cadascú prohibeix el que li ve de gust, perquè, per exemple, avui hi ha un parell de missatges parlant de Gaza, de Palestina, que molts camps no els haurien deixat entrar. Hi ha molts camps on no deixen entrar banderes de Palestina. Vull dir que aquí cadascú... En fi, això de la llibertat d'expressió no ho tenim ben entès.
6: Posa Palestina lliure i a la dreta una altra pancarta posa la humanitat va perdre la consciència, perdó, a casa.
0: És com xiula, eh, l'Alicia Millet. No, però... Quan ho intenta el Barça, xiulada... A més, dura, eh? Vull dir, jo no sé si és
2: És que tenen molta bufera, o es van tornant, però té mèrit, estan tanta estona xiulant.
6: És que això és un problema també de comunicació entre els jugadors. Això l'estaf tècnic de Xavi ho explicava molt bé quan van jugar aquí al 2022, que és que realment per donar instruccions i comunicar-se amb els jugadors i parlar entre ells era molt difícil amb els decibels que es viuen aquí.
0: A veure, que té la pilota el Galatasaray, excel·lent la pressió de l'home de la màscara, recuperació de Fermín per Rodri amb Pedri, Pedri ja en territori turc, fa una volteta màgica, meravellosa, la dona en curt per Rodri, pressiona el ciment, Rodri cap enrere per Gerard Martín, déu-n'hi-do la pressió, Gerard Martín amb Cancelo, ve el Barça, bé, la passada enrere de Cancelo és bona per Cubarsí, progressa Cubarsí, entre el cercle central Cubarsí, la dona cap a la dreta en curt per Olmo, Eric García cap a la dreta amb Fermín per dins amb Rodri, situa la pilota al cercle central una altra vegada per Pedri, la passada de Pedri és per Olmo, entra l'àrea Olmo, la rematada d'Olmo, la treu el porter, Sakir, fora de joc, per això l'ha fallat.
5: Però aquesta mobilitat que diem del Barça, en aquesta última jugada estaven, perquè la jugada havia anat desenvolupant-se així, Gordon i Lamine Yamal com si fossin els dos puntes, els dos pel mig, i en canvi Olmo obert en una banda, Fermín també, el Barça es mou i així va trobant espais.
3: I era un jugador,
6: de moment li està agradant molt a Hansi Flick, ara aplaudia, aixecava el dit polze, de moment li està agradant a aquests primers minuts de joc, ara Hansi Flick queixant-se al quart àrbitre o preguntant-li per aquest fora de joc.
8: No ho era, eh?
3: Valia.
8: Hauria d'estar clar. Sí.
0: Compte que hi ha una passada en profunditat a l'atac del Galatasaray. Ha sortit bé Joan García, recupera la pilota al Barça. La pressió alta, servei de banda pel conjunt de Flick. Hòstia, Osimhen. Mola de Déu.
3: Sí. Ja ho hem dit, que sembla que sigui un jugador de vegades una mica anàrquic, però realment a la pressió és molt treballador. Dels de dalt és el més treballador de tots.
0: Però ara Gerard ha protestat com si fos penal, clar.
3: Sí. I és d'aquells que selecciona partits, també. Vull dir que avui sap que juga contra el Barça i que per això s'hi està posant.
0: Que ha fet una protesta com perquè el fitxi Mourinho,
3: Sí.
0: Minut 7 de la primera part. 0-0 el marcador.
8: Una llàstima.
0: No era fora de joc, segur, Dolmo?
3: No.
8: Anava a dir això, una llàstima, perquè és que hauria estat el 0-1 i refredar l'ambient. I
6: és
8: Olmo...
6: que l'estaf tècnic encara s'està queixant. Ara el quart àrbitre li donava explicacions als ajudants de Hansi Flick perquè han insistit molt en aquesta jugada. Suposo que ho han pogut analitzar bé a la tablet i que ho han vist claríssim a la banqueta del Barça.
9: El problema és que no ha entrat.
8: Sí. Clar, si entra, llavors ja s'ha de revisar i haguessin donat gol.
9: Sí.
3: Però en tot cas era un jugador del Barça perquè el Galatasaray ha collat, ha prematat a dalt, però el Barça ha pogut sortir molt bé amb la pilota controlada.
0: Sí, ara mira, una altra pressió altíssima, la supera bé Pedri, amb una passada directa per Lamine Yamal, el rebuig a la defensa, quina llàstima, bona pressió del Barça, recuperació, falta. Fermín aixeca les mans com dient jo?
6: Jo no he fet res.
0: Quina llàstima.
5: És molt senzill xiular aquesta falta a Fermín en la pressió. El Barça que vol tenir control, vol tenir pausa i la pot tenir molt amb Rodri i Pedri a la base de la jugada, però també no renuncia a llançar-se a l'atac. En aquesta última jugada, una passada de profunditat a Pedri i abans també buscant a Gordon.
8: El Teta.
9: Sí, es pot xiular.
8: El Teta.
0: El refús de la defensa del Barça, no hi arriba Lamine Yamal, Leao per l'esquerra, amb el Mali, i jo crec que podem parlar de la primera possessió amb cara i ulls del Galatasaray, que han encadenat algunes passades, centrada a l'interior de l'àrea, aquest tio no està fora de joc? Fora de joc.
5: Sí, i fins ara no han tingut la pilota, i és que tampoc la volen tenir, jo crec que per no cometre errades en sortida de pilota, acostumen a arriscar molt el Galatasaray en sortida de pilota, avui tot el contrari, sempre jugant amb llarg, sempre jugant a la pilotada, saben que amb els davanters del Galatasaray contra els defenses del Barça, allà tenen alguna cosa a rascar-hi, perquè tant Leao com Osimhen en el cos a cos es poden imposar els blaugrana.
0: Què passa al Palau, Dani?
4: 3-20 per al descans, més 2, ara sí per al Barça, el triple de Gibson, que no hi va, no està encertat el nano, Balcerowski ha anotat aquest 35-33, més 2 per l'equip de Sekulic.
0: Passada llarga per Cancelo, jo crec que estan fora de joc, entra a l'àrea Cancelo, canvia el ritme, la centrada, la rematada, la treu, era fora de joc, com
5: sí.
0: Era fora de joc.
5: No s'han coordinat bé en la desmarcada, ha tardat una mica massa Rodri, em sembla que era a fer-li de passada, o Cancelo s'ha avançat una mica.
3: En cas et 10 minuts, i hem vist els espais que deixa el Galatasaray, perquè els seus extrems de vegades no tornen, Cancelo, el mateix Lamine, Fermín, poden fer molt de mal en profunditat.
10: Una temporada es viu partit a partit, amb la jubilació passa una mica el mateix, es prepara pas a pas perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal, així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Servei llarg de Sakir, i de porteria a porteria, i tiro perquè em toca. Possessió per Joan Garcia. Mora de Déu. Cancelo. Cancelo amb Gerard. Gerard, Joan Garcia. Pressió a l'interior de la petita dels davanters. La dona per Cobercí i fora.
2: Uf.
0: Servei de banda favorable al Galatasaray. Han anat a buscar els jugadors del Barça a l'interior de l'àrea petita, eh?
6: Sí, és que estaven molt a sobre de Joan Garcia.
2: Ells collen molt amunt, però és veritat també que un cop sobre d'aquesta primera línia de pressió, jo crec que el Barça té camp per córrer.
0: Els pots caçar al darrere, sí.
2: Sí.
8: Sí, sí. Osimhen està embogit, no?
0: Sí, sí, mira, mira, mira la pressió de Pedri, ara la recuperació. Olmo amb Pedri, donada aquí a l'esquerra. Antonio, tens espai. Encara Gordon frena. Continua Gordon. Gordon cap enrere per Pedri. A veure què fa Pedri. Pedri, que semblava que la donava a la dreta. Torna a jugar a l'esquerra, ara amb Cancelo. Cancelo la posa amb l'exterior, a l'interior de l'àrea. Ui, buscava Olmo, la passada era bona, eh? Ha estat atenta a la defensa, intenta sortir el Galatasaray. Bé, en la pressió Gordon envia la pilota fora. Servei de banda favorable al Galatasaray.
1: En aquesta última jugada, jo crec que hi ha consigna clara que si no hi ha una opció molt evident de contra, intentar contemporitzar, perquè si no Gordon, com deies, hagués pogut anar a buscar el defensa. I s'ha estimat més aturar-ho i allargar la possessió.
0: Es treu la pilota de sobre la defensa del Galatasaray, la lluny amb el cap Gerard Martín, la punxava Fermín, la segona pilota és pel mariscal de camp. Home, falta. Falta el cercle central com un piano de cua de Torreira, no? Falta
2: molt, sí, sí.
0: Molt clara.
1: És un fistilista, Torreira, eh? Serà d'aquells que segurament farà 3-4 faltes i estarem demanant la groga per reincidència.
3: Perta el Villarreal, Villarreal 0, Nàpols 1, gol de Rahmani.
0: Espera, espera, la mínima mal, el xut de la mínima mal, fora!
2: Oh!
6: Compte, compte que hi ha enganxada entre Lamine i Lamine.
0: Ui!
6: Els han hagut de separar, Fermín ha anat allà a posar pau, l'àrbitre de seguida se n'ha adonat, ara parla amb tots dos, té la groga a la mà, jo crec que ensenyarà groga per cada un, no, de moment no.
8: Això ve de, no, del que va dir aquest futbolista, no, de Lamine?
3: Sí, l'altre dia va dir que qui és Lamine Yamal, que no el coneixia, sí. Com que, bé, gens de, unes menys, declaracions
8: menys
3: tenint-lo.
5: L'està provocant, l'ha anat a buscar, l'ha anat a buscar.
1: I l'entrada després del xut, Marc, déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí, sí,
1: és forta.
5: No, home, i tant, és que va amb tota la intenció a rascar i a dir-li, noi, estic aquí, a intentar-lo coquinar una miqueta.
8: Avui el vacunarà, mira què et dic.
0: L'anirà a buscar futbolísticament,
8: sí,
0: eh?
8: Ah, avui el vacunarà.
0: Feu-me cas que l'anirà a buscar futbolísticament, eh? Perquè li he vist fer un gest de fer que sí amb el cap.
8: Ho sap, Lamine, no, Pou?
0: M'apunto la matrícula. Jo crec que per poc que pugui... Això no quedarà així, crec, eh?
5: És que el
0: gest... A veure, Pedri. Pedri, la conducció de Pedri. Pedri amb la mínima mal. Encara la mínima mal. La mínima mal a la frontal. Continua la mínima mal. La mínima mal la posa per Pedri. Ai, l'ha deixat passar. Pedri l'ha deixat passar entre les cames. I jo crec que Olmo no s'ho ha cregut.
5: Llàstima, era molt bona. Una passada, un altre cop de Lamine Yamal, que comença a entrar en joc, comença a entrar en activitat, això serà segur una bona notícia.
0: 14 de la primera part, 0-0, què passa al Palau?
4: 2-13 per al descans, tot torna a començar. Empat a 36 amb els tirs lliures anotats de Josh Nivo, el pivot jugant contra el seu exequip, contra el Maccabi. Empat a 36 aquests dos minuts abans que arribem al descans.
0: A Istanbul té la pilota el Galatasaray amb Yilmaz. Yilmaz en profunditat. Osimhen, que no pot fer el control, demanen fora de joc. Fora de joc.
1: Sí, d'un metre.
5: En tot cas, ells juguen sempre al futbol directe, et volen buscar aquest cos a cos, de moment amb molt poca habilitat i precisió, però sempre tirant la pilota cap als davanters, aviam si allà en una disputa es poden imposar els centrals blaugrana.
8: M'està agradant molt Pedri, no sé què té amb aquest estadi, no? Ahir recordàvem que va aturar el temps, com narrava el Pou, quan va fer aquell gol en aquella Europa League aquí a l'Elisa Millen, i avui està jugant molt bé per mi, Pedri.
0: Té la pilota Rodri. Rodri a molt, molt, molt mig del camp del Barça, la dona a l'esquerra per Gordon. Gordon en curt per Pedri. La demana Rodri al cercle central. Rodri i Fermín. Fermín amb Cobercí. Cobercí cap a la dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal juga enrere per Rodri. Rodri a la zona, tres quarts, Amèric García. Eric García, Fermín. Fermín fent de boia, la dona per Pedri, el desplaçament de Pedri per Gordon. A veure, semblava que s'entrava, la demanava Fermín a l'esquena de la defensa. Gordon es queda a la possessió, decideix tornar-la al metrònom canari, l'ha tocat l'àrbitre. No, home, però aquí no pot aplicar llei de l'avantatge, perquè l'ha tocada, però ja l'havia rebut Rodri igualment. És igual, vinga, pilota per Pedri. Pedri amb Cancelo, Cancelo Gordon, Gordon fent d'extrem, Gordon li fan el 2 contra 1, Gordon, la sentada de Gordon al segon pal, ai que no hi arriba l'Eric.
1: Oh.
0: Fora de porteria.
5: Una de les coses que està fent molt bé per això Gordon, segur que també ve marcat des de la banqueta, és obrir-se molt avui, res d'anar per dins, perquè el Galatasaray, si us hi fixeu, està molt tancant les línies, deixa espai a les bandes, prefereix protegir el centre, i per tant és avui molt interessant que els extrems s'obrin, i Gordon en aquest cas especialment a l'esquerra.
10: Això, que parli d'un aniversari molt especial, el Dobremat, que celebra 20 anys acompanyant els professionals, 20 anys oferint allò que més necessiten en el seu dia a dia, rapidesa, assessorament, bon preu i un estoc sempre disponible. Des d'aquí volem felicitar tot l'equip Dobremat i celebrar amb ells aquests 20 anys construint al costat dels professionals. Per molts anys, Dobremat.
0: I ara Gordon ha tingut el 0-1, ha rebut en profunditat la rematada Tubeta i la treu al porter. L'afició del Galatasaray demanava una falta al cercle central, jo crec que no ho era. El Barça ha jugat un atac molt vertical amb un servei directe per Gordon, que fa un excel·lent control, després la rematada amb l'esquerra, Tubeta, la treu Sakir, però el Barça ja n'ha tingut dues de clares, eh?
8: Pedri, no? La torna a posar perfecta per Gordon, diria.
5: Sí, sí, té molt clar que Gordon a l'espai avui pot fer molt mal. Llàstima, ha estat molt tuet la rematada, el control... Potser un pèl millorable, però tenia opcions. Ha sigut molt podo.
0: Compte que el Barça està sortint de nassos des del darrere, eh? La mínia mal ja atacant. I ara hi havia un espai immens. El Barça amb una passada vertical s'ha carregat dues línies de pressió. Ara, no sé qui ho deia abans, després el Barça decideix atacar amb ordre, eh? Sí. A veure Cancelo, Cancelo entra a l'àrea, Cancelo la dona a la frontal per Rodri. Rodri més enrere, rep a la mitja punta, centrat Pedri. Pedri cap a la dreta per Eric. Eric amb la mínia mal per dins. Li torna la pilota a Pedri. Pedri cap a la seva esquerra. És una passada curteta per Rodri. Rodri per dins amb la mínia mal, encara la mínia mal, continua la mínia mal. La mínia mal amb Olmo. Olmo, el rebot, remata Fermín, fora.
1: Ah. Oh.
0: Fora, molt desviat. Però el Barça per mi està jugant de nassos, eh?
5: Sí, sí. Sí, i tens la tentació de jugar ràpid, perquè hi ha espais també, però fas molt bé quan en aquesta última ocasió mateix han frenat, perquè realment mereixes el rival. El Galatasaray no aguantarà defenses llargues i el Barça pot jugar a plaer si allarga els atacs.
2: És que el Barça primera passada és molt senzilla, buscant l'esquena de la davantera, que està pressionant bastant com a bojos, amb Osimhen, i un cop després s'instal·la camp contrari a tocar, i acabarà arribant al gol perquè el Galatasaray no aguantarà aquesta defensa.
0: És que hi ha algunes vegades que han pressionat bé i el Barça ha tingut alguna dificultat, però n'hi ha hagut algunes altres que el Barça amb dues passades ja ho ha tingut, eh?
5: Sí, sí. Tirant endarrere aviat, jo crec, perquè estan arriscant molt en aquesta pressió. No han començat pressionant, però ara ja fa 10 minuts que ho fan i el Barça surt còmode.
0: Pedri en profunditat per la mínia mal a roda del defensa. La mínia mal a la frontal de l'àrea, la mínia mal al retall. Oi, ara la llisca. Llàstima. Oi! Ha relliscat i Jacob s'ha pogut endur la pilota. Compte que ara ataca el Galatasaray. Mora de Déu, 19 de la primera part, 0-0 el marcador. Bona pressió del Barça, calentit el contraatac dels turcs, tenint la pilota bé Lamin, bé Lamin i Amal, bé Lamin i Amal pressionant la sortida del Mali i evitant un atac del conjunt turc. 19 de la primera, 0-0. Dani, descans ja al Palau?
4: Encara no, li falten 20 minuts i mig. Mana de 2 al Maccabi, més encertat 20 segons i mig. Bé, exacte. Més 2 per al... No, teníem un problema, sinó més 2 per al Maccabi, 40-42.
0: 40-42. Compte que Gordon ha estat a punt de superar el rival per dins. Perd la pilota al Barça, juga Leao amb Osimhen. Demanen falta, l'àrbitre diu que no. Osimhen protesta...
2: Mola, adéu, com protesta.
6: Sí, sí, s'ha enfadat moltíssim. Osimhen no para de protestar cada decisió de l'àrbitre. Si no vigila, al final acabaran amonestant.
2: Recorda molt Samuel Eto'o, Osimhen. Sí, de caràcter, de moviments, de tot.
5: Sí, sí.
0: El Barça, que està tenint un domini absolut de la situació. Pedri, la passada per Olmo, el control d'Olmo. És que falta això, eh? Però no. Pedri està repartint regalets a tort i a dret. Està tenint... perquè no són passades... sense solta ni volta, és que tenen molt sentit.
2: És que fixa't que està rebent tota l'estona sol.
6: Aquesta passada era un autèntic caramel, era per aprofitar-les.
8: Són llargues, sí. Vull dir, són precises, però molt llargues les passades, té molt mèrit.
4: Els dos jugadors que més passades han completat, Pedri i Rodri. Sí, sí. Això sempre és bon senyal pel Barça.
2: Realment sempre, o un o l'altre estan sols.
8: Un partidàs està fent.
0: A veure, qui torna al Barça. La mínima mala, Amèric. La passada tornada no és bona. Recupera el Galatasaray. Fermín ha dit prou. Falta claríssima de Fermín. És molt de Fermín, aquesta falta, eh?
2: Sí.
0: Sobre el Mali.
8: Oh.
0: De moment, els seguidors del Galatasaray que continuen confiant en el seu equip malgrat la superioritat absoluta del Barça sobre el terreny de joc. 25 minuts més l'afegit per arribar al descans. Empat a 0 al marcador. La falta favorable al Galatasaray és a l'esquerra del mig del camp, molt a prop de la línia de mitjos. Hi ha territori blaugrana i sembla que la pengen, eh? Pilotada va, efectivament, a la frontal de l'àrea. La toca Osimhen, la llunya Cancelo, baixa Gordon a ajudar, ve Gordon amb Rodri i ja la torna a tenir el Barça. Rodri amb Gerard Martín. Gerard Martín se l'ha de treure de sobre i la recupera el Galatasaray, que tornarà a començar des del mig del camp. Bona pressió de Fermín, que obliga una sessió per Sakir. Se la treu de sobre el porter del conjunt turc. Salta una altra vegada Gerard Martín, la toca amb el cap, a veure qui la baixa. Doncs qui rep és Yunus, el capità. Frena Yunus. Passa d'enrere perquè rebi al mig del camp Sánchez, que ha jugat amb Jacobs. Jacobs cap a l'esquerra per el Mali. El Mali té més a l'esquerra Leao. Leao li torna a pilota al Mali, i el Mali que juga una altra vegada a la línia defensiva perquè Jacobs s'associa en horitzontal cap a la dreta amb Sánchez. Bona pressió de Gordon. Sánchez cap a casa. Sakir, i el porter se l'ha de treure de sobre, directament a fora. Bé, Cancelo en el duel aeri, no ha tocat la pilota el portuguès. Servei de banda favorable al Barça. Ara suposo que sí, que ja hem arribat al descans al Palau.
4: Descans al Palau, més dos per al Maccabi. 40 Barça, 42 Maccabi. El millor, el capità Kevin Panther, 10 punts.
0: Pilotada llarguíssima buscant Fermín. Aquesta no és bona. El Mali amb Leao. Leao a sobre la línia de mitjos per l'esquerra. Li fan el 2 contra 1. Bona pressió del Barça. Servei de banda favorable al Galatasaray, sí, sí. Servei de banda favorable al Galatasaray, minut 23 de la primera part, 0 a 0.
3: Empat al Villarreal, a l'equador de la primera meitat, gol de Mika Autadze, Villarreal 1, Nàpols 1.
0: Quina intensitat, no?
4: Sí. Sí, l'ambient hi porta, però és que el Barça també, eh?
5: Sí, sí, perquè el Barça en la pressió controla molt el rival, el té molt collat, però no deixa que baixi el ritme, perquè quan alenteix una mica la possessió, de seguida, com dèieu, Pedri acaba fent una passada definitiva en llarg.
0: Compte que ara hi ha un jugador de Galatasaray que li ha regalat la pilota al mig del camp a Gordon. Gordon Olmo. Ai, no, ara Olmo s'ha precipitat. La passada per Gordon és molt difícil. I arriba abans Jacobs. Se la treu de sobre Jacobs. La toca amb el cap Rodri. Rodri amb Olmo. Olmo entre línies amb Pedri. Pedri li torna la pilota a Olmo. Apareix algú per l'esquerra? No, perquè Cancelo està enganxat al cercle central. La posa per Rodri, Rodri Cubarsí. Bona passada filtrada per Fermín. Fermín amb la mínima mal, la mínima mal a la dreta, la mínima mal, la centrada, la mínima mal, la rematada d'Olmo fora.
8: Oh.
0: Era molt difícil aquesta rematada en planxa de cap. Era molt difícil. Ara ho ha intentat, eh? Ho ha intentat, eh?
5: Li queda una mica llarga, sí. No hi pot acabar arribar d'empalar-la en un moment en què s'havien anat tots els jugadors cap a dins. És veritat que Gordon s'obre molt a la banda esquerra, però també en reaccions, quan ell ho interpreta, se'n ve cap a dins i carreguen l'àrea els jugadors del Barça.
0: Ara, les línies de passada que veu la mínima mal...
5: Només les veu ell. Jo crec que els davanters es desmarquen a cegues, sabent que la mínima mal li pot fer arribar la pilota, estiguin on estiguin.
0: Ara Cancelo ha intentat una jugada individual. Havia marxat de Yilmaz. L'ajuda de Sánchez, envia la pilota fora a la defensa central del Galatasaray. Servei de banda favorable al Barça. Cancelo. Passada enrere perquè arribi el cercle central Cubarsí. Avança metres Cubarsí. Continua Cubarsí. A la zona de tres quarts. Frena Cubarsí. Cap a la dreta. A l'extrem la mínima mal. La mínima mal Amèric. Eric per dins. Sessió curteta per Rodri. Rodri situa la pilota al bé mig a la mitja punta per Pedri. Pedri cap a l'esquerra per Cancelo. Cancelo té a l'extrem, en aquesta banda, Gordon. Aixeca el cap Gordon. Gordon li torna la pilota a Cancelo, prop del vèrtex de l'àrea. El xut! Sakir! Sakir! Oh. Davant a la segona pilota, la mínima mal, entre l'àrea, la mínima mal, finta la mínima mal, el xuta la mínima mal, rebota en un defensa, la treu la rereguarda turca, bona, bona, bona acció defensiva de Gerard Martín per evitar que Osimhen es giri, servei de banda favorable al Galatasaray.
5: El Barça ara havia colat el Galatasaray, tot pràcticament a l'àrea, tot tancat, només quedava Osimhen amb els dos centrals del Barça, tothom volcat a l'àrea contrària.
0: Jo crec que era gol, de Cancelo.
5: Sí.
6: Hi anava. Confiança en aquest xut últimament, perquè en Portugal també va marcar, més enllà del doblet que va fer contra el Racing, en Portugal també va fer un gol des de la frontal i està en confiança amb el seu xut, crec.
0: Ho hem comentat moltes vegades, que a la Lliga de Campions s'han d'aprofitar els moments. El Barça ha tingut dues oportunitats claríssimes i aquesta força clara.
2: Sí.
8: Sí, la d'Olmo, no? Una de Gordon, que s'ha quedat sol davant del porter, i aquesta, potser.
3: Els dos un contra un.
0: Ui, perdoneu, Pedri, Pedri. Pedri s'ha cosit la pilota a la bota dreta. Heu vist el que acaba de fer?
6: Increïble, Pedri. Mora de
0: Déu. Amb la pilota cosida al peu dret i anar buscant l'espai, fins que l'ha pogut donar. I afegeixo una cosa, tot això ho ha fet al lateral esquerre de l'àrea de Joan Garcia.
6: Amb una pressió màxima en aquell moment.
5: Pedri i Rodri, la veritat és que avui estan donant un recital. Ells estan ajudant moltíssim a l'equip perquè la fase ofensiva, si vols, no acaba d'estar tot fina. Amb l'UB que està jugant el Barça, amb el pes que porta en el partit, hi ha espais i no acabem de tenir els davanters fins, però Pedri i Rodri espectaculars.
0: Minut 27 de la primera part, empat a 0 el marcador. Jo crec que ara ja podem fer servir aquella frase: el pitjor al marcador. Perquè el Barça està jugant de nassos a futbol. Ara ho intenta el Galatasaray, passada a l'espai. Joan, compte que dubta. Fa el control Joan. Ui, molt bé. La passada corteta per Rodri. Rodri ja ha trobat Pedri. Pedri es planta al cercle central. L'obertura a l'esquerra té molt bona pinta per Gordon. Va Antonio, pot encarar, ho ha de fer. Encara, se'n va per fora. Entra a l'àrea, cau a l'interior de l'àrea Gordon. L'àrbitre diu que no és res.
6: Els jugadors del Barça reclamaven penal. Gordon s'ha aixecat.
8: Home, ui.
0: Espera't que ataca ara el Galatasaray. 27 de la segona, de la primera, 0-0. Leao amb Eric, compta Leao. La centrada enrere, la rematada i el gol.
8: Oh!
0: La rematada, jo crec que ha rebotat en algú. I ha despistat Joan Garcia.
8: Cancelo.
0: Gol del Galatasaray, gol de Batrakov, que ha aprofitat molt bé la primera aparició per l'esquerra de Leao, ha fet la passada enrere. Semblava que rematava Osimhen, però jo crec que Batrakov li ha dit meva. La rematada de Batrakov, rebota en un defensa, despista Joan. Minut 28 de la primera part, el Barça estava jugant de conya, el Barça estava jugant molt millor. 0, Galatasaray 1, Barça 0.
6: Els jugadors del Barça es menjaven l'àrbitre reclamant el penal anterior i també la banqueta del Barça amb queixes de Marcus Sor i Hansi Flick. Els jugadors del Barça ara es miren entre ells i Pedri, sobretot el que demana als seus companys és que reaccionin amb el braçal de capità Pedri esperonant els seus, perquè el pla de partit l'estaven executant perfectament fins ara.
11: I hi ha dos jugadors del Galatasaray que han anat a dir-li alguna cosa a Gordon, protagonista de l'acció prèvia amb aquest possible penal. Un d'ells era Sánchez, que ja en la caiguda també ha dit alguna cosa perquè s'aixequés ràpid. I després, amb el gol, l'Ali Samillen, que ha esclatat. Batrakov, aquest futbolista de 21 anys, que ha dit públicament que el seu somni juga al Barça, i li preguntaven per ell a Hansi Flick, doncs, gol contra el Florano.
5: Alguna vegada hem comentat que per acabar de ser un equip rodó o hegemònic en totes les línies, potser la línia defensiva li faltava algú que en el cos a cos pogués aguantar contra les grans figures que et pots trobar a Europa. Doncs en aquesta ocasió ha passat una mica això. Quan no tens el control absolut, l'estàs tenint majoritàriament, però en un moment doncs et trenca un moment el partit, has tingut una ocasió, et tornen cap enrere en el contracop, doncs en el cos a cos es poden fer a Eric un jugador com Leao, que és un atleta que li guanya per velocitat i només amb una cursa. Però és que aquestes curses passen quan tens grans jugadors al davant, doncs t'acaben estripant la defensa i t'acaben fent un gol. Això és Europa, així les gasten, o estàs molt, molt precís o et poden calçar.
8: També et dic que per mi el problema no és que Leao guanyi una cursa aèrica que pot passar, sinó que centra i està molt sol el Batrakov, absolutament sol, i després té la sort que xuta, toca en el peu de Cancelo i evidentment Joan Garcia no hi pot fer res, però per mi el problema és més això, en el retorn del Barça aquí hi ha hagut una badada, no? Estava molt sol.
0: Sí, sí, hi ha hagut...
12: Però el gran problema també és que no has transformat les ocasions que has tingut fins ara i no has aprofitat el teu domini aclaparador, perquè és que el domini estava sent aclaparador textualment.
0: Bé, ara Lamine Yamal fent una pressió que ha obligat Jacobs a fer-li una falta com un piano, és una falta lateral a l'extrem dret de l'atac blaugrana. A veure si l'equip és capaç de reaccionar i com a mínim empatar abans del descans, perquè a banda d'això que dèieu, que Leao li guanya la cursa aèria, que després ningú està pendent de Batrakov, després hi ha la mala sort del rebot en Cancelo, perquè jo crec que, si no, Joan Garcia hauria pogut fer alguna cosa.
13: Estic d'acord.
0: A veure la centrada de Lamine Yamal, molt tancada, curta, el rebuig de Batrakov, que compta aquí Cancelo amb Pedri, Pedri cap enrere, des del mig del camp per Joan. Joan li torna la pilota al metrònom canari.
4: Primera rematada del Galatasaray, acaba en gol, 17è partit seguit que el Barça encaixa en Champions i tercer que es posa per darrere en el marcador, els altres dos els ha remuntat.
0: A veure, Rodri, ara la passada per Cancelo, compta l'entrada sobre Cancelo, que a més va parar a la tanca de publicitat, demana falta.
4: Home, això és falta?
0: No, l'àrbitre diu que no, que és servei de banda favorable pel Galatasaray.
14: Quina barra. Falta claríssima.
4: Per cert, la jugada de Gordon per mi no és suficient per xiular penal. Ho dic perquè és prèvia al gol i es podia haver revisat en cas que fos punible.
15: Jo entenc que no el revisin, però si el xiula, jo crec que, vaja, xular-lo l'hauria pogut xiular.
16: No, però és molt lleu, no, el contacte.
15: Sobretot l'agafa amb la mà per l'espatlla.
16: Està agafat.
14: Sobretot
16: no el xiulen, però està agafat. Molt lleu, no el xiulen aquests.
15: Bueno. Vull dir, no és espatlla contra espatlla, perquè ens entenguem més. La mà estirant-lo per l'espatlla.
16: Jo a l'altra àrea, Eric Felisson, jugador del Galatasaray, no em semblaria penal, per tant, he de dir el que crec. Jo, al contrari, no el xiularia.
0: Té la pilota al Barça, a veure Fermín. Fermín amb Lamine Yamal, Lamine Yamal fent de boi al mig del camp, passada enrere per Cubarsí. Cubarsí fa l'obertura per Cancelo, l'ha vist bé la defensa del Galatasaray. Compte que hi ha una passada per Osimhen, que sort que ha fet un mal control.
15: Uf,
0: sort que ha fet un mal control. Demanaven fora de joc els jugadors del Barça. Uf. Però s'ha d'anar en compte aquí, perquè ara el Galatasaray s'ho creu i de debò 1-0. Mira que el Barça ho estava fent gairebé tot bé, però clar, és que això és la Lliga de Campions, nois.
14: Sí, és un bon test ara, una bona prova, en un moment de dificultat, en un escenari així, veiem el Barça com respon, de moment tenint el control, tenint la pilota, és important per anar madurant l'equip.
0: Mira, Pedri, se'n fa dos, després una finta, a veure la passada en profunditat. Ai, l'ha tocat Sánchez, quina llàstima. Per mi, però, la primera mitja hora de Pedri és una exhibició.
14: Sí.
0: Compte ara una passada per Leao a l'esquena d'Eric. Eric, que posa el peu i envia la pilota a corna.
14: A mi però aquesta acció, per exemple...
0: Al límit.
14: I aquesta acció, per mi, és un error, ja. O sigui, que Pedri faci una passada endavant i acabi amb no res i que el central pugui marxar lliure, ho sento, però això en aquest nivell no es pot permetre. O sigui, això estàs permetent que el rival surti molt fàcil. Tu has d'acabar la jugada, o ha d'acabar amb una falta, o ha d'acabar amb una pressió. Si no, t'estàs despullant a un estadi així.
12: Primer corner del partit pel Galatasaray, a l'esquerra de l'atac i va Batrakov, l'autor del gol.
0: 33 de la primera part, el Barça perd 1-0 a Istanbul contra el Galatasaray. A veure aquesta centrada de Batrakov. L'ha rematat Osimhen, hi ha un rebot i gol.
14: Ostres, tu.
0: Jo crec que Osimhen el que intentava era rematar. Ha rematat de molt lluny. Crec que qui acaba tocant la pilota és Baris i l'envia a la porteria del Barça. Atenció a aquest gir de guió que no ens l'esperàvem. 34 de la primera part, Galatasaray 2, Barça 0. No m'ho crec, però és així. Galatasaray 2, Barça 0.
12: Jo crec que ni l'Ali Sant Villent s'ho creu, que ara mateix ho celebra fent bullar les bufandes i cantant després d'aquest segon gol, obra de Baris Yilmaz en aquest córner, ha embogit l'afició del Galatasaray.
0: Perdona, Clara, però és que crec que li donaran en pròpia porteria a Gerard Martín.
16: Sí.
0: Perquè la toca Osimhen amb el cap i Gerard Martín intenta refusar la pilota molt a prop d'un jugador del Galatasaray, que crec que era Baris, però se la fot ella dins. 2-0, gol en pròpia porteria de Gerard Martín.
16: La toca amb el cap.
3: Sí, hi ha un jugador, sí, no?, del Galatasaray que la toca abans amb el cap.
16: Baris la toca amb el cap, i, però pot ser que estiguin fora de joc. Pot ser, eh?
13: Estan reclamant alguna cosa, s'està revisant perquè veiem Pedri i altres com Rodri que s'estaven queixant molt a l'àrbitre i s'està revisant, eh? Ens anuncien que s'està revisant.
16: Gerard Martín està per darrere de la pilota i Joan García està per darrere de la pilota.
15: Jo crec que Gerard Martín no.
16: Home, si Gerard Martín la toca després del cap...
0: Arrenca, és a dir, la toca primer Osimhen amb el cap i diu que després d'Osimhen la toca Baris.
16: La toca Baris després de
15: l'àrbitre. Baris sí. ve de l'esquena de Gerard Martín. Sí. Quan remata no, però justet, ve de l'esquena.
16: No? Ve de l'esquena quan la toca Osimhen. Ah, aquí pot estar fora de joc. Bona.
0: Doncs seria important.
16: Seria un cop d'efecte.
0: Seria important, eh? Seria un cop d'efecte perquè si no ve de remar en aquest estadi contra el Galatasaray 2-0, déu-n'hi-do. Continua plovent amb ganes a Istanbul, el públic fent la seva feina, i ara Jaume, el senyor Di Bello,
16: sí,
0: mirant línies, no?
1: Té responsabilitat en aquesta acció.
16: No hem vist cap repetició, de moment.
14: Però tanta estona per una línia, va. No estan mirant alguna altra cosa?
16: O que posin una repetició.
1: És que jo no veig res més punible.
14: Ja.
0: Deu ser molt justet,
16: clar,
0: Jaume.
16: Clar, és que si no s'entén.
1: Sí, deu ser molt justet. És que ara intento aturar-la aquí amb el portàtil i... Sí, sí.
16: És quan remato Osimhen. Aquí
1: és quan la toca Osimhen.
16: Aquí és la clau, és quan remato Osimhen, sí, on sí. Està Baris.
0: Clar, si Baris està per darrere de Gerard Martín...
16: Clar.
0: No. Xiula l'àrbitre... Fora de joc.
16: Oh,
0: fora de joc, gol anul·lat, fora de joc de Baris.
1: Buf.
0: Ens acabem de salvar d'una bona, eh?
1: Serà mil·limètric, eh? Sí. Ja veureu. Uf.
0: Sí?
1: Sí, sí, segur.
0: Buf. Buf, perquè ara amb 2-0... Déu-n'hi-do, eh?
14: Sí, l'ensurt per això el tens al cos. Aviam el Barça com reacciona. Està tranquil. Ho estava fent molt bé, ho pot seguir fent bé. El partit encara és llarg.
0: Ara ha perdut la pilota el Barça, però... Compte que ara ha baixat una mica el rendiment del Barça, arran del gol.
1: Sí, havia fet mal.
16: S'ha espantat una mica el Barça, però per mi el marcador és injust, tant l'1-0 com si hagués valgut aquest gol.
0: Sí, però ara el Galatasaray està atacant molt més, eh? Està atacant molt més. Yunus, la centrada a l'interior de l'àrea. Joan surt, no la treu del tot. Se la queda Leao, Leao encara. La centrada de Leao al segon pal, la rematada, Joan.
14: Uf. Ara és un moment que s'ha de competir i aquí el Barça li falta, eh? Li falten les disputes en el cos a cos. Després Gordon, per exemple, perquè està dalt pressionant, és un moment que si ens hem de colar una mica, ens hem de colar una mica, però tothom s'ha d'ajudar, no es pot deixar forats, com en aquest cas davant del lateral.
0: Ara és un bon aprenentatge, eh, Marc? Sí. Jo crec que són minuts que poden servir de cara a partits que tenen molta més importància.
14: Ells han jugat sempre a la pilotada i al cos a cos. Ara se les estan enduint, les disputes. Doncs ara ens hem de posar força amb això.
16: Pilotes a Rodri, ara.
0: Pedri amb la mínima mal, la mínima mal al mig del camp, la mínima mal ajudant, la mínima mal. Ara aquí ha volgut fer una ruleta, s'ha equivocat greument. Es queda la pilota a Batrakov, la dona per Leao. Leao una altra vegada amb Batrakov, la centrada de Batrakov. Toca en Cubarsí i bloca Joan. Joan ràpidament activa Olmo. 38 de la primera part, el Barça guanya 1-0. I sort que han anul·lat el 2-0 per fora de joc d'un jugador del Galatasaray. Us han ensenyat alguna repetició?
1: No encara.
0: Perquè pot ser una jugada clau del partit, eh? A veure, Gordon, entre línies, per dins, combina amb Rodri. Aixeca el cap Rodri. Rodri amb Olmo. Olmo, Gordon. Completa el triangle una altra vegada amb una passada per Rodri. Avança metre Rodri. La bola mínima mal. Desesperat. Ara sí que rep de Gordon. La mínima mal per Olmo. Olmo desparó el primer toc. Refusa la defensa i corna. La mínima mal ara ha abandonat la banda dreta i la vol cada vegada per dins.
14: Sí, però fixa que Rodri no li donava. Li ha donat Gordon, però Rodri no li donava. I per què no li donava? Perquè deia, aquest ara m'accelera i no vull que acceleri. O sigui que fins i tot per això Rodri pensa, el que passa que Gordon li ha donat i llavors li ha vingut a anar cap a dalt. És moment d'estar junts, de tocar la pilota i d'allargar els atacs.
0: Olmo en curt per Pedri al corna. Pedri amb Cancelo. Cancelo, Olmo. Olmo cap enrere per Fermín. Passada en horitzontal perquè arribi la frontal de l'àrea. La mínima mal, la centrada de la mínima mal massa llarga. A les mans del porter. Ha blocat Sakir.
10: Si voleu molts Wagen Tai, com el nostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i l'entrega immediata ho podeu tenir des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
0: Passada directa per Osimhen, fora de joc. Ells estan jugant al servei directe i a veure si alguna caça en la defensa del Barça fent malament la línia, eh?
14: Sí, però clar, abans no estaven amb confiança, no els hi sortia bé, no et feia cap por, i ara tens una mica la por i qualsevol passada, ai, ai, ai.
0: Ja.
16: Sí, per això jo deia pilotes a Rodri en el sentit de és el tio expert, veterà, que ha vingut per aquest tipus de situacions a la Champions per refredar una mica l'ambient,
0: sí,
16: no?
0: Sí, i és el que deia el Marc, que a mi em sembla que és un detall molt interessant. És un tio que té galons com per veure la Lamine Yamal demanant-la com un boig. Clar. I dir-li, doncs no te la dono. No? I que no passi res. 5 minuts més l'afegit per arribar al descans. 1-0, perd el Barça, que havia començat de nassos arran de l'1-0. Ha perdut ara Cubarsí, mal rebuig, se la queda Leao a l'interior de l'àrea per l'esquerra, la passada enrere de Leao, la centrada per Osimhen directament a fora de porteria, pilota per Joan, però
14: un altre cop les disputes. Sí, un altre cop les disputes. Cubarsí aquí no rebutja la pilota, és que ells juguen això, juguen a la pilotada i al cos a cos, i el Barça aquí ha de pujar a rendiment.
0: He perdut absolutament la noció del temps, Dani, ja ha començat la segona part o no?
4: Sí, primers compassos d'aquest tercer quart, 8:45 per al final, 1 minut i 15 segons transcorreguts, més un pel Barça, 43 Barça, 42 Maccabi, 3 tirs lliures anotats de Panther.
0: Sí. El Barça ara també ha perdut la capacitat de tenir possessions llargues. A veure, ara Rodri troba Olmo més avançat, trepitja la pilota Olmo, bona maniobra d'Olmo. Olmo li demana calma a Fermín, que ja la demanava en profunditat. Pedri situa la pilota al cercle central per Cubarsí, Fermín amb Cubarsí, Rodri. Rodri des del cercle central cap a Pedri, això. Pedri cap a l'esquerra, a l'extrem Cancelo Pedri. La passada de Pedri una altra vegada al mig del camp per Cubarsí. S'incorpora ja a l'atac Cubarsí amb Lamine Yamal. Lamine Yamal, Eric torna a fer rodar la pilota cap al centre de la zona, tres quarts per Rodri amb Pedri. Pedri cap a l'esquerra, no s'ha cregut el desmarcatge de Gordon, que jo crec que aquest era el bo. A veure Pedri, que ja li ha demanat perdó. Pedri en curt per Rodri. Rodri li torna la pilota al metrònom canari. Continua Pedri. La passada enrere. Repa a la dreta del cercle central Cubarsí. Sessió curta per Lamine Yamal. Lamine Yamal per dins. Passada curteta per Rodri. Avança metre Rodri. La conducció de Rodri. Continua Rodri. Rodri amb Pedri. Pedri té l'esquerra a Cancelo. Cancelo pot entrar a l'àrea. Ja hi és. Continua Cancelo. La centrada de Cancelo. La rematada que intentava Olmo. Li ha tret el porter. Li ha tret el porter, el rebuig. Però és això. Aquest és el camí, eh?
14: Exacte.
0: Pedri, tornem-hi. Pedri amb Rodri. Rodri té Eric fent d'extrem. La vol donar per dins per Lamine Yamal. No ha pogut. L'ha tocat un defensa. I torna per al Barça. Va, som-hi. 3 minuts més l'afegir per arribar al descans. Rodri, cap enrere. Al mig del camp per Cubarsí. Cubarsí té el cercle central Gerard Martín. Compte la pressió de Ciment. Gerard Martín amb Cancelo. Cancelo a l'esquerra per Gordon. Gordon per dins amb Fermín. I espai. Fermín, la passada de Fermín per Lamine Yamal. Lamine Yamal cau a terra. Al balcó l'habita diu que no res. La recupera Olmo. La rematada de Cancelo. Gol del Barça. Ara sí, gol del Barça. João Cancelo. Era el camí, ho dèiem. Possessions llargues, possessions amb sentit. Ha rebut el balcó de l'àrea. Lamine Yamal demanava una falta, ha perdut la pilota, la recuperació immediata d'Olmo, molt atent, la passada d'Olmo per Cancelo, que arriba des de la segona línia, i la rematada de João Cancelo, gol del Barça, gol importantíssim de Cancelo, Galatasaray 1, Barça 1.
10: Obre una estrella d'en per celebrar el gol de l'empat del Barça, el gol de Cancelo, cama dreta cap a dins, estrella d'en per celebrar-ho.
14: Aquesta valentia, aquestes ganes d'atacar de Cancelo, que en lloc de ser prudent i quedar-se enrere, feia estona que estava fent més d'extrem que de lateral, tot i que el moment era difícil, i ha acabat caçant aquesta pilota i anant-se cap a dins. El Barça venia dues possessions molt bones, acabant les jugades, que és com s'ha de jugar perquè no et puguin fer el contracop, i al final ha acabat aturdint el rival. Excel·lent Cancelo, excel·lent també Olmo, atent a pressionar aquesta pilota.
15: Com està Cancelo els últims partits en Portugal, amb el Barça, marcant? I t'he dit, Marc, ara ho deies, que Cancelo estava amunt. Jo estava patint perquè veia els dos laterals ben amunt. Estava tot l'equip absolutament abocat a l'atac i pensava, com el Galatasaray pugui connectar dues passades, ens enganxaran amb el peu canviat, però afortunadament la moneda ha caigut del costat del Barça.
16: La mini Gordon per dins, sí. Eric i Cancelo superoberts, i mira, al final li ha donat premi al Barça.
0: Espera, aquí torna el Barça, la mini mala, molt per dins, a la zona 3 quarts d'espai, la passada per Gordon a la frontal, Gordon, ui, no avisa Cancelo, el xut a Gordon... Shakir en dos temps.
16: Oh. Oh.
0: Uf, de què? Uf, és que al principi Gordon tenia a l'esquerra Cancelo. Jo crec que no l'ha vist, però després el xut a punt ha estat de caçar-lo Fermín, eh?
14: I sobretot el que està bé d'aquestes jugades és que com a mínim l'has acabat. No et fan el contracop. No, que no acabin amb una pèrdua de pilota que t'està suposant un problema.
10: Entreu a cabronrock.cat, si no heu fet encara, a comprar entrades per la castanyada del Cabronrock, 31 d'octubre a Montmeló, amb alineació de luxe, Figa Flowers, la Ludwig Band, Doctor Prats, els Pets i l'Ax en Busto junts, els Amics de les Arts, 31 fam, i a més atraccions, actuacions de cultura popular, Túnel del Terror, la castanyada del Cabronrock, entrades a cabronrock.cat.
0: Jo hi ha hagut un moment que em pensava que Gordon tocava la pilota d'Olmo i crec que Gordon estava en fora de joc, eh? En el gol de Cancelo.
15: Sí.
0: Oi que Gordon està per allà?
15: Sí.
0: I si la toca, jo crec que l'haurien anul·lat.
14: Sí, segur.
0: A veure que ataca el Barça una altra vegada. Rodri a la frontal, pica la pilota a l'esquerra per Cancelo a la zona de penal. Cancelo cap enrere per Gordon, xuta, el xut! Oh, Shakir! Oh. Quina aturada mà canviada!
16: Oh.
0: Quina aturada mà canviada!
13: Buf! S'han afegit 3 minuts.
14: I el que diem de la lectura de partit. Ara mateix, Rodri pujant a la dins de l'àrea.
0: Espera't, Leao! La centrada de Leao! La treu al punt de penal Gerard Martín.
16: Quina bruixeria,
14: Veient el rival, que és el moment que està contra les cordes, quan Rodri va cap amunt, li està donant un missatge a l'equip, som-hi, ara els hem de collar.
0: Sí, però mira, després t'han sortit el contraatac,
16: I el factor Cancelo, perquè ara ha tornat a aparèixer.
0: Sí. És que bona intercepció de Pedri. Pedri la dona per Olmo. La passada d'Olmo per Gordon. Corre, Antonio! Agafa la pilota. La té Gordon. Gordon la posa per dins. Ai, a la mínima mal, li ha quedat la pilota enrere, però la deixa anar per Rodri. Aguanta Rodri. Falta, que bo és. Oh, que bo és. Que bo és aquest tio. Que bo, ha posat el cos i se l'ha fabricat ell sol, la falta. Se l'ha fabricat ell sol. Feu-me cas. Se l'ha fabricat ell sol quan ha vist que era el millor que podia aconseguir.
16: És que podríem anar 2-5 perfectament, perquè el Galatasaray en alguna contra n'ha tingut alguna més de clara, però és que el Barça podria haver fet 4-5 gols. Mira, Molló, la repe.
15: Ah, sí.
16: Ah, encara. Sí, hi ha un peu llarg, no?
0: Sí. Del fora de joc del 2-0.
16: Sí.
4: Ara us explico per què han trigat tant.
0: Un minut i mig i ha
13: descansat. Perquè continua plovent i hi ha hagut moltes relliscades i algunes poden marcar les jugades, perquè s'estan caient cada 2x3.
16: Canvi de botes al descans.
0: Vinga, va, que un golet ara va bé o no?
15: Home, i tant.
0: Home, empat a 1 al marcador. A veure, jugada assajada, el xot d'Olmo, Shakir! Shakir, corna! Doncs jo crec que ja comença a ser el millor del partit, Que ha fet 3 aturades,
4: Mira, 5 amb aquesta, 5.
0: 5 aturades.
13: A la dreta de l'atac.
16: Els un contra uns, que en són 2, no?
4: Sí, alguns xuts de fora a l'àrea.
16: El de Gordon, ara, aquest d'Olmo.
0: El de Cancelo, no?
16: El de Cancelo, exacte. Correcte.
4: A Gordon, 3.
16: A Gordon, el de mà canviada i el de fora a l'àrea.
0: Vinga, corna favorable al Barça, menys d'un minut per arribar al descans. Empat a 1 al marcador. A veure, la mínima, la sentada de la mínima, el corna.
13: Serà el segon, ara, a l'esquerra de l'atac.
0: Va, mig minut, serà una de les últimes de la primera part. Ha picat en cura el Barça. A veure Gordon en Fermín.
16: Fora de joc. Fora de joc.
4: Mira, parlant de fores de joc, ha fallat el semiautomàtic perquè no ens han ensenyat els ninots, si us hi fixeu, ens han ensenyat les imatges dels jugadors reals amb les línies
16: de la
4: blava
16: tele.
4: I vermella.
16: De la tele, tens raó.
4: Per tant, no ha funcionat el semiautomàtic, han hagut de tirar les línies, per això han trigat més.
0: Però dieu que força clar, no?
16: Sí. És creïble igualment, encara que no hi hagi el sistema automàtic.
4: Sí, clar, abans funcionava així. Clar, i ens ho creiem.
15: No és un ombra del peu.
0: No és aquell Lewandowski de si calça un 45 o un 44, no?
15: No.
0: Xiula el senyor Guida al descans a la Lisa Millen d'Istanbul i a la sintonia de RAC1. Déu-n'hi-do quina intensitat, déu-n'hi-do quina primera part. Galatasaray 1, Barça 1.
13: I m'està agradant la conversa que està tenint Rodri de germà gran, gairebé diria, explicant-li a Gerard Martín com ha de fer millor les passades des del darrere, Rodri gesticulant molt, fent de mestre, masterclass de Rodri, també Cubarsí parlant molt amb Joan Garcia. Es nota que els jugadors del Barça saben que han de millorar molts detalls de cara a la segona part i Hansi Flick també ha marxat cap al túnel de vestidors molt seriós. El Barça ha tingut un domini aclaparador, però també ha patit amb les embranzides del Galatasaray. Serà un descans interessant al vestidor del Barça.
11: Els jugadors locals han marxat directament al vestidor, excepte Leao, que parlava amb l'àrbitre, no sé què li reclamava exactament, alguna acció que no li ha agradat, i la caldera de l'Ali Sant Millen, que per primer cop s'atura i frena, perquè ara sí que estan tranquils després d'aquest descans.
3: Per cert, la sorpresa de la nit, perd el Bayern 2-0 a Noruega contra el Viking, en un partit en el qual ha rematat 13 vegades, 3 els noruecs, tot i això, guanyen 2-0 l'equip local.
16: I el Palau?
4: Superem l'equador del tercer quart, mana d'un al Maccabi, 55-56. Ara havia anotat per fi un triple Omoia Gibson. A l'altra banda ha anotat Daniel Theis, el pivot alemany. 55 Barça, 56 Maccabi.
16: Farem una pausa, descansarem una mica perquè necessitarem energies per la segona part, a veure si el Barça és capaç de transformar la superioritat futbolística en més gols i s'endur els 3 punts cap a Barcelona. Ara tornem.
17: El Barça juga a RAC 1.
18: El 45% de les persones no li agrada

0: Aquí el tens.
1: Ja?
2: Ja.
1: Sí?
2: És així?
1: De debò?
2: I tant, de debò.
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
5: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
4: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
5: Valoro tanto el stock como el precio.
6: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
7: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
9: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC 1.
12: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
11: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
13: Impacta la pilota en Mendy, el xuta Bellerín, gol, gol, gol!
11: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC 1. Tots som un milió. A RAC 1 t'acompanyem.
14: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC 1 per un problema amb la teva veïna?
15: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
14: A RAC 1 t'informem.
16: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
17: El departament ha destituït la secretaria general.
14: A RAC 1 t'entretenim.
18: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
19: Però no res, és que al final cauré rodolant.
18: Bueno, però pues,
19: pues, va ser tan massa.
14: A RAC 1 juguem.
20: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
14: A RAC 1 et fem riure.
21: Avi, sisplau.
22: Us haurà una porra sensible?
21: Va!
14: I et fem escoltar.
23: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra cosa.
24: Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
14: I tot ho fem per tu.
3: RAC 1. Tots som 1.
25: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. This is the start of
11: something new. El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Quatre minuts i arribarem a les 10 en punt de la nit al descans a la Lisa Millen d'Istanbul i a la sintonia de RAC 1 Galatasaray 1, Barça 1. De seguida en parlem. Abans, al Palau Laurana, com van les coses?
12: 2:48 per al final del tercer quart. Màxima igualtat, 60-60. Ljungberg anotant els tirs lliures. Partides de moment de Jan Madar, del base israelià, arribat del Hapoel Tel Aviv. 14 punts, 12 punts i Colson. El Barça de moment encara el millor, Kevin Panther, per bé que s'acaba d'activar Umoya Gibson en dos triples consecutius. A 2:40 per al final del tercer acte, empat, tot torna a començar una altra vegada, 60-60, el triple que no hi va de Darío Brizuela.
20: Pep Tormos, bona nit de nou.
26: Hola, bona nit.
20: Fem un altre repàs de l'actualitat informativa, per on passar
0: Doncs us expliquem que els pagesos tornaran a plantar demà al matí els seus tractors al centre de Barcelona. A les 8 arrencaran una vintena de marxes lentes des de diferents punts del país, direcció cap a la capital. La idea no és tallar carretera, sinó fer-ho amb un cert ordre, ocupant un sol carril, i molts dels pagesos arribaran també a Barcelona amb el seu cotxe o amb autobusos. A mig matí aparcaran els tractors a Via Laietana. Els problemes de mobilitat a les carreteres s'hi afegeix al mal de cap dels trens. Renfe, Ouigo i Irio han modificat per demà

0: els trens entre Barcelona i Madrid per l'incendi d'ahir en un comboi a l'Aragó. L'oferta serà similar a la d'aquest dimarts, amb canvis en els horaris de trens, i s'espera a poc una millora progressiva. Més coses, el rei Felip VI reivindica la sobirania espanyola a Ceuta i exigeix bona fe al Marroc. Des de la ciutat autònoma, el monarca ha deixat clar que la integritat territorial no és negociable.
1: Ceuta és Espanya. Ceuta és Europa. Por tanto, su frontera, como la de Melilla, lo es de la Unión. Cualquier amenaza que sufra es una amenaza al conjunto de la Unión Europea. Ese principio fundamental, según el cual la frontera exterior de la Unión es una responsabilidad común, es compartido ampliamente por los países miembros.
0: En la seva primera visita a Ceuta, el monarca ha acabat la jornada amb un homenatge a les víctimes de l'entrada de migrants a finals de juliol.
2: Gràcies, Pep, eh?
0: Fins ara.
2: Fa pinta que hi havia gana, eh? Perquè, mola meva, Guillem no pot ni respirar. Bé, eh? Ha arribat el sushi de Maller Origen. Toca un sopar de Champions. Els nigiris, que ja són aquí, els nigiris de Samor Flamejat, de Llagostí, vaja, tots els nigiris que han arribat de Maller Origen, aposta segura, tot deliciós, producte fresc, elaborat al dia, a més, com el dels millors restaurants especialitzats, amb el segell del xef amb estrella Michelin, i de Kibat Sushisha, el xef del restaurant Koi Shunka. Ja voleu, sabeu si voleu un sopar de Champions, aproveu vosaltres també a la vostra botiga de Matlle Origen, o demaneu, com hem fet nosaltres, a través de Glovo. L'operació Nigiri continua en marxa.
3: Vinga, bon profit, Pep. Que vagi bé, si t'ha quedat alguna cosa, perquè és fer un abans un parell o tres de minuts i ja...
4: Ja té la boca plena, no va parlar.
5: El Pep ja és a la redacció menjant. Vull dir, s'ha aixecat, ha marxat, ha tocat el dos a l'estona.
3: Primera part, jo crec que molt bona del Barça, això sí, amb uns minuts, sobretot després del gol, on ha perdut el control i on m'ha recordat alguns Barces de Champions de les dues temporades anteriors.
6: Sí, exacte, hi ha hagut 10 minutets, suposo que ho haurien de cronometrar, 10 o molt 15 minuts, on el Barça realment ha perdut el control, on li ha afectat el gol que li han marcat. En una jugada amb un espai molt obert, és veritat, estan a punt de fer-te un penal, i el que dèiem, un Barça molt exposat en aquell moment, els quatre defenses queden darrere, el cos a cos Eric no es pot posar i no baixa ningú des de darrere, sobretot a partir d'allà. Aquella jugada la podem analitzar, l'hem analitzat, i bueno, són les característiques que tens, no pot ser infal·lible en totes les línies, i el Barça no té uns defenses que siguin exuberants en el físic, i això algun cop li passarà. A partir d'allà, jo crec que el Barça és on segur que aquests dies doncs podran revisar coses. Sempre es diu que els tècnics, que el millor que et pot passar és que amb una victòria, esperem que acabi ben i victòria, doncs tinguis alguns errors o algunes coses per analitzar, i el Barça les podrà analitzar, perquè ha acabat els atacs, hi ha hagut una estona que on sí que Pedri i Rodri jo crec que han estat molt estables, i el Barça, per tant, sí que ha tingut certes possessions, però la línia del davant per mi ha sigut un punt massa frívol, ha perdut masses pilotes, no ha acabat les jugades, hi ha un moment en el que competir significa, sí, anar en les disputes, en el cos a cos, aquí el Barça ha sigut tou en aquests moments delicats, i després hi ha un moment en el que és primordial que les jugades s'acabin. S'acabin amb un xut, s'acabin, si vols, amb una pilotada a la banda, s'acabin amb una falta. O no s'acabin mai, perquè vas tenint i tenint la pilota. Però no pots donar-li ales al rival que jugui el contracop quan s'està imposant en aquest cos a cos. I al Barça hi ha hagut diverses jugades on ho ha fet, i això, doncs, en Europa, amb aquests grans rivals, que sobretot també acabaran de venir, doncs això no es pot permetre, però bé, són coses que s'han d'anar aprenent, s'han d'anar practicant, li has d'anar agafant. Evidentment no seràs perfecte, vull dir que alguna vegada t'equivocaràs, i avui t'has equivocat 10 minuts, la resta del Barça molt bé, fa goig veure al mig del camp, Pedri i Rodri és una societat infinita, vull dir, és al·lucinant, és preciós de veure com marquen el tempo. Rodri sempre t'està donant missatges, quan li nega la passada a la Lamine Yamal, quan se'n va en atac, quan se'n va cap endarrere, és un llibre obert, i la veritat és que és una guia per tot l'equip, juntament amb Pedri, que avui ha donat, la veritat és que, un recital. Llàstima que els de davant jo crec que no hagin acabat d'acompanyar. Olmo no l'hem vist gaire, Fermín tampoc no gaire, Lemin no l'ho fi que pot estar, i Gordon li ha faltat el golet quan l'ha tingut.
5: I per mi és un partit d'aprenentatge avui, d'aprenentatge a Europa, perquè Barça, que encara amb certs punts és un pèl és un pell jove i per aprendre que la Champions són moments, és a dir, tu has tingut molts minuts del partit en què estaves sent clarament superior al mig del camp i no ho has acabat d'aprofitar, i moments també en els quals tens aquestes ocasions que les has d'acabar i has d'intentar ser més eficaç, perquè si no, passa això, si no ets eficaç a les dues àrees, passa que et plantes 1-0, has tingut la sort del fora de joc, perquè si no ells haguessin plantat 2-0 en un partit que ni molt menys era de 2-0, era clarament perquè el Barça n'és per davant, de moment has aconseguit empatar, jo crec que has de continuar creixent amb la pilota, instal·lar-te camp contrari, i això sí, ser més eficaç.
0: Sí, ara mira les estadístiques, el Barça ha xutat 6 cops a porta, i el Galatasaray 2, una de les quals ha estat gol, per tant... per mi el Barça està fent un molt bon partit, ha tingut 5 minuts de desconnexió, posa-li 10, com deia el Marc, entre 5 i 10 minuts de desconnexió, del 28 al 34-35, que és quan arriba el gol d'ells, del no-re, d'una contra, d'una transició en què el Barça no pot tornar enrere i defensar bé. A partir d'aquí hi ha aquells minuts en què el Barça es desordena una mica, el Galatasaray creix, gràcies també a l'ambient que hi ha a l'Ali Samiyen, però en general a mi el Barça m'ha agradat molt a la primera part, i l'única nota negativa és el poc encert de cara a gol. Olmo n'ha tingut una de claríssima, Gordon n'ha tingut un parell o tres de claríssimes. Si el Barça hagués estat una mica més encertat en aquesta primera part, podria tenir el partit absolutament liquidat. Jo crec que jugant així, amb el 70% de possessió, com diu l'estadística, el Barça, si continua en aquesta línia, ha d'acabar enduent-se aquest partit contra un Galatasaray que, sí, està sobrevivint dels seus contraatacs i d'aquest punt de sort que ha tingut en aquests minuts en què ha semblat que estava per sobre del Barça, però en general jo crec que el Barça és superior, i si està una mica més encertat a la segona meitat s'acabarà enduent aquest partit.
7: Sí, jo la primera mitja hora tenia la sensació de veure un Barça controlant més que mai un partit europeu fora de casa, però una jugada aïllada jo crec que ha canviat una mica el partit. Hi ha hagut 10 minutets que en un 40% de temps s'ha jugat a prop de l'àrea del Barça, i això en la majoria de primera part havia estat a l'inversa, s'havia jugat més d'un 30% a prop de l'àrea de Galatasaray. Jo crec que amb una mica més d'efectivitat i seguint la línia dels bons minuts, el Barça ha d'acabar guanyant avui.
2: Ha tornat Auto Beltrán, el cos Schreiber, que és ben de referència a Barcelona, torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei, tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz a Sant Gervasi, a l'Avinguda Bona Nova, i amb un nou gran espai també a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'altura del que espereu de Mercedes-Benz. Auto Beltrán ha tornat per oferir-vos una experiència de 5 estrelles.
8: El Barça, doncs, de moment no farà canvis. Això tampoc no el Galatasaray.
3: Tothom igual, eh?
8: Sí, sí.
3: Molt bé. Doncs a veure si el Barça és capaç de rematar la situació aquesta segona part. A veure, senyor Guida, què passa ara? Què passa? La primera possessió serà pel Barça.
7: Va parlar amb el delegat de camp?
3: Sí, no sé si és que...
8: alguna cosa. Sí, sí, res. He entregat una cosa al quart àrbitre, no sé exactament què era, però no sé si l'esprai, potser. A mi m'ha semblat que era l'esprai.
9: Sí, perquè s'ha ficat darrere a la zona del cul, per tant...
3: S'havia deixat l'esprai, eh?
9: Tot en ordre.
3: Tot en ordre, vinga. Putineja el xiulet. Senyal pels porters. Xiula el senyor... Guida, ha començat la segona part a l'Ali Samiyen d'Istanbul i a la sintonia de RAC1, Galatasaray 1, Batrakov, Barça 1, Cancelo, vinga, som-hi Barça. A veure si els de Flick poden marxar cap a casa amb els 3 punts al Sarró. Ràpidament passo pel Palau, com van les coses a l'Eurolliga?
10: Un minut transcorregut de l'últim quart, més 3 per al Barça, 69, Barça 66, Maccabi.
3: Té la pilota Rodri a prop del perímetre del cercle central, la passada de Rodri és bona per Cubarsí, cap a la dreta per la mínia mal, la demana en profunditat Fermín, la mínia mal que no li ha comprat el desmarcatge, era molt difícil Pedri al cercle central, la passada de Pedri interessantíssima per Cancelo, Cancelo entre línies, té l'esquerra en Antonio, ha rebut Gordon a l'extrem, la centrada cap enrere, oi? Era molt semblant a la Leao a la primera part, oi? Potser aquesta a l'interior de l'àrea en lloc de la frontal, però era bona la idea, eh?
6: Molt. Galatasaray intenta pressionar, em sembla que el Barça vol omplir molt més l'interior esquerre. Si no es Pedri, és Cancelo el que es posa per dins.
3: Ui, el cop d'esperó de la mínia mal, li torna la pilota a Fermín, el primer toc, la rebatada central de la mínia mal, la rebatada, fora! Oh! Fora, era la jugada, era, era el gol de la jornada. Era el gol de la jornada, la mare que em va parir. El cop d'esperó de la Mini Amal, el primer toc, li torna la pilota també en un sol toc Fermín. Després la Mini Amal la posa amb l'exterior i la rematada al segon pal d'Anthony Gordon.
11: Ha de ser gol, això,
0: està de pega, el nano. Li cau a l'esquerra.
3: Sí.
0: Però
3: era un gol de traca, eh?
0: Sí, era un gol de traca. Està de pega l'Antonio perquè n'ha tingut quatre de molt clares, eh?
9: Sí, el Barça ha sortit a la seva àrea tècnica aplaudint, animant els seus jugadors. Li ha agradat el que veia i ha volgut donar suport a Anthony Gordon.
11: És que era en penya, la només. Només que la toquis bé, ja estava.
3: Sí, la toca amb... Sí. La toca tal com raja, sense deixar-la caure. Compte Fermín. Fermín amb la Mini Amal. No està en fora de joc. Entra a l'àrea la Mini Amal. Encara la Mini Amal. Continua la Mini Amal. La rematada fora!
9: Oh.
3: Fora de joc.
0: Sí. El Barça per això ha sortit amb un ritme especial. Amb ganes de posar a les coses al seu lloc. Emprenyat, amb ganes, autoritat, excel·lent.
9: I crec també... que l'estadi ho nota, eh? La posició rival està un pèl més apagada.
5: Veurem també si Galatasaray físicament pot aguantar el ritme que ha sostingut a la primera part de pressió.
3: I la gent, sí, jo crec que no es pot aguantar aquell ritme.
5: La primera part ha sigut increïble.
3: Sí. Ara, insisteixo, quan tens aquests minuts a la Champions al teu favor, això s'ha de traslladar al marcador, perquè si no... pots tenir problemes, fora de joc. Oximen, vinga, va, protesta una mica quan et vagi bé.
0: Està superexcitat, Oximen.
7: Sempre és així, Aleix.
0: Sí. Però jo ho trobo avui, fora de joc.
7: Sempre... I amb els companys, vull dir, és... Ve de sèrie.
0: És una de les raons per les quals juga el Galatasaray.
3: Cancela en profunditat per Gordon. Entra a l'àrea Gordon, està sol la Mini Amal. Ai, li toquen la pilota per darrere, fora de joc.
9: S'escalfen 5 jugadors del Barça. Són Koundé, Gavi, Bernal, Adeyemi i Gabriel Jesús.
3: Però ara el Barça ha d'aprofitar aquests minuts, de debò ho dic, No vull fer-me pesat, però... Quina llàstima. Aquestes jugades... Com van les coses al Palau?
10: 7:53 per al final, no hi ha ningú que es desenganxi. 71 Barça 68, Maccabi més 3 per l'equip de Sekulić.
3: Torna a tenir la pilota del Barça, va. Rodri amb Fermín. Fermín cap enrere, rep a la zona defensiva a Cubarsí. Cubarsí fa una passada curta per Fermín. Fermín amb Pedri. Finta Pedri, a veure Pedri, continua Pedri. Se la canvia de peu, amb l'esquerra també en sap. La posa perfecta per Cancelo. Déu-n'hi-do, Pedri. Cancelo amb Gordon a l'interior de l'àrea. La passada no és bona, el rebuig a la defensa. Això serà corna.
9: Serà el primer favorable al Barça aquesta segona meitat, tercer del partit, a l'esquerra de l'atac. I va Dani Olmo.
3: És que per mi Gordon està fent un molt bon partit. El que passa és que, clar, aquí a la Champions en tens 3 o 4 de clares i una o dues les has de fotre dins. A veure, Olmo. La centrada d'Olmo oberta. El refús en 3 tocs a la defensa. La toca Rodri amb el cap. Se la queda Gordon, que la dona enrere per la Mini Amal. La centrada de la Mini Amal per Fermín. Gol!
12: Gol!
3: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! L'assistència del dimoniet de Rocafonda és espaterrant, és estratosfèrica, és descomunal. És una autèntica marcianada el que acaba de fer la Mini Amal, espectacular. Rep a la frontal de l'àrea, comença a veure jugadors del seu equip que es desmarquen en profunditat, aixeca el cap. I la passada és però perfecta, és que posa la pilota al lloc just a la frontal de l'àrea petita per l'arribada de Fermín, que amb el cap remata i gol. Gol del Barça, gol de Fermín de cap, l'assistència amb l'esquerra del dimoniet de Rocafonda és espaterrant. Galatasaray 1, Barça 2.
9: És el 5è gol de Fermín, el primer que marca la Champions, que la temporada passada en va marcar 6 de gols. Un Fermín que s'ha alliberat, ha cridat,
12: ha obert els braços, ho ha celebrat amb els seus companys que s'han afegit als suplents que feien exercicis d'escalfament i de seguida s'han abraçat amb Lamine Yamal, dos germans associant-se al terreny de joc per ser determinants per capgirar les coses aquí al camp del Galatasaray.
13: Els jugadors del Galatasaray s'han quedat muts com bona part de l'afició, que ha quedat glaçada amb aquest inici de segona part del Barça, tan i tan bo.
14: Ui, una estrellada per celebrar el gol de la remuntada, el gol de Fermín, l'assistència de Lamine Yamal.
3: Cancelo per Gordon, Gordon amb Fermín, Fermín fa l'obertura a l'extrem per Lamine Yamal, Lamine Yamal té un contra un net, a veure Lamine Yamal, encara Lamine Yamal, entra a l'àrea Lamine Yamal, continua Lamine Yamal, el xuta Lamine Yamal, fora! Per sobre el travesser.
6: El Barça desencadenat, volem fer mal, volem fer sang, i quan us dic de vegades que quan rebrà la pilota Lamine Yamal et pots desmarcar, sé que és el que ha fet Fermín, encara no l'havia rebut Lamine Yamal, i si remireu la jugada, Fermín ja està fent un sprint, sap que no ni mira el que fa Lamine Yamal, ell tira un sprint com un boig i sap que la pilota li pot arribar i li acaba arribant i acaba ficant a la
3: bola
6: de cap.
3: Però com pot posar la pilota allà?
15: No, és que fixa't que la carona no és una centrada normal, la carona.
5: És com a peu parat pràcticament que fa clac i la posa just en el lloc.
16: També sorprèn el timing de Fermín, que no s'atura en cap moment, com diu el Marc, i el timing centrada rematada, no? No és senzill, s'entenen molt bé, ho han demostrat una vegada més.
3: A veure, la mínima mala, ara el regalet, era per Gordon, el rebuig a la defensa, la segona pilota és per Olmo, Olmo amb Pedri, oi, no han vist la mínima mala que apareixia per la dreta.
15: Quina segona part de la mínima mala.
17: Sí, aquests minuts són d'atropellament, eh?
3: Sí, va, un tercer aniria molt bé, eh? A veure, Olmo a la zona de tres quarts amb Rodri. Rodri trepitja la pilota, combina amb Pedri, aixeca el cap al metrònom canari, la demana a la frontal de l'àrea de Lamine Yamal, ha rebut entre l'àrea de Lamine Yamal, la bicicleta de Lamine Yamal se la posa a la dreta, ui, ha volut canviar de ritme, la dona enrere per Gordon, la rematada de Gordon, gol!
6: Gol!
3: Ara sí, Antonio! Aleluia, Antonio! Ja era hora! Ja era hora, Antonio! Gol del Barça, gol de Gordon! Lamine Yamal desencadenat! Ha sortit del vestidor sense cadena! El dimoniet de Rocafonda està atropellant el sistema defensiu del Galatasaray. Quin futbolista rep a la frontal de l'àrea. Encara entra a la zona de penal. Bicicleta. Se l'ha volgut canviar de peu. Després té sort amb un rebot. La dona enrere i Gordon des de l'interior de la petita. Gol. Gol del Barça. Gol de Gordon. Una altra assistència del dimoniet de Rocafonda que va sense cadena. Galatasaray 1, Barça 3.
12: Espectacular Lamine Yamal aquí a l'Ali Sami Yen, que ha anat a buscar Anthony Gordon per celebrar-ho plegat. Segon gol que marca el britànic des del seu aterratge al Barça, segon consecutiu, el primer que marca a la Champions. Gordon abraçant els seus companys. De quina manera ha sortit a reaccionar a mossegar el Barça al Galatasaray a aquesta segona part.
13: I reacció imminent d'Okamburu, que ha cridat tres jugadors ja que escalfaven a la banda per moure la banqueta en aquesta segona part.
14: Obrim una estrella per celebrar el gol de l'Antonio i la nova assistència de Lamine Yamal.
6: El futbol està tot inventat, no? O no, perquè el que jo he vist fer la Lamine Yamal, jo no ho he vist fer ningú. Amagar que anava a fer una rebona, ha semblat que anava a fer una rebona i era una finta. Ho ha fet expressament d'amagar que feia la rebona i llavors fer un retall espectacular. Ha semblat que li quedava una mica mossegat, però jo crec que ho buscava exactament com ha acabat passant. És una passada.
14: Sí. Novena assistència de Lamine Yamal, 4 partits consecutius donant assistència de gol, i de la gol anterior, per cert, Fermín...
3: I torna el Barça, la passada per Fermín, Fermín entra a l'àrea, el drop a dribbling i li prenen la pilota quan la volia donar Lamine Yamal. Perdona, Jaume.
14: No, simplement que Fermín no marcava des del 6 de setembre, més talla.
5: Són 10 minuts d'una rebregada brutal del Barça al Galatasaray, que no sap per on estan caient.
13: És que pot fer-li una estripada,
15: És que ara ho miraven aquests, he comparat les estadístiques al descans i ara, i crec que el Barça ha xutat 5 vegades i ha fet 2 gols en aquests 8-9 minuts de la segona part. És un atac i gol.
3: Han sortit del vestidor com llops.
15: Sí.
3: Jo no sé què ha fet Flick, però el que ho havia dit que ho tenien, que vull dir que si seguien el pla de partit és que el partit era del Barça.
15: Però cada minut hi ha hagut ocasió a la segona part.
5: Demostra més que Flick a les mitges parts és un entrenador que sap retocar l'equip.
3: Ui! Ara el control orientat d'Esperó d'Olmo, la passada vertical precipitada, llàstima.
6: Sí, però és retocar-lo, jo crec que no sé si ha sigut comunió entre ells també, de dir, nois, el que esteu fent, però fent-ho de veritat, amb contundència, amb autoritat, cap més fort, més convençuts. Som-hi, anem a menjar-nos els que no pot ser, que estem aquí fent el passarell, perquè estàvem sent molt millors i estem quasi que se'ns escapa el partit.
12: Entraran Adeyemi i Gabriel Jesús.
15: És que jo recordo a vegades el Barça a l'inici dels partits o a l'inici de les segones parts que sortia una mica adormit, i el que hem vist ara és que ha estat un atac i gol, o sigui, era ocasió, recuperava la pilota, ocasió, recuperava la pilota, ocasió, i així han caigut dos gols en 5, 6, 7 minuts de la segona part.
3: Com van les coses al Palau?
10: Les coses també han millorat aquí, 5-19 per al final, més 8 del Barça. Odet Kataj, el tècnic del Maccabi, obligat a demanar temps mort, 83 Barça, 75 Maccabi.
3: Pedri en profunditat per Olmo, li guanya la cursa Jacobs a l'interior de l'àrea. Jacobs la treu com pot, la pressió de Cancelo a punt de recuperar-la al Barça, compte que surt el Galatasaray, i falta, no? Falta molt clara de Gerard Martín. Jo crec que molt ben feta.
7: Sí. Veus, aquesta falta és de targeta i Guida no la treu. Per això té una mitjana tan baixa de targetes per partit.
16: Sí. També la sensació que el Barça ha tancat molt per l'esquerra la primera part i que en 10 minuts jo crec que ha aparegut més Lamine que en tot el partit, perquè Lamine ha aparegut molt per dins, no? Però a mi em continua agradant molt per fora, no? Amb aquesta centrada que té amb l'esquerra, com ha demostrat col·locant-li a Fermín i desequilibrant. A la dreta, vull dir, a la banda, enganxat a la banda.
12: Perdona, Gerard, mou la banqueta al Galatasaray amb un triple canvi, marxa Yunus, entra l'Eloi Sané, futbolista més que reconegut, amb passat al Bayern del Manchester City, marxa també Lemina perquè entri al seu lloc amb el dorsal 18, Hugo Chukwu, i marxa l'autor del gol Batrakov perquè entri Gabriel Sara.
18: I sembla que s'aprofitarà aquest moment també per fer el doble canvi pel Barça amb Gabriel Jesús i Adeyemi ja preparats. Ara veurem el lluminós. Un dels substituïts és Dani Olmo, que marxa del terreny de joc perquè entri Gabriel Jesús. Ara Adeyemi rebent alguna darrera instrucció de Marcus Sor, que els abraça i que els anima. Hansi Flick de ben a prop també, seguint-ho tot, ara abraçant Dani Olmo, a veure el lluminós.
3: Serà Gordon, no, suposo?
7: Sí,
3: fa pinta.
7: La tele ho diu així.
18: L'altre substituït és Anthony Gordon, que ja li havien dit que seria ell i ja surt per la banda.
6: Un luxe tenir aquest tipus de canvis. Gordon molt exprimit en aquests 60 minuts, l'hem fet córrer molt, li han tirat moltes pilotes a l'espai, potser fins i tot una mica massa, s'hauria d'escollir una miqueta més el moment on passar-li. I Olmo poquet aparegut, però també amb alguna acció de mèrit. Ara aviam, doncs, mantenir el nivell, i en canvi el Galatasaray canviant jugadors una mica, no sé si la desesperada, però intentant que no se li enfonsi l'equip.
3: 1-3 guanya el Barça, Galatasaray 1, Barça 3. Quin Barça, eh? Quan es posa en moda piconadora...
15: Segueix aquesta mitjana delirant de 3 gols per partit. És que...
5: No, i l'escenari de partit ara amb Gabriel Jesús ja deia més favorable per ells, també, perquè crec que trobaran més espais a l'esquena de la defensa i poden fer molt de mal.
15: Com no vigilin, els hi cau un strip, eh?
3: La segona part de la mínima mal, feu-me cas, eh? Vull dir, ara ha baixat al mig del camp i ha fet una passada enrere, que pot semblar una tonteria, però és que és perfecte. O sigui, fixa't, ara torna a oferir-se aquí la bicicleta, Aymara se'n va per fora, frena, li fan el 2-1, la posa perfecta per Fermín, i Fermín a l'esquerra per Cancelo amb Adeyemi li torna la pilota a l'autor de l'empat a 1, torna a jugar amb Adeyemi, Pedri a la zona de 3 quarts amb Fermín, Rodri, completa el triangle amb Adeyemi, Pedri, Rodri, Rodri, vinga, passades curtetes i que vinguin. Ara s'hi apunta Fermín per dins, li pren la pilota de Yemi, després Fermín torna a jugar amb mà de Yemi, que no s'ha acabat de creure la passada. Fermín considera que no se l'ha cregut prou.
18: I es queixava d'una falta, l'estaven agafant per la samarreta.
3: Una llàstima. Bé, la pressió de Gabriel Jesús, també l'ajuda Pedri, que toca la pilota, se la queda però Sánchez amb Sakir, el porter que va a l'obertura curta per Jacobs. Bé, la mínia mal en la pressió. Fora de porteria, pilota pel Galatasaray. Mitja hora més l'afegit perquè s'acabi el partit. Guanya el Barça 1-3.
2: Hi ha qui té la bufanda de la sort, qui no canvia de seient quan el seu equip va guanyant, o qui entra sempre per la mateixa porta de l'estadi. Al final és molt personal, la sort també està molt bé, però en algunes ocasions també cal tenir un pla, per exemple, a la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: I ara, Rodri, amb Leao, què? Posant el cos aquí...
18: Quina
3: Leao
18: autoritat.
3: A terra. Rodri ha mirat l'àrbitre com dient res, oi? Vinga, doncs continuo.
18: Demanava falta... Més frustrat que altra cosa, jo crec, que Leao.
3: No, no, és que té una... Té una presència. El Barça ara... A veure, la mínima mala passada per Gabriel Jesús a l'esquena de Sánchez. Ha rectificat bé el central. Però el Barça ara, quan té la pilota... Està fent una exhibició,
6: Sí. Sí, sí, és que és el... Bé, aquells grans Barça.
3: Mira, mira, mira, ara Sakir li regala la pilota a Eric. Eric amb la Lamine Yamal, amb Karim Adeyemi, aquest amb Eric. Eric Adeyemi, Adeyemi a l'interior de l'àrea, comença a driblar jugadors, la rematada fluixeta fora. Què demanen, corna? Corna? Doncs sí, sí, corna.
16: També tinc la sensació que el Barça està podent recuperar molt més a prop, no?, la pilota de l'àrea. No sé si el Galatasaray ha sortit més en curt que la primera part, o si és que encara, com que ha ofegat tant el Galatasaray a la pressió, no ha pogut ni fer desplaçaments bons en llarg. Però crec que, clar, si el Barça recupera dalt, ja sabem que és molt perillós.
18: El picarà Fermín a l'esquerra de l'atac, el segon de la segona part, quart del partit favorable al Barça.
3: A veure, que Pedri no està d'acord amb la distància de Sané. A veure, Fermín intentava una altra vegada la jugada aquesta perquè la toqués sense deixar-la caure a Lamine Yamal, però ara jo crec que més conxut Lamine Yamal intentava una passada a l'interior de l'àrea al rebuig de la defensa, Joan. Però ara per la potència del toc de Lamine, oi, que semblava un intent de...
6: Sí, és que l'ha anat malament. Sí. Vaja, Fermín la passada ha sigut dolenta i no ha pogut empalmar-la bé.
3: A veure, Eric s'ofereix en profunditat, Lamine Yamal li diu, on la vols, aquí? Doncs aquí. Fora de joc.
6: Està realment...
3: Ara està...
6: De dibuixos animats, ara.
3: Ara està imparable, ara està en aquell moment.
18: És que a més de la primera part l'hem vist frustrat, que no acaba de trobar el seu lloc en el partit, i ara ha canviat la cosa com un mitjó,
3: Com van les coses al Palau?
10: Doncs s'ha apropat al Maccabi, ho ha hagut d'aturar a Sekulic, 3-32 per al final, més 4 per al Barça, 83-79 avui. Pou, que m'ho preguntaves abans, amb 3.637 espectadors al Palau Blaugrana.
3: Fluixet, però clar, sí. Coincidint amb el futbol i Champions, clar, complicat. A veure si el Barça és capaç de rematar la feina, que perdre més partits a casa contra aquests rivals que en principi són pitjors que tu, no seria una bona cosa. Sabem que el Barça ja va perdre contra els Alguiris. Té la pilota Gerard Martín amb Rodri. S'ha posat nerviosíssim aquí a la frontal de l'àrea a l'hora de combinar amb Cubarsí amb Eric. Ui, l'entrada de Leao.
18: I targeta.
3: Home, què fa Leao?
18: S'està tocant la part baixa de la cama dreta. S'està tocant la zona del turmell, també la zona del soli. Eric García, Cubarsí, l'ajudarà a aixecar-se.
3: Què fa?
2: És dels que a vegades els cables no acaben de curt-circuitar bé.
16: A veure, pel turmell d'Eric no, però crec que pel Barça és una bona notícia, perquè crec que és el senyal ja que se'ls estan acabant una mica la paciència i les forces. I jo crec que cada vegada pressionaran menys. I que baixaran aquesta intensitat que han tingut durant la primera.
5: Sort que no l'ha enganxat bé.
6: Sí, és que està mal esportista, és gairebé per treure-li vermell. O sigui, ha posat en risc, l'arriba a enganxar.
16: Amb els tacs per davant.
6: Sí, sí, enganxar i li trencada, vull dir, per tota la temporada.
3: Lleig. Gabriel Jesús amb Adeyemi. Adeyemi enganxat a la banda, l'un contra un. Sánchez fora, servei de banda favorable al Barça.
16: El Bayern Maccabi de la remuntada a Noruega, empat a 2, ha marcat Kane de penal i un altre de cap, el mateix Kane, guanya l'Arsenal 2-0 contra el Lille, la sorpresa és la derrota de l'Inter a casa, 1-2 contra el Bruges.
3: Recordem que tots els marcadors influeixen, A veure, Lamine Yamal té camp per fer l'un contra un amb el seu rival, aixeca el cap, a veure què fa Lamine Yamal, la posa per Gabriel Jesús, se l'escapa el control, l'aprofita de Yemi! Gol! Gol! Caram, Karim, quina gardela! Caram, Karim, quina rematada creuada al pal! pel llarg. Caram, carem, quina capacitat de decidir. Una altra vegada el Dimonyet de Rocafonda rep a la zona de tres quarts, fa la passada que per Gabriel Jesús, se li escapa el control, però cap problema, perquè molt a prop seu apareix Adeyemi, la rematada amb l'esquerra, caram, carim, gol del Barça, exhibició blaugrana, l'Ali Samillén d'Istanbul, Galatasaray 1, Barça 4, caram, carim.
12: És el quart gol d'Adeyemi aquesta temporada, el segon que marca a la Champions, ho ha celebrat en cursa, lliscant de genolls per la gespa. Fermín s'ha afegit a la festa de la celebració, s'han abraçat tots els jugadors del Barça al voltant seu, celebrant aquest gol. El marcador fa goig i m'estic fixant que ara Hansi Flick li està preguntant a Lamine Yamal si vol que el canvi, de moment li diu que no.
3: Home.
13: Minut 67 de partit i aficionats, i no són pocs, del Galatasaray que marxen de l'Ali Samillén després d'aquest quart gol del Barça, completament ja abatuts en el moment en què fa el quart canvi. L'equip turc marxa, Yilmaz, i entra amb el dorsat 7, Salai.
2: Obrim una estrella d'am, la quarta ja per celebrar el gol de Adeyemi, l'assistència involuntària, però assistència de Gabriel Jesús.
6: Gabriel Jesús no controla bé, acaba arribant per això sol a Adeyemi, en part perquè només hi ha un defensa per dos davanters del Barça. On estaven els defenses de Galatasaray? Tothom amb Lamine Yamal. Tot havia començat allà. Lamine Yamal ha vist tants defenses que ha dit, noi, simplement l'he de passar cap a l'altre costat, que allà estan sols, i així Adeyemi ha pogut concretar l'acció amb molta facilitat.
3: Escolteu, molt important com surten els suplents a la banqueta. Sí. Molt important per aspirar tot, surten connectadíssims.
15: Jo, de l'afició turca, em quedaria aplaudir el Barça, perquè un espectacle així no el veuran a tota la temporada aquí.
16: És que han xulat molt i jo crec que es reserven ja pel pròxim partit.
15: Perquè... Una pregunta, és assistència de Lamine, encara que la toqui Gabriel?
2: No, és de Gabriel Jesús. Estadísticament, li ha donat fet el gol.
15: Si li ha donat de rebot.
3: En tot cas, li ha posat votant perfecte a l'esquerra.
15: Lamine és qui fa la passada bona i l'altre ens ho pega, no fotem.
2: Home, frena la pilota, la velocitat, li deixa votant.
7: L'estadística és així.
3: Sí. Sí, és com el futbol.
7: Exacte.
3: Sí. Minut 23 de la segona part, 1-4. Com van les coses al Palau?
10: 1-48 per al final, 85-80. Ara Tairis Martin ha comès una acció, que noi. Ha comès una falta en atac, ha quedat estès a terra, crec que en Jan Madar, i li ha clavat una mitja cossa a terra que no ha anat a més. Però, clar, evidentment, ara els àrbitres s'ho estan revisant i podria ser falta flagrant. Una creuada de cables de Tairis Martin. 1-48 per al desenllaç, més 5 per al Barça, 85 Barça, 80 Maccabi de Tel Aviv.
3: I espera que Lamine Yamal continua amb la seva pel·lícula particular. Ha intentat rematar amb l'esquerra, la pilota ha marxat als núvols i es maleeix els ossos com si això anés 1-1, tornava a rebre, havia fet un retallet, una assistència, el rebuig li ha anat a parar a ell mateix perquè està tan connectat que tots els rebots li van a parar al Dimonyet. Ha rematat fora.
15: Jo sé que vol fer el gol.
13: Sé
15: que vol fer el golet, però ara ve Betis, PSG i Madrid, i jo crec que hauria de descansar. Ja ha fet el seu partit, ha estat un dels millors, ho ha fet tot, el Barça està golejant.
3: Sí, si li pregunta, a més l'entrenador ja ho sap, si li pregunta...
15: Mira,
3: espera't, Pedri, el desmarcatge, res, no hi pot arribar la Vinival. Si li pregunta, diu, m'ho estàs preguntant a mi? És que això també em recorda a una 10 que va tenir el Barça molts anys, que els entrenadors li preguntaven què, i moltes vegades era, no, jo estic molt bé aquí.
2: No recordo mai que digués que sí.
3: Leo Messi va dir que sí alguna vegada?
15: Quin jugador recordes?
3: No, Leo Messi no va dir que sí, però alguna vegada potser sí que va acceptar ser suplent, no? Alguna vegada sí que...
15: Sí.
3: Compte ara, Joan ha sortit amb Sané. És molt... Però què fa Sané?
12: S'ha fet mal a la caiguda Joan Garcia. S'està fregant la cama dreta. Ara Rodri s'interessa per ell. Estan molt atents a la banqueta. Hansi Flick torna a parlar amb Lamine Yamal.
3: Però no és falta de Sané, això?
12: Sí, tranquils, perquè s'aixeca Joan Garcia.
7: Jo crec que l'ha xiulada,
15: S'ha anat a la cama, no? A Sané, i el toca. Hòstia. Sembla.
3: Deixa anar la bota, no? La llesca.
15: El frega.
16: Arriba tard.
3: Marta, deies que Flick ho ha tornat a intentar, no?
12: Tornava a parlar amb Lamine Yamal, no sé què s'han dit, estem força lluny, la veritat, però ara veig que Marc Bernal entrarà al terreny de joc.
15: Ah, però aquí Pedri també pot ser un bon canvi, per Bernal.
14: Sí, de fet, ara m'ha semblat que la Lamine Yamal anava parlant amb Pedri.
3: Sí, li deia... Flick m'ha preguntat si vull sortir jo, li he dit, no, tu, surts tu.
17: Sí, tu que ets el capità avui.
3: Ai. Jo no, Pedri, Pedri.
15: Mira, aprofito a veure si...
18: Sí, serà Pedri, Acaba de fer el senyal amb Flick, ja s'han entès i ja li ha comunicat. També entrarà Koundé. Doble canvi farà Flick.
15: Si el Barça m'ho permet, hem estat preguntant al club el tema de les banderes que explicàveu, que han requisat algunes banderes, i pel que saben, la policia turca, en el punt dels escorcolls de l'accés a l'estadi, no ha deixat entrar algunes banderes, tot i que els Mossos els deien que no eren simbologia prohibida. Però el match commander del partit, que deu ser una figura important, no ha autoritzat l'entrada d'aquestes banderes, al·legant que no les coneixia i que no disposaven d'informació sobre aquesta simbologia. Increïble.
3: Fes un Google, nen.
15: Increïble, increïble, increïble.
5: Match commander, era aquest? Sí.
18: Match commander. El director de partit, no?
3: Sí, diguem que... Match commander sembla una pel·li de Russell Crowe.
15: Però estem d'acord que si ve un rival, informa't una mica de si hi ha una bandera de Barcelona, una bandera catalana, no sé, informa't una mica, perquè no...
3: Ben vist, Marta, has vist el...
18: Connexió cinèfila, aquí.
3: Connexió cinèfila. 27 de la... Segona part, exhibició del Barça, 1-4.
16: També guanya el Bayern, ha marcat Luis Díaz, ha remuntat l'equip alemany a la segona meitat, ha expulsat Oliver.
3: Lamine Yamal amb Fermín, la centrada, Shakir. Oh, ui. El Barça, ara, de debò, Si pot, en farà 8.
5: Home, és que pel gol a veres és important.
3: Deies, Gerard.
16: No, res, Viking 2, Bayern 3, expulsat Oliver, que es perdrà ni més ni menys que un Bayern-Arsenal, la propera jornada.
3: Hòstia, molt ben vist. Guanyarà el Barça al Palau o no, Dani?
10: A un punt, Joan Maria, 50 segons per al final, a un punt el Maccabi, 85-84, millor en aquests últims compassos l'equip israelià, atacant el Barça.
3: Fot-li.
10: Justin Robinson amb la pilota, a veure, possessió molt important, bloquejat per Balcerowski, segueix Robinson davant de Thais, Panther amb la pilota, la penetració del capità, s'aixeca a mitja distància, falta, encara bo... Ha tret el capità una falta, es queixa Katash, anirà a la línia a tir lliure, Bram al Palau Blaugrana, 31.7 per al final, 85 Barça, 84 Maccabi.
3: 28 de la segona, 1-4 guanya el Barça, l'Elisa Millén, canvis, Marta.
18: Sí, doble canvi, marxen perquè entrin Koundé i Marc Bernal, Eric García i Pedri. Pedri ja li ha col·locat el braçal de capità a Lamine Yamal.
2: Hem vist Iniesta, perdó.
3: Digues.
2: Iniesta fa història, ara podem descobrir què hi havia darrere d'Iniesta, ara podreu descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés Iniesta Experience, el joc interior el trobareu a Barcelona, trobeu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com.
3: A la mínima mal no el treu del camp ni... li acaben de posar el braçal. Sí.
17: Però quin gust, que la Champions a fora puguem estar fent canvis a la carta. Canvies tu, canvio jo, va, Pedri. Sí, que Pedri diu que sí, que està una mica cansat.
3: Totalment. Amb la tranquil·litat de l'1-4, a la segona part has passat per sobre del Galatasaray. I espera't, perquè Fermín ara ha obert la pilota per Adeyemi, es deslopa Cancelo, fora de joc. Què, al Palau?
10: 31.7, anota els dos tirs lliures, Panther més 3, 87-84, atacarà el Maccabi en aquest mig minut, veurem si per al desenllaç.
3: Foli.
10: La té Brisset aquest, amb l'ex Manresa Ljungberg, ara sí que intenta fer l'efecte al Palau Blaugrana, Ljungberg amb la pilota, el danès davant d'ell, Joel Parra, segueix Ljungberg, bota que botaràs, el triple a Ljungberg, no hi va, falta, noi. Falta de Parra, demana Parra que Ljungberg ha tret el peu. De moment, són 3 tirs lliures favorable al Maccabi. Parra diu que Ljungberg ha tret el peu, li diu que no l'àrbitre. Anirà a la línia de tir lliure a Ljungberg. Si res no ho soluciona a nivell d'instant replay per empatar el partit.
3: Hòstia, una falta una mica... A veure, espera que ataca el Galatasaray, Leao amb Osimhen... Joan, fora de joc, no? No és fora de joc, això?
17: Semblava, sí.
3: No aixeca la bandera.
18: I els jugadors del Barça reclamaven la cessió en l'acció anterior de Lamine Yamal, que fa una passada enrere al defensa i el porter grec la toca amb la mà. És que mira, ara Hansi Flick li està dient a l'àrbitre assistent i Lamine Yamal amb molta efusivitat també s'està queixant del mateix. Ara el Hansi Flick amb molta vehemència es dirigeix al quart àrbitre també.
17: acabo de tenir-ho clar, per això de la sessió, perquè per molt que sigui una passada, un cop Lamin està a punt de prendre-te-la, no. És que és una
15: jo crec que la toca Lamin. Toca Lamin, i per això no es pot considerar sessió. I la importància dels gols. Ara mateix el Barça seria líder perquè té un més 7 i el Bayern de Múnich un més 6. Sé que és anecdòtic,
3: però... Adeyemi rep de Cancelo, la rematada, fora! Però jo crec que l'han desequilibrat en el moment del xut, eh?
18: Estan demanant penal, Lamin, Lamin i el propi Adeyemi.
3: Demana penal,
18: amb molta expressivitat ho estaven fent Lamin i Fermín, també Adeyemi des de terra.
3: És que crec que el desequilibren clarament, eh?
14: Aquí sí que en cursa en el moment del xut, hi ha una agafada del braç que em sembla... Però vaja, ho han tingut claríssims els italians perquè de seguida han continuat el joc.
5: L'Italia aquest és de sigan-sigan, eh?
17: Total, sí. No xiula res.
3: Què passa al Palau, Dani?
10: Quina sang freda de Ljungberg, que nota els 3 tirs lliures. Per tant, 19.2 per al final. Empat. 87 Barça, 87 Maccabi.
3: Que hi ha temps o...?
10: Temps mort a pista, sí. Pilota pel Barça.
3: Avisa'ns. Té la pilota Bernal. Bernal, heu vist alguna repetició de la jugada de Yemi?
14: Sí, hi ha una agafada al braç.
15: Es pot xiular.
14: És que està en cursa. Jo crec que aquest toc et desequilibra en el moment del xut.
17: Amb slow motion sembla poca cosa, però és el que dius, amb velocitat pot haver-lo desequilibrat molt.
3: El Barça guanya 1-4, té la pilota Gabriel Jesús, Gabriel Jesús al mig del camp, Gabriel Jesús cap a l'esquerra per Adeyemi, continua Adeyemi, la conducció d'Adeyemi, el retall d'Adeyemi, segona acció individual d'Adeyemi, continua Adeyemi, li fan el 2-1, Adeyemi se'n va al banderador de corna, la passada per Gabriel Jesús no és bona, recupera la pilota del Galatasaray, que intenta sortir des del darrere, ho impedirà Koundé amb el cap, Koundé amb Rodri, Rodri cap a la dreta per Lamine Yamal, Lamine Yamal amb Koundé, que no s'ho ha cregut. És que l'ha vist, és que Koundé, si arriba a fer el control, entra a l'àrea amb avantatge. És que...
17: Ui.
3: No, és que el problema que tenen alguns jugadors és que, clar, no llegeixen el futbol tan ràpid com Lamine Yamal.
18: A Lamine Yamal li feia nos el braçal de capità, se l'estava recol·locant tota l'estona i l'ha deixat a l'àrea tècnica.
3: S'ha quedat només amb aquest que duen de la competició.
18: Sí.
3: A veure, Sané a l'extrem, jugant amb Leao, bona pressió de Bernal, continua tenint la pilota per al Galatasaray.
10: Es reprendrà el partit al Palau.
3: Fot-li.
10: Amb Tyrese Martin, Justin Robinson, Joel Parra, Kevin Panther, Jolek Balcerowski, recordo, 19.2 per al desenllaç, empat entre el Barça i el Maccabi en aquesta cinquena jornada de l'Eurolliga. 87-87 la pilota per Tyrese Martin, servint de línia de fons. Tyrese cap a Justin Robinson, som-hi, amb 4 faltes per 7 Robinson atacant, compta la pressió al Maccabi, creu a pista, Panther ja la té, Joel Parra, possessió llarga per al Barça, Justin Robinson, 9 segons per al final, Robinson amb la pilota, de moment ben oberts la resta dels companys, el bloqueja Kevin Panther, Robinson al triple, Robinson! Justin! I Ballaruca del nano, aquest tio té una sang freda espectacular, mira com s'aixeca el Palau Laugrana! Triple de Justin Robinson a 1.6 per al final. Més 3 pel Barça. 90 Barça, 87 Maccabi.
3: Suposo que ja tens mort, no?
10: Correcte, sí.
3: Avisa'ns, 11 minuts més a l'afegir perquè s'acabi el partit a Istanbul. El Barça guanya 1-4, joc aturat. Hi ha un jugador del Galatasaray, Clara, lesionat.
18: Torreira, que li han posat reflex, però vaja, és que és un problema muscular, s'estava tocant la part posterior de la cuixa esquerra i ara s'ha tret ja el braçal de capità per abandonar el terreny de joc. Per tant, Torreira, que no podrà continuar, quan vegi el futbolista que entra en el seu lloc, us ho confirmo, qui serà el seu substitut.
19: Anava entre dofins, dormint un iglú, volant a la Delta, i a sensacions difícils d'explicar, com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet, eficient i versàtil. Ara Honda HR-V Full Hybrid per només 29.460 euros en finançament a través d'Honda Bank. Vàlid aquest mes, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
18: Serà Naga amb el dorsal número 74 qui entri en el seu lloc. Li han col·locat un braçal nou a Lamine Yamal. Ara en porta un de nou, li han canviat.
3: Estan trigant una mica a fer el canvi,
18: I entrarà Gavi, preparat ja.
3: Doncs Gavi, que tindrà 10 minuts més l'afegit.
15: Per Rodri, potser, sí, donar-li descans.
7: Sí, aquí perquè el jugador que marxava lesionat. Si no, s'han passat dels 10 segons 30 vegades.
3: Sí, sí.
7: Però és una de les excepcions i l'han aprofitada.
10: Ara sí, reprèn el Palau. Sortint de temps mort, Odek Kataj, recordo, té 1.6 a veure el tècnic israelià. Què ha dibuixat en aquesta pissarra? A veure, servirà Jan Madar, ja Daniel Tais, Colson, Brisset i Ife Ljungberg. Ljungberg, el canoner. El Barça que guanya de 3, 90-87. Els àrbitres allisonant absolutament tothom, que no incomodi el servei de banda de Jan Madar. Madar amb la pilota. Comença el ball dels bloquejos indirectes. A veure qui la vol. Brisset, Colson. Qui és qui acaba rebent? Finalment Colson. El triple de Colson. No hi va! El Barça guanya! Victòria del Barça, per fi! El Palau Blaugrana pot celebrar i pot xalar amb el seu equip. El Barça guanya un partit suat. Cinquena jornada de l'Eurolliga. Tercera victòria europea de l'equip de Sekulic. Final al Palau, 90-87 Maccabi.
3: Fins ara, Dani.
10: Fins ara.
18: S'ha fet el canvi, ha entrat al terreny de joc Gavi, ha marxat Fermín, exaurits els canvis per part del Barça.
7: Per la tele l'hem vist enfadat a Fermín, no?, fent un gest.
15: Sorprenent per mi que Rodri...
18: Sí, sí, però no he acabat d'entendre si era pel canvi o per alguna discussió que hi havia hagut prèviament.
20: Sí, amb Hugo Chukwu, que l'estava dient alguna cosa, s'ha tingut una mica per la falta anterior, potser era per aquí el tema.
18: Sí, és no. Que no m'ha semblat que fos pel canvi.
3: No, res a veure amb el canvi. Estava engegant a dir de... l'Hugo Cucho aquest, que diu Chucucho aquest de... que
18: diu
3: la Clara. Com es diu? Hugo Chukwu. Això, doncs...
20: Leslie Hugo Chukwu.
3: Doncs li ha dit Hugo Chukwu...
16: Jo ara més digué Chuque.
17: Ara més del Leslie.
3: Sí, millor Leslie, no?
20: O sí, Hugo. Sí. Anem Hugo i ja està.
3: 38 de la segona part, 1-4, guanya el Barça.
17: Amb el canvi, tornem a veure que Rodri costa molt treure del camp, com la Lamine Yamal, i Gavi es posa de mitja punta, es posa en la posició de Fermín.
3: Lamine Yamal entre línies, Lamine Yamal encara, Lamine Yamal la posa per Gabriel Jesús, la rematada, Shakir, corna! Oh. El Barça n'hauria pogut fer 7, de debò,
17: Sí, sí.
3: I Lamine Yamal, perdoneu, la segona part de Lamine Yamal, però quantes passades de mèrit porta? 300?
17: No, és que
3: és increïble.
17: És sobrent.
3: És increïble.
18: El picarà la Minyama, al corna, a la dreta de l'atac, el tercer de la segona part favorable al Barça, cinquè del partit.
3: La Minyama en curt per Gavi. Gavi cap enrere, Cancelo. Cancelo, la Minyama a l'extrem, la Minyama amb Gavi. A veure la centrada enrere, la rematada de Rodri. El rebuig a la defensa, li xiularan falta en atac a Gavi. Gavi ha anat a topar amb Shakir.
18: De cap, amb tot, amb el que faci falta.
16: És tan poc subtil.
7: Són 6 passades clau de Lamine Yamal i 3 ocasions clares creades en aquest partit.
15: Jo estic veient també que a Curated passes en el terç final 18 de 27.
17: Accurated.
15: Bueno, ho dic en anglès, o sigui...
3: Sí. Va, però que es noti que vas estudiar a Cambridge molts anys.
15: I accurated passes into the box, que això vol dir a l'àrea, 3 de 8. Sí, 3 de 8, té molt mèrit, vull dir que...
17: Box, bon diccionari.
15: Està sent incisiu en el terç final.
3: Passada en profunditat, molt acurada per la Lamine Yamal, entra a l'àrea, la centrada amb la dreta, la de Yemi, la rematada, la treu al defensa! La treu al defensa sobre la línia de gol. Mare de Déu, senyor.
15: Amb la dreta, per això, i forçat,
16: Com el Pizjuán, amb el gol de Rafinha.
15: Sí, tal qual.
16: Hòstia. Per mi és el millor passador del món, però és que a més, amb una diferència abismal respecte al segon. O sigui, no es destaca prou la seva habilitat en la passada i la visió de joc que té.
7: Sí, és millor en això que en la finalització, de moment.
16: Aquest per mi és el seu gran punt fort, i que l'exploti, perquè és que ha guanyat el partit ell sol a l'inici de la segona part.
15: Sí.
7: Perquè avui ha rematat 5 vegades, si no n'ha fet cap en els últims minuts que m'hagi perdut, i no n'hi ha cap entre pals.
3: No, però en canvi ha començat a repartir regalets.
7: Sí.
3: No?
7: I ha guanyat el partit.
3: Bé, la segona part d'aquest nano és... Recordem que és un nano,
16: Sí, perquè a més, a mi em fa la sensació, després de veure l'altre dia a Getafe i veure la primera part d'avui, que ell ha decidit de dir... Això ho guanyo jo i ja està. I ha agafat la pilota i s'ha acabat.
17: Però és que quan es posa així,
3: una altra cosa, ho guanya Marc. Tot. Quan tira una altra cosa, Marc, Rodri, jo crec que és molt difícil treure'l del camp, primer perquè és colossal com juga a futbol, però segon és perquè ja es preocupa ell de regular-se. O sigui, porta 20 minuts que fa la seva feina perfecta, però caminant.
17: Sí, sí, sí.
3: Perquè no necessita més el partit. No, està sempre a lloc.
17: No, no, és que és un jugador molt intel·ligent. Ell, per exemple, moltes
3: vegades... Ui, compte, compte, compte, l'entrada, Gabriel Jesús, però què fan els jugadors del Galatasaray ara? Crec que ha estat Salai afegint entrada més lletja. Però és molt lletja aquesta entrada.
18: Tots tranquils, s'aixeca amb una mica d'ajuda de Adeyemi, dret ja Gabriel Jesús.
7: Jo he vist la cama molt amunt, eh? Vull veure la repetició.
3: Voleu dir, Jaume, no detectes una mica de frustració?
7: Sí, sí, sí.
3: Perquè són entrades molt lletges, eh?
7: Sí.
5: I sabem també que aquest àrbitre és molt lax amb les targetes.
7: Ui!
3: Ui!
7: Ostres! Doncs, a veure, deixa'm tornar a veure...
15: És a la canyallera, eh?
3: Ui,
15: és molt lletja.
7: Doncs aquí la Lliga Espanyola, molts àrbitres VAR cridarien l'àrbitre. Ja t'ho dic ara.
3: A mi aquesta i la de Leao, home, crec que ha estat Eric García, sí, em semblen lletges. Sí. La mínima mal, fent de boia, amb Koundé. Koundé li torna la pilota a la mínima mal. La mínima mal per la dreta, a veure. La mínima mal, el retall. Ai, la dona per Bernal, que ha esperat massa, el rebuig. Rodri, que té com un imant. Rodri amb Cancelo. Cancelo cap a l'esquerra per Adeyemi. És que és molt bo, està guanyant fora de casa 1-4 i que el pitjor sigui el marcador. O sigui, em sembla sensacional.
17: Jo crec que no som del tot conscients que estem això, a la Champions,
3: sí, sí,
17: jugant, vaja, com si fos el carro del peix de la Lliga o un partit de Copa del Rei els últims minuts. És que estàs totalment tranquil, relaxat.
15: És que l'any passat, en aquest estadi, crec que hi va perdre l'Atlético, sí, el Liverpool... La Juve en l'eliminatòria de setzents cau eliminada i passen a vuitens.
3: Sí, perden el Liverpool i la Juve, crec, i empata l'Atlètic de Madrid, no?
7: Correcte. Ah, sí, és veritat.
15: Empata, sí, el punxa, sí.
18: I que et sobreposes a una estona que en fi, que estaves patint una mica. Vull dir, és que...
3: No, totalment.
18: Ha estat un partit molt seriós de l'equip, de reaccionar també en moments en què et veus una mica contra les cordes i que no et tremola el pols i et senyeixes el pla de partit i en creure-hi.
3: 1-4, tu. 2 minuts i mig i sabrem quan s'afegeix. Gavi perd la pilota al mig del camp, li xiularan falta Bernal.
16: Guanyaran també aquesta nit els altres dos equips de la Lliga Espanyola. L'Atlètic de Madrid ha fet el segon al Metropolitano contra el Manchester United i a més abans del 2-0 del gol de Lookman havien expulsat a un futbolista de l'equip anglès i ha marcat el tercer al Villarreal, que també guanyarà temps afegit ja. Villarreal 3, Nàpols 1, gol de Oluwaseyi.
3: Oluwaseyi, eh?
18: Que també... Podria ser cosí d'Hugo Chukwu.
16: Per exemple, i atenció que marca el Viking. Sorpresa majúscula després de l'expulsió d'Olise. Havia remuntat el partit al Bayern i estava atacant l'equip noruec al minut 90. Viking 3, Bayern 3.
3: És que ja ho hem comentat moltes vegades, el Marc sobretot ho diu molt. Vull dir, a la Lliga de Campions, fora de casa... Tonteries les justes.
15: Mira el Bodø/Glimt l'any passat, per exemple, no? El seu estadi, el City.
5: Home, i 2 punts que es deixa el Bayern, que no entraven a la travessa.
15: No.
16: I atenció a l'Inter de Milà.
15: L'any que ve, Bayern-Arsenal, la setmana que ve.
16: L'Inter haurà començat amb un 0-6, perquè està perdent 2-4 contra el Bruges a casa. Hat-trick de Tresoldi, aquest davanter que va sonar pel Barça. Tresoldi, eh?
3: 2-4, eh?
15: L'Inter, que va mereixer puntual al Bernabéu en la primera jornada, i ara es veu amb un 0-6, imagina't.
3: L'Inter estava al bombo 1.
15: Sí.
3: Val.
15: Vinga, molt bé. Com a campió italià, sí, segur.
3: És que...
15: No?
3: No es pot confiar ni en els grans d'Europa, perquè es classifiquin entre els 8 primers. Té la pilota al Galatasaray. 1 minut i ja haurem arribat al 45-1-4.
2: Poc s'ha d'afegir en aquesta sí, segona part. Parell de minuts,
15: els
2: 3
15: canvis,
2: màxim.
15: No? Els canvis. Sí.
3: Tens l'1-4, Puig?
2: Sí.
7: Hosti!
3: Ah, no m'ho puc creure. No m'ho puc creure.
7: Quina rata.
3: No faltis, tampoc.
15: Perdó. Ara una altra maneta, com el dia del Feyenoord, a mi m'agradaria.
3: Jo ja ni recordo què vaig posar aquí. Crec que vaig posar 0-3 o 1-3.
7: Sí, mira. Bé.
5: Hi havia molt 1-3.
7: Faràs 3 puntets, Pou, està bé.
3: Per què?
7: Els 3 gols de distància.
15: Els 3 gols de diferència també compten.
3: Ah, val. Endavant.
7: Bé, convé.
3: Sí, sí. Sí, Koundé està jugant, sí. Té la pilota al Barça, errada defensiva. Ai. Adeyemi. Ui, ara se li ha fet a nit, Adeyemi, eh?
18: Ui. S'ha desesperat, Lamine.
3: Sí, sí.
18: El Puig ha vist passar la seva vida per davant, ara mateix.
3: Sí, sí.
18: S'han afegit 3 minuts.
3: 3 minuts afegit.
19: Que feu esport i us agrada cuidar-vos sense renunciar al plaer. Arriba la nova Nutrisport Protein Soft Bar, una barreta de proteïna amb textura soft, 15 grams de proteïna i atenció, sense edulcorants, sense aromes artificials i sense sucre afegit en la massa. Apunteu-vos-ho bé, la nova Nutrisport Protein Soft Bar, la proveu i ja m'ho direu, per exemple... Per fer diumenge. La cursa de RAC1, diumenge.
5: Ara ho anava a dir. Posa un parell.
15: Jo em fotré un torronet Vicenç i la Nutrisport aquesta ja veuràs com aniré, com un coet.
3: Us portaré una mica de Nutrisport alguns perquè us veig una mica justets.
15: Sí.
5: Porta una bona carretada perquè...
3: Sí. Quina llàstima que no pugui córrer, tio.
15: Cada any, ets com Neymar, cada any a aquestes alçades tens la lesió, no?
3: No, lesió no, que em fan narrar.
15: Clar.
3: Jo sóc un professional de nit i de dia.
1: És com l'aniversari de la germana.
15: Això no va dir.
3: Seré a la sortida i a l'arribada, què vols que hi faci? Tots aquests mesos d'entrenament no hauran servit per res. M'hauré d'apuntar alguna altra cursa de 10 o de 15 per aprofitar els entrenaments amb Krugel.
20: Benjamin.
15: Preparador del Barça, no?
3: Molt bé, ara és.
20: Sí. Has passat l'examen.
3: Un minut i mig
20: que
3: i s'haurà acabat.
20: Que sí, tot taronja pel trivial.
3: 1-4, guanya el Barça.

0: 2-0, doncs l'equip ha reaccionat, ha sortit del vestidor perfecte i ha atropellat el Galatasaray. I ara el següent repte, la Cartuja. I després ja ve el Mortirolo. Oh. Sí que és un port de categoria extra. El Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps.
1: Aquesta vegada és una pujada progressiva, no?
2: Sí.
1: Perquè la Cartuja, déu-n'hi-do, el Betis està molt bé, està finet. Vull dir que
0: va té partit demà, no? Té
3: demà
0: partit
3: demà amb el Porto, amb el Porto de la Cartuja.
0: A casa, no?
2: Sí.
0: 15 segons i s'haurà acabat el partit. Ja fa estona que el Barça ha tancat la barraca. Servei de banda per Koundé, Koundé cap enrere, per Cubarsí, Cubarsí Joan, Joan amb el mariscal de camp, Rodri, Rodri cap a l'esquerra, xiula el senyor Guida al final del partit a l'Ali Samiyendi d'Istanbul i a la sintonia de RAC1. Galatasaray 1, Barça 4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han fet els gols del Barça. 3 punts que se'n van cap al Camp Nou. Victòria de molt mèrit i de prestigi del Barça en un estadi complicat i contra un rival que quan juga de local acostuma a rendir molt i molt bé. Però el Barça ha estat molt millor que el conjunt turc des del primer minut fins a l'últim, amb l'excepció de 10 minutets a la primera part. Exhibició de Lamine Yamal, sobretot als segons 45 minuts. Victòria pel Barça. Dues jornades de la Lliga de Campions. 6 punts al serró dels de Hansi Flick.
4: Satisfacció a la banqueta del Barça amb un Hansi Flick que s'ha felicitat amb els companys d'estaf. S'ha sabut patir, s'ha sabut lluitar i s'ha sabut seguir el pla traçat amb una segona part molt sòlida i molt millorada amb exhibició de Lamine Yamal, un Lamine Yamal que se sent protagonista també. Un cop s'ha sentit el xiulet final, anant a abraçar els seus companys, xocant de mans, sentint-se líder d'aquest equip, i ara alguns jugadors, ara veig que lidera aquesta expedició Cubarsí, que van a aplaudir els 900 aficionats que són aquí al corna de l'Ali Samiyendi quan torna a ploure amb una mica de força aquí al camp del Galatasaray.
5: Alguns dels jugadors locals abatuts, com per exemple Leao, que ara es canvia la samarreta amb el seu company de selecció i amic João Cancelo, també converses de Sané amb excompanys del City com Gabriel Jesus. En acabar el partit, aplaudiments dels pocs aficionats que quedaven, perquè déu-n'hi-do com han fugit, com s'ha buidat l'Ali Samiyendi amb aquesta golejada del Barça. Ara els futbolistes s'acosten a la zona del gol on hi ha més animació per agrair també el suport.
0: Oh, quin gust aquest Barça, tu. Quin gust aquest Barça. 10 de 10, no?
2: Sí, sí, sí.
0: 10 de 10.
4: 10 de 10, sí, sí.
1: 43 gols a favor, 9 en contra. 43 a favor, 9 en contra. És una bestiesa.
3: Mitjana de 4 per partit, que és una borrada.
6: Sí. La meva victòria, que ha estat un 2-0, no? La més,
2: sí,
6: més
2: ajustada.
3: L'Atlètic Club.
0: Repartim punts, va.
7: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Un punt, Marc.
1: Rodri.
0: Marta.
4: Rodri.
0: Clara.
5: Fermín.
0: Jaume.
2: Pedri.
0: Joan Lluís.
6: Pedri.
0: Aleix.
3: Jo Cancelo pel gol en el moment que l'ha fet.
0: Xavi.
8: Gordon.
0: Gerard.
9: Cancelo.
0: Jo voto Gordon. 3 punts. Marc.
1: Pedri.
0: Marta.
4: Pedri.
0: Clara.
5: Pedri.
0: Jaume.
2: Gordon.
0: Joan Lluís.
6: Rodri.
0: Aleix.
3: Pedri.
0: Xavi.
8: Pedri.
0: Gerard.
9: Pedri també.
0: Jo també voto Pedri. 5 punts. La mínima mal per reclamació. La mínima mal, la mínima mal, la mínima mal. Tothom? La mínima mal? Sí?
5: Espera. No, no, no.
1: Doncs queden en tercera posició Rodri i Gordon amb 5 punts, segon Pedri amb 23 i per unanimitat Lamine Yamal el millor del partit amb 45 punts.
10: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
0: Doncs Lamine Yamal, per aclamació, que ha estat el millor del partit i de carrer. Ha fet una segona part de traca. Fem una pausa i de seguida tornem per escoltar els protagonistes i fer les anàlisis.

0: Anàlisi del Galatasaray 1, Barça 4.
1: El Barça juga a RAC 1.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Ei, perdona, una estrella.
4: Ei, una estrella.
3: Perdona, una estrella.
4: Una estrella.
3: Què? Un crit valent?
5: Vinga, tots units fent força.
4: Una estrella!
6: De seguida.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així.
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
1: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Mig minut ja arribarem a les 11 en punt de la nit. El Barça ha jugat i ha guanyat a RAC 1 a 4 al Galatasaray. Repassem la classificació.
1: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Abans, però, canta tots els marcadors, ja deuen ser definitius, no?
12: Sí, sí, s'han acabat tots els partits d'aquest torn de nit. Recordo que a la tarda s'han jugat el Lens 0, Sporting de Portugal 2 i el Sabacú 2, Slavia de Praga 0. A banda d'aquest 1-4 del Barça, també Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Villarreal 3, Nàpols 1, Viking 3, Bayern 3, una de les grans sorpreses de la nit, juntament amb l'Inter de Milà 3, Bruges 4. Ha guanyat l'Arsenal 3-0 contra l'Illa i també s'ha acabat el Leipzig 1, PSV Eindhoven 0. Amb aquests resultats han fet el 6-6 de moment en aquesta jornada de dimarts. Tres equips, el Barça, que és líder provisional, perquè el que explicava l'Aleix també, aquesta diferència de gols espectacular que té.
13: Més set.
12: L'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Aquests són els tres equips que han fet el 6-6. No ho ha pogut fer el Bayern, que, com deia, ha empatat a Noruega i és quarta a la classificació. Amb 4 punts, demà pendents del partit del Paris Saint-Germain, que és cinquè, juga al camp del Manchester City. A priori, per diferència de gols, és l'únic que li podria treure el lideratge provisional al Barça després d'aquesta segona jornada de la fase Lliga. Per tant, compta amb aquest partit, partidàs que hi ha demà, City-Paris-Saint-Germain. L'Atlètic de Madrid suma 3 punts, els primers 3 punts de la temporada és 13è, ara mateix a la classificació. També suma 3 punts els 3 primers al Villarreal, que puja fins a la desena posició. Veurem què fa demà el Madrid, que juga al camp de la Roma. El Madrid, de moment, 16è amb 3 punts.
2: IMG ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. IMG ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imgmotor.es. Xarxa de concessionaris IMG de Catalunya.
0: Recordo que demà tenim Champions a RAC1, amb el Molló i companyia, molt pendents d'aquest Roma-Madrid i la resta de partidassos. Vaja, aquest City-Paris Saint-Germain també tela, Jaume?
14: Sí, sí, sí, és l'altre partit que seguirem de ben a prop.
0: Tens festivalet,
14: Sí, i el Betis, que és el pròxim rival del Barça, òbviament, i tindrem també un ull posat, aquest Betis-Porto.
0: Hòstia, clar, tens raó. Sí. Hòstia, home, bona jornada, eh?
14: Sí, home.
0: T'ha quedat una bona jornada, eh?
14: Sí, després d'una 4...
12: I es queixava, fantàstica. Com va sortir el calendari, deia... Oh, és que...
14: No m'agradava la primera jornada, no tergiversis.
12: No recordo què vas dir. Sé que queixaves.
0: Aleix, abans de marxar cap a la redacció, quan s'acabi el Barça jugarà, com palmarem amb el tu diràs, amb l'Aleix i companyia, alguna reflexió per tancar?
6: No, que el Barça per mi ha fet un partidàs, però l'ha fet també a la primera part. Vull dir, potser aquests 5-10 minuts que el Galatasaray ha tingut la sort de fer un gol i de pràcticament fer el segon, hi ha hagut aquest moment d'ensurt, però en general la sensació era que el Barça avui acabaria guanyant i golejant. Jo estic convençut, de veritat, no ho sabrem mai, però si el 2-0 hagués valgut, jo crec que el Barça hagués aixecat el partit avui, perquè estava sent molt superior al Galatasaray i era molt enganyós i injust el que havia passat en aquells 5-10 minuts de la primera meitat. Per mi és un cop d'autoritat molt gran fora de casa a Europa. El Barça estava avisant a la Lliga i contra el Feyenoord al Camp Nou que aquesta temporada té molt bona pinta, que els jugadors estan molt endollats, però avui per mi és un cop d'autoritat, encara que sigui el Galatasaray, important, i un missatge a la resta de rivals, perquè continuem veient, ja són 10 partits oficials, i continuem veient aquest Barça total de Flick que genera desenes i desenes d'ocasions. Avui ha xutat 22 vegades, no totes entre els 3 pals, però xutar vol dir generar una ocasió, arribar a prop de l'àrea rival, i ho ha fet 22 vegades el Barça, i després continua fent aquesta mitjana de 3-4 gols per partit, i així és molt difícil que el guanyi qualsevol equip, si el Barça continua en aquesta mitjana realment espectacular. Per mi fa por aquest Barça, qui digui que no, jo crec que ho va dir Cesc Fàbregas, el primer que ho va verbalitzar, i des de fora jo tinc la sensació que fa por aquest Barça, que no saps com frenar-lo, i té a Lamine Yamal com el millor del partit perquè l'hem votat i perquè ho veu tothom que és el millor, el més desequilibrant, el que fa que el Barça acabi guanyant, i no fa gols. O sigui, tu imagina't, el millor futbolista del Barça no fa gols, no necessita fer un hat-trick perquè l'equip funcioni, perquè l'equip golegi. I acabo amb el que vindrà ara, mirant cap al futur. Passi el que passi al camp del Betis, no canviarà les sensacions que tenim, i per tant tinc moltes ganes de veure aquesta versió del Barça actual, passi el que passi dissabte, en la primera setmana gran de la temporada. Tinc moltes ganes de veure què farà el Barça al camp del PSG i què farà el Barça contra el Clàssic. Sé que hi ha el Betis al davant, però em ve molt de gust veure aquesta versió del Barça apiconadora contra aquests dos grans rivals, un a la Champions i un a la Lliga.
0: Gràcies, Aleix, fins després.
6: Fins ara.
0: Hola, Marc Carmona.
13: Molt bona nit, Pou.
0: Hola, Mireia Vera.
15: Hola, bona nit.
0: Si us sembla, de seguida parlem de l'equip, perquè això és un esport d'equip, 11, etcètera, etcètera, Marc. Però és que, clar, la segona part de la Lamine Yamal, noi...
13: Espectacular, sí, espectacular. Jo, deixa'm anar uns minutets abans. Jo també destacaria la capacitat de Flick de canviar l'equip sense fer canvis. Hem entrat a la mitja part una mica... jo que penso que hem patit una mica després del gol, del no del segon gol. M'ha agradat molt la posada en escena de l'equip a la segona part, i especialment Lamine, bueno, quan diem allò de que un jugador es posa l'equip a l'esquena, doncs crec que n'és un bon exemple.
0: Mireia, com a entrenadora, no? Tenir un jugador que, independentment del rendiment col·lectiu, faci el que fa Lamine Yamal, noi, ho facilita tot molt, eh?
15: Exacte, és un regal, perquè més que és un futbolista, no? Com comentàveu, diferencial, té una capacitat de cedir pilotes als companys amb avantatge per finalitzar davant de porteria, que em sembla descomunal, que em sembla una capacitat que té que jo no l'he vist a gaires jugadors, a cedir pilotes a Gabriel Jesús, a Deyemi, a Gordon, amb capacitat clara per finalitzar. És un futbolista diferencial, és un futbolista que crec, no?, que cada vegada busca més aquest gol, però que a més fa jugar els altres. A mi em sembla que la segona part que s'ha marcat, l'assistència de Fermín, aquest toc on gira una mica el turmell suau per arribar, no?, a que pugui rematar Fermín, fa que Lamine Yamal, el partit que hagi fet, sobretot aquesta segona meitat, sigui d'un nivell altíssim, i sembla que no es cansi de mostrar-nos registres diferents. Avui s'ha inventat aquest dribbling a dins l'àrea que semblava una rabona, però s'ha parat, però ha centrat després. Ostres, a mi em sorprèn que cada partit, per les coses diferents que fa.
0: Pel que fa al rendiment col·lectiu, Marc, què t'ha agradat, què no t'ha agradat, què vols compartir amb els oients?
13: Doncs mira, m'ha agradat molt com ha anat la primera part, perquè crec que el Barça segueix aprenent a competir en aquesta competició que és de màxima exigència i que tots esperem que ens porti al Metropolitano, no? I poder guanyar allà la Champions. El Barça ha començat amb molta jerarquia, amb molt de control, generant ocasions, però després també crec que hem vist en aquesta primera part algunes de les coses que el Barça pot millorar encara per poder ser realment un candidat com són altres equips que tots tenim al cap, no? Crec que a vegades pot tenir una mica més de contundència en defensa. L'exemple de la carrera de Rafa Leao a Mèric, crec que Eric ha de ser una miqueta més contundent. Hem vist una jugada molt semblant a la segona part amb Rodri, que li ha fotut un viatge, l'ha tirat a terra i s'ha quedat la pilota i no ha estat ni falta. No és més ràpid Rodri que Eric. Crec que el Barça també a vegades té algun problema quan ha de replegar en una jugada d'atac ràpid del contrari. El gol, més enllà d'aquesta acció de Leao, és una bola que queda cap enrere i arriba un migcampista sol. Crec que els nostres migcampistes també han de fer aquest esforç de tornar cap enrere a la mateixa velocitat. I després, no, aquell no gol, doncs jo crec que el Barça ha estat una estoneta una miqueta amb més de dubtes. A vegades es parla molt de jugar bé, no? Jugar bé és important, però el que és important per guanyar la Champions és competir bé, i competir bé durant tots els minuts del partit, no? Llavors, crec que és un molt bon partit, perquè la segona part és extraordinària, és un molt bon partit per aprendre també que, segurament, algunes cosetes, alguns moments de partit, els jugadors poden fer alguna cosa millor per intentar que no se te'n pugui anar al partit amb un rival que segurament avui és més exigent que els que havíem tingut abans, però segurament no serà dels que es classifiquin entre els 8 primers al Galatasaray, no? Per tant, em sembla que és un partit del qual podem treure bones conclusions. A la segona part és extraordinària, però també hi ha cosetes que les podem millorar.
0: Mireia?
15: Sí, coincideixo molt amb ell, eh? La primera meitat, jo crec que el Barça ha fet una molt bona primera meitat, i amb dos errades puntuals que no havia comès en cap altra fase del partit, arriba aquest gol de Galatasaray, aquesta poca contundència on una centrada al segon pal t'agafen fent aquest segon gol que s'ha anul·lat, no? Crec que aquest partit el podran agafar per exemple de que a la Champions no et pots despistar, però no et pots despistar ni un moment, perquè un Galatasaray que a mi em sembla que és un bon equip, a mi que és un equip que pot competir, que té futbolistes que són determinants, en un moment on no havia aparegut en el partit, on estaves dominant, on estaves tenint moltíssima mobilitat, on veies un Barça que s'estava agradant i que, a més d'agradar-se, tots treballaven, no? Hi ha una transició en què no fines bé, en què Pedri no acaba d'arribar, en què Rodri tampoc acaba tapant la frontal i t'acaben fent aquest primer gol. I crec que aquesta Champions, la competició, és el que t'exigeix al màxim. Penso que el Barça ha fet un molt bon partit, tret de, no?, d'aquestes petites desconnexions que ha tingut i que li han pogut costar car, però estem veient un Pedri diferencial, un Pedri recuperador, un Pedri que filtra pilotes que superen dos i tres línies de pressió, un Rodri, no?, descomunal, amb capacitat per quedar-se a la pilota, els canvis, no?, com ha sortit Adeyemi, com ha sortit Gabriel Jesús, que per cert, deixa'm apuntar, que és un futbolista que cada vegada que surt m'agrada més, em sembla un jugador que quan estigui recuperat veurem, perquè crec que pot entrar a les travesses per ser un futbolista titular. I a mi em sembla un equip, el Barça de Hansi Flick, cada vegada més complet, cada vegada amb més jerarquia, i que hem vist, no? Jo tenia la sensació, quan han fet el segon gol, que ja he vist a Lamine agafant la pilota, dic, és que encara que l'haguessin fet el segon, tinc la sensació que s'hagués endut el partit, no? És un Barça que en la pressió són avions. És a dir, quan intentava sortir el Galatasaray ja tenies dos, tres jugadors sobre el posseïdor de la pilota. I després, el que fan amb la pilota, no?, aquesta verticalitat, aquest jugar a un primer contacte, a mi em sembla que el partit ha estat molt bo, tret, no?, d'aquestes petites coses que estem comentant ara.
0: Mireia Vera i Marc Carmona, moltíssimes gràcies, una abraçada, fins la propera.
15: Una abraçada, bona nit.
13: Bona nit.
16: Volíem una mica de cocteleo, de frit ràbic, no? Aquest mix de fruits que combina les millors textures i sabors, l'original, amb gust de xili, de mel i mostassa. Avui ja veurem aquest, el de mel i mostassa. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, per tant, fes com nosaltres i tasta el cocteleo de frit ràbic.
0: Tenim algun protagonista, Jaume?
14: Sí, podem escoltar Pedri, que ha parlat a Movistar al final del partit.
17: Bueno, el partido ha sido interesante para lo que puede ser la Champions para vosotros, porque apretaba el campo, se han puesto ellos por delante con el gol, habéis reaccionado bien. Esto sirve de enseñanza, ¿no?
18: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir que muy bien.
17: ¿Qué habéis dicho en el vestuario, en el descanso? Porque ha sido empezar la segunda parte, tú has empezado a acumular posesión, a manejar el equipo a tu antojo y parece que la mina ha dicho, bueno, aquí voy a empezar yo a cambiar el partido.
18: Bueno, sobre todo eso, no precipitarnos, creo que muchas veces teníamos la pelota y veíamos mucho espacio en su línea defensiva y ya no jugábamos el último pase, era darle una o dos vueltas, que ellos se desajustaron un poco y ya entraba pues en juego Lamín, la gente de arriba y que son decisivos ahí, al fin y al cabo cuando la pelota la tiene Lamín, Dani Olmo, Fermín, Gordon cerca del área, pues creamos muchas oportunidades.
17: Habéis ganado todo lo que habéis jugado y no solo ganado, es que son muchos goles a favor. Ahora mismo tenéis esa sensación de, oye, a ver quién nos puede parar.
18: Bueno, sí, tenemos mucha confianza. Creo que al principio se hablaba de si no teníamos gol y creo que estamos demostrando que esta plantilla tiene gol, pero bueno, a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
17: Lo dices con sonrisa en la boca, lo de no teníamos gol y decían eso de nosotros y ahí estamos, ¿no?
18: Sí, exacto. Creo que bueno, al principio siempre se especula, pero está claro que podemos hacer muchos goles, tenemos mucha gente que entra del banquillo que tiene muchísima calidad y eso es importante, tener una plantilla larga que todo el mundo pueda aportar y se está viendo que la plantilla es muy amplia y muy bueno todos los jugadores.
17: Y la última, Pedri, este fin de semana tenéis lo del Betis a domicilio y luego París y el Clásico. ¿Pensáis que en estos partidos podéis demostrar, oye, dónde está el nivel del equipo?
18: Sí, creo que son partidos muy importantes, está claro que como ya te dije, es el principio de la temporada, pero son partidos importantes que son los divertidos de jugar y a disfrutar y sobre todo a ganar.
17: Gracias,
16: Hi ha novetats, les franqueses. Sí? Pots estrenar cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les franqueses. Bé. La Peugeot que ja coneixes ara és Drivim, venda, mecànica i carrosseria amb el millor servei i, com sempre, on sempre, vés a conèixer-los a Llerona, al carrer Catalunya 39, i això no és tot, molt aviat també Fiat i Jeep. Drivim Peugeot, les franqueses, estrena cotxe, estrena oportunitats.
14: Dades del partit, continua fent història el Barça de Flick, que ha marcat per primera vegada 4 gols en un partit a Turquia. El Barça mai havia marcat 4 gols en un partit a Turquia en tota la seva història, després de 9 visites. Avui és la primera vegada que ho aconsegueix. Parlàvem d'aquestes 10 victòries en l'inici de la temporada. M'apunta en Jové que no passava des de la temporada 23-24. Fa 1923-1924, vull dir, òbviament. Fa més d'un segle. I que no es marcaven tants gols, 43 en els primers 10 partits d'una temporada, des dels 47 de la temporada 1926-1927. És a dir, just ara fa 100 anys. Són dades històriques. Com també els 84 gols en 28 partits que ha marcat el Barça de Flick a la Champions. És una ràtio de 3 gols per partit clavat. I és la ràtio més alta de gols per partit de cap equip, amb 20 o més partits amb un mateix entrenador, a la Champions des de la temporada 92-93. I acabo amb una del nom propi del partit, Lamin Yamal. 2 assistències en un mateix partit. És la 8a vegada que fa això, que fa un doplet d'assistències en un partit. Les 8 vegades amb Hansi Flick com a entrenador. Però és que 4 de les 8 vegades que ha fet un doplet d'assistències en un mateix partit són aquesta temporada. O sigui, en 10 partits, en 4 d'ells, com a mínim, ha donat 2 assistències a Lamin Yamal en cadascun d'ells.
0: Jaume, deies quants gols amb Flick?
14: A la Champions, 84 gols en 28 partits.
0: Clar. I no n'has guanyat cap,
14: I no n'has guanyat cap.
0: Imagina't aquest esport com és, Marc?
14: Sí, sí.
0: Que
14: sí.
0: Tens unes xifres que dius, vale, i aquesta gent quan fa que no perd un títol de... No, és que això no... O sigui, no n'hi ha prou amb això, imagina't.
19: És que de vegades, sí, sí, fins i tot sense perdre cap partit et pots quedar fora, eh? Vull dir, és que clar, quan arriba el moment final és el moment realment fumut. Per això fins i tot estonetes, eh? I avui hem tingut res, aquests 10 minutets, però cada vegada se te'n va aquesta competició perquè una estoneta, doncs, has estat superat i allà t'han penalitzat molt el marcador. És de les coses que s'ha d'anar aprenent, d'aquestes coses tan complicades que té aquesta competició, però dies com avui va bé per aprendre-ho. Jo, tot i així, del partit d'avui, jo em quedo amb una cosa una mica intangible, eh? No d'una tàctica, d'una jugada ni d'un jugador. Els 10 primers, o sigui, quan surt l'equip del descans, aquella sensació que tots hem tingut des del primer minut de dir, uf, aquesta gent ha sortit, és que a tomba oberta, o sigui, ha sortit a matxacar-los, ha sortit amb una autoritat, sí, que sí. Dius, però què és això? Que ho dèieu fins i tot des del camp, de dir, no, és que el camp ha fet silenci, o sigui, és que ho ha vist tothom. Ho ha vist tothom, no és allò... No, és que jo sóc molt bo veient el futbol i he vist que hi ha els nens... No, ho ha vist tothom. No. Era allò de dir, mare de Déu, i això ho veus molt poques vegades, no. I aquest equip ho està fent.
0: Un minut o dos, després del descans, Marc, sí, i es guanyaran. És que guanyaran, sí, és no? Que, vull dir...
19: És que entren per tot arreu. O sigui, estan entrant ara mateix per tot arreu. I veus allò, el rival, que dius, espantat de dir, però és que què està passant? Vull dir que no saben per on agafar-los.
20: És que era clavar cops de puny a la mandíbula del rival, una rere l'altra, sí, sí, allò. Sí, sí, un boxejador, com sí, si s'hi hagués embogit, tipus Astèrix, quan prenia la poció, no? La poció, sí, màgica, sí. Que pum, pum, ja podien venir romans, pum, pum, que sortien
19: però
20: volant.
19: Però en aquest futbol competitiu i d'elit, això no
20: es veu. No, clar, és molt difícil. Costa molt. És que anar-te'n al camp del Galatasaray i començar a clavar cops de puny com un boig amb 5 minuts, que era com, bueno, és que ara n'ha marcat un, n'ha marcat dos, ha marcat tres, però que això pot ser, si volen, no paren. Sí, sí, sí. I això, a primer nivell, és impensable. És digne de Bayern, d'aquests equips així, de Flick també, no? D'aquella època, d'equips insaciables que quan s'hi posen no paren de marcar gols.
16: És que, per exemple, em fixava ara en ocasions clares creades, 8. Clar, crear 8 ocasions clares de gol fora de casa, sí. I quan l'estadística diu que són clares, és que són clares. Vull dir, no són d'aquelles... Ostres, no. Vull dir, han de ser
19: normalment
16: jugades...
19: Nosaltres en veiem més.
16: Sí, normalment en veiem més que l'estadística. Mira, sí. El Bayern, avui al camp del Viking, n'ha creat 3 de clares. Mm. Vull dir que... Ostres!
0: Imagina't.
12: Jo gairebé valoro més... O sigui, el Barça, jo crec que en atac, en Flick ens ha ensenyat, no?, que a vegades va a qualsevol camp d'Europa i crea moltes ocasions, però gairebé valoro més la sensació, perquè és veritat que hi ha hagut aquells 10 minuts, però la sensació que el Galatasaray no ha pogut córrer, no ha pogut fer transicions, vull dir, han tingut l'ocasió del gol i la jugada pilota aturada, però és que no han tingut gaire jugades més de
16: la sensació de control, no, Gerard?
12: Sí, sí, és... sí, perquè això no és el que no tenia el Barça i el que li feia perdre moltes vegades les eliminatòries, en les quals, insisteixo, va ser superior, perquè és que si tu mires el Barça a les dues eliminatòries, va ser superior. L'any de l'Inter i l'any de l'Atlètic de Madrid era millor equip, però li faltava aquest control que jo li veig aquesta temporada i no està patint tant. I és veritat, avui ha tornat a encaixar, però ho veig més circumstancial que no pas de dir, és que arribarà un altre dia a un altre estadi i acabarà marcant el rival com a mínim 2 gols.
19: És que és molt diferent, és molt bo el comentari que fas, perquè és veritat que recordes aquella primera temporada i jo de vegades ho deia, dic, és que no entenc què passa. O sigui, no entenc què passa, però arriben per tot arreu, Rafinha, un caos, era una bogeria, i hi havia una catarsi, i de sobte, bam, guanyaves i marcaves 3 gols de cop. Però ara sí que ho entens. O sigui, està molt ben plantat, saben molt bé el que fan, saben com ho fan, saben, no sé, està tot molt més pensat, és molt més madur.
0: I el següent partit de la Lliga de Campions, jo crec que evidentment ja servirà per saber on ets de manera definitiva, no? Perquè és jugar contra el millor equip de les dues últimes edicions i un equip que podria tornar a guanyar la competició tranquil·lament, a més a casa seva, i jo crec que és una prova de foc espectacular, però que alhora arriba amb un marge d'error enorme, no? Amb aquest 6 de 6. És a dir, tu allà és dels partits que el Barça pot perdre, no? Allò que diem sempre, no? Tu mires durant l'any, no? I malgrat que hi ha vegades que els socis del Barça diuen no, el Barça de tot arreu, bé, si som una mica raonables, no? I ens ho mirem una mica futbolísticament, hi ha una sèrie de camps durant l'any que empatar o perdre entra dins del que és raonable. Després has de veure com passa. No dic que hagi de passar, eh? Però que hi arribaràs a aquesta prova de foc amb molt bones sensacions, no? Jo crec que ara mateix el barcelonisme té moltes ganes de veure el Paris Saint-Germain-Barça per saber on som, no?
19: Sí, sí. Bé, és que ara els tres primers partits ho veuràs, el del Betis, ja ho veuràs molt, el Madrid va perdre allà, per exemple, i després, evidentment, el PSG i el Madrid. O sigui, és que ja, ara ja no hi haurà aquest asterisc de no, és que és contra aquest rival, ja no el podràs tenir.
20: Veurem on som, però si no hi ha expulsions o no hi ha lesions, aquest equip està molt amunt, eh? És a dir, jo ara penso en el Madrid, penso en el Betis, PSG potser és una... PSG al seu camp potser és una cosa a banda, eh? Però jo veig el Barça contra Betis i contra Madrid, si no hi ha coses estranyes, eh? No estranyes, vull dir que t'expulsin un jugador perquè, mira, perquè calcula malament o perquè tens una lesió d'un jugador important quan menys t'ho esperes, els veig molt per sobre, però molt.
0: I els webs què diuen del festival d'avui a Istanbul?
12: Mira, el Roger Saperes a RAC1.cat marca tendència perquè diu la màgia de Lamine Yamal apaga l'infern turc i és que l'infern turc surt per tot arreu, ja. Perquè Mundo Deportivo, per exemple, haurà ara mateix en portada Exhibición Celestial en el Infierno Turco, o el diari Sport que diu el Barça toca el cielo en el Infierno Turco. O el diari AS que diu el Barça baila en el Infierno. Aquí els ha faltat el turco.
20: Ah, no?
12: I el diari Marca ha volgut desmarcar-se d'inferns i diu una pisonadora que no descansa.
14: Ni en l'inferno.
12: Ni en l'inferno. Pots afegir, sí, sí.
16: Si aneu a l'infern i torneu amb la roba bruta, jo tinc la solució, eh? De Tersolín.
0: Bé.
14: De les millors lligades de mencions que recordo, eh?
16: Allà a l'infern, surt tot, sí, home.
12: Sí, perquè l'assistència no era de la mina, aquesta. Molt carbó. Era d'un altre, però...
16: Surs allà, aquella roba que et fot una olor, que dius, oi, això...
19: Ja has anat algun cop?
16: Bueno, de tant en tant. S'ha d'anar fent visites per saber el que et trobaràs quan vagis ja definitivament. La marca catalana de detergents per rentar la roba, de Tersolín, la coneix perfectament, Lucifer i Satanàs, ofereix una gamma de detergents com de Tersolín Ultra per protegir els colors, de Tersolín Mixto per barrejar roba blanca i de color, o de Tersolín Sport, que neutralitza les olors. Els detergents de Tersolín us ajuden a estalviar i protegeixen la roba i el planeta.
0: Sí. Si tu surts de l'infern i no t'has rentat la roba amb Tersolín, quan arribes a casa et diuen, què, vens de l'infern, no? I en canvi, si t'has rentat la roba, puges. D'on vens? Si dius, no, de futbol.
16: Has de fer una cervesa.
0: Exacte. Exactament. Ai, senyor. 6 minuts i 12:45. L'1 per 1 de RAC1.
3: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
21: L'1 per 1 de RAC1.
0: Joan García.
16: Batut, no hi ha manera de deixar la porteria 0 a la Champions. Poc a fer en el gol, agraït el fora de joc en el gol anul·lat i ha estat una referència clara en la sortida de pilota amb la pressió dels turcs, especialment a la primera part.
0: Eric García.
16: Exigit per Leao, especialment a la primera part, que li ha guanyat el duel en el gol del Galatasaray. Fora d'aquesta acció, partit controlat i substituït, adolorit després d'una entrada d'un impotent Leao a la segona.
0: Cobercim.
16: Batarà, es va trobar un moiximent quan era un debutant i ara ja amb la veterania que li dona els seus 19 anys ha tornat a secar-lo i a desesperar-lo en moltes fases del partit.
0: Gerard Martín.
16: Allisonat per Rodri, al descans. Masterclass per Gerard Martín, que ha patit en alguna sortida de pilota a la primera part, però ha estat molt segur al darrere.
0: Cancelo.
16: Complet, llàstima de la relliscada i toca en el gol del Galatasaray, perquè el partit del portuguès ha estat de molt nivell i a sobre amb un gol molt important, el de l'empat. Ja abans, amb una gardela, havia estat a punt d'estrenar el marcador.
0: Rodri.
16: Diferencial. El seu fitxatge és un regal. L'has pagat, ho sé, però és un jugador que puja al nivell de l'equip de manera indiscutible. La pausa, el control, sense despentinar-se, sense suar, l'amo del mig del camp.
0: Pedri.
16: Dominador. Ha fet el que ha volgut amb la pilota als peus. A la primera part, Olmo i Gordon han impedit que es pugui apuntar avui dues assistències de gol brutals, com agraeix la presència de Rodri al mig del camp. I s'ha estalviat 20 minuts pensant en Cartuja, a part dels prínceps i el clàssic.
0: Fermín.
16: Gris. Avui ha aparegut menys del que ens té habituats i tampoc no s'ha vist tant la connexió amb Lamine Yamal, més enllà, això sí, del gol amb gran assistència del 10.
0: Lamine Yamal.
16: Desencadenat. A la primera part ja havia regalat algun caramel als companys no aprofitats. A la segona, pràcticament tot bé. Dues assistències de gol a Fermín i Gordon, una semiassistència de Yemi, tot de passades bones, uns contra uns, i dribles d'inventor com el d'abans de l'1-3.
0: Olmo.
16: Sec, avui de fals 9, n'ha tingut alguna de clara, la que més només començar el partit, però no ha encertat a fotre-la dins. Una rematada de cap, també un pèl forçat a fora, això sí, assistència a Cancelo per fer l'empat, gràcies a una bona pressió.
0: Gordon.
16: Rematador, amb un percentatge d'encert no molt alt, 5 rematades a porta, un gol, Abans de fer l'1-3 n'havia tingut una de claríssima que no ha sabut endreçar. Ha acumulat, això sí, molt del joc ofensiu de l'equip a la primera part.
0: També han jugat a Dejemi.
16: Golejador, en poca estona, un bon gol enganxant-la amb l'esquerra, creuada i cap a dins per fer l'1-4 i a punt del cinquè que li han tret a sobre la línia.
0: Gabriel Jesús.
16: Assistent per accident, un mal control acabat amb el gol de Dejemi i ha tornat a demostrar una bona connexió amb la Minya Mal al terreny de joc.
0: Marc Bernal.
16: Interior comença a ser una realitat que el Berguedà tindrà minuts al mig del camp compartint-lo amb Rodri. Ha d'aprofitar tot el que pugui absorbir del madrileny mentre sigui a Barcelona.
0: Condem.
16: Descregut, sempre s'ha de creure que Lamine Yamal et pot fer la passada. Si ho hagués fet, potser hauria marcat.
0: Gavi.
16: Auto de xoc, avui contra el porter dels turcs només sortia al terreny de joc.
0: Què t'ha semblat, Flick?
16: Anna Belén, això sí que és la passió turca. Gran sensació de superioritat de l'equip avui al camp del Galatasaray, amb control i vertigen i amb un missatge al descans de ser encara més agressius, més determinants, més eficaços, que ha calat i de quina manera.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
0: Hansi Flick.
5: El pla ha canviat. You were talking now about Lamine's performance. How would you describe his performance in the second half? I don't know if you told him something special in the dressing room at halftime. And also, were you planning to change him with a 4-1?
22: No, because no. We had also other
23: porque también
22: to manage the load.
23: Tenemos la carga de otros jugadores. Lamine es muy bueno, físicamente está listo y le gustando jugar el fútbol, como pueden ver en la segunda parte. Es muy importante y es amable tener un jugador como Lamine en este equipo, y eso fue muy importante para nosotros. Y yo he hablado con el equipo en intervalo y se queda en vestuario cuando hablamos.
24: La gran serie en la que te jugas de ser Cataluña, en la que te jugas Barça. ¿Qué te hace sentir más orgulloso del partido hoy? La salida del equipo en el primer tiempo, la reacción al gol en campo, la exhibición del segundo tiempo. ¿Qué es lo que te hace sentir especialmente satisfecho? Te hace ser muy optimista de cara a lo que tenga que venir. Gracias.
22: I think the first half,
23: okay, la primera parte, cuando estamos perdiendo 1-0, pero después hemos ganado el... Hemos marcado un gol 1-1, que era la cosa más importante en la primera parte, y en segunda parte jugamos mucho mejor.
0: También he hablado con el... Tenim problemes de so amb la sala de premsa de l'Ali Samillén. Ja recuperarem les principals reflexions de Hansi Flick en temps del Tu diràs amb el Pariser i companyia. Abans de tancar la barraca, repartim una mica d'alegria.
12: Vinga, som-hi, entre tots els que heu participat amb l'etiqueta FRACU. Un lot de productes bataller en joc. Fot-li, Molló, fot-li. A veure, se n'anirà cap a casa d'en Jordi. Jordi Ripoll és l'afortunat, eh? La X s'emporta aquest lot de productes bataller.
0: Molt bé, doncs ho deixarem aquí. 4 anuncis i comença el Tu diràs amb l'Aleix Pariser i companyia per continuar analitzant aquesta victòria 1-4 del Barça a Istanbul. I això sí, Hansi Flick deixant alguna reflexió interessant a la sala de premsa, doncs evidentment la recuperarem al Tu diràs. Per cert, que l'Aleix m'ha avisat que començarà el Tu diràs amb un semàntic, diu ell, espectacular.
16: Ai.
0: Ja sabeu que a vegades l'Aleix, no? Diu... Tinc un semàtic tremendo per arrencar el Tu diràs.
12: Creus que l'explicarà Pou o no?
0: I no té a veure amb l'infern, diu, eh? Vull dir que estiguin molt atents als oients, perquè quan l'Aleix autoqualifica els seus titulars semàntics de tremendos.
19: Ui, ui, ui.
0: Pot baixar tot, eh?
19: Parem de
0: quedar. Sí, sí, sí, sí. Quatre anuncis i el tu hi diràs. El Barça juga a RAC1, torna dissabte. El Barça juga a 7:15, oi? Una hora abans, sí, a la sintonia de RAC1 a la Cartuja contra el Betis. Demà Champions amb el Molló i companyia, eh? Molló a 8:15, no?
14: A 8:45, sí, sí. Roma-Madrid, City PSG i Betis Porto.
0: Vinga, doncs que vagi molt bé, eh? I a vosaltres gràcies per ser-hi, com sempre. Bona nit.
7: El Barça juga a RAC1. RAC1.
8: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
9: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El sub amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda ja eco Autovivo Sant Boi.
8: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: RAC 1.
26: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
27: Què tal? Molt bon dia. Bueno, la nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
26: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré res i curt, per què no plega?
28: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
29: Hola, Victoria Luengo.
30: Hola, bon dia. Bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia? Doncs va ser exactament...
26: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
31: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
32: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
33: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico de personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
7: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
34: L'única solució possible a la crisi de l'habitatge és el que s'ha fet tota la vida. Autoconstrucció. Omplir els seus dissenys de totxos, anar a la muntanya com Portland, on no hi hagi gaire policia, ni veïns, ni guàrdia urbana, i pico i pala. Els dissabtes són per aixecar parets. Així ho han fet els pares de família tota la vida. Calafell, Cubella, Reginà, Cabrís... Fet totxo a totxo i després consolidat.
35: Si no hi ha papers, no hi ha...
34: Ja se faran los papers.
35: Los papers ja se faran.
34: El paper pa fumar.
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió.
36: RAC1. Mira, veus, carinya, això m'ho has de posar aquí? No, no, a la dreta. Molt bé. I després necessito que em portis la jaqueta a la tintoreria. Ah, i no t'oblidis de passejar els gossos. A les 2, a les 3 i a les 7:53, en punt que com sigui 52, et pixaran a casa, ja t'ho dic sincerament.
37: Marc,
36: i
37: perquè, què fas?
36: No, estic parlant amb el Josep Maria, el meu nou robot intel·ligent, que sap fer de tot, eh? Tu, en quant temps llegeixes un llibre, Esther? Un dia?
37: I 5.
36: Doncs el Josep Maria ho fa en 10 minuts. I també pot fer la producció del vostè perfectament, Joel. 4 trucades a la vegada. I també pot trobar música. Música bona pel programa, no com tu, Ernest, que vaya petardos de música.
7: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia...
36: Ui, Josep Maria, m'estàs tocant un pit?
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
36: Ai, Josep Maria, ets un bribon, bribon CT.
7: RAC1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 36 minuts, després d'aquest Galatasaray 1 Barça 4, arriba la tertúlia del Tu diràs, en aquest dimarts de Champions.
2: Al mig del camp per Cubarsí. Cubarsí té el cercle central, Gerard Martín. Compte la pressió de Ciment. Gerard Martín amb Cancelo. Cancelo a l'esquerra per Gordon. Gordon per dins amb Fermín. I espai. Fermín, la passada de Fermín per la mínima mal. La mínima mal cau a terra. Al balcó l'àrbitre diu que no res. La recupera Olmo, la rematada de Cancelo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ara sí!
3: La centrada d'Olmo oberta, el refús en tres tocs a la defensa, la toca Rodri amb el cap, se la queda Gordon, que la dona enrere per la mínima mal, la centrada de la mínima mal, per Fermín, gol!
4: Gol!
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, l'assistència del dimoniet de Rocafonda és espaterrant, és estratosfèrica, és descomunal.
2: Un tercer aniria molt bé, eh? Sí. A veure Olmo. Olmo a la zona de tres quarts amb Rodri. Rodri trepitja la pilota, combina amb Pedri, aixeca el cap al metrònom canari, la demana a la frontal de l'àrea, la mínima mal, la rebota entre l'àrea, la mínima mal, la bicicleta de la mínima mal, se la posa a la dreta. Ui, ha volut canviar de ritme, la dona enrere per Gordo, la rematada de Gordo, gol!
4: Gol!
3: Sí, Antonio, ara sí, Antonio, aleluia, Antonio, ja era hora, ja era hora, ja era hora, Antonio, gol del Barça, gol de Gordon, la mínima.
2: A veure, la mínima mal, té camp per fer l'un contra un amb el seu rival, aixeca el cap, a veure què fa la mínima mal, la posa per Gabriel Jesús, se li escapa el control, l'aprofita de Jaime, gol!
4: Gol!
1: Caram Karim i caram Barça. És una meravella veure el Barça aquesta temporada. I ja en són 10. 10 partits oficials, 8 de Lliga, 2 de Champions, en què l'equip atropella i goleja els rivals amb una facilitat i amb un futbol espectacular que espanta, que fa por. 10 partits, 43 gols a favor. Una mitjana de 4,3 gols per partit està fent el Barça. Així és molt difícil perdre. Si marques 4 gols, el rival n'ha de fer 4 o 5 per restar-te punts o per guanyar-te. És una burrada. Es miri com es miri el que està fent el Barça de Flick en aquest inici de temporada. Avui ha fet un partidàs el Barça, també a la primera part, quan ha tingut l'ensurt pel gol del Galatasaray en una contra mal defensada, i després també l'ensurt amb aquell segon gol que ha estat ben anul·lat pel VAR posteriorment. Però jo estic convençut que amb el 2-0 en contra, si hagués posat el marcador, el Barça hauria remuntat igualment el partit. El descans al marcador era injust, l'1-1, però a l'inici de la segona part ho ha solucionat amb uns minuts espaterrans, en què el Barça ha anul·lat el conjunt turc de totes i ha sentenciat el partit amb dos gols rapidíssims en els primers minuts de la represa. Gran exhibició del Barça, i ara a pensar ja en Betis, PSG i Real Madrid. La primera setmana gran del Barça aquesta temporada. Primer contra el Betis, que és un equip que està empatat a la segona posició a la Lliga i a la Cartuja, un estadi sempre complicat on el Madrid ja ha perdut aquesta temporada. I després, la setmana més important de moment d'aquest inici de temporada, amb la visita al camp del PSG dimarts vinent, d'aquí a 7 dies, i després el clàssic contra el Real Madrid. Jo tinc moltíssimes ganes de veure aquesta versió del Barça de Flick, aquesta versió d'aquest moment del Barça de Flick contra el PSG i contra el Madrid. A veure si és capaç el Barça de Flick de fer una exhibició futbolística com hem vist en aquests últims 10 partits oficials. I després de l'exhibició de Lamine Yamal, que avui l'hem votat el millor del partit, i això que no ha fet cap gol, és el millor, és el més diferencial, és el que fa guanyar el Barça i no fa falta que faci gols. Doncs després de veure aquesta exhibició de Lamine Yamal avui a Istanbul, crec que la gent del Galatasaray s'hauria de plantejar canviar-li el nom a l'estadi i dir-li a partir d'ara Lamine Samiyen. Sí, hi ha aplaudiments a l'estudi, Molló. T'ha agradat o no, Joan Lluís? Us ha agradat o no?
5: S'han sentit els aplaudiments.
1: Xavi Puig, bé, Xavi Puig, bé, sí.
6: No l'he acabat d'entendre.
1: L'estadi es diu Lamine Samiyen i llavors aquí hem jugat amb Lamine Samiyen.
5: Ah, val.
1: Però però bé, era tremendo, no? Ja li he promès al Pou, dic, escolta, m'arrencarem amb un semàntic tremendo.
4: No sé en quin sentit, però sí.
1: Jo, demà això hauria de ser portada a tots els diaris. Sí, sí, sí. Lamine Samillén. No us agrada?
5: Sí, sí.
4: Està bé, ja va ser.
5: Jo l'Istanbul Report ja triga. Ah, no obri així demà.
1: Ja tenim per aquí el Bojan Krkić. Hola, Bojan.
6: Bona nit.
1: Què tal? Ben trobat, no?
6: Ben trobat.
1: Lamine Samillén.
6: Sí, sí, sí, sí, no, no. Estic d'acord. El que passa, jo espero i desitjo que la llarga es digui Spotify Lamine.
1: Ah,
6: és a dir, no sé dir tan fàcil el nom de la ment per aquí.
1: Val, fora de casa no, només a casa nostra, molt bé. T'ha agradat el partit?
6: M'ha agradat molt. Sí. És que Barça no le pots marcar gol, les emprenyes, si no te s'emprenyen i te marquen 4-5 al final. Has d'intentar de parar i intentar marcar gols cap a final, perquè si no te ve un sac de gols.
1: Estàs d'acord o no que encara que hagués posat 2-0 el Galatasaray, no ho sabrem mai, però la sensació és que el Barça hagués seguit generant i que podria haver remuntat el 2-0. Al final no ha pujat el marcador, però...
6: Lo bo és quan veus equip, quan juga, tant després de 1-0 com altres partits també, segueixen tranquil·litat, no hi ha nervis, corre pilota, s'està amb un equip amb tranquil·litat, però el joc cada vegada és més directe, joc cada vegada és més segur, joc cada vegada més amb confiança, mobilitat, bon rotllo entre jugadors. Només cal veure quan se marca gols entre ells, com s'agafen, quan no se marca gols, com se demanen perdó, quan algú no m'ho fa passe, pinta molt bé.
1: Algun jugador que t'hagi agradat especialment o torna a passar el mateix que aquesta temporada en tots els partits, que costa destacar-ne un, no? Perquè n'hi ha molts que estan bé.
6: Jo m'agrada molt que ningú no juga menys de 7, és a dir, la puntuació 7, i tots varien 7, 8, 7, 8. Sempre hi ha algú que se destaca, però la molt bona notícia és tots els jugadors que entren de la banqueta juguen bé. A mi me n'alegro molt veient a Dayemi que entra i va a tope, veient Gabriel Jesús entra i va a tope. Cancelo és titular, juga molt bé, aporta dalt, aporta... Avui ha estat molt bé defensivament. Ja sabem que Cancelo, el seu fort és com un extrem, és a dir, a dalt, associant-se a arribar a gols, a assistir, i darrere sempre li falta alguna cosa. I avui ha fet un partit espectacular.
1: Jo li recordo un contra un del seu atacant, que ara ja em disculpareu, però Ballera, Joan Lluís, no sé si el recorda.
2: Quins atacants?
1: El de la segona part. Hi ha un 1-1 a la banda de Cancelo, a la dreta, l'atacant dret del... Crec que era Sané.
2: Era Sané, no?
1: Crec que ja Sané. Que li fa un 1-1 a Cancelo i Cancelo posa perfecte el peu per tallar la pilota. Sí. I he pensat, ostres, que concentrat està avui Cancelo, eh?
6: Sí. I després, Aleix, el Osimhen és molt difícil marcar. És un jugador que se mou molt, és agressiu, entra, te posa colze, el jogaeri. Oye, ole al Cubarsí i Gerard Martí en aquest marcatge. Ole.
1: Bueno, és que no els hem anomenat, no?, en tot el partit. Sí, vull dir que la parella Santos de Barça com si no hagués jugat avui.
6: Ha fet perfecte.
1: Sí, sí, increïble.
5: Sí. Mira, això que deia de... Vull anar ara del tema que si al Barça li fan un gol a Spiker, estava mirant tres remuntades en les tres vegades que s'ha posat per davant el rival en aquest inici de temporada. Contra el Rayo, 31 d'agost, 0-1, 5-2... i el 19 de setembre, el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, 1-0, 1-3. I avui, 1-0, 1-4.
1: Hola, Edu Polo.
7: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
7: Molt bé.
1: Content. Fa bona pinta, la temporada.
7: Home, sí. Home, fa bona pinta. Ara et sentia 10 partits, 43 gols.
1: Ahir la del Molló, he flipat.
7: És un espectacle. I més enllà dels números, veus cada partit i seus allà a veure un espectacle. I avui tens 5 minuts tontos al final de la primera part i no pateixes. En altres èpoques, amb uns minuts així, quan marca el 2-0 abans de que l'anulin, ja estàs pensant que això és irremuntable. I avui jo crec que ni un culer en aquell moment, ni pensant que el 2-0 podia pujar, ha tingut un moment de decepció. Dius, bueno, ja remuntaran, ja marcaran, això ho capgiren, ens estem acostumant a les remuntades, que també és mala senyal si has de remuntar molt, aquest any no, l'any passat sí, però vius molt tranquil amb aquest Barça i t'ho passes molt bé.
1: Sí, Lamine Yamal, exhibint-se, però després Gordon... Tot i que la primera part ha fallat, funciona, Dayemi funciona...
7: Tots.
1: Fermín, Olmo...
7: Cubarsí, Gerard Martín, si no els anomenes, bona senyal. Vol dir que l'equip i ells dos estan fent bona feina. Llavors, tot funciona bé.
1: Mm. Rodri, Pedri, Fermín... Us ha agradat Fermín, Olmo, no? T'ha agradat?
7: Sí.
1: Que tinc ben
7: Olmo ha patit més, però bueno, ha fet la feina bruta, i Fermín molt, molt bé. Més enllà de l'arribada del gol, com es movia, com ha jugat, com connectava amb els companys, perquè apareixia de fals nou i de cop i volta apareixia darrere Rodri, no? Ha fet molts quilòmetres, i Olmo doncs, li ha costat més adaptar-se a aquesta posició, però ha tingut segurament la tasca més difícil de tots.
1: Has entès que provés Fermín Olmo, Bojan, d'entrada?
6: Bueno, el Flick cada vegada busca més joc d'arribar a la porteria amb joc associatiu, i llavors si tu te fixes l'Olmo te posa mobilitat, però l'Olmo baixa, rebre pilota, però Lamine, que té aquesta mobilitat, aquesta intensitat, la mobilitat, Cancelo, que entra també per dins, com l'Olmo deixa espai, Gordon entra també per dins. L'únic que és una mica fixe en seva posició i que no se mou tant és Lamine. És a dir, per la banda dreta, tota aquella zona, tot resto se mouen. Hi ha molt bona coordinació. I referent a l'Olmo, jo diria que a l'Olmo, que has dit que ha fet feina bruta, en moments molt difícils, en moments complicats, perquè els jugadors de Galatasaray és un club de retiro de grans estrelles. És a dir, venen allà, cobren molt bé, però... i no t'aguanta tot el partit. Si Olmo s'ha quedat a jugar tot el partit, jo estic segur que marcaria algun gol cap a final, perquè havia molts espais. I Olmo, l'únic que necessita és això. L'aniria molt bé algun gol.
8: Però continua agafat, eh?
5: Sí, sí, 35 partits sense marcar, recordo, eh?
1: 35, eh?
5: 35 amb el d'avui, des del 15 de març, que no marca a Dani Olmo amb el Barça.
8: Sobretot, jo crec que se li ha de demanar al minut 3 o al minut 4, jo crec que aquella se li ha de demanar que afini una mica més la punteria, perquè jo entenc que és un futbolista que té d'altres habilitats, que potser no veu tanta porteria com Fermín o com d'altres jugadors que hi ha a la plantilla, però aquell 1 contra 1 podia haver marcat el partit en el sentit de que potser ja ni haguessin existit els 10 minuts del Galatasaray, d'efervescència i del públic, no? Perquè jo crec que haguessis baixat una mica el suflé d'entrada, no? Amb el 0-1, una jugada que havien habilitat per fora de joc, però que tirant la línia jo crec que estava, sí, sí, estava sí, habilitat. Però vaja, més enllà d'això, és un futbolista que crec que també juga de fals 9 o la posició de davanter centre, però no, diguéssim que la seva funció no és marcar gols quan juga allà, no? Com deia el Bojan, sinó que també jo crec que fa participar d'altres jugadors de l'equip de la pròpia jugada.
4: És que fa molta feina bruta, eh? Jugant de, sí, perquè juga molt d'esquena, juga molt a deixar-la de cara per Fermín, per altres jugadors que et venen, que tenen la porteria de cara, que no és tan... És un fals nou, perquè el fals nou que tenim nosaltres al cap és Messi. I no és Messi. Evidentment que no és Messi, perquè ningú és Messi, no? Però vull dir que... Em diu que sí, el CP. Però...
1: Hola, Saperes, eh?
9: Bona nit.
1: Tot bé? Espera't, ara sí. Però, ara sí,
8: bona nit.
4: És un jugador que et crea molts espais, que aguanta bé la pilota, que et permet tenir una superioritat amb la possessió que no et donen altres nous, com potser Gabriel Jesús, i que fa una feina molt bruta, que no és tant la sumava estadísticament molts gols, però sí que generar-la molt pels altres.
7: I que, perdona, que en aquells 10 minuts, 5-10 minuts tontos que ha tingut el Barça, qui ha agafat la pilota quan l'ha recuperat el Barça ha sigut Olmo, i després és el que té l'habilitat d'una pilota que donaven per perduda, convertir-la en assistència per Cancelo i marcar el
1: és l'últim que la toca? Sí,
7: sí, és passar d'ahir cap a Cancelo. Per tant, en el moment més gris, qui ha aparegut és Olmo per desencallar també el partit del moment.
8: Sí, en aquest sentit, ara que ha parlat...
1: Perdona, t'ha agradat la Minsa Millén o no?
8: Sí, no m'ha
1: agradat. No, una que faig bona...
8: Digues la veritat, ha sortit i va dir l'Aleix, diu, i tinc un titular i ja havíem penjat el de...
1: Li he dit, Sape, suposo que has titulat la Minsa Millén, i em diu, ostres, no...
8: I quina ràbia, perquè és infinitament millor que el que...
2: Has canviat, no?
8: No.
1: Posa-la.
8: No, perquè m'ha semblat injust apropiar-me al de l'Aleix. Dic, digue'l tu a l'inici, llueix-lo, que te'l mereixes, que és molt bo.
1: Posa'l tu, me'n vas xivar molts, ara ja prescrit i ja es pot dir. Espero que el Pou no ho estigui sentint ni el Llimós tampoc, però és veritat que el Sape a vegades m'ajudava.
8: Però aquest és tot teu i, per tant, medalleta per tu, que és boníssim. Boníssim.
1: Què anaves a dir per el partit?
8: No, que sobre l'encert, i ara parlàvem també de les oportunitats que no es poden perdonar segurament en una competició com la Champions, que la virtut que té el Barça és que és capaç de generar tant que fins i tot un jugador que amb Gordon tens la sensació que la primera part no ha aprofitat alguna d'aquestes oportunitats tan clares que ha tingut i que haurien ajudat molt al Barça, i va tant al Barça i arriba tantes vegades que Gordon acaba marcant gairebé per repetició, per insistència, perquè arriba al Barça, és que si comptes les arribades que ha tingut, fins i tot un jugador que no està encertat té tantes oportunitats que acaba marcant, i em sembla també una virtut d'aquest Barça, sent un partit de Champions i sent fora de casa i havent començat perdent com li ha passat en el partit d'avui.
1: És que em podria haver fotut 7 o 8 al Barça, sí, estic veient en estadística de la UEFA.
8: És que ara, mira, i se'n va segurament amb una bona sensació, sí, Gordon,
9: segon, després d'una primera part on ha tingut ocasions molt bones.
1: 58 atacs, diu la UEFA. 58 sí, atacs. Imagina.
5: Encara la gent...
9: Per repetició, i abús.
5: La gent d'Optes van revisant el partit i van actualitzant. Encara ha sortit una altra ocasió clara de gol. 9 ocasions clares de gol ha creat avui el Barça al camp del Galatasaray. I tot això, recordo, sense Rafinha, que al cap i a la fi no oblidem que Rafinha estava sent el jugador més en forma del món, ara mateix, que portava 14 gols en els primers 8 partits de temporada, i el Barça, doncs, sense Rafinha, està capaç de marcar 7 gols en els últims 2 partits, de continuar guanyant i de continuar, doncs, generant aquesta sensació de piconadora, no?
4: És que els 10 primers partits, no, deia, jo amb 43 gols marcats, no? 4,3 per partit, i encara te'n vas amb la sensació... Que és que n'haguessis pogut fotre més d'un... No només avui, sí, sinó sí. Més dies de 7, no, 8...
5: Ara ho miraré, però...
4: Marca 7, sí. El dia de Racing.
5: 8 o 9 pals.
4: Però exacte, també els pals.
1: Sí.
6: Mira, jo he treballat molts anys com a ojeador i per aquest defecte, quan miro el partit, no és que no miro només on va la pilota, on va...
1: El jugador.
6: I el jugador sí. Que ha fet assistència. Si us fixeu, cap al final del partit, clarament dominador, Barça, guanya gols, assistències... Pilota va fora, inclús de Galatasaray, que ha de treure saque de banda, i Eric va a agafar la pilota perquè les dones que treuen saque. I l'Amin està discutint amb el quart àrbit i amb àrbit, oye, aquella jugada... És a dir, hi ha tanta ambició, hi ha tantes ganes de fer més d'aquest equip, no té límit. Els jugadors estan supermotivats. I referent a l'Olmo, és un jugador... que aporta molt equilibri en equip. És a dir, Olmo és molt generós, és molt solidari. Le canvies, no fa mala cara, entra

0: al cap de 5 minuts ja t'ha marcat un gol i continua complicant les coses a Flick.
1: Hem de fer una petita pausa i ara recuperem el tram que ens quedava de la roda de premsa de Hansi Flick. A veure què més ha dit el tècnic del Barça després d'aquesta victòria per 1-4.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
5: Recordes el teu primer Corsa?
6: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortia al Finley?
5: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
7: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
13: Ai, que ràpid passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
13: O els 10 dies Nissan...
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Què hi fas aquí, dret, tan quiet?
17: Espero.
16: Què esperes?
17: Que arribi la gran festa de la casa de l'heroi Merlin. Què vols que sigui?
16: Però si ja ha arribat.
17: I què esperem?
15: Arriba la gran festa de la casa de l'heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Aprofita els últims dies.
18: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
19: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
20: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
21: La cursa de RAC 1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
23: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
24: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
1: 27.587 27587
24: Sèrie
1: 29029.
24: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos minuts i la mitjanit, aquí seguim després d'aquesta gran victòria del Barça a la Champions, que el situa líder de moment per diferència de gols, amb 6 punts de 6 possibles, amb el Bojan Krkić, amb l'Edu Polo, amb el Roger Saperas i també amb la colla que arrosseguem de la transmissió. Avui som una gentada aquí a l'estudi.
2: Colla, colla, sí, m'he sentit.
1: Ballera, Puig, Molló, Joan Lluís García, però el cap d'esports demà al matí té compromisos, no com els altres, per tant, vols afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-te?
3: No, que no s'apari, que no s'aturi la festa i que vull saber què ha fet Flick a la mitja part, què els he dit al vestidor. Perquè és veritat que futbolísticament no és que jo en principi hagi vist un retoc molt important a l'equip, però sí que el canvi de, no sé, és d'actitud o de mentalitat a la segona part és espectacular respecte a la primera, no perquè la primera ha estat una molt mala part, tenint en compte que està jugant a Europa, un camp com el Galatasaray, que et collen, que t'apreten, però és que els 5-10 primers minuts de la segona part són d'equip que et passa per sobre, i ha passat per sobre el Galatasaray, però hagués pogut passar per sobre qualsevol altra.
2: I no oblidem Mario Lemina, aquest futbolista que fa unes declaracions i diu, Lemin, who? I a la primera que ha tingut, que s'han trobat, tots hem tingut la sensació que tenia la matrícula apuntada i de dir...
4: No té gaire excuses.
2: Avui sabràs...
3: És que hi ha jugadors que saps que no...
2: Avui sabràs...
1: Vols sentir-lo o no?
5: Com aquella de Rabiot.
1: Mira, Mario Lemina. Va dir això, Mario Lemina.
6: Sane or Yamal.
7: Sane or Yamal. Us Yamal.
1: Què et quedes, amb Sane o amb Yamal? I el fa una, intenta fer una broma, jo crec, no? Ui, Yamal.
5: És una broma que saps que tens totes les de perdre.
1: T'has triparat.
2: Ho recordava també l'Edu. Cada un que ha intentat llançar-li algun repte a la mina ha acabat mal parat, perquè recordo, com deia l'Edu ara, a Rabiot, que diu, a veure si és tan bo i suporta la pressió en un partit contra França, pam, xitxarro. I actuació estel·lar a l'Eurocopa.
4: I l'altre ho sap, perquè no sé si va ser documental o algun lloc així, sap que ho va dir.
2: Sí, sí, si teníem dubtes de si això és benzina per ell, queda claríssim que...
1: Amb Messi passava, també.
2: Sí, entre ell i Cristiano...
3: No, i m'agrada perquè té el cap fred, perquè l'ha anat a buscar a mig partit, l'ha anat a empènyer, l'ha anat a provocar, i ell s'ha quedat tranquil, he fet la cara de tranquil, que ja te la tornaré, on te l'he de tornar... I així
2: potser a la mitja part algú ha posat allò, ho ha connectat amb Bluetooth, algun vídeo amb un altaveu, ho han posat...
1: La mínim, do you remember, te'n recordes?
2: Ja ha sortit a la segona i s'ha acabat.
1: Joan Lluís, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Ell és l'únic de matinada, demà, la resta podeu dormir, o sigui que...
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Gràcies per avisar, no?
4: Ja ho avisaré a casa.
2: Que vindrà Pariser,
1: a primera hora. Volies dir alguna cosa, no?
5: Com ho dic, Pariser.
2: Sí.
1: Què volies dir? Sí, volies alguna cosa o no?
4: No, endavant.
1: Va. No, és que anava a dir que el dubte del Joan Lluís de què ha passat al descans, doncs ara recuperarem la roda de premsa de Hansi Flick, però permeteu-me parlar-vos d'un aniversari molt especial, el Dobremat, que celebra 20 anys acompanyant els professionals, 20 anys oferint allò que més necessites en el teu dia a dia, rapidesa, assessorament, bon preu i un estoc sempre disponible. Des d'aquí, doncs, volem felicitar tot l'equip Dobremat i celebrar amb ells aquests 20 anys construint al costat dels professionals. Felicitats, Obramat. Mira, anem a recuperar, en el moment en què hem perdut una mica el senyal i el so correctament de la roda de premsa de Hansi Flick, a veure què més ha dit el tècnic alemany del Barça. A veure, a veure si podem recuperar Hansi Flick.
8: Aquí,
1: perfecte.
9: I aquest, i el que es diu al vestidor, queda al vestidor.
10: Xavius Baquer, para el larguero de la cana serie, el que te jugas de ser Cataluña, el que te jugas Barça. ¿Qué te hace sentir más orgulloso del partido hoy? La salida del equipo en el primer tiempo, la reacción al gol encajado, la exhibición del segundo tiempo. ¿Qué es lo que te hace sentir especialmente satisfecho y que te hace ser muy optimista de cara a lo que tenga que venir? Gracias.
9: Crec que la primera meitat un gol enrere, és a dir, perdíem d'un gol i sabíem que doncs, empatant la cosa canviaria, i la segona meitat doncs, hem jugat molt millor i li he dit a l'equip que és una qüestió d'equip, de tots, i que aprecia moltíssim el que havia vist a la primera meitat. Tenim que continuar i jugar així, tenim que controlar el partit, moure la pilota amunt i avall, i els oponents també, i aquesta segona meitat les coses han anat molt millor, i aquesta és la nostra qualitat i la nostra força. i per tant doncs, hem de demostrar-ho a cada partit. Aquest és el nostre nivell de joc, és molt important doncs fer que els jugadors i equip jugui a aquest nivell amb confiança, amb aquesta filosofia que volem tenir i que tenim jugant.
8: Hola, buenas noches, señor Felipe. Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio. Noche de Onda Cero. Da la sensación de que este equipo a este nivel es imparable. Temporada es muy larga, pueden pasar muchas cosas, ya lo sé, pero ¿usted cree que se le puede parar tal como está el equipo ahora mismo?
1: És el senyal de TV3 en directe, la traducció de Televisió de Catalunya també, a veure què diu més Hansi Flick, alguna resposta més.
9: Pot canviar amb molta rapidesa. Estem molt orgullosos de la situació que hem generat, estem contents, tenim la confiança necessària i la convicció de com es vol jugar i de com volem jugar. Però també és cert que les nostres ambicions van més enllà que tot això, són molt grans. I, per tant, doncs, si no, no podrem jugar i no podrem guanyar com nosaltres volem. I tant sols jugant així amb aquesta ambició es guanyen els grans títols i estem preparats per fer-ho.
11: Hansi, ¿qué tal? Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Felicidades por la victoria. Dijiste en pretemporada o al inicio de la temporada que el nivel del Barça, el buen nivel del Barça se iba a ver después del parón de selecciones. Pero no sé si a ti mismo te sorprendes de ver este nivel de juego, de los entrenamientos que dices siempre, de los partidos. ¿A veces te sorprendes a ti mismo por lo que es?
12: No.
9: Quan veiem la qualitat als entrenaments que nosaltres tenim, ens adones que això és el que compta. I aquesta és un senyal de quin nivell es troba l'equip. Per tant, doncs no em sorprèn. Sé que l'equip està convençut, jo estic convençut al 100% del meu equip de com poden jugar. És increïble de veure com controlem el joc. Tothom s'inclou, tothom vol la pilota, tothom es juga, s'involucra. Veiem la qualitat dels jugadors en aquest partit. És la Lliga de Campions, la Champions League. I és un rendiment altíssim el que tenim per part nostra.
13: Voldria
9: demanar-li una vegada més sobre Lamine Yamal. Bàsicament, què l'ha sorprès més sobre Lamine Yamal? Vostè ha esmentat moltíssim, no? De com treballa en la pilota, de com es mou, de com ha passat la pilota pels tres gols de la segona meitat. I per la gent, de vegades, de fora del camp, és difícil veure aquestes passades. Però vostè, com a entrenador, què li sorprèn més en quant a aquest jugador? De vegades ni es veu el partit, això, Però quan ho veus, quan veus en Yamin en tots els entrenaments, quan veus com reacciona amb algunes de les situacions que es crea durant l'entrenament, aquí passa el mateix. És una cosa sorprenent, increïble. Estic encantat de tenir un jugador com ell al meu equip. Però també he de dir que tinc molts jugadors a l'equip d'un altíssim nivell, d'un nivellàs, i pel moment estem fent-ho realment molt bé. I per mi ara diria que sí, aviam, sé que tothom mira en la mina, és normal, perquè és un fora de sèrie. Però, com deia, per mi és més important que tinguem èxit com a equip amb ell. Òbviament, en particular, doncs, ho hem vist a la segona meitat, com ell ha dominat el joc, com ha fet aquesta darrera passada, increïble el que fa, sí.
14: Carlos Monfort, Diario Sport. First of all, congratulations on the win.
9: Primerament, moltes felicitats per la victòria. Sé que és molt important per a vostè tenir jugadors com els que té i que creen aquestes grans diferències. Sí, al principi de la temporada ja ho hem vist, ja ho vaig dir. Estan fent una feina fantàstica, és increïble, doncs, tenir aquestes opcions de jugadors per l'equip.
12: Karim
9: i per tothom. Karim, doncs, és molt ràpid. Ell pot marcar gols. Encantat de tenir-lo i de veure que avui hagi marcat un gol. I en Gabriel, doncs, també és un altre fora de sèrie, tantíssim nivell. Crec que ell anirà millorant molt millor que no pas ara. Crec que ja està bé. Estic molt content i aprecio molt el seu nivell, però crec que encara té més potencial, molt més potencial, i això ho mostrarà els propers...
1: Bé, doncs elogis també per Adeyemi i Gabriel Jesús, que avui han estat suplents, evidentment aquí Flica els elogia, i s'ha desfet en elogis cap a Lamine Yamal. Ara parlarem de Lamine Yamal, però deixeu-me tancar amb la Marta Ramon, que ens havíem quedat a mitges amb aquesta roda de premsa, ja l'hem pogut sentir pràcticament íntegrament. Marta, sortint ja de l'estadi, alguna cosa més de Flica que t'hagi cridat l'atenció? Ara el sentíem.
13: Dues coses, al final no, com que teníem algun problema tècnic, no sé què m'ha explicat i què no, però l'anècdota de la nit ha estat quan s'obria la porta de la sala de premsa.
1: No la sabem, aquesta.
13: No la sabeu, aquesta. No s'obria la porta de la sala de premsa per la qual havia d'entrar Hansi Flick i el company de comunicació que sempre l'acompanya a les rodes de premsa. Estava tancada amb clau. Han començat a picar la porta, l'he intentat obrir, sentia la veu de Hansi Flick a l'altra banda de la porta, però estava tancada. Després han vingut companys periodistes turcs, han intentat avisar personal del Galatasaray, no hi havia manera, i al final Hansi Flick no ha aparegut per aquella porta, ha hagut de fer una volta per un altre camí i ha aparegut per una altra banda. Però ha estat una mica còmica la situació. Aquesta ha estat l'anècdota. I després la informació de servei que us podem afegir és que recordeu que el Barça fa nit aquí a Istanbul, que demà torna al migdia a la una cap a Barcelona, i que estava previst que s'entrenessin a la ciutat esportiva del Galatasaray, però finalment no hi haurà entrenament a les instal·lacions del Galatasaray, sinó que es quedaran fent sessió de recuperació al gimnàs de l'hotel.
1: Val, perfecte. Doncs mira, els hi dona una mica de treva...
13: Sí, una anècdota pintoresca i una mica d'informació de servei de l'equip.
1: Allà a Turquia ja en tenien prou
13: del... Molt content,
1: ja en tenien prou del Barça i han dit, ja ni que parli, que vinga, tanqueu-li les portes i que marxin, aquesta colla, que ja ens han fotut prou avui.
13: Jo per un moment dic, a veure si ara provocarem que faci un Mourinho involuntari, saps? Perquè dic com no trobin la manera d'entrar aquí dintre, perquè és que ha estat còmic i ha estat una bona estona que no sabíem per on apareixeria Flick, eh? Ha estat curiós de la situació i l'escena.
1: Molt bé. Doncs res, Marta, bon viatge de tornada per tu i per la Clara, pel Pou, pel CUP i per tota la colla.
13: Moltes gràcies a tots. Bona
1: vagi
13: nit.
1: Bé. Adéu, vagi bé. És habitual, no? Tu que has estat en un cos tècnic del Barça, Edu, que de tant en tant diguis, mira, ja suspenem l'entrenament, tu, que avui hi ha hagut molta tralla, vull dir que...
15: Sí, això també. Està bé, això també. Aquí, primer, una part de... A vegades ja són premis ja pactats prèviament, o bé proposats pel cos tècnic, o bé... A vegades acabes un partit, depèn, i apareixen els capitans. Mister, una cosa. Així ens dones festa. Això a vegades va així, eh? I a vegades també és el preparador físic, que en funció de la càrrega, etc.
1: Ui, escolta. Espera, Lamine Yamal, amb Movistar. Perdona, anem a veure si podem recuperar les paraules de Lamine Yamal. A veure.
16: Llavors, ja ha passat. El hi-hi-ha-ha del tema de...
1: No, a la televisió. A veure si tenim a la televisió Lamine Yamal i podem recuperar el gran protagonista del partit d'avui. L'hem votat com el millor del partit i està tenint els companys de Movistar en el número 6, informació interna, sí, en el número 6 de la nostra televisió interna aquí als estudis de RAC1. A veure si entre tots podem aconseguir sentir alguna resposta a Lamine Yamal. De fet, només n'ha fet una, li han fet una pregunta, i a veure si podem aconseguir també sentir el jugador del Barça. Som-hi, a veure què diu.
17: Siempre. Bueno, no has hecho el gol, no sé si habrás visto la jugada que has hecho en el gol de Gordon. Seguro algún clip de TikTok te ha salido ya. ¿La has visto o no? ¿La has podido ver o no?
18: No, porque estaba en la ducha y con mi familia. Aún no lo he visto.
17: Vale. No, pues yo te la voy a enseñar. Te voy a enseñar el regate, para que lo veas. O sea, porque quiero que le pongas nombre a esto, a ver si...
1: És el que fa la Rabona, ¿no? I li dona llavors assistència a Gordon. A ver, quiero que le pongas... Li estan posant el vídeo.
17: Nombre a esto. Es una especie de Rabona con amague, la tienes la jugada en la cabeza. Pocas veces ha visto esta jugada. No sé si alguna vez ha visto, tienes la
1: oportunidad... Interessant, a veure què diu, ¿no? Si ho ha fet expressament, si no...
18: No lo sé, tío. Llamaría casi Ramona, casi Rabona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así y pues ha salido bien para la asistencia a Gordon.
17: Mira, aquí lo tienes. ¿Qué te parece?
18: Bueno, ha sido efectivo al final.
17: Bueno,
12: gracias, Lamine.
17: Gracias, un placer. Hasta luego. Muchas gracias.
12: Poques paraules de... poques paraules de Lamine Yamal.
2: La quasi Rabona.
12: Quasi Rabona.
2: L'ha batejat ell?
12: Sí.
2: Li diria la quasi Rabona.
12: És un nom amb poc glamour.
2: Sí. Si l'ha enganxat en fred...
3: No, la pregunta...
2: Perquè a més si agafes les inicials CR, tampoc serien les més adequades. M'ha faltat que li demanés allò, si l'ha fet voluntàriament...
1: Això? La volia fer o no?
2: Què volia fer? A mi m'ha fet la sensació que ella ha volgut amagar, de dir, et pensaràs que centraré, que faré la centrada Rabona, i no l'acabo fent. I ha acabat sent un recurs, com que era una finta per amagar.
1: Però és molt difícil controlar la pilota amb la cama per darrere de l'altra cama de suport, no? Vull dir que és un recurs estrany.
2: Per això m'ha semblat que era una jugada de fantasia.
4: Aquesta finta, no? I després fa com una mena de croqueta, però hi ha un rebot pel mig que ell és intuitiu, no? I aconsegueix.
1: Però abans del rebot, o sigui, vol fer això?
4: Vol fintar la Rabona, segur.
19: Aquests grans talents saben com comencen jugada, però després les surt imprevisible. Tu quan parles amb aquests jugadors, jo tinc un sort de parlar, sempre te diuen, és que no sé ni com he fet. I això és talent, clar, això és talent. Això és que tu t'inventes, com tu, quan portes programa i te surten paraules que dius...
1: Jo tinc tot escrit, Bojan, jo tinc tot escrit. Ara,
19: però surten també paraules, te surten paraules màgiques i...
15: Li escriu els aperes.
1: Ha quedat clar, no?
2: És
1: que clar, és que aquí... En el fons era el director, en el fons, els aperes.
15: Ara està veient la repetició.
1: Tu creus que vol fer-ho?
15: Sí, home, que vol fer la Rabona, segurament al seu cap no sap com acabarà la jugada, què és el que vol fer. Però que ell fa una Rabona amb tota la intenció del món, si veus el gest, és claríssim. I pensant que és molt bo, dius, fa la Rabona pensant que la Rabona serà la centrada, el defensa es tirarà i amb la Rabona farà el regat, que és un regat de Rabona.
1: Molt difícil, bueno,
15: molt difícil, però és que...
1: Amb una cama per darrere.
15: Bueno, però és que la Min fa coses impossibles, impossibles.
2: A mi m'ha fet patir que la pilota sortís per la línia de fons. De fet, jo en directe estava bastant convençut que la pilota havia sortit, i no, l'ha salvat perfecte. I un detall que ara estàvem veient aquí a la tele, ara que estaven posant una altra vegada, oferint un altre cop la jugada, que és tan bèstia que fins i tot els seus companys, jo crec que l'han vist, quan Gordon marca, se'n va cap un cantó, pensant allò, em seguiran tots, i tothom ha anat directament cap a la Minya Mal per abraçar després de la jugada que havia fet. Hi ha anat algú amb Gordon, però bàsicament la majoria de l'equip ha anat a celebrar l'animalada que acabava.
19: Però aquí, Roger, és molt important el que ha dit Lamin. Ha sigut efectiva.
2: Sí, sí.
19: És a dir, hi ha molts jugadors que fan jugades i no les acaben. Hi ha molts laterals esquerres drets que són extrems. Mira, i de 10 vegades acaben una o dos. Això no és.
4: Un 50% després de fer la finta de Rabona acaba caient. L'altre 45%...
1: No, fa una lesió.
4: L'altre 45% després de la croqueta aquesta, la pilota es perd per la línia de fons. Sí. I després... Només Lamine Yamal, perquè jo crec que només Lamine Yamal és capaç, perquè quan surts d'allà de la regata, etcètera, etcètera, ell és capaç de... No sé si aixeca el cap o ja sap que hi ha Gordon allà. Sembla molt senzill, però amb l'exterior la dona res. És un metre, però ho fa molt senzill i no ho és tan senzill. Després de fer aquesta jugada per línia de fons, donar-li a Gordon com dir, va, mira, xuta i marca, nano.
2: Sí.
4: Pues això només ho sap fer Lamine
2: Yamal. Això que diu el Bojan, perquè jo crec que Lamine fa... gairebé res de cara a la galeria. Ell que té com a gran ídol Neymar, Neymar de tant en tant fotia algun regat o alguna cosa que deies, això no calia, això ai, ai, ai, vigila amb 5-0 o amb 4-0 al marcador, i a Lamine Yamal jo li recordo molt poques accions que siguin de cara a la galeria, o sigui, que no tregui un profit l'equip d'alguna filigrana tècnica que faci sobre el terreny d'això.
19: I no deixar en ridícul, és contrari, és que te marca, no? Neymar tenia molt això. Per això la donaven. Però no, mi...
2: el va censurar fins i tot Luis Enrique.
1: Sí, és veritat.
2: En aquella lambreta que fa a la final de Copa aquí al Camp Nou, que diu, a mi no m'agrada. No m'agradava com a jugador i no m'agrada que ho facin els meus jugadors.
1: Jo de Lamine, a mi, és més espectacular, més vistós, més estètic, això d'intentar fer una Rabona com a regat i després... A mi la centrada Fermín em sembla més espectacular. En quant a qualitat de jugador, de voler fer allò, de voler posar-la allà, no?
15: Aquí no hi ha dubte que vol fer allò.
1: Acarona la pilota.
15: I que sap el moviment i l'arrencada de Fermín des de molt enrere, com l'espera, també és espectacular. La centrada amb l'interior és espectacular, perquè la posa exactament allà on la vol posar.
1: Però a més, jo no sé si això es pot veure o no en directe i a tantes pulsacions. El defensor del Galatasaray està posicionat, no sé com explicar-ho, està posicionat d'esquena a la porteria, però en un perfil que la centrada de Lamine, la rosca ha anat cap a l'altre perfil del jugador. M'enteneu en el que vull dir? O sigui, que no podia girar-se el defensa del Galatasaray per arribar a la pilota. La pilota s'ha anat allunyant del defensa del Galatasaray i per això Fermín li guanya. Si això ho fa expressament, és de geni. Bueno, ja ho és.
19: Però ha fet moltes vegades, Aleix. El lo que té bo sembla que té cap baixat per fer la jugada, per fer jugada individual, però sempre mira la col·locació dels seus companys i moltes vegades sorprèn en passe de gol, moltes d'aquesta manera.
2: L'una té el valor del gest del que fa, que, com dius tu, tècnicament és espectacular com li posa aquest carvalet a Fermín perquè remati i faci el gol, i l'altre és el valor de que sigui capaç d'imaginar-se això, que és que segurament hi ha molts futbolistes que no els ha passat pel cap mai el fet d'intentar una finta amb una rebona. Després li haurà sortit més bé o més malament, era la intenció, no? Però el fet que li hagi passat pel cap en aquell moment no deixa de tenir un mèrit increïble per mi. I venim d'un altre, d'un partit amb el Getafe, on ja li dona també un altre...
1: Molt semblant.
2: En un partit que tampoc és... Però li deixa un regal a Koundé, que després hi ha unes imatges de la tele que el capten del tio dient: però quina passada m'acaba de fer aquest tio. Quina passada, perquè ell arriba, posa el peu i la pilota li arriba allà.
20: Saps? Que té un equip
2: que és increïble, la precisió que té.
20: Que és un regal per ell en aquest sentit. Vull dir, té una de jugadors que li tiren desmarcatges. Sí, sí, vull dir, tens a Adeyemi, tens Gordon, tens Olmo, tens Fermín, tens Rafinha, evidentment, quan hi és. Té una de jugadors que sap que si ell fa la passada hi entraran i buscaran aquesta rematada.
1: I n'ha fet una altra de molt espectacular, que Gordon ha fallat comprensiblement. Sí. Aquella centrada amb l'exterior.
21: Sí. Era molt bona.
2: Sense deixar que
1: ara ha pogut
2: rematar.
21: Sí. Sí, sí. I després d'aquests receptors, jo també volia destacar Fermín i Rafinha, que a vegades amb en Gerard ho hem destacat, que Rafinha, amb Lamine Yamal, no saps per què, doncs aquests s'entenen molt bé, però amb Fermín també, i ho deia en Guillem durant la transmissió, és que Fermín comença a córrer i sap que li posarà allà, perquè sí, perquè tenen aquesta connexió... Fa molt temps que juguen junts, es coneixen molt i això es va adquirint amb el temps i la veritat és que és un golaç. I Fermín jo crec que li feia falta marcar, eh? Dèiem Dolmo, que és veritat que fa molt més temps que no marca, però Fermín portava uns partits en què fins i tot no havia rematat tant com acostuma a fer-ho i avui jo crec que ha fet un molt bon partit.
1: Ha aparegut a zona mixta, Fermín. Mira, anem a sentir què diu avui un dels golejadors del Barça, Lamine Samillen. Hey.
22: Surt un dels golejadors de l'amic d'avui, Fermín López. Fermín, una altra nit de Champions fora de casa, que sempre és més complicat, avui més remuntant aquest gol inicial. Hi ha equips que, en canvi, avui han punxat, com el Bayern, com l'Inter. Us sentiu realment l'equip més en forma d'Europa i imparables?
23: Bueno, sabem que estem a un nivell molt alt, crec que han tingut una ocasió a la primera part i bueno, hem sabut gestionar la remuntada, crec que hem jugat molt bé tot el partit i estem molt contents per la dinàmica i hem de seguir així.
24: Aquí, Fermín, buenas noches, enhorabuena.
23: Buenas noches, gracias.
24: Qué segunda parte más extraordinaria y tú con un golazo, el pase es buenísimo de Lamine, pero tú defines maravilloso, ¿eh?
23: Sí, creo que eso, hemos gestionado bien la remuntada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien y bueno, pues el gol al final... El centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez.
25: Enhorabuena, Fermín. El otro día dijo Lamine Yamal que el futbolista con el que mejor se entiende es Fermín, porque va al espacio y que para que otro la tenga al pie, que mejor que la tenga él. ¿Qué opinas de esta frase?
23: No, tiene razón. Al final sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química. Yo cuando nos conocemos a la perfección y bueno, creo que es un punto importante para el equipo y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
24: Fermín, te decía que a veces decimos quién juega, Olmo, Fermín, Olmo, pues hoy habéis jugado los dos la mayor parte del partido y os entendéis perfectamente, es decir, que también podemos decir que podéis jugar los dos perfectamente.
23: Sí, podemos jugar juntos, la verdad que fuera del campo nos llevamos muy bien y dentro del campo también nos compaginamos muy bien, conectamos muy bien y bueno, creo que hoy los dos hemos hecho un gran partido y ojalá poder compartir más campo con él.
26: Fermín, habéis vuelto a remontar un partido en esta ocasión en un campo y en un escenario tan difícil como este y con una segunda parte extraordinaria. ¿Qué nivel de confianza tiene el equipo para hacer, aparte del 10-10, este tipo de remontadas en escenarios como este?
23: No, creo que lo hemos demostrado. El nivel de confianza es altísimo. Al final Sabíamos que aunque íbamos por debajo del marcador, que podíamos remontar, y creo que en la segunda parte hemos estado muy bien, hemos sido muy superiores y podíamos haber metido algún gol más incluso, así que muy contentos por esa parte y a seguir así.
0: Llegáis pletóricos a los que os viene ahora, fíjate, Betis, Paris Saint-Germain y Real Madrid, mejor no podéis llegar, ¿eh?
23: Sí, sí, sabemos que ahora hay escenarios muy importantes, partidos complicadísimos, y es muy importante seguir en esta dinámica para enfrentar esos partidos. Y bueno, creo que estamos muy preparados y seguro que lo haremos muy bien.
0: Gràcies. Moltes gràcies a Fermín.
22: Les paraules de Fermín, un dels golejadors de la nit en aquesta remuntada del Barça per fer un cop de punts sobre la taula en la Champions. I reconeixent que la passada de Lamine era mig gol. Fermín, que no marcava des del València.
1: I com deies tu, Molló, eh? Feia ja
21: un, sí, des del 6 de setembre.
1: Sí. Hi ha l'altre gran debat sobre Lamine. Bojan, creus que se l'ha de canviar més? Que se l'ha de dosificar més o no?
19: Jo veig que ell se dosifica i sempre està durant partit en contacte amb el Flix. Amb el Flix se parlen i Lamine hi ha moltes vegades que no vol pilota. Quan està cansat, si te fixes, fa gira-gira. O no se desmarca,
1: banda,
19: no? O està, segueix amb lateral. Jo le dosificaria una mica més, no? Jo la descansaria més, jo. Però, clar, la sensació de futbolista d'estar al camp, de dosificar-se el sol... Jo penso que estem endavant d'un fenomen futbolístic que és molt llest, molt intel·ligent. Ell se cuida molt durant la setmana, que és molt important, té seus fisios, té seva gent a part dins del club. I penso que Flick veu això, no? Ara... Jo
1: tu el canviaries. Clar, és lògic que Flick pregunti, sent el fenomen que és?
15: Que Flick pregunti, i és lògic que Flick no tracti la Lamine com tracta la resta. Com passava amb
1: sí, Leo Messi. Això amb 19 anys sí. Ho hem d'acceptar? Sí,
15: sí, però no perquè sigui un dictador ni perquè mani el jugador més que tu, sinó perquè tu, el millor jugador del món, no és el millor jugador del teu equip, és el millor jugador del món, l'has de tenir content. I has de tenir a la balança, potser està una mica més cansat, però estarà més content. I més content, encara que estigui una mica més cansat, rendirà millor. Llavors, òbviament, si tu veus risc de lesió, creus que està molt cansat, creus que és bo per ell, li has de fer entendre, o has de parlar, o has de pactar prèviament. I sobretot evitar escenes, com hem vist alguna, sobretot l'any passat, errors de joventut, de canviar-lo, que et posi mala cara, que se'n vagi emprenyat, això... Que tot això, tot ens fa pensar en Messi, perquè totes aquestes escenes les hem viscut amb Messi.
1: Clar. I Messi... Però amb Messi madur.
15: Sí, perquè Messi va debutar més tard. Els temps ara són més ràpids en tot, no només en el futbol, en tot, tot va més ràpid, tot va abans. Llavors, Messi, quan ja madur era el millor del món, quan descansava? Durant el partit.
1: Sí.
15: Descansava durant el partit. No el canviaves mai, a Messi. Mai. Ell es gestionava. Ell sabia quan havia de descansar, quan corria, quan caminava. Recordo un partit, crec que guanya el Barça 2-3 al Bernabéu, que surt l'estadística, que el 85% del temps Messi ha caminat. Caminat! O sigui, va córrer 10 minuts.
1: És el de la samarreta?
15: No recordo si el de la samarreta, potser sí. Li van bastar córrer 10 minuts per fotre 3 gols i guanyar el Madrid al Bernabéu. És a dir, aquestes són genis i es saben dosificar. I Lamine, per edat i per com juga el Barça, òbviament, fa més quilòmetres que Messi, corre més, pressiona més, però perquè també és més jove. Però si ell s'ho sap gestionar i és responsable, que és evident que sí, perquè lesions musculars pràcticament no ha tingut cap, jo el deixaria fer.
19: Sí, va tenir abans de Mundial. Important.
15: Sí, la final de temporada passada, sí. Però en general, sí. Que no és allò que sigui un jugador que tingui lesions constantment. Sí.
19: No,
15: com, per exemple, Messi de jove sí tenia moltes més,
19: sí,
15: per exemple.
19: Lo bo de Lamine és que Lamine s'emprenya quan surt, però ell també s'emprenya amb ell mateix. I algun demà se veu que en entrenant, com si no ha passat res.
1: Li han donat MVP del partit. Mira, estic veient de la UEFA, eh? Sí, sí, sí. Donat MVP del partit, sí.
4: I ell comentava, em sembla, també que...
5: No era molt difícil avui.
4: Ell comentava també que després de l'episodi de pubàlgia de principis de la temporada passada, que ha entès una mica que per ser futbolista d'èlit i per ser el millor del món t'has de cuidar, no? Que deia el Bojan de seguir plans específics per tu, etc etc. I fa bé perquè excepte la pubàlgia i excepte la postlesió, és a dir, el Mundial, en comptes d'estar de 7 i mig o de 8, que per mi a la primera, la temporada passada al principi, amb la pubàlgia, no va estar de 5, va estar jo crec de 8, però no va estar de 10. Quan ella estava físicament, està de 9 o de 10. I quan surt d'una lesió greu, com va sortir del Mundial, bé greu, o una lesió muscular 2 mesos fora, o quan tens una pubàlgia, doncs en comptes d'estar de 9 o 10, baixa cap al 7. Per tant, és important que es mantingui físicament bé, perquè si està bé, és el millor. I ho ha demostrat des de la... Jo crec que és de la primera temporada de Flick, ho ha demostrat.
2: I ara que diu això el Gerard, per mi ha tingut molt bons partits. Segurament ara n'hi ha molts que no en venen al cap, però evidentment ha tingut un rendiment excel·lent, Lamin, des que va debutar al Barça. Però a mi, el partit d'avui... el poso al nivell del dia de l'Inter, aquella eliminatòria també de Champions, on jo he tingut la sensació que Lamin està per sobre de tot, però de tot. De dir, quan, que ell decideix que guanyarà aquell partit, que es posa l'equip a l'espatlla i que el guanyarà ell aquell partit. I l'he tingut, és a dir, segurament me n'oblido algun de molt gran, però la sensació aquesta de superioritat insultant de Lamin amb l'edat que té, jo l'he tingut el dia de l'Inter i l'he tingut avui un altre cop, de dir, aquest tio ha decidit que això s'ha acabat i s'acaba. És que, a més, no és que tingui la intenció de... És que passa, llavors. Aquell dia va ser capaç d'aixecar un partit que dius, hòstia, a Champions et posen per davant com ho va fer l'Inter.
1: 0-2 es va posar un juic.
2: Ho tens fotut. I ell ho aixeca i avui de dir, aquest partit no el perdrem i no el perd el Barça, sinó que el guanya 1-4.
1: Rodri ha parlat de la zona mixta, també. Anem a sentir un dels grans jugadors també del Barça avui, a Lamin Samillán.
5: La verdad es que 4-1 no conoce nada que no sea la victoria, está en un estado de forma. No sé si te lo esperabas cuando fichaste llegar a un equipo tan rodado.
6: Bueno, estamos en un muy buen momento, llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Pero bueno, siempre intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar, por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, se han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender, quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que moderar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
7: Rodrigo, en la segunda parte, ¿eh?
8: García, que os habéis divertido mucho en la segunda parte, que es difícil en el fútbol profesional, pero habéis hecho una segunda parte en la que los jugadores lo habéis pasado fenomenal, ¿no?
6: Efectivamente, bueno, cuando llegan los goles evidentemente te permite disfrutar un poco más. Sabemos que no siempre va a ser así, que sobre todo en Champions van a ser partidos muy complicados y que tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios, cuando marquemos, cuando no marquemos, y la consigna es clara, ¿no? Quizás esos 10 minutos un poco alocados que hemos vivido cuando hemos concedido el gol, pues tener un poquito más tranquilidad, y ese es un poco el aprendizaje para hoy.
7: Decía la segunda parte tremenda, sobre todo de Yamal, ¿no? Tú que la has visto de cerca, vaya jugadón.
6: Sí, bueno, a mí siempre no. Sí, al final la asistencia que ha dado Antoni también está espectacular. Nos dan ese plus que necesitamos todos los equipos para marcar la diferencia y siempre están predispuestos para ayudar al equipo cuando hay que tenerla, cuando hay que parar un poco más, y ese es un poco el margen de mejora.
5: El regate ese lo habías visto alguna vez, el que ha hecho Lamin ahí en la banda de Rabona, no sé si lo habías visto.
6: Estábamos diciendo que se la había llevado un poquito ahí de rebote, no sabemos si intencionado o no, un poco de churro. Pero bueno, al final, siempre lo digo, hay que buscarlo. Él tiene esa intención siempre de querer irse y ha fabricado el segundo así.
1: Fins i tot li feien broma que se ha tenido un poco de suerte.
15: Quan més cops la veig repetida, veig la intenció de Lamin,
2: que no és igual, que el sol fet d'haver intentat o d'imaginar-s'ho
1: té
2: molt valor, perquè és que qui pensa en fer això?
1: Ara que sentíem Rodri, he llegit el teu article a Mundo Deportivo d'aquests últims dies, fa dos o tres dies que el vas fer, no?
15: Dissabte.
1: Sí, això dissabte. Que deies això, que els últims grans equips que han regnat a Europa, venies a dir una mica això, no? Han tingut un mig centre. I destacaves la figura del mig centre, de Kroos, de Busquets en el seu dia, no?
15: Sí, posava l'exemple al Madrid, que des de que ha perdut a Kroos no ha tornat a guanyar res.
1: No s'ha menjat un torrat, sí.
15: Però és per culpa Negreira, no ens oblidem. El gran Barça, tant de Guardiola com de Luis Enrique, té a Busquets allà, que per mi segueix sent, ha sigut el millor del món en aquesta posició, i segueix sent. El PSG Vitinha ha fet una feina brutal, tenia els davanters, però la feina que feia Vitinha. Espanya, aquest Mundial, el millor per mi va ser Rodri.
1: Bueno, li van donar l'MVP.
15: I ara, aquest, per guanyar la Lliga, t'has anat sobrat sense el mig centre, però aquest salt a Europa, jo crec que ara amb Rodri tu el veus jugar, que també a vegades sembla que juga caminant, un toc, tot ho fa fàcil, però està sempre en el lloc, talla la pilota clau. Jo crec que aquesta figura en el futbol actual, tal com, i més com juga aquest Barça...
1: Per tu et dona un punt diferencial.
15: Aquest plus de qualitat que et permet passar de ser, doncs, el cinquè d'Europa... a aspirar ja per fi a tornar a guanyar la Champions.
1: L'altre dia el Dani Solsona deia a la tertúlia del diumenge, quants sprints ha fet Rodri avui?
15: Cap.
1: És que no li fa falta, no? Segurament.
15: Quants sprints recordes de Busquets tu a la seva carrera?
1: No, sí, molt poc, segurament.
15: Un parell.
19: És que Rodri, la seva visió de joc és importantíssima i descongestionar, que és molt important, perquè tu domines partit, tu estàs a dalt, te pressionen per tot arreu, i el fan molt fàcil. Johan Cruyff sempre deia, lo més difícil en futbol és jugar fàcil. I després, ell obliga a Flick d'una manera de que Flick li agrada jugar 4-2-3-1, però en general el Barça amb Rodri juga quasi 4-3-3, no? Perquè sí, ell és aquest dominació. No deixes Rodri que domina en aquesta posició com a mig centre, no funcionaria Rodri com Rodri, no? Però Pedri s'adapta...
1: I per això Pedri segurament brilla una mica més, no?
19: Sí, està més a dalt, arriba més, i més a més perfectament accepta això.
20: Sí, jo sabia que era molt bo, però a mi m'està sorprenent. Vull dir, el rendiment, com ha aterrat, com ha caigut de peu. Jo li dono molt mèrit, també. Ara ho apuntava una mica al boi, a Flick. Vull dir, jo crec que té mèrit Flick d'haver-lo fet encaixar de seguida. És veritat, que és Rodri, que coneix no sé quants jugadors de la selecció espanyola, però aquest retoc del sistema, ara jugarem diferent, de donar-li galons des del primer dia, de dir, tu seràs el mariscal aquí i si tu necessites que Pedri avanci 10 metres la seva posició, tu tranquil, que jo ho tocaré tot perquè tu te sentis còmode. I està fotent uns recitals
1: perquè
20: des del primer dia.
1: Perdona, l'invent de Xavi Espar, jo crec que també va relacionat, perquè Xavi Espar puja, que al final és un migcampista, i llavors Pedri guanya aquests metres cap endavant i ja no està tan en paral·lel amb Rodri.
9: Amb Cancelo també una mica funciona així.
1: Amb Cancelo, però ho ha fet més Xavi Espar.
9: Sí, sí, sí, sí.
19: Després és molt important... Perdona.
2: No, digues, si tant,
19: és molt important, si heu fixat a mitja part quan surt equip i fan pinya, qui parla és Rodri. No parlava Pedri,
9: bueno,
19: com el capità.
9: Ara té una ascendència, hi ha molts jugadors d'Espanya, ja té l'ascendència allà, també aquí...
19: Però acaba d'arribar.
9: Sí.
19: Hi ha capitans, normalment...
9: Però té galons, és... perquè ha guanyat una pilota d'or, no? Sí,
19: però té aquesta personalitat. I la gent la respecta, i és un líder. Després, la temporada de Rodri en el City no era tan bona. L'equip no funcionava, no? I aquí entra en un equip que funciona de meravella i també l'equip l'ajuda a ell perquè pugui demostrar la seva vàlua.
2: No, anava a dir només, és que ara ho apuntava el Boyan, el factor psicològic, que crec que hi ha més enllà del futbolístic, de que l'equip sàpiga, i a més un equip tan jove, que ell és al camp, no? Que hi ha un moment delicat i tu miris allà i dius, aquí està Rodri, si hi ha algun moment ell sabrà ara com gestionar una mica aquesta situació, l'experiència, el pes que té, que crec que té un valor molt gran, més enllà del que aporta futbolísticament, que evidentment és moltíssim.
21: De fet, mira, si ho sap, el jugador que ha completat més passades, Rodri, 113. El següent, amb passades...
9: Jo diria Pedri.
21: Completades és Pedri.
9: Veus?
21: Quantes diries?
9: 70, 80.
21: 69.
9: Mira.
21: 113, 69. És també qui n'ha intentat
9: sí,
21: més.
9: Sí, però potser les de Rodri eren més de seguretat.
21: Sí, però vull dir que els companys la busquen.
9: Sí,
21: els companys
9: sí,
21: el busquen.
9: Això
21: vull
9: sí.
21: Dir, una mica la línia que comentava en Sape, que en dies així, no? 113 de 116. Aquí també. I també és qui ha tocat més vegades la pilota. 122 vegades, més tocs. Cancelo és el segon amb 90.
9: Ara vindrà l'Oriol Jové amb la base de dades, perquè, clar, aquest Barça li està donant tanta feina. Vull dir, clar, cada cop supera més coses, aquest Barça. 10 victòries en els 10 primers partits oficials feia molt de temps que no es veia, eh? El futbol espanyol, evidentment, i en un futbol del Barça.
10: El Barça no ho hem vist, cap dels que estàvem aquí a la taula.
9: No. Ni, potser ni els rebesavis. No, sí, els rebesavis sí.
10: Sí.
9: Sí. Sí, els rebesavis sí. I algun avi també. No, anava a dir, per tancar Puig, Molló i Ballera, vosaltres que va estar a la transmissió, i ja us deixo marxar tranquil·lament. Com us imagineu el que ve ara? És cert que hi ha un primer port de muntanya, no? Betis... Però després ve Ors Categori, PSG i Madrid. No, no sé, clar, ara hi ha un punt d'eufòria, però què us imagineu, què voleu veure o què creieu que pot passar en aquesta setmana màgica? Perquè és veritat que de dissabte 18 a diumenge 25, no, de dissabte 17 a diumenge 25, en aquests 8 dies et jugaràs bona part de... No sé, de la credibilitat d'aquest inici de temporada, també, si m'ho prometeu dir així, no?
20: Els importants, el de dissabte que ve i el de l'altre diumenge. Vull dir, aquí pots guanyar la Lliga, no? Sí, sí. Així de clar.
9: Sí, és un bon debat.
20: Segons com, pots deixar la Lliga gairebé ja només a posar-li el llacet. I després, l'altre és per...
2: Té valor simbòlic, jo.
20: Perquè l'equip encara, hòstia, se senti reforçat amb el que està fent, no? Hòstia, guanyar el part dels Prínceps, el cap del campió d'Europa, dius, caram, doncs realment ho estem fent bé i a sobre hem guanyat on gairebé ningú no guanya. Però on pots guanyar la Lliga és a la Cartuja i al Camp Nou contra el Madrid.
21: Jo aquí em costa molt no donar-li importància al partit del PSG, perquè és que li tinc moltes ganes. O sigui, sé el que diu en Xavi, i segurament és així, però és que a més tinc la sensació que la Lliga tard o d'hora la guanyaràs. Vull dir que si empates el Clàssic perquè no tens un bon dia o perquè el Madrid porta el partit al fang, que és el que voldrà Mourinho, i per aquelles casualitats doncs acabes empatant, ostres, jo crec que el Barça és tan superior que el Madrid que al final acabarà guanyant la Lliga. Però guanyar el camp del PSG, hòstia, jo és que li donaria molt, molt valor, eh? I sé que el Barça ho ha fet, eh? Per exemple, vull dir, ho va fer amb Xavi.
1: Amb 2-3, als quarts de final, 2-3, sí.
21: Però no sé, ara és el bicampió d'Europa i és ja un primer pas de dir, ostres, el rei pot ser destronat aquesta temporada.
1: T'imagines d'aquí 10 dies dir que el Barça porta 13-13 en l'inici de Lliga?
21: Doncs tal com està el Barça, tampoc m'estranyaria.
1: No, és molt difícil, per això, però bé. Tu, Ballera?
11: M'ho puc imaginar perfectament, no ens ha d'estranyar. Al final, per exemple, el partit del Paris Saint-Germain, crec que pot influir més en el partit que el Madrid de la pròpia importància que té el partit. És a dir, crec que al final no seria bo tampoc arribar en un clàssic amb una derrota, encara que hagi estat a París contra el Paris Saint-Germain, perquè jo crec i sóc dels que pensa que al final anar guanyant cada vegada t'apropa, no, en comptes d'estar més a prop de la derrota t'apropa a seguir guanyant, i una derrota just abans del Madrid jo penso que és important a nivell anímic, a nivell de dinàmica, com a mínim no perdre aquest partit a París. A nivell classificatori és igual, vull dir, el partit té zero importància si vols pels galons, per tot el partit que serà el que l'envoltarà mediàticament, però a nivell classificatori no té substància, però sí que crec que de cara al partit contra el Madrid és important que el Barça com a mínim no perdi i que marxi amb una bona sensació per preparar el Clàssic, que és el partit de debò important. Però no m'estranyaria gens veure el que vam veure en la primera temporada de Flick, que el Barça escombrés el Bayern, va escombrar el Bayern, va escombrar el Madrid, que escombrés el PSG.
1: Ah, sí.
11: Pot el Barça escombrar el PSG, igual que el PSG, si té un bon dia i el Barça té un mal dia, potser te'n fot 3 o 4. Però aquest Barça no es pot descartar que escombri a ningú ara mateix.
1: Va. Molt bé, Puig, Ballena, Molló, gràcies, eh?
21: Que vagi bé, bona nit.
11: Bona nit.
1: A descansar, gràcies. Aquí ens quedem a la taula amb el Roger Saperes, l'Edu Polo i el Bojan Krkić. Fem una pausa i seguim parlant, eh?, d'aquesta nova exhibició del Barça. I després ja anirem girant full i parlarem de la jornada de demà, que veurem en directe aquí a RAC1. Del Roma-Madrid i, sobretot, del City-PSG. Déu-n'hi-do, les dues pròximes jornades del City a la Champions, eh? Demà visita l'Etihad i d'aquí a una setmana rep el Barça.
12: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
13: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. El 18 d'octubre vine a la segona fira International Education al Tecnocampus de Mataró i parla directament amb representants de les escoles. Inscriu-t'hi a través de la web de KB Language. KB Language. Màxima confiança.
14: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
16: Autodivo Punes.
12: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHS, per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda Jaeco Autovivo Sant Boi.
17: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
0: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
3: Et vas quedar sense ordinador? Torna al Kit Digital, que aquest cop no se t'escapi. Ordinador amb facturació o web per al teu negoci. Prepara ara la teva sol·licitud sense cost ni compromís a kitdigital.cat. kitdigital.cat.
18: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament 3 quarts d'una de la matinada. Aquí seguim en aquesta tertúlia Champions després de l'1-4 del Barça a l'estadi del Galatasaray. Ja no ho diré més, crec que ja ha quedat clar. Lamine Semillén, ja està.
2: Reivindica. Només faltaria.
1: Mira, vaig a reivindicar que aneu a veure Iniesta Experience. Tots recordem els grans moments d'Andrés Iniesta, però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Doncs ara podeu descobrir la història des de dins d'Andrés Iniesta, els records, les emocions, els moments que van marcar l'Andrés com a futbolista i també com a persona. Iniesta Experience, el joc interior. Ja podeu visitar-lo a Barcelona, a l'IMAX, allà al costat del Port Vell. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com.
0: Dada Jové.
1: Home, Oriol Jové, què tal?
3: Què tal, com anem?
1: Què tal, molt bé. Activem la base de dades, ja sabeu, Edu, Bojan, Saperes, que té una joia.
2: Quan la va fer, aquesta base de dades?
3: Jo crec que no ho sabien.
1: Durant la pandèmia la va construir ell, partit a partit de la història del Barça, va anar introduint allò, corners, targetes, temperatura, canvis, jugadors,
2: tot,
1: color de la samarreta, tot el que et puguis imaginar ho va introduir.
2: Ho sap tot.
1: I llavors té un cercador d'aquests d'intel·ligència artificial que li posa quatre paràmetres.
3: No, intel·ligència artificial no.
1: Ah, és natural?
3: Home.
1: La seva
2: d'intel·ligència, que conya artificial.
3: Programació, fins i tot.
1: Li va fer allò que fèiem amb l'Excel, no? Que li posaves en una columna quatre paràmetres i llavors ja et sortia directe el número.
3: Sí, seria simplificar una mica, però d'acord. Deixem-ho així.
2: Pels damis de les bases de dades.
1: Però què has trobat?
3: Lamine Semillén. D'entrada recordar, perquè no ho havíem pogut dir en 100 anys, això, les xifres històriques que tenim ara mateix d'aquest inici de temporada del Barça. 10 de 10 amb victòries. El Barça no començava una temporada així, amb 10 victòries en els primers 10 partits oficials des de la temporada 1923-1924. És que fa més d'un segle que no veiem un 10 de 10 en una arrencada de temporada del Barça.
1: Ja, és bèstia. És que era un altre futbol, allò. Guanyar 10 de 10 en aquella època potser era més fàcil.
3: Hi ha hagut
1: fàcil,
3: l'època daurada del Barça de les 5 copes dels anys 50. Després el Dream Team, el Barça de Guardiola. Ningú va fer un 10 de 10 en els primers 10 partits oficials.
1: He vist ara també a les xarxes que... No parlo només del Barça, que la teva base de dades només és de la història del Barça. El Madrid de la 68-69... també va fer 10 de 10 en els primers partits oficials, que crec que era aquell gran Madrid, no?, que guanyava Copes d'Europa com a xurros als anys 60.
2: És el que comentàvem, que es va quedar 9 a la Lliga, em sembla.
1: Aquell Madrid és el que fa el rècord de 9 victòries en les 9 primeres jornades, que sol el Barça ho pot igualar.
2: Superar.
1: Ho pot igualar amb el Betis.
2: Igualar i superar. Contra el Madrid, precisament.
1: Sí. Clar, en el Clàssic pot superar-ho.
3: Clar, val a dir que la temporada 1923-1924 no existia encara la Lliga Espanyola.
1: Clar, clar.
3: Estem parlant de Campionat de Catalunya i Copa del Rei. I Copa Pirineus, com a molt. Vull dir, les competicions que jugaven aleshores, en els primers 30 anys d'història del club, abans que arrenqués la Lliga Espanyola, imagineu-vos si fa anys, de l'última vegada que el Barça va fer un 10 de 10. També en fa més o menys els mateixos, de fet en fa 100 clavats de l'última temporada que el Barça va marcar tants gols com ara en els primers 10 partits. El Barça de Flick en porta 43 amb 10 partits, que és la xifra més alta des dels 47 de la temporada 1926-1927, just ara fa 100 anys, però un segle, sense veure un Barça tan golejador com aquest.
1: És... Realment, deixa de sorprendre cada cop que passa un partit, no? De dir, sí, el Barça en tornarà a fer 3 o 4, però tu pares a pensar en aquestes dades i és espectacular.
3: Quan analitzes fredament i estàs fent de mitjana més de 4 gols per partit durant 10 partits. És que és molt complicat, això.
1: Sí, i ja no, com no sé què ho deia abans de la transmissió, que ja no cola. És que és l'Elx, és que és el Rayo, és que, no, vull dir, ja has tingut algun partit de cert nivell, algun estadi de cert nivell, també, no, per poder
4: no, fer i això. Que en el futbol actual això és l'Elx, és Rayo... Sí,
1: sí. Bueno, mira el Madrid, el Martínez Valero, per exemple.
4: És que tots els equips estan molt ben preparats físicament, tàcticament, és molt complicat guanyar a qualsevol equip. Sí. Òbviament, si et toca una Copa del Rei i una Primera Federació, doncs igual, o una Segona Federació, potser acabes marcant 7-8 gols, però a Primera Divisió o a Europa, al futbol actual, qualsevol rival és complicadíssim ja no de guanyar, de marcar gols.
2: I si el pas 4 és que ho estàs fent increïblement bé.
3: I a la Champions, i fora de casa, sí, amb un partit gos com se t'havia posat avui. Sí, sí.
5: El Getafe, abans de jugar contra Barça, era equip tercer menys golejat. Incluso Real Madrid i Atlètic, i incluso Barça tenien més gols encaixats que Getafe. És que és un equip molt ben estructurat defensivament.
1: I el Barça li va fer 3. Sí, sí.
3: Uh-huh. I més, en la fase en què no estàs tenint Rafinha, en una temporada en què començaves amb els dubtes de si et feia falta un nou, vull dir que tot això que ens produeixi en aquesta temporada trobo que té especialment mèrit. Vinculat a això, són ja 8 partits seguits marcant 3 gols o més. 8 partits seguits del Barça marcant 3 gols o més.
1: Des del Barça al Athletic Bilbao, no?
3: Correcte, que va ser un 2-0. Per trobar una ratxa més llarga de partits seguits marcant 3 gols o més, ens n'hem d'anar a la temporada 42-43. Aleshores van ser 9 partits seguits marcant 3 gols o més, a prop del rècord històric d'11 partits. Aviam si arriba al Barça.
1: El rècord històric són 11 partits seguits marcant 3 gols o més.
3: Sí.
1: Val.
3: Sí, sí, sí.
1: És difícil, ara, amb el calendari
3: que ve, però... I és de 1910. Vull dir que també ens n'anem al blanc i negre, no, el que hi havia abans del blanc i negre, pel que fa al Barça. Adeyemi, començant amb noms particulars, és el quart jugador de la història del Barça en marcant els seus 2 primers partits de Champions com a blaugrana. Ho va fer contra el Feyenoord i ho ha repetit avui contra el Galatasaray. I això abans que ell només ho havien fet Kubala l'any 59, Deco el 2004 i David Villa el 2010, marcant els 2 primers partits de Champions amb la samarreta
1: Messi,
3: del
1: no?
3: Barça. Messi no. Marcant els 2 primers partits de Champions amb la samarreta del Barça. És veritat que els jugadors que arriben sense estar consagrats, és a dir, un jugador que pugi del planter, de la pedrera, és més complicat que tingui un inici fulgurant a nivell golejador.
2: Que algú que fitxa el Barça que segurament està un punt més consagrat, clar, ja.
3: Correcte. O que ja parteix com a titular, o, no seria potser el cas de Adeyemi, però que comença jugant estonetes com si ho podria fer un jugador del planter. D'Adeyemi, i començant ja a virar cap a l'apartat potser més friqui o pels supersticiosos, l'última vegada que el dorsal 14 del Barça, dorsal 14, dorsal 1, 4, va marcar l'1-4... en un partit, el Barça va acabar guanyant la Champions.
1: Oh, aquesta m'agrada. Adeyemi porta el 14, que és l'1-4, i ha marcat l'1-4 avui, l'1-4 avui.
3: Doncs l'últim que ho havia fet va ser Santi Ezquerro, que portava el dorsal 14, va marcar l'1-4 contra el Betis el 24 de setembre del 2005, i el Barça va acabar guanyant la Champions a París, aquella temporada.
1: No ha de ser la mateixa competició. O sigui,
3: la temporada.
1: El dorsal 14 marqués l'1-4 d'un partit d'una temporada, el Barça és campió de Lliga.
3: Sí. I t'ho remato dient que Gordon, amb l'1-3, ha marcat el gol número 600 de la història del Barça en dimarts.
5: Altra vegada, dimarts?
1: En dimarts i 13 no.
3: En dimarts i 13 no, dimarts. En dimarts, caigui en el dia que caigui i en el mes que caigui. El màxim golejador de la història del Barça en dimarts, per si algú s'ho pregunta, és Messi. 80 gols va marcar en dimarts.
1: Que molta Champions en dimarts.
2: Fins i tot en dimarts, eh? Fins i tot lidera la classificació.
3: Els dimarts també s'hi posava.
4: Un dubte. Messi no és el màxim golejador qualsevol dia de la setmana?
3: Sí, però sempre està bé recordar-ho. I Messi
2: era curiositat, era curiositat.
3: Bona. Aquest títol també
2: la podem fer servir quan es jugui un partit en el màxim golejador en aquell dia que sigui.
4: És igual el dia que sigui.
2: Te la pots treure de la màniga
4: qualsevol dia. I jo crec que el més que sigui també és Messi.
3: El podi el completen Luis Suárez i Pedro Rodríguez amb 17 gols en dimarts.
1: És notícia, Pedro Rodríguez, aquesta última setmana. Perquè
2: I abans deia l'Oriol que no havia guanyat el Barça en dimarts 13, hi havia només un partit.
3: A la Champions no, només hi havia un partit contra el Bayern.
1: Avui és la segona vegada que juguem en dimarts 13.
3: A la Champions, sí.
1: Fora de casa, dimarts i 13, segona vegada a la història.
2: Ha trencat la ratxa. Ha trencat la ratxa.
1: I ja, la primera havia perdut.
3: Dos partits, una victòria. Bueno, no està malament.
1: És bona. Sí, sí. Perfecte. Va. Gràcies. Guardem la base de dades.
3: Fins ara.
1: Adéu, fins a la pròxima. No marxis molt lluny, que ara parlarem de la jornada d'avui.
3: Em quedo per aquí.
1: A veure què més ha passat avui, que hi ha hagut resultats sorprenents. 12:52. Vinga, l'última pausa i encarem ja la recta final de la tertúlia parlant d'algun marcador d'avui i, sobretot, de la mega jornada que tenim demà amb el partit del Madrid i amb el City PSG.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3.
1: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, El Vendrell i Cambrils.
2: Passo i ja està. I després hi ha la nova Nutriesport Protein Soft Bar, que té una textura soft, fins a 15 grams de proteïna i, sobretot, un gust brutal. El millor, que no porta edulcorants, ni aromes artificials, ni sucre afegit en la massa.
3: Hi ha híbrids? I després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH, per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
4: Ai, que ràpid passen les coses bones.
5: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
4: O els 10 dies Nissan.
5: Com?
4: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
9: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
10: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
12: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: I'm so used to being broke, but not no more.
15: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
16: 3 i la 1, atenció, perquè Auto Beltrán ha tornat, és el concessionari Mercedes-Benz de referència a Barcelona i torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz. A Sant Gervasi, a l'Avinguda Bonanova, i amb un nou gran espai també a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'alçada del que espereu de Mercedes-Benz. Auto Beltrán ha tornat per oferir-vos una experiència de 5 estrelles. Bé, abans de passar la jornada de demà i una mica repassar com ha anat avui, que a més han guanyat l'Atlético i el Villarreal avui. Vull dir que, de moment, 3 dels 5 equips de la Lliga Espanyola han aconseguit la victòria en aquesta jornada. Això que dèiem, què n'espereu d'aquesta primera setmana gran, d'aquests primers partits ja importants? Potser el Betis està en un esglaó per sota, però ha començat molt bé la Lliga. Bojan.
17: Bueno, tots ells també pensen el mateix. És a dir, l'avantatge, per exemple, del partit de Betis és que Betis juga demà contra el Porto i juguem dimecres contra Feyenoord. I allà n'hi ha també molta il·lusió amb la Champions i aquests equips inferiors, més petits, com Real Sociedad, com Betis, com Villarreal, no estan tan preparats de competir en totes dues competicions i tenir un bon rendiment cada partit. Jugadors, en aquest cas, se il·lusionen molt més amb Champions que amb la pròpia Lliga, no?
16: És que, a més, tens raó amb això que dius, juguen els dos partits a casa. O sigui, Porto i Feyenoord són a casa i venen de guanyar al camp de l'Illa. Claro. O sigui, que tenen 3 punts i podrien fer 9 punts.
17: Clar, exacte. Clar. I s'il·lusionen i llavors tenen carències en la Lliga. Barça clarament dominarà partit en el Betis, el camp de Betis. Dependrà de la efectivitat, tindrà un dia més de descans que els jugadors de Betis. Demà farà un gran descans.

0: Gast, els jugadors de Betis contra el Porto, perquè el Porto és molt bon equip, juga molt bon futbol, i també pensaran, i de cara de Fenor, no pensaran tant de Barça com en aquesto, perquè els jugadors, el que les dona als jugadors de Betis, als jugadors de Real Sociedad, als jugadors de Villarreal, és la Champions. Als jugadors de Barça és igual, entren cada partit a tope. Per tant...
1: I és cert que la Lliga han començat tan bé,
0: exacte,
1: que tenen 19 punts, que es poden permetre el luxe de perdre amb el Barça i seguiran en les places Champions, no?
0: A més, Barça té banqueta. Ara sí que té banqueta a l'eix, això és molt important. Després, PSG té un gran desgast demà contra en camp de City, que jo no crec que guanyaran, i a més, PSG no és PSG de l'any passat, tant en la Lliga com en la Champions. I jo estic d'acord. Jo, de tots aquests partits, vull guanyar PSG. A Madrid, per mi, fan ridícul en tots els aspectes. Mourinho fa ridícul en tots els aspectes, però ojo, de cara de vestuari. Vestuari de Madrid necessita un entrenador que se sap comportar, un entrenador senyor, i en aquest cas Mourinho està, però galopment està perdent punts dins de cara,
1: sí?
0: Dels jugadors.
1: Sí? Tu creus, eh?
0: Jo estic segur. Jugadors no les agrada això. A més, el tipus de jugador ademés que té ara... se necessita un tipus Ancelotti, un entrenador senyor, un entrenador que no corre, que tots els dies parla contra àrbits, que no apareix a la roda de premsa. I jo penso que Barça, derbi és Denver, però...
1: Clàssic és clàssic, vols
0: clàssic dir? Clàssic és clàssic, sí. I en aquest cas no estic d'acord que el Cediu pot passar de tot. No. La pregunta és si Barça guanyarà 2-0, 3-0, 4-0... No, estic pensant això.
1: No, molta gent ho pensa, però sí. Calma, perquè és que aquests partits, quan penses que golejaràs, no sé per què, expulsió, ta-ta-ta, i vinga, t'acaben fotent l'aigua a casa, no?
2: I quan ve el Madrid alegre, com va venir el de Mourinho, recordes quina era la portada del Marca? El 11 de l'alegria. Era aquell dia que sortís alegre al Madrid.
1: Va ser el del 5-0?
2: I se'n va endur 5.
3: I l'abans del 2-6 també era algo del Canguel o algo així també.
2: Els patapam.
3: I 2-6. No, home, jo crec que l'oportunitat és històrica per rematar-los. Perquè és que es pot acabar la Lliga el 25 d'octubre. Potser està l'Atlético lluitant amb tu per la Lliga, però de cara al Madrid es pot acabar la Lliga el 25 d'octubre. A més, porten 2 anys en blanc... Ha vingut Mourinho, la impressora, Negreira, el fax, i és el moment de rematar-los i acabar amb aquesta farsa, com diu el Bojan, fan el ridícul setmana rere setmana i és el moment de rematar-los. I a diferència, pel Betis, són més importants els punts a la Champions i potser una bona imatge contra el Barça, i el Barça és al revés. Són importantíssims els punts contra el Betis i el Madrid i una bona imatge contra el PSG, perquè aquests punts ara contra el PSG no són gens determinants. I el PSG, des d'aquesta Luis Enrique, ha començat a competir sempre el mes de febrer.
1: Sí.
3: Fins al mes de febrer va tirant, va fent. És a dir, no esperem tampoc un PSG tan fort, perquè aquest any, com els altres, ha començat molt fluix i s'activa a partir del febrer-març.
2: I que això, deixar la Lliga tan ben encaminada i que implosioni el Madrid, té una derivada també a la Champions, que és que si tu tens la Lliga ben encaminada, per dir-ho així, perquè deixaries a molta distància el Real Madrid i allà comença a despenjar-se... tu després en el tram decisiu de la Champions, perquè ja hem vist el PSG com ha acabat alguna d'aquestes primeres fases de la Champions, que ha anat amb el ganxo pràcticament i després ha estat campió les dues temporades. Si tu tens la Lliga ben encaminada i a l'hora de la veritat tu et pots centrar de veritat en la Champions, això també és un factor important, que no n'ha ajustat i en tots els fronts, com acostuma a passar a vegades, que si tu ara els despenges i ells ja d'alguna manera no poden reenganxar-se a la Lliga i tu arribes al tram decisiu de la Champions amb la Lliga ja ben assegurada, això també és un factor molt important.
1: Sí. Ara estava veient, és curiós, eh? El PSG té pràcticament la mateixa lligueta que el Barça. O sigui, el PSG ha de jugar amb el Galatasaray, ha de jugar amb el Como, igual que el Barça, ha de jugar amb l'Aston Villa, igual que el Barça, ha de jugar amb el City demà, igual que el Barça, que ha de jugar amb el City. I ha de jugar Barça-PSG, vull dir, hi ha 5 partits dels 8 de la lligueta, hi ha 5 partits que repeteixen Barça i PSG. Veurem, no?, qui acaba millor classificat, perquè es podrà comparar en aquest cas, no? No són rivals tan diferents.
0: Aquí és l'avantatge de PSG, com és molt superior a la Lliga. Sí que aquest any Mónaco està a dalt i sembla amb Felipe Luis que estan competint bé, però és molt superior. És a dir, també té dos jugadors per posició, juga qui juga bé. Sí que si juga Quaracelia, Dembélé és diferent. Però ja dissabte juguen contra Estrasburg, que Estrasburg no està bé aquest any. Ells, Luis Enrique, té aquesta avantatge, sempre pot dosificar jugadors, sí, sentar jugadors que no juguen ningú minut, i perquè dimecres espera un partit contra Barça. I Barça, a canvi, ha de competir en camp de Betis.
1: Dimarts torna a jugar al Barça. Sí, sí. No, l'any passat ho va fer-ho, crec que Dembélé va jugar el 50% dels minuts de la Lliga Francesa i va ser campió només jugant la meitat dels minuts.
3: En canvi, el Barça, històricament, quan ha guanyat la Champions, també ha guanyat la Lliga. Sí. No sap el Barça. Això que sap fer el Madrid, de deixar la Lliga, deixar-se caure, acabar cinquè, però hi vaig a apostar a la Champions, el Barça no ho sap fer.
2: O triplet, o triplet.
3: Ha d'estar molt bé el Barça, i està molt bé que guanyes la Lliga sobrat o la guanyes bé, i llavors pots competir a Europa, però si no, no li surt bé el Barça.
1: Bé, de moment, amb aquests 10 partits oficials, anem pel bon camí.
2: Però per això la gent s'il·lusiona pel que diu l'Edu, perquè el Barça necessita grans anys per guanyar-ho tot, i llavors arrasa, i la gent té la sensació que aquest any... No sap el que passarà, però...
1: S'està coent...
2: Els fitxatges, l'inici, el rendiment, els gols... Tot et porta a pensar que pot ser un gran any.
1: Ara anem al Roma-Madrid de demà i al City-PSG. Però abans, ràpidament, Jové, de l'Atlético i del Villarreal. Què, alguna cosa d'avui, de les victòries?
4: Doncs, mira, el Xolo content per la victòria de l'Atlético de Madrid, la primera d'aquesta temporada de la Champions. Victòria que han encarrilat de seguida, amb gol al primer minut de Barrios. He de dir que marcat Andorra, després del minut de silenci que hi ha hagut per la mare de Coque, al Xolo li ha fet saltar alguna llàgrima, dia d'emocions al Metropolitano, positives fins i tot per Julián Álvarez, que contràriament al que passava no fa gaire, s'han dut aplaudiments de la seva afició quan ha estat substituït. I d'aquesta última qüestió, doncs, n'ha parlat Simeone després del partit, alegrant-se'n que sigui així i que Julián s'hagi d'alguna manera restituït davant la seva afició.
5: La afición va relacionada siempre a lo que los futbolistas dan y la gente quiere ver lo mejor de cada uno y Julián lo está dando. Ya el partido con el Alavés hizo un buen partido en el segundo tiempo, hoy tuvo la posibilidad de marcar, está más cerca de ser el futbolista que todos los hinchas del Atlético de Madrid quieren ver y lo necesitamos.
1: Això del futbol és la hòstia, acabarà ovacionat el temps. Acabarà ovacionat, ningú se'n recordarà i ja està.
2: I espera't que fins que torni el Barça a trucar a la seva porta i tornem a començar.
1: No sé si tornarà el Barça, no veient com va tot.
4: Avui no ha marcat, però és el que diu el Xolo, que va recuperant sensacions Julián Álvarez. El gol que ha sentenciat la victòria de l'Atlètic de Madrid l'ha fet Lookman a 10 minuts pel final. A Villarreal, contents també perquè han guanyat i a més han remuntat contra el Nàpols, que s'havia avançat al minut 8 amb un gol de Rahmani, però abans del descans ja guanyava l'equip d'Íñigo Pérez, que ha acabat fent el tercer a la recta final i evidentment ho celebrava perquè la temporada passada pel Villarreal va ser com a mínim tortuosa a la Lliga de Campions.
6: Bueno, ahora viene un periodo de tiempo corto de disfrute y mañana ya estamos con el partido del fin de semana con el Elche. Después lo que tenga que venir en Champions veremos. Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar.
1: Avui llegia que la ratxa eren 12 partits a la Champions seguits sense guanyar del Villarreal. 12. Els 8 de la lligueta de la temporada passada, més la primera jornada d'aquest any, 9, i encara se n'havien de sumar els 3 últims de fa uns quants anys que tampoc guanyaven. Vull dir que la ratxa i els fantasmes eren grans.
4: Sí, sí, era gairebé una condemna jugar a la Champions, un malson que, mira, avui s'han pogut d'alguna manera espolsar del damunt. Per cert, Íñigo Pérez, que també ha tingut paraules pel seu porter, Peter Gulaxi, que avui ha estat baixa després que la passada matinada entressin a casa seva amb ell i la seva família dins.
1: Molt bèsties,
4: evidentment, avui no era el partit el porter hongarès del Villarreal.
1: Pròxima jornada, Anfield, Liverpool-Villarreal. Pròxima jornada, PSG a l'estadi de la Ceràmica. Vull dir que el calendari del Villarreal ara, Liverpool-Villarreal, dimarts vinent també, el mateix dia que el PSG-Barça, i Villarreal-PSG, és la jornada del 3 de novembre. Déu-n'hi-do, també ho té complicat el Villarreal. I, gràcies, Jové.
4: Fins ara.
1: Vinga, fins ara. I anem a demà. Vinga, per rematar la tertúlia. Avui esperàvem amb expectació la roda de premsa de Mourinho, perquè avui sí, ha aparegut a la sala de premsa de l'Estadi Olímpic de Roma. I ha parlat, després de l'espantada que va fer contra el Villarreal.
2: Sí, i malgrat en un principi el tècnic portuguès ha dit que no volia comentar res d'aquest partit del Bernabéu, Mourinho ho ha acabat fent. D'entrada amb aquesta referència, per dir-ho així, inquietant.
7: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, Cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
1: Para quien sabe.
2: Veurem què és el que comenta. Ni que fos per curiositat, Aleix, a la redacció hem recuperat el partit, el Madrid-Villarreal, i en aquell primer minut tot el que hi ha és un fora de joc al mig del camp assenyalat a Mbappé. Curiosament, la realització enfoca Mourinho, però és una decisió que el tècnic no protesta. Com a mínim en directe, avui l'ha fet servir, entenc, com a mostra d'un arbitratge contrari al Real Madrid, però ja et dic, tot el que hi ha és una acció, un fora de joc al mig del camp de Kylian Mbappé, que passa pràcticament desapercebut perquè ningú es queixa.
1: L'acció és la defensa del Villarreal molt avançada, pràcticament a la línia del mig del camp, i Mbappé, que estava en fora de joc,
2: Guller intenta fer una passada.
1: Clar, corre cap a buscar una passada de Guller, però se suposa que Mbappé està fora de joc.
2: Ho ha fet massa tard.
1: Però Mourinho diu que no hi havia fora de joc. Entenc jo que el que vol dir és que l'assistent va aixecar el banderó, però que en aquell primer minut ja l'arbitratge ja anava en compte perquè senyala un fora de joc que no era.
2: Allà va començar,
1: en una acció que no era
2: allà va començar
1: perillosa.
2: Tot i la resta va ser en la mateixa línia. Entenc que és el missatge que volia enviar avui. Haurem d'esperar la prèvia, com deien, al partit de dissabte, a veure què és el que comenta sobre aquest partit i aquest minut que avui ens ha fet veure Mourinho. Abans de tallar les preguntes sobre aquesta qüestió, sobre el duel amb el Villarreal, encara n'ha contestat un altre sobre si està més tranquil amb els arbitratges europeus que no pas amb els de la Lliga.
7: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
2: Crec que aquesta és una queixa que ja venia també del derbi amb l'Atlético de Madrid, on es va conèixer el nom de l'àrbitre i no 24 hores abans, sinó que ja havia transcendit i que a ell li va semblar que això era també molt sospitós. Li qüestionaven si els jugadors estan més cohibits a la Lliga a l'hora de fer faltes que no pas a la Champions, i el portuguès li ha dit al periodista que ell ja sabia la resposta i que volia fer-li dir a ell i que no ho acabaria fent. Més enllà d'això, ha deixat clar que té un sentiment molt fort cap a la Roma, diu que si és capaç d'abstreure's de tota la implicació emocional, que no serà fàcil, serà un partit normal, i diu que potser abans i després del partit els aficionats li toquen el cor, però que durant el partit l'amor s'oblida. Això és el que ha dit Mourinho, i abans d'acabar hi ha hagut un moment anecdòtic, ha estat la darrera pregunta de la roda de premsa, un periodista polonès li ha dit que ell tenia la sensació que la seva lluna de mel, la de Mourinho amb el Real Madrid, s'havia acabat, la honeymoon, que ara escoltarem, i si ell, el tècnic portuguès Mourinho, tenia la mateixa sensació.
8: I have an impression that this honeymoon in Real Madrid is just over. What is your point of view?
7: Honeymoon of what? No, that's not the honeymoon.
8: Okay, what is your impression? What is your point of view?
7: Which point of view? In relation to what?
1: Diu, no? De què? De què m'estàs preguntant? Quin punt de vista de què?
8: My question may be much... A little bit better.
7: A little bit simple.
8: Yes, a little bit simple.
1: Diu, pregunta més simple, no?
8: How do you feel before the game?
7: As always.
1: Au. Com et sents abans del partit, diu, com
2: ja
1: sempre?
2: Ja estàs donant voltes, dir, què vols dir, la lluna de mel?
1: Ho entès perfectament. Sí, la teva lluna de mel, el teu amor pel Madrid, sí, el retorn al Madrid,
2: la bona relació,
1: si s'està pagant aquesta lluna
2: no
1: de mel.
2: No tenia ganes de respondre això.
1: Li
2: ha fet girar la pregunta, que al final ha dit, mira, com estàs abans del partit? I ha dit, doncs, com sempre. I aquí, així ha acabat aquesta roda de premsa, l'ha fet suar una mica amb aquest periodista polonès.
1: Però que volies dir alguna cosa? No,
3: estava rient de Mourinho.
0: Jo volia dir una cosa.
1: Sí.
0: És a dir, per culés, l'EM ha de ser Mourinho, quédate.
1: Sí?
0: Perquè, clar, és que n'hi ha de conya. Aquest comportament, aquests comentaris, com ho juga equip, que no juga
1: res. No li està traient suc de res. Ni a Bernardo Silva, ni a Guller... No? Està tornant a fer el mateix que l'any passat.
0: Tu veus Dumfries amb la selecció holandesa, és un extrem que aporta, que va, que decideix, i la veus a Madrid, no sap què
1: fer. Mira, a l'altra banda, Marco Corella, amb la selecció espanyola és un, i amb el Madrid és un altre.
0: No, no.
1: És així.
0: I canvia rols contínuament amb jugadors. Ara jugues aquí, ara jugues allà. Bellingham, amb l'Anglaterra, està soberbi.
1: Sí.
0: I a Madrid, cohibit, no sap per on anar, com anar.
1: Sembla el mateix Madrid que l'any passat d'Arbeloa. Sí. El mateix Madrid, sí, sí.
0: O pitjor.
1: Sí, sí. O pitjor, a vegades, sí.
2: Al marge del tècnic, avui també ha parlat, l'acompanyava a Aurelien Tchouaméni. Li han preguntat si té la sensació que l'equip, que el Madrid, necessita un jugador més creatiu al mig del camp. Compte amb la resposta.
9: La verdad es que yo tengo mi opinión sobre eso. Lo resto es vuestro trabajo de hablar de lo que necesitamos o no. Puedes preguntar esa pregunta al entrenador o al presidente o no sé, pero soy un jugador. Tengo mi opinión, pero no voy a hablar de eso hoy.
2: Doncs no ha volgut respondre a aquesta pregunta, la sensació que no li havia fet massa gràcia. Abans de viatjar, el Madrid ha entrenat a Valdebebas amb Mendy i Militao treballant amb el grup, tot i que han quedat fora de la llista, juntament amb Rodrigo i Asensio, que continuen de baixa. A la Roma, Gasperini no podrà comptar amb el porter, Miles Vilar i Cristante, ha dit el tècnic italià, que aquest Madrid encara té marge de millora i que segurament ho farà en els propers partits, que creixerà, vaja.
1: El demà al Madrid és a les 9, també, Roma-Real Madrid a les 9, i durant el matí migdia hem de saber la possible sanció a Vinícius per la vermella. S'ha de pronunciar el comitè de competició de la Federació Espanyola. En principi li han de caure dos partits i es perdria el Clàssic. Després el Madrid alegarà i no hauria de servir de res. Però demà podem tenir notícia al migdia abans del partit del Madrid al camp de la Roma. No ho tindrà fàcil, no, Bojan? Al camp de la Roma?
0: Me la temo... Mira, Vinícius després de partit fa un tuit i pues, demano perdó a aficionats, als companys. Jo penso que això algú l'ha dit, oye, te cobran dos o tres partits, no jugaràs al Clàssic, fes algo, fem això, segur que l'han dit el que ha de fer, per intentar de suavitzar una mica. Jo me la temo que li donaran un, malgrat que se mereix almenys dos, perquè sancionó i nova llei. És aquesta.
1: Home, seria un escàndol. Si li fan un partit seria un escàndol.
0: Seria un escàndol, però cap possibilitat.
1: I demà, què? Creus que té opcions a Madrid de guanyar? O...
0: Jo no li dono opcions. No li dono. Madrid a casa, jo he vist partit contra Inter. Inter tenia possessió, ha generat moltes ocasions. Madrid ha aprofitat el que tenia. Roma juga bon futbol. I Roma és ràcana amb el Gasperini. Gasperini juga amb tres darrere, amb dos carrilers, se tanca bé a mig camp, precisament amb Cristante. Surt a contraataque, és a dir, s'enfrontaran dos tipus de futbol més o menys iguals, però Roma és més sòlida.
1: Una ensopegada demà del Madrid és el més benzina abans del Clàssic,
3: sí, sí. Bueno, i si guanyen també va bé perquè es confien i llavors arriben crescuts. I jo crec que passi el que passi, el que veus que el Barça ho mirarà tranquil·lament, havent guanyat, i veient que si perden vindran més nerviosos, i si guanyen, aquell punt de xuleria, ara ganaran el Camp Nou, vinga, allò que fan ells. I llavors... veurem. Jo crec que la baixa... Si no hi és Vinícius, crec que és bo pels dos equips.
1: Pel Barça i pel Madrid?
3: Pels dos. Perquè el Madrid, ara mateix, Vinícius no està bé.
1: No, i jugaria
3: no està bé.
1: Amb un jugador amb més bona forma, sí.
3: I potser l'ha de posar perquè és Vinícius, aquelles coses que no saps si fa l'alineació l'entrenador, el president, aquelles coses que tenen ells. I jo crec que si no el tenen, és un problema menys. Perquè ara mateix Vinícius pel Madrid és un problema. I pel Barça, pel factor ambiental, per la burla, per no sé què, et distregui, també és millor, pensant en tot el que genera Vinícius, que no hi sigui. Llavors, Vinícius fora l'equació, millor per tots, i per tant, pel Barça, pel Madrid i pel partit en general.
1: M'agrada aquest punt de vista. Demà, què mirareu, el Roma-Madrid o el City-PSG? És que és un gran cartell, aquest City-PSG. Sí, sí. A més, el City està jugant prou bé amb Maresca, i el PSG és el vigent campió, sempre hi ha espectacle amb Luis Enrique. Vull dir que demà... Jo triaré el City-PSG.
3: Tu vols veure futbol?
1: Sí, jo vull veure futbol. Però de cua d'ull... Aquí, de cua d'ull tindré el Roma-Madrid aquí a la redacció.
2: Cap allà, canviarem de televisió. Avui, com deia, rodes de premsa de Maresca i Luis Enrique, començant pel tècnic local, té molt clar el partit que han de fer demà si volen sumar els 3 punts contra l'actual campió d'Europa.
10: El missatge per demà a la nit és bastant senzill. Hem de fer un partit perfecte, perquè són el millor equip d'Europa ara mateix. Han guanyat les dues últimes Champions i això ja ho diu tot. Com dic, hem de fer un partit impecable i mostrar la nostra millor versió. Crec que podem fer-ho i aconseguir la victòria.
2: Per tant, tot passa per fer un partit perfecte. Un Maresca feliç de saber que demà Pep Guardiola pot presenciar el partit des de la graderia de l'Etihad.
10: Vaig parlar amb el Pep fa uns dies després del partit contra el United. Des de llavors no ho havíem fet. Si finalment ve el partit, serà agradable, especialment per ell, perquè el City va ser casa seva durant 10 anys i, de fet, encara ho és per tot el que va fer aquí. Crec que és una gran notícia per tots.
1: Clar, li va donar suport al City, a l'Etihad, perquè és el primer partit del City després de la sanció o el càstig de la Premier League.
2: Que mereix que va estar al cos cos tècnic del
1: sí.
2: City, en Pep Guardiola, o sigui, que ha format part del cos tècnic de Pep Guardiola al City. Maresca, que tindrà tota la plantilla a la seva disposició, també Luis Enrique, per tant, excel·lents notícies pels espectadors, tota la plantilla del City, tota la plantilla del PSG disponible. Diu el tècnic del PSG que el partit de demà serà un test interessant per saber en quin punt es troben.
11: L'equip de l'Epot A avec le Barcelona.
4: És l'equip del Bombo A que ens ha tocat juntament amb el Barça. És estimulant perquè ens permetrà saber quin és el nostre nivell, demostrar que som capaços de superar totes les dificultats i que podem jugar igual a casa i a fora. Això és el que volem demostrar demà.
11: A continuar, set sessió.
2: I sobre la possible sanció al City per infringir el fair play econòmic de la Lliga, l'Asturià ha mostrat tot el seu suport al conjunt citizen.
11: Espero que tu fini bien por le Man City.
4: Espero que tot acabi bé pel City. El que han fet aquests anys sobre el terreny de joc ha estat increïble i per mi són mereixedors de tot el que han aconseguit. Però finalment seran els jutges els qui prenguin la decisió definitiva.
11: Gràcies de jutge.
2: El partit a les 9 de la nit, xirarà l'alemany Sven Jablonski, l'únic precedent entre tots dos tècnics, la final del Mundial de Clubs l'estiu del 2025, amb Maresca dirigint llavors el Chelsea contra el PSG, victòria per 3-0 de Maresca en aquella final.
1: Sí, amb un gran Col Palmer, sí. Recordo, és veritat, sí, sí, molt bé. El City és favorit, demà? Sí, no? Jugant a casa, més?
0: Maresca l'ha portat equilibri. L'últim any City estava molt desequilibrat, va perdre un jugador, va portar altre. L'equip no jugava bé, estareu d'acord, no?
1: Sí.
0: Maresca ha agafat... Maresca és diferent que Guardiola. Guardiola desgasta molt el futbolista, li treu màxim, li treu suc, juga bon futbol, però a canvi desgasta molt el futbolista. Maresca és totalment diferent. I veiem un City que és més tard d'arribar a la porteria, però elabora més. I amb el fitxatge d'Enzo Fernández, ha marxat Rodri, però ha entrat Enzo i Elliot, dos jugadors que s'han gastat 300 milions d'euros.
1: Sí, més de 100 milions
0: cada un. Té un mig camp ara més equilibrat. I juga amb bon futbol, eh?
1: Demà, 6:45, Feyenoord-Como. El Como de Cesc, que va arrencar amb victòria, i si guanya el camp del Feyenoord també es posarà amb 6-6. I també, en el torn de tarda, l'ASC austríac, l'equip de Linz, contra el Liverpool. Són bons partits, eh? Feyenoord-Como i l'ASC-Liverpool. I a les 9 de la nit són els que viurem en directe a RAC1, amb el Molló, Manchester City-Paris Saint-Germain, Roma-Madrid, Aston Villa-Fenerbahçe, el Betis-Porto, el Bodo Glimm-Borussia Dortmund, l'Slovan de Bratislava de Torella ja contra l'Stuttgart. Aquí poden sumar, mira què et dic.
2: Ja.
1: I Shakhtar Donetsk, l'equip d'Arda Turan, contra l'AEK d'Atenes. Sí. Vull dir que són bons partits.
2: L'amic de David Brock.
1: L'amic de David Brock, sí senyor. Tot això ho viurem demà, en aquesta jornada de Champions. I a vosaltres, Bojan Kirkić i Edu Polo, us espero dimarts vinent aquí, després del PSG-Barça. Per tant, d'aquí 7 dies us espero.
3: Aquí estarem.
1: A veure què fem el Barça. Una abraçada, gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu, adéu, gràcies, a veres.
2: I felicitats pel semàntic, eh?
1: Sí. Lamine Saint-Millien. Avui Lamine ha estat el millor a Turquia.
2: Bona nit.

0: 8 minuts i dos quarts de dues de la matinada, moment en què tancarem el Tu diràs, com sempre aquest Tu diràs especial de Champions, després de la victòria del Barça 1-4 al camp del Galatasaray. Ara farem un repàs a l'actualitat informativa, com sempre, amb els companys dels serveis informatius de RAC1, però abans, a banda de la Champions, que avui s'ha menjat pràcticament tot pel que fa a l'actualitat esportiva, també hem tingut Eurolliga de bàsquet masculina, i ha estat una nit rodona pel Barça, perquè el seu equip de bàsquet també ha guanyat avui a Europa. Ho ha fet el Maccabi de Tel Aviv, però li ha costat, Dani? Hola, bona nit,
1: Hola, Aleix Parissé, molt bona nit.
0: Aguilar, ben tornat del Palau Blaugrana.
1: Moltes gràcies.
0: On has viscut aquest duel apassionant que s'ha acabat decidint al final per 3 punts de diferència gràcies a un triple providencial de Justin Robinson.
1: Sí, de fet, s'està erigint ja com un dels grans líders del perímetre blaugrana. Ha estat un partit gos, físic, a estones poc vistós. Tots dos equips han arrencat bé, però s'han estancat en l'anotació, cap gran distància, perquè quan es tirava un, l'altre tornava a atrapar. Primer Panter al Barça, després Umoja Gibson, per cert, grans minuts, 13 punts, i finalment amb aquest triple de Justin Robinson. De fet, el protagonista de la jornada explicava l'acció a RAC1.
2: Els meus companys han tingut molta confiança en mi per llançar l'últim triple i gràcies a Déu he entrat. He tingut aquest sentiment, que per això també vaig venir, pels grans llançaments. No sempre van a dins, però tenir aquesta confiança és una gran sensació, fins i tot d'en Kevin Panter, deixar-me llançar-lo.
1: Li hem preguntat, de fet, a Sekulic, per qui era la jugada. Era per ell, no per Panter. Com saps bé, la temporada passada pràcticament totes aquestes se la jugava KP.
0: Sí.
1: Avui ha estat Robinson i l'ha notat. 3-2 al Barça en aquests 5 primers partits, és 6è, en un inici de jornada a l'eix en què hem tingut de tot. Fenerbahçe 90, Žalgiris 80, 99, perdó, Žalgiris 80, per cert.
0: De 19 ha guanyat el Fenerbahçe Žalgiris.
1: I Jasikevičius, content d'acabar d'hora la roda de premsa, ha marxat dient, perfecte, me'n vaig a veure el Barça.
0: De futbol, que bo.
1: Suposem que de futbol, sí. Ha guanyat el Panathinaikos 55-72 en el retorn d'Obradovic a Belgrat contra el Partizan, rebut com un déu, una ovació espectacular. És l'únic invicte, per què? Perquè l'altre invicte era el València. El València ha jugat un partit contra l'Olympiacos en el retorn de Jean Montreal Roig Arena espaterrant. Descans, 59-34, més 25 per al València.
0: Guanyem el València, el vigent campió.
1: Remonta Olympiacos. Se situa més 2 a l'última jugada. I TJ Shorts, jugador del València, porta el partit a la pròrroga. I a la pròrroga, palma el València, de 5. Per tant, ha estat una autèntica bogeria de partit, 97-102. Ha guanyat el Madrid a Milà, 89-98, 2 victòries, 3 derrotes. Ha perdut el Baskonia contra el Dubai. Coel Baskonia, 1 victòria, 4 derrotes.
0: Per tant, l'Olympiacos ha estat avui al Roig Arena i ha guanyat a la pròrroga, i divendres vindrà al Palau Blaugrana, no?
1: Sí,
0: per tant, continua el conjunt grec en territori espanyol per aquesta doble jornada d'Eurolliga. Divendres tenim un Barça-Olympiacos al Palau, un partidàs.
1: Ben xulo.
0: De la resta dels equips catalans de bàsquet a Europa, que avui hi havia uns quants que jugaven, una de freda i una de calenta, oi?
1: Ha caigut el Kitzanàs a l'Eurocup davant el Basaksehir Turk, que és un dels equips, vaja, destinats a guanyar la competició. 32-20 al primer quart. S'ha arribat a posar 3 al Manresa. Ha fet una molt bona reacció, quan jo crec que pocs ho esperaven, però molt bona reacció dels manresans. Al final, 188 acaba guanyant, 6è de grup al Manresa. En canvi, a la FIBA Eurocup, avui, per fi, partit prou tranquil per al Fiat Girona davant l'Ostende belga, 76-91, grans primer i tercer quarts, 22 punts McClung, que segueix creixent, és líder del grup B d'aquesta FIBA Europe Cup, 2 victòries en 2 partits. I per demà, 2 cites, es posa el dia a l'ACB, recordaràs que el patac d'aigua que va caure fa un parell de setmanes va fer, per dir-li suaument, patac d'aigua, va fer ajornar uns quants partits, un d'ells el de la Penya, que de fet era el partit de commemoració de la Supercopa. Allò, aixecar aquelles banderes gegants al sostre de l'Olímpic. Demà juga contra l'Andorra a les 8 del vespre, es posa el dia a l'ACB. Demà també arrenca l'Eurocup femenina, en aquest cas l'Espart Girona juga contra l'Ostrava a 8:45.
0: A Fontejau també.
1: A Fontejau.
0: Per tant, demà a Badalona i a Fontejau tenim bàsquet masculí i femení. Gràcies, Dani.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu, ens actualitzem. Amb el Pol Prats, dels serveis informatius de RAC1. Hola, Pol.
3: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Més enllà dels esports, què més expliquem?
3: Doncs que d'aquí a poques hores els pagesos d'arreu del país tornaran a treure els tractors i col·lapsaran l'àrea metropolitana de Barcelona per denunciar la precarització del sector primari. Aquesta matinada ja es començaran a organitzar i cap a les 8 del matí està previst que surtin una vintena de marxes lentes en direcció a la capital. Sortiran, per exemple, des de Reus, des de Lleida, Vic o també Santa Llogaia d'Àlgama, a l'Alt Empordà. Tenen previst arribar a Barcelona cap a 4 quarts de 12 aparcaran els tractors a la Via Laietana i al punt del migdia començaran una protesta pel centre de la ciutat. Començaran a la delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca, passaran per la Conselleria d'Agricultura, a la Gran Via, i acabaran davant de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume. Demanen, per exemple, més ajuts al sector per l'augment de preu dels carburants o dels fertilitzants. Unes tracturades que coincidiran amb una nova vaga de conductors dels busos de TMB. Els serveis mínims seran del 40% en hores punta i del 20% en hores vall, un motiu més que pot complicar aquesta mobilitat aquest dimecres a Barcelona. Per acabar-ho de redonir tot plegat, s'hi afegeix el desgavell a la xarxa d'alta velocitat. Renfe, Ouigo i Irió han modificat per aquest dimecres els trens entre Barcelona i Madrid per l'incendi dilluns d'un AVE a l'Aragó. L'oferta serà similar a la d'aquest dimarts, però es preveuen retards perquè el tren continua al mateix lloc on es va incendiar, a l'Aragó, i no hi ha data encara per retirar-lo. I ja que hi som, aquest dimarts a la tarda ha mort un altre motorista en un accident de trànsit, aquest cop a la C32 al Vendrell. És el quart motorista mort en només 4 dies. Amb aquesta ja són 100 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit i 40, per tant el 40%, anaven dalt d'una moto. I el Vaticà ha confirmat aquest dimarts a la nit que el Papa Lleu XIV s'ha operat amb èxit d'un càncer de pulmó. Diumenge el pontífex va anunciar que li havien detectat un nòdul, però no sabíem si era benigna o maligna, i ara la Santa Seu confirma que tenia un adenocarcinoma i que li han extirpat amb èxit el lòbul inferior del pulmó dret. I un últim apunt abans del temps, perquè en música, Alegria, d'Antònia Font, és el millor disc en català del segle XXI, això segons el rànquing que ha fet la revista Am de Rock, aquest àlbum del 2002 que encapçala la llista dels millors 400 àlbums del segle. El top 10 també inclou 10 milles per anar a veure, una bona armadura dels Manel, també Agost, dels Pets, i àlbums de Maria Arnal i Marcel Vegès, Roger Mas, Zo, Adrià Puntí, Miguel Gil i Mishima. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres semblant al dimarts, però l'ambient serà un punt més càlid. Les temperatures més altes a la Vall de l'Ebre, on es podrien arribar als 30 graus.
0: Molt bé, doncs bona tria musical, t'he de dir.
3: Doncs sí, l'han fet de la 50 periodistes de Catalunya, País Valencià i Balears.
0: Molt bé. Gràcies, Pol, que tingueu bona nit.
3: Igualment, bona nit.
0: Vinga, una abraçada, gràcies. Abans de tancar, que són 2:15, ara fem l'últim minut del Tu diràs com sempre, però entra el Gerard Ballera a l'estudi perquè has trobat declaracions interessants de Lamine Yamal després d'aquest Galatasaray Barça. Hem sentit alguna resposta així tímida a Movistar,
4: sí,
0: però en mitjans internacionals que ha dit alguna cosa interessant.
4: A veure, la CBS, en el programa que fan Mika Richard, Jamie Carragher i Titi,
0: sí,
4: Henry,
0: bon
4: ha estat un dels convidats, i li ha preguntat Henry sobre la quasi rabona, així ho ha definit ella, a Movistar. I li ha dit una mica per què ho ha fet, no? I ell dona una mica l'explicació, ara ho veureu, i també li pregunta Henry per les fintes que fa per desmarcar-se, perquè és veritat, jo no m'havia fixat que ell, per rebre la pilota, abans d'encarar el defensor, li fa una finta amb el cos i guanya 2 metres, ja el defensor ja no sap on està i rep més fàcil Lamine Yamal. Això és el que ha dit Lamine.
5: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio, tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
4: En aquest cas, el defensa no ha anat a terra, no ha picat, i a més la finta la podia haver fet en una centrada normal, però ha decidit fer la finta de rabona.
0: Vull dir que
4: està molt bé l'explicació, però al final la podia haver fet igualment sense que fos de rabona la finta, ha decidit fer-la de rabona. I jo crec que 2:15, a veure, no sé si estem anant una mica massa enllà, però aquest és el tall.
6: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
5: Siempre, somos el Barça. Ey. Para mí el mejor equipo del mundo.
0: Henry, en aquest programa que es fa en anglès, aprofitant que parla molt bé l'espanyol, no? I li ha fet aquesta pregunta si pensa que el triplet és possible, i ha dit somos el Barça, com
4: però sempre. No havia aparegut el triplet fins a que Henry l'ha tret, eh?
0: Molt d'hora.
4: És molt d'hora, és molt d'hora. Però l'ha tret Henry allà sobre la taula. Ningú parlava de triplet encara.
0: Si no,
4: massa d'hora.
0: No ha començat ni la Copa. Mira, el Barça entra en la Copa el 16 de desembre.
4: Massa d'hora.
0: Doncs això, a partir de desembre o del gener, a veure com debuta la Copa, ja parlarem de triplets. Gràcies, Ballera.
4: A vosaltres.
0: Adéu. Winamax, el
7: més important és guanyar.
0: Haig quedat l'últim minut. Jove, què més?
4: Doncs mira, que ara mateix tenim esport en directe als Estats Units. Està jugant la selecció espanyola femenina de futbol, una amistosa a Pennsilvània contra la selecció nord-americana, empatant a 0 al minut 25 de la primera meitat i amb tres blaugranes sobre el terreny de joc. Irene Paredes, Patrick Guijarro i Clara Serra Jordi. Encara en futbol, no ho hem dit, però Dani Carvajal ja és des d'avui oficialment nou jugador del Getafe de Pepe Bordalás. Oh. Aquest és el moment, t'ho regalo abans de tancar el programa, el gran moment en què Bordalás li ha donat la benvinguda a Carvajal.
8: ¿Qué tal? Muy bien. Muy, muy contento, sí. Muchas ganas de currar y...
9: Me alegro. Nosotros también.
8: Así sí, que...
9: Muy contento.
8: Fenomenal estar aquí con vosotros.
9: Pues bienvenido.
8: Bienvenido. Ahora después hablamos.
4: Muchas ganas de currar y pa'lante.
0: Tot molt protocolari. T'he de dir que... Quina llàstima que no l'haguem pogut gaudir al Camp Nou, perquè ja s'ha jugat...
4: Anat de pocs dies.
0: S'ha jugat a Barça-Getafe, sí.
4: L'excapità del Madrid té 34 anys, signa, per cert, fins a final de temporada. I, per cert, avui hem sabut que la Fiscalia de Madrid investigarà els crits de puta Catalunya que es van sentir en el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal del passat 23 d'agost al Metropolitano. En handbol, el Freiking Granollers ha guanyat 31-32, l'Aguasanta és portuguès i consolida la segona posició del seu grup a la Lliga Europea. En hoquei patins, Espanya ha guanyat Portugal per 2-4 en el segon partit de la fase de grups del Mundial Masculí del Paraguai. Avui, que també hem sabut que la Fórmula 1 tornarà a l'Àfrica, correrà a partir del 2030 i durant 10 anys el Gran Premi de l'Àfrica a Ruanda. 37 anys després, la Fórmula 1 torna a l'Àfrica. Ho va fer per últim cop l'any 93 a Sud-àfrica. I aquesta matinada es completen els vuitens de final del Masters 1000 de Xangai de tenis, en partit per Rafa Hodder, buscant els quarts a partir de les 6 contra el neerlandès Van de Zandschulp, avui que ja s'hi han classificat el malagueny Davidovich, Zverev, el francès Gea i de Miñaur. També aquest dimecres, i més enllà de tot, a la jornada de Champions i dels bàsquets, l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell es disputen també la Supercopa d'Espanya de Waterpolo a partir de les 7 a la piscina de Can Llong.
0: Molt bé, molta teca també aquest dimecres. Gràcies, Jove, ara sí, a descansar.
4: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
7: Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
11: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
7: Winamax. El més important és guanyar.
12: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
13: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Aquí tancarem aquesta magnífica nit de Champions pel Barça, amb la Laia Biurrun a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1, com sempre, un agraïment especial per tota la feinada en aquestes nits de Champions, que són molt intenses i que també hi ha molta feina a la redacció, pendents de tots els protagonistes, de totes les declaracions que hi ha postpartit, sobretot del Barça. Demà tornem, amb més Ràdio Esportiva i amb més Champions. Serà un superdimecres des de quarts de nou, amb el Jaume Molló i tota la tropa, narrant aquesta jornada, sobretot pendents del Roma-Madrid i del Manchester City-Paris Saint-Germain. I després a les 11, quan acabin els partits, ens hi posarem els del Tu diràs. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
14: Tu diràs.
15: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
14: a rac1.cat.
15: El portal de RAC1.
16: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
17: Ciutadans de Catalunya.
16: RAC1 pre
14: presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença La Competència.
17: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Amber!
19: Sí!
18: Sabadell!
19: Sí!
18: Les Corts!
19: Sí!
18: Poblenou!
19: Sí!
18: Guina de Mar!
19: Sí!
18: El Guinardó!
19: Sí!
18: Sitges!
19: Sí!
18: Sant Gervasi!
19: Sí!
18: Terrassa!
19: Sí!
18: Vilassa de Mar!
19: Sí!
18: Badalona!
19: Sí!
18: Sant Coloma Farners!
19: Sí!
18: Bellcaire!
19: Sí!
18: Bellvitge!
19: Sí!
18: Rubí!
19: Sí!
18: I el Vendrell!
19: Sí!
20: A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
17: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
20: Heu de saber que els trens d'alta velocitat a Catalunya funcionen a mig gas, amb afectacions a totes les operadores, Renfe, Ouigo i Irio.
17: Sí, tot plegat per culpa d'un tren que es va incendiar ahir.
21: Tren que es va incendiar.
17: Sí.
21: Doncs es pot dir que el servei de trens a Catalunya està on fire.
17: Sí, molt bé.
21: On fire.
17: Home, si on fire vol dir que el servei de trens està en el seu millor moment...
21: No, és que on fire, però no cal... O sigui, on fire vol dir amb flames. O sigui, era una
17: acudit. Sí, ja.
21: O sigui, no és en el seu millor moment,
17: bé,
21: perquè,
17: qüestió...
21: està arribant al seu millor moment.
17: Ja. La qüestió és que Adif diu que el servei avui va recuperant la normalitat de forma paulatina.
20: Ah, sí?
17: Li agrada, Adif?
20: Sí, home, va recuperant avui la normalitat de forma paulatina.
17: Sí, senyor.
20: Recuperant la normalitat de forma paulatina podria ser el lema de Renfe. Recuperant la normalitat de forma paulatina des del 1492.
17: Sí. No, avi, hòstia, no s'adormi.
20: Vols veure com treu fum la locomotora?
17: Va, avi, però va.
20: És que em podeu dir com estan els afectats pels talls de la línia entre Barcelona i Madrid?
17: Vol dir la gent que viatjava ahir al tren?
20: No, vull dir Ada Colau i Gabriel Rufián.
17: Aquí també hi ha la línia Barcelona-Madrid. Sí,
20: exacte,
17: no, home, doncs avui intentarem entendre, i no sé si ho aconseguirem, com queden les llistes electorals dels partits d'esquerres a les eleccions espanyoles.
20: O sigui, es torna a presentar Santiago Carrillo?
17: Home, avi, Santiago Carrillo és mort.
20: Ah, sí? Ho sap ell o què?
17: Sí, jo crec que ho sap.
20: Sí, sí. És que tot i així, tot i mort, Carrillo trauria més vots que tota aquesta colla que s'ha presentat.
17: Podria ser.
20: Tot i abaixar-se els pantalons davant la monarquia, tot i acceptar l'estanquera de Franco, tot i ser un senyor que es fumava un cartró de Ducados sense treure els paquets del cartró, aquest senyor posava un cartró a la boca, li calava foc i xuclava.
4: Això dins del Congrés de Diputats, directament.
20: Exacte. Fora,
17: escolteu una cosa, que és que vosaltres, com sempre, només us fixeu en les coses negatives.
22: No, bon dia a tothom. Les coses positives és que encara queden independentistes.
17: Ah, sí?
22: Les coses positives és que no ens importa què passi a Espanya. Jo sempre em fixo en les coses positives. La cosa positiva és que cada cop queda menys gent que veu que hi ha futur dins la gàbia d'Espanya. Perquè no s'entén. És que Espanya ja no ni s'entén. La gent ha desconnectat. Està desconnectat.
17: Després intentarem entendre-ho, això.
4: Sí, no patiu que en parlarem bastament.
17: No, però ara, per exemple...
22: Ja està, Espanya, tota l'estona. No preocupis, que si Espanya no s'entén ja te l'explico jo des de Catalunya.
17: D'acord, heu dit que avui velocitat funciona a mitges.
4: Sí, s'estava recuperant el servei, ho deia ara la Montse Martí.
17: Doncs escolta, sigueu positius.
22: Sí.
17: Digueu també que avui, com a mínim, no tenim cap incidència de Rodalies. Home, un aplaudiment, sisplau.
20: Un moment.
17: Què passa?
4: Home, que segurament no sé l'antena de RAC1, però fa una hora, ho hem explicat, que fa una hora Renfe ha informat que per culpa d'una incidència no funcionen els serveis de senyalització i les pantalles d'informació per saber quin tren arriba a cada estació de totes les línies de Rodalies de Catalunya.
17: Ja. Yeah.
20: Bueno,
17: bé.
20: Per ser que no hi ha...
17: És que aneu a fer mal, Sempre hi ha alguna cosa.
20: Quan no és un all, és una ceba. Ara no funcionen les pantalles...
17: No funcionen les pantalles d'informació que avisen de tots els trens que arriben, a quina hora arriben...
20: Bueno, per la merda que han d'avisar, també t'ho dic. Què hem de fer? Què hem de fer nosaltres? Si jo vaig a l'estació,
17: doncs,
20: què he de fer si
17: Renfe,
20: no hi ha pantalles?
17: Renfe recomana mirar els laterals i els frontals dels trens per veure quin és el tren que arriba.
20: Però què és això, el lejano este? O sigui, i la gent que no hi ve veiem bé? O sigui, què hem de fer? Jo m'hi veig menys que un gos pel cul.
4: Sí.
20: O sigui, jo sóc una persona que...
17: Doncs vostè tindrà problemes, no sé.
20: I què he de fer? He de saltar directament a la cabina del maquinista, obrir un monobrellaunes, com si fos el Tom Cruise, despenjar-me a l'interior de l'habitacle i preguntar-li al maquinista, on vas, Massanet Massanes o Sant Vicenç de Calders? Sí.
17: Proviu.
20: He de fer això. Sí, sí, home, sí. No, només em queda això.
17: Jo, mira, escolta, jo...
20: Com hem normalitzat que et diguin des de Rodalies, de dir, no, mireu, fixeu-vos molt fora els trens, que allà ho hem escrit, al lateral o al davant. No, no funciona,
4: pots,
20: no.
4: Pots preguntar a la gent, així,
20: No, el que em sap més greu és que hi ha gent que paga, això ja ho hem comentat l'altre dia, hi ha gent que paga per un servei que no et donen. Sí. I que no és que no et donin des de fa dos dies, és un servei que no et donen pràcticament des que es va inaugurar la línia Mataró-Barcelona-Barcelona-Mataró.
4: Sí.
20: I la gent pagant. Sí, sí. I no, és que s'ha colat. És que lo raro és que la gent no es coli directament.
17: Però
20: total,
17: igual,
20: per la merda que donen...
17: Tu et coles directament, però si no arriba el tren... Vull dir,
20: no, sí, exacte, però això... Però i si has pagat encara és pitjor.
4: Sempre li pots preguntar al maquinista, com deia vostè mateix, sí. Piqui a la finestra i ja està.
17: Jo, mira, jo només pateixo pels passatgers que hi anaven en aquest AVE que es va incendiar.
20: Sí, va haver-hi...
17: Que anaven de Madrid a Catalunya, la mar de contents, perquè venien de veure l'últim concert de la Shakira. Sí. No l'heu sentit? Sí, han sortit alguns testimonis dels telenotícies. Mira,
1: ja veuràs. Sí. Hem vingut a passar el pont amb amics, però sobretot a veure el concert de Shakira el dia 11. Tot anava molt bé fins que hem vist que el tren no sortia.
17: Fixa't, i riu, dius...
22: Tot anava bé fins que hem vist que som un país de segona divisió.
17: Sí, sí, sí,
22: anava bé fins que hem vist que a Madrid estava tot net, però aquí tot fa pena.
17: Bueno, escolta, més que els van fer sortir a tots del vagó, un vagó en flames, eh?
20: Bé, sí.
17: Els van fer sortir a tots abans que es fessin volta i volta a la graella.
20: Sí, home, clar.
17: Pobrets, n'hi havia molts de fans de la Shakira, en aquest... Venien de veure un concert en un descampat als afores de Madrid.
4: Sí. Crec que no eren...
17: I van acabar baixant del tren en un altre descampat als afores de Saragossa.
20: Sí, la veritat.
17: Fixa't tu, realment totes som una mica refugiades,
20: sí,
17: oi?
20: Sí,
17: les fans de la Shakira.
20: Sí, canviem de tema, sisplau, perquè ja està.
17: Ja està? Ja vols canviar de tema?
20: Home, sí, ja ho hem explicat, els trens...
17: Ha sortit una dona.
20: Ja.
17: Ha parlat d'una dona?
20: Sí.
17: Artista, la Shakira? I ja vols canviar... Ja et poses nerviós?
20: Però és que el tema dona pel que dona, també.
17: Machisme.
20: Ah, molt bé.
17: Això és machisme, nenes.
20: I de què vol parlar?
17: I ho hem de denunciar en veu alta. Sí o no?
20: Un moment, sí.
17: Imbècil. Ja.
20: No, tampoc.
4: Però s'ha portat les Angelivers avui, a veure, Miquel.
17: Sí, no, són Angelivers.
20: I de què vol parlar? Perquè és que jo anava a dir que sembla que ara...
17: El que acabo de veure, un tatuatge al braç...
20: Qui?
17: No hi pot haver cosa més, Cookie?
20: Qui? De qui parla?
17: Que un tatuatge, tatuar-te una flor.
20: A veure, un moment. No,
17: una flor?
20: No parem el programa ara per això.
17: Com que no hem de parar el programa per
20: suposo
17: això?
20: Suposo que refereix a aquesta noia, a la primera fila, que va amb els braços descoberts, diguem.
17: Home, per favor, passa-li el micròfon, home.
20: No vol parlar. O sigui, els gestos de que fa que no amb el cap,
4: exacte,
20: i que fa que no vol el micro, sí, vol dir no vull parlar,
17: sí,
20: crec.
17: Sí que vol parlar, sí que vol parlar, perquè sap que si no parla ella, parlarà l'amiga.
4: No, i les amigues li van dient, sí, parla.
17: Claro, dona, com te dius, com te dius?
2: Sara.
17: Veus, això és un nom.
20: Sí.
17: Sara.
20: Què?
4: Com el pastís.
17: No, Eura. No, Sara.
20: Però Eura,
17: molt bé.
4: Eura,
17: Santa perquè... Sara, quin dia és? Quin dia celebres el sant?
2: No en tinc ni idea.
17: La
20: mare
17: mia. Home, per la mort de Déu.
2: No parlo religió.
17: Ai, mare de Déu.
22: Religió.
17: Bueno, escolta'm una cosa. Com
22: al final
17: és?
22: Guanyarà el califat, No sabeu ni quan feu el sant.
17: Què t'has tatuat aquí?
4: Perdoni, Angelina, Santa Sara poden ser diverses Sares. Pot ser el 13 de juliol, el 24 de maig, el 9 d'octubre, el 19 d'agost, el 20 d'abril o el 31 de maig. Per tant,
17: cada dia és Santa Sara.
20: La tarta Sara, molt bé.
17: 12 a 1, però sisplau. Felicitats, Sara.
20: Felicitats.
17: Saps el que dic jo?
20: Sí, què?
17: Jo el que dic és per molts sants.
20: Per molts sants.
17: No per molts anys.
20: No, per molts sants.
17: Per molts sants, eh?
20: Sí, sants. I per què ha parat el programa?
17: Per donar-li la veu a la Sara, sí, que ens expliqui què és aquest tatuatge que portes al braç. Per favor, Sara, sé que és molt important per
20: tu. Em porta diversos, forma part d'aquesta tendència de fer-se tatuatges com qui, no?
4: Tendència, eh?
2: No és gens important. És
20: no és
2: gens... Ja està.
20: No és gens important.
17: Escolta, però amb aquest esperit vas anar al tatuador?
2: No, però no ho explicaré.
22: Segur que som parella.
17: Això vol dir que hem tocat os. Passa-li el micròfon a l'amiga. L'amiga ho sap.
20: No. Deixa estar l'amiga.
17: Ai, Déu meu, no en traurem l'aigua clara avui.
2: Hauríeu de veure la mirada de terror d'aquestes noies ara mateix.
22: Perdona, però porta un altre que és un croissant. Porta un croissant, també. I unes ulleres. Ens pots explicar una mica?
17: Deixeu en Pau a la Sara, per favor.
20: Sí. Deixeu en Pau a la Sara.
17: Esteu aquí burxant, pobra noia.
22: Però és que té un croissant.
17: No, és igual.
4: Perquè és un jeroglífic. Tu pots entendre la biografia de la Sara si sapiguessis desxifrar aquest
3: jeroglífic. El del croissant ens té molt despistats, però potser era...
21: I unes ulleres.
6: Alguna de vosaltres porta un piolín tatuat al... No? Un piolín al turmell? No? No? Una fada, no?
21: Un follet enfilat a un bolet. No, és que durant molt de temps se va posar molt de moda un follet com molt content que estava enfilat a un bolet.
3: Sí. Què ha passat? Això a l'homòplat. Era molt important fer-te l'homòplat, aquest follet.
21: Era importantíssim. Era de gent pues, bueno, que entra a un festival i no saps com surti.
17: De qui és l'idea de fer-se un tatuatge a l'homòplat? Això no n'heu parlat.
3: No,
17: això és idea dels tatuadors.
3: Què diu ara?
17: Efectivament.
3: No, efectivament,
17: quan van clients a dir, hòstia, no sé on fer-me'l i tal... Fes-te l'homòplat.
3: Per què?
17: Perquè així no veuràs la merda que fa.
3: No, la gent...
17: Home, si te'l fas a la mà, és ràpid, veus no, que el tatuador fluixeja.
3: Però la gent té miralls.
17: Però a l'esquena, quan no té miralls. És molt difícil mirar-te l'esquena.
3: I jo no m'he fet cap tatuatge, però entenc que això deu picar en algun moment i no hi ha lloc pitjor al cos humà que tu no hi arribes.
20: Jo no m'hi he arribat mai, ni amb 12 anys.
17: A vostè li falta una mica de flexibilitat.
20: No, a mi el que em falta és 3 en 1, que és aquella mena d'oli que et poses, perquè jo ja... Les articulacions... Jo tinc un forat a cada articulació i aquí em vaig posar una mica d'oli, una mica de rosa mosqueta, una cosa perquè funcioni.
17: Sí, de vegades grinyola i tot, eh?
20: Sí, home...
17: Els dos colzes li grinyola.
20: El màgic d'Os, saps el senyor de l'Obrellaunes?
17: Bueno, l'Obrellaunes. Seria la seva criptonita.
20: La seva criptonita, sí.
17: L'home de Llauna, no sé com es diu.
20: L'home de Llauna, sí senyor, doncs aquest sóc jo, ara, actualment.
17: Ja, ja, ja.
20: Però, bueno, és una mica... Bueno, serveix pel temps i pel canvi climàtic. Jo sé quan ha de ploure amb un marge de 2 metres i 2 minuts. O sigui, jo m'equivoco, que com a molt, dic, ha de ploure a 120 metres.
3: Ah!
20: I com a molt, a 118 metres. Vull dir que sóc com un GPS. Sí. I dic, ploure a 4:45, i com a molt, a 4:45 i 2 minuts.
17: Molt bé.
2: Ho diu amb accent de Lleida.
17: Enhorabona.
20: Sí, exacte, moltes gràcies.
17: Bueno, escolti'm...
3: La Carina s'estava queixant perquè deia que estàvem canviant de tema perquè estàvem parlant d'una dona.
20: Claro, jo volia parlar, em sembla que ara sí que aquesta setmana podem tenir l'amnistia definitiva per Carles Puigdemont.
17: Vaja, un altre home.
20: Bueno, a veure, sí.
17: I qui ho fa, això de l'armistilla aquesta?
20: L'armistilla, el jutge Pablo Llarena.
17: Veus, un altre home. Sí. Tots són homes, és que és així. Sí. És
20: bueno,
17: així.
20: Doncs digui'm de què vol parlar.
17: De coses importants.
20: Aviam, què?
17: Mira aquesta notícia que m'ha enviat avui la Pilarina al WhatsApp.
20: Sí, però no decidirem els temes.
17: El WhatsApp que tenim amb les amigues.
20: Però no decidirem els temes del programa per el que li envia a vostè una senyora que envia uns memes.
17: És de La Vanguardia, eh?
20: Qui, la Pilarina?
17: És la notícia que ens ha enviat la Pilarina, és de La Vanguardia, que és un diari que és vostre. Bueno, paga el sou.
20: Sí, home, sí.
17: La Vanguardia paga el sou de tota la ràdio.
20: Sí.
17: Sí, doncs mira, fixa't. Com es titula? Llegeix el títol.
20: Aviam, es titula La febre dels ous.
17: Fixa't. La febre dels ous, ojo, eh? Nosaltres tot és allò de dir, ai, a veure.
20: Sí.
17: De què parlarà, no?
20: Què li ha cridat l'atenció de la febre dels ous?
17: Els homes, quan us poseu el termòmetre, quan teniu febre, moltes vegades...
20: No.
3: A l'aixella. A l'aixella o al cul, però...
20: T'han de penjar molt, els has de posar per sobre una mica, per posar-te l'ou.
3: Perquè t'amiguin a l'aixella. A veure, això és un article, Angelina,
17: sí, la febre dels ous.
3: La febre dels ous, que explica que tot i que els ous estan pujant de preu des de fa anys, això ho hem explicat altres vegades, hi ha falera per menjar aquest producte, per menjar ous, perquè és font de proteïna i els nutricionistes doncs, no hi troben cap contraindicació per fer que són saludables.
20: Una cosa, però no deien que portaven molt de colesterol els ous?
17: Sí que hi va haver molt, durant molts anys, no? Escolta, com a molt, 2-3 ous a la setmana...
20: Ara no
17: n'hi ha per tant.
20: Ja ho han tret, això? I el del cafè com queda, doncs? Perquè és saludable.
17: El cafè és més complicat, eh?
20: És saludable o aquesta setmana ha sortit un estudi que diu que 3 cafès et poden matar de cop? Perquè, clar...
3: La setmana passada em va sortir un que deia que entre 3 i 4 cafès anava bé pel cor.
20: I qui el feia, aquest estudi? Juan Valdés.
17: Sí, home, va bé pel cor, 3 o 4 cafès, però pels nervis no, eh? Ja, bueno, nenes, jo em prenc, encara que sigui descafeinat, eh?
20: Ja, sí.
17: Mira que el demano descafeinat, em puja igual. Estan dels nervis, taquicàrdies... Bueno, tot suor freda...
20: Suor freda...
17: Sí. Però... Sabeu lo que, al final, el que he fet? Escolta, ni descafeinat. Un roibos.
20: Pensava que diria, saps el que he fet al final? Cocaïna. Una cosa que no m'acceleri tant com el cafè, perquè aquesta és una altra. També ho havien dit de les copes de vi.
3: Sí.
20: Van bé pel cor o tot el contrari? Perquè cada 2 setmanes surt un reportatge dient una cosa i l'endemà la contrària.
17: Home, diuen que una copa de vi sí. No?
20: Sí, home, sí. Què diu l'estudi, que ha sortit fa 5 minuts i contradius a l'estudi anterior? Què han dit
17: la copa del vi? Del vi avui no ha sortit res. La copa de vi avui no ha sortit cap estudi.
20: I el gluten? Ara es veu o és dolent el gluten? I quantes passes s'han de caminar al dia? Això també. Al final són 10.000 passes o amb 10.000 t'ha morts i amb 5.000 ets l'increïble Hulk?
17: No ho sé.
20: No cal, no. Lo important és fer 10 minuts d'exercicis de força i peses i no cal ni que caminis.
17: També.
20: O sigui, pots viure 24 hores dins un llit.
17: Sí.
20: I si aixeques dues ampolles de fombella d'un litre i mig durant 2 minuts, ja no cal que facis...
17: Bueno, no
20: podríeu passar la llista definitiva d'instruccions que he de seguir per viure fins als 600 anys, però amb sentiment de culpa i una tant de goixa constant? Què és que he de fer? Bueno, com fins ara, no? Vale.
17: Sí. No. Avi! Avi!
20: Vols veure un exercici de força?
17: Avi, va, va.
4: Però, parlàvem d'això.
6: Parlàvem dels ous, nenes. Vosaltres, els ous, què tal? Com us els mengeu?
20: Bueno...
6: Us agraden durs? No, no, és així, és així, és així. Ous durs?
20: Sí,
6: ous. M'agraden els ous remenats.
20: Ous remenats, molt bé.
6: Ous remenats.
20: Vale, molt bé. Doncs,
4: ous Benedict?
6: Ous Benedict.
4: Sí.
6: Jo quan arribo pues, no sé, a qualsevol bar d'aquí, que fan cuina casolana d'aquí, i m'adonen el menú i veig ous Benedict.
4: Cuina d'aquí.
6: Ous amb salsa.
4: Holandesa d'aquí, també.
6: I salmó.
4: Salmó d'aquí, també. El salmó sol ser d'aquí, de la Noguera.
6: I aguacate, també.
4: Aguacate del Segrià. Bo. Sí, sí, sí. Tot és quilòmetre zero.
6: Tot és quilòmetre zero de proximitat, perquè està al costat de casa, vull dir. Està al costat de casa, tinc 5 minuts.
21: Quanta gent ha mort, no?, per fer aquesta torrada. És increïble, perquè l'alvocat el fan nens petits cosint pilotes.
4: No.
21: El salmó el pesquen també nens petits. Després de pescar la pilota i sobre l'alvocat, munten els salmons, que són supergrans i fins que es cansen. I aleshores l'electrocuten. Però has d'anar en compte d'electrocutar el salmó, que no hi hagi un nen a sobre que l'estigui domant. Aleshores, tot això quan arriba aquí, això ho ha dit la d'aparellada.
4: Què dius?
17: Sí, segur.
21: Que estem omplint la nevera de productes que venen en avió, de productes que deixen una empremta de carbònica, i aleshores el que tenim aquí de quilòmetre zero no valorem. Per exemple, l'avellana de Tarragona.
17: L'avellana de Tarragona.
21: L'oli d'arbequina.
17: Sí.
4: Arbequina no és un lloc, eh?
21: No, és una oliva. Una concreta.
17: N'hi ha diverses,
21: però el que passa que té molt d'oli dins.
17: N'hi ha moltes.
21: O, per exemple, el fuet. El fuet ja sabem que és carn processada, però és la nostra carn processada.
17: Uh-huh.
21: Gall dindi, pollastre de pota blava.
17: Però, bueno, sí, ara no fotem ara tota la denominació d'origen.
21: Carquinyolis.
17: Sí. Bueno, escolta, hi ha el gluten.
4: Sí. Què passa amb el gluten?
17: El gluten, no mengeu gluten, que engreixa.
4: No, engreixa.
17: És important menjar proteïna.
4: No,
17: això sí.
4: Sí, el gluten...
17: Però hidrats de carboni, ojo, eh?
4: Bueno,
17: escolta... Nenes.
4: Sí.
17: No els toquem gaire, els hidrats, eh?
4: Segons vostè, que no hem de menjar, doncs? Els hidrats, què serien?
17: Els hidrats, doncs, la mateixa paraula ho diu, hidrats.
4: En tot cas, el gluten per se no engreixa, simplement.

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3.
1: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, El Vendrell i Cambrils.
2: No són forns de part artesana.
3: No, són forns, eh?
2: Home, no són forns de part artesana.
3: S'ho posa allà, no?
2: Sí, no.
3: Tenen pa.
2: Ho deixem aquí. Moltes gràcies. Que vagi bé. Gelines, salut i bon dia. Nosaltres hem de continuar parlant de l'actualitat.
3: Bé, de fet, han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit la repassem.
4: No cal moure't de recu per escoltar La Competència.
3: Doncs bé, com us dèiem a l'entrada, La Competència, hem de parlar avui de les eleccions espanyoles,
5: no,
3: també.
5: No, prou! Ja trigàveu, eh? Bueno. Té una caixa d'ibuprofen, una de paracetamol, una d'ibultaren i un tub de fisiocrem i una mica de reflex.
3: Però,
5: per tu.
3: I això per què?
5: Porto una mica d'analgèsics antiinflamatoris, perquè m'imagino que et fa mal l'esquena després de passar-te tota la vida genollat davant dels espanyols.
3: Bueno, va, prou.
5: Aleshores, he portat tota aquesta farmaciola...
3: Estàs igual, hòstia.
5: Com que sempre estem igual, sempre estem igual.
3: Ja n'has dit la teva, i tanca la porta. Ho he sentit malament o això és obrir la porta? Acabes d'obrir la porta.
5: És que jo sempre sóc fora, és tu qui viu engaviat, botifant.
3: Molt bé. Bé, parlem de les eleccions espanyoles perquè aquest cap de setmana hi ha hagut molt moviment als partits d'esquerres.
6: Home, però la notícia no és aquesta.
3: Ah, no?
6: No, la notícia és que a Espanya queden partits d'esquerres, no? Molt bé, felicitats. Sí. Ho saben ells, que són d'esquerres? O algú s'hi ha dit? O quan arriben a casa ho reflexionen, això?
3: Bueno, escolti, doncs finalment, després de mesos de matraca, perquè mira que portem mesos amb aquesta matraca, aquests partits dits d'esquerra no es presentaran en una mateixa coalició.
7: Bueno. No, aviam, tot això ve d'enrere, perquè en aquest espai electoral es va proposar una candidatura conjunta sota el nom de Front Ampli. Val?
5: Sí, perdona, hola, què tal, bon dia.
3: Ja, Mohamed,
5: Frente Amplio,
3: Frente Amplio.
5: Això té molt sentit perquè tots aquests partits tenen una cosa en comú.
7: Sí, que són d'esquerres.
5: No, que són espanyols. Gràcies i bon dia.
7: Això segur que uneix molt, però...
5: I tant que uneix això, l'espanyolitat, Quan han d'acceptar els vots de Manuel Valls o han de votar amb el PP perquè no hi hagi un indep a l'alcaldia de Barcelona, per exemple, s'uneixen molt. Quan s'ha d'anar contra l'independentisme, a Espanya no hi ha dretes ni esquerres. Todos a uno como Fuente Ovejo. I puto catalufo, perquè ara jo...
3: Ara he tancat jo. Escolta, ja n'hi ha prou, hòstia.
5: Mira. Ja us he dit que era un botifler.
3: Va.
7: La pretensió d'aquest Front Ampli era d'agrupar els partits de les esquerres que no es presenten a tot l'Estat, com Adelante Andalucía, Compromís, el País Valencià, la Junta Aragonesista, Esquerra Republicana i Bildu.
3: Bueno, el que tota la vida s'ha dit, els etarres.
2: Els etarres i companyia, amb frens.
7: Sí.
3: Tot això és molt complicat.
2: Sí.
3: Jo no sóc ni dels uns ni dels altres, ja ho sabeu. Però mireu, a les eleccions espanyoles s'ha de ser pragmàtic i votar el candidat de consens de les esquerres. Que no diré qui és, però rima amb Pedro Sánchez.
2: Pedro Sánchez.
3: Pedro Sánchez.
2: Pedro Sánchez sembla un representant de Tenochtitlán, no?
3: Pedro Sánchez. Vosaltres feu el que vulgueu, jo no demanaré el vot per ningú, perquè això no, però recordeu, rima amb Pedro Sánchez.
2: Sort que vostè no és ni dels uns ni dels altres, eh?
3: Bueno, és que recordeu, si vosaltres no aneu a votar...
2: Sí.
3: Vindrà l'ultradreta.
2: Sí.
3: I serà culpa d'aquí, eh?
2: Dels catalans.
7: Passi el que passi, serà culpa dels catalans.
3: O sigui, llavors els trens, si ve l'ultradreta, els trens no funcionaran, eh?
2: Home, però si
3: la sanitat estarà desbordada, eh?
2: Home,
3: i tindreu els sous baixíssims, i l'educació estarà infrafinançada.
2: No, però si l'educació...
3: Imposaran el castellà a les escoles,
2: també. Està imposat,
3: i després tot seran plors. Sí.
2: Però una cosa, a veure si m'aclareixo. I Esquerra, al final, es presenta en coalició?
7: No.
3: Esperi.
7: Miro d'explicar. Aviam, al final Esquerra ja ha dit que no formarà part del Front Ampli, que es presentaran sota les seves pròpies cicles, i amb Gabriel Rufián com a candidat.
2: O sigui, que Rufián s'ha passat anys amb la matraca aquesta, que les esquerres han d'anar juntes a Espanya, i al final va sol?
7: No ben bé, perquè Esquerra no anirà sola, perquè han arribat amb un pacte amb Podem.
2: Podem? Però aquests no havien desaparegut.
7: No. Aquests encara hi són, i a Catalunya hi haurà noms de Podem dins de la candidatura d'Esquerra.
2: O sigui, que l'Ada Colau anirà a la llista d'Esquerra per Podem.
7: No, perquè Ada Colau no és de Podem, Ada Colau és dels Comuns.
2: Però els Comuns havien anat amb Podem en algunes eleccions, no?
7: Sí,
2: no són el mateix?
7: Són el mateix, no.
2: I ara no van plegats, aquests Comuns?
7: Ara no. Comuns i Podem ara no es poden veure.
2: Pues no Podemos, no?
7: Exacte.
2: Podemos. En Comun, pues tampoc en Comun. O sigui, ja el nom ja dius no.
3: Sí, no.
2: No funciona. Llavors, la Colau amb qui es presenta?
7: Encara s'ha de confirmar, però sembla que serà la candidata del Front Ampli a tot l'Estat.
2: Front Ampli?
7: Sí.
2: I això què és? Han fundat un partit?

0: nou.
1: No és un partit nou, coalició de diferents partits.
0: No entenc res, quins partits?
1: Per exemple, Sumar, del Movimiento Sumar.
0: Movimiento, sí, de l'Iñigo Errejón.
1: No, Iñigo Errejón en formava part amb el seu partit Más Madrid, quan es va fundar, però ara ja no hi és.
0: Qui no hi és? Más Madrid?
1: No, hi és l'Errejón, Más Madrid, no, Más Madrid sí que hi és, que era Más País abans.
0: Más País de què? Sí, però que és un partit del diari, o què passa aquí? I qui més hi havia Más Madrid?
1: Clar, perquè
0: Más
1: Madrid, també,
0: tots podrien dir-se Más Madrid, i no passa.
1: Mas Madrid també hi havia abans Manuela Carmena, per exemple.
0: Carmena,
1: En el seu moment.
2: Carmena i... o Llarena?
1: No, l'altra.
3: Vostè no comenci, perquè ja prou complicat.
2: Estem parlant de jutges.
3: Sí, no, Carmena era jutge, però no era una jutge d'aquest estil.
2: O era abogada.
3: Sí, no era jutge.
1: No, l'advocat era en Turull, em sembla.
3: No,
2: en Rull?
3: Sí, no.
2: I en Turull?
1: Els dos.
2: Amb qui es presenta Rull?
0: A veure si ho entes.
2: Amb Junts es presenta Rull?
0: Estàvem amb l'esquerra d'aquestes que no s'entenen.
3: Ja passarem a la dreta catalana un altre dia.
0: Un moment, a veure si ho entes. Sí. Ara Sumar, hi ha aquella senyora de Yolanda Díaz?
1: No, ara Sumar...
0: Ada Colau?
1: No.
3: Yolanda Díaz sí que hi era, però no es torna a presentar per Sumar.
0: Ah, sí. Però és el moment que m'ho estic apuntant.
4: Yolanda Díaz és la ministra aquesta rossa.
3: Sí, una d'elles, sí.
0: Rosa d'Espanya?
4: No. Porta unes ondes, eh?
0: Bueno, la meva pregunta, la meva pregunta és... On és Bob Pop?
2: Per què es presenta?
1: D'això no en tinc ni idea.
2: Jo crec que no es presenta per ningú.
0: És que el jovent no tenia ni puta idea de res. És que la gent no vota... És que no s'entén l'esquerra.
2: Escolteu una cosa, a veure, un moment. Silencio!
5: Aviam.
2: Vosaltres voleu entendre del que passa a les esquerres...
5: No, a mi...
2: Jo us ho resumeixo jo.
5: Sí.
2: Els d'esquerres...
5: Sí.
2: Mamareu PP i Vox...
5: Sí.
2: Durant 40 anys.
5: Com Franco, però sense...
2: Crideu tots amb mi. ¡Viva Franco!
3: Un moment, però què fa?
2: Ui, per un moment.
3: Per un moment, sí, no, ni per un moment. Bueno, doncs, anava a dir, ha quedat clar.
1: No ha quedat clar.
3: Bueno, continuem. Continuem parlant d'altres qüestions. Parlem ara de drogues, d'altres tipus de drogues. L'Ajuntament de Barcelona alerta que es dispara el nombre de turistes que acaben a urgències intoxicats després de menjar gominoles amb derivats del cannabis.
2: Bueno, ja coneixeu el refrany. Si no vols pols, no vagis a la botiga retolada I love cannabis.
3: Sí, ja. Sí.
2: Ojo, us heu de fixar molt bé perquè enganyen, aquestes botigues. Posen I love cannabis, però si us hi fixeu bé,
3: sí.
2: I love cannabis,
3: sí.
2: En lloc d'un cort, de
3: no.
2: Hi ha una fulla de marihuana.
3: Ah,
2: doncs, ojo,
3: ja ho sabeu.
6: Són detallistes.
2: Sí.
3: O canadenques.
2: Sí.
3: No,
6: doncs es veu que cada cop hi ha més turistes que acaben a urgències després de consumir llaminadures amb derivats del cànnabis. Sí. Es coneixen com les gominoles del riure i s'elaboren sovint de manera alegal.
2: Bueno, doncs si és alegal, no hi ha problema, no?
3: Home.
2: Quin és el problema? És alegal.
3: Sí, bueno, el problema és que és un problema de salut pública.
2: A les proves me repito.
3: Sí, bueno, però...
2: Senyora Noelia Caranet.
6: Sí,
3: no piqui la porta, la taula. La posa, piqui la porta.
6: No piqui, en general.
2: Vostè ha dit alegal o il·legal?
6: Alegal.
3: Alegal.
2: Ah.
3: Sí.
2: No i.
3: No.
6: No.
3: I?
2: No.
3: Ah. Ja. Doncs...
2: O.
3: Eh?
2: Va. U. Va. Sí?
3: No,
2: va.
3: Ja, estàvem parlant d'aquestes de drogues que també s'han posat de moda, que bàsicament, doncs, és això.
2: Gent... Alegal és il·legal? Pregunto.
3: No.
2: Alegal és il·legal?
3: No són sinònims del tot.
2: Ja està, només és il·legal, tot això. Si t'enxampa la Guàrdia Civil,
3: sí.
2: Conduint un tràiler amb 34 tones de llaminadures d'aquestes de marihuana de riure.
3: A veure, marihuana de riure. El legal vol dir que no està prohibit, però tampoc permès expressament.
2: Ah, fixa't. Ah. No.
3: Sí, no, ja.
2: Anem al diccionari.
3: Quin diccionari?
2: El diccionari de la RAE.
3: No, però si estem parlant en català. Una altra cosa no, però diccionaris en tenim un fotiment.
2: Alegal.
3: Alegal, sí.
2: Fixa't tu.
3: Quere decir...
2: Quere decir...
3: Sí, però qui ha escrit aquest diccionari?
2: Alegal.
3: Quin analfabet ha
2: escrit? Quere decir que no está prohibido, pero tampoco permitido expresamente.
3: Sí. Necessites un diccionari per entendre el diccionari.
2: I què passa als diccionaris? Si us hi fixeu...
3: Què?
2: Que aquí molta gent no ha obert un diccionari a la puta vida.
3: No, ja.
2: Jo us explico. Primer ve la definició.
3: Sí, home.
2: I després, uns quants exemples.
3: No
2: perquè
3: sempre.
2: Tu puguis dir,
3: sí.
2: Jo que sé, pelota,
3: sí.
2: Balón,
3: sí.
2: Los niños...